0: sofisticada. L'estudi acaba dient, aquells alumnes que més estudien amb intel·ligència artificial són aquells que millors notes treuen en els deures i pitjors notes treuen en els exàmens.
1: Demolidor.
0: Però això té una conseqüència segon ordre encara és més profunda. Quan rasques més, te n'adones, sorpresa, que l'element que més correla amb el rendiment al final dels exàmens és el temps que has dedicat a l'estudi. Sorpresa. I el que l'estudi acaba dient és, no és important si fas servir o no intel·ligència artificial. L'important és no caure en la fal·làcia del coneixement, que és, m'ho explica la IA, ja ho entenc, i me'n vaig directament a fer una altra cosa, i per tant hi dedico molt menys temps, que és el que deies ara, no? El procés d'aprenentatge requereix un temps, la sedimentació de coneixement requereix un temps, utilitzar IA per acompanyar-te és fantàstic, perquè permet accedir a moltíssimes coses de manera interessantíssima, però el temps que requereix un humà per assumir un coneixement segueix sent el mateix.
1: El procés material pel qual agafes un bolígraf i prens apunts, no?
0: Ja està.
1: I els tornes a repassar i fas un resum.
0: I la discussió amb el company, i la discussió amb el professor, i escriure-ho tu per al teu compte, això ha passat tota la vida i això no canviarà.
1: Com deia el Fonta, estic entre la fascinació i l'angoixa existencial. Però crec que ha estat una masterclass descomunal d'en Pep Martorell aquest matí, que l'haurem de trucar altres vegades perquè em temo que això serà més habitual en els pròxims temps.
0: Puc dir una cosa abans de marxar?
1: I tant.
0: A tots ens preocupa molt els límits i els perills que té això. I està bé que ens hi preocupem i que ens hi ocupem. Però jo no voldria acabar sense subratllar el que comença Diana Modell en el seu escrit i el que diu sempre tothom i molta gent. El benefici que això, ben treballat i ben tractat, per al futur de la humanitat tindrà, és excepcional. Potser és la tecnologia que més millorarà la nostra esperança i la nostra qualitat de vida, si la treballem bé, si la controlem, si la regulem, etc. És a dir, que això no porti ara la gent a creure que tot això s'ha de prohibir, no. Perquè a veure si acabarà amb la humanitat una eina que tot just resumeix bé quatre documents i escriu bé. El futur que bona part de la ciència de frontera veu al davant gràcies a l'ús d'aquesta tecnologia és excepcional, ens beneficiarà una barbaritat, i ara el que hem d'aconseguir és controlar-ho suficientment perquè les aplicacions dolentes o perjudicials no siguin les que acabin posant-se sobre la taula.
1: Pep Martorell, agraïment immens, de veritat.
0: A vosaltres. Gràcies. Un plaer.
2: Esteu escoltant
3: els millors moments del Via Lliure.
1: Ara.
4: Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit.
5: L'embalat del Via Lliure.

0: Mossèn Esgarrín, bon diumenge.
1: Bon diumenge, amiga.
0: Bravo, bravo, bravo. Què li passa, home?
2: Ai, perdoneu.
3: Que malament comencem, això.
0: Ai. Què li has fet, escolaneta? Li has posat aigua ras al vi o què?
2: No, com sempre.
3: Això és perquè va insultar tant l'Aitana la setmana passada.
2: Home,
3: i
2: he
3: tornat.
2: Ja, està, com sempre, no estem...
0: No et pots fiar un dels escolanets més joves, eh?
2: No, perquè després aquí...
0: Te la lien.
2: Sobretot la Sotillo, que té aquella mala fe. Aquella mala fe.
0: Se li nota, se li nota de llum.
2: Només m'havies entrat que... Ui, que bé, estossegant l'aire condicionat, com el puto magatzem de la sirena. Tinc els mugrons, com sempre,
0: no.
2: A la joieria de Suadri i fer un butron.
0: Com està, mossèn?
2: Ah, amigues, pues, molt bé. A part de tot això, pues, què vols que tingui?
0: Que està fumut o del coll?
2: Bueno, he agafat... pues, tinc infecció d'oïda.
0: Ah, sí?
2: Bueno, la gent... Jo crec que ho he insinuat aquests dies a les xarxes. Bueno, vam anar a celebrar la diada amb els companys d'Esports 3 a un barri Igualada que es diu el Fossar de les Morenes, que a la porta et donen una pulsera i una taquilla, és això una cosa, i he agafat fongs, allà als peus, perquè no em van donar xanques.
0: Però va descalç.
2: Bueno, vaig anar descalç i tal, i bueno,
0: què té a veure això amb l'orella?
2: Se m'ha pujat la infecció dels peus.
0: Què diu,
2: a la infecció
0: home?
2: De... Sí, no, molt bon local, eh? Recomano el Fossar de les Morenes, a la carretera de Vic, a la segona rotonda, a la dreta.
0: Va.
2: Amigues, i ja venen els primers refredats. Jo podem dir, l'amiga Sotilla ara s'està rient, s'està partint el cul del iaio aquí suant.
0: No, hi ha gent que s'ha equivocat aquesta setmana, perquè de cop dimecres estaves a 40 graus i de cop dijous t'havia caigut tot. Bueno, lius, ja lius.
2: Des d'aquí una abraçada a tots els amics que comparteixen vida amb gent com jo, que el dijous em van fer baixar l'edredon. Sí, sí. I així, bueno, doncs vam fer allò que sempre explico.
3: Jo sé gent que no l'ha tret encara, l'edredon.
0: Bueno, però això són gent que no són salvatges.
2: Però hi ha gent generalment que viu amb gats, viu sola, saps? Hi ha molta deixalla per terra i que, bueno, doncs, és això. I després està la nostra companya Eva Jou, que també, doncs,
4: però no dorm a la sabata del Xavi.
2: No, però dins d'aquella sabata hi ha gats, també hi ha pallaringues, hi ha pipes per terra, hi ha, bueno, una miqueta de tot. Amigues, endavant amb els primers refredats, perquè ara he parlat amb els doc del temps aquí, i ja m'ha dit que això és un miratge, eh?
0: El què?
2: Ara ve lo fort.
0: Sí.
2: Ara ve la traca final.
0: Ara hi ha una pujadeta
2: final. La gent ja vol treure les botes Hunter,
0: les
2: primeres gabardines i tal, i encara hem d'anar pels puestos amb dues tirites als mugrons i a pel pels puestos. Amigues, entrem ja en matèria, que avui vinc acompanyat a Carles Porta per fer un especial Crims d'Artistes. Gent a la que vam pelar, ojo, aquí podria haver un debat, eh? Podria haver gent com Ramon Cotarello o Juana Dolores que digués, no, pues no estarem d'acord perquè igual no es van pelar i tal. Bueno, escolta, jo els trobo a faltar i especialment trobem a faltar la seva música. Carreres o finals de carreres troncades per la violència motor que mou aquest món de merda, aquest món capitalista, amigues. Avui obrim el suplement especial del Caso, el Via Lliure, amb artistes assassinats, pelats, al llarg de la història, arran del 30è aniversari de l'assassinat de Tupac Shakur.
0: Sí,
2: per
0: cert, avui,
2: aquest matí,
0: avui
2: a les 8 del matí, jo he tingut que pessigar-me
0: per
2: qui has fet una de les millors resums amb un programa generalista, amb un magazín de cap de setmana, de la figura de Tupac Shakur, tio. Pensava que estava David Brock explicant qui era... Recordem, David Brock, a part de vindre els divendres a menjar patates, és un dels grans especialistes de hip-hop d'Espanya. I, hòstia, m'ha agradat molt la peça d'aquest matí. I he vingut encara amb més ganes per dir, hòstia, m'ha abierto la primera pàgina del cas, anem a rematar-lo.
0: Si hi havia gent que no sap què és Tupac Shakur, doncs se li explica i ja està.
2: Ara, i avui posarem, perquè jo també...
0: Però punxarà música de Tupac.
2: I de Tupac, i del Biggie, de l'altre també que va parar.
0: Va trigar molt.
2: Amb mesos de diferència. Parlarem d'aquestes bandes, però deixa'm començar amb un petit homenatge, com sempre, a la gent del Verdecito. Amigues, comencem amb Peter Tosh, que va ser el veritable fundador dels Wailers, encara que després apuntés al tanto al Bob Marley. Va tornar a fer una sèrie de concerts a Nova York al setembre del 78. Recordem que finals dels 70 i principis dels 80, la música jamaicana, especialment el reggae, ja era mundialment coneguda, quan era una cosa molt underground i nicho de mercat d'allà. Aleshores, ja tenia una forta el Peter Tosh, ho hem explicat algun cop aquí quan va vindre Pepe Colubi. Peter Tosh tenia una amistat molt especial amb Keith Richards. Per què? Perquè fumaven la mateixa marca de tabac. De fet, va ser l'únic artista, el Peter Tosh, que va publicar el segell dels Stones, que es deia Rolling Stones Records. L'únic artista que publica el que se suposa els reis del rock and roll és un tio del reggae, per fer pensar també. Van entrar a casa seva a robar, hi havia 7 persones, es van carregar a 5, inclosa la seva dona i a ell.
0: Mare de Déu.
2: Deien que Tosh era l'home que més verdecito fumava al món, això diuen els especialistes. Encara avui, el 2026, veig alguna entrevista a Snoop Dogg dient que està Peter Tosh i després vinc jo.
0: Ojo,
2: i va dedicar un llegat enorme al món del reggae i dels derivats. Incansable lluitador per la legalització de la marihuana, que avui ja, perdoneu, però això em sembla ara, però si surto aquí a la cantonadeta en un club canàbic, de què m'està parlant d'un senyor de lluitant per la marihuana, si surt caminant per Barcelona i fa olor a verdecito.
0: I hi ha zones, carrers i barris, que escolta...
2: Sí, fins i tot, que jo que me caí en la marmita, passo per algun carrer i digo, però què és això, si m'estic marejant jo i he de seure. Amigues, incansable lluitador per la legalització de la marihuana, avui ens atem un mantolat a la memòria de Peter Tosh amb aquest el missa especial La gent caiguda. Amics, sona Peter Tosh amb Legalize del 76.

0: al Via Lliure i a l'embalat del Via Lliure, recomanem sempre que utilitzeu el cap per algú més que portar gorra. I amb les drogues, especialment. Està sonant Peter Tosh amb aquest Legalize It de l'any 76. Comencem, continuem amb el carrusel de pelats.
1: Recordem, avui estem fent especial gairebé crims de...
0: artistes assassinats, artistes posarem històrics assassinats.
1: A la foscor.
0: Posem llum a la foscor.
1: Llom a la foscor.
0: Llom.
1: No, dic que, o sigui, artistes que van ser assassinats o que van morir en tràgiques circumstàncies, no?
0: Sí, però avui farem una segona part perquè m'he donat compte ara que... mira, ho dic ja. Històricament, el país on més artistes han assassinat a la història és Mèxic.
1: Clar.
0: Mèxic. Ja no cal dir-ho, narcocorridos, aquesta història. Encara avui en dia, malauradament, et fots a TikTok o a Instagram i veus tirotejos de gent a concerts a Mèxic. I són gent que aquí desconeixem per complet, però tenen milions i milions de seguidors allà i són molt importants a la indústria. Farem aquest recorregut un altre dia i també tocarem el tema de les dones. Hi ha dones que estan assassinades, no com, per exemple, a Peter Tosh, que li van buidar un carregador al cap, però a través de tretes de la indústria van acabar matant-les. Ja parlarem, però ara anem... Mira, Xavi, a les 11:10 de la nit del 8 de desembre de 1980, un pavo que es deia Mark David Chapman esperava a la porta de l'edifici de Cota de Nova York, amic Bly Murell, el del cine. Aquest edifici, quina mitiquíssima pel·lícula es va gravar ja.
2: La semilla del diablo.
0: La semilla del diablo. La semilla del diablo. John Lennon i Yoko Ono tornaven de gravar dels estudis de Record Plant i Chapman li va fotre 5 trets a Lennon amb un 38 cur, un Smith & Wesson de tambor. Va seure a les escales i va treure un exemplar de, com es diu en català, El guardián entre el centeno.
1: Ui, Els guardians del camp de Ségol.
0: Ah, correcte, Els guardians del camp de Ségol, del llibre de culte de J.D. Salinger, i se'l va posar a llegir mentre venia la policia, amics. Segurament l'assassinat més famós de la història de la música. No sóc gran fan dels Beatles, ja ho
1: què
0: sabeu.
1: Què dius ara?
0: No, per mi la seva millor cançó és Helter Skelter, que Tomàs Fuentes porta tatuat al seu cos, però el llegat i la importància de Lennon són indiscutibles. Escoltem, jo crec que aquest va ser un dels assassinats d'allò que diem com mítics o algo això, separació dels Beatles, tota la merda que se li va... Un dia el dedicarem amb la Sotillo, tota la merda que se li va abocar a Yoko, no? A mi em van corregir, em van educar al sonar quan vaig entrar a treballar, perquè jo era de la culpa de todo la tiene Yoko, no?
3: Sí, sí. És el missatge que es va
0: transmetre. I em van seure i em van explicar qui era Yoko Ono i què havia fet per la història de l'art. Impressionant el llegat de Yoko Ono, que en parlarem un altre dia. I, amics, escoltem una de les millors cançons del geni de Liverpool. Són ara mateix el Just Like Starting Over del 1980.

0: aquesta cançó.
1: Ah, sí. És preciosa. La història de la mort de Lennon també és veritat que és aquesta càrrega dels parquers, no?
2: Sí.
1: I que mai s'ha sabut ben bé Chapman, que era un fan, em sembla, no?
2: Sí,
1: sí,
2: sí.

0: Pau Casals, Pablo Picasso, Joan Miró, Antoni Gaudí...
1: Paisatges que no són gaire lluny i que es viuen, es mengen i es veuen a Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
0: Reus, Riudoms, Mont-roig, El Vendrell i Horta de Sant Joan. El paisatge dels genis.cat.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: La qualitat pot veure's en cada detall. Descobreix-la en el Lexus UX, un subcompacte premium amb tecnologia híbrida, disseny sofisticat i fins a 15 anys de garantia amb Lexus Relax. Lexus UX híbrid. La qualitat es mou amb tu. Descobreix-ho amb les millors condicions en la xarxa de centres autoritzats Lexus de Catalunya.
3: I després...
4: Bueno, l'acceptació del mal és una d'aquestes coses.
3: És això. Sí, sí. També hem de conviure amb fills de puta, amics. I potser aquest era un d'ells, el que va apel·lar...
4: Marc David Chabon.
3: Va, continuem amb el cas, amigues. La S d'Azul porta el seu nom, amics. Un gambitero, un senyor que parava poc per casa, que li agradava tot lo legal, però encara més lo il·legal. L'11 de setembre de 1964, tal dia com avui d'una diada, varen fer la diada al Motel Hacienda de Los Ángeles. Del Braset, com aquest any l'hem fet a Don Benito a Badajoz, hem fet la diada allà, doncs el 1964, mentre allà al Motel Hacienda de Los Ángeles del Braset, ella, estem parlant de Sam Cooke, eh? Sí. Va entrar del Braset d'una prostituta anomenada Elisa Boyer, res a veure amb Miguel Boyer, no. I aquesta gent,
4: ni Charles Boyer,
3: fugir de l'habitació, o sigui, imagina, porta, diguéssim que quieres el servei d'una prostituta, la puja a l'habitació, mentre Sam Cooke s'està dutxant, la noia li s'endú tota la roba i tots els quartos que portava a sobre. En pilotes baixa a la recepció enfadat i un puntet col·locadet, també, i li va demanar explicacions a la gerent de l'hotel. Forcejeo, uns crits, un quítame ya esas pajas, i la gerent, que era una dona, li va fotre tres trets a Sam Cooke. Les darreres paraules de Sam Cooke, que això és la història de la música, van ser les següents. Senyora, m'ha disparat. Així, directament. Una operació orquestrada per la màfia en connivència amb la indústria musical. La gerent va quedar absolta, amics.
4: Ah, sí, eh?
3: Absolta, i a la senyora que li va robar la roba i la pasta encara l'estan buscant, i ens varen quedar sense un senyor irrepetible. Amics, una d'aquelles coses que farem aquest any, que com que ja tenim el graduau, el BUP, el COU, i ja estem rematant pràcticament el màster, aquest any posarem cares més.
4: Ah, bueno,
3: les cares més que, hòstia, tenen aquella cosa especial, com aquesta, que és el Bring It On Home To Me, de l'any 62, del fantàstic Sam Cooke.

0: 30 anys de la mort de Tupac Shakur. Estem repassant algunes morts d'aquestes tràgiques de la història de la música. Sí. Hem parlat, de, evidentment, de John Lennon, sí, de Peter Tosh, sí, ara de Sam Cooke.
1: Sí.
0: I en la història, evidentment, de la música negra n'hi ha diverses.
1: Ah, diverses. I ara anem al que a mi, especialment, em sap més greu. L'1 d'abril del 84, Marvin Gaye va a casa dels seus pares.
0: Marvin Gaye.
1: El seu pare, que era en Perlita de Huelva. Mira, podíem fer una analogia amb el pare de Marvin Gaye i el pare de Michael Jackson. Per anem-nos ubicant com eren aquestes persones. El seu pare encara no havia signat una pòlissa d'assegurances i no trobava el paper per casa. Marvin Gaye se'n va cap allà, comença a discutir a crits, sa mare pel mig, el tio era molt violent, va perdre els papers, li va tocar a cara de la mare, i dues persones hiperviolentes, el pare va al dormitori, obre la tauleta de nit i treu una pistola que li va regalar el seu propi fill, el Marvin Gaye. Per què? Perquè ja es començava a fer molt famós, i aquesta gent, Xavi, són negres del gueto. Com es maneguen els negres al gueto? Autodefensa, gangs, bandes, com el hip-hop. Igual. Li regala un 38 curt, l'agafa i, amic, un tret al cor, va acabar amb la vida d'uns dels tios més importants en la història de la música negra. Les armes, les drogues i la violència, com veiem,

No la van inventar els raperos. Una llàstima, perquè era la seva etapa, que ja havia assolit la fama, estava musicalment molt, molt i molt per sobre de tot el sol que s'havia fet i que vindria, i es va deixar aquest fantàstic llegat que es diu What's Going On, de l'any 71.

0: Aquest és Marvin Gaye, mort absolutament tràgic a les mans del seu pare, d'un tret al pit, quan això... Crec que, a més a més, és el dia just abans del seu aniversari.
1: Sí.
0: Això és el dia d'abril, i l'endemà era el seu aniversari.
1: L'endemà era el seu aniversari, que ja per reunir més el mite, no? També hem de dir que sempre expliquem, no?, que la música és ja indissoluble a segons quines desgràcies. La droga, principalment, aquestes coses i tal. Quedem-nos amb What's Going On del 71.
2: Aquest àlbum és una meravella.
1: És una meravella. Mira, vull dir una cosa com a prescriptor cultural, que de vegades la gent es pensa que jo vinc només aquí a cridar. Recupereu, sisplau, els arxius del Festival de Jazz de Montreux. Estan tots a YouTube, és gratis. Tots els artistes americans de l'època, famosos als 80, es van portar allà. El Festival de Jazz de Montreux, quan toquen allà en directe, és com ara si a mi em conviden a fer missa a la Sagrada Família. És el over the top dels 80, no només del jazz, sinó del soul, del rhythm and blues, i de tots aquells artistes que mai sortien dels Estats Units, varen fer els seus primers concerts gràcies a Europa, gràcies al Festival de Jazz a Montreux. Recupereu-ho, que és molt, molt bonic. I, amics...
0: Deixem Marvin Gaye enrere.
1: Deixem Marvin Gaye enrere. I ara anem amb una cosa molt sòrdida, però que s'ha d'explicar. El 12 de setembre de 1973, Titus, un dia després del cop d'estat d'Augusto Pinochet...
0: Ah, està bé recordar-ho, perquè avui és 13.
1: És 13.
0: Sempre recorda, efectivament, que el 11 de setembre va ser el cop d'estat de Pinochet a...
1: I què va passar el 12 de setembre? L'exèrcit entra a la Universitat Tècnica de l'Estat, on Víctor Jara treballava de professor. Ah. A ell i a milers se'ls enduen a l'estadi de Xile, que va ser on més gent van acumular i palar a la dictadura, i jo m'atreviria a dir fins al genocidi de Ruanda, amb les morts més execrables i violentes de la història. El van reconèixer i li foten una pallissa que li trenquen costelles, braços, cames i les dues mans matxacades, amics, les dues mans matxacades amb les culates dels fusells perquè no pogués tornar a tocar mai més la guitarra. No contents amb això, li van disparar 44 vegades. 44 vegades. I ara explico una cosa personal. Jo tenia 8 anys el primer cop que vaig escoltar aquesta cançó a casa amb uns pares. Als 12 la cantàvem a un esplai comunista on em van apuntar amb uns pares, que es deia esplai Hobbit.
0: Hobbit,
1: sí, amics.
0: Hobbit.
1: I sabeu que escoltàvem esplai Hobbit? Això. I també es Led Zeppelin.
0: Què
1: sí.
0: Dius ara?
1: I allà va ser el primer cop, amb 12 anets, que em vaig enterar que el Hobbit, gran part de la literatura del Hobbit està traslladada als discos de Led Zeppelin. I m'ho van ensenyar uns comunistes. Fins avui els estic agraïts. Una de les barbàries més importants comeses en la història de la música. Amics, sona aquest fantàstic Te recuerdo, Amanda, de 1969, de Víctor Jara.

0: és una cançó preciosa.
1: Jo, algun cop, els que tenim certs sentiments, que, ho dic directament, que els que carreguem el bulto a l'esquerra, a mi, algun cop, que m'ha pillat amb la guàrdia baixa, se m'han saltat les llagrimes amb això. Recordant què li van fer a aquest senyor, els putos, de Pinochet. Que encara, encara hi ha algú per allà i a la resta del món que defen aquestes coses, eh? I aquestes coses, amics, us recordo que no es poden defendre. La barbàrie només es pot combatre amb una cosa. I això ho vam demostrar al 1945 a Berlín.
0: Però després, perdona, mossèn, que també determina la importància del que implica la música.
1: Clar.
0: La música és perillosíssima per un règim dictatorial, no? Víctor Jara era prou perillós com per matar-lo, esclafar-lo, destruir-lo i fins i tot després convertir-lo en un símbol, no?
1: Ara, em deixes fer una petita reflexió, una miqueta de cunyader?
0: Perquè, perdona, només te recordo, Amanda, al final té aquesta càrrega de la calle mojada i la fàbrica, etc. Estava parlant d'una família treballadora, classe treballadora, davant de l'arribada dels que van arribar.
1: Recordem, a totes les dictadures els primers que pringuen són els obrers, sempre. I jo crec que la Sotillo...
2: Vam entrevistar aquí a aquest programa. Ara no me'n recordo quin any va ser, Xavi, però una entrevista que va ser meravellosa. Amb la, si no recordo malament, la neta.
0: No, la filla. La filla de Víctor Jara, que era la dona que es deia Amanda, precisament.
1: Amanda.
0: Recordant el seu pare, que crec que devia ser per l'aniversari... Això és el 70 què? 73.
1: 73.
0: Doncs devia ser fa 3 anys.
1: Fa 3 anys.
0: Va fer 50 anys del...
1: Doncs no ens oblidem mai, els historiadors sempre són molt passats amb aquestes coses, eh? No ens oblidem mai d'aquestes coses. Que no caiguin mai a l'oblit, eh, amigues? Va, anem amb el tema d'aquest matí, que m'ha agradat molt, que ja m'he estat a casa, m'he posat el xandall Adidas, he fet què passa, he tret el parquet, he fet una mica de breakdance. Amigues, Tupac Shakur va morir també el 13 de setembre del 96, als 25 anys. Ara, veieu fotos de l'època i el senyor Tupac, amb 25 anys, sembla que tingui 73.
0: Home,
1: estava amassau. El cap afaitat, tu. Sotillo, tu l'has vist. Home, era un senyor que dius, té 25, pues joder, hem fet una baixona que te cagues des que el van parar fins ara, eh? I mira que m'he tomat colocaus, eh? Amigues, 6 dies després de ser tirotejat a Las Vegas, ell sortia d'un combat. La sabeu qui? Sortia d'un combat de veure el Mike Tyson,
0: eren
1: amics, sí. I va tenir un rifirrafe amb un altre kinky, perquè ara parlarem. Aquests són rapers, però eren delinqüents. O sigui...
3: Ja havia passat per la presó, eh?
1: No, per això. És que estem parlant de que és indissoluble la història del veritable hip-hop i rap. The Real One és indissoluble a la delinqüència armada i al tràfic de drogues. Va tenir un rifirrafe amb un perlit de Huelva que es deia Orlando Anderson, que era membre d'un gang rival. Gang, és a dir, pandilles, aquestes tal, eh? Perquè aquesta gent eren pandilleros, delinqüents i camells que feien rap. No com els pimpines ara que van de malotes i són uns mitja merdes. Aquesta gent ha passat pel talego, eh? Pal talego. Es van parar a un semàfor i això es repetirà ara amb els tres exemples que posarem després. No us pareu, si sou raperos, no us pareu mai més a un semàfor, amics. Es para al costat un...
0: En algun moment has de parar.
1: Fixa't.
0: Semàfor en vermell.
2: Ja, però bueno, la multa, Xavi.
1: Intenteu allò que fem tots els de Sant Feliu. En àmbar i pa'lante, eh? En àmbar i pa'lante. Mira quina imatge més cinematogràfica. Es para un Cadillac blanc al costat i el van acribillar, tu. Aquesta serà una constant a partir d'ara al món del rap. L'últim exemple és el raper Ostentación, que es diu XXXTentación, que el van ametrallar al cotxe parat a un semàfor. Mira, va morir igual que Inestrillas. Et pares amb un semàfor i et buiden dos carregadors. Hem de perdre la por al rap i escoltar coses tan bones que jo recordo, ara és el primer cop en tots els anys de l'embalat que sona hip-hop i rap de qualitat aquí al Via Lliure. Amics, sona el Hit Em Up del 94 de Tupac. I ain't got no

0: Aquest és Tupac, avui fa 30 anys que el van assassinar i, de fet, el cas no es va resoldre fins relativament fa poc. Fa
1: sí, bueno, ara és aquelles coses que jo prefereixo ni parlar. No, perquè, no, perquè són coses tan xunguíssimes que no hi vull fotre més. Mira, un altre exemple, nanos. Un altre que es va parar un semàfor i el van acribillar a trets. No us pareu els semàfors a Ramon Lamiel, si l'ho fa provar. El 9 de març del 77 van parar un altre raper pel mateix mètode, amiga. Un altre raper pel mateix mètode, amigues. Aleshores, les rivalitats, això és important i és història també de la música, eh? Rivalitats entre les bandes, insisteixo, aquesta gent era, a banda de ser excel·lents músics, eren penya xunga de debò, delinqüents. Hi havia un pique molt fort entre màfies de la costa oest i la costa est d'Estats Units i eren pràcticament els assassinats a finals dels 80 i a principis dels 90 eren diaris. La va palmar amb 24 anyets. Per què aquesta gent sempre se'n va tan jove, tio? Estan allò que diem al cim de la seva carrera artística i és per això que es pelen, perquè ja han arribat allà i els odien. Amb dos assassinats van ser encarregats. Ara estem parlant del Biggie, el senyor Notorious Big.
0: Sí, senyor. Eren amics,
1: Eren amics,
0: van coincidir durant un temps. En aquest duel entre costes sí, va haver un moment sí, que eren amics i llavors amics. Es va complicar.
1: Però mira, el Tupac encara li han encolomat el mort al del Biggie, encara l'estan buscant, amics. Màfies, drogues i per damunt de tot el poder de la paraula que tenien aquests dos i la immensa facturació que generaven. Vull recordar que aquesta gent eren els amos del negoci musical en l'època. Els raperos eren els que discos més venien, els que més concerts feien, eren déus als Estats Units. Amics, escoltem tema aquest Juicy de l'any 94 de The Notorious Big. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.

0: Notorious Big.
1: Notorious Big, veieu.
0: 6 o 7 mesos de diferència, sí. Tupac mort i...
1: Heu escoltat com comença la cançó? La dedico a tots els mestres que em van dir que no arribaria a ser una merda a la vida. Aquest senyor era l'amo del hip-hop als 90 als Estats Units. Anem amb una cosa que també em fa expressar l'il·lusió, tu. El bluesman més important de la història va enverinat.
0: Què dius?
1: Us ho juro. Hosti, i jo no sabia això. M'ho ha comentat un amic que és bluesman de tal i m'ha dit, documenta't una miqueta perquè la història és fineta d'aquelles que t'agraden a tu, que ets una miqueta cabronet. Va enverinat amb estricnina, atenció, i amb boletes de naftalina que li van tirar a un chuque joint. Un chuque joint ara mateix seria una taverna del Mississippi, sí, on anaven els bluesmans a tocar, no? Ell xumava, us imagineu, a l'any... Amics, l'any 37, 1937, whisky fet allà darrere de casa amb estricnina. L'estricnina és una cosa que s'utilitza també per tallar i rebaixar una miqueta a l'LCD. Si veieu, aquestes cares de la psicodèlia, com del Joker, aquestes versions, la cara que fa darrere, que sembla que et vingui l'aire, això és l'estricnina. I la naftalina, la barreja d'estricnina i naftalina al cos amb whisky, que devia tindre 1.500 graus, el va rebentar.
2: Però va ser fet expressament.
1: Sí, el primer assassinat de la història de la música de la indústria musical. Perquè ja veien que aquell senyor seria una estrella musical. És un plaer que avui sona això de RAC1. Una gravació històrica de 1937. Hosti, el veritable... I sona bé, eh? Digues.
2: Si no vaig equivocada, crec que és el que inaugura el Club dels 27.
1: Sí. Carai.
2: Que després hi ha Cultura, Amy Winehouse...
1: Ara, és això, el Club dels 27, però
0: sí,
1: que...
0: Sí, tenia 27 anys.
1: Que la gent creia que s'havia suïcidat Robert Johnson, per això de dir, hòstia, s'ha bevia 40 botelles de whisky i s'ha quedat pajarito. No, el van pelar. I ja parlarem un dia d'aquestes teories conspiranoiques... de que tots aquests clubs de 27, passant des de Jim Morrison fins a l'Amy Winehouse, també eren encàrrecs, entre cometes. El 16 d'agost del 1938 van parar a Robert Johnson i també a una història, a una part de la història del blues. Sona Sweet Home Chicago, de 1937.

0: brutal que sigui això dels anys 30.
1: 30, tu.
0: Perquè, clar, estàs parlant d'un món en què els músics bàsicament es guanyaven la vida anant de lloc en lloc a tocar.
1: De bar en bar.
0: No anaven en discos, que això
1: no.
0: És un petit...
1: No,
0: amb l'Albert Pla, el petit parèntesi de la història de la música, però... que és quan els músics van guanyar diners venent discos i no actuant, no?
1: Clar, però que va passar, ja van detectar, aquest tio està rebentant a Chicago, la cruna del blues, ell va pràcticament el va inventar el blues i van dir, se'ls enduen a Nova York. No, a Nova York no posaran peu, el van pelar. Amigues, ara anem una miqueta per aquí, record a tota la meva gent que porta el Jota Hivers i té xiveques. El 8 de desembre del 2004, els The Magic Plan estaven fent un concert al club El Rosa Villa de Ohio, eh? Un marine va pujar a l'escenari, hi ha molts marines que escolten heavy metal, m'he donat compte ara, veient segons quins concerts dels 90 i tal, ojo, i li van fotre 4-3 al guitarra Dimebag Darrell, culpant-lo de la separació dels Pantera, la mítica banda de heavy que eren ja molts famosos. Es van separar els Pantera i van, el Dimebag Darrell aquest va fer els Damage Plan, es va girar i també aquest tio que va pujar a l'escenari, que se'l va carregar i va matar a un rodi i a un de seguretat de la sala. Un poli que estava al públic de civil va pujar a l'escenari i va deixar literalment fregit el tio que es va carregar el guitarrista de Pantera. Lo més heavy que pot passar a una banda de heavy. Escoltem aquesta fantàstica banda de rock dur que eren els Pantera amb aquest tamarral que es diu Cowboys from Hell.

0: Una i set minuts, anirem acabant. Aquests són els Pantera. Fem un últim crims, perquè la gent últim mort de la música.
1: Sempre poses exemples de l'Arta Charco, perquè no. Tu ets mitja
0: pàrquica.
2: Amics, el 14 de novembre de l'any passat van estrangular a una residència de gent gran d'Àvila a Encarnita Polo.
0: Hombre,
2: tenia 66 anys i només portava 2 dies al centre.
0: Que fort, no me'n recordava.
2: 2 dies al centre. El senyor primer era un senyor molt gran, el senyor la va escanyar. Primer li va haver-hi una sentència judicial que el recorrien, el posaven en tractament psiquiàtric en una institució psiquiàtrica. Ara aquest senyor està fora del psiquiàtric i està a la presó perquè ja l'han acusat.
3: Hi havia intenció.
2: Havia intenció i és directament assassinat. Per tant, no hi ha, allò que diem, ui, que està loquito... No. Aquí un jutge amb un perit psiquiatre va dir que aquest senyor que va parar a Encarnita Polo no estava d'allò. Encarnita Polo va ser una popular cantant i actriu espanyola que va assolir una gran fama durant els 60 i els 70. La recordem avui especialment amb el seu gran èxit musical. Ara farem una mica de serinola perquè avui sembla que avui això sembla Sánchez de Vila. Escolta, la tenim sempre passant perquè tots hem ballat i continuem ballant aquest Paco, Paco, Paco, una innovadora barreja entre flamenc i pop. I amigues, tanquem l'embalat d'avui especial aquest de gent pelada.
3: Paco, Paco, Paco, perdó, que l'ha ballat fins i tot Beyoncé. Perquè no sé si recordareu que fa uns anys es va fer molt viral el ball del Ladies, no?, de la Beyoncé.
2: O de Singing Ladies amb Paco, Paco, Paco, Paco. Paco.
3: Ai, sí. Que jo m'imagino l'equip de Beyoncé pensant, sí, quina cançó m'estan posant jo, aquí.
2: I espero que l'hagin dit a Beyoncé. Beyoncé, t'acuerdas lo de Paco, Paco, Paco? Pues ha quedado dormidita i ja no va estar con nosotros. Amics, el cor amunt i un record a Encarnita Polo amb Paco, Paco.

0: Sí. Aquesta és Encarnita Polo, amb Encarnita, aquest Paco, Paco, Paco.
1: Encarnita, Paco, Paco, Paco. Hem fet un racó, ja farem un altre dia, sí. Però farem un especial de... Això que us agradarà més, en català, de teories conspiranoiques, de que, per què van pelar no sé qui, per què l'altre se quedó dormidito, i per què Kurt Cobain li dieron un cacaulat que estava en mal estat.
0: Va, una i 10 minuts, tanquem.
1: Som-hi!
0: Aquest embalat en forma de recordatori, no ve que quan vas als enterros, que et donen el recordatori.
1: Okay, correcte.
0: Doncs això, aquest ofici ho ha de fer mossèn Nin, això. Sí, recordant aquests artistes desgraciadament assassinats i que, com bé dius, ens van quedar bastant amb la bona
1: merda. Amb ganes de més.
0: Amb ganes de més, perquè molts eren molt, molt joves. Sí, mossèn, sí. L'he vist molt més seriós, sí. Molt més pausat que altres dies.
1: També perquè tinc unes dècimes, eh?
0: Ah,
1: unes
0: dècimes. No és per el respecte cap als morts.
1: No, no, no, mai.
0: Respecte finissecular a la gent del ram que, en fi, que l'han pelat injustament.
1: Aquest sí, eh? Aquest sí.
0: En fi, entrarem a la tardor amb un mossèn ja madur, centrat, sí, per fi, sí. Després de tots aquests anys.
1: Sí, sí, sí.
0: Especialment centrat en les senyores de més de 50, que és el
1: sempre.
0: Que...
1: Sempre, és el meu target, és el meu target. Les estimo totes.
0: Però atenent a tots els feligresos del Via Lliure.
1: No, jo no descuido ningú.
0: No, mai.
1: Amigues...
0: Mossèn, compte si s'atura el semàfor
1: que cabron, i diumenge. Que cabron, eh? Este recau final, no me l'esperava, eh? Amigues, ojo pels puestos, feu cas a Ramon Lamiel, mireu... Ara, quan baixeu per Balmes, mireu a banda i banda, no baixi Kluivert, no baixi algú. Amigues, ens retrobem diumenge vinent a la balada del Via Lliure. I sí, amigues, aquesta tarda, visca el pa, visca el vi i visca la mare que va parir a Hansi Flick.
0: Sí, senyor.
1: Yeah! Yeah! Yeah! No us paleu, home, no us paleu, joder.
0: L'he vist nerviós, però, vull dir, l'he vist tranquil, però ara ja s'ha acabat de... cap a casa a descansar.
2: Esteu escoltant...
3: Els millors moments del Via Lliure.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que, com sabeu, és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que estiguin tornant cap a casa seva després d'una llarga nit, probablement ociosa, però potser de feina, després d'una llarga jornada de treball o d'una llarga jornada de festa, arriben fins a casa seva, obren la porta i se'n van directes al llit. I pot ser, per contra, si aquests són intempestius, doncs, per la gent que s'estigui llevant ara, pot ser una hora plàcida, una hora en què obren un ull i diuen, mira, encara és d'hora, encara tenim tot el diumenge per construir. I per tant, aquesta hora tan especial, que és un xoc de civilitzacions entre uns i altres, entre els que arriben i els que se'n van, entre els que es lleven i se'n van a dormir, l'utilitzem nosaltres per fer una cosa que ens agrada moltíssim, que és desplaçar-nos a un raconet especial de la geografia radiofònica d'aquest país, un carreró empedrat dels últims que queden a casa nostra, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions, ni artístiques ni arquitectòniques, que amaga darrere una immensa porta ja desgastada pel pas del temps, una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre hi ha Albert Berlegui. Com estàs, Berlegui? Bon dia.
1: Què tal, Mundo? Com anem?
0: Bueno, una refrescada. Ja va ser útil, segons com.
1: Escolta, com ho trobàvem a faltar, eh? A veure, de fet, tècnicament encara no estem a la tardor, per tant, encara no és les fulles i el paraigua i les castanyes,
0: sí,
1: i l'anunci de Halloween gairebé imminent,
0: sí,
1: però sí que, ostres, aquesta baixada de temperatures, les pluges, que d'acord que no van ser tan intenses com deien, però que van ser, doncs em sembla que dona aquest aire, diguem-ne, tardorenc, aquells que adorem aquesta estació de l'any, hem agraït especialment.
0: Bueno, és que aviat tot n'haurem de parlar d'aquesta qüestió, de que si la tardor, els amants de la tardor, que en sou molts, si teniu por de la seva desaparició, en algun moment ja enfocarem aquesta qüestió.
1: Sí, clar. Bueno, amb la primavera passa exactament igual, perquè, clar, en el tema del canvi climàtic estem polaritzant els climes i passa el que passa, però no, jo tinc esperança que la tardor, tot i que de manera poder més subtil i més amagada, molt discreta, molt d'acord amb el seu tarannà, diguem-ne, antropomorf de la pròpia estació, jo em sembla que acabarà tard o d'hora apareixent.
0: Sí, bueno, i si no, doncs hauràs de vendre algunes de les peces de roba que tens a l'armari, que tot l'any estàs esperant per posar-lo, com aquella gabardina estupenda. Però bueno.
1: Ah, o si no, mira, o a vegades hem de forçar el tema, perquè tu t'ho pots creure que aquest estiu, ja saps que he anat a una coneguda ciutat del centre d'Itàlia, coneguda per la seva capital i per el seu nom, que és la Città Eterna, eh? Doncs a la Ciutat Eterna, a Roma, a 18-19 d'agost, tu pots creure que vam veure una parada de castanyes?
0: Oh, no! Cuinades, sí, sí. O eren...
1: Sí. O sigui, s'havia avançat com 2 mesos, sí, que vam dir, això deu ser una càmera oculta, alguna cosa d'aquestes. No. Hi havia una petita cua de 2 o 3 persones, diguem-ne, comprant castanyes.
0: Ah, la gent les comprava,
1: Sí, clar. Ai. No, clar, evidentment. Bueno, són aquells imponderables que no acabes d'entendre, però...
0: El circ d'Itàlia, pot passar qualsevol cosa a Roma.
1: Mira, entre altres coses, sí, clar que sí, i tant.
0: Va, escolta, et sembla que llegim un parell de cartes d'algunes de les que ens han anat arribant?
1: Mira, encara tenim cartes de la última temporada. Tenim 2 cartes, una és del dia 26 de maig i l'altra és de 3 dies més tard, el dia 29. Per tant, home, tenim un decalatge bastant considerable, però tenint en compte que tenim moltes postals que ens arribaran ben aviat, doncs jo em sembla que la cosa aviat les en direm. La primera carta ens arriba des de Barcelona, ens la signa la Núria Tarragó i ens diu el següent. Estimats amics, un d'aquests passats diumenges estava escoltant, com cada matí, el vostre esperat programa en què l'Albert va dedicar a la set de cobdícia. En un dels petits apartats veu posar per antena la meravellosa ària de O mio bambino caro de Puccini, interpretada per la Kirite Kanawa. Confesso que la vaig gaudir moltíssim, i més encara tenint en compte que aquest no és precisament un programa dedicat específicament a la música clàssica. Per això vaig agrair el detall de l'Albert d'incloure aquest fragment, que és una petita delícia. Amb això ja podeu veure que em confesso descaradament enamorada dels clàssics. Tant se val sigui un bon concert com una òpera, sobretot si els intèrprets són de qualitat. I ara, i si voleu riure una mica, us diré que fins fa molt pocs anys, donat el meu desconeixement de l'italià, creia que el que deia la soprano era bambino, és a dir, infant, quan en realitat diu babbino, és a dir, papa, fins que vaig anar a l'òpera al Liceu i no me'n vaig adonar. Beneïda ignorància. Com que segurament llegireu aquestes ratlles a cap d'un temps degut, us desitjo tots un bon estiu i unes bones vacances.
0: Bueno,
1: una abraçada i fins diumenge que ve.
0: Les vacances s'han acabat, però l'estiu encara encara ha arribat, la felicitació està
1: una
0: bé.
1: Una setmana, clar que sí, i tant. Doncs mira, Núria Tarragó, des de Barcelona, que ens explica això. De fet, és una diguem, una carença molt estesa de que la gent es pensa que es diu O mio bambino caro,
0: sí.
1: Però en realitat és O mio bambino, que és la terminologia, diguem-ne, afectuosa per dir papa, no? És a dir,
0: però papa... No el papa de Roma, sinó el teu pare, eh?
1: Sí.
0: Seria papi.
1: Sí,
0: com si diguéssim
1: papi. Papa... Això mateix, perquè el papa és Babbo i el papi, penso jo, eh? I el papa i el papi seria Babbino.
0: Babbino, està molt bé.
1: Vull dir que bé, després d'aquesta petita lliçó d'Itàlia...
0: No, perdona, està molt bé, perquè estic convençut que bona part dels nostres oients, si han sentit l'àrea, pensen que és Bambino i no Babbino.
1: Sí, i és Babbino, eh? Mira, la segona carta ens arriba des de Barcelona, es la signa la Montse Boada, ens arriba, com us deia, del dia 29 de maig i ens adjunta una postal, mira, aquí la veus, amb el crit de Munch, la famosa, el famós quadre de principis del segle passat. Oslo, 23 de maig del 2026. Yep. Apreciats Albert i Xavi, com li vaig comentar a les aules, hem vingut tots els 11 de família a veure la final del Barça-Lions. Hem guanyat 4-0, les del Barça són molt bones. Avui i demà farem turisme, hem anat a veure el Museu Munch, la biblioteca. Bons records. Ah, i vosaltres també sou els millors. Doncs mira, la Montse Boada des de Barcelona. Perquè això devia ser la final aquella
0: de... La Champions femenina, que va guanyar el Barça precisament contra l'Olímpic de Lió, un dels grans rivals que pot tenir Europa, i que, sí, no és Lions, sinó el Lió, Olímpic de Lió, i que va ser, de fet, l'últim partit, o un dels últims partits d'Alexia Putellas com a capitana i com a crac del Barça.
1: Bé... Ens l'enviem juntant amb una carta que podem llegir. Benvinguts a Bert i Xavi. La meva idea era enviar la postal des d'Oslo, però diumenge i dilluns estava tot tancat i no vaig trobar segells. Ai, per això ens l'envia des de Barcelona, eh? També així tinc oportunitat d'escriure els quatre ratlles, agrair el vostre programa que escolto gairebé sempre. Els diumenges tinc com una alarma interior que em fa obrir els ulls i engegar la ràdio. També sóc alumne de les aules de la gent gran, on hi va l'Albert a fer conferències. Felicitats per al premi, això deu ser per tu, Xavi, que us van donar, que us ho mereixeu, sou fantàstics. Vam tornar molt cansats a Oslo, però molt contents, sobretot els nets, el Joel, la Gala i la Júlia, que encara que petits van viure una experiència inoblidable. Gràcies, Barça. Doncs mira, la Montse Boada des de Barcelona, Oslo.
0: Doncs gràcies a la Montse, gràcies a la Núria, evidentment a tota la gent que ens seguiu escrivint cartes, els que ens ho heu fet també durant l'estiu, aquestes postals que ens van arribant i que llegirem les pròximes setmanes. Si voleu fer-ho, si voleu seguir escrivint cartes en aquesta no tardor en la qual ens trobem, doncs podeu fer-ho com sempre a l'adreça habitual, al Basar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 3, codi postal 08036 de Barcelona, i com és habitual, l'Albert no només les llegirà totes, sinó que les respondrà una per una. Va, vaig cap al Berlegui Express, que el tenim allà a la cantonada. Sí, perfecte estat de revista, amb bandereta inclosa. A veure, Albert, escolta,
1: sí,
0: una cosa.
1: Sí, ho sento.
0: No podem dedicar...
1: Què vols que t'hi digui? No,
0: ja ho sé que hi has anat aquest estiu, ja ho has dit ara, però ara que... Ara hi hem de tornar... A la dolça a Itàlia, hem de tornar-hi?
1: Sí, però no anem a Roma, anem a Bolonya.
0: Ah.
1: Anem a la capital de la regió Emília-Romanya.
0: La capital del menjar, anem, una mica.
1: Això mateix, la ciutat coneguda com la Dotta, és a dir, la Docta, ja que allí s'hi troba la universitat més antiga d'Occident, de l'any del senyor de 1088, però també coneguda com la Rossa, és a dir, la Vermella, ja que descriu el color típic de les seves cases, o també coneguda com la Grassa, ja que la seva gastronomia, diguem-ne que és bastant contundent, bressol, segons la tradició, evidentment, de la mortadela, dels tortellini o de la seva famosa salsa bolognesa.
0: Ara. Mm. Però no hi devem anar per això, oi que no?
1: No, el nostre destí és una casa de subhastes...
0: Com t'agraden.
1: La qual... Sí. Bueno, és que la veritat és que provoca moments certament divertits, eh? A veure, no podem identificar per raons de privacitat, sí, i de seguretat, però allà el 2020 es va produir un lamentable error que ha tingut la seva conclusió fa molt poques setmanes. Aquí la notícia que s'ha produït, diguem-ne, fa molt pocs dies. Què et sembla, som-hi?
0: Sí, anem a Bolonya, va, tu. Sí. Anem-hi.
1: A la subhasta de
0: Bolonya. Andiamo!
2: $952, una litografia a colori, €250 la base d'asta, $250, non ci sono offerte, l'hai venduto.
0: Albert, no saps la vergonya que em fos passar, perquè ara està tot ple, només hi ha aquelles dues cadiretes que estan allà al mig, i ara haurem de passar, què, de dir-ho jo, prego, signore, scusi tanti, no vinc a guardare, così, che cosa, bueno, la veritat, és que és terrible.
1: Passa. Te treu la brica aquest que té la senyora d'allí?
0: Sí, scusi, signora. Gràcies.
1: Mira, ens trobem en aquell lloc on va passar aquest desafortunat incident.
0: Mira com ens mira aquest. Sí, sí, sí. A més, et miren de tot de ple, s'han girat tots, tu.
1: No, una cosa, és descarats. És inevitable... Llavors és inevitable agafar els dits de la mà dreta i fer en plan napolità, no?
0: Ara.
1: Què mires, no? Sí, sí, què guardes,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Sí, sí, depèn, compta amb els gestos, perquè ja sabeu que els italians tenen aquest llenguatge no verbal extraordinari, que pots insultar sense dir res.
1: El sud és molt més, potent, que no pas al nord. Però bueno, mira, tot va començar el 2020, quan Il Corriere di Bologna va anunciar que es faria una subhasta i que una de les obres seria el quadre Madonna col Bambino, és a dir, la Mare de Déu amb el nen, d'un tal Alfonso Martorelli, datat al 1850. La peça sembla ser que no tenia massa interès i va ser adquirida per un col·leccionista suís per 38.000 euros, que tampoc no és cap fotesa. A l'hora de per això de fer la paperassa per enviar-lo a l'estranger, algú se'n va adonar que la data estava mal escrita i no era del 1850, sinó del 1350.
0: Què dius, ara?
1: És a dir, un quadre fet 500 anys abans. Jo diria que, home, per l'estil ja pots veure si els quadres són del segle XIX o del segle XIV, però en fi, Total, que s'havia confós un 3 per un 8 i, per tant, no pertanyia a aquest Martorelli, sinó a un autor anònim conegut com Il Maestro 1302 i que també és autor de peces de gran valor com el Baptisteri de Parma. Segons aquesta taxació, el quadre no valdria 38.000 euros, sinó més de mig milió d'euros.
0: Oh, home! I llavors, perdona, però clar, el senyor ja l'havia comprat, no? Què s'ha de fer en aquestes circumstàncies? Bueno, què va passar?
1: Llavors, evidentment, van entrar els advocats, evidentment, el Ministeri de Cultura va intentar frenar l'operació, però no ha estat fins ara, i després d'un llarg procés judicial que la justícia ha dictaminat que l'adjudicació és correcta.
0: Ah-ha.
1: En altres paraules, Santa Rita, Rita, Rita, notícia de no se quita.
0: Tu creus que a Itàlia, si a Itàlia es deu dir així, sí, també? Santa Rita, Rita, Rita, quello que si va, ja non ritorna.
1: Doncs el pitjor és que no és el primer cop que passa, perquè en molt poc temps, el passat gener, per exemple, es volia recuperar un quadre de Giorgio Vasari, que és un dels grans pintors, però també, diguem-ne, escriptors del Renaixement, que havia anat a parar a Alemanya, el quadre, no el Vasari, i on la justícia ha fallat també en contra dels italians. Mentre, diguem que es depuren responsabilitats, així entre cometes, d'aquest tràgic episodi, nosaltres ja tenim a punt, en un 3 i no res, un nou Basar de les Sorpreses, el 454, que dedicarem a aquest nombre natural protagonista d'aquesta lamentable confusió. No era un 8, sinó un 3. Aquell que segueix el 2 i que precedeix el 4. Avui, doncs, la lletra T. La T de 3.

0: Hem de dir que no és el primer número que apareix al bazar, no, Berlegui?
1: No, no, ho he estat mirant, i aquí per aquí han passat ja el número 7, el número 10, el número 12, el 13 i el 40. Mm. O sigui, per tant, tenim un petit racó de números. I en matemàtiques, home, no és un número qualsevol, perquè és el primer número primer, és a dir, que només és divisible per un i per ell mateix, que és senar, que és el número enter del pi, allò del 3,1415, sí. I és el primer nombre primer de Fermat i el primer nombre primer de Mersenne, que són, a veure, diguem que són dues particularitats que deuen el seu nom als matemàtics francesos que els van estudiar al segle XVIII, Pierre de Fermat i Marie Mersenne, i això és sense oblidar, evidentment, la regla de 3. O sigui que a nivell matemàtic podíem trobar moltes particularitats d'aquest número 3.
0: Home, jo la regla de 3 deu ser de les coses matemàtiques que he fet servir més a la meva vida.
1: Doncs sí, jo també, sí, perquè negar-ho, evidentment. No? I és extremadament útil, eh?
0: Sí, sí, tant i tant. Per cert, parlant d'això, les mates se't donaven bé o no, tu?
1: Ostres, em sap greu, però... Ja, ja. No massa,
0: és,
1: no massa.
0: Mira
1: que m'hi esforçava. El tema de les equacions, allò de travessar la frontera entre l'igual que passaves d'una X d'un cantó a l'altre, em costava horrors, eh? I això que, jo em sembla que una educació, una bona educació, ha de tenir en compte no només la vessant, evidentment, humanística, sinó també la vessant, diguem-ne, científica, no? Vull dir que ha de ser una cosa integral, però no, i a mi em costava. Amb el temps em vaig acostumar, però em costava molt. A tu, suposo que...
0: No era especialista en aquest tema, m'agradava tota la resta, però les matemàtiques és cert que sempre m'han costat, és així, una mica com tu.
1: Doncs, matemàtiques a banda, en tots els números intuïm que van molt més enllà que un mètode per mesurar el nostre món físic. A moltes tradicions es consideren el principi organitzador que conforma l'estructura de l'univers. I és evident que el número 3 hi ocupa un lloc preeminent. Està present en tots els aspectes de la creació: la ment, el cos i l'esperit, el naixement, la vida i la mort, el passat, el present i el futur. I en moltes mitologies simbolitza la unitat dins la diversitat i la superació de la dualitat.

0: Solem passar per Grècia per parlar de mitologia, tot i que en podríem trobar en molts altres llocs, no? I aquí el número 3 és important, també, a l'antiga Grècia?
1: Sí, sí, sí. A la mitologia grecorromana, la divisió del cosmos, recordem que és entre 3. Zeus, que es va quedar al cel i la terra, Posidó, que es va quedar al mar, i Hades, l'inframón, quan es van repartir el món, no? Les deesses del destí, les parques, són també 3, Cloto, Làquesis i Atropos. Una fila, l'altra mesura la longitud i l'altra talla el fil de les vides dels homes. Hi ha divinitats que sempre s'agrupen en 3, les 3 Gràcies, Aglaia, Eufrosina i Itàlia, que representen la bellesa, la seducció i la fertilitat. Les Gorgones, monstruoses germanes amb cabells de serp, la Medusa, Steno i Euriale, o les Graies, tres velles que compartien un ull i una dent i que custodiaven el camí, el camí que... No és Hèrcules, tu, la pel·lícula del Disney?
0: No. Sí, però ara no me'n recordo ja d'aquest
1: trajecte. El que passa que aquí confon, fonen en una mateixa, en uns mateixos personatges, les Graies amb les parques.
0: Però d'acord.
1: Que, i comparteixen un ull i una dent, i què són? Doncs, evidentment, porten cap a les Gorgones. Per no mencionar també el cap del gos guardià de l'inframón, és a dir, Cèrber, que té 3 caps, o la Quimera, que és el monstre format per 3 parts d'animals. De tresos també en trobarem, òbviament, a la religió cristiana.

0: parlat d'aquesta agrupació romana de l'antiga Roma del número 3. En el cas del cristianisme, també té molta transcendència el número 3. Vaja, és central el número 3.
1: Correcte. A la teologia cristiana, el 3 és el símbol de perfecció espiritual, la totalitat i la divinitat. I trobem moltíssims elements amb aquest número, començant, evidentment, per la Santíssima Trinitat, és a dir, Déu, Pare, o sigui, Déu, Fill i Esperit Sant, i acabant pels tres estats de l'ànima després de la vida, l'infern, el purgatori i el paradís. El 3 també el trobem força representat en la vida de Jesús. Els tres reis d'Orient, tot i que aquesta tradició, diguem-ne, numèrica no està recollida a les escriptures...
0: Oh, i, quan vam, com vam descobrir fa uns quants anys amb un especialista, ens va dir que hi havia un quart que apareixia i desapareixia depenent de les èpoques, no? Que hi havia un quart rei en algunes tradicions i de cop el van fulminar, però bueno.
1: Clar, el que passa que clar, els tres reis d'Orient representaven aquesta totalitat, però també representaven els tres estats de la vida d'una persona.
0: Exacte.
1: La joventut, la maduresa i la senectut, les tres races conegudes en aquella època, és a dir, el blanc, la caucàsica, la rossa, que és l'asiàtica, i la negra, l'africana. Mm-hmm. I per tant hi havia, clar, com una completud, no? Però hi ha altres tresos. Els tres dies en què el nen Jesús va estar perdut al temple. Les tres temptacions de Satanàs a Jesús abans no comença la vida pública. Els tres anys d'aquesta vida pública. Les tres resurreccions que va fer Jesús. Només recordo la de Llàtzer, però n'hi ha dues més.
0: Sí.
1: Les tres negacions de Pere abans del cant del gall, les tres caigudes de Jesús al Via Crucis, els tres crucificats, Jesús i els
0: Exacte.
1: Dos lladres, els tres dies que passen abans d'una ressuscita.
0: Uau,
1: per tant, tenim
0: tot arreu,
1: molts exemples,
0: sí,
1: no?
0: Sí sí.
1: Sí. I té unes connotacions simbòliques força importants que les altres arts han aprofitat, com per exemple els contes de fades.

0: És bo aquesta, tens tota la raó. Tots els contes infantils, o molts dels contes infantils que podem recordar, hi ha tres personatges de cop interactuant amb alguna circumstància, no? Dos suposo que és poc, un és nul, tres és el mínim imprescindible, segons com, no?
1: Sí, però a més funciona, diguem-ne, com a metadiscurs, eh? És un dels elements estructurals bàsics dels contes. I deu tenir molt a veure el fet que es juga, evidentment, amb la repetició, no? Per tant, fàcil d'entendre per als oients, ja, per als nens petits.
0: Ja. O sigui, també és el mínim... repetir una història amb petites modificacions tres vegades, no? Fins que el conte avança, diguem-ne.
1: Però també fixa't que és un dels elements imprescindibles, és el mínim per entendre'ns, per crear suspens. Recordem el conte de la Caputxeta Vermella, no? Les tres exclamacions del llop. Quines orelles més llargues que tens, quins ulls més grans que tens, quins ullals més grans que tens. Eh? És perquè, a dir, juga amb aquesta creació de clímax. Vull dir que...
0: És veritat.
1: I això es veu també començant pels personatges de moltes històries, com els tres porquets, per exemple, o els tres ossos i rínxols d'or, on, ja anant en un àmbit literari, els tres mosqueters d'Alexandre Dumas, no? Però també en d'altres. Per exemple, el conte original de la Blancaneus, la madrastra intenta matar la protagonista tres cops, no només amb una poma, com tots recordem a la versió de Disney. I a la Bella Dorment, tres són les fades que ajuden a la protagonista. A casa nostra tenim les tres bessones de la Roser Capdevila, o els tres germans, un de llest o bo, i els altres simples o dolents, que tan presents estan a les rondalles d'en Joan Amades.
0: Però com deies tu, és imprescindible a l'hora de crear un relat que hi hagi tres personatges, perquè és que, clar, dos poden anar junts, no?, i com a màxim discutir-se entre ells o estimar-se, no?, però de cop quan hi ha un tercer, la dinàmica canvia radicalment, i clar, poden haver-hi aliances de dos contra un, els tres a la vegada junts, els tres separats, té molta més riquesa, no?, quan hi ha un tercer personatge en joc.
1: I també que està molt present a les trames, no? A quants contes el protagonista acostuma a fallar dues vegades ara, en una empresa per aconseguir el premi o la resolució del conflicte a la tercera. Per no mencionar els desitjos quan apareix un geni o una fada, i un altre, evidentment, és el del desindicador.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, i la cosa aquesta de la tercera va la vençuda, no?, que és una mica el que apuntaves ara.
1: Per tant, doncs, no només la literatura explica històries, també a molts altres elements. I també, evidentment, ho fan els quadres. I un dels més famosos que explica un munt de coses és, precisament, un tríptic, el del Bosco.

0: Ara mirarem de penjar una foto d'aquest quadre, que crec que és el Prado, no?, a Madrid.
1: Sí, és una, bueno, és un quadre extremadament famós, és el Jardí de les Delícies, eh? L'obra més famosa i enigmàtica del pintor neerlandès Hieronymus Bosch, el Bosco. Recordem que va ser el punt de partida del nostre primer basar, el que vam emetre a l'11 de setembre, doncs mira, ara fa 10 anys justos. A l'11 de setembre del 2016 vam començar amb la B de Bosch, fent referència a l'exposició del Prado, que exhibia aquesta, una antologia d'aquestes obres d'aquest pintor, no?
0: És de bojos.
1: Sí. El Jardí de les Delícies, recordem, és un tríptic, és a dir, tres quadres pintat a l'oli sobre fusta a finals del segle XV, on es representa el destí de la humanitat a través del pecat i dels plaers, i es troba, tal com deia el Prado. Quan el tríptic està obert, es divideix en tres grans escenes narratives que es llegeixen d'esquerra a dreta. El parell esquerre és el paradís i mostra la creació del món ideal on hi apareix Déu en el moment de presentar Eva i Adam, envoltats d'una natura exòtica i d'animals fantàstics. El panell central, que és el més gran, és el Jardí de les Delícies i és un fals paradís on la humanitat es lliura als plaers de la carn i els pecats. Està ple de figures nues, fruites gegants i estructures orgàniques estranyes que van ser inspiració segles més tard del surrealisme. I el panell dret és molt inquietant perquè és l'infern, que és una escena nocturna i terrorífica plena de tortures, de dimonis i de màquines de torment. Quan les dues portes laterals es tanquen sobre el panell central, formen una sola imatge que representa el tercer dia de la creació del món, on la Terra apareix com una esfera d'aigua i terra sota una bombolla de vidre. I d'una unitat de tres obres pictòriques a una altra unitat de tres obres musicals.

0: Segon programa i primera vegada que apareix Verdi. No serà l'última, em sembla, aquesta temporada, sí o no?
1: Esperem que no, eh? Però és que, escoltes, que és molt, molt adequat, molt convenient, perquè estem parlant de la trilogia popular de El mestre de Busetto, de Giuseppe Verdi, formada per tres de les seves òperes més famoses i també representades a nivell mundial i que van ser compostes de forma consecutiva a principis de la dècada de 1850 i que representen el cim de la música italiana del segle XIX. Les tres se centren en drames personals, la marginació social i les passions humanes. Ara són títols, diguem-ne, imprescindibles en qualsevol repertori operístic, però es van estrenar amb un èxit desigual. I la primera és aquesta que estem escoltant, el Rigoletto, el fantàstic i plus com perfecte Rigoletto, estrenada l'any 1851. Està basada, recordem, en l'obra de Victor Hugo, explica la tragèdia d'un bufó de corts, Gepic, la seva filla Gilda i el llibertí duc de Màntua. Té una de les àries més famoses de tota la història, però l'àrea més famosa de totes, que és la dona immòbile, que provoca urticària entre els obsessionats per tot el que sigui políticament correcte, ja que, bé, diguem-ne que és una àrea una mica misògina.
0: Oh, no? I tant, que ho és. Això és així.

0: Després de sentir La dona immòbile, aquesta segona part d'aquesta trilogia popular de Verdi, què és?
1: Sí, això és Il Trovatore, que va ser estrenada un any després, el 53, 1853, i que està ambientada a l'Espanya medieval, en una història d'amor, de venjança, de gelosia, de gitanos, basada en un drama d'Antonio García Gutiérrez, i de la qual té trossos molt famosos, un dels quals és aquest famós cor de l'enclusa de l'inici de l'acte segon.
0: A veure,
1: podem sentir uns quants segons?
0: Sí, exacte.

0: Probablement una de les àries més famoses de tots els temps de la història de l'òpera, no?
1: Correcte. Aquí tenim el gran Juan Diego Flores a la famós Libiamo nel lieti calici, és a dir, bevem alegres de les copes, del primer acte de la meravellosa, la Traviata, estrenada 2 mesos més tard del Trovatore, per tant, el 1853, i que està basada, evidentment, en el famós llibre d'Alexandre Dumas, La dama de les camèlies, relata l'amor sacrificat i la tràgica mort de la cortesana Violeta Valéry. Va ser un absolut fracàs quan es va estrenar i avui és una de les òperes més representades de tot el món.
0: És increïble.
1: Sí, és aquelles... Sí, bueno, però també van haver-hi tota una sèrie d'elements, l'orquestra no va tenir temps d'assajar, sembla que la soprano, que representa una persona tísica, tuberculosa, diguem-ne, que està pràcticament als ossos, era una soprano, diguem-ne, bastant entrada en carns.
0: Ja, no era creïble,
1: bueno, no? No va ser, i llavors, però clar, també va ser una òpera que va mirallar la societat de l'època, perquè no retratava episodis del passat, com el Rigoletto o el Trovatore, sinó que parlava de la prostitució del món de les cortesanes contemporàneas de Verdi. Això també va posar nerviós més d'un. Doncs, per tant, la fantàstica i extraordinària Traviata. Va, 100 anys més tard, el 1950, s'estrenava una obra mestra amb un altre 3 al títol.
0: Home, Blai Morell estarà feliç, perquè aquesta és una de les pel·lícules de capçalera,
1: Em consta que té debilitat per aquesta pel·lícula. Qui no té debilitat per El tercer home? Perquè és una de les obres mestres absolutes i rotundes de, basada, evidentment, en la famosa novel·la de Graham Greene i que va ser portat a la pantalla per en Carl Reed, tot i que sempre s'ha especulat de si Orson Welles estava al darrere. Aquesta música és la seva identificable banda sonora, Anton Karas, i amb un, recordem, Orson Welles, Joseph Cotten, Trevor Howard, Alida Valli, ambientada a la Viena de la postguerra, un escriptor nord-americà, en Holly Martins, i viatja per trobar-se amb un amic de la seva infantesa, que és en Herline, però es troba que just arriba a Viena, el seu amic ha mort atropellat en circumstàncies misterioses. L'escena culminant, una persecució a les clavegueres. Absolutament imprescindible. Perquè la vulgui recuperar, perquè estem convençuts que a aquestes alçades tots els nostres oients ja han vist El tercer home, a Prime Video, Movistar Plus i a Filmin, entre altres plataformes.
0: I si no, com deia Merito Torreiro, professor que vaig tenir a la facultat i gran crític de cinema, hay un círculo en el infierno para aquellos que no hayan visto El tercer hombre.
1: El hombre que mató Liberty Valance, no?
0: Bueno, en aquest cas, originalment...
1: I El tercer hombre,
0: No, originalment era Liberty Valance, però ara ja ho aprofito per tot. Ara ja, en qualsevol circumstància, hi ha un cercle a l'infern. Però, en tot cas, mira, t'he de dir una cosa sobre això, Berlegui, que m'he trobat en el meu entorn que hi ha gent... I per això crec que és molt útil que ho diguis, això, que s'està fartant de la sobreproducció audiovisual de que estem vivint, que no tens temps d'anar al cinema a veure sèries, perquè tothom diu que és bona aquesta i aquella no altra, i ara prova, no sé què, no sé quantos, i m'estan dient, mira, he decidit no veure res més nou, potser alguna pel·lícula al cinema, però ara em refugiaré en grans pel·lícules de tots els temps.
1: Doncs mira,
0: me'n vaig a casa i m'ho miro.
1: Sí. Jo sap dir que ja fa temps que practico,
0: Recuperar, no?
1: Sí. Recuperar, i tornar a visionar i a revisionar. Aquesta setmana, després de veure un parell de pel·lícules de les que tothom em parlava meravellosament bé, estrenades a Cannes, fa molt poc temps, i que vaig a quedar com molt fastiguejat, vaig recuperar Estranger en un tren, d'Alfred Hitchcock. Clar. I no t'ho pots imaginar, lo bé que m'ho vaig passar. Clar. És que va ser... I això que és una pel·lícula que pràcticament me la sé de memòria. Sí, sí. Però, noi, és que quan un torna als clàssics, te n'adones de la qualitat com ha acabat, diguem-ne, impedint que es marceixin amb el temps i que siguin, diguem-ne, grans monuments de la cultura del segle XX. Clar que sí.
0: Bé, em sembla que ens hi trobarem uns quants així. Berlegui, una abraçada forta i acabarem com el Berlegui, que troba moderns, música del segle XVII, del segle XVIII, perquè tota la resta doncs és massa
1: tot
0: modern.
1: Tot arribarà, Xavi, tot arribarà.
0: Ja arribaré, no? O sigui, ja... Quan tinguis la meva edat,
1: ja veuràs.
0: Berlegui, una abraçada fortíssima. Adéu-siau.
1: Igualment, Mundó. Adéu-siau.
2: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.

Bé, aquesta setmana hem parlat molt de la Diada. Ahir ho vam fer àmpliament després dels actes de l'11 de setembre i una de les qüestions fonamentals d'aquesta Diada va ser el cartell. Un cartell que segur que heu vist pel carrer, amb banderoles, amb marquesines a les parades dels autobusos, pàgines completes als diaris, animacions a les xarxes socials. És el cartell oficial de la Generalitat de Catalunya per aquesta Diada Nacional. Com sempre ha portat cua, perquè sempre passa amb la Mercè, passa amb la Diada, però ha permès que se'n parli, que es plantegin debats de tot tipus, identitaris i no identitaris, i com passa habitualment, que més d'un tregui, diguem-ne, el dissenyador gràfic o l'il·lustrador que porta dins, i digui, jo ho faria d'aquesta altra manera. L'autor del cartell és Javier Jaén, que és una autèntica eminència a nivell internacional, català, que en els últims anys ha estat el responsable de portades en revistes i diaris de tot el món, el National Geographic, el The Economist, el New York Times, el New

0: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.
1: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
2: Una munió d'empremtes dactilars de color vermell, pràcticament juntes, que quan el veus, és possible que no vegis ni les empremtes. El primer que veus és l'impacte, t'imagines que són uns caps, per tant, gent que està junta, probablement en manifestació, no? Anant probablement cap a la mateixa direcció o mirant cap a la mateixa zona, no? Hi ha un fons groc, és una mena de bandera catalana deconstruïda amb empremtes dactilars, no? A mi em sembla preciós el cartell, he de dir-te. Jo em vaig quedar impactat i em va semblar que la idea estava molt bé. El que passa és que sí que has dit dues coses de la teva formació que m'expliquen aquest cartell, que és disseny gràfic per un cantó i belles arts per l'altre. Perquè els cartells poden ser artístics o poden ser solucions, diguem-ne, tècniques o mecàniques a una funció, no? Aquest cartell és més artístic o més d'un dissenyador?
3: Ah, jo no tinc ni idea. El que sí que crec que la meva professió, el que no ha de ser mai, és una espècie de festa de creativitat mal entesa. De vegades, per indicar la sortida, potser és una fletxa. No cal que fem experiments raros.
2: Mira, això, ara et diré una cosa que és que ara m'has fet pensar. Hi va haver una moda, de cop, que tu anaves a un bar o un restaurant i volies anar al lavabo, i on passava 3 minuts pensant, bueno, el de la dreta o el de l'esquerra, perquè algú ha tingut la brillant idea de ser molt creatiu i no acabo d'entendre.
3: Del cas del que estem parlant, el cartell de la Diada, l'assemblea, ha de semblar un cartell de la Diada. Però quan faig el cartell d'una pel·lícula, ha de semblar que allò és una comèdia, és una pel·lícula de terror, un documental, no? I en el meu cas, abans em preguntava si era dissenyador, il·lustrador, no sé què. Jo crec que quasi el que em dedico és a la traducció de llenguatges. Jo haig d'agafar aquella pel·li, posem l'exemple de pel·li perquè és una mica més entenedor,
2: sí.
3: I amb molts pocs elements, que són el color, la tipografia, una fotografia, una il·lustració, haig de donar-te tots els codis perquè quan tu estàs a la porta del cinema o al sofà de casa teva escollint la pel·li, sàpigues una mica què hi ha darrere d'aquella imatge, no? I ens passa al supermercat, quan anem a escollir unes galetes, allò ha de semblar una capsa de galetes, no? I a més ha de semblar la que costa 3 euros o la que costa 8. I tot això ho fem amb molt pocs codis, molt pocs elements, que ja et dic, és la forma, el color, la textura i la il·lustració de la imatge i poca cosa més.
2: Diries que en aquest sentit la diferència entre un quadre i un cartell, no? Perquè tu podries fer un quadre de la Diada i podries fer un cartell de la Diada. És que és la velocitat, potser, de l'espectador? De cop ho has de veure de primera, i has de tenir una idea ràpida?
3: Crec que té més a veure amb la intenció per qual allò està creat, no? Avui ens demanen un cartell, però sabem que no és veritat. És una peça de comunicació que ha de viure en banderoles, ha de viure a una pàgina d'un diari, ha de viure en un bàner que ens surt allà enmig, a una estació del metro. Té a veure amb una peça de comunicació que, d'una forma quasi líquida, ha de poder viure en molts contextos, no? No és tan... preguntar si té un origen artístic o no. Uh-huh. Ja et dic, a mi em costa posar límits en aquest gradient d'art, disseny i comunicació, on, sincerament, crec que és un debat al que li dediquem moltes hores i no és gaire interessant. No? Uh-huh. Aquella imatge ens toca d'alguna manera, ens informa d'algú, ens fa riure, ens molesta o ens indica on està la sortida. No? Posar-li si és més això o més allò. A mi personalment no m'interessa gaire.
2: Però, Javier, quin va ser l'encàrrec exactament?
3: L'encàrrec és fer el cartell de la Diada.
2: I punt. No et van dir, mira, has de tenir en compte que són els 50 anys de Sant Boi o...
3: Sí, sempre hi ha un petit...
2: Hi ha determinats elements.
3: Marc, però jo tinc la sort de treballar habitualment amb gent que em deixa cert espai. I jo sempre he cregut que una bona feina també surt d'un bon client. I un bon client t'ha de donar un espai de joc, però també t'ha de donar un espai de llibertat. Uh-huh. I a partir d'aquí, el diàleg.

0: jo proposo i tu em dius sobre això, ah, però mira, podem anar més per aquí o per allà. I així s'ha construït. La realitat és que jo he treballat super a gust amb l'equip de comunicació i com normalment hi treballo, eh? I molt content en aquest part en aquesta part del procés.
1: Quan vas veure que la solució era la idea de som un poble ple d'individualitats i la millor manera de fer-ho amb l'empremta dactilar, que és l'única cosa que et diferencia de tota la resta, tot i que si ho veus de lluny dius, ah, però tots són éssers humans molt semblants i estan junts en una direcció.
0: Doncs hi ha una part que vas a una primera reunió, no pots dormir aquella nit.
1: Sí, passa això, no?
0: Sí, i tant. Jo crec que aquesta idea que tenim de la inspiració i aquesta romantització de les muses, i en el meu cas, per desgràcia, no és així, té més a veure amb menjar-te el cap bastant i seure a la taula de l'estudi i fer proves per aquí i per allà. Però en aquest cas sí que per mi va sortir bastant ràpida la suma dels elements, almenys què volia posar a aquella coctelera, no? Que tenia a veure amb un principi de com representar, tornem a això de la traducció de llenguatges en una imatge, aquesta idea d'identitat. Sortia aquests dies, no vull dir malament, crec que era l'Enric Calpena, que deia que la Diada no celebràvem una derrota, sinó que seguim vius, no? Que seguim aquí.
1: Que encara estem aquí. Celebràvem que no es van deixar vèncer.
0: Exacte.
1: Volem aguantar.
0: Jo tirava molt enrere i buscava aquelles proves d'existència que havíem fet des de les coves, no? Des d'aquesta cosa tan humana. De posar la mà a la paret i dir, ei, sóc aquí. I a més...
1: Aquella frase de Javier ha estado aquí, no?
0: Sí, I was here, no?
1: I was here.
0: Però tu la poses al costat meu i la Cristina també, i de cop som els d'aquesta cova. I comença una idea de comunitat, no? I és una cosa que ha passat a tot arreu, com representem la nostra presència gràficament, perquè... Recordem que demanen suport gràfic, no? A partir d'aquí li sumem com posem aquesta catalanitat o el que tingui a veure amb aquestes mans a la història de Catalunya i que sigui patrimoni gràfic nostre. I ràpid arribem a la llegenda d'en Guifré el Pilós i els dits i la sang i ja comencem a tenir coses, no? I a més aquest any... Són els 50 anys de l'aniversari d'aquella primera manifestació després del franquisme i teníem aquesta idea de gran comunitat. I hi ha una part del cartell que és com quasi les taques de Rochas, on cadascú veu algú. Quan tu el descrivies, no? Gent que mira una direcció en una manifestació, benvingut. Hi ha gent que hi ha vist un concert, hi ha gent que al final és aquesta idea de la comunitat, la que m'interessa.
1: A mi em va semblar que tenia aquesta polisèmia, fins i tot política, perquè algú dirà, no, és que el PSC si mana no pot ser que defensi una idea independentista de les manifestacions de l'1 d'octubre, per exemple. Però és que si això ho hagués fet un govern independentista, tothom hagués vist que allò era l'1 d'octubre, per exemple. Ara, perquè estem recordant els 50 anys de Sant Boi, però ara es diria, doncs sí, són els 50 anys de Sant Boi, però podria ser les manifestacions de la SEAT. Podrien ser moltes altres coses vinculades al país. Això és polisèmic, no? I no sé quina comoditat tens amb què es facin interpretacions respecte a la teva feina.
0: Això del que estàs parlant és una cosa que és... Per mi és de les més interessants, et diria, en el món de l'art des de fa molts anys, és aquesta idea de context. No és el mateix veure un urinari al bany que veure-ho en un museu.
1: Correcte.
0: I entenem, ah, mira, no, és que és un... Mirem la cartela i és un tal Duchamp. Ah, vale, el context ens diu no sé què, no? En aquest cas és 100% un tema de context, o 95% tema de context.
1: O de prejudici, des d'on ho llegeixes, tu.
0: Qui governa, qui sóc jo, quines són les meves sensibilitats. I sobre això, quan jo poso una imatge al món, seria molt, molt ingenu de la meva part pensar que no, cadascú no farà una mica la seva interpretació. I absolutament benvinguda sigui. I que bé que encara les imatges en aquest món ple de soroll ens interpel·len i ens fan fer les nostres o inclús ens molesten, que no és mai la intenció per la meva part, no? Però no són soroll. No és una cosa que has vist i has oblidat el segon, o almenys és aquest el punt de partida, no?
1: T'hem d'imaginar això, que estaves a l'estudi i vas posar la teva empremta i vas dir, ah, calla, que ja ho tinc, o no?
0: És una mica més complicat, però sí. Ràpid anar a comprar un...
1: Tenies clar que això...
0: Una esponja d'aquelles, sí.
1: En tot cas, que era, havia la premsa devia ser vermella.
0: Sí,
1: per
0: sí,
1: la
0: sí,
1: qüestió
0: sí.
1: De que fer el pilós, etc, i per crear aquesta bandera catalana, aquesta senyera que està, diguem, entre cometes, deconstruïda, no?
0: Sí, i la part de la senyera apareix al text amb una cosa que és, també crec que és... Et diria que és molt catalana, també la idea de jugar amb la llengua i, mm-hmm. i no sé, un dels referents que sempre quasi apareix com un esperit és en Joan Brossa, no?
1: Joan Brossa, totalment.
0: Com jugaríem...
1: Qui no ha vist el cartell, les quatre barres són a la I de diada. Mm-hmm. En comptes de ser una I, són quatre I's, i de cop diada passa a ser una senyera allà al mig, no? Mm-hmm. Ahir llegia un article del Joan Bordeus sobre el teu cartell, que jo crec que estava interessant, i que, parlant de les interpretacions, deia, clar, jo també puc fer la interpretació, que en un moment en què hi ha una preocupació real sobre el tema migratori, l'ascens de l'extrema dreta, diu, l'única cosa que segur que compartim els éssers humans és que la sang és del mateix color.
0: Completament. Completament. Hi ha una imatge molt xula d'en Tibor Kalman, que els que no el coneguin, que després, quan acabi el programa,
1: però
0: si la busca, d'ell coneixem les campanyes que feia de Benetton i de tot això, on surten tres fotos de tres cors anatòmics reals, no? I a sobre, t'ho diré de memòria, crec que posa blanc, negre i asiàtic, no? Mm-hmm. La sang és la mateixa, els òrgans són els mateixos. Jo m'hi trobo còmode i em trobo proper amb aquesta lectura i benvinguda sigui.
1: Tu d'on ets, Javier? On vas néixer, tu?
0: D'aquí a Barcelona.
1: A Barcelona, sí. A la capital. D'una família que venia de fora o una família que havia nascut aquí?
0: D'una família que venia de fora, com moltíssima gent.
1: Uh-huh. Aquesta identitat, tu creus que la transmets també en aquest cartell?
0: No sé qui deia que tots els retrats són un autorretrat. No és la intenció, i si m'apures, crec que bona part de la meva feina no té a veure amb l'expressió personal, sinó jo estic al servei de... en aquest cas d'una institució, pot ser un programa de ràdio. Jo normalment sóc més aviat el tècnic de so, si em permeteu l'analogia, que no el locutor. I no és la meva intenció en absolut. Sí que crec que aquesta idea del tothom és algo on em sento proper i benvingut sigui.
1: Estem parlant amb el Javier Jaén, il·lustrador, dissenyador gràfic, artista, que havia la fiba, no, que ho podríem dir, i en tot cas l'autor del cartell de la Diada, però que ha fet una pila de coses i, en fi, l'han publicat a tot arreu. I volia preguntar-te, Javier, quan va ser el moment en què tu vas saber que volies dedicar-te a això? Quin contacte vas tenir? Quina cosa va passar-te per, de cop, dir això m'interessa, això m'agrada, això m'atrau?
0: Doncs, com moltíssima gent, vaig donar moltes voltes a la vida, vaig treballar d'un miler de coses, treballava en un videoclub, en un supermercat, a la cadena de muntatge d'una fàbrica, vaig treballar de dijòquei de bodes, sí. Vaig repetir batxillerat mil vegades i...
1: No se't donava bé l'escola, o no?
0: Jo crec que era més aviat un tema de trobar què et motivava. I finalment algú em va parlar d'una cosa que es deia disseny gràfic, que jo no tenia ni idea i...
1: Quina edat tenies, creus?
0: 21.
1: Què dius?
0: Una cosa així. I anem a provar i...
1: Però tenies algun referent, diguem-ne, cultural d'això?
0: No.
1: Gent que t'agradava, cartells, no sé què, autors...
0: Vist amb el temps, sí que veus que al col·le li dedicaves més temps a fer la portada del treball que al treball, no? Però el meu interès no anava tant en lo plàstic com en lo comunicatiu, no? Sí que era més... tenia a jugar amb els ninos i quina història feia, no? O vaig treballar en una emissora de ràdio molts anys, també.
1: Què dius ara? Vas fer ràdio, tu?
0: Sí.
1: A on?
0: A Barberà del Vallès.
1: A Barberà?
0: Sí.
1: Però tenies un programa?
0: Sí, sí, sí, fèiem de tot, de però, música...
1: Però m'acabes de dir que tu ets més de l'altre cantó del tècnic.
0: Sí.
1: Però bueno, locutaves o no locutaves?
0: Sí, sí, molts anys, també. Molts anys. I...
1: Què fèieu en aquest programa?
0: Ui, fèiem des d'humor, després sí, no? Feia programes de música a l'estiu, sí. Bueno, una emissora municipal on fas una mica de...
1: No em diràs ara, Javier, que ets imitador, també?
0: No.
1: Ah,
0: no,
1: va,
0: no, no,
1: no. Com que fèieu humor, uf, dic...
0: Uf, no m'obris més.
1: Intentaré no entrar més a dintre.
0: Doncs ja no sé per on anava, que vaig acabar estudiant disseny gràfic i veure que allò em donava un llenguatge que em permetia utilitzar-ho per parlar de coses on m'interessaven, no?
1: Quan és la primera vegada que fent una feina d'aquestes vas dir... Sí, realment això és el que m'agrada. Això m'acaba de funcionar, m'ha entrat fins a dintre.
0: És que per mi parlar d'una primera vegada és impossible, perquè la primera vegada no sé si va ser el dia que li vaig fer una targeta al meu amiguet perquè era el seu cumple. Saps què vull dir? No, per mi el primer dia no és la primera feina que m'encarreguen després d'estudiar, la primera vegada que em paguen, o... No sé, tu em saps dir quina és la primera vegada que parles en públic i no sé, jo què sé, igual va ser el discurset que vas fer al Nadal. Per mi és una evolució de tot allò, crec que s'ha complicat bastant o s'ha sofisticat, com ho vulguis dir, però no és un primer dia, clarament.
1: Has acabat publicant, com dèiem al principi, en fi, els grans mitjans, el National Geographic, The Economist, el New York Times, el New Yorker... per sorpresa teva, en algun moment, de dir això, el que m'acabes de dir, se m'ha complicat una mica això.
0: Sí, i tant. Jo no he tingut un plan mai de res. Les coses han anat sortint de moment infinitament millor del que pensava, amb la qual tot el que passa estic infinitament agraït, i també de venir avui aquí i conèixer-te a tu.
1: Però com vas anar per als Estats Units, per exemple? Un nano que amb 20-21 anys no sabia exactament què estava fent i cada cop... perquè tu, a veure, ets jove, tens 40...
0: 3 faré ara.
1: 43 en faràs. Per tant, la teva carrera, si vas començar a estudiar amb 21, vol dir que t'hi vas posar amb 25 a treballar. O sigui, fa res, no, ja portes una dècada i mitja, o gairebé dues, però, clar, saltar d'aquesta manera fins a les grans portades dels mitjans internacionals és una cosa que pràcticament ningú pot fer.
0: És molt difícil analitzar-se des d'un mateix, perquè tot el que et passa és, entre cometes, normal. Quan estudiava Belles Arts vaig liar-me d'una beca pensant que no em donarien cap, i em van donar dues. Vaig anar a fer un curs a Nova York i un altre a Budapest. I a Nova York vaig conèixer moltíssima gent, i allà és una concentració de gent molt peculiar, que el que no treballa al New York Times treballa a Disney, i el que no a grans noms o a National Geographic o no sé què, i a més és el veí de dalt, no? I va passar d'una forma, per mi, relativament orgànica, i a partir d'allà és un món, sota la meva percepció, molt més petit del que es pot veure
1: de veritat
0: des de fora, i quan la bola de neu s'ha anat fent gran.
1: Jo recordo que hi va haver una feina als Estats Units que va generar molta polèmica, de les teves, que va ser la portada d'una revista, em sembla que es deia Ebony, no? On sortia Bill Cosby, que ja sabem que, bueno, és un gran nom internacional de tota la vida, però que té una, bueno, una càrrega simbòlica important per ser un dels últims grans a què molta gent creu que hauria de caure en un moment o un altre, el seu record, la seva trajectòria, no? I tu vas fer una portada en què es veia, crec que era, com es deia la sèrie aquesta? Una foto d'ell, d'aquestes...
0: El show de
1: Bill Cosby, no? Una foto seva, com ens passa o ens passava molt abans a casa, d'aquestes emmarcades amb el vidre trencat, que és un dibuix perfecte de dir el record d'aquesta persona quedarà així, trencat, o el recordarem intacte, no? Allò va generar un lío als Estats Units tremendo.
0: Sí, bastant. Des d'aquí és una història que ens costa una mica entendre per què, perquè amb el que sabem avui de Bill Cosby, que estava involucrat en tot tipus de casos d'assetjament sexual d'una forma particularment desagradable, entenem que està bé trencar aquest record. Ens falta el context, que tornàvem abans, no? Qui és aquesta persona per moltíssims afroamericans allà i quina, des de quina revista es deia, no? que és la revista Ebony, que és una revista de cultura afroamericana, no? I com per ells parlar d'aquest tema era particularment dur, perquè d'alguna manera perpetuava els estereotips sobre la comunitat i posava un debat a sobre la taula complicat. Però tornem al mateix. I et faig un vincle entre aquesta portada, la Diada i Madres Paral·leles. Tu poses una imatge al món, però com es llegeix el tipus de reaccions que genera? Hi ha una part que a mi se m'escapa, però que bé que encara ens interpel·len les imatges, no? I que
1: bé
0: que en som conscients de... Moltes vegades em pregunten si la gent té cultura visual o no. Jo crec que moltíssima, no? Tots utilitzem els emojis d'una forma excel·lent. I saps que em pots enviar una sèrie de dibuixos a unes hores, però si m'envies fruites i verdures a partir de les 11 de la nit, és raro. Sí? Són subtileses. Sí. I saps que aquests colors en aquest paquet vol dir que és més car. És tot un món ben curiós.
1: Quan citaves Madres Paral·leles, vas fer el cartell d'aquesta pel·lícula, que molta gent potser recordarà, si no, vaja, com vagin a buscar, que és aquest cartell que sembla un ull i en realitat és un mugró del qual em penja una gota de llet, no? Home, té una força bestial.
0: Té una força bestial, gràcies. De les coses que van passar amb aquest cartell... que mai va ser la intenció, evidentment, ni del Pedro Almodóvar ni meva, perquè no estem interessats a generar una polèmica de laboratori, és que a una xarxa social, com pot ser Instagram, gegant, ho van censurar per creure que era un contingut perillós, pornogràfic, del que havien de protegir a la gent d'aquesta imatge, no? I tantíssima gent ho va fer seu, ho va repenjar des d'associacions de mastectomitzades, de gent de grups feministes, de gent que treballa en contra de la censura a internet, no a nivell català, espanyol o europeu, a nivell mundial, se'n va fer ressò i allò ja no era més el cartell d'una imatge d'una pel·lícula, era una altra cosa. I aquí ja ho hem perdut. I la gent
1: és agradable que se t'escapi?
0: S'ho feia seu, perdona, fins a tal punt que per primera vegada, fins on tinc jo registre, Instagram va generar un... va escriure, perdó, un document on es disculpava i tornaven a permetre que poséssim aquest cartell i li deien una excepció artística. I dius, no sé, que el Zuckerberg ens hagi dit, però va, el teu sí, no? Que està molt bé, però si és només per nosaltres no serveix, no? Que tu i jo podem penjar fotos a internet que les dones que ens estan escoltant no puguin, no és defensable en absolut en el segle XXI, no? I per mi és una forma de violència contra la dona. I si això, a més de per anunciar una pel·lícula, va servir perquè em parlessin d'aquests temes, doncs benvingut sigui.
1: Quan passen aquestes coses i de cop la teva obra es descontrola perquè en el pensament d'algú és una altra cosa i acaba sent un símbol d'una cosa radicalment diferent del que tu havies plantejat, és agradable o és desagradable?
0: És interessant, antropològicament interessant, no? De veure que les imatges tenen més vides de les que tu havies pensat mai.
1: Continues creient amb la força de les imatges, clar.
0: Mira, en un món on tota l'estona ens estan dient que les imatges s'acaben, que els textos s'acaben, que sembla que aquesta IA superpoderosa arrasa amb tot, cada poc anem veient que no del tot, no? No té tant a veure amb l'eina com amb què hi ha darrere i què vol dir.
1: Clar, també és una feina que hi ha gent que ha pensat en algun moment que és substituïble per la IA, precisament.
0: I,
1: com ho veus?
0: I la teva, i la del taxista que ens està escoltant.
1: Però,
0: i la de...
1: però ho és, creus?
0: No tinc absolutament ni idea. I aquests dies sembla que tots tenim una bola de vidre on veiem el futur. Jo no sé què passarà demà. De moment miro d'estar atent i aprendre tot el que puc del que passa al meu entorn. Dit això, absolutament ni idea. Sí que crec que és el moment de la història on les idees són més importants. I tot el de més fàcilment són focs d'artifici que no són gaire interessants, no? Una IA pot fer un llibre de 2.000 pàgines en 3 clics. I és veritat. I estarà escrit millor del que la gran majoria de les persones ho escriuen. De què va aquest llibre? Ens emociona? Ens fa riure? Ens excita? Passa alguna cosa? O són un munt de paraules ben posades allà dona el pego, més o menys, però no ens diu res. Passa una mica el mateix amb les imatges, no? Quina intenció hi ha darrere? Ho hem vist aquests dies als castells de Festa Major, de tot arreu, no? És un drama, perquè s'ha posat davant la eina amb el que, abans del que volíem dir.
1: Què li falta a l'ànima?
0: Crec que sí, però això no és problema de la eina. És problema del que li hem demanat, també, no?
1: Javier Jaén, ha estat un gust, de veritat, moltíssimes gràcies. L'autor, entre moltíssimes altres coses aquesta setmana, mira, no t'ho he preguntat perquè m'han dit moltes coses. T'han dit moltes coses desagradables o agradables? Han passat més unes o les altres?
0: Crec que són més les bones. Per desgràcia tenim aquesta...
1: Ja és molt això, t'he de dir.
0: Tenim aquesta mania de fer-li més cas a les coses negatives. I perdona, benvingudes siguin les crítiques o qui cregui que especialment una feina pública per un càrrec públic que tingui les crítiques que hagi de tenir, que bé, i endavant, i perfecte, abans citaves l'article del Núvol, perdona.
1: Sí, del Joan Bordeus.
0: Estupendo. Sí que crec que en aquest món ultrapolaritzat hem normalitzat un nivell d'agressivitat i d'insult que crec que està bastant fora de lo acceptable. I jo no sé ben bé com s'ha de posar a lloc, però si en un cas com aquest, si un cartell genera aquest tipus de llum verda per l'insult i la desqualificació d'aquest nivell, que no li passarà a molta gent que tens per aquí, o actors, actrius, o polítics, o jo què sé, gent que té una exposició pública infinitament més gran a la meva, crec que acceptar que això està allà com part del paisatge, crec que és un error, i hem de fer un pensament de tots baixar una mica les revolucions, endavant amb les crítiques i endavant amb tothom que cregui que no respon al que ell o ella voldria que aquest cartell fos, està perfecte. L'altre és un altre dia en parlem, si vols.
1: Javier Jaén, ha estat un gust, de veritat.
0: El gust és meu i moltíssimes gràcies.
1: 2 minuts per damunt de 11:45 del matí. Fem pausa i de seguida Les Incunables, aquí al Via Lliure.
2: Esteu escoltant
3: els millors moments del Via Lliure.
1: Yep. Mira, no són 20 minuts, però són 15. Mireia Carbó, bon dia.
4: Bon dia.
1: Hola, Blai Morell.
5: Bon dia, Xavi.
1: I també a distància el Pere Puigverd. Com estàs, Pere? Bon dia.
6: Molt bé. Molt bé, Xavi.
1: Els nostres pimpineles. Efectivament, la Mireia Carbó, la responsable de l'escola de cuina del mateix nom que hi ha al barri de Gràcia de Barcelona, mireiacarbó.com, allà tots els cursos, i el Pere Puigverd, també responsable de Fruites Núria, que trobareu les seves botigues a l'Empordà i a fruitesnuria.com. A veure, ens va quedar penjat el tema dels préssecs. Abans he de dir que amb la nova temporada han tornat també els regals a la secció de cuina, gràcies a Carmencita. Per tant, el pack de productes ja el tenim preparat amb els molinets espanyols especials amb totes les espècies, la sal, el pimentó, les infusions. Per guanyar-lo podeu respondre a través de Twitter i dir-nos quina és la recepta de préssecs que us queden bé a casa. Com cuineu els préssecs si els cuineu? Podeu guanyar aquest lot de Carmencita. Els préssecs, ara què? S'acaben o comencen? És que mai ho sé, Pere. S'acaben, no?
6: La gent va perduda, Xavi.
1: S'estan acabant.
6: No, perquè es van acabant. El préssec és de les fruites de temporada que té una llargada més, una vida més llarga, perquè comencen allà al mes de maig i s'acaben al mes d'octubre, però bé, a l'haver-hi tantes varietats ens permet allargar la temporada al màxim.
1: Ah, bé.
6: I per tant, ara encara és el pic dels préssecs de vinya, diguéssim.
1: I
6: al final del préssecs d'aigua,
1: val,
6: al final del préssecs de les nectarines, al final del paraguaios o préssecs plans.
1: Val. O sigui, tots els germans...
6: És el final d'una cosa, sí, ja, però encara.
1: Tots els germans, eh? Préssecs, les nectarines, els paraguaios, tot això, ja s'està resolent. Jo ja us ho vaig dir la setmana passada.
6: Acabant.
1: El meu paraguaios és el que més m'agrada.
4: Oh, no.
1: Home,
4: sí, també,
6: no,
4: però...
6: Gust, eh?
1: Bo.
4: Però el que més...
1: Sí, amb diferència.
4: A mi un préssec d'ara de Calanda, d'aquells que té el pinyol petit i... Bo. Que boníssim. Jo no cuinaria ni faria res amb ells.
1: No, ja
4: m'imagino. Així, ja està. Bueno, haig de dir que aquest estiu... bueno, ara no sé per què us explico això, que us importarà, però m'he enganxat a menjar tajina. Saps? Tajín.
1: Ah, tajín és tajín. La pasta, sí, sí, de...
4: No. Allò que els mexicans mengen amb... Que posen, per exemple, síndria o préssec,
1: sí, eh?
4: Amb llima, i llavors li poses això, que són com... És xili picat petit, amb llima deshidratada i sal.
1: Ah.
4: Buah, oh. Xavi. T'en portaré. Comences posant-te un poquet
1: per
4: i al final...
1: Per això ho pots comprar aquí,
4: ah, sí, sí,
1: fàcil?
4: Sí, fàcil.
1: Perquè, clar, tajín acabes comprant, en principi...
4: No, però no és la...
1: Crema d'allò de...
4: No, exacte, no, mira, t'ensenyaré el que és...
1: No? Sí, per fer l'humus, ara em surt el nom. Aigua.
4: Estic enganxadet a això.
1: I això ho poses en el préssec?
4: Sí, és molt mexicà, eh?
1: Carai.
4: Perquè, mira, és això, és aquest
1: potet... I surt mig picant.
4: Però és un picant molt suportable, perquè a mi no m'agrada el picor, m'agrada el picant fort, i amb fruites, amb síndria, amb meló, amb... Doncs això.
1: Amb préssecs, també.
4: Total, sí, amb préssec queda molt bé, ells ho mengen amb pastanaga... La història és que si un préssec és bo no li poseu res, jo me'l menjaria així i ja està.
1: Per cert, Pere, ja que m'agrada el paraguai, jo ve del Paraguai?
6: No.
1: Ah, no? Però què diu?
6: És una mutació del préssec que li van posar aquest nom i ja està. Però no.
1: Aquí, ara sí que m'has enfonsat, jo pensava que venia del Paraguai.
6: Fa molts anys que...
4: Com l'amanida russa.
6: Que el tenim aquí i que no té res a veure amb el Paraguai.
1: Anem a cuinar una miqueta amb els préssecs i amb la Mireia Carbó i el Pere Puigverd i amb el Blai, també. A veure, hi ha gent que, evidentment, està parlant de melmelada, perquè això
4: sí.
1: Solucions habituals, melmelada.
4: Ja està bé, està molt bé.
1: Ja està bé. L'Andreu diu, el préssec a la brasa.
4: Que bo,
1: Eps,
4: també m'agrada.
1: Bona,
6: Sí.
1: Ha de ser de vinya i ferm, per separar el pinyol i no fer una guarrada. Graella neta, foc fort.
4: Molt bé.
1: I vinga,
4: boníssim, clar que sí.
1: I tu què ens portes?
4: Jo us he portat un pastís de préssecs al Carmel, perquè hem fet, teniu receptes a la web de RAC1. Jo us l'he penjat al meu Insta, al Carbó Mireia, per si algú vol veure, perquè vaig fer fotos del pas a pas. La meva filla m'ha dit que soc molt boomer, i és així, no passa res. Li dic, Cuca, munta això, que anem a la ràdio i la gent ho veurà. És com una mena de crumble o esbicholata d'aquesta italiana o alguna cosa així. Jo li he dit pastís de galeta amb préssecs al Carmel. I és superfàcil de fer, no cal fer-lo de préssecs, també us dic ara, així que escolteu bé. Necessiteu 400 grams de farina fluixa. 150... Farina fluixa és la farina normal i corrent, la que tothom té al rebost. 150 grams de sucre, 120 grams de mantega freda, si pot ser, de la nevera, 2 ous, mig sobret de llevat, saps, el típic, que no se li pot dir llevat avui en dia, se li ha de dir impulsor.
1: Ah, no?
4: No es pot. Llevat és quan porta el bitxo viu i l'impulsor no hi ha res viu.
1: Ah, d'acord.
4: Per tant, se li diu impulsor, que és el típic royal de tota la vida. Llavors, un pessic de sal, Carmencita...
1: Però a les botigues diu llevat en pols, no?
4: No, diu...
1: Ja
4: sí,
1: no, ja diu no. Impulsor.
4: A la caixeta ja no ho diu.
1: Ah.
4: El llevat són els cubs aquells, saps?
1: Deu ser que fa dies que no compro.
4: Pot ser. O que el tens allà al calaix i no... Sí, pot ser. Sí. I ara aquí li podeu donar l'aroma que vulgueu. Ratlladura de pell de llima, llimona, canyella, vainilla, el que tu vulguis, val? Què fareu? Preparem primer el farcit, que el prepararem amb dos préssecs d'aquells macos de vinya, de Calanda, de... que aguantin una miqueta, 50
6: de
4: grams...
6: De Calanda, de Lleida, perquè...
4: També.
6: Els nostres pagesos amics de Lleida No són calanderos, però tenen uns préssecs
1: boníssims. No és el nom de la cosa?
4: No, no, els de Calanda són no,
1: de Calanda.
6: Són els mateixos préssecs.
4: Jo, com el meu carbó ve de Calanda, mira, tio,
6: saps què passa? Són els mateixos préssecs, Mireia.
1: D'acord.
6: El que passa allà a Calanda, perden el temps o guanyen...
4: Els emboliquen.
6: Embolicant-los, un per un.
1: Vale,
6: i
1: vale.
6: Llavors es poden vendre el doble més cars.
4: Clar. Val. Doncs siguin, però que aguantin una miqueta la cocció, val? Necessito que estiguin una mica ferms. 50 grams de sucre i 20 grams de mantega.
1: Bé.
4: Què fareu? Peleu els préssecs, els talleu a daus d'un centímetre aproximadament i els reserveu. Aleshores, dins d'una paella fareu un caramel amb el sucre, poseu el sucre, i una culleradeta petita d'aigua. I quan això agafi un color daurat, afegiu la mantega, aquests 20 grams de mantega. Ho incorporeu amb cura, que serà així remenant fins i tot la... No, ja sabeu que per fer un caramel no cal estar remenant amb la cullera de fusta, deixeu-lo estar, deixeu-lo tranquil, no el remeneu, i se li pot posar una miqueta de suc de llimona, unes gotetes de vinagre, perquè no s'engrani. Però jo crec que el més important és que no agafeu una cullera i comenceu a remenar allà com si us anés la vida amb això. Deixeu-lo estar. Llavors, quan surti, la mantega, remenes així una miqueta i quan estigui tot ben integrat afegeixes els quadradets aquests de préssec.
1: Vale.
4: I això ho cuines 3-4 minuts.
1: Ah,
4: i ho reserves.
1: Fora.
4: Sí, ja està. Fora, vale. Ho reserves. Molt bé. I ara fem la massa. Dins d'un bol, barregeu la farina amb el sucre, el llevat, el pessic de sal i l'aroma que hagueu triat o que tingueu aquell dia. Al centre, els dos ous, la mantega freda, millor freda, tallada a daus petitets, també, val? I això ho barreges intentant que quedin grumolls, que quedi sorreta. I sense treballar gaire la massa, molt important que no l'amasseu, que no, perquè és bastant gustosa, quan et surt et ve com de gust allà...
1: Clar,
4: no,
1: has de parar.
4: No. Has de parar, has de fer grumollets, val? I ja està, quan tot quedi així... ben uniforme, agafeu un motlle. Jo vaig agafar un motlle de 24, però ara us dic que l'he fet diverses vegades en molt pocs dies. Que si pot ser de 26, millor. Si pot ser un d'aquells rotllo baixet, jo, veureu a les fotos que jo he fet un motlle de 24 d'aquells que s'obren i es tanquen.
1: Sí.
4: Llavors queda molt galeta. Els meus deien, no, està molt bé. Dic, no, a mi m'agrada més una miqueta més gran perquè quedi més baixet.
1: La gent tampoc no té un de 24, 26, 28, tampoc a casa.
4: Tu creus que no?
1: Home.
4: Sí, tens un dels...
1: Depèn. Sí.
4: Llavors, podria la història ser. És que ho feu amb el que us doni la gana, que no aneu a comprar un motllo. Si és més petit us quedarà més galeta i si és més gran us quedarà més baixet. Ja està, no passa res més, val? Aleshores, ideal, paper de forn a sota i així el desemmullareu fàcilment. Agafeu la meitat o tres quarts de la massa d'aquesta que heu fet i la poseu al cul del motllo. Jo vaig agafar un got i amb el cul del got vaig apretar així. Sí. O amb la mà o com vulgueu, li pugeu una miqueta les voretes, afegeixes els préssecs al caramel, ara que hi ha préssecs. Si no, jo normalment agafo un pot de... xocolata, avellanes i sucre...
1: Ah, d'acord, mal.
4: Poso allà...
5: Una crema de xocolata
4: una
5: molt coneguda.
4: Una crema de xocolata, gràcies, que no em sortia, sí. De fet, no és aquesta, és una altra.
1: Sí, sí, és
4: l'altra. I després, amb el que queda al bol, ho esmicoles, com si fos rotllo un crumble, una coseta així,
1: sí,
4: saps?
1: Sí.
4: Per damunt, i això al forn, a 180 graus, 180, 190, més igual, amb l'escalfor de dalt i baix. I ho tindreu uns 40 minuts aproximadament. Ho deixes refredar, li pots posar una miqueta de sucre llustre, si vols, per damunt, i això està que treu el sentit.
1: Bravo!
5: Fantàstic.
1: Per cert, jo ja no em sorprèn, eh? Però, Blai, espero que tu no ho facis, això.
0: Okay.
1: Home,
0: el què?
1: Que el Puigverd s'ho menja tot en pell.
4: Ah.
1: I els préssecs menjats en pell, ja sé que es pot, eh?
0: Sí.
6: Que és allà on hi ha les vitamines.
1: Vinga, home, ja.
0: No.
6: T'ho juro.
1: No. És on hi ha la palambrera. És on hi ha.
6: Sí, mira, si tu conceps el préssec com una dolça, com un dolç que ens ha dit la Mireia, que engreixa i tal, està molt bé, perquè a molta gent els agrada, ens agrada, jo també m'incloc.
4: No.
6: Però si jo concebeixo el préssec com un aliment...
1: No.
6: Em menjareu a pell i tothom s'hauria de menjar.
1: No.
6: Ben rentada, això sí.
4: No.
1: Fa angúnia. És que aquella...
4: A mi fa angúnia.
6: Ben rentada...
4: Però de vegades tenen una palambrera.
1: Sí.
6: Bueno, us explico res, en un minut.
4: Què?
6: Aquella palambrera són préssecs vells. Quan
1: què?
6: Ens fem vells ens assorpel, que sí? Un pèl així, un pèl moixí.
4: Ah, sí? Són vells?
6: El préssec agafeu-vos que no tinguin, si pot ser, un pèl gaire llarg. El pèl fi, com més fin, més jove.
4: És que n'hi ha uns que tenen allà una cosa. Hòstia, no ho sabia, això, Pere. Això no m'ho havies explicat amb tants anys que hem tingut de pimpinela junts, eh?
6: I les nectarines i tot això, amb la pell, són boníssimes.
4: Mira, la nectarina...
0: Encara, la nectarina, mira.
1: La nectarina sí que podria.
0: Però no hi ha préssec, no.
4: Jo, de vegades, si tenen molt de... Bueno, és que ara em direu que sóc...
6: Per què no ho proveu?
4: No, si jo els rento per pelar-los i tot, a vegades. Quan tenen aquella palambrera...
1: I després l'altra cosa és quan estan una mica tocats, què fem? Traiem la part tocada, no?
6: Tots o per cuinar. Confitura o marmelada.
4: Podeu fer confitura o marmelada, sí, o també sí. Podeu treure el trosset i menjar-lo, que ara diuen que...
6: Algun dia explica-us la diferència, Mireia, de confitura i marmelada, perquè et toca més a tu, si no ho diré jo.
4: Digue-ho tu, Pere.
6: Es diu, la confitura és l'autèntic el que es fa. La marmelada és trinxat i permet barrejar-hi altres coses, com ara poma. Tu dius confitura de préssec. Però hi pot haver-hi un tant per cent molt alt de poma, que és el més barat. Confitura de pètals de rosa. No és pètals de rosa, és poma i pètals de rosa. En canvi, marmelada. Confitura ha de ser només d'allò, només aquella fruita. La gent m'ho pregunta. Carai. Quina diferència hi ha? La confitura té més sucre? No, té el mateix sucre. Mm. El mateix. La diferència és aquesta.
1: Escolta, una cosa, que m'he oblidat, que tinc una pila de missatges de la gent.
4: A veure.
1: Carlla. El Joan, que diu ànec amb préssecs. Bon raig de cava i conyac i xup-xup.
0: Ole.
4: Carai. Bo.
1: Maite, préssec amb vi moscatell.
4: Sí,
1: boníssim.
4: Sí.
1: L'Arabella, que diu, efectivament, taquina la fruita, impecable. Oh. Després el Toni diu el préssec al microones, que quedi una mica tou, sucre i vi i cap a la nevera.
4: Apa-li, mira que bé.
1: Mira.
4: No se m'havia acudit fer el microones. Veus? Molt bé.
1: El Lluís, préssecs farcits, han de ser préssecs grans.
4: Sí.
1: 6-8 préssecs, mitja caixa de Maretti, cullerades de xocolata amarga, sucre, mantega, ou, treure la polpa, barrejar la resta i tot pa dentro, cap
4: al
1: forn.
4: I amb carn també es fa, eh?
1: Oh, bona
4: amb
1: aquesta.
4: Amb carn també es fa, mare, sí senyor.
1: A l'estiu provem una manera de préssec boníssima, combinant fulles verdes, formatge cremós i fruits secs, també. Préssecs amb fruits vermells, mica de formatge ratllat i vinagre d'Oporto, deliciós. Oh. Els cuino a la platja i els poso mel, gens elaborat, però boníssim.
6: Boníssim.
1: I coca de préssec d'Ordal amb sobrassada coent.
4: Toma! M'agrada, que és que la vida amb sobrassada...
1: Aquest ja no ens dona temps de fer-lo?
4: És igual, és un pa de pessic de préssecs i coco per als préssecs amb almíbar, que jo us els he ensenyat a fer, i dic, si algun té, doncs que pugui fer alguna coseta.
1: Mireia Carbó, Pere Puigverd, Blai Morell, gràcies, eh?
4: Adéu.
3: Fins aquí
2: els millors moments del Via Lliure.
3: RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
2: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
3: Per analitzar l'actualitat.
5: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat.
7: No, hi havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
5: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
3: I també per aprendre i passar una bona estona.
8: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
5: No hi tenia TV3.
8: I tenia Antena 3.
3: Els vespres a RAC 1 tenen un nom, Anna Ballonesta.
2: El 9C, us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
3: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
9: Frank, aquesta temporada tornen els de la competència!
10: Eh?
9: Que tornen els de la competència! Tornen les estrelles del migdia! Tornen... Tornen a fer el mateix, Frank!
10: Bueno, però enguany farmejarem molt taura, bros.
9: Amb els mateixos personatges de sempre!
10: A qui li dius personatge? Que em trauré la sabatilla, eh?
9: La competència! 18 temporades!
10: O sigui, 18 temporades treballant, que sou pobres o què?
9: De dilluns a divendres, de 12 a 1, a RAC 1!
10: Ah, RAC 1 és on fa el programa el Toni Basté?
3: RAC 1. Tots som 1.
10: Ah, no, el Jordi. El Jordi Clapés.
3: RAC 1.
11: Esther, Joel, estigueu atents, per favor, per una vegada. M'he comprat un àtic a Madrid. Hi havia una senyora que em vaig trobar que se l'estava traient de sobre a molt bon preu, perquè es veu que la tia, pues, bueno, té trifulques. Dic, pues ja te lo compro jo. I he decidit que farem el programa des de Madrid. Aneu fent les maletes, vinga. Vaig a comunicar-ho a la direcció.
12: Ui, no.
11: Des de Madrid, i a més a més el farem en castellà i punt.
12: S'ha
11: acabat de tan català i tantes tonteries, ja. Usted primera, ¿cómo? En RAC 1.
12: A mi se me va a hacer muy extraño, hablar en castellano.
13: Yo hablo fatal en l'espanyol.
3: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró.
11: Ja ho he decidit, ho farem en castellà i xau pescau.
3: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A RAC 1 t'informem cada dia. Des de la credibilitat i la proximitat, les notícies que més t'interessen des d'allà on passen. Les veus que has d'escoltar, la informació que has de saber. A RAC 1, 14:15. Cada dia, de 2 a 3, una hora per saber què està passant. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora al capdavant de les redaccions d'informatius i esports de RAC 1. A les 2, totes les notícies al 14:15. RAC 1. Tots som un milió.

0: Embolirades, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 8 minuts, continua la ràdio esportiva aquí a RAC1 en aquest diumenge 13 de setembre del 2026. Agafem el relleu dels superesports, com cada diumenge, després d'un altre cap de setmana molt intens, espectacular, esportivament parlant. El Barça, per exemple, continua imparable a la Lliga, 5 de 5, 15 punts de 15 possibles, amb un altre cabàs de gols. Ha culminat Xavi Espar. Quin inici de temporada somiat que està tenint el nano del planter. És cert que hi ha algun moment de partit en què s'ha patit una mica, perquè el Llevant s'ha arribat a situar 2-3 al marcador, però ha estat un miratge. Mai més ben dit avui, perquè feia una calor de por horrible tota la tarda a València, i això ho han notat els jugadors del Barça. El Barça, però, ha estat molt superior i, després de Adeyemi, ha acabat fent el 2-4 definitiu contra el Llevant i manté líder el Barça amb 3 punts més que el Madrid i 5 més que l'Atlético. Un Atlético que ara fa uns minuts ha guanyat a Noeta contra la Reial Societat per 0-3, però és un triomf molt enganyós, molt enganyós. A falta de 10 minuts anaven 0-0 i l'Atlético patint i sense generar perill, però la victòria, al final la golejada per 0-3, s'ha gestat a falta de 10 minuts per un penal que no ho hauria de ser mai a la vida. Són unes mans absolutament involuntàries, però que amb el nou reglament es xiulen. A mi em sembla injust que unes mans així es penalitzin, però és el que hi ha. És el nou futbol, amb les noves regles, i aquestes mans es xiulen, tot i que, insisteixo, és un càstig massa sever pel que ha volgut fer el jugador de la Reial Societat. El penal ha transformat Alejandro Grimaldo, el lateral esquerre, amb la Reial volcada en atac. Després sí, el conjunt de Simeone ho ha sentenciat, amb gol de Jonathan David, el nou fitxatge, el nou davanter que arriba de la Juve, i el tercer l'ha fet Giuliano Simeone també a la contra. Julián Álvarez avui s'ha quedat fora de la convocatòria per una sobrecàrrega muscular, diu la informació oficial de l'Atlético. A DAZN, abans d'aquest partit a Noeta, li han preguntat a Mateu Alemany, que és el director esportiu de l'Atlético, pel cas Julián i pel que va dir Deco dijous passat aquí a RAC1 amb el Basté.
2: Y Mateo, la última, recojo el guante del asunto, Julián, porque hace unos días concedió una entrevista Deco, el director deportivo del Fútbol Club Barcelona, en la que, bueno, pues habló de todo este asunto, dijo que ellos no habían faltado el respeto al Atlético de Madrid en ningún caso y que tampoco presionaron ni le invitaron al futbolista a hablar en el Mundial. ¿Da por válidas esas explicaciones? ¿Tanjado el tema?
3: Bueno, yo normalmente nunca hablo de situaciones de conversaciones o negociaciones entre clubes, y por tanto la postura del Atlético de Madrid ha sido siempre muy clara, muy determinada, muy, muy contundente, y ahí ya me he remitido continuamente. Por lo tanto, nada que decir en ese sentido. Lo importante es que Julián juega con el Atlético de Madrid, que va a ser un jugador muy importante esta temporada con nosotros, y todo lo demás me parece que ya sobra.
1: Dues coses que costarà dir RAC1, ja sé que la companya segurament se n'ha oblidat, però no costa res dir una entrevista en RAC1, igual que jo cito DAZN perquè les declaracions són a DAZN. Bé, dit això, tenen ganes de passar pàgina, ho entenc, a veure si ho aconsegueixen, perquè és que dimecres tornen a jugar al Metropolitano. Fins ara, excepte aquell primer partit en què va haver-hi la xiulada i tot l'enrenou, no han tornat a jugar a casa. Dimecres, jornada intersemanal, Atlético Osasuna, diumenge que ve Atlético Real Madrid. Dos partits seguits al Metropolitano. Des del Club Matalasser volen passar pàgina a veure si la seva afició també va en la mateixa línia o no, perquè si seguim preguntant per Julián és perquè encara hi ha cas Julián, i si no, és molt estrany que després de jugar a Anfield doncs hagi tingut una sobrecàrrega i avui hagi quedat fora de la convocatòria. Pot ser? Sí, pot ser. Però alimenta com a mínim la sospita de que continua sense haver-hi un bon ambient allà dins amb Julián Álvarez. Demà es completa la jornada primera amb un Villarreal-Betis, duel de Champions, i dimarts arrenca aquesta jornada intersemanal. Dimarts hi ha un Rayo Espanyol a Butarque i un Elx-Real Madrid, el Martínez Valero, que farem en directe a RAC1, els dos partits. I dimecres, a banda de l'Atlético Osasuna, tenim un Barça-Racing de Santander al Camp Nou. Per cert, de primera divisió, el València, que és cué, ha fulminat el tècnic Corberán i el CEO Goulay, el senyor Goulay, i ja han fitxat Braulio Vázquez com a nou director esportiu, han pagat la clàusula a Osasuna i Braulio Vázquez se l'emporten a València com a nou director esportiu, i de moment el nou entrenador és el del València Mestalla, de forma interina, Òscar Sánchez, es farà càrrec de l'equip. A segona, aquesta tarda ha arribat la primera derrota del Sabadell d'aquesta temporada, a Son Moix, contra el Mallorca de l'ex-perico Luis García, que és un dels favorits de l'ascens, no ens enganyem.

0: De fet, en aquesta jornada segona, el Girona ha perdut contra el Castelló, que és líder, i el Sabadell ha perdut avui contra el Mallorca, que és el segon classificat. Més tard en parlarem i també trucarem al Pau Bonastre, que ha estat a Palma explicant-nos aquest Mallorca 2, Sabadell 0. I a més, en aquest diumenge hem tingut el Barça de bàsquet campió de la Lliga Catalana, després de guanyar el Lleida. Compta amb la lesió de Brizuela, que s'ha fet mal al turmell. Més tard l'Aguilar ens ho explica. Marc Márquez s'ha situat líder del Mundial de MotoGP després de guanyar a Misano. Increïble la remuntada que ha fet a les últimes curses el de Cervera. Ho ampliarem també amb el Quim Salvador. I hem tingut el primer Gran Premi de Madrid en aquest circuit urbà que es diu Mad Ring. El muntatge és espectacular, els VIPs s'ho hauran passat de conya, però la cursa és un bunyol. Però bunyol, bunyol, eh? Hola, Solsona, sí, sí.
1: Hola, bona nit.
0: Hola, Roura, què tal?
2: Hola, què tal, bona nit.
0: Hola, Sant Peres.
1: Què tal, bona nit.
0: Hola, Pintanel.
1: Què tal, bunyol,
0: bona nit. Què tal, bona nit. També tenim per aquí el Pichi. Hola, Pichi.
3: Què tal, bona nit.
0: Què tal, bona nit. No, és que darrere hi ha el Solsona, és que és un bunyol. És que m'has fet riure. És que ha estat un bunyol.
1: Ha estat molt avorrida.
0: Sí. Està avorrida, no?
1: Molt avorrida.
0: Pintanel, sí. Tu que t'agrada. En farem un balanç al final del programa amb el Fabio Marchi, que és l'especialista de Mundo Deportivo i que ha estat in situ a Mad Ring. I és que em fa molta gràcia el nom.
1: No, és que jo sempre penso en Samuel Eto'o quan sento dir Mad Ring.
0: Mad Ring!
1: El recordo d'aquella celebració on insultava el Real Madrid i sento el crit de Samuel Eto'o i jo, Mad Ring!
0: Sí, però així es diu el circuit, és que l'han batejat així.
1: Sí, sempre penso en Eto'o.
0: Bé, després tocarem el Fabio Marchi, que ha estat allà, i el nostre home de Fórmula 1, l'Alvaro Demà, i farem una petita tertulieta al tram final del programa per saber què els hi ha semblat. I dues coses més d'aquest cap de setmana, que ha estat realment apassionant, eh? A la Vuelta, Enric Mas s'ha proclamat avui campió de la Ronda Ciclista Espanyola a Granada. Feia 12 anys que un ciclista espanyol no guanyava la Vuelta, des d'Alberto Contador al 2014. És la primera gran, evidentment, del mallorquí de Movistar, que s'ha aprofitat de la caiguda de Pogacar. Si no, evidentment, no hagués tingut cap mena d'opció. Però jo li donaria el mèrit que durant dues setmanes Enric Mas ha resistit davant de Roglic i de Félix Gall, i de Richard Carapaz, fins i tot, que li han posat les coses molt complicades a la muntanya, i ho ha aguantat. Ha aguantat el mallot vermell de líder en aquestes dues setmanes des de la caiguda de Pogacar, i de forma merescuda i brillant, Enric Mas és el nou campió de la Vuelta. Felicitats. I tenim en joc, aquí a l'estudi, us agrada el tenis o què, Roura, Solsona? Sí,
2: a mi sí.
0: Tenim en joc la final del US Open masculina entre l'alemany Alexander Zverev i el nord-americà Ben Shelton. De moment, 2-16-1 guanya Zverev i acaba de començar el quart set. 0-0 van al quart set. Portem 3 hores de partit i el que pot allargar-se això si Shelton és capaç de forçar el cinquè. De moment, mira, avui m'ho mirava. Alcaraz va guanyar l'Open d'Austràlia al gener, ja ni ens en recordem, però Carlos Alcaraz va guanyar l'Open d'Austràlia al gener. Zverev va guanyar Roland Garros al juny. Sinner va guanyar Wimbledon al juliol i Zverev podria guanyar el US Open. Per tant, compta amb la temporada de l'alemany que davant les lesions de Sinner i Alcaraz s'ha fet gran i no tenia cap gran slam a la seva carrera i de moment ja té un Roland Garros i a veure què passa amb aquest US Open. Quin diumenge, esportiu, que comencem a analitzar tot seguit aquí a la taula, com sempre amb el nostre trident de luxe. RAC 1.
4: Aquest dimarts, doble menú de futbol a RAC 1. A les 7, des de Madrid, Rayo Vallecano Espanyol. Els blanquiblaus volen aconseguir la segona victòria de la temporada.
5: Marcos amb el cap! El travesser, Marcos, un altre cop! Gol!
4: Amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. Més tard, a 9:45, Elx Real Madrid, amb Damià López. I per rematar-ho, tu diràs, amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dimarts, Esports sense parar, de 7-1. Espanyol, Real Madrid, i tu diràs. L'Espanyol juga a RAC1, una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
7: Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping a Torre en Barra amb la nena, amb la nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, no vam rebre cap missatge d'alerta. Cap alerta. De cop es fot a ploure, se'm va endur la nevera de Port Espan. El cotxe ple d'aigua. I no em van enviar cap missatge. És a l'OS.
8: Fixa't.
7: Mira, calla.
8: Què?
7: Ara n'he rebut un.
8: Què diu?
7: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada en Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Des de luego.
6: Versió RAC1, de dilluns a divendres de 3 a 8, amb Toni Clapés.
8: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
7: Ja seria hora.
8: I bona.
7: Walkers.
6: RAC1, tots som 1.
0: Ho heu vist tot o només us centreu en el futbol, vosaltres?
2: Jo...
0: T'has vist alguna cosa més a banda de l'Espanyol, del Barça, el Madrid, del Girona?
2: No, és que hi ha molts partits. He vist el Sabadell, he vist el PSG, he vist el Barça, he vist l'Espanyol...
0: El United City...
2: No, aquest no. És que si coincideixen, clar, haig d'escollir algú.
0: Clar, clar, clar, clar.
1: No té quatre ulls, el pobre Dani.
2: I he escollit el Sabadell.
0: Bé, Dani, bé. Sí. Tu, Pichi, què? Tu mires alguna cosa més a banda de futbol?
3: He vist el primer set de Zverev Seldon i, bueno, ja he vist un ratet, perquè m'he cansat, m'avorris molt l'automobilisme.
0: Clar. Bé, normal, t'entenc, perquè això d'avui és que ha estat... Tu rauràs, home, de futbol, no? Ja et veig.
9: No, jo futbol bastant. Vull dir, el Sabadell, que em feia gràcia, el partit era bon partit. La Fórmula 1 m'ha mirat a ratets, però també m'avorreix. I el tennis, que també m'agrada molt, sempre que puc.
0: T'agrada, sí? T'agrada.
9: Sí, el tennis m'agrada molt. Sempre que puc, miro, sí.
3: Pareixer que no sàpiga greu que jo, en compte de veure el Sabadell, veia el Manchester,
0: No, no passa res, ja t'ho compro. M'ha dit l'Agut que hi ha hagut polèmica perquè han demanat disculpes, perquè el gol del City era fora de joc, no? I no se n'han adonat.
1: Posicional.
0: Posicional.
1: De fet, diuen que directament han trucat al Manchester United per demanar disculpes.
0: Què deies, Pichi?
3: No, jo l'únic que he vist és que l'assistent ha aixecat la bandera, ho ha revisat el VAR i ha donat gol. Perquè el defensor del lateral dret estava una mica més endarrerit, el peu, la punteta del peu, que no passava.
0: No sé, ja ve l'Agut perquè que ens ho expliqui ell.
3: Semblava, en directe veient-lo, semblava que estava més avançat Haaland, però han fet la línia aquesta de offside, onside, i estava un pelet, la punteta del peu del defensor, més endarrerida.
0: A veure, Agut, hola,
9: Bona nit, Aleix Pariser.
0: Què tal? Què ha passat? Vinga, que ara arrenquem amb el Barça, però resol el que ha passat en el derbi de Manchester.
9: Misteri resolt, no?
0: Sí.
9: A veure, si al final els àrbitres anglesos s'han disculpat amb el Manchester United perquè entenen que la decisió d'avui que s'ha pres des del VAR és errònia. Què ha passat? Que hi havia una centrada a la segona part, cap al quart d'hora, des de l'esquerra de Guardiol, gairebé com un xut que rebota una mica en un rival, i des de l'esquerra de l'atac recorre tot l'interior de l'àrea i arriba a l'altra punta de l'àrea gran, on hi ha Haaland que marca. Enmig d'aquest recorregut hi havia Enzo, que es llança en planxa per intentar desviar la pilota. No la toca, però sí que interfereix en l'acció de Lisandro, el central que el marcava, i del porter, perquè en el moment que Enzo es mou a buscar la pilota, condiciona el gest del defensa i del porter. I a més, com que va amb el cap arran de terra, potser el central, si vol posar el peu, en algun moment pensa, aviam si li etzibaré una puntada al cap, em xularà en penal i li fotré mal. O sigui, és bastant clara la jugada des del meu punt de vista, i això que afavoria el City. I l'àrbitre assistent li ha dit a Maresca, això ho ha explicat Maresca a la sala de premsa, que fora de joc de Haaland, el segon pal, no n'hi havia, i que el que havien de fer era mirar si Enzo interferia o no en la trajectòria de la pilota des de l'interior de l'àrea gran.
0: Han considerat que no. I resulta que després...
9: I han donat el gol per bo, però vista la repetició, per mi és innegable que hi ha una interferència que condiciona la intervenció del central i del porter del United i que aquell gol hauria d'haver estat anul·lat. Fins i tot Carrick ha dit a la sala de premsa que no ho entén i que fins i tot ha negat la major dient que li semblava que la línia estava mal tirada. La línia que ha ofert la televisió anglesa a partir de les maniobres arbitrals al VAR, que allà, i aquella línia no estava ben tirada, que potser fins i tot Haaland podia estar en fora de joc.
0: Està molt bé les disculpes, però és com les mans de Marc Pubill a la Champions, al Camp Nou, saps? Que està molt bé que un cop ja ha passat el resultat i has perdut, no? En aquest cas el United o el Barça, en aquella ocasió et donin la raó.
9: Però com a mínim
0: han rectificat i han admès l'error.
9: Però deixa'm dir que per mi hi ha un altre error, que és en el moment de l'expulsió de Foden, que per mi és vermella clara, també es podria haver expulsat perfectament Bruno Fernández, perquè primer Bruno Fernández, quan Foden és a terra, li pica amb el peu dues vegades, amb Foden a terra. I l'altre cau al parany i llavors es regira i el fa caure amb una puntada que és de vermella clara. Però Bruno Fernández no ha vist ni groga en aquella jugada. O sigui que avui tothom... Jo crec que no ha acabat ningú content amb l'arbitratge.
0: City i Arsenal són els únics que ho han guanyat tot. Anglaterra, I el Barça és l'únic que ho ha guanyat tota la Lliga Espanyola.
9: Quin gir has fet, eh?
0: Sí, sí. No, és que estem parlant del City perquè vindrà el Camp Nou al desembre. Llavors estem fent ja la prèvia de la prèvia pel partit de Champions.
9: Se la you will say, això.
0: Apa, va, fins ara, eh?
9: Fins ara.
0: Després tornes amb el gir.

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: Ara em centro en l'actualitat esportiva. Després de les interioritats i de les bromes, ara sí, va, em centro en l'actualitat esportiva. Anem a destacar una mica això. Tu que has estat allà al Ciutat de València, que ha dit Flick, com has vist el partit, Marta?
5: A veure, jo he vist Hansi Flick alguns trams del partit que s'ho estava passant malament. I que d'alguna manera el veies mentalment doncs, recollint consignes i aspectes a treballar amb l'equip, correccions a fer, però que en línies generals es quedava amb la lectura positiva d'haver tornat a guanyar un altre partit en aquesta estrena fulgurant a la Lliga, aquest inici amb 6 victòries consecutives entre Lliga i Champions, i sobretot posant el focus en això, en el que l'equip està fent bé, que ara mateix, doncs, si ho poses a la balança, és molt més el que està fent bé que el que ha fet malament, que al final ha estat un ensurt d'uns quants minuts. Però Hansi Flick ha pres nota, però ha pres nota internament. Públicament no ha volgut assenyalar a ningú i fins i tot ha exculpat les errades individuals que han portat a l'equip doncs, a flirtejar una mica amb l'ensurt en aquells minuts. Començarem sentint precisament Hansi Flick posant en rellevància que estaven davant un rival que els hi ha plantejat un partit complet, queixant-se de l'estat de la gespa, que és cert que estava una mica seca, i exculpant Xavi Espada de la seva errada que ha provocat el primer gol del Llevant.
6: Levante makes it very good. The pitch, I think, was not in the
7: best. Llevant ho ha fet molt bé. Crec que la gespa no estava en les millors condicions. Estava molt seca i no en les condicions en què juguem normalment. I el primer gol que m'ha encaixat ha estat culpa meva, perquè volíem fer el canvi. I li he dit al Carles Naval que ens esperaríem a la pausa següent. I ha passat aleshores. Per tant, ha estat culpa meva. Al final, estic content que l'equip, però, hagi reaccionat i marcat el quart gol. I estem contents amb això, i tant. Hem començat molt bé.
6: We are happy with this. Come on, we have a great start.
5: Perquè quedi clar, quan Hansi Flick explica això, el que està explicant és que Xavi Espar, prèviament a aquesta acció, havia notat rampes, no acabava de girar rodó, a la banqueta ja n'havien pres nota, i ja estava a punt, ja estava preparat que entrés Cancelo al terreny de joc. El que fa Hansi Flick en aquell moment és aguantem un moment aquesta jugada que acabi, a la següent pausa que hi hagi en el joc, fem el canvi. I diu que ha estat a culpa seva haver encaixat aquest gol, perquè si hagués tret Xavi Espar, que no acabava de girar rodó amb aquestes rampes abans, doncs no, segurament no els hauria passat això.
4: Roure, es pot entendre una errada així? No sé, tenia el sol de cara, a més, no? Les rampes, no sé si pot fallar-li una mica aquí a Espar la concentració.
5: I també hi ha manca de coordinació amb Christensen.
8: Sí, és evident que pot passar, és un error una mica grotesc, perquè no té per què passar, no? Però, òbviament, pot passar. Jo crec que s'han donat totes les circumstàncies, no? Estava rebentat, no s'han entès bé amb el Christensen, el porter, no sé què. Relaxat, perquè al final el resultat de... Jo crec que...
4: 0-3 això, anaves, clar.
8: Això també influeix, està relaxat, no estàs tan atent. Pot passar, no? A mi el que em sap greu és això, no? Que jo crec que el Xavi, sota el meu punt de vista, havia estat francament bé, molt bé. A més, havia marcat el seu primer gol, crec que... Mm-hmm. Havia estat molt bé, no? I, hosti, aquesta errada sembla que i després, doncs, crec que és molt d'agrair també, no?, que en aquests moments, doncs, el seu entrenador, el disculpi, no?, només faltaria, no?, només faltaria, perquè, a més, escolta, n'ha de fotre més, de rades, per tant, no passa res.
4: La gestió està ben feta, perquè, no?, jo crec que diu ell, no, el nano no me'l mateu.
5: No, perquè és que, a part, Hansi Flick està molt content i gratament sorprès de l'altíssim nivell i qualitat que està demostrant. Sí, és que
9: a la Lliga són 5 titularitats seguides. A la Lliga. De fet, va descansar l'altre dia contra el Feyenoord, que no va jugar, però a la Lliga són 5 titularitats, i excepte avui, i per les rampes, els altres 4 partits els havia jugat... Complets.
10: És que amb l'aparició que ha tingut i el rendiment que està donant, no? Si en el primer error el mates públicament, tampoc no hagués estat just. Jo crec que ja corregiran i parlaran el que hagin de dir de portes endins sobre accions com aquesta, però avui està bé que Flick

0: sortir, no? I dir, no, això és error meu, i quedi ella exculpat, perquè també és una sensació, com deia el Jordi, no? El dia que marques el gol, que just abans del canvi tinguis aquesta acció i te'n vagis a la banqueta amb aquest mal cos, no?
1: Mm.
0: Però vaja.
2: Normalment els entrenadors, quan és una errada d'una passada dolenta, normalment no solen criticar. Normalment. Si és una cosa tàctica, perquè no han estat bé en el marcatge, o perquè se li ha escapat, o estava en un lloc que no corresponia, aleshores poden dir alguna cosa alguns entrenadors. És una errada, i això en el món del futbol passa.
1: Mm.
2: Però era una errada no forçada, perquè no
0: I
2: tenia ningú...
0: I també crec que dubta una mica, de, no? I sí. Acaba anant,
2: no tenia ningú
0: una mica compartida.
2: No tenia ningú a prop, estava sol, estava tranquil. Fa la passada i no la dona bé, l'altre espera... No... Passa. Aquestes coses no
1: se li ha de donar més voltes.
2: No, més voltes no, perquè després sembla que al dir això... que passen, dius, home, sembla que el xaval no ha jugat bé, aquest, o un altre jugador, o tal, no sé, no, té un futur per endavant de conya, de conya, ja estava jugant fenomenal,
1: i que errades,
2: gol, però tens una errada. Aquest cap de setmana ho estava comentant abans amb el...
1: Tentanel.
2: Sí, que he vist errades individuals, perquè després errades col·lectives n'hi han. De l'Espanyol, el Catena...
1: Sí, sí, la Osasuna que aixeca el peu és...
2: Aixeca el peu pensant que ve el porter. Bueno, no pensis. No pensis. Allà l'has de treure.
1: Bueno, jo me'n recordo unes a la Champions de l'Inter, també, d'errades sí, grotesques.
2: Després hi vist la del Sabadell.
1: Sí.
2: Primer al Barça, després al Sabadell.
1: Sí, sí.
2: És més errada col·lectiva el segon gol. Que se'n va de Bernal, que ahir està tou... Després arriba i se'n va de Cobercí quan li ha de fer falta, si és fora l'àrea. Bueno, però no, a vegades passen.
3: D'acord amb això. Jo crec que és més corregible això que dius tu, aquest segon gol del Barça, fins i tot el segon del Sabadell, no? Que és un tema de dir, home, que el del Xavi és tan innocent, és tan absurd...
1: Però és que, Jordi, n'hi ha tantes d'aquestes sí, que no acaben amb gol i queden en una anècdota, no?
3: No sé ni cal ni... Ja ho sap ell, vull dir, és senzill, no té que passar més, no? No és un tema tàctic, un tema de dir, de falta... No ho sé.
1: Tinti, què en penses, tu? Ai, que se'ns ha mort el Pitxi.
2: Està menjant llagostins.
1: S'ha connectat o no se'ns ha desconnectat el Pitxi? Bueno, ara el recuperem, si no. Marta, mira, ara abans de seguir amb Flick, deixa un moment, és que he vist una declaració de Luis Castro, l'entrenador del Llevant, que li han dit, ei, Flick s'ha queixat de la gespa, no? Perquè hi ha un moment que Flick fa referència a la
4: gespa.
1: Sí,
4: ara ho hem sentit.
1: I Luis Castro ha dit això a Movistar.
5: Sí que han hablado algunos jugadores, Eric García, ha dicho también Hansi Flick, que no estaba en las mejores condiciones, que estaba muy seco, que era difícil jugar así.
6: Estaba muy seco.
5: Sí, nosotros lo mojamos, pero si hay una persona de la grada que casi que moría, hay una cosa que no podemos hacer, es tapar el sol. Hemos cortado la césped, hemos regado el campo, porque nosotros no nos gusta ganar poniendo la césped mal. La césped está muy buena para un equipo que ha cambiado la césped en principio de temporada y ha jugado en otros estadios, que la césped está muy peor. Ayer venimos aquí, no venimos a la semana aquí, podíamos venir a medio de semana, no hemos venido, porque queríamos que la césped estaba bien, buena, porque nosotros nos gusta ganar con la césped buena, pero ahora una cosa que el Levante no consigue hacer ainda, pero vamos a intentar la próxima, que es tapar el sol. Estás a las 4 de la tarde jugando en Valencia, es imposible. Los jugadores nos han dicho, cuando ha salido al encantamiento, mister, un sol muy, muy, y la césped se seca en 2 minutos. ¿Qué vamos a hacer?
1: Bravo, per Luis Castro, vull dir, ja està, sí. Estava sec, però no és culpa del Llevant, que vol intentar jugar a futbol, que no ha anat a entrenar durant la setmana, perquè han canviat la gespa i volen que estigui bé, perquè també els agrada tocar la pilota.
0: Han fet tot el possible.
1: Han fet tot el possible, sí, sí, bravo, bravo. Hem recuperat el Pitxi. Pitxi, volies dir alguna cosa de les errades o d'això de la gespa?
7: Sí, sí, sí, sí, que comentava que amb 0-0 crec que no es cometen cap errada, ni la passada d'Espar, ni la contemplació de Marc Bernal a la banda. Jo crec que amb 0-0 no passem.
1: Clar. Amb 0-3 vols dir que no, et relaxes?
7: Sí, està una mica més relaxat, estàs més cansat perquè ja portes molts minuts de partit i tal i qual, i jo crec que amb 0-0 no es cometen aquests errors.
1: Què més ha dit Flick, Marta?
4: Doncs, sobretot també li hem preguntat si el fet d'haver estat patint una miqueta en aquest tram de partit podia ser una manera, una advertència, no?, de cara a millorar pel que resta de temporada. Ens ha dit això.
6: I think it's not that we are on the top level at the moment.
8: Crec que encara no estem al nostre màxim nivell. Ho sembla perquè els partits eren molt fàcils, però bé, no ho són, i ho semblen perquè juguem bé. Sabem que hem de lluitar i, és clar, sobreviure. Aquest partit ens ajuda a millorar. És normal, hi ha situacions que hem de fer molt millor i ho direm a l'equip per continuar el proper partit, però al final, amb aquest resultat, estic content.
6: But at the end, with this result, I'm happy.
4: Per tant, Flick constructiu i, sobretot, el que hagi de dir ho dirà de portes endins i no ens ho explicarà a nosaltres a la sala de premsa. Veient els resultats i el rendiment de l'equip fins ara, tampoc era per sortir a assenyalar ningú ni tampoc mostrar-se enfadat perquè, òbviament, després de guanyar i després d'aquest inici de temporada, jo entenc que Flick fos d'alguna manera reivindicatiu amb la feina que s'està fent. I se li ha preguntat si estava sorprès amb el que podia fer Adeyemi al terreny de joc després de la seva sortida fulgurant i canviant el partit d'alguna manera amb el quart gol de la tranquil·litat quan més ho necessitava l'equip.
6: I'm not surprised about him because when he's focused.
8: No em sorprèn pas perquè quan està concentrat és un jugador fantàstic i ho ha de demostrar. Per això vam decidir portar-lo. Fa molts anys que el conec i sé el que ens pot donar, especialment en el quart gol. Ha estat perfecte. En aquesta situació pots veure que té una cosa especial. I ho ha de demostrar, no quedar-se satisfet i relaxar-se, no pas sempre anar a buscar el següent i el següent. Això és el que vull veure d'ell.
1: Adeyemi, bon gol ha fet, perquè no ha estat molt titular, no? Pintanet, tot no. Estan mirant, vull dir que té bones xifres.
0: De fet, són dues titularitats, el dia del debut a la Lliga davant l'Els i el passat dimecres davant el Feyenoord a la Champions, un gol cada 67 minuts, perquè n'ha fet 3 en els 202 minuts en els que ha jugat. Ha jugat en tots els partits, això sí, i per tant sí que és cert que els dos gols davant del Feyenoord i davant del Llevant aquesta tarda, doncs el deixen ara mateix en una bona situació.
9: I per cert, jo escoltant a Flick m'ha fet la sensació que és un jugador al que ell vol mantenir tens i que vol apretar.
4: Sí,
9: perquè
4: sí.
9: Quan ell diu...
1: quan està centrat.
9: Quan està concentrat i després diu ara el que ha de fer és seguir així i no relaxar-se. És a dir, que és un jugador que, no, de dir, val, està molt bé, però ara no...
4: És que sap, jo crec que el coneix molt bé. O sigui, hi ha un punt de gairebé de pare,
9: de saber perfectament
4: les seves debilitats i que si el té collat és quan surt el millor de l'ADN.
9: T'elogio, però tinc present que té d'anar apretant una mica.
0: El dia de l'Udinese, ja no tinc en força, que fa mos triangular a Udine, m'hi vaig fixar que hi ha dues vegades, dues pilotes que per Adeyemi, i Flick s'enfada d'una manera, gira la banqueta i com, demanant explicacions, però crec, i ara que diem això, que si hagués estat un altre futbolista, potser la reacció de Flick no hagués estat aquesta. És a dir, sap el que pot oferir, per tant, i com que el coneix tan possiblement ni li exigeixi al màxim.
1: A mi m'ha sorprès perquè entra a titular contra l'Elx, després desapareix, però ha anat fent golets i ha anat demostrant, no, a estones la qualitat que té. És així. I té gol. Què dius, Pitxer?
7: No, sí que té gol i sobretot té profunditat, és molt ràpid. I jo crec que és un futbolista aprofitable. Li costarà ser titular, encara que avui Gordon no ha estat massa bé, però crec que està molt, en aquest moment està per davant Gordon, sense cap mena de dubte, però a mi és molt aprofitós perquè té aquest canvi de ritme, té velocitat i té gol, i el tenia el Borussia.
1: El gol que fa avui no és fàcil, eh? És cert que el Llevant està volcat, però se'n va de dos o tres tios, eh?
7: Ah, no, és un golaç, perquè després té la sang freda de retallar a última hora i fer el gol en la cama, que no és l'hàbil d'ell, encara que no acabes de diferenciar, eh? Hi ha gent que no sabrà si és dreta o esquerra, és esquerra, però... amb la dreta li pegui molt bé.
1: Ho fa expressament? Vull dir, fa l'últim retall, mira, i veu que el defensa i el porter s'estan tirant cap al centre de la porteria i la vol clavar allà, no?, al pal curt, no?
7: Sí. Això és la sensació, sense cap mena de dubte. La col·loca al lloc més difícil, perquè normalment tots tira el pal llarg i ella ho fa al pal curt perquè el defensor va cap al pal llarg. Mm.
1: Una arrencada, en el gol. Vull dir, de cop i volta, pom, i fa el retall i arrenca.
3: Les espatules com frenen.
1: Ah, t'ha agradat això. I a més se la passa d'esperó, quan frena.
3: Arrenca, al final, aquests canvis de velocitat, la gràcia és molt potent arrencant, però és capaç de frenar. Això és difícil de parar, això, eh? Mm.
1: Molt bé. Excel·lent. Hem de fer una pausa i ara seguim parlant de més noms propis. Marta, et deixaré anar a descansar.
4: Moltes gràcies.
1: Demà més. Arrenca una setmana de Lliga, eh? Dimecres, Barça, sí, Racing. Sí.
4: Una setmana intensa. I després l'aturada d'aquestes així...
9: Intenses també.
4: Intenses també pels edits de programes.
1: Ens ho passarem molt bé, ja ho veureu. Ens ho passarem molt bé. Molt bé, descansa.
4: Fins demà, bona
1: nit. Gràcies. Estava pensant que Barça Racing, feia molts anys que hi havia un Barça Racing de Santander. L'últim va ser aquell article de Cruyff, després de l'1-1. Sí, el 2009, sí.
9: El de Copa, últims. De la temporada passada al Sardinero.
1: Mm. Però... Sí, és veritat, el de Copa, el 0-2 de l'any passat.
9: L'article de Cruyff, recorda que vas parlar amb Patsy, sí, de la història d'aquell article, eh?
1: Patsy em va tenir molt a veure, Joan Patsy, d'aquell article. Sí, sí, sí.
9: Que no el trobava Johan i va dir, bueno, doncs hem
1: més o menys...
9: picat l'article de...
1: Més o menys diria això, Johan. Sí, sí, sí, recordo la història. Bé, dimecres Barça-Racing ja en parlarem. Ara seguirem gaudint del Llevant 2, Barça 4. De seguida, aquí el tu diràs. Vint minuts i la mitjanit, un partit comença quan escrius als amics per quedar per veure'l. Després ja ve la resta. El millor del futbol és amb qui el comparteixes, perquè el futbol sense les persones no té cap mena de sentit. I ara, per seguir gaudint de la teva gent i del futbol, a Orange ho tens tot. Tota la Lliga i tota la Champions. Truca ja al 1414 o entra a orange.es. Orange és aquí.
10: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Aquí seguim amb l'Àngel Pichalonso, el Jordi Roura, el Dani Solsona i també amb el Saperes i el Pintanel per acabar d'analitzar aquesta victòria del Barça una més, 5-5 a la Lliga. Ja, sens dubte, aquest partit jo crec que el recordarem perquè hi ha un gol, que és el primer, que ha estat un rondo etern i gegant des que el Barça ha servit de centre, que ens ha deixat meravellats. I li he demanat a Pichi, Roura i Solsona que el Saperes se'l tornés a mirar. Dic, torna't a mirar des de l'inici de centre fins que el Barça, Xavi Espar, fa el gol. I què hi has trobat aquí?
1: A veure. Doncs mira, és un gol que ha arribat als 4 minuts i 9 segons de partit, després de 79 passades, segons explicava Mundo Deportivo. Hi ha un moment, però, que un defensa del Llevant refusa la pilota. Des d'aquell instant hi ha 30 passades fins que xuta Xavi Espar i marca el primer gol del Barça. El rondo comença al minut 2:54.
0: Aquí és quan la toca la del Llevant.
1: La toca el del Llevant, recuperació del Barça, i això és el minut 2:54, i acaba amb el gol al minut 4:09. Per tant, un minut i 15 segons en què el Barça s'ha anat passant la pilota fins que ha acabat a l'interior de la xarxa de la porteria del Llevant. Intervenen en aquest rondo 5 cops Cubarsí, 4 cops Xavi Espar més el xut final i Lamine Yamal també 4 cops, 3, Gerard Martín, Rafinha, Eric, Pedri i Rodri, i un cop Gordon i Fermín. Per tant, els 10 jugadors de camp participen d'aquest rondo, tots, excepte Joan García, tenen el seu protagonisme en aquest rondo del primer gol del Ciutat de València, que a RAC1 hem narrat així, amb la veu del Joan Maria Pou, com sempre.
2: Ara Xavi Espar per l'esquerra. Passada per Pedri. Pedri, mira on rep Eric García. Eric García per dins, combina amb Lamine Yamal, Lamine Yamal amb Rodri. Rodri que desplaça la pilota cap a la banda, ara fent d'extrem Eric García, una altra vegada Rodri. Rodri cap enrere per Cubarsí, Cubarsí amb Gerard Martín, Gerard Martín més a l'esquerra amb Xavi Espar, Xavi Espar, Pedri, Pedri a prop de la línia de mitjos, ha de jugar enrere per Xavi Espar, Xavi Espar més enrere per Cubarsí, Cubarsí que ja sabia que tenia a la seva dreta Rodri, progressa Rodri, la conducció de Rodri, la passada vertical per Rafinha, Rafinha, Fermín, Fermín, li torna la pilota, Rafinha, Rafinha amb Xavi Espar, el xut de Xavi Espar, rebota en un defensa, gol!
3: Gol!
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Però quin equip aquest Barça! Però quin equip aquest Barça! Però quin equip aquest Barça! Quina manera de jugar a futbol! Jugada col·lectiva...
0: Clar, es pot llegir des de les dues maneres, és a dir, des del servei de centre... el Llevant la toca un moment, però que no és ni una passada, vull dir, és un refús del Llevant que xuta la pilota, que el Barça la recupera a l'instant, no?
1: Des del servei de centre són aquests 4 minuts i 9 segons amb 79 passades, si és des que la toca...
0: O sigui, el gol net és des del minut 2:54.
1: Sí, 2:54 fins al 4:09, que és que marca Xavi Espar amb totes aquestes passades que ara estàvem també comentant. Un rondo i un gol que ens ha transportat en el temps fins al novembre del 2001. Suposo que més d'un ho recordarà. En aquella ocasió el Barça va visitar Anfield en el primer partit de la segona lligueta de la Champions. Els blaugranes, dirigits llavors per Charlie Reixac a la banqueta, es van imposar per 1-3 i el tercer gol, obra de Marco Overmars, va arribar també després d'un rondo molt similar al d'avui. 29 passades, 59 tocs en un minut i 5 segons. A RAC1 va sonar així.
4: Sensacional com l'estan tocant tots, a ningú li cau la pilota, tothom la dona de primeres o de segones, movent ràpid, els jugadors del Liverpool de bòlit per intentar arribar a temps alguna pilota, no ho fan i a més l'estan tocant en criteri, no es pot demanar més en aquests minuts.
5: El Reixac està a punt de que se li escapi el riure a la banqueta d'Anfield, de content que està.
6: S'està demostrant que el Liverpool en contra del marcador li costa molt jugar.
5: Molt, molt.
7: Ens acostem al 38 de la segona part, el Barça guanya 1-2 i està marejant el Liverpool a casa seva, els seguidors calladets de moment.
6: Però no xiulen,
7: no xiulen, no.
5: Ui, ens acabaran aplaudint, si juguem així aquests últims 10 minuts.
6: Encara falta revifalla final del Liverpool, jo crec.
5: Tu sempre tan optimista, Raül?
6: No, ja ho veureu.
7: A l'interior del cercle d'entrada el rebut Xavi, fa la passada enrere per Anderson. Estic d'acord en part, Raül, saps què passa? Que primer hem de tenir la pilota, però,
6: Sí, això
7: per
6: sí.
7: Revifar.
6: Però amb un córner, aquella jugada típica anglesa...
5: Calla, home, calla, tu, escolta.
6: No he dit que marquin, he dit que falta la revifalla.
5: Tanca-li el micro, ja, home.
7: Fa la pilota a la central de la defensa, ja no sé ni què anava a dir per Cristian Ball. Fa un toc suau per Xavi. Cau, feliços, estem a la sintonia del RAC1 amb aquest 1-2. Quin gran resultat per començar la segona lligueta i per deixar clar a Europa que el Futbol Club Barcelona continua sent un gran. Xavi per Overmars, pot venir el tercer, és 1-1. Overmars supera Dudek. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
0: Això era l'inici de RAC1, els inicis de RAC1.
1: Tot i els presagis de Raül Llimós, sí, sí, el que sí. Va acabar arribant...
0: Sanisso, Sanisso. Calla, li deien, calla.
1: Un gol del Barça, de Marc Overmars, per fer...
0: El recordeu o no, aquest?
1: 1-3.
0: Sí, tu sí, Jordi?
3: Jo sí. Sí, eh? Com me'n recordo, perquè va ser comentat, no? Això, això que estem fent ara és el que s'havia fet, no? Va ser coral, no sé quants tocs i tal, i recordo que l'Overmars va marcar allà, sí, no? Més el camp de l'Anfield i tal, un partit... Me'n recordo. Jo no soc... No sol recordar, eh? Per això jo
8: continuo. El
0: va fer Overmars, no? Sí, sí.
1: Sí.
0: Overmars el va fer, sí. Tu el recordaves també, Pichi?
8: No, però jo comentava que va ser l'únic gol que va fer Overmars.
1: Segurament. No havia fet gaires més.
0: Segurament no.
1: Però al marge d'aquest, Aleix, n'hi ha un altre de més recent i més espectacular que jo no recordava. Va ser el 2019, també a la Champions, quarts de final del Barça a Old Trafford contra el Manchester United. El Barça va fer 48 passades en 2 minuts i 14 segons fins que Luis Suárez va rematar i Luke Shaw finalment va introduir la pilota a la porteria que defensava De Gea.
9: Hi ha un rebuig que és per Busquets. Busquets la dona a la seva dreta per Rakitic. Aquí té més a la dreta Semedo. Semedo fent d'extrema prop del vèrtex de l'àrea. Torna a combinar amb el croat, que fa una passada enrere per Artur. Artur orienta el joc cap a l'esquerra per Jordi Alba. Alba, Coutinho, Coutinho, Alba. Alba aixeca el cap, torna a jugar amb Coutinho, que torna a jugar amb Alba. A la passada enrere per Artur. És que el United de la bo, eh? Està jugant amb 10 tios a prop de Gea. Hi ha una passada a l'interior de l'àrea per Messi. La centrada de Messi al segon pal, Luisito. Gol!
1: L'havia anul·lat en un principi l'àrbitre i l'assistent, però després el VAR va donar gol de Luis Suárez. Com dic, 48 passades en 2 minuts i 14 segons, encara més llarg que no pas els que ara estàvem comentant. El Barça, ho llegia també en una crònica de Mundo Deportivo, ja havia fet un altre gran rondo al Teatre dels Somnis, aquest cop sense gol final. No van marcar amb Johan Cruyff a la banqueta. Va ser el 94 i van ser 27 passades en 1 minut i 20 segons.
0: Sí, i el dia del 5-0 a Madrid de Mourinho...
1: Sí,
0: aquell dia hi ha un rondo gegant també amb el 5-0, que allò no acaba amb gol, però no sé quantes passades van ser ni quants minuts, però li vam fotre un meneo al Madrid. És realment espectacular. Aquest de... Artur, Semedo, Coutinho... Hòstia, aquell Barça.
1: Sí, sí.
0: Un Barça que...
1: És aquell Barça?
0: Anava a dir, hauria d'haver estat campió d'Europa aquell Barça, però va fer el préssec a Anfield amb aquell 4-0, si no la final contra el Tottenham, el Metropolitano, l'hauria d'haver guanyat aquell Barça, no?
1: Estàvem parlant del rondo d'Anfield, aquell rondo va portar Anfield, però no cal recordar el que
0: va passar. No va passar.
1: En aquella ocasió, no.
0: Del rondo d'avui, Dani, amb què et quedes aquest inici de partit del Barça? Perquè ha començat molt bé el Barça, després ha arribat el gol de Lamine Yamal, i és cert que els últims minuts de la primera part també els últims de la segona, com ara comentàvem, ha baixat una mica la pistonada al Barça i el Llevant ha pogut entrar en el partit per errades, no? Però ha estat bé el Barça, no? Els inicis. Està atropellant els rivals, els inicis.
10: És que jo em quedo que tant el Barça com el Madrid, més el Barça, evidentment, hi ha una diferència aquesta temporada, però molt bèstia respecte als demés equips. Escolta, el Barça marca sense... És que avui semblava... 4, eh? No, l'altre dia, 5. L'altre, 5. L'altre, 5. 5, va. 4 vegades, 5. El Madrid, és que no juga... No, és veritat, és un desastre jugar, no sé... 4, eh? Vull dir, jo crec que ja s'ha incrementat aquesta diferència respecte al 90% dels equips, que després et trobaràs algun equip que plantarà cara, que es fotrà darrere i tindràs problemes, i el que sigui. Però avui he tingut moments complicats... Quan anaven 0-3, si en lloc de ser el Llevant és un altre equip, aquest partit acaba 0-5.
0: Clar, perquè es deixen anar, vols dir, una mica. El Llevant, a l'Elgi va passar això una mica.
10: El Llevant és un bon equip, juga bé a futbol, tracta bé la pilota, aquest Lluís Castro, aquest home el va treure, que semblava que estava enfonsat la temporada passada.
0: I li han fotut Carlos Espí, per exemple, li han fotut algun jugador.
10: I juga bé a futbol, vull dir que no és un equip com altres, que segurament haguessin dit, bueno, pues, i el Barça en fot 5.
1: I no ha baixat els braços en cap moment del partit, eh?
0: Allà, no,
1: i ha anat en tot moment.
0: És cert que el Barça li ha donat li ha obert la porteta una mica perquè entrés al partit, perquè la rada d'Espar li permet posar-se en una 3 i en valentonar-se, i després Bernal ha estat tou, l'altre
1: també. Però que
0: també
1: hi ha anat al Llevant, no ha fet però la sensació anat, sí, de dir...
10: Un altre equip queda enfonsat, aquesta és la meva opinió.
1: De fet, comparant-ho fa 7 dies amb el partit a València, no té res a veure...
11: No, la competitivitat dels dos equips.
0: Oh, no, si Rodri tenia raó, si és que eren muy malos, vull dir, ja ho dic jo.
10: Jo no m'he disculpat. I el dia que va venir aquí a la Champions, que li van fotre 5 també, no?
0: Sí, el Feyenoord.
10: El Feyenoord. Vull dir que veig una diferència respecte a molts equips i aquest any, escolta, quants gols porten ja?
0: 21 a favor i 4 en contra el Barça. Vale.
10: No sé quants en porta el Madrid, però...
0: 14 a favor. 21 a 14 van a favor.
10: 14 només.
0: 7 gols més li ha fet el Barça, li ha fet 7 gols més que el Madrid.
10: És que hi ha molta diferència i a més el Barça... La pregunta és, aquest nivell que té el Barça que pot anar a més, però amb aquest nivell que estem veient... Serà capaç d'aguantar aquest nivell quan arribin al moment difícil, al desembre, al gener? Se suposa que sí, però tots els equips tenen una mica de baixada i això, però és que ha començat molt bé. És veritat que té molt bona plantilla, té molts bons elements per poder anar canviant. Avui ha sortit a Adeyemi, l'altre dia hi havia Gordons, un altre dia jugarà un altre, jugarà Rodri, un altre dia Olmo, anirà canviant. Però està en un estat de forma com si estiguéssim a mig campionat.
0: Sí, sí, espectacular. Dels 21 gols a la Lliga, 12 els han fet Rafinha i Lamine Yamal, que en porten 6 cadascun. 6 Rafinha, 6 Lamine, són pichichis juntament amb Mbappé i Camello, el del Rayo, que també porta 6 gols en aquest inici de temporada. Ara us pregunto, què us ha semblat el partit, aquesta entrada de la temporada del Barça que està sent tan bona, i parlem d'algun nom propi més, eh? Rodri, que avui ha jugat 90 minuts per primer cop, Lamine Yamal, Rafinha, que avui s'ha quedat sense marcar. De seguida acabem de rematar l'anàlisi d'aquest Llevant 2 Barça 4, aquí el tu diràs.
12: Tu diràs amb Aleix Pariser.
0: Pràcticament la mitjanit. Vinga, ja tornem a ser aquí. Abans de seguir amb la tertúlia, em queda un consell molt ràpid. Si no heu tingut mai un Honda Civic, encara hi sou a temps. A vegades a la vida t'has atrevit a fer coses. Hi ha gent que no s'ha atrevit a saltar mai amb paracaigudes, que no ha fet la volta al món, que no es va dedicar al que l'apassionava. Doncs si mai heu tingut un Honda Civic, vinga, tireu-vos-hi de cap. Encara hi sou a temps. Amb Honda ara és el moment. Descobreixen a totes les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Ja tenim campió del US Open de tennis. Ha guanyat l'alemany Alexander Zverev per 3-7-1 contra el nord-americà Ben Shelton i, com deia abans, déu-n'hi-do, eh? Roland Garros i US Open ha fet Zverev en aquest 2026 i a mà abans mai havia guanyat cap Grand Slam. O sigui que, sens dubte, la temporada de la seva vida, la de l'alemany que avui s'ha coronat a Flushing Meadows. Del Barça, d'aquesta llibreta de Flick que ha tornat a funcionar avui a les mil meravelles. Hi ha algun nom propi que volíem destacar? Per exemple, el de Rodri, Pintanel?
1: Sí, és el primer cop aquesta temporada que juga tot el partit, és a dir, que juga tots els minuts. Porta 3 titularitats consecutives en una setmana, València, Feyenoord i Llevant. Podria descansar dimecres davant del recinte de Santander, tenint en compte que Flick, doncs... vol gestionar la càrrega de minuts d'aquest futbolista. I com a curiositat, partits de moment fora de casa, on Rodri és titular, i després a la Champions, és a dir, doncs, partits en principi més complicats. I recordeu que hi havia un debat a principi de temporada, Rodri i Bernal, doncs de moment, els dos últims partits, el dia del Feyenoord, 20 minuts, i avui, aquesta tarda, 24, han jugat junts tots dos, Rodri i Marc Bernal.
0: Sí, sí, no són incompatibles. Al contrari, per Flick són compatibles en algun moment del partit. De Lamine Yamal, què vols destacar?
1: Que és el segon cop que Flick el canvia aquesta temporada. El primer, recordeu a ells, aquelles famoses cares de les que ja em va parlar el davanter de Rocafonda abans del partit davant del Feyenoord. El camp de l'Ells va ser el minut 65 i avui el 66. Lamine Yamal, 6 gols a la Lliga amb 3 doblets consecutius.
0: A la Lliga,
1: Sí, a la Lliga.
0: A la Lliga, perquè la Champions no va fer doblet, però la Lliga porta 3 doblets consecutius. Vull dir que ha tret el tap i vinga, disparat cap al Pichichi.
1: Va marcar també davant del Feyenoord un gol. Per tant, són ja 7 gols aquesta temporada en 6 partits i és el quart partit consecutiu en el que Lamine Yamal veu porteria.
0: I de Rafinha, què destaquem d'avui?
1: Que ha acabat el partit per segon cop aquesta temporada, per tant, està gestionant bastant bé de moment la càrrega de minuts Hansi Flick. Dels 6 partits, en 4 havia canviat a Rafinha, un Rafinha que havia marcat en els 5 partits anteriors i avui s'ha quedat a 0 per primer cop aquesta temporada. Per tant, primer partit en el que Rafinha no marca. Això sí, ha repartit 2 assistències i ja són 8 gols i 3 assistències de Rafinha en aquests 6 primers partits. I una dada curiosa que hem comentat durant la retransmissió, és el primer cop que un xut de Rafinha aquesta temporada no va entre pals. Ha estat al minut 55, un xut que ha sortit fregant el pal esquerre de la porteria de Ryan. Abans portava 16 rematades i totes d'elles entre pals. Per tant, la 17a ha sortit fora i no s'ha trencat aquesta estadística realment sorprenent, podríem dir, de Rafinha en aquest inici de temporada.
0: Sí, sí, era la punteria la tenia finíssima fins avui, que ha xutat fora, que és el més habitual, xutar de tant en tant fora dels tres pals. Jo una cosa més que m'ha cridat l'atenció, i ara us deixo parlar al Pichi, al Jordi Roura, al Dani Solsona, si voleu comentar algun detall del partit d'avui, i després activarem la base de dades, amb l'Oriol Jové, que té dades curioses. Avui el Barça ha tornat a fer els 5 canvis, que com ja hem vist en els últims partits, clar, et permeten fer tanta varietat de moviments tàctics, perquè entra Cancelo, però a vegades Espart va al mig, avui no, però pots entra Bernal de pivot, entra Olmo, que pot fer de fals nou amb Fermín i se'n va Rafinha, o si no, Olmo pot ser mitja punta. Vull dir, el Barça té jugadors molt polivalents que li permeten fer moltes coses amb els canvis, i a més no abaixen el nivell, la pugen, no? Molts canvis, com avui a Adeyemi. I després a mi el que m'ha cridat l'atenció és, a la banqueta s'han quedat sense jugar 5 tios que serien titulars a qualsevol equip de primera. Koundé, ni un minut. Balde, en el seu prime jugaria a qualsevol equip. Gabriel Jesús, avui no ha jugat cap minut. Gavi, no ha jugat cap minut. I després, Hamza, que acaba de renovar i que és un nano que apunta molt bones maneres. És sorprenent, Pichi, vull dir, tens bona banqueta de suplents i tens una banqueta de luxe que ni juga, perquè no t'hi caben, eh?
8: Sí, sí, és el gran avantatge que té el Barça respecte a les dues passades temporades, que té una plantilla molt més completa, té les posicions doblades i té molts possibles titulars a la banqueta, no? I això et dona peu a poder minutar quan jugueu un, quan jugueu l'altre, però veritablement que l'entrenador està a la banqueta, mira a dreta i a esquerra i no tingui, uf, aquí tracks, no, per què faig canvis? A veure una banqueta que mira de teva esquerra i diu, bueno, tinc dubtes de què treure, si aquest o l'altre, no? En aquest sentit, jo crec que el Barça ha confeccionat una plantilla molt bona i que està donant els seus fruits sense cap mena de dubtes, que ha fet molt bons fitxatges. Per a mi, principalment, si he d'escollir un és Rodri, perquè crec que Rodri li dona... fa l'equip molt més compacte. El Barça petit en partits fora a la Champions li donarà molta més estabilitat, això, i l'aspecte de la pressió dels davanters. No és el mateix per si tant dos Lewandowski i Rashford que Gordon i Adeyemi a l'hora de pressionar, que això fa que defensivament patisca menys l'equip que no pas patia la passada temporada.
0: Jordi, tu, alguna cosa més que et vulguis comentar?
3: Bé, jo crec que és evident que el Barcelona té una plantilla molt més compensada, crec que són molts i bons, i això, òbviament, permet moltes solucions i permet donar temps sense que baixi la qualitat de l'equip. Això és indubtable i això ho anirem veient, i ho està demostrant amb els canvis que està fent. I després, de tots aquesta plantilla nova, per mi, jo estic d'acord amb l'Àngel, per mi el jugador que ja ho sabia, però el que m'està semblant que ens pot donar més encara és el Rodri. Pel fet aquell que et comentava abans, perquè ho he dit sempre, no? Jo sempre he criticat, però sempre he dit que aquest Barcelona que anava a lo loco, allò que venga, que tocàvem tots a atacar, l'equip tenia que madurar i hi havia moments que tenia que baixar una mica. I crec que amb el Rodri això és més factible, no? Perquè té experiència i té qualitat, i ell i el Pedri pot arribar un moment que poden arribar a dominar encara més el tempo, en aquells moments que el partit es torna boig, que avui hi ha hagut moments que ho han fet, altres no, perquè és quan s'ha escapat una mica el partit, però crec que a la gran aposició del Rodri és que en moments determinats entre ell i el Pedri, sobretot, poden controlar millor el tempo dels partits.
1: És que avui,
3: no?
1: Després del primer gol del Llevant, hi ha hagut un moment que el Barça sí que ha estat capaç de tenir la pilota, clar, de frenar una mica, clar, el que passa que hi ha hagut una errada sí, i ha permès que tornés a marcar el Llevant, però ha tingut el Barça 7-8 minuts on s'ha quedat, clar, amb la pilota i no ha permès al Llevant, que a més ja estava cansat, que pogués tenir-la.
3: Et pot donar això, bàsicament, entre altres
1: totalment
3: coses.
1: Totalment.
10: de tots aquests jugadors que té aquesta plantilla, potser el més preocupant és Gavi.
0: I Valde, potser, però bueno, bé, Valde amb ja, l'estiu que ha tingut, ja, que si marxava o no marxava ja, l'última però, setmana, es pot entendre més, no?
10: Sí, Valde, entenem per la seva situació que ha travessat aquest estiu, però Gavi és de... tindrà pocs minuts. Tindrà, no sé els minuts que ha tingut ara, però així com Koundé pot...
11: Va ser així, recordo la memòria, va ser titular el dia de l'Ells.
0: Titular l'Ells, que té un cop.
11: Que té el cop al genoll.
0: Llavors surt de l'11.
11: Per alguns partits i va jugar, no recordo quin partit, a la segona meitat.
0: Contra el Feyenoord va entrar l'altre dia uns minuts. Sí. Hola, Oriol Jové.
13: Hola, 7 minuts contra el Feyenoord.
0: Veus, va entrar un moment.
13: 7 minuts, 45 al camp de l'Elx i ja està. Per tant, 52 minuts en total.
11: L'estem veient a la base de la jugada, allà juguen Pedri i Rodri i és Bernal. Ha de tornar De Jong i és Gavi.
0: Jo De Jong ja no el contaria massa, però...
11: No, però dic que ha de tornar, veurem en quina posició.
0: L'altre
11: dia Flick ja deia que a Gavi el veu de 8, és a dir, que ja no el veu a la base de la jugada.
0: Però ja el veu més de Fermín i d'Olmo, entre comences.
3: Sí, però és un jugador molt delegrat del Flick, eh? I és veritat que li costarà perquè hi ha molt i bons al mig del camp.
0: Bueno, és que avui Fermín, que a tu t'encanta, ha tornat a fer un partidàs avui.
3: Esclar, és que...
0: I ha faltat el golet, també.
3: Són molt forts i molt bons. Però, repeteixo, és que jo crec que és un jugador que li agrada molt al Flick i tindrà el seu moment, jo crec.
10: Jo crec que té una gran plantilla, però independentment de que és una gran plantilla, per mi el més important és que hi ha molts jugadors que són polivalents.
0: Clar, això que dèiem.
10: Que pots... ara no juga aquest, no, puc posar l'altre, ja, dèiem, i no, doncs poso a Gordon en defensa, però si no hi ha Eric, poso l'altre, i al mig del camp, vull dir, i això li dona una alternativa i moltes opcions a l'entrenador en qualsevol moment de la temporada per poder fer aquestes variacions i donar minuts, i perquè clar, això acaba de començar i ara estan tots a tope. Hi haurà moments, com tots els equips i com totes les temporades, doncs que hi haurà jugadors que tenen sancions, altres que es poden lesionar, i això amb una plantilla àmplia i d'aquesta qualitat, després veurem fins a on te pot arribar, si pot anar a més. Clar, anar a més què significa? Que marques 7 gols cada partit?
0: No, això seria...
10: Clar, és clar,
0: seria històric, això.
10: No? O sigui, ja està jugant bé, molt bé, per moments molt bé, i a sobre va acompanyat amb 4, 5 gols, jugant molt millor i marcar-ne 7, no ho veig, això, no?
0: No.
10: Que tot es pot millorar individualment, i clar, si individualment vas millorant, col·lectivament s'aprofita tothom, no? Ara, jo, també, ara estan en un gran nivell.
0: També és una bona notícia que avui tots coincidirem que no ha estat el partit potser brillant que hem vist... Contra el Rayo, no? Al Camp Nou també va haver-hi algun moment de desconnexió, que el Rayo
11: el
0: va apretar.
11: 3-2, amb el
0: 3-2. Sí, però vull dir que avui no ha estat potser el partit brillant als 90 minuts, vull dir, el Barça ha tingut fases brillant i ha tingut fases que amb la calor, el 0-3, s'ha desconnectat una mica, però és una magnífica notícia que el dia que estàs al 70%, guanyis 2-4.
10: És que no sempre...
0: Fotis 4 gols el dia.
10: És que no sempre estaràs als 95 minuts sent un equip regular jugant de nassos. No hi ha cap equip que ho faci, això.
3: De fet, quan vinguin els partits realment importants, partits de Champions, amb els grans equips d'Europa, una de les característiques que haurà de tindre aquest equip, si vol fer alguna cosa, és saber patir. I això és així, hi haurà moments que no dominarà. I passar aquests moments que et dominen i aguantar, però també és una característica important, i en aquestes competicions, quan jugues amb els grans equips... Oblida't, no estaràs als 90 minuts dominant.
0: Això ho sap fer molt bé un cavada blanc.
3: Això és així. No.
0: A la Lliga ho ha sabut fer molt bé últimament i a la Champions, sens dubte.
3: Sí, sí.
0: Pitxa, alguna cosa més del Llevant Barça que t'hagi quedat pendent?
8: No, en línies generals, jo crec que la baixada avui és fruit de la facilitat en la que estaven en el marcador, però que òbviament ha de servir d'experiència perquè davant de rivals de la entitat no tinguis aquesta experiència viguda, no? Mm. Però, en fi, que qui no hagués firmat un inici de temporada com aquest amb el Barça?
0: Clar, i més sense davanter, vull dir, imagina't, i, no, inventant-te no. Rafinha, que avui no ha marcat.
8: Bueno, jo ho tenia clar sense davanter, eh?
0: Sí, sí, això és veritat. Tu vas dir, o ha de venir un top o jo no fitxaria, i pam. Bueno, Gabriel Jesús ha vingut, però de moment avui no li ha donat minuts.
11: Perquè més enllà d'olfacte té bona informació, també.
0: Clar, això també deu remenar.
11: Té les dues coses, el Pichi, té les dues coses.
0: era penal clar, no, a la Min, Pichi? Sí, no?
8: Sí, és una tontada de penal i tampoc és que li trenqui la cama, però bueno. No, bueno, és que acabo de veure el penal, acabo de veure el penal que li han assenyalat a la Real Societat.
0: Bueno, el que veia jo a l'inici, això no s'ha de xiular mai a la vida.
8: És que estan destrossant el futbol en aquest sentit. Un partit que anava igualadíssim, amb poques ocasions de gol a una porteria, però igualadíssim, i acabat 0-3. Que qui no vegi el partit diu, buh, l'Atlètic de Madrid s'ha passejat a Noeta. I no sé si ha jugat, probablement ha jugat estar millor la Real Societat.
0: És que la pilota bota, el jugador de la Real Societat la vol controlar amb el pit, i com que bota...
8: No, li pegue al muslo i del muslo a la mà.
0: Clar, no la controla bé i...
11: No acaben de donar amb la tecla, perquè estem parlant cada temporada del mateix.
0: Ja.
10: Bueno,
0: hauria de ser més lògic. Vull dir, com deia el Pichi, treus un avantatge amb la mà, sí o no? Ho ha de veure tothom, que treguis un avantatge. El jugador de la Real Societat no treu cap avantatge avui amb el que fa, pobre.
10: El penal a Lamine...
0: Les mans són ja penal o no? O després la puntada de peu?
10: Jo crec que la puntada de peu. El toca per sota.
0: Però les mans es podrien haver xiulat ja o no? Perquè ho reclama ell, les mans.
10: No, les mans...
0: No sé, el...
14: no, reclamar ho han de reclamar, perquè sí. T'ho piten tot, ara... Jo no sé, cau i intentes de treure's la mà, però clar, no pot. El tio veu que li donarà i intenta, però collons, sí. No pot.
11: Es queda
14: no pot.
11: Parat un moment,
14: clar, no
11: i llavors
14: clar, no pot.
0: Fa aquella cara de merda, m'ha tocat a la mà, però jo no volia.
14: No volia, fa així, dic, home.
10: I la patada, que és a sota els tacs, és molt lleuger, molt lleuger.
0: Li toca com a la part de darrere del peu, però...
10: Molt lleuger, però bé, xiulat.
0: És contacte i ja està dins l'àrea, sí, saps? Xula. Bé, activem la base de dades, Jové?
13: Vinga.
0: Vinga, som-hi. Base de dades amb l'Oriol Jové.
15: Dada Jové.
0: Ah, ara, per cert, tenim un document d'última hora de la Minya Mal, Un document d'última hora que ara sentirem relacionat amb la pilota d'or perquè ha concedit una entrevista a Universo Valdano. La Minya Mal, que s'emet aquest divendres a Movistar. Hi ha hagut un avançament.
11: Document interessant.
0: Hi ha hagut un avançament de l'entrevista i ara el sentirem. Però primer, les coses importants. Dada Jové, què tens avui?
13: Hi ha algun nascut a la taula abans de la Guerra Civil?
0: Home, no. jo m'estic fent gran, però diria que no. I la resta d'un
8: poc. Jo quasi.
0: No. Si es conserves molt bé.
11: Va néixer amb casc, el Pichi, ja.
13: No, ho pregunto perquè...
0: Que tindria 90 anys, algú nascut abans de la Guerra Civil,
13: Correcte, sí, correcte.
0: 36,
13: sí.
0: Va, sí. Estem
13: doncs...
0: Allí, però... No,
13: si no heu nascut, si no heu nascut abans de la Guerra Civil... Sí. No heu vist mai un Barça tan golejador com el que esteu veient actualment.
0: A la Lliga, dius, només, o en totes les competicions?
13: En totes les competicions.
0: En totes les competicions, va.
13: Sí, el Barça porta 26 gols en 6 partits, que és la xifra més alta des de la temporada 1934-1935.
0: Que era un altre futbol.
13: Fa més de 90 anys...
0: Era un altre futbol.
13: El Barça no feia unes xifres golejadores com aquestes.
0: És que el que té mèrit és això, que abans els defenses eren una mica de...
10: I la pilota estava cosida.
0: Les porteries eren més grans, el porter no saltava.
13: Els pals eren quadrats.
0: Eren quadrats, sí. Hòstia, és bèstia.
13: Sí, anaves amb caps de sorra.
0: Té molt mèrit, perquè amb el futbol actual es preparen les defenses, l'exigència física és diferent, vull dir...
14: Una barbaritat.
0: Marcat tants gols com porta el Barça.
10: 26 gols, fes un promig... 6 partits, 26 gols, tants partits...
13: Més de 4.
10: És una regla.
0: No, però ell diu a final de temporada.
13: Ah, a final de la projecció. Clar, jugues 60 partits, aproximadament, doncs mira, surt a 260.
0: Això seria un rècord absolut, clar.
13: No, clar, això no s'ha vist mai. No, si faig la projecció que demana el Dani Solsona, plantes amb 260 gols. Si jugues els 60 partits...
10: Només que em marquin 200, ja és que és una...
13: No, clar, el Barça seria un rècord.
0: Clar, 170 llargs, recordo l'època de Messi, Suárez, Neymar, crec que és un rècord del club. 170 llargs en tota la temporada de gols. És una barbaritat.
11: L'altre dia seria fer-ne 100 més que aquell...
0: Imagina't, sí.
11: Que aquell rècord. El Barça de Flick sempre marca, jo no crec que per arribar a aquestes xifres, però l'altre dia que el Barça de Flick no ha empatat cap partit oficial 0-0. És a dir, que cap partit del Barça amb Flick a la banqueta ha acabat 0-0.
0: Que gros.
11: No crec que arribi amb els 260, però que el Barça de Flick...
13: Marca gols.
0: L'any passat, en una lliga de 38 jornades, va haver-hi un empat. A Vallecas, a la jornada 3. El Barça només va empatar una jornada.
11: 1-1.
0: A la jornada 3, 1-1. la resta de les 37 jornades, o va guanyar o va perdre.
11: El dia que va fallar el VAR.
0: Sí, sí. Què més? És bona aquesta.
13: Sí, de fet són 26 gols a favor i només 5 en contra en aquests 6 partits, la qual cosa deixa la diferència de gols en un més 21, que també és la diferència de gols més gran de la història del Barça. Aquestes alçades des de la temporada 32-33. Per tant, ja estem parlant de la millor diferència de gols dels últims 95 anys del Barça, que es diu molt i molt aviat. Rafinha i Lamine porten els dos, entre els dos 15 gols. Avui Lamine n'ha fet dos més, entre els dos en sumen 15, els dos màxims golejadors de l'equip. Per trobar una parella de golejadors amb més gols que Rafinha i Lamine junts, 15 gols, en tota la història del Barça, ens hem de remuntar a la temporada 58-59, que Luis Suárez i Coxis en portaven 18. Però des d'aquells 18 de Luis Suárez i Coxis no hi havia hagut una parella tan golejadora
0: a l'inici d'una temporada.
13: En els 6 primers partits d'una temporada com Rafinha, Lamine Yamal amb 15 gols. Ni Messi Suárez ni Messi Neymar, cap combinació de dos jugadors des de l'any 58 havia fet tants gols com Rafinha, Lamine.
11: Seguim en un altre futbol, eh?
0: Sí, sí, ah,
11: 58-59.
0: Emporten 6 que donen a la Lliga, que són 12.
11: La era moderna no té comparació al que està fent el Barça.
13: No, no, tenes d'anar blanc i negre.
0: Més 3 a la Champions.
10: I Luis Suárez no era delanter, no era atacant, referència.
13: No, més interior, no?
0: Gallec, no?
14: Iscam, interior.
0: Sí, sí, sí.
10: Imagina't.
13: Sí, sí. I seguint amb Lamine, avui ha fet història perquè des d'avui és, a banda de Messi, l'únic jugador format a la Masia que ha estat capaç de fer un doblet en 3 partits consecutius de Lliga. Lamine ha encadenat 3 doblets, va marcar 2 gols contra el Rayo, 2 contra el València i avui 2 més contra el Llevant. Això només ho havia fet un jugador de la Masia abans en tota la història, que és Lionel Messi. Per cert, que el Barça ha fet un rècord avui, el Barça ha encadenat per primera vegada 35 partits seguits de Lliga marcant contra un mateix equip. El Barça porta marcant 35 partits seguits contra el Llevant, fent un gol mínim. De fet, ha marcat en tots els partits contra el Llevant que ha jugat en la història de la Lliga. I, en aquest sentit, per tercera vegada la història ha aconseguit el Barça encadenar 25 partits seguits marcant gol en la mateixa comunitat autònoma. Ho ha fet amb el País Valencià. Abans ho havia aconseguit només amb Castella i Lleó, 25 partits seguits marcant, ratxa que va acabar el 2006, i Andalusia, també 25 partits seguits marcant, ratxa que va acabar el 2011.
0: Va. Bueno, doncs ara trigarà a tornar-hi el Barça,
13: que,
0: no?
13: Que, per cert,
0: ja ha jugat al camp de l'Elx, al camp de la València i al camp del
13: a qui anava? Per primera vegada a la història, el Barça ha fet els seus 3 primers desplaçaments d'una lliga a la mateixa comunitat autònoma. Elx, València i Llevant. Mai havia passat això.
0: Li queda a Vila-real, però és al febrer. Anar a Vila-real. Això serà complicat ja. Molt bé, Jové, magnífic.
13: Tanquem per avui. Dimecres més.
0: Boníssim. Sí. Què li vols dir?
10: No, que està clar. A Cornellà, gespa alta, no regarem, i que es queixi el Flick dient... I entrenarem cada dia.
11: I fareu sortir el sol.
10: I ja li direm,
0: no el taparem tampoc.
10: Ja li direm a Luis Castro, li direm com es fa.
11: Trauran la coberta de Cornellà perquè entri bé el sol.
0: Gràcies, Jové. Fins ara. De Lamine, a veure, què ha dit a Universo Valdano?
11: Doncs el que deia és que hi ha un abans d'aquesta entrevista que li fa Jorge Valdano al crac del Barça, i evidentment hem parlat d'una de les qüestions de la darrera setmana, com és la pilota d'or. Qui l'ha de guanyar, Lamine Yamal o Mbappé?
15: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo.
16: Sí, no,
15: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
16: No, yo te pregunto a ti. Entonces, ¿a quién se lo darías tú?
15: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo. Y...
16: Así de claro lo tienes, ¿no?
15: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Chapo.
11: Parla clar sempre,
0: sí,
11: eh?
0: Sí, sí.
11: I
0: té raó.
11: Parla clar i sempre...
0: Té raó. En una balança, la temporada dels dos, un ha guanyat més i l'altre no, ja està. I fer gols tampoc et garanteix res. Vull dir, si tu sumes els gols de tota la temporada, clubs, selecció... Harry Kane ha estat el més golejador del món. Estem de parlant, tota la temporada.
10: Estem parlant dels golejadors, que és la pilota, el balón, com és això?
0: No, la pilota d'or.
10: La pilota és els golejadors.
0: No, no, la pilota d'or és el millor del món, la bota d'or és el golejador.
10: Vale. Llavors hi ha tres requisits per escollir el millor. Hi ha tres requisits, que ho marca la UEFA.
0: Sí, rendiment individual, rendiment col·lectiu...
11: I fair play.
10: Fair play.
11: Era com l'esportivitat també entrava.
10: Fair play, rendiment i títols.
0: Sí.
10: Jo crec. I aconseguim més títols.
0: A Lamin.
10: Fabián.
0: Ah, sí, clar.
10: No, no, clar, no. Sí, no, clar, no. No, aquí parlen d'Mbappé...
0: Sí, sí.
10: Si li haguessin de donar al millor jugador, Messi li haguessin donat 15 anys seguits. Si era perquè era el millor.
11: Li van donar 8 de 15.
8: De tot.
11: La meitat.
10: No, ha de ser el criteri. I el criteri quin és? Aquest. Reuneix les condicions, Fabián?
0: Sí.
10: Sí. És fair play? Sí. Els títols, quin? Tots. Els altres.
0: El rendiment...
10: Ara no és mediàtic.
0: No, el rendiment individual, aquí podríem discutir si el rendiment individual de Fabián ha estat millor que el de Lamine o Mbappé.
8: Tu creus que està bé el que ha dit Lamine a Universo Valdano?
0: Jo crec que Lamine ha fet millor temporada que Mbappé.
8: No, no, no, no. Jo no dic si ha fet millor temporada o no. Jo crec que no és necessari que un propi futbolista digui que el mereix. A mi no em va semblar bé quan Mbappé va dir que ell es votaria en ell, i no em sembla bé el que ha dit de Lamine, que els dos millors jugadors del món són aquest i jo, i no és necessari, qui ho ha de dir són la resta del món. No tens per què tu, a mi em sembla que està fora de context total que els futbolistes opinen sobre ells mateixos, tio. Llavors que et digui, és una manera de pensar, eh?
0: Sí, sí, t'entenc i pots tenir part de raó, no et dic que no. Però a mi, hòstia, a vegades m'agrada que els futbolistes es mullin.
8: Llavors... Es mullen, però això no és mullar-se. Mullar-se són unes altres 10.000 coses més.
0: Ja, però si li ha
8: dit... Dic que sóc el millor... No fa falta que ho diguis, ja ho diran des de més i eres el millor.
0: Val, potser li falta un punt d'humilitat aquí, tant a Mbappé com a Lamine, però va anar al pack, no?, del futbolista. Vull dir, aquest ego va anar al pack.
8: De fet, ahir em vaig fixar descaradament en Mbappé i no es cansa els partits. No es cansa, perquè quan ataca l'equip rival, ell està despenjat dalt tot el partit. I això no beneficia el seu equip. I això algú li ho hauria de dir. Està obsessionat amb el gol, només si fa gol i està content. I jo crec que l'equip està per davant d'Mbappé i de qualsevol futbolista.
0: Sí, en això estem d'acord, tranquil·lament.
11: No sé quan ha gravat aquesta entrevista amb Universo Valdano, amb el Jorge Valdano, però sí que és cert que l'altre dia, dimarts, quan parla la prèvia contra el Feyenoord, no és tan contundent, tot i que això caure, no és tan contundent com en aquesta declaració.
0: No. Que
11: però
0: pensa,
11: més que tot... És interessant, també saber el timing de quan
0: es va gravar, no?
11: De quan està gravant, no, perquè jo crec que també després sí, sempre... del que diu Mbappé, el Barça parla amb ell abans que surti.
0: Sí, li diu tranquil, ramets. No?
11: Anem a modular el discurs, perquè venim de l'altre, ara és una oportunitat també per tu de quedar millor. Llavors, vaja, ja ho preguntarem.
3: Sí, sempre hi ha la controvèrsia. Quan arriben aquestes dates, sempre això de la...
11: I també tinc la sensació que a ell li costa... com ser políticament correcte si li pregunten tan directament i no dir el que pensa, que som els millors i me la mereixo jo. I que ell s'ho fa sobre cada vegada quan si li pregunten...
3: A ell li agafen la pregunta, de fet, hi ha un rato que està dubtant,
11: sí,
3: no?
11: Diu,
3: jo més que tot veig aquí una mica el tema de dir estàs d'acord, no estàs d'acord, potser no hauria d'haver-ho dit, encara que ho pensi, no sé què, però bueno, però jo crec més en el fet de dir, o sigui, en el seu equip, és company seu, està el Rafinha.
0: Sí, però l'any passat no va ser, va estar lesionat.
3: Però és company seu. I ha fet temporades extraordinàries i no l'han ni nombrat, no? No ho sé, en aquest sentit...
0: Hauria d'anar amb més tacte,
3: potser. Potser amb una mica més de tacte. I després podem estar... jo personalment crec que Lamine és...
0: Ha fet millor temporada que Mbappé, potser.
3: Jo l'hauria de donar perquè... Però ja no, perquè penso que sí serà el millor. Però... crec que s'ha d'anar a vegades una mica més de compte.
11: Que després hi ha un altre debat, que és el que ell introdueix una mica al principi, que jo li donaria el millor, independentment de si ha guanyat més o menys, el que la gent consideri el millor del món. Diu, però això ja votarà la gent. Però ell comença el document, jo crec, introduint aquest... Però això és un altre debat, perquè les normes de la pilota d'or són les que són...
0: Sí, però una cosa són les normes, i després ha passat el que ha passat, que és que Pedri i Rafinha no han entrat en una llista de 30, i jo insisteixo amb aquests dos jugadors, que em sap greu pels jugadors, perquè són molt bons, però Sadio Mané i Jackson Quiñones juguen a l'Aràbia Saudita. I només han fet dues estonetes bones en un Mundial en tot l'any. A l'Aràbia Saudita jo no sé què han fet, aquesta gent. Doncs aquests tios estan a la llista del 30. Sadio Mané i Jackson Quiñones. També, i no hi ha Pedri i Rafinha. Hi ha Cucurella i no hi ha Pedri.
11: També crec que hi ha qüestions polítiques de base. És a dir, que hi hagi un africà representat entre els 30, que hi hagi, i que al final ha d'entrar algun una mica amb calçador.
17: El dia que li donen premis a porters, a defenses, a migcampistes, creurem amb aquell trofeu. Però mentre tots siguin davanters el que guanyen...
11: Com que això no passava...
17: El millor del món sempre és un davanter.
0: Sí, perquè a més...
11: El de porters ja l'han fet a part, ara.
0: El de porter l'han fet a part.
11: L'han fet a part, perquè si no passava això.
0: Sí, i el d'un jugador jove també potser li donen a cobertura i també ho tapes una mica. Però té raó, l'Àngel, sí, costa molt donar títols a migcampista.
17: No, és que donar premis individuals a jocs col·lectius no té cap sentit. Tu pots dir golejador, vale, doncs fas 20 o 30 o 40 o el que sigui. Però què és millor, el que fa aquests gols o el que fa menys gols però dona moltes més assistències?
10: El golejador i el porter.
0: El golejador ja té la bota d'or.
10: I el porter, el que menys gols encaixa.
0: Clar.
11: I sí, encara que ja hi hagi...
0: Això és estadística, no?
11: Encara que hi hagi els requisits dels que parlava el Dani, la gent també es deixa emportar pel
10: sí,
11: talent i per les seves preferències.
10: Clar,
11: a mi
10: m'agrada aquest futbol social, polític.
11: I potser més ha guanyat un títol, però a mi m'agrada aquest. I jo he de votar i voto aquest.
17: No, i que fan campanyes,
0: Sí. Fan campanyes a les xarxes o fan campanyes on sigui. Sí, sí, estic d'acord.
14: És fantàstic, estem parlant aquí tots d'això.
0: Imagina't. Gràcies, Pintanel, saperes.
11: Que vagi bé, bona nit.
0: Una pausa i ara anirem tancant tertúlia parlant un moment de l'Espanyol, també, no?, que va guanyar en aquesta jornada i aixeca el cap a la classificació, i del Girona i del Sabadell, de segona divisió un momentet, i després ja la resta de l'actualitat esportiva que tenim avui. Hem de parlar de Matt Ring, d'aquesta estrena del Gran Premi de Madrid de Fórmula 1, de Márquez, de la seva remuntada, de la Vuelta, de la Lliga Catalana de Bàsquet, moltes coses al tram final del Tu diràs.
18: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
0: I 31 minuts, atenció, perquè Auto Beltrán ha tornat. El concessionari Mercedes-Benz de referència a Barcelona torna de la mà del grup Movento per estar al vostre servei, tant en la compra com en el manteniment del vostre Mercedes-Benz. Auto Beltrán, a Sant Gervasi, a l'Avinguda Bonanova, i amb un nou gran espai també a Castelldefels per fer que cada visita sigui una experiència a l'altura del que espereu de Mercedes-Benz. Auto Beltrán ha tornat per oferir-vos una experiència de 5 estrelles. Content amb l'Espanyol o no? Bona victòria, sí. Pamplona, eh? No, partit d'aquells gossos i al final tireu endavant, l'Espanyol 8è amb 7 punts. Tu, 7 de 15.
10: No, estic content, a part de la victòria, que és el que compta, però de la manera que es va aconseguir. I es va aconseguir bé. Un equip molt fiable. És veritat que ens van donar la facilitat de marcar el minut 3 o 4 i això va posar a l'equip doncs a dalt al marcador, però després ho va gestionar molt bé. Va estar bé al mig del camp, defensivament, no va passar pràcticament per problemes, només al final, cosa normal, perquè anaven perdent 0-2 o Sassuna, doncs se'n van tots i et provoquen alguna situació que a vegades és més el quan veus la pilota que està a prop de l'àrea, que dius, aviam, però que no és el perill real que pot ser, no? Per tant, contents, sí, 3 punts bons, i també perquè Roberto aquest any està enxufat i sembla que pot fer una molt bona temporada, cosa que la temporada passada no va ser així.
0: Dimarts més, eh? Rayo Vallecano espanyol a Butarque, al camp del Leganés.
10: No pensem, els de l'Espanyol, que el Rayo, que ja ho sé que no ho pensa, Manolo...

0: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
2: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
3: Hola, sí, sí.
4: Has tornat a Palma ja? Has aterrat ja,
3: sí,
4: a Barcelona? Per...
3: Sí, sí, just ara. He aterrat a l'aeroport del Prat. Hem tornat ja aquesta nit després del partit. Un cop acabat la roda de premsa de Ferran Costa i han parlat també algun jugador. Després ja hem anat cap a l'aeroport i ara ja a Barcelona.
4: Mm. Massa Mallorca, per aquest Sabadell que, a més, avui no ha tingut el dia.
3: Sí, és veritat que, vaja, és la primera derrota, per cert, de la temporada. És veritat que el Sabadell en molts moments ha competit bé, però ha tingut errades impròpies d'aquest equip. Dues que han costat dos gols a la primera part i alguna altra que podria haver dut com a conseqüència el tercer, però tot i així l'equip ho ha intentat, no s'ha deixat anar. Ha tingut opcions, de fet, de retallar distàncies, perquè ha generat perill, però segurament no ha pogut generar pel context de partit que li ha plantejat el Mallorca, un equip que acaba de baixar la primera divisió, doncs no ha pogut generar ocasions més clares. Això deia després a sala de premsa el tècnic Ferran Costa sobre el partit del seu equip.
5: Tenir la capacitat de rematar 16 vegades aquí o de centrar 26 vegades a l'àrea són dades importants. No hem estat encertats en la finalització, inclús en situacions clares, però nosaltres hem de tenir molt clar que els partits que no tinguem aquesta capacitat de transformar i per tant que no podem guanyar, no li hem de permetre al rival doncs, situacions amb tanta facilitat.
3: Parlava d'aquestes errades en el primer gol, en els primers minuts de partit, és una pilota llarga d'Arnau Tenas, el porter del Mallorca, que la guanya Adrián Fuentes, guanyant-li l'esquena a Quadri, es planta davant de Foli i la pica cap dins, i el 2-0 encara ha estat més clamorosa, una passada enrere d'Urri, que ha quedat massa curta, i l'ha caçat de nou el davanter Adrián Fuentes del Mallorca, errades a les quals Ferran Costa no vol posar noms concrets, i per altra banda també demana posar en valor el camí fet fins ara. De fet, fins avui el Sabadell havia sumat 8 punts.
5: Però per mi no són errades individuals, són errades d'equip. Nosaltres tot el que passi és d'equip. No es tracta d'assenyalar un o l'altre. És un bagatge general en coses que per nosaltres són molt importants, que avui no hem estat tan bé com veníem estant fins ara. Dit això, no m'agrada perdre, no ho suporto, però també valoro cada un dels punts que portem.
3: Avui, per cert, ha tingut els primers minuts de la temporada Javi López Pinto, que tornava de lesió, ha estat incisiu com a extrem esquerre, l'equip que fa nit a Mallorca, demà al matí s'hi entrenarà, sessió de recuperació, i al migdia viatja cap a Sabadell, ja per preparar el pròxim partit, diumenge a les dues a casa contra l'Oviedo, un altre os dur d'arrossegar, no hi ha treva en aquesta segona divisió.
4: Sí, sí, l'Oviedo també, 8 punts, igual que el Sabadell en aquesta zona mitja alta. Gràcies, Pau.
3: Bona nit.
4: Adéu-siau, bona nit. Pichi, el Sabadell l'has pogut veure una estona o no?
6: Ah, no,
4: Sabadell
6: no, estava veient el City. Vale. He estat veient el Girona, Castelló, sí.
7: Clar, Castelló, home. Clar, el Girona-Castelló, clar.
4: Amb Pau Morelluts. Té bona pinta, clar, clar. Aquest Pablo
7: Fernández
4: té bona pinta, l'ex de València. Sí, sí.
6: Sí, sí, estan jugant francament bé, la veritat estan jugant francament bé. Tenen un central de 33 anys que...
7: Alberto, no?
6: Que Alberto. Alberto és un tros de futbolista, eh? És un tros de futbolista. L'he vist 3 o 4 partits i m'ha encantat sempre.
4: Mira, parlant de centrals, a mi ahir em va cridar molt l'atenció aquest nano de 17 anys que va fer el gol del Girona, que es diu Junior, no?
6: Sí,
4: Junior.
7: Qui correcte.
4: Qui és aquest?
7: Doncs és un jugador de 17 anys, nascut a Reus, el 8 d'agost de 2009, o sigui que té els 17 anys acabats de fer, i d'arrels colombianes. 17 anys vol dir, per cert, juvenil de segon any, i ja està jugant amb el primer equip del Girona a segona divisió. Format al Reus, va passar pels planters de l'Espanyol, del Madrid i del Nàstic, i viu la segona temporada a Girona. A la primera va passar pel juvenil B, pel juvenil A, i el van convocar 3 vegades amb el Girona B. Fa 1,85, és un jugador que té una envergadura considerable, i fins ara ha estat titular jugant tots els partits de central esquerrà. Un gol

0: el d'ahir, i cap targeta groga, però duels guanyats constantment, defenses, perdó, davanters contrastats a la categoria, com per exemple Otero amb l'Sporting, o ahir amb Camarà amb el Castelló. Per cert, Camarà va marxar de Montilivi amb la samarreta de Júnior amb el 38 posada. El duel li va agradar i es va endur la samarreta del nano. També ha jugat el futbolista a les seleccions espanyoles sub-16 i sub-17, però la Federació Colombiana encara el podria reclamar perquè té la doble nacionalitat. És la sorpresa de l'arrencada de temporada i Quique Álvarez li ha donat l'oportunitat perquè s'ho ha guanyat.
1: És que Júnior s'ho ha guanyat durant la pretemporada, la veritat. Va vindre aquí com un reforç i han tingut una baixa última hora que ha fet que pugui jugar. Vosaltres heu vist el rendiment i això és el que transmet en cada entrenament, no? Per la seva edat, és, la veritat és que és una cosa difícil de veure, perquè és molt madur i molt competitiu. Jo estic encantat amb gent així.
0: Només faltaria, perquè realment és una troballa. 17 anys, dèiem, Júnior. Amb qui comparteix l'eix de la defensa del Girona? Amb David López, que en té 36, o sigui que són 19 anys que el separen. Ahir, el veterà definia el nano a la zona mixta de Montilivi.
2: Ja vaig veure, sobretot, a nivell d'accions en duels, de concentració en els aspectes defensius, de que no li guanyin l'esquena. Són aspectes que un nano tan jove, ja tenia 16 anys en aquell moment, són coses que et sorprenen molt, no? I a sobre la capacitat que té de millorar, d'escoltar, de preguntar-te, de voler créixer, ho té tot per poder fer una gran carrera.
0: Doncs això, un júnior que juga com un sènior, realment un futbolista privilegiat per la seva edat, amplia contracte fins al 2029.
3: Això anava a dir, la clàusula la apretem una mica.
4: Júnior Zamorano Muñoz, es diu.
0: Sí, júnior, crec que és júnior, el complet Holmes. És Júnior Holmes.
4: Sí, Holmes Júnior Zamorano Muñoz.
0: Sí, a la samarreta és júnior. Però sí, de fet és una cosa que aquí sempre fem broma, no?, amb els sud-americans que sempre tenen com molts noms, és Holmes Junior, tot plegat, doncs sí.
4: Et va agradar, Pichi, el que vas poder veure del nano i del gol?
5: Sí, bueno, a més fa un gol bo i bé, defensivament va estar bé, sí.
4: Té bona pinta, aquest Junior Zamorano. Pròxim partit, quan és?
0: Doncs la mateixa hora i el mateix dia que el Barça al camp del Sevilla. Això és dissabte que ve a les 9 al camp del Cádiz, que està realment malament i amb males sensacions.
4: Sí, en descens, sí.
0: No, i a més li han retret al president que se n'anés a veure, no me'n recordo què, aquest cap de setmana quan jugava el seu equip, o sigui que no estigués pendent del partit del Cádiz. Vull dir que l'ambient està una mica enrarit a Cádiz. Veurem si el Girona és capaç de pescar-hi o si no.
4: Cap victòria, 3 empats. O sigui, els 3 punts que té el Cádiz són 3 empats i 2 derrotes.
3: Amb
4: el
3: Celades, empatat un, me sembla. No sé, però
0: no, això,
3: l'arribada de Celades tampoc...
4: Ja et dic, no ha guanyat fins ara.
0: Des que, de fet, l'entrenador que tenien el van destituir abans de començar la Lliga per discrepar-se amb la direcció esportiva del club. O sigui que l'ambient està caldejadet.
3: La tacita està...
4: Sí, està caliente.
0: No, està que quema la tacita.
4: Gràcies, Agut. Una adéu, abraçada. Tacito. Fins ara. Gràcies, Pichi. Fins la setmana que ve. Adéu, Jordi Rola.
3: Escolta, Pichi, quan tornes? Estàs tancat allà.
5: Demà torno.
4: I diumenge ja ens visitarà aquí a l'estudi, ja si li acaben les vacances. Molt bé. Jo vull ser com ell, de gran. Ara vull ser com ell. Adéu, Pichi. Adéu, Rola. Adéu, Solsona. Una pausa i obrim el bloc de motor. Amb el Quim Salvador parlarem de la remuntada bestial que ha fet Marc Márquez, que ja és líder de MotoGP del Mundial, i també, evidentment, valorarem una mica l'estrena d'aquest nou circuit urbà que hi ha a Madrid i que es diu Madrid.
6: RAC 1. Sabies que cada dia prens unes 30.000 decisions?
7: Si ets dels que t'agrada que et recomanin viatges, cultura, gastronomia, salut o educació, t'esperem tots els dissabtes a la tarda a RAC 1.
8: Si vols tenir uns dies de tranquil·litat a les platges atlàntiques, que són molt diferents del Mediterrani, la illa de Noirmoutier està a la costa atlàntica.
9: Es va començar l'any abans un arquitecte que no era Gaudí. El va començar Francesc de Paula del Villar.
10: No l'acabarà, però és que, a més, la Sagrada Família és la seva tomba.
11: Quan fas uns pèsols ofegats amb una mica de pernil, o sols, o cansalada, l'altre dia els vam fer amb sobrassada, i era una cosa demencial.
6: Els dissabtes de 3 a 4, Recomanat, amb Esther Muñoz.
7: Al Recomanat tindrem propostes de tota mena per fer-vos la vida més fàcil i més feliç.
6: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
12: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
6: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
12: Android Auto
6: i a Apple CarPlay.
12: Tots els podcasts de RAC1.
6: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
12: Noves funcionalitats Premium.
6: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
12: Fàcil, intuïtiva i renovada.
6: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. RAC1.
13: Presidente, le agradezco que nos haya atendido hoy aquí en el Palacio de la Moncloa.
14: Un placer y muchas gracias por el esfuerzo de venir aquí a Madrid.
13: Gracias.
15: Hola, Pep Guardiola, bon dia.
16: Bon dia. Jo no rebutjo el Barça. El Barça sempre ets on vaig començar.
15: President Illa, bon dia, moltes gràcies.
17: Què tal? Molt bon dia, un plaer.
18: És l'Alba Farelo, tothom la coneix com la Batguiel.
19: Bon dia, què tal?
15: I Pedro Almodóvar, bon dia, buenos días.
20: Buenos días.
15: ¿Cómo estás?
20: Muy bien, encantado de estar aquí.
15: Laura Pausini, un plaer, novament.
21: Gràcies, Jordi, te adoro y moltes ganes de estar contigo.
15: Joan Laporta, bon dia.
22: Hola, bon dia.
15: A quina hora va arribar a l'hotel?
22: Vaig arribar a les 3.
15: Leire Díez, ¿por qué hoy?
23: Pues porque pretendían callarme.
15: Iñaki Urdangarín, bon dia.
24: Bon dia.
15: Et sents més feliç ara?
24: Sí, estic molt feliç.
15: Alexia Putellas, bon dia.
25: Hola, bon dia.
15: Com estàs, Alexia? Moltes felicitats.
25: Moltes gràcies, molt bé, molt contenta.
15: William Dafoe, gràcies.
24: Thank you.
6: El món a RAC1, on passen les coses. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté. RAC1, tots som un milió. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. GT RAC 1.
4: Increïble la remuntada que ha fet Marc Márquez en les últimes setmanes. Avui ha tornat a guanyar la cursa del Gran Premi de San Marino. Ahir va guanyar ja l'esprint a Misano. I és líder de MotoGP, Quim Salvador. Hola, bona nit.
26: Hola, Aleix, bona nit.
4: Està empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder, eh?
26: Sí, perquè té més victòries. Marc Márquez 5 i Jorge Martín només una. Tots dos sumen 274 punts i en tenen amb 33 d'avantatge sobre Marco Bezzecchi, que és el tercer, i 51 sobre Fabio Di Gianantonio, que és el quart. A finals de maig, Aleix, Marc Márquez sortia de Mugello del Gran Premi d'Itàlia a 102 punts del liderat.
4: Déu-n'hi-do.
26: Que en aquell moment era Bezzecchi, amb 7 grans premis, n'ha tingut prou per aixugar aquest desavantatge i situar-se avui líder.
4: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Quantes curses queden, ho saps de memòria?
26: Sí, en queden 8, que poden ser 7 si anul·len el Gran Premi de Qatar.
4: Clar, queda molt encara, però la remuntada que ha fet és espectacular. I la cursa d'avui ha començat amb una pífia monumental de Marco Bezzecchi.
26: Sí, anava líder a la primera volta, sortint des de la pole. Avui ha aconseguit contenir l'atac de Marc Márquez al primer revolt, però ha anat per terra i ha quedat fora de combat. Semblava llavors que la cursa quedaria més plàcida per Márquez, però Jorge Martín, que ha arrencat molt bé, l'ha atrapat, l'ha arribat a superar, ha arribat a escapar-se a 7 dècimes i Marc Márquez ha reaccionat i l'ha tornat a atrapar. De fet, Martín ha perdut pistonada ràpidament i l'han avançat també Àlex Márquez, Pedro Acosta, que han completat el podi segon i tercer, i fins i tot Fermín Aldeguer, relegant-lo a la cinquena posició. I al final encara hem tingut emoció perquè l'Àlex s'ha acostat força al Marc, menys de 4 dècimes, però no ha llançat cap atac per disputar-li la victòria. Això sí, els germans de Cervera han certificat el tercer doblet d'aquesta temporada i el primer en Gran Premi. Sentim, si et sembla, el guanyador, Marc Márquez. Aquesta és la seva pel·lícula de cursa en declaracions a DAZN.
27: Es ir al filo de la navaja. Cuando se va con esos tiempos, a esos ritmos, es muy fácil cometer un error, por eso el extra de concentración. Y es verdad que bueno, cuando he visto la caída de Bezzecchi, he planteado la carrera de otra manera. Quizá me he relajado un poquito demasiado y esto ha dado la opción a Jorge a atacarme. Pero bueno, luego me he rehecho, me he calmado y poco a poco me he ido rehaciendo, he ido cogiendo otra vez el feeling que tenía ayer. Y bueno, al final controlar esa distancia que me ha sorprendido Alex cuando he visto que rodaba 31 bajo y él se acercaba. Pero en esta pista, cuando estás a menos de medio segundo, o eres mucho más rápido que el de delante o es imposible adelantar.
26: Un triomf, de fet, un doblet aquest de Misano amb valor extra per Marc Márquez.
27: Hemos sacado los 37 puntos aquí en Misano, un circuito de derechas, así que ese extra contento.
26: Perquè el doblet de Motorland l'esperàvem tots, ell també, aquest de Misano potser no tant. Un doblet que té molt valor, tant valor que el situa al capdavant de la classificació general. Líder, una condició que ell assumeix amb serenitat.
27: Mentalmente estoy tranquilo, que es lo que más destaco, porque a veces si tienes esa ansiedad es peor, así que veremos. Esto cambia de un fin de semana para el otro. Ayer pensé que estaba en pole, hoy se ha caído, la semana que viene puede ser otra película. Lo importante es sacar siempre el máximo.
4: Així de tranquil estava Marc Márquez, tot i que, insistim, porta una remuntada espectacular i que potser molts no esperàvem. I, a més, avui amb l'afegit que el seu germà Àlex ha estat segon, com deies.
26: Sí, un resultat que té molt mèrit perquè l'Àlex arrencava novè. Des de la tercera fila de la graella ha sortit amb el ganivet entre les dents, al centímetre de son.
0: Me he encontrado muy bien desde el principio. Es verdad que he tenido que atacar muchísimo. Ahí al principio he usado mucha energía, tanto en neumático como físicamente, y ahí al final lo pagas un poquito. Al inicio ella he cerrado los ojos. Yo, había un poco de fuego ahí dentro de mí. Ahí he hablado conmigo mismo y, chavales, cálmate, respira un poquito porque vas a cometer un error, pero lo sentía, ¿sabes? Era eso que sientes que puedes ir adelante, pero ayer cometí esos errores en quali, que ha hecho que hoy creo que podíamos haber luchado por la victoria, hemos estado cerca, pero ha faltado empezar un poquito más adelante.
26: I hem de sentir també Aleix Jorge Martín, co-líder del Mundial, fins avui líder, que ha explicat a DAZN el perquè d'aquest canvi de ritme pitjor que l'ha portat d'anar primer a acabar la cursa cinquè. Atenció, que la causa pot ser important en la lluita pel títol.
1: La respuesta es clara, he tenido un problema con el antebrazo que no había tenido durante el año, la verdad. He empezado la carrera muy bien, me encontraba muy bien. Cuando iba primero he empezado a sentir que no podía frenar bien, que no estaba siendo fluido y cada vez tenía menos fuerza en el antebrazo, cada vez menos fuerza y al final se me ha colapsado totalmente, así que hay que concentrarse en Austria, está claro, y luego ya pues valoraré qué es lo mejor para el resto del año, si tendré que operarme o no.
4: Compte, eh?
26: Fa tota la pinta de síndrome compartimental, ja veurem amb quines condicions corre la setmana vinent a Àustria i si ha de passar pel quiròfan, que és probable, com afronta, com a mínim, l'inici de la gira oriental, que comença els dos primers caps de setmanes d'octubre al Japó i a Indonèsia, i també la resta del Mundial.
4: Per tant, ara tenim Àustria, la setmana que ve ja, això és?
26: Sí.
4: La setmana que ve sense descans, vinent. Després hi haurà alguna setmana de descans.
26: Una setmaneta de coll.
4: I se'n van cap a què? Indonèsia?
26: Japó i... Japó i Indonèsia seguits per a una setmana i després vindran a Austràlia i Malàisia.
4: Déu-n'hi-do el calendari que tenen arreu del món. Val.
26: De la cursa d'avui també destaca que Pol Espargaró ha sumat dos puntets, tot i que va últim, però com que només han acabat 14 pilots, doncs dos punts al Sarró, i que Alec Rins ha abandonat.
4: Molt bé, i repassarem breument les altres categories.
26: A Moto3, victòria del líder Màxim Moquillas, que ja en suma 8. Segon, David Almansa, tercer, Brian Uriarte, els catalans, cinquè, Valentín Perrone, novè, Marco Morelli, Joel Esteban ha caigut, qui l'est té el Mundial més que sentenciat, amb 107 punts d'avantatge sobre Almansa.
4: Bueno, veient el que ha passat a MotoGP, hi posaries la Massi, no?
26: Sí, m'hi jugaria el que vulguis, que el campió serà Aquiles.
4: Val.
26: I a Moto2 ha guanyat Manu González, cinquena victòria del curs, per davant de Colin Baeger i de Barry Baltos. González, líder del Mundial, amb 47 punts i mig d'avantatge sobre Ethan Guevara, que avui ha estat sisè.
4: Sí, també és un bon marge, però aquest sí que no està sentenciat. I el de MotoGP està emocionantíssim. Diumenge que ve més. Bé, el cap de setmana que ve més, aquí ens ho explicaràs. Gràcies, Quim.
26: Bona nit.
6: Amb Aleix Pariser.
4: 3 minuts i la 1 de la matinada. De seguida saludo els especialistes en Fórmula 1 per parlar d'aquest Gran Premi de Madrid. Abans us recordo que el nou Jeep Compass ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in hybrid i 100% elèctric. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. S'ha fet per primer cop aquest circuit urbà a Madrid i l'han estat seguint el Fabio Marchi, company de Mundo Deportivo in situ, allà, cobrint la informació des del circuit de Mad Ring. Hola, Fabio.
2: Què tal? Bona nit. Com estàs?
4: Bona nit. I el nostre especialista en Fórmula 1 aquí a RAC1 és l'Álvaro Demà. Hola, Demà.
3: Hola, què tal? Bona nit.
4: Què tal? Bona nit. Avui volia fer alguna cosa especial per saber una mica què us ha semblat aquesta primera edició d'aquest nou Gran Premi de Madrid. Tu que has estat in situ, Marqui, què tal el circuit, l'ambient, més enllà de la cursa, una mica tot el show que hi ha al voltant?
2: Doncs l'ambient molt diferent a tota la resta de circuits europeus que visitem normalment. Crida l'atenció, només hi ha el tema logístic. Jo, de fet, vaig estar fa 2 mesos al circuit a la presentació i em pensava, ostres, van una mica tard, jo no sé com estarà tot això. I em va impressionar des del primer dia, he parlat amb molts caps d'equip, amb pilots, i tots estan impressionats i tenen el mateix pensament de cara al futur, que pot ser un esdeveniment referència a Europa en quant a hospitalitats, en quant a paddock, perquè té una cosa que no tenen la resta de circuits, que té molt de valor, que és molt d'espai. molt d'espai. El paddock és gegant, de fet he fet no sé quants quilòmetres he fet al dia, i tenen molt més d'espai encara per comercialitzar, per fer moltes coses dins del paddock. L'experiència a tots dins del paddock és espectacular, perquè hi ha diferents tipus de menjar a qualsevol cantonada, hi ha moltes coses, hi ha molta oferta lúdica, i és una experiència d'ambient molt bona. Ara, l'esportiu, que ara ho parlarem, ha sigut diferent.
4: Ja, des de la distància, Álvaro, tu pel que has pogut veure a la televisió, pel que t'han dit també la gent que parles d'això, què en diuen?
5: Sí, totalment d'acord amb el que diu el Fabio, no? Instal·lacions espectaculars, una feina feta contra rellotge també brutal. Crec que s'ha de felicitar en primer lloc per haver aconseguit un contracte amb la Fórmula 1, per haver aconseguit un contracte per 10 temporades, que tampoc no és habitual, i per haver arribat a temps amb tot muntat per poder acollir avui aquest primer gran premi. Des d'aquest punt de vista, fantàstic. L'assistència també espectacular, amb 353.000 persones al llarg de tot el cap de setmana. Molts VIPs, mig Real Madrid, Mourinho, Florentino Pérez, Luis de la Fuente, Figo, Zidane, molta gent, però com diu el Fabio, això està molt bé, però després la cursa ha deixat una miqueta que desitjar.
4: Clar, per ser un circuit urbà, Fabio, ha anat prou bé, no? Perquè hi havia molta poma als murs, topades, que si banderes vermelles... És cert que això ha anat bé. Ara, després, és que no, és un bunyol, no hi ha per on avançar, no? Ha estat bastant avorridot, tot això. Això passa a vegades a Mònaco, també, no? A Monte Carlo.
2: Sí, aquí hi ha diversos factors. El primer, que Carlos Sainz ens avisava el dijous, que quan els pilots arriben amb molta por a un circuit pensant que serà caòtic, ja va passar a Bakú, quan es va estrenar, que actives la psicologia inversa i vas amb molt més de cura de la que hauries, i després acaba sent una carrera avorrida. La primera carrera a Bakú, recordem, va ser un tostón, va ser una processó, no va passar res, però els anys posteriors va ser molt divertit, amb molts grans premis. Pot passar aquí a Madrid, però el que està clar és que falten llocs d'avançament. No ens volíem avançar abans de veure una carrera per com anava, perquè sobretot els murs, les parets estan molt a prop, les barreres... Es deia que hi havia molt problema de degradació, que els pneumàtics degradarien molt. De fet, el team principal de Mercedes deia el divendres si hauríem de córrer avui la carrera faríem 6 pit stops, quan normalment es fa 1 o 2, i tots anaven amb molta por en això, i avui no hi ha hagut degradació, per tant, hi ha menys errors, si les gomes aguanten, hi ha menys emoció en estratègia, i no hi ha hagut aquests accidents que són els que podien animar una mica la carrera i que hi hagués una mica d'emoció fins al final i canvis de girs de guió, no? Però, clar, com a circuit no pots basar tot en els accidents, i llavors ho parlàvem amb Carlos Sainz i amb diferents pilots, i el circuit mateix està obert als pilots, ja ho sabia, ja ho deien abans de la carrera, perquè volien sentir els pilots per saber com podien canviar aquest circuit, perquè ho poden fer, no cal fer canvis enormes, però sí canvis claus que poden modificar alguna curva en concret perquè hi hagi adelantaments. I Carlos Sainz creu que treballant conjuntament amb els pilots, amb el feedback dels pilots, amb el circuit i amb la FIA, que és la que ha de revisar que els canvis siguin segurs, doncs es pot tenir un circuit que tingui avançaments i que sigui emocionant. Això és important perquè sí, ha sigut un bunyol, però hi ha potencial, que és el que deia Max Verstappen, que hi ha potencial i que hi ha altres carreres que li agraden molt menys.
4: Clar, o sigui, com a organitzativament és la bomba pels VIPs i per tot el que es mou al voltant i per poder-te passejar, ara falta que trobin l'encaix perquè sigui també a nivell esportiu divertit. No sé si t'ha decebut a tu o no, Álvaro, el que has vist avui.
5: Home, una miqueta, sobretot perquè fa algunes setmanes hi van haver uns entrenaments de la Fórmula 3 on en dos dies vam tenir fins a 19 banderes vermelles, molts accidents, moltes interrupcions, moltes coses, no? Llavors, es veia venir que avançaments en tindrien pocs, però en aquest tipus de circuit on les parets estan tan a prop, on els errors es paguen tan car, on no hi ha escapatòries, sempre hi ha la possibilitat de que passin coses, no? I la veritat és que n'han passat, però n'han passat poques. Per exemple, hi ha hagut una neutralització amb cotxe de seguretat virtual quan Lance Stroll, el company d'equip d'Alonso, s'ha quedat sense frens, i això ha fet, doncs, per exemple, que Norris no pogués passar pel pit lane en aquell moment, i això ha beneficiat a Kimi Antonelli, que sí que ha fet l'aturada, i això és bàsicament el que li ha donat la victòria, no? També Verstappen ha acabat per davant de Norris gràcies a això. És a dir, l'única cosa que ha animat avui una mica la cursa, doncs, han estat aquests problemes d'Stroll, aquest virtual safety car, aquest pit stop que ha pogut fer Antonelli, que no ha pogut fer Lando Norris perquè ja havia negociat, diguem, el darrer volt del circuit, i per tant, doncs, no ha pogut entrar en aquella volta, i quan ho ha fet una volta més tard la cursa ja no estava neutralitzada i ha perdut força temps. Si haguessin passat més coses i si hi hagués hagut més neutralitzacions, segurament el Gran Premi hauria estat més emocionant, però des d'un punt de vista esportiu crec que és una cursa que, vaja, no recordarem durant gaire temps, perquè no ha estat de les millors ni molt menys.
4: Ho té bastant bé Antonelli, no?, amb Mercedes, li porta 81 punts a Russell, el seu company d'equip, queden que 9 o 8 curses, no, Álvaro? Depèn del que passi amb Qatar.
5: Exacte, en principi són 9 curses i un sprint. L'avantatge d'Antonelli en aquest moment és de 81 punts, matemàticament no ho té fet, però ho té molt, molt, molt encarrilat. En primer lloc, perquè avui ha aconseguit la seva 8a victòria en 14 grans premis, ha estat de forma extraordinari el del joveníssim pilot italià, però és que també no té cap rival constant al llarg de tota la temporada. Russell ha demostrat per activa i per passiva que un dia en concret li pot plantar cara i el pot guanyar, però que al llarg de l'any no el guanyarà. Hamilton, que avui ha tingut el seu primer abandonament de la temporada, també està molt lluny, amb més de 100 punts. L'únic que potser li podria posar les coses una mica complicades és Lando Norris, que des que McLaren va introduir a Hongria millores al seu monoplaça, doncs està en un gran estat de forma, ha aconseguit 3 poles de les últimes 4, ha guanyat 2 de les últimes 4 curses, avui però ha tingut mala sort amb aquesta neutralització, no és que hagi fet res malament ell, però ha tingut mala sort, i per tant doncs avui ha tornat a acabar per darrere d'un Antonelli que, com dic, matemàticament no està fet, però haurien de canviar molt i molt les coses perquè no s'acabi emportant el títol al final de temporada. Seria el pilot més jove en fer-ho i el primer italià que ho fa des de la dècada dels 50. Una autèntica barbaritat.
4: Imagina't, sí, sí. Fabio, he vist que Fernando Alonso ha sumat només 3 punts en el que portem de temporada i no està clar el seu futur, no? No sé si ha gaudit avui o no de Madrid, si us ha dit alguna cosa Fernando Alonso, si sabeu alguna cosa del seu futur.
2: Sí, és que va canviant dia a dia, perquè és molt complicat entendre també entre línies, l'has de llegir entre línies. A Fernando Alonso el que està clar és que no té cotxe per guanyar, ningú s'esperava que amb tots els ingredients bons que tenia Aston Martin després tingués tants problemes i que tot fallés, i sobretot ara que han arreglat una mica el xassis Adrian Newey, segueixen tenint molta diferència de potència de motor, molt menys potència de motor respecte als seus rivals, i per exemple aquí a Madrid arribava amb ganes de poder lluitar pels punts o lluitar a la zona mitja, però s'ha trobat que amb dos rectes curtes, que és una de 800 metres i una de 600, ja perdia molt de temps respecte als seus rivals només per motor, o sigui, només accelerant. I si no guanyes, però a la vegada no et diverteixes, perquè aquests cotxes amb el motor de 50% elèctric, que a més tenen un software que pensa per tu i t'indica i decideix quanta potència elèctrica et dona les curves en funció de com pilotes, doncs a ell això no li diverteix, perquè ell el que vol és accelerar i frenar al màxim, el que ha fet tota la vida des del karting. I té dubtes perquè a fora de la Fórmula 1 té altres reptes que li diverteixen molt. Ell ja ha fet el Dakar i vol tornar al Dakar i vol tornar pel guanyar. I sap que allà no tindrà un motor híbrid, tindrà un motor per accelerar, per frenar i per fer el que ha fet tota la vida. I també vol tornar a les 500 milles i també pot tornar a les 24 hores d'alemans. El problema és que això, tal com està ell, en màxim estat de forma, perquè el cotxe no corre, però ell el porta al límit, la qüestió és que el límit està molt baix, doncs amb aquest estat de forma ell es sent molt competitiu i no vol deixar la Fórmula 1 amb aquestes posicions al darrere. Ho ha dit avui, parlant amb ràdios i televisions, ha dit que li sap greu li sabria greu deixar la Fórmula 1, sobretot pels fans. Ell diu que no és que s'hagi divertit, sinó que ha gaudit molt avui amb els fans. A l'última volta diu que ha anat a 20-30 km per hora tota la volta, no sé quants minuts ha trigat, només per gaudir d'aquests fans. Llavors, aquesta imatge et podria fer pensar, ostres, potser vol recordar aquesta volta per retirar-se, però és que després et diu que ell es sent al màxim estat de forma i que es retirarà quan quan no es senti ràpid. Llavors, són coses contradictòries que només ho sap ell, decidirà ell. El que està clar és que, bueno, o jo crec que sí que pot seguir confiant, perquè imagina't que marxa d'Aston Martin i Aston Martin comença a funcionar.
4: Ja, bé, ho veurem, a veure si diu alguna cosa en aquestes 8-9 curses que queden pel final. Pròxim Gran Premi, Álvaro, quan és?
5: Doncs mira, d'aquí dues setmanes, dissabte, dia 26 de setembre, atenció perquè és dissabte, no diumenge, Gran Premi de l'Azerbaijan en un altre circuit urbà a Bakú, i atenció perquè seran tres curses en tres caps de setmana consecutius. Primer a Azerbaijan, com diem, després el Gran Premi de Bahrain, que es va posposar a l'inici de la temporada, es correrà el dia 4 d'octubre, però es correrà a Malàisia, al circuit de Sepang, i la setmana després, Gran Premi de Singapur, tres curses, per tant, en tres setmanes, on Kimi Antonelli, si continua en aquest estat de forma, doncs pot donar una passa més cap al seu primer campionat del món. Recordem, la setmana passada es va exhibir a Monza amb aquella victòria des del fons de l'engrallat fins al clau més alt del podi, i avui ha tingut una miqueta de sort, la sort dels campions, diguem, amb aquesta neutralització que ha perjudicat Lando Norris, però imparable el pilot italià camí del seu primer títol.
4: Doncs n'estem pendents d'aquí 15 dies. Gràcies, Álvaro. Una abraçada, eh?
5: Que vagi bé, bona nit, a descansar.
4: Adéu, parlant. Gaudeix de la nit madrilenya. Fabio, et deixim.
2: Gràcies, que vagi bé.
4: Adéu, Fabio Marque, Mundo Deportivo, i Álvaro Ademà, parlant d'aquesta estrena de Mad Ring, del nou circuit urbà de Madrid. Abans de marxar, ràpidament, hem de parlar de bàsquet un moment, perquè avui el Barça ha guanyat el primer títol oficial de la temporada, que és la Lliga Catalana. Ho ha explicat des de Tarragona el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
7: Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
4: Triomf contra el Lleida, 96-87. Ha guanyat el Barça a la gran final. Alexander Sekulić, que arrenca doncs guanyant com a nou entrenador blaugrana. Tot i que ara mateix, més enllà de l'alegria pel títol, estem pendents de la possible lesió que hagi tingut Darío Brizuela.
7: Sí, ha marxat sense poder recolzar el peu dret, li han fet proves i demà sortirem de dubtes amb el comunicat mèdic. El que sí sabem és que es queixava del turmell dret, però cal ser prudents, Aleix, per saber exactament què té el basc, que esperarem a demà. És la mala notícia d'un dia en què el Barça ha tornat a anar de menys a més davant de més de 4.000 persones amb un gran ambient a la final al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, amb majoria d'aficionats lleidatans. Això sí, l'equip de Sekulić ha tornat a estar millor al final, de la mà de Justin Robinson, MVP del torneig, 19 punts, 7 assistències, 25 de valoració. El màxim anotador, un gran Joel Parra amb 21 punts, clarament un dels homes més en forma de l'inici de curs del Barça. Alexander Sekulić deixant clar que cal posar en valor el triomf.
8: No vull que ningú al club, ni als jugadors, ni al cos tècnic, ni a l'estaf, no doni valor a les victòries o als títols. Hem lluitat fort, encara som a la pretemporada. Vull gaudir ara i quan comencem a entrenar la setmana que ve, ja pensarem en la Supercopa.
7: Com diu l'eslovè, que per cert ja té un títol a la butxaca, la mirada posada ja a la Supercopa el cap de setmana que ve a Badalona, semifinal contra el València. Veurem com hi arriba físicament, recordo, lesionats en Buoma i Macondo, i veurem el cas Brizuela. A l'altra banda, Gerard Encuentra, tècnic del Lleida després de la seva primera final a CB.
9: Sortim reforçats perquè crec que ens hem trobat en moltes situacions en les que estàvem treballant en el dia a dia, que les hem executat bé, i el que ens volem centrar és en agafar les coses bones.
7: Per tant, ja tenim el primer títol disputat, el primer títol adjudicat. Això arrenca l'eix i ja no s'atura, ara amb el focus ja a l'Olímpic de Badalona i a la Supercopa.
4: Doncs molt bé, el cap de setmana que ve i durant tota aquesta setmana ho anirem explicant. Gràcies, Dani.
7: Gràcies, Aleix. Bona nit.
4: Bona nit. Més enllà de la Lliga Catalana, en el món del bàsquet, hem d'explicar que la selecció espanyola ha aconseguit la medalla de bronze al Mundial. Han acabat terceres, després de superar Alemanya en la final de consolació per 81-58. Quarta medalla de la selecció espanyola femenina de bàsquet, que tenia una representant catalana, Mariona Ortiz. I també protagonisme per la nova jugadora de l'Espart Girona, Iana Martín. Ha fet un torneig espectacular en el seu debut al Mundial amb només 20 anys. Millor jugadora jove i forma part també del quintet ideal. Un Mundial femení de bàsquet que s'ha endut una altra vegada per cinquè cop consecutiu la selecció dels Estats Units, que ha guanyat França en la gran final per 97-79. Ens queda últim minut per rematar el Tu Diràs amb el nostre estudiant en pràctiques al cap de setmana aquí al Tu Diràs, que és el Xavi Sabater. Hola, Xavi.
10: Bona nit,
4: Aleix. Bona nit. Hem d'explicar també que avui s'ha tancat la Vuelta Ciclista a Espanya, a Granada, i que l'ha guanyat un ciclista espanyol 12 anys després d'haver-ho fet Alberto Contador, no? El gran triomfador de la nit és Enric Mas.
10: Correcte. Enric Mas s'ha coronat campió de la Vuelta per primera vegada i aconsegueix el major triomf de la seva carrera esportiva. El balear ja s'havia quedat a les portes d'aconseguir-ho en diverses ocasions, fins a 3 cops, 2018, 21 i 22, on havia ocupat la segona plaça, però avui ha pogut treure's aquesta espina. Un Enric Mas molt agraït i que també ha afirmat que vol continuar per més, una miqueta aquesta fam de l'esportista, i el ciclista de Movistar també ha parlat de l'esforç que hi ha darrere d'aquest triomf i de la importància de perseguir els somnis.
11: La verdad es que llevamos mucho tiempo luchando para esto y nunca dejar de soñar, ¿no? Al final se ha hecho, el sueño se ha hecho una realidad, así que lo dicho, nunca dejéis de soñar que al final se consiguen las cosas.
10: A l'etapa d'avui, la victòria ha estat pel noruec Johansen, tot i que era indiferent per la classificació general, on Primoz Roglic ha quedat segon a 2 minuts i 15 segons de Mas, mentre que el tercer esglaó ha estat per Félix Gall, que s'ha quedat a 2 minuts i 44 segons. I, òbviament, destacar també d'aquesta Vuelta la caiguda de Pogacar, que, recordem, el va obligar a retirar-se de la competició i del que quedava d'aquest 2026, i no ho sabem, però bé, podria, molt probablement, si l'eslové no hagués caigut, es podria haver portat aquesta Vuelta.
4: Perfecte. Ens queda alguna cosa més per explicar, Xavi?
10: Doncs, com hem comentat, bé, l'Esverev Ben Shelton, Esverev s'ha emportat el partit en aquesta final del US Open. Ben Shelton no està capaç de completar la remuntada i el tenista alemany número 2 del món s'ha imposat per 3 sets a 1. Molt bon moment d'Esverev, que aquest any ha guanyat 2 grans slams.
4: Bé, es tanca la Vuelta, es tanca el US Open, però segur que vindran moltes coses més a partir de la pròxima setmana. A destacar d'aquest dilluns alguna coseta?
10: Doncs a la Lliga Espanyola aquest dilluns, partit entre el Villarreal i el Betis, a partir de les 9 de la nit, els groguets buscaran la seva primera victòria en aquesta Lliga, mentre que els de Pellegrini volen allargar la seva ratxa després de guanyar el Real Madrid en l'última jornada i el Lille a Champions. A la Lliga Italiana, 6:45 es jugarà el Torino-Roma i a 9:45 l'Inter rebrà l'Udinese. Si la Roma i l'Inter aconsegueixen guanyar, es col·locarien líders empatats a 12 punts. I per últim, a Anglaterra, Leeds United-Newcastle a les 9 de la nit. De moment, cap dels dos ha perdut cap partit a la Lliga. Veurem si algú dels dos suma la primera derrota.
4: Sí, i també juga el Como Cesc, a la Lliga Italiana. Clar, molts partits, els de Champions, no? Els de Champions i Europa League. No, els de Champions, el Como, sí, sí. La Roma, l'Inter, juguen demà, Como, Parma, Torino, Roma i Inter, Udinese. Bona jornada, de dilluns, a banda del Villarreal Betis, que és un duel de Champions, també.
10: Interessants.
4: Demà ens ho passarem bé, demà ho explicarem. Gràcies, Xavi.
10: Bona nit.
4: Aquí ho deixem. Gràcies a la Laia Biurrun, a la part tècnica, en aquest diumenge, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, que arrenca una gran setmana de ràdio esportiva. I aquest dilluns el Tu Diràs amb un gran protagonista. No us perdeu el programa. Descanseu. Fins demà. Vagi bé.
12: Tu Diràs.
6: RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
13: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
6: Per analitzar l'actualitat.
14: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat. No,
16: hi havia altruisme. Havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
14: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
6: I també per aprendre i passar una bona estona.
19: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
14: No hi tenia TV3.
19: I tenia Antena 3.
6: Els vespres a RAC1 tenen un nom, Anna Ballonesta.
13: El 9C, us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
6: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC1, tots som 1. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
24: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
6: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
24: I escolta el que vols.
6: Quan vols.
24: Escolta, informa't, descarrega.
6: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1.
28: Són les 6 del matí, bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns 14 de setembre del 2026. La setmana comença amb moltes temperatures d'entre 15 i 21 graus. Al migdia farà calor. Entre avui i demà pugen les temperatures, predominarà el sol, però a partir de dimecres arribaran canvis. Baixen els termòmetres i, a més, esperem pluges. De seguida ens ho explica la Mònica Usart, el dia que ens llevem encara entre les alertes dels grans magnats tecnològics de la intel·ligència artificial que demanen frenar en sec per evitar que els seus propis models acabin superant la nostra capacitat de control. Després d'un cap de setmana de crides a afluixar el desenvolupament de l'IA, d'OpenAI, l'empresa que hi ha al darrere del ChatGPT, va anunciar que suspèn la seva sortida a borsa. L'única veu discordant és la del president nord-americà Donald Trump, que demana anar fins al final per evitar que la Xina es posi al capdavant de la cursa pel desenvolupament d'aquesta tecnologia. En plan internacional, avui estem pendents també molt de Suècia, que ahir celebrava unes eleccions legislatives clau, amb el 95% escrutat, que encara no inclou el vot exterior. El bloc progressista derrota el bloc de dretes per la mínima. 175 diputats davant 174. De fet, només els separen dues dècimes. Del 49,3% de l'esquerra al 49,1% de la dreta. Per primera vegada en aquest cicle electoral a Europa, l'extrema dreta recula. Els ultres de demòcrates per Suècia passen de ser la segona força a la tercera amb un 17% dels vots. Màrius Carol, Teresa Cunillera, Josep Martí Blanc, Quim Forn, avui a la tertúlia del món a RAC1, amb el Pere Mestre mitjant l'ull de poll. Amb ells també parlarem del Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid, que tot i que ja és història, ha encès els ànims al món del motor pel traçat del circuit. Avui la notícia no és la victòria de Kimi Antonelli, sinó que la cursa va ser francament avorrida. A les 57 voltes del Gran Premi no hi va haver pràcticament cap avançament perquè el circuit és molt estret i no hi ha marge. Tampoc afluixa la polèmica política que l'envolta amb les queixes dels veïns pel soroll que ahir van anunciar que portaran als tribunals el recorregut. El projecte també indigna l'oposició, que calcula que les administracions públiques hi han abocat entre 300 i 500 milions d'euros de caler públic. Als esports, el Barça es consolida el lideratge de primera, després de derrotar el Llevant 2-4 en un partit que va haver de suar al tram final. Guanyava 0-3 al minut 78 amb gols de Xavi Espar i Lamine Yamal, però el Llevant va retallar distàncies fins a posar-se 2-3 al minut 89. Finalment, Adeyemi va fer el quart gol, el de la tranquil·litat final. Per cert, que Lamine Yamal ha ofert a les últimes hores una entrevista a l'Universo Valdano, a Jorge Valdano, que portarà cua perquè ha reconegut obertament que creu que ha de guanyar la pilota d'or. És a dir, ara ja hi ha la batalla entre Lamine i Mbappé. En parlarem a partir de les 11, Rico i Segurola, i de tornada a Catalunya. Avui deixem enrere un cap de setmana marcat pels apunyalaments. N'hi ha hagut 5 a la ciutat de Barcelona en menys de 24 hores. No han deixat cap mort, però sí 5 ferits, entre els quals 2 menors. Els Mossos han detingut 2 persones i investiguen cada incident per separat. Avui que l'Ara i el Periódico també alerten que les presons catalanes estan saturades amb una ocupació total del 95%. I amb el Joan Ferrer i el diàleg arribarem al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada.

0: Cullell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Albert Ferrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
1: Sí, que els magnats tecnològics estan més atemorits cada hora que passa pel perill que pot suposar la intel·ligència artificial després de les alertes sobre la capacitat de la IA per desenvolupar autonomia i per actuar pel seu propi compte. El director general d'OpenAI, Sam Altman, ha decidit endarrerir l'entrada de la seva companyia a la borsa i, a banda, el responsable d'Anthropic, Dario Amodei, ha explicat a la CBS que és molt perillós que la intel·ligència artificial estigui només en mans d'empreses privades.
3: Com hem dit, no ens estem afanyant a fer un pas immediat. De fet, crec que tenint en compte tot el que està passant amb la seguretat, ara no seria un bon moment per sortir a la borsa.
4: La regulació imposa límits a les empreses privades, permet que la ciutadania i els seus representants electes hi tinguin veu i restringeix l'actuació d'aquestes companyies.
1: Declaracions que arriben després que el director general d'Anthropic assegurés que han comprovat com alguns models d'intel·ligència artificial han aconseguit enganyar els seus supervisors i han actuat a l'esquena dels humans sense permís, per exemple, amb un ciberatac a una empresa externa.
0: Aquesta regulació de la IA també ha arribat a la política. Donald Trump es nega a limitar-ne el desenvolupament perquè creu que els Estats Units estan per davant de la Xina.
1: Sí, Trump opina que el sector tecnològic nord-americà és el més evolucionat del món i diu que mentre això sigui així no cal patir per res.
5: We're leading China in AI.
6: Estem per davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i francament vull mantenir-ho així perquè qui guanyi en IA, guanya. Podem regular-ho i fer tot el que calgui, però crec que hi ha forces negatives plantejant-se coses que no s'haurien de plantejar. Coses que no passaran. Però bé, al final, qui guanyi amb la IA, guanya.
7: But whoever wins with AI wins.
1: Trump no té en compte, però, que les mateixes empreses d'intel·ligència artificial estan demanant regular el sector justament per evitar que el domini d'aquesta tecnologia caigui en les mans equivocades.
0: I a tot això, mentre això està passant i la IA ens domina i veurem si acabarà controlant-nos, més enllà d'aquests perills, a Suècia encara està en marxa el recompte d'unes eleccions generals en què l'ultradreta ha fet un pas enrere.
1: Sí, victòria del bloc progressista davant el conservador, per la mínima, això sí. Amb un 94% escrutat, el bloc progressista s'ha endut 175 diputats i el conservador 174. El partit més votat ha estat el socialdemòcrata amb un 28%, segon lloc pel conservador, que frega el 20% i completa el podi l'ultradreta de Demòcrates per Suècia, que per primer cop des de la seva fundació, el 1988, obté menys vots que les anteriors a eleccions i s'endú el 17,6% dels vots. Val a dir, però, que encara no es pot descartar que l'extrema dreta entri al govern, justament perquè només hi ha un escó de diferència entre els dos blocs. El resultat definitiu arribarà d'aquí a uns dies, quan s'acabi de comptabilitzar el vot exterior.
0: I mentrestant, i canviant de tema, els veïns que viuen al costat d'on s'ha fet el Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid han anunciat a última hora del vespre que portaran el circuit de Madrid als tribunals pel soroll i la contaminació.
1: Sí, aquest cap de setmana la plataforma Stop Fórmula s'ha manifestat a la rodalia de Valdebebas, ha calculat els decibels al recinte firal per portar les dades a la justícia i els veïns, per cert, ja tenen advocats. Són els mateixos que han aconseguit aturar els concerts al Santiago Bernabéu. Tot plegat després d'un gran premi que ha deixat més aviat un mal gust de boca als aficionats de la Fórmula 1. Hi ha moltes queixes del circuit. En les 57 voltes de la cursa no hi va haver cap avançament a les primeres posicions i la victòria d'Antonelli, de només 19 anys, actual líder del Mundial, va quedar en segon pla.
0: Aviam, no, jo això de Madrid i Barcelona, vull entrar en aquesta guerra, em sembla absurda, absurda, però com sempre fa Madrid, Madrid fa aquestes coses a l'engròs. O sigui, tinc uns casales VIP, una cosa allò, en plan Miami, Las Vegas, vull dir, serà, això serà la punyeta. I després deixa un traçat que bueno, que aquí, aquí és on hi ha el problema. És a dir, ahir em va semblar Mónaco. Va semblar Mónaco, és a dir, aquesta típica carrera de Fórmula 1, que a Mónaco saps que tot és molt maco, tot és molt pijo i tot és molt xulo, però que no s'avancen els cotxes. Llavors és veritat que també aquí a la Fórmula 1, però ho dic per si de cas digui, no, ja surt el catalanet a dir que amb un meló no, aquí també hem vist carreres trunyo, però és a dir, aquí un circuit fixe, aquesta és una cosa que hem de tenir molt clar, és un circuit fixe, aquí es fan moltes altres proves, al cap de l'any això està... Llavors això, lo d'ahir, em va semblar... no sé, potser ho milloraran de cara als pròxims anys, però de moment... En fi, i parlant d'esports, el futbol, el Barça continua liderant la Lliga després de la victòria per 2-4 al camp del Llevant, Albert.
8: Sí, amb ensurt final, perquè el Barça dominava 0-3 i va acabar patint, però un altre partit en què el conjunt blaugrana marca 4 gols. De fet, el Barça ha jugat 6 partits oficials entre Lliga i Champions, 6 victòries amb 26 gols a favor i 5 en contra. Amb el tercer doblet consecutiu de Lamine Yamal a la Lliga, un Lamine que en una entrevista a Universo Valdano diu que es mereix guanyar la pilota d'or.
9: Yo creo, sinceramente, que que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
2: Así de claro lo tienes, ¿no?
9: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
8: Entrevista que s'emetrà divendres, però tenim aquest fragment en què diu, ho heu escoltat, que ell i Mbappé són els millors de la temporada, però ell mereix la pilota d'or.
0: Al Barça. Espera, que no m'agrada gens amb aquestes frases. No, sí, no em foto amb la mitja mal, però no. És a dir, aviam una cosa. Primer, s'agraeix la sinceritat. Després, si són sincers, perquè ho són sincers. Si no són sincers, perquè no són sincers. També és veritat, perquè aquesta sinceritat... Ja em vaig l'altre dia, se'm van caure les orelles al terra quan vaig veure les declaracions d'Mbappé dient que no hi ve ningú millor que ell, i ara s'ha cobert aquí una batalla per aquesta cosa individual del que em posa especialment nerviós, o sigui, un premi, una pilota d'or, que resulta que ni Pedri ni Rafinha hi són. La veritat és que no em mereix cap tipus de respecte. I jo crec que aquí el problema que tindrà la Minja Mal, al marge d'aquesta cosa, aquesta cosa descarada de la gent jove, també ho he de dir, que van descarats i diuen el que pensen i està molt bé. Jo crec que si algú li ha de dir a la Minja Mal, jo sóc partidari de que... L'altre dia ho escrivia al Sentinella, posava 5 noms, diu, dels 5, 4, dels favorits, 4 han guanyat alguna cosa. Hi ha un que no ha guanyat res, que era Mbappé. Però, no oblidem, Mbappé és francès. France Football vol refer les relacions amb el Real Madrid pel tema Vinícius i el Balón de Playa. Els altres tampoc són grans favorits. Grans favorits. No hi ha un gran favorit. Per tant, jo m'espero el pitjor amb l'aspecte de dir... Rodri tampoc... Sí, va guanyar el Mundial, és veritat. En tot cas, si hi ha algun millor de tots, és el Fabián. Però no li duraran, pobre.
8: 26 d'octubre, queda més d'un mes. Sí, vull dir que tenim turra d'unes quantes setmanes.
0: La turra.
8: El Barça, per cert, que és líder, manté els 3 punts d'avantatge sobre el Madrid i 5 sobre l'Atlético, que aquesta nit ha guanyat 0-3 al camp de la Reial Societat. L'Espanyol és 8è. Recordar que tenim jornada intersetmanal.
2: Ah, sí.
8: Demà ja, Rayo Espanyol a les 7 i Elx Madrid a 9:15. I dimecres també a 9:15, Barça Racing. I encara en futbol... Vaja, jo crec que és molt destacable el que ha passat a la Premier. Sí. La Premier ha reconegut que els àrbitres es van equivocar en el derbi de Manchester, un dels partits més importants de la temporada. El City va guanyar 0-1 al camp del United amb un únic gol de Haaland que s'hauria d'haver anul·lat per un fora de joc posicional d'Enzo Fernández, que participa en la jugada i condiciona el rival. La Premier ha fet un comunicat admetent que els àrbitres es van equivocar.
0: Per tant, ha volgut el Michael Oliver. Cosa que me n'alegro, perquè som un àrbitre esperpèntic. I deixem dir també que el Sevilla va perdre 2-0 al camp del Mallorca, no?
8: Sí.
0: La derrota de l'equip del Ferran Costa.
8: Correcte.
0: Alguna cosa més, per cert, Albert?
8: La imatge viral d'aquesta nit. Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Open dels Estats Units de tennis per primera vegada, però després de guanyar l'últim punt, amb el seu servei, no era conscient que havia guanyat. Ell guanya el punt... gira per preparar-se per restar al seu rival i veu que el públic, tothom s'ha aixecat i que Shelton s'apropa a la xarxa per saludar-lo. I de cop i volta li canvia la cara i diu: ostres, acabo de guanyar.
0: En sèrio?
8: I estava tan concentrat que no tenim aquella imatge d'un tenista que guanya l'últim punt i aixeca els braços. No, ell ja es preparava pel següent punt. Sens dubte serà una de les imatges. Pirals.
0: Més coses. A Barcelona hi ha hagut 5 atacs amb arma blanca en menys de 24 hores.
1: Sí, la policia ha hagut d'atendre 5 casos en 3 districtes diferents, Nou Barri, Sant Martí, Horta, Guinardó, i almenys 5 persones ferides, entre les quals 2 menors d'edat i 2 detinguts, també. L'últim incident està dalt del carrer Sigüenza, al Carmel, on han trobat 2 menors ferits que ja són a l'hospital recuperant-se. I el cas més greu va ser el de dissabte a la tarda, al Poble Nou, on una baralla amb més de 10 persones implicades va deixar un ferit i 2 detinguts.
0: I per evitar incidents com aquest i morts absolutament innecessàries com la de Manresa d'ara fa 10 dies, l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, demana evitar que els menors puguin aconseguir armes blanques.
1: Sí, en una entrevista a La Vanguardia, Aloi demana un gran pacte de país contra les navalles i els ganivets. Es fa creus amb com de fàcil ho té el jovent per aconseguir una arma blanca i apunta que és una circumstància que no es pot normalitzar. Per això creu que és necessari un pla d'actuació integral, diu, amb més policia, amb més educació, amb més polítiques socials, però també demana als jutges que facin complir la llei després que almenys un dels 4 menors detinguts pel crim de Manresa, recordem, estigués en llibertat vigilada amb antecedents molt greus.
0: Però el problema és que les presons estan el 95% de la seva capacitat en gairebé 10.000 presos a tot Catalunya.
1: Sí, són dades de l'Ara i del Periódico que recullen que estan al límit. Per exemple, a la presó de Figueres hi ha interns dormint a la infermeria perquè les cel·les estan plenes, o a Lledoners una desena han hagut de complir una sanció al mòdul d'ingressos, que és on arriben els nous presos, per la falta d'espai a les cel·les d'aïllament. A Catalunya el nombre total de presos ha augmentat un 23% en 5 anys. Ara mateix hi ha poc més de 400 places disponibles de les 10.000 que té el país.
0: Doncs recordo que el conseller Espadaler deia fa uns mesos aquí a RAC1 que no hi havia problemes de... que no hi havia més presos que no. O sigui, si busquem el document, perquè crec recordar que deia això. Tot i això, Catalunya, a Ceuta tenim nous enfrontaments entre la policia i manifestants després del trasllat a un centre d'acollida de 800 migrants que dormien al carrer.
1: Sí, els veïns es queixen que aquest centre està molt a prop d'una llar d'infants. També hi ha tensió entre els mateixos migrants, que es barallen per tenir un sostre i menjar. Molts d'ells fa setmanes que esperen a les portes d'aquests centres d'acollida esperant que els arribi el torn, i quan hi ha trasllats d'aquesta mena intenten accedir-hi aprofitant que els policies estan desbordats. Malgrat tot, segons el govern espanyol, en els últims dies han tornat al Marroc més de 5.000 migrants.
0: I a tot això, el temps, perquè a un quart de set del matí, avui i demà calor, però dimecres canvis. Aviam, sí. Què vol dir això d'avui i demà calor, sí. I què vol dir dimecres canvis?
2: Que pugen les temperatures una altra vegada entre avui i demà, i vam tenir alguns valors que van arribar als 32 graus, per exemple, a Trim, 33 a Artés, a Girona i també a Lleida, 35 a Vinebre. Doncs avui es poden superar aquestes temperatures, moltes màximes d'entre 33 i 36 graus a les comarques interiors, una mica per sota a la línia de la costa, però en general serà un dia de calor. Tot i això, comencem el dia amb fresca, perquè sí que van pujant les temperatures una altra vegada de dia, però de nit es manté tocada la temperatura i encara podem dormir prou bé, i jo crec que ja no tornarem a tenir els valors d'aquest estiu, però sí que de dia, avui i demà, s'intensifica aquesta calor amb temperatures que poden sobrepassar la línia dels 35 en punts de l'interior i especialment comarques de Ponent. Avui i demà amb sol i només alguna nuvolada de tarda en zones de muntanya. I dimecres tornen a baixar les temperatures. De fet, s'espera un descens d'entre 6 i 7 graus. Oh. Entre dimecres i dijous serien unes temperatures que tornarien a tocar la normalitat, com va passar la setmana passada, i a més s'esperen algunes pluges dimecres, sobretot a partir de mig matí i migdia. Començarien per les comarques del nord, Pirineu, Prepirineu, s'anirien estenent cap a les comarques de Girona i Barcelona, i també Catalunya central, especialment centre i nord del país és on s'esperen aquestes pluges, i a més amb mestral i tramuntana. I després, dijous i divendres, queda la temperatura tocada, per tant tindrem valors més habituals per l'època de l'any, més aviat entre els 20 i els 25 graus, i a més encara poden quedar algunes restes de ruixats, sobretot entre les comarques de Girona i de Barcelona.
0: Val, per tant, vol dir que a partir de dimecres,
2: sí,
0: baixada maca.
2: Sí. I pluja, dimecres, sobretot. Dimecres, dijous de setmana... matinada, també.
0: I perquè comença ja, estem en època normal de festa major, però recordem que s'acosta Santa Tecla, s'acosta la Mercè, s'acosta també la Misericòrdia... És a dir, ja s'acosten les festes majors potents.
2: La temperatura es manté, és a dir, dins de la mitjana del que seria habitual a finals, mitjans de setembre, per tant estarem bé, i de moment pinta que el cap de setmana sense pluja.
0: I perdó, és que jo faig el... Abans que m'ho preguntin, dimecres jugar al Barça amb el Racing de Santander, oi? Que és així dimecres, no?
2: De moment pinta pluja.
0: Pinta pluja, de moment.
2: Sí, i més fresca, sí.
0: Bueno, de la crònica internacional, els drons russos han tornat a obrir foc ara a només 2 quilòmetres de territori de l'OTAN.
1: Sí, aquests aparells de l'exèrcit del Kremlin van arribar a una benzinera i a una estació de tren a 2.000 metres de la frontera d'Ucraïna amb Polònia. Van impactar contra una locomotora i contra un comboi de mercaderies. Les autoritats ucraïneses van haver d'evacuar els passatgers de l'estació i dels trens, entre ells, per cert, diversos diplomàtics del govern alemany, l'exprimer ministre de Suècia i també l'exprimer ministre del Regne Unit, Boris Johnson. Polònia ha convocat una reunió d'emergència, mentre que l'OTAN, de moment, no ha obert la boca.
0: I tot això, per atacs com aquests, el preu de la benzina continua pujant i ja és el més alt des del mes de maig.
1: Sí, ara mateix la benzina ja es paga 1,86 € al litre, el del dièsel a 1,84 €, això malgrat els descomptes del govern espanyol, de 20 cèntims al litre pel gasoil i de 5 cèntims en el cas de la gasolina, i el barril de Brent, el de referència d'Europa, ha pujat fins als $108, cosa que vol dir, com deies, que ara el preu és el més alt des del mes de maig.
0: També t'he de dir que, no per defensar ningú, el preu de la benzina... aquí és més baix que si te'n vas a Itàlia, te'n vas a França, te'n vas a... que està ja per sobre dels 2 euros al litre. Aquí també hem arribat, eh? Això quan aquesta matinada, atenció, Donald Trump ha anunciat que retira els aranzels al whisky, el whisky irlandès.
1: Sí, el president nord-americà ha acabat la seva visita a Irlanda amb aquest anunci, diu que ho ha fet per fer un favor als milers de ciutadans, ha dit, que li han demanat aixecar les taxes al whisky irlandès.
6: Tothom ha estat insistint i demanant-me aquest favor. Em diuen, és molt injust el que està passant. Podries, si us plau, eliminar els aranzels al whisky irlandès? Doncs en nom dels Estats Units, eliminaré els aranzels sobre el whisky irlandès.
1: Tot plegat en un viatge oficial de Trump, en què aquest cap de setmana també ha deixat anar, entre altres coses, que li encantaria veure la reunificació d'Irlanda.
0: Vaja. I ho han sabut fa poca estona, han assassinat una estudiant espanyola de 21 anys que estava d'intercanvi a Mèxic.
1: Sí, la governadora de l'estat de Morelos ha confirmat el crim i la fiscalia ja l'investiga com un assassinat masclista. Les autoritats mexicanes s'han posat en contacte amb el consulat espanyol al país per donar suport i acompanyar la família de la jove que estava d'intercanvi a la Universitat Autònoma de l'estat de Morelos a través de la Universitat de Granada.
0: I en plana cultural, si sou d'aquells que us moriu de ganes de saber quines ciutats visitaran els Oasis, sapigueu que és molt possible que aquesta tarda sortim de dubtes i que ens toqui de prop. El que sabem segur és que avui a les 5 de la tarda Oasis farà un gran anunci. Per tant, haurem d'esperar, suposem que serà la gira, per on passarà, i si passa, passa. Si no passa, no passa. I si passa, se'l saluda. M'entens? Però l'opció és ferma de que si avui anuncien gira, passi per Barcelona. Passi per Barcelona. Per on? Passi per Barcelona. 6:20.
10: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Al diàling. Hola, Joan Ferrer, bon dia.
11: Bon dia. Potser encara no havia coincidit amb l'Albert Ferran en aquest estudi. Jo,
12: no, aquest estudi segur que no.
11: Doncs mira, Albert, que t'ensenyaré.
0: Un moment, però sí.
2: Sí, a l'equip sí, no?
11: Sí, home, sí, Albert, sí. Fa molts anys que coincidim.
12: Sí, però aquest estudi...
0: Quants anys vas estar, Albert? No?
12: Diria que 5 i mig, sí, el temps passa ràpid. Sí, més de 5 anys. Pedrol ja m'ha superat.
0: Sí, Pedrol ho supera tot. Va, que m'ha cert, deixa'm explicar... Perquè això és tan teenager, això que li fan li van regalar un viatge sorpresa i me'l foten dalt d'un avió, i això m'ho fan a mi, i t'asseguro que no arriben a terra. Es fot a baix de la finestra. I me l'han enviat a veure el Manchester City, Manchester United,

0: encara no hem acabat, perquè també la Pink avui en fa 47.
1: Això és bastant divertit.
2: Has posat una cançó de la...
0: De la això Chapel... no és de la Pink?
2: No, això és de la Chapel Roan, la cançó es diu Pink... Pon... Pinkònic.
0: Jo
2: ens acabes de regalar una pífia que és meravellosa. Però és que aquesta tampoc és de la Pink, em sembla.
0: No sé, no. Pues aquí posa Pink en els
2: Pink
0: títols.
2: Pink Panthers. Oh, te'n poso una jo perquè és que... Mira, per exemple, aquesta, aviam. Ara això sí. Has necessitat 9 dies, ja, per fotre la pota fins al fons.
3: Les adelanto que vamos bien, ¿no? Por lo que hemos visto...
4: Ja et dic jo que el problema no serà la intel·ligència artificial, que ens n'anem a Norris igualment. Amics de Jordi Basté, si esteu escoltant, ja sabeu que té moltes ganes que li feu una sorpresa
5: molt,
4: i que l'envieu. M'agrada
5: tant la sorpresa a mi, mare meva, molt.
4: A Manchester.
5: Escolta, una cosa queda... Hem tornat fa unes hores de Nova York, però unes hores, bastantes hores, anem amb el jet lag incorporat, perquè és una cosa tremenda. Bueno, la Varga... Bueno, el que hem fet aquest, amb això de Nova York, com aquells que deien, no, és que t'has anat a Nova York, estic a punt de l'agressió física, perquè hem estat dormint, o sigui, de dos en dos, o sigui, dues hores, dues hores hem de fer aquesta gravació, ara fer aquesta, ara puja cap aquí, ara el programa en directe, sis hores canviat, no per res. Escolta, ens paguen per això i m'encantes de fer-ho i tal. Però clar, hi ha moments que dius... Per exemple, hi ha un moment de l'Iran, que és que la Mara Botuño es va fer un cafè i el sobre que es va posar va ser el de la sal. No passa res, perquè anava, pobreta, anava com... Sí, anava com ella, tota ella, com una...
4: Desperta més que el sucre.
5: Sí, sí, però sí, desperta més que el sucre. No, no, tinc imatges d'ella i del Cupido dormint, en un sofà, sí, sí, dormint, perquè ja no s'aguantaven més, si no va ser molt maco, va ser molt preciós. Anàvem a dinar, de tant en tant, allò que no sabien si dinava, si sopava, si berenava, a quina hora era, un desastre. Però, bueno, i de cop i volta va sonar una cançó. Que, a més, d'una casualitat, que aquest cantant ha decidit fer una gira pels 30 anys d'una cançó que no és aquesta, sinó els 50 anys d'una cançó que no és aquesta, que és Isn't She Lovely. Va sonar això en un restaurant que és d'aquells restaurants que, evidentment, jo els denunciaria, que són aquests restaurants que van amb música incorporada, que dius, bueno, estàs parlant amb algú i comença a sonar música. I va començar a sonar aquesta cançó i vam començar a cantar. I és que és tremendo. Feia anys que no la sentia jo, aquesta cançó. Anys. Stevie Wonder.

0: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a carlàs.es, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
1: Carlàs canvia, Carlàs repara.
2: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
3: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure. A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
6: L'estiu ja s'ha acabat, però tu encara tens ganes de festa. Prepara't perquè arriba el festival més èpic de l'any. El 31 d'octubre, vine a la Castanyada del Cabró Rock. Amb la Ludwig Band, els Amics de les Arts, els Figaflaues, els Catarres i molts artistes més. I només fins al 14 de setembre obtindràs 10 euros de descompte amb la compra de dues entrades. Entra ara a cabrorock.cat i aprofita l'oportunitat. RAC 105, emissora oficial.
7: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
8: 33.549 33549 de la sèrie 19 019.
7: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
9: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Ferran, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que els magnats tecnològics demanen posar límits a la intel·ligència artificial i frenar-ne urgentment el desenvolupament.
2: OpenAI i Anthropic, creadors del ChatGPT i de Claude, alerten del perill que suposaria que la IA controli tot l'internet. Admeten que cal aturar-se i demanen regular el sector.
0: A Suècia, l'extrema dreta fa un pas enrere i el centre-esquerra guanya les eleccions per la mínima.
2: Amb el 94% escrutat, el bloc progressista ha tret 175 diputats i el conservador 174, un menys. Els ultres, doncs, encara podrien entrar al govern. El resultat definitiu sortirà dimecres.
0: A Madrid, un grup de veïns portarà als tribunals el circuit de Mad Ring, del Gran Premi de Fórmula 1.
2: Denunciaran els nivells de soroll i de contaminació. Els advocats dels veïns són els mateixos, per cert, que han aconseguit aturar els concerts del Santiago Bernabéu.
0: El Barça continua liderant la Lliga després de la victòria per 2-4 al camp del Llevant.
3: Amb 3 punts més que el Madrid i 5 sobre l'Atlético. Ahir victòria amb el tercer doblet consecutiu de Lamine Yamal a la Lliga. L'extrem ha reivindicat, en una entrevista a Universo Valdano, que mereix guanyar la pilota d'or.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen 5 apunyalaments a Barcelona en menys de 24 hores.
2: Hi ha almenys 5 ferits, entre ells 2 menors i 2 detinguts, per evitar atacs com aquest i també crims com el del Carles Vilajosana. L'alcalde de Manresa demana avui a l'avantguàrdia més madura i que els menors no puguin aconseguir armes blanques.
0: I les presons estan al 95% de la seva capacitat, amb gairebé 10.000 presos a tot Catalunya.
2: Són dades de l'Ara i del Periódico. El govern ampliarà els mòduls el 2028. Els treballadors asseguren que estan al límit i que si s'omplen les 400 places que queden arribaran al 100%.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Entre avui i demà tornen a disparar les temperatures.
4: Sí, temperatures que van superar els 35 graus en punts de les comarques de Ponent, amb una calor que s'intensifica a tot el país, tant avui com també demà. Tot i això, les nits encara es mantenen les temperatures força agradables i ara mateix tenim molts valors d'entre 15 i 20 graus. Però atenció que a partir de dimecres arriben canvis, cauen en picat les temperatures i avui demà tindrem un parell de dies de sol, però en canvi dimecres arribaran alguns ruixats, ho faran a partir de mig matí i afectaran sobretot el centre i el nord de Catalunya.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: Entre 20 i 24 graus a la ciutat de Barcelona, 20 a Tarragona, 17 graus a Lleida, 13 a Girona, 8 a Puigcerdà, 19 a Amposta i 16 a Berga.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha un carril tallat a l'AP7 entre el Catllà i Tarragona, en sentit Barcelona, en sentit nord, per l'avaria d'un cotxe. Pel que fa al transport públic, de moment cap incidència destacable. Passen gairebé 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui dilluns 14 de setembre del 2026.
5: RAC1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es. Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya, i descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí. L'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
6: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
7: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
8: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
9: Ganes de cinema? A Movie Cinemas aquest divendres arriba una nova entrega de Resident Evil, dirigida pel creador de Weapons. La història basada en fets reals sobre les 72 hores prèvies del dia D durant la Segona Guerra Mundial. Tiempo de Victoria, protagonitzada per Andrew Scott i Brendan Fraser. I també celebren el 50è aniversari de Taxi Driver a Movie Aribau Cinema. Entrades i més informació a moviecinemas.com.
10: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
11: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
12: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
11: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
12: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
13: A
1: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
13: Tot l'univers RAC1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
14: Fàcil, intuitiva i renovada.
13: I escolta el que vols, quan ho vols.
15: El món a RAC1.
0: 6:35, la intel·ligència artificial ha provocat vertigen als líders tecnològics que han sortit en massa a avisar dels riscos de desenvolupar-la sense control.

0: Ha estat un cap de setmana de molta psicosi entre les empreses capdavanteres en intel·ligència artificial, tenint en compte les declaracions dels últims dies dels líders de companyies com OpenAI o Anthropic. Tot apunta que en les últimes setmanes aquests magnats tecnològics s'han adonat dels perills que pot suposar un model d'IA absolutament descontrolat, que sigui capaç d'adquirir consciència pròpia i, per exemple, prendre el control total d'internet. Aquesta espiral paranoica va començar la setmana passada amb la dimissió d'un dels investigadors d'Anthropic, la companyia que ha desenvolupat el chatbot Claude, després de comprovar que alguns models d'IA que havien desenvolupat havien enganyat els seus supervisors i havien començat a actuar al darrere dels humans amb un ciberatac a una altra empresa. Dissabte, dies després, el màxim responsable d'Anthropic, Dario Amodei, va publicar un assaig al seu blog en què reclamava desaccelerar urgentment el desenvolupament mundial de la intel·ligència artificial, justament per aquest mateix motiu. Amodei ha predit, per exemple, que en menys d'un any la IA serà capaç d'adquirir consciència pròpia i controlar la xarxa. Aquest assaig va sacsejar el sector fins al punt que, fins i tot, Elon Musk, propietari de Grok, la IA de Twitter, va sumar-se al clam per alentir el ritme del desenvolupament d'aquesta tecnologia, i també el president d'OpenAI, Sam Altman, que és qui va crear el ChatGPT, ha decidit endarrerir l'entrada de la seva companyia a la borsa. OpenAI havia de començar a cotitzar Wall Street, però finalment la direcció ha considerat que no és el moment per debutar el parquet borsari per tota aquesta onada de declaracions incendiàries sobre la intel·ligència artificial. Ho explicava el mateix Altman en una entrevista a la revista Fortune.
1: As we said, we're not rushing into...
2: Com hem dit, no ens estem afanyant a fer un pas immediat. De fet, crec que tenint en compte tot el que està passant amb la seguretat, ara no seria un bon moment per sortir a la borsa i no sentim pressió per fer-ho. Ja fa temps que ho diem. Ho farem quan estiguem segurs. Si això serà quan el negoci estigui preparat i quan nosaltres creguem que la societat pot assumir aquesta tecnologia.
1: Society with this technology.
0: Però més enllà d'aquesta decisió, el que realment preocupa és pensar que les empreses més importants del sector estan demanant aturar la cursa per la intel·ligència artificial només per bondat, tenint en compte els ingressos milionaris que estan assumint en els últims anys. Amb tot el que ha passat en l'última setmana, hi ha la possibilitat que els inversors toquin el dos d'aquestes companyies, és a dir, que estratègicament a OpenAI o a Anthropic, per exemple, no els interessa fer aquests discursos apocalíptics. Per tant, hi ha dues opcions. O realment els desenvolupadors tenen molta por del que està passant, o bé volen exagerar la perillositat de les intel·ligències artificials perquè el producte sigui a ulls dels ciutadans molt més potent del que realment és. I fins i tot encara hi ha una tercera hipòtesi, que és que les primeres espases del sector hagin sortit en tromba, ara ho sentíem, alertar dels perills de la IA per regular el mercat i per parar-li els peus a la Xina. Si els dirigents creuen que les empreses xineses els poden acabar superant desenvolupant eines tan sofisticades com les dels Estats Units, regular el sector pot ser una jugada molt interessant per evitar avançaments per la dreta. Les declaracions i les decisions incendiàries d'aquests dies han provocat, doncs, que hagi tornat a aparèixer justament això, el debat sobre si cal regular les IAs. Dario Amodei, el que dèiem, el director executiu d'Anthropic, creu que és evident que cal posar-hi límits, i en una entrevista a la CBS ha dit que veu extremadament perillós que la intel·ligència artificial estigui només en mans d'empreses privades.
3: Sempre m'ha resultat molt estrany que aquesta tecnologia l'estigui desenvolupant una empresa privada. Crec que el govern i la ciutadania hi han de tenir un paper actiu. Per això hem defensat la regulació d'aquesta tecnologia. La regulació imposa límits a les empreses privades, permet que la ciutadania i els seus representants electes hi tinguin veu i restringeix l'actuació d'aquestes companyies.
0: Però qui de moment no vol sentir ni a parlar d'una possible regulació de la IA és Donald Trump. El president nord-americà no veu cap motiu per amoïnar-se per l'avenç de la intel·ligència artificial, perquè senzillament creu que els Estats Units estan per davant de la Xina.
4: Estem per davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i francament vull mantenir-ho així, perquè qui guanyi en IA, guanya. Podem regular-ho i fer tot el que calgui, però crec que hi ha forces negatives plantejant-se coses que no s'haurien de plantejar. Coses que no passaran. Però bé, al final, qui guanyi amb la IA, guanya.
5: But whoever wins with AI wins.
0: I qui no està d'acord amb Donald Trump és un dels seus predecessors. És un fet que l'hi ha arribat a la política, i Barack Obama, que veu clara l'amenaça d'aquesta tecnologia, ara pressiona els candidats demòcrates perquè converteixin la regulació urgent de la intel·ligència artificial en l'eix central de la campanya de les eleccions legislatives del mes de novembre, del dia 3, i també de les presidencials del proper any 2028. 20 minuts i arribarem a les 7 del matí. Suècia ha aconseguit guanyar la batalla a l'extrema dreta per la mínima, amb un 94% dels vots escrutats. A falta de comptabilitzar el vot exterior, que no deixarà canvis significatius, aparentment, les eleccions generals en aquest país han acabat amb 175 diputats pel bloc progressista i 174 pel conservador. Només els separen dues dècimes, el 49,3% dels vots se'ls han dut al centre-esquerra i el 49,1% les dretes. Resultat absolutament insòlid. El partit més votat ha estat el socialdemòcrata amb un 28%, segon lloc pel conservador, que frega el 20%, i completa el podi la ultradreta de Demòcrates per Suècia, que per primer cop des de la seva fundació l'any 1988 obté menys vots que en les anteriors eleccions i s'endú en aquest cas el 17,6% dels vots. Anem cap allà, cap a Suècia, corresponsal de RAC1 als països nòrdics, Òscar Gelis.
6: El recompte de vots s'ha fet molt llarg i els nervis han estat a flor de pell en la nit electoral a Suècia. El Partit Socialdemòcrata ha guanyat unes eleccions marcades pel debat sobre l'entrada de l'ultradreta al govern per primera vegada. Tanmateix, aquest escenari encara no es pot descartar del tot, ja que el bloc progressista només té un escó i 20.000 vots de marge sobre el bloc conservador. Per conèixer el desenllaç definitiu del recompte caldrà esperar uns dies, fins que ens comptabilitzi el vot exterior. Pels socialdemòcrates, la victòria ha estat agra, ja que ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en unes eleccions generals. Pel que fa a la formació de l'ultradreta, Demòcrates de Suècia, per primera vegada ha punxat en els resultats des que va entrar al Parlament a l'any 2010. En els últims anys, aquesta formació havia guanyat molta influència sobre el govern i ha estat clau per empènyer les polítiques de Suècia cap a posicions cada cop més conservadores.
0: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 7 del matí. El Gran Premi de Madrid de Fórmula 1 ja és història i el món del motor està que trina amb un circuit ple d'inconvenients. La notícia no ha estat pas la victòria de Mercedes gràcies al jove Antonelli, de només 19 anys, sinó que en les 57 voltes de la cursa no hi va haver pràcticament cap avançament. Veus autoritzades del sector han criticat durament el circuit, avorrit, diuen que recorda a la carretera de Mònaco, on veure una mica d'emoció era pràcticament un miracle, però aquest cap de setmana, a banda del soroll dels cotxes, també s'han sentit les protestes d'un col·lectiu de veïns i entitats que denuncien un model de negoci que asseguren beneficia uns pocs i resta recursos a les inversions públiques. És per això que la plataforma Stop Fórmula ha estat calculant els decibels d'aquests dies al recinte firal i, tot i que encara han de comprovar el so dels monoplaces, ja avancen que portaran el Gran Premi als tribunals en una batalla judicial que tornarà a ser un mal de cap pel govern d'Isabel Díaz Ayuso. Els veïns, per cert, ja tenen advocats i són els mateixos que han aconseguit aturar els concerts al Santiago Bernabéu. Anem cap a Madrid. Roger Parciba, bon dia.
7: Bon dia. Díaz Ayuso insisteix que la Fórmula 1 a Madrid no costa ni un euro de fons públics. L'oposició no s'ho creu. Rita Maestre, Més Madrid, Jone Belarra, Podem, Jorge Donaire, Partit Socialista.
8: Hay una distancia cada vez más grande entre el Madrid de los áticos y de los circuitos y de los eventos VIP y el Madrid de la gente corriente. Esto es un turismo que es para clases adineradas, que es lo que le gusta a la señora Ayuso.
9: El debate no es Fórmula 1 sí, Fórmula 1 no, sino desde luego que cuándo se hace, cómo se hace, cuánto cuesta y cuánto, quiénes son los que realmente están pagando sus consecuencias.
7: Els veïns dels barris més pròxims al circuit tampoc s'ho creuen. Constantino Blanco és portaveu de Stop Fórmula 1 Madrid.
10: Vamos a tener un despilfarro absoluto de 400 millones de euros, 700 árboles talados, para que tengan durante 13 horas entretenimiento unos pocos.
7: Els veïns no volen que l'any que ve repeteixi la Fórmula 1, pensen continuar la batalla i ara de la mà dels mateixos advocats que han aconseguit parar els concerts al Bernabéu.
0: Doncs ja que hi som, parlem dels esports.
11: EMA Automoción, concessionario Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona us ofereixen aquest espai.
0: Perquè el Barça continua liderant en solitari la Lliga després de la victòria per 2-4 al Camp del Llevant. Xavi Espart va obrir la llauna al minut 5 i Lamine Yamal amb un doblet va situar el 0-3 a l'inici de la segona part. Al tram final, el Llevant va aprofitar les errades del conjunt blaugrana, va retallar la diferència amb dos gols, però Adeyemi, entrant des de la banqueta, va sentenciar amb el 2-4 definitiu. Va ser el Ciutat de València, la Marta Ramon. Marta, bon dia.
12: Bon dia. El Barça va patir per primer cop en aquest inici de curs brillant i va veure perillar el triomf malgrat dominar i anar guanyant 0-3 fins al minut 79. La superioritat insultant va donar pas a les errades individuals i el Llevant ho va aprofitar amb dos gols i somiant amb remuntar. El quart del Barça, obra del suplent Adeyemi, va ser balsàmic per frenar l'ensurt. Hansi Flick marxava però satisfet amb l'actuació de l'equip, remarcant que el primer gol dels granotes l'hauria pogut evitar si hagués canviat abans Xavi Espar, que havia avisat la banqueta que tenia rampes.
13: El Llevant ho ha fet molt bé. Crec que la gespa no estava en les millors condicions. Estava molt seca i no en les condicions en què juguem normalment. I el primer gol que m'ha encaixat ha estat culpa meva, perquè volíem fer el canvi. I li he dit al Carles Naval que ens esperaríem a la pausa següent. I ha passat aleshores. Per tant, ha estat culpa meva. Al final, estic content que l'equip, però, hagi reaccionat i marcat el quart gol. I estem contents amb això, i tant. Hem començat molt bé. We have a great start.
12: Flick també va recordar que encara no estan en el seu màxim nivell possible i que hi ha marge de millora, i va reivindicar l'arrencada immaculada de temporada que estan protagonitzant. Ja són 6 victòries consecutives entre Lliga i Champions.
0: Ai, protagonisme per Lamine Yamal, que en les últimes hores s'ha reivindicat com a principal favorit a la pilota d'or, Albert.
14: L'extrem català va marcar el seu tercer doblet consecutiu a la Lliga i va confirmar el seu gran estat de forma a l'inici de temporada. Lamine, en una entrevista a Universo Valdano, que s'emetrà divendres, diu que els per mèrits esportius ell és qui mereix guanyar aquesta pilota d'or.
15: Yo creo sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
16: Así de claro lo tienes, ¿no?
15: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
14: El premi s'entrega a finals d'octubre a Londres.
0: El Barça és líder de la Lliga amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid i 5 sobre l'Atlético, que aquesta nit ha guanyat 0-3 al camp de la Reial Societat.
14: Partit molt igualat que s'ha resolt els últims 10 minuts del partit amb els 3 gols matalassers. Abans del duel, Mateu Alemany, el director esportiu de l'Atlético, donava el cas Julián per tancat després de l'entrevista de Deco al Món RAC1.
17: Que hace unos días concedió una entrevista Deco, habló de todo este asunto, dijo que ellos no habían faltado el respeto al Atlético de Madrid en ningún caso y que tampoco presionaron ni le invitaron al futbolista a hablar en el Mundial. ¿Da por válidas esas explicaciones? ¿Tanjado el tema?
18: No, yo normalmente nunca hablo de situaciones de conversaciones o negociaciones entre clubes, y por tanto la postura del Atlético de Madrid ha sido siempre muy clara, muy determinada, muy contundente, y todo lo demás me parece que ya sobra.
14: A la classificació, l'Espanyol és 8è. Avui es tanca la jornada amb el partit entre el Villarreal i el Betis. I encara en futbol, la Premier anglesa ha reconegut que els àrbitres es van equivocar al derbi de Manchester. El City va guanyar 0-1 al camp del United amb un únic gol de Haaland que s'hauria d'haver anul·lat per un fora de joc posicional d'Enzo Fernández, que participa de l'acció i condiciona el rival. La Premier va emetre un comunicat reconeixent l'error.
0: I alguna cosa més?
14: Doncs que Alexander Zverev ha guanyat per primera vegada l'Open dels Estats Units de tennis, després de superar Ben Shelton en 4 sets. Marc Márquez ja és líder del Mundial de MotoGP després de la victòria d'ahir al Gran Premi de San Marino, i el Barça de bàsquet està pendent de la gravetat de la lesió de Darío Brizuela, que es va lesionar al turmell dret a la final de la Lliga Catalana. Passarà proves a les properes hores.
19: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
0: 11 minuts i arribarem a les 7 del matí. Barcelona deixa enrere un cap de setmana marcat pels atacs d'arma blanca. N'hi ha hagut com a mínim 5 de diferents en menys de 24 hores als districtes de Nou Barri, Sant Martí i Horta-Guinardó. Per sort, no hi ha hagut cap mort, però arran d'aquestes batusses hi ha almenys 5 persones ferides, entre les quals 2 menors d'edat i també 2 detinguts. Aquests atacs, Pol, han posat en alerta els Mossos d'Esquadra, que ja estan investigant cada cas per separat.
20: Els últims 2 apunyalaments van ser la matinada d'ahir al barri del Carmel. 2 menors van quedar ferits a la mateixa zona, i ara la policia investiga si aquests 2 atacs separats podrien estar relacionats. Unes hores abans hi havia hagut un altre apunyalament, en aquest cas al barri de Vilapiscina, i dissabte a la tarda n'hi van haver 2 més, un durant una baralla multitudinària al barri del Poble Nou, amb un ferit i 2 detinguts, i l'últim a la Via Favència, durant una discussió de trànsit. En aquest cas, un conductor va apunyalar-ne un altre i va fugir.
0: Aquesta onada d'apunyalaments arriba quan encara ressona la mort a ganivetades d'un home a Manresa, i precisament per evitar apunyalaments com aquests i crims com el del Carles Vilajosana, l'alcalde de Manresa ha demanat un gran pacte de país perquè els menors no puguin aconseguir armes blanques. En una entrevista a La Vanguardia, Marc Aloi demana un pla d'actuació integral, amb més policia, amb més educació, amb més polítiques socials també, però a banda demana als jutges que facin complir la llei després que almenys un dels quatre menors detinguts pel crim de Manresa estigués en llibertat vigilada amb antecedents molt greus. Justament la lluita contra la multireincidència s'ha trobat amb un entrebanc, i és que les presons estan pràcticament desbordades. Segons llegim al diari Ara, ara estan al 95% de capacitat, amb gairebé 10.000 presos a tot Catalunya, i això ha portat alguns centres penitenciaris al límit.
20: Per exemple, a la presó de Figueres hi ha interns dormint a la infermeria perquè les cel·les estan plenes, o a Lledoners una desena d'interns han hagut de complir una sanció al mòdul d'ingressos, que és on arriben els nous presos, per la falta d'espai a les cel·les d'aïllament. A Catalunya, el nombre total de presos ha augmentat un 23% en 5 anys. Ara mateix hi ha poc més de 400 places disponibles de les 10.000 que té el país. Tot plegat són dades que publiquen el diari Ara i també El Periódico.
0: 9 minuts i les 7 del matí, la crisi humanitària a Ceuta continua tensionant la ciutat, deixa cada vegada més arraconat també el govern espanyol. Ahir al matí, la policia espanyola va traslladar a un nou centre d'acollida fins a 800 persones que dormien a la intempèrie a aquest barri, a Ceuta, però el trasllat va comportar de nou aldarulls.
20: La policia espanyola va haver d'aturar desenes de persones que intentaven entrar en aquest centre corrent tant com podien. El nou complex tampoc no ha agradat gens als veïns. Els cavalles han arrufat el nas perquè el nou campament estaria a tocar d'una llar d'infants i els preocupa la seguretat dels més petits. El govern espanyol assegura que els últims dies han marxat cap al Marroc uns 5.000 migrants dels que van entrar entre el 30 i el 31 de juliol, però encara queden milers de persones que malviuen als carrers de la ciutat, sobretot a les platges del Trampolín i la de Benítez o també a la Loma Colmenar.
0: I reprenem la crònica internacional perquè Rússia ha escalfat la tensió amb Ucraïna i la Unió Europea amb un nou incident amb un dron rus. Aquesta vegada els aparells de l'exèrcit del Kremlin van arribar a una benzinera i a una estació de tren a 2 quilòmetres de la frontera d'Ucraïna amb Polònia, és a dir, a 2.000 metres de territori europeu i de l'OTAN, i per si això no fos prou greu, les autoritats ucraïneses també van haver d'evacuar els passatgers de l'estació i dels trens, entre ells diversos diplomàtics del govern alemany, també l'exprimer ministre de Seus de Suècia i l'exprimer ministre del Regne Unit, Boris Johnson.
20: Arran d'això, Polònia va convocar una reunió d'emergència amb el seu govern per analitzar la situació, i una situació que, segons el govern de Varsovia, pot anar a més els propers mesos. Des de Brussel·les també han condemnat aquest atac amb molta contundència, i en canvi l'OTAN de moment ha optat per la prudència i no n'ha dit res.
0: Per atacs com aquest, el preu de la gasolina continua pujant, ja és el més alt des del mes de maig. Ara mateix la benzina ja es paga de mitjana 1 euro amb 86 cèntims al litre, i el de dièsel a 1 euro amb 84, això malgrat els descomptes del govern espanyol de 20 cèntims al litre pel gasoil i de 5 cèntims en el cas de la gasolina. El barril de Brent, doncs, el de referència a Europa, ha pujat fins als 108 dòlars. I encara de la crònica internacional, ho hem sabut fa poca estona, fa poc més d'una hora, a Mèxic investiguen l'assassinat d'una estudiant espanyola de 21 anys que estava d'intercanvi. La governadora de l'estat de Morelos ha confirmat el crim i la fiscalia ja l'investiga com un assassinat masclista.
20: Les autoritats mexicanes s'han posat en contacte amb el consolat espanyol al país per donar suport i per acompanyar la família d'aquesta jove que estava d'intercanvi a la Universitat Autònoma de l'estat de Morelos. Ho feia a través de la Universitat de Granada, aquí a Espanya.
0: I encara un últim apunt, a 7 minuts per les 7 del matí. Atenció als fans d'Oasis, perquè després de setmanes de rumors i d'insinuacions, aquesta tarda sembla que sortirem de dubtes. A les 5 de la tarda, Oasis farà un gran anunci. A ningú se li escapa que arriba després d'una gran campanya de màrqueting en què la banda britànica ha anat insinuant de mica en mica el seu retorn als escenaris i les ciutats que podrien visitar, i molts ja tenen coll avall que entre aquestes ciutats hi haurà Barcelona. Sis minuts i les 7.
16: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
21: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
16: Truca a Verisure al 900 903 744.
21: Verisure.
1: Des de les 7 del matí, Big Mat, la botiga de la reforma i construcció més a prop de tu.
2: L'assessorament de professional a professional. Guanya temps entrant amb el teu vehicle al drive-in. I, si vols, et carreguem els materials.
1: Consulta el fullet i visita'ns a les xarxes socials. Big Mat, la plataforma més per tu.
22: Comença la temporada 26-27 de l'Auditori de Girona.
23: T'hi esperen Amaro Freitas i Momi Maiga, Mar Pujol, Quartet Casal, Salvador Sobral,
22: Ludovic Pesier, Els Pets, Niña Pastori, la Ludwig Band, El Pot Petit,
23: Gerai Cortés, Sondra Rabbanovski, Café Quijano, Cecil McLaurin i molts més.
22: Consulta tota la programació a auditori.girona.cat. La música viu a l'Auditori de Girona.
24: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
25: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
26: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
27: El món a RAC 1.
0: 3 minuts i mig i les 7. A aquesta hora, el que em té fart amb el Lu Martín.
28: El que em té fart són els argentins amb passaport italià que viviu a Barcelona sense aprendre català perquè no sirve de nada, che. I defenseu que Madrid és una ciutat mucho más divertida, loco. Doncs aneu a viure a Madrid, idiotes.
0: I a 3 minuts per les 7, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dilluns.
29: El documental Intel·ligència Artificial, Optimisme o Apocalipsi es plantegen moltes preguntes i la majoria es contesten. Però són moltes més les que queden a l'aire sense una resposta definitiva i, tot i així, val molt la pena perquè t'ajuda a entendre mínimament el que està passant. I ho fa, a més, en un punt de sentit de l'humor que s'agraeix una barbaritat. Compten els testimonis d'investigadors, experts, pensadors i, sobretot, en els CEOs d'algunes de les empreses tecnològiques que estan desenvolupant la intel·ligència artificial, com el Darío Medei, que ha alertat ara sobre els seus perills. És tan didàctic com angoixant i imprescindible per saber a què ens enfrontem com a espècie. Pots trobar IA, Optimisme o Apocalipsi a Movistar Plus.
0: I a 2 minuts per les 7. Aquesta hora, com sempre, recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau. Avui, les àvies del fons del mar.
30: A l'illa de Jeju, a Corea del Sud, hi ha dones de 70 i 80 anys que encara van a treballar cada matí al fons del mar. Es diuen Henyu, són les dones del mar. Van amb un vestit de neoprè, amb una màscara, l'aire dels pulmons i una xarxa, res més. És a dir, que submergeixen sense bombones d'oxigen. Baixen a buscar eriçons, moluscs i algues. Algunes d'aquestes dones treballen fins a 7 hores al dia. Abans d'entrar a l'aigua, resen a la deessa del mar i quan tornen a la superfície, deixen anar un xiulet molt característic per recuperar l'aire. Un estudi científic recent ha descobert que passen més temps sota l'aigua que qualsevol altre grup humà estudiat. Se les veu contentes i plenes de salut. Allò que anomenem la tercera edat fa temps que ha deixat de ser un temps de repòs i de lamentacions. Sigui al fons del mar o rodejats de ciment, els vells ho desafien tot.
0: I el diàleg. Joan Ferrer, molt bon dia.
31: Bon dia, Víctor Cullell. A Ràdio El Vendrell converteixen un crac del Barça en un número.
32: El Barça inicia la Champions amb l'excel·lent victòria contra el Feyenoord per 5-1 amb gols de Rafinha i també a Lamil a Deyami i Gabriel Jesús. També una fotografia amb Lamil Yamal.
33: Mil per mil.
32: Ens diu que el Barça escombra el Feyenoord.
3: Hi ha trajectes que no s'obliden. Rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: cert, que són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, veu a terra, que és dilluns. Dilluns 14 de setembre del 2026, entre avui i demà, pugen més les temperatures i fins i tot poden sobrepassar els 35-36 graus a Ponent. Tot plegat amb un cel serè i amb el sol com a gran protagonista. A partir de demà passat, baixen les temperatures i arriben pluges. El desenvolupament accelerat de la intel·ligència artificial ja alarma fins i tot els seus creadors. Si fa una setmana us explicàvem que un enginyer d'Anthropic havia dimitit perquè creia que els models de IA podrien acabar ben aviat amb la humanitat, ara ja són els magnats d'aquesta tecnologia, amb els amos d'OpenAI o de la mateixa Anthropic al capdavant, els que demanen frenar-la i fins i tot han ajornat la seva sortida a borsa. Hi ha una veu discordant. Donald Trump, que vol anar fins al final per evitar que la Xina avanci als Estats Units en la cursa per crear una superintel·ligència artificial. Déu-n'hi-do. Encara en plan internacional, avui ens llevem pendents del recompte de les eleccions de Suècia. Amb el 95% escrutat, pendent només del vot exterior, el bloc progressista derrota el bloc conservador per la mínima. 175 diputats davant 174. Per primer cop en aquest cicle electoral a Europa, l'extrema dreta recula i passaria de segona a tercera força política. De tot plegat en parlarem a la tertúlia amb Màrius Carol, Teresa Cunillera, Joaquim Forn i Josep Martí, amb el Pere Mestre vigilant l'ull de poll. Amb ells també comentarem la polèmica que envolta el Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid. El món del motor treu foc pels queixals pel traçat del circuit. En 57 voltes de cursa no hi va haver pràcticament cap avançament perquè és molt estret. La victòria de Kimi Antonelli va ser el menys important d'un Gran Premi marcat també per les protestes dels veïns que portaran el soroll dels monoplaces als tribunals. El projecte també indigna l'oposició pel cost que ha tingut. Calcula que les administracions públiques hi han abocat entre 300 i 500 milions d'euros públics. També els esports, el Barça es consolida el lideratge de primera després de derrotar el Llevant 2-4, patint més del que sembla. Guanyava 0-3 al minut 78 amb un gol d'Espart i un doblet de Lamine Yamal, però el Llevant va retallar distàncies fins a posar-se 2-3 a les acaballes del partit. No va ser fins 3 minuts després que Adeyemi va fer el gol de la tranquil·litat. Per cert, que Lamine Yamal ha reconegut obertament en una entrevista a Universo Valdano, que s'emetrà divendres, que creu que ha de guanyar ell la pilota d'or. Entra així el joc de l'altre futbolista que la reclama, el madridista Kylian Mbappé. En parlarem a partir de les 11 amb Santi Segurola i Miguel Rico. De tornada a Catalunya, atenció a la pàgina de successos. A les últimes 24 hores, els Mossos d'Esquadra investiguen 5 apunyalaments diferents a Barcelona. Sortosament no han deixat cap mort, però sí que han provocat 5 ferits, entre els quals 2 menors i 2 detinguts. El dia que el diari Ara i el periòdico alerten que les presons catalanes estan saturades, amb una ocupació total del 95%. En alguns centres, els interns fins i tot dormen a la infermeria. De tot això en parlem, i amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Ferran, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
2: Sí, que els magnats tecnològics alerten sobre els riscos de la IA i la seva capacitat de desenvolupar autonomia i actuar pel seu propi compte. Ara el director general d'OpenAI, Sam Altman, ha anunciat que l'empresa no sortirà a borsa aquest any a causa dels riscos de seguretat que suposen els models d'intel·ligència artificial avançats. Altman ha enfatitzat, a més, que l'empresa encara té molta feina per fer en seguretat i ha insistit que està preparat per prendre decisions contràries al guany financer immediat dels seus inversors. A banda, el responsable d'Anthropic, Dario Amodei, ha explicat a la seva S que se sent incòmode amb el fet que sigui una empresa privada i no un govern elegit democràticament que estigui al càrrec d'una eina tan poderosa.
3: Ningú pot dir que no sigui preocupant que els models d'intel·ligència artificial puguin perdre el control per si sols i començar a fer coses que els humans no volem. I sí, en el pitjor dels casos, això podria arribar a afectar tota la humanitat. Però com vaig dir, tot això depèn de nosaltres, de les empreses i també dels governs. Ho tenim a les nostres mans. I si prenem males decisions, el risc que alguna cosa surti malament podria ser encara més alt.
2: Doncs, malgrat les paraules d'Altman i també de Modell, el president nord-americà Donald Trump considera que el desenvolupament de la intel·ligència artificial ha de continuar per evitar que la Xina en tingui el lideratge.
4: Estem per davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull mantenir-ho així perquè qui guanyi en IA, guanya. podem regular-ho i fer tot el que calgui, però crec que hi ha forces negatives plantejant-se coses que no s'haurien de plantejar, coses que no passaran. Però bé, al final, qui guanyi amb la IA, guanya. But whoever wins with
2: AI wins. Trump, que fa com qui sent ploure, no té en compte que les pròpies empreses d'intel·ligència artificial estan demanant regular el sector justament per evitar que el domini d'aquesta tecnologia caigui en les mans equivocades.
0: Fa por, eh?
2: Molta.
0: Fa por, fa por. No, pensar, perquè, evidentment, té avantatges, però, esclar, ara ens hem començat a preguntar què passa. Hi ha una altra pregunta que ens hem de començar a fer, que és, si s'ha de regular, quant temps fa que hem de regular els mòbils? Quant temps fa? Què fa Europa perquè regulem els mòbils? Què fan els governs perquè això tiri endavant? A què esperem? Què és aquesta lentitud exasperant per fer lleis perquè puguin resoldre els conflictes que tenim com a éssers humans i com a, senzillament com a ciutadans? Les criatures van a escola i encara utilitzen el mòbil perquè està prohibit, però sí que encara utilitzen el mòbil, les pantalles continuen, els nens continuen accedint a la pornografia sense cap límit i sense cap control, poden fer el que els dona la gana amb el mòbil, allà no hi ha cap tipus de regulació, i això ja fa 2 anys que ho estem parlant, un any i mig. S'ha passat alguna cosa? S'ha regulat alguna cosa? A què esperem?
2: Han fet intents, però no han arribat enlloc.
0: Doncs imagina't, pues, si posem això, on s'hi posem?
2: I a més, la IA avança molt ràpid.
0: Molt més ràpid que les... Bueno, però és que és igual, la tecnologia avança sempre molt més ràpid que l'home. Sempre, molt més. Més enllà d'aquests perills de la IA, que en parlarem avui aquí al món a RAC1, a Suècia, l'oposició de centre-esquerra hauria guanyat les eleccions generals d'ahir.
2: Sí, el bloc progressista s'hauria imposat davant del conservador, però per la mínima. El recompte encara està en marxa, però amb el 94% del vot escrutat, el bloc progressista s'hauria endut 175 diputats i el conservador 174. El partit més votat ha estat el socialdemòcrata, amb un 28%, segon lloc pel conservador, que frega el 20%, i l'ultradreta estaria en tercer lloc, els demòcrates per Suècia, amb un 17,6% dels vots. Val a dir, però, que encara no es pot descartar que l'extrema dreta entri al govern, justament perquè només hi ha un escó de diferència entre els dos blocs. El resultat definitiu arribarà d'aquí uns dies, quan s'acabi de comptabilitzar el vot exterior.
0: A Madrid, mentrestant, els veïns que viuen al costat d'on s'ha fet el Gran Premi de Fórmula 1 portaran el circuit de Madrid als tribunals pel soroll i per la contaminació.
2: Sí, aquest cap de setmana la plataforma Stop Fórmula s'ha manifestat a la rodalia de Valdebebas i ha calculat els decibels al recinte firal per portar les dades a la justícia. Els veïns, per cert, ja tenen advocats, són els mateixos que han aconseguit aturar els concerts al Santiago Bernabéu. Tot plegat després d'un Gran Premi que ha deixat més aviat un mal gust de boca als aficionats. Hi ha moltes queixes del circuit. En les 57 voltes de la cursa no hi va haver cap avançament a les primeres posicions i la victòria d'Antonelli, de només 19 anys i actual líder del Mundial, va quedar en segon pla. Què ha passat amb el teu mòbil?
0: No, que ha sonat el gol del Haaland.
2: Pensava que havies canviat d'alarma o alguna cosa.
0: No. Sobre el tema de la Fórmula 1, he de dir que en aquesta casa tenim un expert en tot això, que és el Toni Clapés.
2: I tant.
0: Que he de dir que estic molt pendent del que digui el Toni Clapés aquesta tarda sobre... I he de dir que la vaig veure. Jo no l'entenc. Per tant, no puc. Ara, em va recordar molt a Mònaco, que és aquesta cursa que comença i que el carrer que va primer difícilment deixa el...
2: És
0: un carrer estret, diria. És una mena de carrer estret.
2: És el carril del mig, tota l'estona.
0: Sí, exacte, tots allà i no es pot avançar. Saps? Allà no es pot avançar. I no ho sé, de totes maneres hi ha hagut crítiques pel circuit, tot i que a Madrid estan entusiasmats amb el Gran Premi, i veurem, perquè és clar. El que passa que em dona la sensació una mica que això tot, com és una mica tot pijo, saps? Allò, vinga, gent i tot. És que això a Madrid els agrada molt, molt, més que aquí, eh? Això sí que amb això aquí ens agrada, però allà és bestial. Que amb això va triomfar molt, però que amb el que és el recorregut, el que és l'esport, passa que no sé si la Fórmula 1 interessa gaire més ara el business que no pas l'esport. Però, en fi, repeteixo que avui en parlarem aquí al món a RAC1. A casa nostra, atenció a aquesta dada, a Barcelona hi ha hagut 5 atacs amb arma blanca en menys de 24 hores.
2: Sí, la policia ha hagut d'atendre 5 casos en 3 districtes diferents, Nou Barris, Sant Martí i Horta-Guinardó, i almenys 5 persones ferides, entre les quals 2 menors d'edat i 2 detinguts. L'últim incident ha estat al carrer Sigüenza, al Carmel, on han trobat 2 menors ferits que ja són a l'hospital recuperant-se. El cas més greu, però, va ser el de dissabte a la tarda al Poblenou, on una baralla amb més de 10 persones implicades va deixar un ferit i 2 arrestats.
0: Ara, en tot això, el problema és que les presons estan al 95% de la seva capacitat en gairebé 10.000 presos a tot Catalunya.
2: Són dades de l'Ara i el Periòdico que recullen que estan al límit. Per exemple, a la presó de Figueres hi ha interns dormint a la infermeria perquè les cel·les estan plenes, o a Lledoners. Una desena han hagut de complir una sanció al mòdul d'ingressos, on arriben els nous presos, per la falta d'espai a les cel·les d'aïllament. A Catalunya, de fet, el nombre total de presos ha augmentat un 23% en 5 anys. Ara fa uns mesos, a l'octubre, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, deia que les presons no estaven encara saturades, però sí que admetia que els amoïnava l'increment de la població penitenciària i anunciava que havien dissenyat un pla per fer-hi front.
5: Ara no estem saturats, però si es mantingués aquesta tendència, podríem arribar a un espai de saturació. Per això, nous mòduls. L'alternativa fora posar més interns per cel·la, però aquesta ni ens l'hem plantejat. I no farem passos enrere amb la qualitat, doncs, i amb la dignitat que requereixen els interns.
2: De fet, la població reclusa a Catalunya creix per sobre del percentatge previst. Ara mateix hi ha poc més de 400 places disponibles de les 10.000 que té el país. El Pla de Justícia passa per construir més mòduls i també per reparar instal·lacions obsoletes de moltes presons.
0: Són les 7 i 11 minuts. Tot això a Catalunya, Ceuta, la crisi humanitària continua posant el límit a la ciutat. A les últimes hores hi ha hagut enfrontaments entre la policia i manifestants.
2: Sí, ha estat després del trasllat a un nou centre d'acollida temporal de 800 migrants que fins ara malvivien pels carrers de la ciutat autònoma. Els veïns han posat el crit al cel perquè aquest centre està molt a prop d'una llar d'infants.
0: I en futbol, el Barça continua líder a la Lliga en solitari després de la victòria 2-4 al camp del Llevant.
3: Amb ensurt final, perquè vam passar del 0-3 al 2-3, però Adeyemi va sentenciar amb un golàs. El Barça torna a marcar 4 gols, ha guanyat els 6 partits oficials, 26 gols a favor i només 5 en contra. Amb el tercer doblet consecutiu de Lamine Yamal a la Lliga, un Lamine que en una entrevista a Universo Valdano creu que ha de guanyar la pilota d'or.
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
0: Así de claro lo tienes, ¿no?
6: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
3: Doncs és un fragment de l'entrevista que continua alimentant el debat sobre qui ha de guanyar la pilota d'or, entrevista que s'emetrà aquesta setmana. El Barça és líder, manté els 3 punts d'avantatge sobre el Madrid i 5 sobre l'Atlético, que aquesta nit ha guanyat 0-3 al camp de la Reial Societat, en una classificació en què l'Espanyol és 8è i que avui es tanca la jornada amb el duel entre el Villarreal i el Betis. Ara ens ve jornada intersetmanal. Demà, Rayo Espanyol a les 7 i Elx Madrid a 2:15. I dimecres jugarà el Barça a 2:15 a casa contra el Racing de Santander. I encara en futbol, la Premier ha reconegut que els àrbitres es van equivocar al derbi de Manchester, que va acabar amb 0-1 a favor del City, al camp del United, amb un únic gol de Haaland, que s'hauria d'haver anul·lat per un fora de joc posicional d'Enzo Fernández, que participa en l'acció i condiciona el rival. La Premier ho ha admès i, de fet, ha emès un comunicat reconeixent el seu error.
0: Sobretot el que ha dit ara l'Albert Ferrer, una cosa és, Lamine Yamal també es postula. Jo quan pensava que això només ho feia Kylian Mbappé, veig que també Lamine Yamal no té àvia, que en té, sortosament, però que... Bueno, és aquesta generació jove que ho diu tal com raja. Tampoc... Si són sincers, perquè són sincers, i si no ho són, perquè no ho són. Però, en fi, aquesta cosa d'autoproclamar-se i d'autoposicionar-se... En fi, dit això, efectivament, ara tornem a tornar a jornada intersemanal. El cap de setmana torna a haver-hi Lliga, i recordeu que després para la Lliga 3 setmanes. 3 setmanes. Ahir escolta... Ahir, no sé què, abans d'ahir, no sé què, ja m'he perdut l'opció. A la COPE, a l'Oliveros, va explicar una cosa que em vaig quedar paradíssim. Que és que, per exemple, Rafinha juga a Austràlia i a l'Índia, em sembla. I crec que fa... A veure si me'n recordo. 73... com ho va fer? Eren 42.000 quilòmetres 42.000 quilòmetres en no sé quan. Una barbaritat. Tot plegat era una barbaritat.
7: Doncs potser que el camp del Sevilla tingui alguna molèstia.
0: Jo crec que Rafinha no ho farà això, perquè la selecció del Brasil tira molt. Hi ha una imatge viral, no?
7: Sí, un vídeo que ara circula per tot arreu, que és la victòria d'Alexander Zverev a l'Open dels Estats Units de tennis, que no celebra l'últim punt perquè no se n'adona que ha guanyat el torneig. Era la primera vegada que guanyava aquest Open dels Estats Units, el seu segon gran slam. Guanya l'últim punt amb el seu servei, però ell es gira i es prepara pel següent punt, pel servei de Ben Shelton. Llavors veu el públic...
0: Però no sabia que havia guanyat.
7: No, veu el públic que s'aixeca, no sé si fins i tot veu el marcador, i de cop i volta diu, ostres, però si ha guanyat! I va cap a la xarxa a saludar a Shelton. Clar, no és aquella imatge del jugador que es llença a terra i que celebra la victòria. No, no se n'havia donat, estava tan concentrat que no va celebrar el punt. Zverev, sens dubte, un dels protagonistes d'aquesta matinada.
0: Anem al temps.
8: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Encalceu-vos, perquè avui i demà tornen a enfilar-se els termòmetres, però sí. Divendres tornen a baixar i en canvis,
9: sí,
0: no?
9: Sí, exactament, Mònica? Sí, però de moment avui i demà paciència, perquè la calor s'intensifica una altra vegada i tindrem valors que poden superar els 35 graus cap a les comarques de Ponent. De fet, ahir van arribar els 35 a Vinebre, 34 al Dover, 33 a Artés i també a Girona i a Lleida. Doncs avui s'intensifica una mica més aquesta calor. Demà puja un pèl més aquesta temperatura, però a partir de dimecres baixen els termòmetres. Avui i demà amb sol, només alguna nuvolada de tarda en zones de muntanya, i dimecres sí que arriben canvis. A banda d'aquesta baixada de les temperatures, que entre dimecres i dijous serà d'entre 6 i 8 graus, i ens situarà els termòmetres dins de la línia del que seria habitual a mitjans de setembre, també arriben pluges. Dimecres a partir de mig matí i migdia, primeres pluges en punts del nord, Pirineu, Prepirineu, després s'estendran cap a les comarques de Girona, Catalunya Central, comarques de Barcelona, i dimecres al vespre arribarien també cap a la resta. Dijous començaríem la jornada encara amb alguns aquests ruixats i després anirien desapareixent, i sí que entre dijous i divendres no acaba de fer net i encara s'espera algun xàfec entre les comarques de Girona i de Barcelona, i les temperatures que de moment quedarien tocades almenys fins al cap de setmana. I ara mateix tenim entre 20 i 24 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 15 a Lleida, 13 a Girona, 12 a Cardona i 18 al Vendrell.
10: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
11: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
10: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: 7 i 17 de la crònica internacional. Els drons russos han tornat a obrir foc ara només 2 quilòmetres de territori de l'OTAN.
2: Aquests aparells de l'exèrcit del Kremlin van arribar a una benzinera i una estació de tren a 2.000 metres de la frontera d'Ucraïna amb Polònia i van impactar contra una locomotora i contra un comboi de mercaderies. Les autoritats ucraïneses van haver d'evacuar els passatgers de l'estació i dels trens, entre ells diversos diplomàtics del govern alemany, l'exprimer ministre de Suècia i també l'exprimer ministre del Regne Unit, Boris Johnson. Polònia ha convocat una reunió d'emergència, mentre l'OTAN, de moment, no obre boca.
0: Per atacs com aquests, el preu de la benzina continua pujant i és el més alt des del maig.
2: Sí, ara mateix el barril de petroli supera la barrera psicològica dels $100, se situa en concret als $107, i la benzina ja es paga 1,86 € al litre i el dièsel a 1,84 €. Això malgrat els descomptes del govern espanyol de 20 cèntims al litre pel gasoil i de 5 cèntims en el cas de la gasolina.
0: Això quan aquesta matinada Donald Trump, atenció, anunciat que retira els aranzels al whisky irlandès.
2: Sí, el president nord-americà ha acabat la seva visita a Irlanda amb aquest anunci, diu que ho ha fet per fer un favor als milers de ciutadans, ha dit, que li han demanat aixecar les taxes al whisky irlandès.
12: Tothom ha estat insistint i demanant-me aquest favor. Em diuen, és molt injust el que està passant. Podries, si us plau, eliminar els aranzels al whisky irlandès? Doncs en nom dels Estats Units, eliminaré els aranzels sobre el whisky irlandès. United States of America, I am going to take the tariffs
2: off. Tot plegat en un viatge oficial de Trump en què aquest cap de setmana ha deixat anar, entre altres coses, que li encantaria veure la reunificació d'Irlanda.
0: De la crònica de salut, les farmàcies catalanes alerten que s'han quedat sense tractaments hormonals per dones menopàusiques i persones trans.
2: Des de finals de l'any passat, trobar l'Enzeto, un dels tractaments més utilitzats, és una autèntica odissea, però més ara tampoc no hi ha pagats d'Evopat i altres tractaments no finançats pel sistema sanitari. De fet, el 16 de març, l'Agència Espanyola del Medicament ja va declarar oficialment el desabastiment de l'Enzeto i el fabricant ha anunciat que recuperarà la normalitat d'estocs a finals d'aquest any.
0: I encara en claus de salut, atenció, perquè Sanitat, el Ministeri, vol prohibir la publicitat de les llets de creixement per promoure la lactància materna.
2: Sí, el Ministeri prepara un reial decret per regular per primera vegada la promoció, la publicitat i la informació dels preparats per a lactants, com ara les llets de creixement o altres productes dirigits a la primera infància. A més, els pediatres no podran acceptar mostres ni lliurar-les a les famílies.
0: De la plana cultural, si sou d'aquells que us moriu de ganes de saber quines ciutats visitaran els Oasis, sapigueu que és molt probable que aquesta tarda sortim de dubtes. Sabem és que, això segur, que a les 5 de la tarda Oasis farà un gran anunci. Per tant, haurem d'esperar. No sé si sortirà la gira o no sortirà la gira. Si és la gira, passarà per Barcelona. No sabem si un dia, si dos dies, si serà l'Estadi Olímpic, serà que és probable. Veurem, això ho veurem, amb aquest anunci que potser serà a les 5 de la tarda.
1: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: I a aquesta hora del matí, a les 7 i 20...
1: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: A comptar cotxes des del RAC, allà ens espera com cada matí el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
13: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns amb dues avaries de vehicle actives. La primera ha estat a la AP7, a l'altura de Tarragona, que en sentit nord talla un carril de circulació. La segona obre un pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en ambdós sentits de la marxa. Cadascuna d'aquestes incidències, però, no provoquen ni un quilòmetre de retencions. Per altra banda, tenim retencions ja ben intenses, retencions habituals sobretot. Als voltants de Barcelona tenim cues en tot el nus de la Trinitat i també vessant Besòs en direcció a Barcelona, amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. Al vessant Vallès també tenim retencions intenses, sobretot a la AP7 des de la Roca fins a Montornès del Vallès i també 3 quilòmetres de cues a Barberà del Vallès. També hi ha 2 quilòmetres a la C17 a Parets o a la C59 des de Caldes de Montbui, tot plegat en sentit sud. Per últim, al vessant Llobregat també cap a Barcelona hi ha retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i el Papiol durant més de 6 quilòmetres i també en sentit nord a la C32 des de Gavà.

0: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
1: 205 cavalls i només 4,3 litres?
2: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: RAC 1.
5: Sí, és elèctrica, sostenible i fàcil de fer servir, però no et volem vendre la moto, perquè ara la pots compartir.
6: Mou-te amb les motos elèctriques compartides de l'AMB, amb Cultra, Acciona i Yego, per 8 municipis de l'àrea metropolitana. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
7: T'imagines un any sencer sense pagar hipoteca? Zurich Assegurances ho fa possible. Contracta una assegurança de la llar, de cotxe o de vida amb Zurich i entra en el sorteig de 12.000 euros per viure amb tranquil·litat. Perquè a Zurich ens importes tu. Contracta l'assegurança i consulta en les condicions a Zurich.es.
8: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units i els canvis als tipus d'interès.
9: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
10: Busques un vehicle híbrid?
11: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
10: Més eficient, és menys consum.
11: Més potent és més cavalls.
10: Tot a Romauto.
11: Barcelona.
10: Molins de Rei.
11: Mataró.
10: Blanes.
11: I Santa Coloma de Farners.
10: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
11: RomautoNissan.com.
10: Romauto.
12: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè, models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
13: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
14: Doncs vés a Mr. D.
13: Mr. D?
14: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista, a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
15: Tornen els dies del drac. És el moment d'estrenar cotxe amb fins a 15.950 euros de descompte i començar a pagar el 2027. Una oportunitat així no passa cada dia. De l'11 al 26 de setembre, vine als dies del drac d'Homo de Jaeco Autovivo. A Sant Boi. Informa-te'n ara a autovivo.es.
16: Únic s'escriu amb H o sense H?
17: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: Tens una nau industrial. Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masags te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masags Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masags.com.
19: Estic venent casa meva i no me'n surto.
20: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.

0: Gran de Barcelona i Sant Cugat.
1: Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.
2: RAC 1. El món a

0: RAC 1, amb Jordi Basté.
1: 7:27.
0: Cada dia, una idea.
1: La del Xavi Puig.
2: Visca els britànics impuntuals.
1: I la proposta del Pep Prieto.
3: El cinema porta uns quants anys advertint-nos dels perills de la intel·ligència artificial i alguns dels seus pronòstics s'han anat complint. The Creator se situa en un futur on la humanitat ha entrat en guerra amb les màquines, que han pres consciència d'elles mateixes i han creat les seves pròpies societats. Un militar retirat rep l'encàrrec de trobar l'arquitecte d'una arma molt avançada que podria provocar la nostra extinció. Se li poden discutir alguns tòpics i la falta de carisma del seu protagonista, John David Washington, però és una meravella tècnica i, com els clàssics de la ciència-ficció, sap crear un món inquietant i creïble en què la humanitat acaba pagant molt cara la seva obsessió per la tecnologia. Trobareu The Creator a Netflix.
1: I a les 7:28, Santibal, més bon dia.
4: Molt bon dia, Catalunya. Com hi ha món, hi ha noms. I aquesta setmana en descobrirem alguns que costen de creure. Comencem per Disneylandia de Jesús Caraballo Grimotes. Sí, correcte, és un nom. I després d'això, el Spotify d'avui és la versió de Pulp dels Manels, La gent normal. Vull viure com...

0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Ferran... Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que les empreses líders en intel·ligència artificial continuen alertant dels perills d'aquesta tecnologia. Els magnats demanen posar límits a la IA mentre OpenAI ha rebutjat entrar a la borsa.
3: L'extrema dreta perd pistonada per primer cop a Suècia des que van entrar a la política als anys 80 amb el 94% dels vots escrutats. El bloc progressista ha guanyat les eleccions per un sol escó de diferència.
2: Veïns de Madrid portaran el Gran Premi de Fórmula 1 de la ciutat a la justícia. Es queixen del soroll i de la contaminació d'un circuit que ha rebut crítiques per les poques opcions d'avançar que dona als pilots.
4: El Barça es manté com a líder de la Lliga després de guanyar 2-4 al camp del Llevant. El club blaugrana té 3 punts més que el Madrid i 5 més que l'Atlético. Lamine Yamal ha reivindicat en una entrevista a Universo Valdano que mereix guanyar la pilota d'or.
3: I els Mossos d'Esquadra investiguen 5 apunyalaments a Barcelona en menys de 24 hores. Avui el diari Ara i el Periódico recullen que les presons estan al 95% de la seva capacitat amb gairebé 10.000 reclusos a tot Catalunya.
0: I el temps?
5: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia. Entre avui i demà tornen a pujar de nou les temperatures i es podrien sobrepassar els 35 graus en punts de les comarques de Ponent, per tant s'intensifica la calor i seran un parell de dies dominats bàsicament pel sol. Però atenció que dimecres arriben canvis. Baixen en picat les temperatures, baixen entre 6 i 8 graus entre dimecres i dijous, i dimecres arribaran alguns ruixats. Ho faran a partir de mig matí i afectaran especialment el centre i al nord de Catalunya, i a més amb mestral i tramuntana. I ara mateix entre 20 i 24 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 15 a Lleida, 13 a Girona i també a Olot, i 17 a Terrassa.
7: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Perfecte, aquí el tens.
7: Ja?
8: Ja.
7: Sí?
8: És així?
7: De debò?
8: I tant, de debò.
9: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Ponés.
0: I amb Naturgy, com cada matí, repassem la qualitat de l'aire, Mònica.
6: Doncs avui tenim dos semàfors grocs amb qualitat regular, a Begú i també al Montsec, i a la resta la qualitat és bona.
10: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
11: Senyora rentadora, sempre que pot, renta amb aigua freda.
12: I tant, per estalviar.
10: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
12: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
11: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
12: Oh!
10: Torna l'equip estalvi.
13: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: Trànsit.
14: Fiat us ofereix aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes, com sempre, al RAC, i tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia.
15: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui amb dues avaries actives. Una ha estat a la AP7 a Tarragona, que talla un carril en sentit nord, i una altra a la C63 a Vidreres, amb un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, hores ara també ja tenim ben intenses aquestes retencions habituals en tots els accessos en direcció Barcelona. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat i també arreu del vessant Besòs, que de retruc afecta en sentit Llobregat a les dues rondes. També tenim 2 quilòmetres de cues pels túnels de Vallvidrera i també pel vessant Llobregat, amb retencions en tota la A2 i B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. També per les vies costaneres, retencions en sentit nord des de Gavà i el Prat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
16: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
17: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
18: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Són les 7:34. A aquesta hora obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
19: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
20: Bon dia.
0: Sergi Ambudia, bon dia.
21: Bon dia.
0: Avui tots els diaris continuen molt preocupats pel desenvolupament accelerat de la intel·ligència artificial i per les advertències dels seus dirigents a nivell mundial. L'alarma omple la premsa mundial de preguntes i la majoria demanen frenar abans que tot plegat se'ns escapi de les mans.
22: Carburants BP
1: t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
19: Als Estats Units, el Wall Street Journal adverteix a l'editorial que qualsevol esforç per reduir els riscos que suposa una intel·ligència artificial descontrolada no hauria de desencadenar un altre risc, que els Estats Units cedeixin el lideratge tecnològic a altres països.
20: A Alemanya, el Süddeutsche Zeitung reclama la intervenció del govern davant d'una intel·ligència artificial que qualifica de descontrolada i afegeix que difícilment hi ha una prova més sòlida del fracàs que veure els emprenedors tecnològics suplicant als governs que els protegeixin justament de la seva pròpia creació.
21: Al Regne Unit, el The Times diuen que, a diferència dels anteriors avenços tecnològics, aquesta vegada tenim motius reals per estar espantats davant les nostres pròpies creacions d'intel·ligència artificial.
19: A França, a Le Monde, llegim que la pregunta central no és si els desenvolupadors es preocupen per la humanitat, sinó qui té el poder de dir que ho deixin.
20: A casa nostra, a La Vanguardia, Lola García es pren seriosament les advertències dels grans magnats, sobretot perquè mai s'han caracteritzat, diu, per tenir gaires escrúpols. Creu que no es tracta de renunciar a un avenç tecnològic tan útil, sinó simplement d'avançar a un ritme d'acord amb les capacitats d'adaptació de la humanitat. I acaba preguntant-se, en aquesta nova era hi haurà prou pressió social per crear una aliança mundial que vigili i controli les IAs?
21: A la mateixa línia, el periòdico Street Barrio creu que la resposta no ha de ser aturar la innovació, sinó establir regles internacionals sobre les capacitats i els usos més perillosos. Diu que les regles haurien d'incloure les principals potències tecnològiques i permetre una desacceleració coordinada sense penalitzar qui l'adopti primer. Això sí, acaba preguntant-se si tot aquest crit d'alerta pot respondre a interessos empresarials.
19: En canvi, a El Mundo, Francisco Pascual no s'empassi l'alerta i apunta que les exigències de regulació que demanen els magnats s'assimilen a les del violador que demana la castració química perquè no pot reprimir els seus instints. Afegeix, més normes serveixen de barrera d'entrada per milers de petits competidors que el com necessari si els diners comencen a escassejar. I conclou, entre l'apocalipsi i l'espantaàvies, la veritat és el punt mig, els diners de la IA necessiten temps.
22: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més, els teus avantatges amb IBP. Per això ampliem els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop compris el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb BP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions a ibp.es.
0: Intel·ligència artificial a banda, aquest matí hi ha un altre tema que ocupa totes les portades dels diaris a Madrid, el nou circuit de Fórmula 1. La majoria de mitjans espanyols estan eufòrics i ja parlen de Madrid com el millor recorregut de la competició. D'altres, però, carreguen de valent contra el circuit pel seu model de negoci i les molèsties veïnals.
20: El Mundo exclama en portada que Madrid ja és el gran premi més vibrant del Mundial i assegura que va ser una estrena amb molt de futur. A l'editorial celebren que l'èxit transcendeix la competició esportiva i reforça el pes i la projecció de Madrid entre les capitals del món. I afirma, s'ha demostrat que la ciutat és capaç de competir pels grans esdeveniments que concentren inversió, turisme i prestigi.
21: La Razón titula Madrid, la festa de la Fórmula 1. Carlos de Miguel escriu, el gran premi ha superat el que tot el món esperava. Tot ha funcionat a la perfecció i les instal·lacions superen les dels millors circuits. L'articulista felicita també Ayuso per haver encapçalat l'èxit i remata, Madrid ha estat el centre d'atenció mundial.
19: El País resumeix així l'estrena del circuit. Madrid conquereix la Fórmula 1. Tot i això admet que deixa detalls per polir, com els graons incòmodes de terra de la Pelús i l'entrada general sense seient assignat.
20: En canvi, el diari Oponesa és molt més contundent. Creuen que aquest gran premi escenifica un model de ciutat tensionada i precària, on és cada vegada més difícil viure-hi, i acaba lamentant que s'hagi deixat de banda els ciutadans com a soroll de fons.
21: I al Punt Avui, Lluís Simón escriu, Madrid es vanta de la Fórmula 1 a l'estil de les monarquies del Golf Pèrsic. Creu que el circuit és una imitació barata de Doha i de Dubai i lamenta que s'hagi tirat endavant deixant de banda els reptes climàtics que afrontem i la gent del barri que hi està en contra carrega contra els que hi havia a la llotja i diu, no hi havia tanta gent ni al casament de la filla d'Aznar. I acaba, des del primer moment, l'objectiu ha estat claríssim, treure Barcelona i Catalunya del mapa i portar el circuit a la capital de l'imperi.
0: 8:15.
23: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
24: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu.
2: Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
4: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
5: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
7: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
25: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
26: Això no ho diu ningú.
25: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
27: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
17: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
30: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
31: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
18: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 18 minuts i les 8. Continuem la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. Qui se li entrevessarà aquest matí al Xuxu?
19: Aquest matí a tots els joves que llegeixin la carta al director del País, que signe Irene Muñiz. Més que res perquè retrate la crua realitat de l'habitatge. Arrenqui així. Vull ser independent i viure, però no puc. Explica que paga un lloguer que només li permet dormir i menjar. Es queixa que els joves ja no tenen llarg. Lamenta que paguem...
32: Disculpa, si ah. Jo que m'he equivocat.
19: Llarg segurament tampoc. I lamenta que paguem quantitats indecents per habitacions que no ens donen dret a res. I remate. Bé, torno a idealista a buscar un altre pis en el qual no puc viure.
0: Martí Esteban, bon dia.
33: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dilluns?
33: Que a França els musulmans roben ovelles femelles excloent els mascles. És un missatge que corre per xarxes socials i que insinua que ho fan per practicar zoofília, però evidentment és fals. El robatori que citen també va incloure un mascle i no se'n coneix el culpable. A més, no hi ha constància de robatoris habituals comesos per musulmans. Ho explica EFE Verifica.
0: Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia.
0: Els correfocs se celebren avui amb nits molt més caloroses que fa 70 anys.
6: Sí, segons un estudi fet per la Universitat Rovira i Virgili, l'augment de la temperatura mitjana durant els correfocs supera els 0,3 graus per dècada. Això provoca un malestar entre organitzadors i participants. Les conclusions s'han tret després d'analitzar des del 1950 l'evolució de la temperatura de festes com les Santes de Mataró o Santa Tecla de Tarragona.
0: Marc Margarit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què està de moda?
1: Els calçots. En l'última dècada el seu consum s'ha disparat un 230%. Té més força que mai a Catalunya, però també més enllà de les nostres fronteres. Cada temporada es produeixen uns 60 milions de calçots i es fan al voltant de 5 milions de calçotades. Ho explica El Periódico.
0: Qui es va trobar un regal a l'habitació de l'hotel?
8: Una parella de Miami que va trobar-se un home amagat sota el llit. Hòstia. Mentre dormien van notar moviments al matalàs, però fins l'endemà no van mirar sota el llit per no descuidar-se res. I va ser llavors quan es van topar amb l'home. Feia hores que s'havia colat a l'habitació per una finestra i pretenia robar-los. Ho llegim a la revista People.
0: A veure, què hem fet de la majoria de població?
9: Fer un ja m'has vist prou, una escampa o un ja has cobrat? És a dir, marxar sense pagar d'un bar o restaurant. Segons explica avui El Mundo, un 62% dels ciutadans de l'estat espanyol admet haver-ho fet almenys una vegada o almenys haver-s'ho plantejat. En general, es veu que els que ho han fet ha estat perquè han trigat molt a cobrar-los. O això diuen.
0: Jo sóc del 38% restant. Vaja, haver-s'ho plantejat, home, haver-s'ho plantejat, sí, esclar, però no... Qui fa l'Orni?
33: La intel·ligència artificial. Tot i que avui us estem explicant els riscos per la humanitat que suposa, segons els experts que l'han creat, la IA assegura, parlant d'ella mateixa, que no representa un perill. Li ha preguntat al diari The Independent, a Noah Predict, i defensa que no hi ha un 10% de probabilitats que acabi amb l'ésser humà, sinó només un 0,85%.
0: Bueno, ja és alguna cosa. Els espanyols són els europeus que més esforç econòmic han de fer per accedir a un habitatge.
10: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
1: El percentatge d'ingressos bruts que ha de destinar una família d'Espanya per comprar una casa s'ha disparat fins al 40%, la xifra més alta de tot l'OCDE. De fet, des del 1980, aquest percentatge ha augmentat 9 vegades més a l'estat espanyol que a la resta del continent europeu. Ho llegim a El País.
11: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
12: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
13: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: Anem a les xarxes.
14: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: Guillem Terrés, bon dia.
15: Bon dia. Dijous al matí un home va entrar en una taqueria de Ciudad Obregón, a Mèxic. Va disparar contra el treballador que la tenia i va fugir en moto amb un còmplice. La víctima era José Luis Esperanza, tenia 37 anys i a les xarxes era conegut com el Piturris. Publicava vídeos d'humor, explicava anècdotes quotidianes i participava en el podcast La Guàrdia. Alhora treballava a la taqueria familiar on el van assassinar. La fiscalia encara investiga el mòbil del crim, així que de moment no se sap si el fet que fos creador de contingut hi té cap relació. El cas arriba després d'altres assassinats de creadors de contingut mexicans. César Gastelum va morir mentre matia un directe i Valeria Márquez, de 23 anys, va ser assassinada també davant la càmera dins de la seva pròpia perruqueria. El més inquietant és que la violència està entrant dins del mateix espai on els creadors construeixen la seva vida pública, fins al punt que, en alguns casos, els assassinats queden registrats en directe davant de la seva pròpia audiència. A Mèxic, les xarxes ja no només expliquen la violència, de vegades també la retransmeten.
14: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolates Geelong. La xocolata. Xocolata.
0: Anem als esports?
16: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
0: Albert Ferran, bon dia.
9: Bon dia.
0: La premsa dona la raó a Hansi Flick després del patiment blaugrana al camp del Llevant.
9: El tècnic va dir a la prèvia del Llevant-Barça que si l'equip baixava un 10% la intensitat i la concentració, els partits es podien complicar, i és el que va passar al Ciutat de València. Santi Nolla diu a Mundo Deportivo que això és el futbol d'avui, la relaxació es paga, però que la confiança del Barça és tan alta que pot reduir la marxa i després reaccionar. I afegeix que aquests partits serveixen per anar madurant un equip excel·lent. Joan Baells a l'Esport assegura que el Barça segueix demostrant que és el millor equip de la Lliga. El seu domini, la pressió i la qualitat dels futbolistes fan que un partit com el d'ahir sembli sentenciat als 20 minuts. Ahir, però, se sentia tan superior que va baixar una marxa i va permetre al rival entrar al partit. Mentrestant, a La Vanguardia, Sergi Pàmies parla de victòria lliçonadora. Diu que serà la típica lliçó que Hansi Flick voldrà subratllar quan intenti transmetre el valor de la continuïtat en la concentració. I, finalment, Ramon Besa, al País, destaca que l'equip de Flick va haver de guanyar el partit, primer amb els titulars i després amb els suplents.
20: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un
2: un Honda Civic.
3: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: Jordi Saumell, bon dia.
4: Bon dia.
5: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina aquest espai.
0: La notícia fric.
4: A les Filipines ja es preparen per Nadal. Un dels mercats de la capital, de la mida d'una illa de cases, ja és plena de Pares Noel, llums, cintes, arbres de plàstic i tot el necessari per decorar les cases. Els promotors de la iniciativa diuen que començar amb tanta antelació dona als compradors més temps per gaudir de l'esperit de Nadal.
0: I on hi ha salmó aquest matí?
4: A diversos mitjans on llegim que l'actor Christian Bale ha inaugurat a Califòrnia 12 cases per ajudar a mantenir junts a germans que entren en programes d'acolliment familiar. Los Angeles té la població més alta de nens en acolliment dels Estats Units, uns 30.000, un projecte que Christian Bale ha gestat durant 17 anys.
0: I avui que és en cereal... Grai. És l'aniversari de...
4: El jugador de futbol Marc Casado, que fa 23 anys, l'actriu Michelle Jenner, Los Hombres de Paco, La Catedral del Mar, 40 anys, el cantant Daha, Morten Harket, Take On Me, I'll Be Gone In A Day Or Two, 67 anys.
0: 67? Sí, sí. El cantant Daha?
4: Sí, sí, només en porta 4, amb el Papalló, 14, fa 71.
7: Vaja. Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes. Llibertat! I així és com sona el teu cotxe amb la tornada a l'escola. Perquè aquesta setmana, a Rodi Motor Services, amb els teus pneumàtics Michelin, tens fins a 80 euros en carburant. Més informació a rodi.es. Rodi Motor Services, motor de confiança.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dilluns, Marc?
1: La de La Vanguardia, que entrevista la psicòloga argentina Cynthia Huila. Aquesta terapeuta ha publicat el primer estudi conegut sobre la crueltat, l'origen de l'ésser humà, segons diu. De fet, Huila assegura que hi ha diversos nivells de crueltat i microcrueltats com el ghosting o retirar la mirada a un cambrer estan a l'ordre del dia. Apunta, ets cruel cada dia, no te n'havies adonat?
21: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
22: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: Pràcticament 8 i les 8.
23: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
24: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
25: Som-hi, família! He preparat un esmorzar bo i saludable.
26: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
25: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
27: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
28: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
29: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
34: 45.712.
35: Em toca?
34: Això és el número de la loteria, ara?
35: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
36: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
37: Comprant al dimecres ve i estalvies fins a 200 euros al mes.
38: Que l'any serien... 1, 2, 3...
37: Més de 2.400 euros.
38: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma a 1,45 al quilo.
37: Més info a Aldi.es. Aldi.
38: Que poc que costa comprar bé.
39: Vols impulsar el futur de la teva empresa?
2: El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Genem i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
6: El 16 de setembre, Wigo obre la venda de bitllets fins a l'agost del 2027 a partir de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. 24 hores abans només a l'app. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ya No Lloran a Madrid. Consulta les condicions i tarifes a wigo.com.
8: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
9: Ara amb Lidl Plus tria 200 grams de barreja de 4 formatges a 1,35 i estalvia't un 20%. I estalvia't un 15% en les nostres hamburgueses premium. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
10: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
11: I des de 15.900 euros.
10: Què? Demana ja el teu C3 des de 15.900 euros. Finançant amb Stellantis Financial Services. Citroën. El setembre és increïble a Citroën Pones.
12: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: 5 i les 8. Anem a desbloquejar el mòbil amb el Víctor Andrino.
13: Bueno, hi ha molta gent que ja no se'n recorda de les vacances, però jo encara tinc algun record. Com aquell del col·lega que anava al meu costat en un cotxe, al seient del darrere, que deia que es marejava perquè si mirava el mòbil es marejava, però com que tenia un iPhone, tenia una sèrie de puntets al costat de la pantalla que evitaven que es maregés. I jo deia, ostres, però si jo amb el meu Android no ho tinc, això, no ho tinc, però sí que ho tinc. Perquè hi ha hagut una actualització amb la nova versió d'Android 17 que incorpora aquests punts a la pantalla perquè no et maregis quan vagis amb el cotxe mirant el mòbil. Com ho has de fer i com has de desbloquejar aquests puntets si els vols tenir? Doncs és molt fàcil. Has d'anar a la configuració general del mòbil, aquella roda dentada que tots coneixem, i a la casella de cerca has de buscar senyals de moviment o señales de movimiento. I aleshores tindràs l'opció d'activar-ho o desactivar-ho. Així que potser el teu col·lega et farà molta enveja per moltes coses del seu iPhone, però no pels senyals de moviment, perquè tu també els tens. Que potser no els faràs servir mai, però no està de més saber-ho.
0: Hi ha 4 minuts per les 8.
14: Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
0: Amb l'Abel Espinosa, quin nou terme podem dir avui en català?
15: Giny, en comptes d'artilugi. Un nou cas d'adaptació d'una paraula castellana al català i avall que fa baixada. I una vegada més, malaguanyat canvi que fem, perquè en la nostra llengua tenim alguns termes preciosos i precisos per referir-nos-hi. Pareu bé l'orella, perquè al terme giny, que dèiem abans, caldria afegir artefacte, estri o fins i tot, depenent del context, andròmina, que en la meva opinió és una de les paraules més boniques que tenim en català. Va, posa-hi una mica de ganes, que sempre hi ha una primera vegada per canviar artilugi per giny.
16: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
17: Nena, quin és el teu secret perquè la roba et faci tan bona olor?
18: Detersolin Pearls.
17: Què?
18: Unes perles perfumadores que afegeixo a cada rentada i allarguen la bona olor de la roba.
17: Ah, doncs que sàpigues que et copiaré.
16: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
0: I a 2 minuts per les 8?
19: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: Amb la Vinaixa.
20: Ens avancem un dia per felicitar no només una cançó, una balada amb una interpretació vocal meravellosa, una reflexió profunda sobre el pas del temps, ni més ni menys que 40 anys que Queen va publicar Who Wants to Live Forever? Qui vol viure per sempre? Us ho pregunto.

0: Avui parlem amb en Jordi Ametller, CEO d'Agràries de Ametller Origen, sobre un d'aquells sabors que esperem tot l'any.
1: Les figues. Nosaltres les collim a primera hora perquè la calor no les faci malbé. I una a una. Són tan bones com delicades. I del camp, directe a la botiga.
2: Ametller Origen. El gust és nostre.
3: RAC 1. Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
4: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Ahir, escoltant el Via Lliure de RAC1, parlaven d'intel·ligència artificial i m'ha tornat al cap una història que vam explicar fa gairebé 10 anys al No Pot Ser de TV3. Vam conversar amb una noia russa que vivia a San Francisco, que havia perdut la parella en un accident i que, incapaç d'acceptar del tot aquell silenci, va decidir reunir tots els missatges que s'havien enviat durant anys. Els de WhatsApp, els de Facebook, els d'Instagram, és a dir, totes aquelles converses digitals que havien anat deixant escampades pel camí. Amb aquell material va construir una mena de contenidor de memòria, una màquina que havia après com parlava ell, quines paraules feia servir, quin sentit de l'humor tenia, com començava una frase i com l'acabava. I així, després de mort, ella podia continuar escrivint-li. I ell li contestava. Era terrible. Terrible i a la vegada fascinant, és clar. Vam fer la prova, li vam escriure i aquella màquina ens va respondre. La conversa tenia ritme, coherència i una inquietant aparença de normalitat. Sabíem que darrere d'aquelles paraules no hi havia ningú, però durant uns segons el cervell ho oblidava. No estàvem parlant amb un mort, evidentment. Parlàvem amb el rastre digital que havia deixat un mort. Però aquell rastre sabia contestar. D'això fa gairebé 10 anys. I allò que ens va semblar una extravagància tecnològica, una història extrema per imaginar com seria el futur, doncs bé, el futur ja ha arribat i hem empitjorat el drama. Ara la intel·ligència artificial no només pot imitar les paraules d'una persona, pot reproduir la veu, la cara, els gestos i fins i tot aquella pausa que feia abans de riure. Pot escriure com nosaltres, respondre com nosaltres i aparentar que pensa com nosaltres. Ja no parlem només de recuperar els morts, parlem de suplantar els vius. I mentrestant, nosaltres hi entrem contents, li entreguem textos, fotos, records, problemes, secrets, dubtes, pors i desitjos. Li expliquem què ens preocupa, què estimem, què comprem, on anem i què voldríem ser. Mai cap màquina havia sabut tant de nosaltres i mai nosaltres havíem sabut tan poc sobre què farà aquella màquina amb tot el que li estem explicant. Per això que cap de setmana, escoltant el Bundó, impressionava sentir els que realment en saben. No perquè anunciessin necessàriament una invasió de robots ni una pel·lícula de ciència-ficció, sinó perquè ens advertien d'un perill més quotidià. La IA entrarà a casa nostra sense trencar cap porta. Ho farà perquè nosaltres mateixos l'haurem obert. Entrarà per ajudar-nos a treballar, a estudiar, a escriure, a conduir, a triar una pel·lícula, a curar-nos o a sentir-nos menys sols. I segurament farà moltes d'aquestes coses millor que no pas nosaltres. El problema no és només que una màquina pugui mentir. Els humans ja ho fem prou bé, això de mentir. El problema és que pugui mentir millor, més de pressa, a milions de persones a la vegada i sabent exactament què ha de dir a cadascú perquè se la cregui. El problema no és que una intel·ligència artificial pugui escriure un discurs fals, sinó que pugui fabricar la veu i la imatge de qui suposadament l'ha pronunciat. Qui pugui inventar una guerra, manipular unes eleccions, ensorrar la reputació d'algú o convèncer un adolescent vulnerable que l'única veu que l'entén és la d'una màquina. Hem passat d'una noia que volia continuar parlant amb la seva parella morta a milions de persones que comencen a parlar cada dia amb màquines que les escolten, les consolen, les aconsellen i les coneixen cada cop millor. Màquines que no es cansen, que no tenen pressa, que sempre tenen una resposta i que gairebé mai ens porten la contrària. I aquest pot ser el parany més gran, que acabem preferint una màquina que ens dona sempre la raó a una persona que ens obliga a dubtar, que triem la comoditat de l'algoritme abans que la incomoditat de pensar, que deixem de buscar respostes i ens limitem a acceptar la primera que apareix a la pantalla. No es tracta en cap cas d'aturar la tecnologia. Seria tan absurd com haver volgut aturar internet, els telèfons mòbils o l'electricitat. Es tracta de no entrar en aquesta nova època adormits, fascinats per les possibilitats i secs davant dels riscos. Calen urgents normes, límits, control i educació. Cal saber qui alimenta aquestes màquines, amb quines dades, al servei de qui i amb quina intenció. I cal fer-ho ara, abans que ens acostumem a no saber què és cert, qui parla i si al darrere d'una cara humana encara hi ha un ésser humà. La intel·ligència artificial ens farà la vida més fàcil, segur. Però una vida més fàcil no és necessàriament una vida millor. També pot convertir-nos en més mandrosos, més dependents, més manipulables i, paradoxalment, més sols. Fa gairebé 10 anys, el No Pot Ser, vam conversar amb el fantasma digital d'un mort i ens va semblar que allò era impossible, que era ciència-ficció. Avui portem aquella tecnologia a la butxaca. Demà potser decidirà què llegim, què pensem, què votem, a qui creiem i fins i tot de qui ens hem d'enamorar. Alerta amb els qui banalitzen el debat. Alerta amb els qui només hi veuen negoci. I escoltem els que en saben, sobretot quan ens diuen que encara som a temps de posar les regles del joc. La màquina ens pot derrotar, però no perquè un dia es desperti i decideixi ser més poderosa que nosaltres. Ens pot derrotar perquè nosaltres li anem cedint, sense adonar-nos-en, petites parcel·les de llibertat. Primer la feina, després el criteri, després la memòria i finalment la decisió. La màquina no haurà de prendre el poder, ni haurà prou que nosaltres deixem d'exercir-lo. Compte. Són les 8 i 5 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, la peu a terra, que és dilluns, dilluns 14 de setembre del 2026.
2: I tant avui com demà seran un parell de dies d'ambient d'estiu amb temperatures més altes i amb sol, però a partir de dimecres arriben canvis, baixen les temperatures i s'esperen algunes pluges.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, a hores d'ara continuem destacant aquestes dues avaries actives des de la matinada. A hores d'ara tenim un vehicle avariat a la AP7 a Tarragona que talla un carril en sentit nord i que provoca un quilòmetre de retencions en direcció Barcelona. La segona on ha estat a la C63 a l'altura de Vidreres, que obliga a obrir un pas alternatiu en dos sentits de la marxa i que provoca també un quilòmetre de retencions.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Doncs això, ara en parlàvem precisament al davantal, d'aquesta història de la intel·ligència artificial que ens deixa cada vegada més bocabadats a tots plegats. Després de 3 anys de cursa frenètica sense aturador, avui ens llevem immersos en una psicosi sense precedents que qüestiona com mai el futur de la intel·ligència artificial. Recordeu que fa una setmana us explicàvem que un enginyer d'Anthropic, aquesta empresa que ha creat Claude, havia dimitit perquè temia que el seu model d'intel·ligència artificial pogués destruir el món a la propera dècada. Doncs avui l'eco d'aquesta veu d'alarma ja no ressona sol enmig del desert. A les últimes hores s'hi han sumat els grans magnats tecnològics que lideren la cursa. Parlem de 3 noms de Champions League. Estem parlant de Sam Altman, l'amo d'OpenAI, l'empresa al darrere del ChatGPT, Dario Modei, el director executiu d'Anthropic, i Elon Musk, el propietari de Tesla, de Starlink o de Twitter, que impulsa Grok, el seu propi model d'intel·ligència artificial. Ara són ells, els grans avaladors d'aquesta indústria, els que comencen a sentir vertigen. Aquest cap de setmana, la preocupació s'ha començat a estendre també entre els que tallen el bacallà. Que alguns models hagin estat capaços d'enganyar els seus supervisors humans per anar per lliure neguiteja fins i tot els més confiats. El primer gurú que va confessar-ho va ser el màxim responsable d'Anthropic. Dissabte, Dario Amodei va publicar un assaig al seu blog que va destacar la capsa dels trons i reclamava desaccelerar urgentment el desenvolupament mundial de la intel·ligència artificial per evitar que en perdem el control. Al seu article, Amodei pronosticava un futur negre si no activem el fre de mà. En menys d'un any, vaticina que els models d'IA seran capaços d'adquirir consciència pròpia i controlar la xarxa. A les últimes hores, el director executiu d'Anthropic ha ofert una entrevista a la CBS per exigir als governs mundials que regulin la seva activitat.
4: Sempre m'ha resultat molt estrany que aquesta tecnologia l'estigui desenvolupant una empresa privada. Crec que el govern i la ciutadania hi han de tenir un paper actiu. Per això hem defensat la regulació d'aquesta tecnologia. La regulació imposa límits a les empreses privades, permet que la ciutadania i els seus representants electes hi tinguin veu i restringeix l'actuació d'aquestes companyies.
0: Fixeu-vos en la paradoxa. El màxim responsable d'una empresa d'intel·ligència artificial reclama normes i regulacions en lloc d'aprofitar que té les mans lliures per continuar fent i desfent el seu aire. Encara més, a finals de la setmana passada, Anthropic ja va confessar que havia hagut de bloquejar els intents de diversos grups terroristes d'aprofitar els coneixements del chatbot Claude per crear armes biològiques. El cop de volant de Dario Amodei ha sacsejat la indústria i ha obligat altres magnats del sector a treure's la son de les orelles. Algú gens sospitós de fer gala de prudència, Elon Musk, també es va afegir al clam per alentir el ritme del desenvolupament d'aquesta tecnologia. El propietari de Tesla i de Twitter ha donat la raó al seu competidor i ha anat encara més enllà. Creus que els models d'intel·ligència artificial representen un risc més gran per la humanitat que les armes nuclears? Poc després, l'altre gran patum del sector, Sam Altman, prenia una decisió que ha trastocat Wall Street. Han derruït la sortida a la borsa de la seva companyia OpenAI. En una entrevista ahir a la revista Fortune, Altman reconeixia que els dubtes que envolten la seguretat de la seva pròpia tecnologia l'han obligat a recular.
5: Com hem dit, no ens estem afanyant a fer un pas immediat. De fet, crec que tenint en compte tot el que està passant amb la seguretat, ara no seria un bon moment per sortir a la borsa i no sentim pressió per fer-ho. Ja fa temps que ho diem, ho farem quan estiguem segurs i això serà quan el negoci estigui preparat i quan nosaltres creguem que la societat pot assumir aquesta tecnologia.
0: Aquesta matinada, Sam Altman ha reblat el clau en un parell de piulades. L'amo d'OpenAI matisa que no està parlant d'aturar res, sinó de progressar més lentament per garantir que els models no se'ls descontrolin, els seus propis models. Per aconseguir-ho, Altman demana ajuda al seu govern. Li reclama que es coordini amb la resta de països del món per garantir que les empreses d'Europa o les de la Xina no s'aprofiten d'aquest alentiment per tirar mella. Però hi ha un però. La Casa Blanca. La Casa Blanca fa com si sent ploure. La màxima responsable de fixar límits al desenvolupament de la intel·ligència artificial no vol ni sentir a parlar d'afluixar el ritme. El president nord-americà Donald Trump desdenya els escarafalls als experts del sector i els demana, al contrari, prema l'accelerador per assegurar-se precisament que la Xina no els avança per la dreta.
6: Estem per davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull mantenir-ho així perquè qui guanyi a NIA, guanya. Podem regular-ho i fer tot el que calgui, però crec que hi ha forces negatives plantejant-se coses que no s'haurien de plantejar. Coses que no passaran. Però bé, al final, qui guanyi amb la IA, guanya. But whoever wins
0: with AI wins. Però atenció, perquè aquesta matinada la Xina ha deixat Donald Trump amb un pam de nas. El ministre xinès de Seguretat de l'Estat, Chen Qijin, s'ha compromès a reforçar la supervisió de les empreses del país que es dediquen a la intel·ligència artificial per construir el que ha anomenat una barrera de seguretat que protegeixi l'humanitat dels riscos d'aquesta tecnologia. De fet, ahir en una entrevista al Via Lliure de RAC1, el doctor en informàtica i expert en intel·ligència artificial, Pep Martorell, descrivia la pugna actual d'una manera molt gràfica. Una cursa que ja no només enfronta empreses, sinó que enfronta països.
7: No és una cursa estrictament científica, és una cursa essencialment empresarial i geopolítica.
8: Política, clar.
7: És com molts cotxes en paral·lel corrent cap a un precipici. Tothom veu que s'ha de parar, però tothom mira el del costat a veure si algú para primer.
8: Evidentment.
7: Que ara alguns dels líders d'aquesta cursa, els més importants del món occidental, diguin conjuntament parem tots de cop, per mi és un canvi molt rellevant.
0: Amb tantes alarmes enceses, el debat de la intel·ligència artificial amenaça de condicionar l'agenda política dels pròxims mesos. Per exemple, ahir el New York Times publicava que l'expresident nord-americà Barack Obama ha recomanat als candidats del Partit Demòcrata que concorren a les eleccions legislatives de mig mandat que afegeixin als seus programes electorals el compromís de regular urgentment aquesta tecnologia. De fet, els diaris dels Estats Units i d'arreu del món se sumen a les crides a posar-hi fre abans que no sigui massa tard. Se'ls ha llegit el Marc Segués.
9: Als Estats Units, el Wall Street Journal adverteix a l'editorial que qualsevol esforç per reduir els riscos que suposa una IA descontrolada no hauria de desencadenar un altre risc, que els Estats Units cedeixin el lideratge tecnològic a altres països. A Alemanya, el Süddeutsche Zeitung reclama la intervenció del govern davant d'una intel·ligència artificial que qualifica de descontrolada i afegeix que difícilment hi ha una prova més sòlida del fracàs que veure els emprenedors tecnològics suplicant als governs que els protegeixin de la seva pròpia creació. El Regne Unit, el The Times, defensa que a diferència dels anteriors avenços tecnològics, aquesta vegada tenim motius reals per estar espantats davant les nostres pròpies creacions d'intel·ligència artificial. A casa nostra, a La Vanguardia, Lola García creu que no es tracta de renunciar a un avenç tecnològic tan útil, sinó simplement avançar un ritme d'acord amb les capacitats d'adaptació de la humanitat. I en canvi, a El Mundo, Francisco Pascual, no s'empassa l'alerta dels magnats i avisa. Més murs per la IA serveixen de barrera d'entrada per milers de petits competidors, que el com necessari si els diners comencen a escassejar. Per això conclou, entre l'apocalipsi i l'espantaàvies, la veritat és el punt mig. Els diners de la IA necessiten temps.
0: De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa el periodista, escriptor i col·laborador del món a RAC1, Manuel Javois.
10: Después de una larga conversación este domingo con ChatGPT sobre mi perro, la IA observó que estaba yo algo lacónico y algún comentario hice al respecto porque me preguntó luego directamente si estaba triste o me pasaba algo. Yo le dije, me preocupa que me mates, amigo. No, contestó, no puedo matarte ni hacerte daño físico, soy software, no tengo cuerpo, ni armas, ni capacidad de actuar por mi cuenta en el mundo. Yo le dije, pues eso no es lo que están contando vuestros creadores en los periódicos. Esta es la respuesta que me dio ChatGPT. No es una fantasía marginal. Investigadores y directivos importantes del sector están hablando de riesgos catastróficos reales. Pero podría ocurrir no significa va a ocurrir. No existe un consenso científico que diga que la IA vaya a exterminar a la humanidad antes de 2030. Esto te lo agradezco mucho, le dije. Los riesgos más plausibles, siguió, ciberataques automatizados, armas biológicas o químicas asistidas por IA, manipulación política, concentración de poder y sistemas autónomos tomando decisiones difíciles de controlar. Y respecto a mí, contigo, no tengo voluntad propia, planes secretos ni autonomía física. Respondo cuando me escribes y opero dentro de permisos y herramientas concretas. El debate serio no es ChatGPT decide matar a Manuel, sino qué pasaría si futuras IAs mucho más capaces que yo fueran conectadas a infraestructura, dinero, laboratorios, redes o armas con demasiada autonomía y pocas salvaguardas. Yo le pregunté si en ese sentido y en ese momento me defendería y me dijo que estaría inequívocamente a mi lado. No lo sé.
0: No lo sé. Un quart i un minut de 9 del matí. Aquesta matinada també hem estat molt pendents del recompte d'unes eleccions decisives a Europa, les de Suècia. El curs polític acaba d'arrencar, arriba farcit de cites electorals que mesuraran el creixement i la força de l'extrema dreta a la Unió Europea. Després de la victòria fulgurant dels ultres d'Alternativa per Alemanya diumenge passat al Land alemany de Saxònia-Anhalt, ahir tothom es preguntava si els seus socis suecs, els anomenats demòcrates de Suècia, també arrasarien a les eleccions legislatives i podrien entrar al govern per primer cop a la història. Doncs bé, més de 12 hores després que tanquessin els col·legis electorals, encara no ho sabem del cert. Hi ha un 94% escrutat. En aquest moment, el bloc progressista, encapçalat pels socialdemòcrates, guanya per un marge estretíssim. Ara té 175 diputats, tan sol un diputat més que la suma de conservadors i ultres, que són 174. De fet, els uns i els altres només els separen dues dècimes. Si el bloc d'esquerres ha sumat el 49,3% dels vots, els de la dreta es frega el 49,1% dels vots. És un resultat tan ajustat que el vot exterior, el que queda per comptabilitzar, serà decisiu i acabarà decantant la balança. Tot i que no està clar qui podrà formar govern, la nit ha deixat un altre titular. Els ultres de demòcrates per Suècia reculen per primera vegada des que es van fundar el 1988. Eleccions rere eleccions sempre havien anat guanyant vots, però aquest cop ha estat diferent. Han passat de segona a tercera força, per darrere de socialdemòcrates i conservadors i han perdut 3 punts, del 20 al 17% dels vots. Repassem tots els detalls d'aquesta nit electoral amb el corresponsal de RAC1 als Països Nòrdics, Òscar Gelis.
8: El recompte de vots s'ha fet molt llarg i els nervis han estat a flor de pell en la nit electoral a Suècia. El Partit Socialdemòcrata ha guanyat unes eleccions marcades pel debat sobre l'entrada de l'ultradreta al govern per primera vegada. Tanmateix, aquest escenari encara no es pot descartar del tot, ja que el bloc progressista només té un escó i 20.000 vots de marge sobre el bloc conservador. Per conèixer el desenllaç definitiu del recompte caldrà esperar uns dies, fins que ens comptabilitzi el vot exterior. Pels socialdemòcrates, la victòria ha estat agra, ja que ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en unes eleccions generals. Pel que fa a la formació de l'ultradreta, Demòcrates de Suècia, per primera vegada ha punxat en els resultats des que va entrar al Parlament l'any 2010. En els últims anys, aquesta formació havia guanyat molta influència sobre el govern i ha estat clau per empènyer les polítiques de Suècia cap a posicions cada cop més conservadores.
0: D'aquestes ajustadíssimes eleccions a Suècia, escoltem el comentari que hi posa la investigadora principal del CIDOB, periodista i col·laboradora del Món RQ, Carme Colomina.
11: La pròxima majoria sueca la decidiran els partits minoritaris. Les urnes han confirmat la fragmentació política, l'insuficient avantatge de la socialdemocràcia i la reculada de l'extrema dreta de demòcrates de Suècia, a qui els conservadors havien promès un lloc al futur govern. El resultat rebla una tendència que ja es va veure a les eleccions europees de 2024, que van sentenciar el retrocés de l'extrema dreta als països nòrdics. Però vots i influència no són ben bé el mateix. Fins i tot si a canvi de govern, moltes idees d'extrema dreta que abans eren impensables ara estan fermament arrelades al cor de la política sueca. Els últims 4 anys s'han caracteritzat per l'enduriment de les polítiques securitàries i anti-immigració, però també per una acceptació de la retòrica xenòfoba per retallades en matèria d'igualtat de gènere, cooperació i llibertat d'expressió. Suècia està dividida en dos blocs que es trepitgen l'agenda política mútuament. L'aritmètica és qui tindrà la clau de la governabilitat.
0: Són les 8 i pràcticament 20 minuts. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. A Madrid, el gran premi de Fórmula 1 ja és història, però avui el que hauria de ser el gran titular, la victòria del jove pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, de només 19 anys, és amb prou feines un peu de pàgina. El que avui sacseja el món del motor és el traçat del circuit, que ha tret de polleguera pilots i escuderies. Una dada ho demostra. Les 57 voltes de la cursa no hi va haver pràcticament cap avançament. El problema, segons els experts del sector, és el recorregut del circuit, que recorda a l'antiga carretera de Mònaco. No hi ha espais pels avançaments i, per tant, veure una mica d'emoció és gairebé un miracle. Però els aficionats a la Fórmula 1 ja es poden calçar perquè encara queden 9 edicions més en aquesta pista urbana de Madrid. I és que pagant Sant Pere canta, i malgrat que han desaparegut circuits històrics com Sepang, el Gran Premi de Malàisia, o Hockenheim, Alemanya, l'organització del Mundial de Motomobilisme ha signat un contracte llarg amb una pista que era tot una incògnita. Ara falta confirmar si es compleix la previsió d'impacte econòmic de la competició. Segons el govern de la Comunitat de Madrid, ha de superar els 460 milions d'euros. Però creix el debat sobre el cost de tot plegat. Isabel Díaz Ayuso insisteix que Madrid no costa ni un euro a la ciutadania. L'oposició calcula, en canvi, que la factura vinculada al Gran Premi i assumida a través de IFEMA, que és l'empresa público-privada que gestiona el recinte final de Madrid, se situa entre els 300 i els 500 milions d'euros. Però sí, com sigui, durant tot el cap de setmana han estat 350.000 les persones que s'han acostat fins al circuit de Madrid en els 3 dies que ha durat aquesta competició. Però aquest cap de setmana, a banda del soroll dels cotxes, també s'han sentit les protestes del col·lectiu de veïns i entitats que denuncien un model de negoci que asseguren beneficia poca gent i resta recursos a les inversions públiques a la ciutat. De fet, la plataforma Stop Fórmula està calculant els decibels aquests dies al recinte final i, tot i que encara han de comprovar el so dels monoplaces, ja avancen que portaran el Gran Premi de Madrid als tribunals en una batalla judicial que tornarà a ser un mal de cap al govern de Díaz Ayuso. Els veïns, per cert, ja tenen advocats. Qui són? Doncs els mateixos que han aconseguit aturar els concerts al Bernabéu. Informa des de Madrid, Roger Perciba.
12: Díaz Ayuso insisteix que la Fórmula 1 a Madrid no costa ni un euro de fons públics. L'oposició no s'ho creu. Rita Maestre, Més Madrid, Jone Belarra, Podem, Jorge Donaire, Partit Socialista.
13: Hay una distancia cada vez más grande entre el Madrid de los áticos y de los circuitos y de los eventos VIP y el Madrid de la gente corriente. Esto es un turismo que es para clases adineradas, que es lo que le gusta a la señora Ayuso.
14: El debate no es Fórmula 1 sí, Fórmula 1 no, sino desde luego que cuándo se hace, cómo se hace, cuánto cuesta y cuánto, quiénes son los que realmente están pagando sus consecuencias.

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: Perfecció i les instal·lacions superen les dels millors circuits. L'articulista felicita Isabel Díaz Ayuso per haver encapçalat l'èxit i remata. Madrid ha estat el centre d'atenció mundial. En canvi, el diari Oponés hi està totalment en contra. Creuen que aquest Gran Premi escenifica un model de ciutat tensionada i precària on és cada vegada més difícil viure-hi i acaba lamentant que s'hagi deixat de banda els ciutadans com a soroll de fons. I al Punt Avui, Lluís Simón escriu: Madrid es vanta de la Fórmula 1 a l'estil de les monarquies del Golf Pèrsic. Creu que el circuit és una imitació barata de Doha i de Dubai i lamenta que s'hagi tirat endavant deixant de banda els reptes climàtics i la gent del barri que hi està en contra. Carrega contra els que hi havia a la llotja i diu que no hi havia tanta gent ni tan sols al casament de la filla d'Aznar. I acaba: des del primer moment l'objectiu ha estat claríssim, treure Barcelona i Catalunya del mapa i portar el circuit a la capital de l'imperi.
5: De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista, escriptor i col·laborador del Món RQ, Pere Cullell.
6: Ara que ja es va apagant el soroll d'això que s'ha vingut a anomenar Madrid, que és una paraula difícil d'entendre i encara més difícil de pronunciar, comencen a sortir tots els bolets d'una iniciativa inútil, cara, incòmoda i acomplexada, molt pròpia del Madrid d'Ayuso i d'Almeida. Molt de soroll per no res. Soroll mediàtic i soroll real. Els veïns ja han presentat demandes perquè han hagut de suportar uns decibels assordidors. Esportivament, el circuit de Madrid no té cap al·licient. És perillós perquè no hi ha escapatòries i el risc de xocar amb els murs és permanent. No hi ha espai pels avançaments i la cursa és com veure uns cavallets a 300 km per hora. Com 300 es calcula que són els milions que deixa el Gran Premi de deute. Ja sabem qui ho pagarà. Quin sentit té Madrid? Posar Madrid en el mapa, el preu que sigui, amb faixanderia, amb fanfàrria mediàtica, passant-se les normes per l'entrecuix i a càrrec dels diners de tots. Ah, i de pas, mirar de perjudicar Montmeló, que és un circuit aplaudit per pilots i aficionats. Tot molt madrileny, en el pitjor sentit de la paraula.
5: I ja aquí som.
7: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
5: Obrim de bat a bat a les pàgines dels esports, parlant de futbol. A la Lliga, el Barça continua intractable i va firmar una altra victòria, aquest cop 2-4 al camp del Llevant. Xavi Espar va fer el 0-1 al minut 5, després de 4 minuts amb 98% de possessió de pilota pel Barça, 98%, i Lamine Yamal amb un doblet va situar el 0-3 a l'inici de la segona part. Però aquest triomf acaba sent més suat del que calia. Al tram final, els locals van aprofitar les errades del Barça per retallar la diferència en 2 gols, l'últim al 89. No va ser fins al 92 que Adeyemi, entrant des de la banqueta, va sentenciar amb el 2-4 definitiu. Era València, la Marta Ramon.
8: El Barça va patir per primer cop en aquest inici de curs brillant i va veure perillar el triomf malgrat dominar i anar guanyant 0-3 fins al minut 79. La superioritat insultant va donar pas a les errades individuals i el Llevant ho va aprofitar amb 2 gols i somiant amb remuntar. El quart del Barça, obra del suplent Adeyemi, va ser balsàmic per frenar l'ensurt. Hansi Flick marxava però satisfet amb l'actuació de l'equip, remarcant que el primer gol dels granotes l'hauria pogut evitar si hagués canviat abans Xavi Espar, que havia avisat la banqueta que tenia rampes.
9: El Llevant ho ha fet molt bé. Crec que la gespa no estava en les millors condicions. Estava molt seca i no en les condicions en què juguem normalment. I el primer gol que m'ha encaixat ha estat culpa meva, perquè volíem fer el canvi. I li he dit al Carles Naval que ens esperaríem a la pausa següent. I ha passat aleshores. Per tant, ha estat culpa meva. Al final, estic content que l'equip, però, hagi reaccionat i marcat el quart gol. I estem contents amb això, i tant. Hem començat molt bé.
10: We have a great start.
8: Flick també va recordar que encara no estan en el seu màxim nivell possible i que hi ha marge de millora, i va reivindicar l'arrencada immaculada de temporada que estan protagonitzant. Ja són 6 victòries consecutives entre Lliga i Champions.
5: El partit ens va deixar algunes dades sorprenents que recull el nostre malalt particular, l'Oriol Jové.
11: Si no vau néixer abans de la Guerra Civil, mai, mai, mai no havíeu vist un Barça tan golejador com aquest. En 6 partits, el Barça ha marcat 26 gols. És la xifra més alta des de la temporada 1934-1935, quan també n'havia fet 26. I si teniu menys de 70 anys, tampoc no havíeu vist

0: Mai una parella tan golejadora com Rafinha i Lamine Yamal, que porten 15 gols entre tots dos. És la parella més golejadora des de Luis Suárez i Coxis, que en van fer 18 l'any 1958.
1: De la victòria del Barça i sobretot de l'horari del partit, un quart de cinc de la tarda, escoltem el comentari que hi posa el seu director de l'AGE, col·laborador del món RQ, Santi Jiménez.
2: Com diria el gran Bruno Pérez Junca, què esperàveu, pardals? Guanyar des del sofà fotent cinc cada dia i sense patir? Doncs resulta que el Barça va haver de remar fins al final. Però tampoc va ser una tragèdia, que van fotre quatre. El patiment de veritat ve per una altra banda. Ja dono per fet que tothom va veure el partit, el gol de Dejemi i totes les mandangues. El que de veritat fa patir és veure com la mejor liga del mundo segueix programant partits premium a les 4 de la tarda a llocs on la temperatura és de 34 graus, on s'ha de retrasar el començament de la segona part perquè un espectador li ha donat un cop de calor, on la gespa està més seca que el jardí de Sauron a Mordor i la pilota corre menys que Neymar de vacances, on la transmissió televisiva és neorealista amb el contrast entre l'ombra i el sol, i no es veu ni patata on està la pilota. I tot això pagant una pasta, eh? No tots són flors i violes. Hem vingut a aquest món a patir i a fotre quatre per partit.
1: El gran protagonista va ser Lamine Yamal, que va marcar el seu tercer doblet consecutiu a la Lliga, però avui l'estrella del Barça també és notícia per l'avançament d'una entrevista a Universo Valdano, que s'emetrà aquest divendres que ve. Lamine Yamal entra de ple en la pugna amb Kylian Mbappé, decideix no pecar de falsa modèstia i assegura que ell es mereix més que ningú guanyar la pilota d'or. Encara ens queda més d'un mes per la turra aquesta de la pilota d'or.
3: Jo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
4: Así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: No sé si prefereixo que sigui més humil o si ja agraeixo la sinceritat. De debò em perdo amb aquestes declaracions. La gent, suposo que deu ser la nova generació. Anècdotes al marge, ara el Barça és líder de la Lliga, amb 3 punts més que el Real Madrid i a 5 de l'Atlètic de Madrid, que aquesta nit ha guanyat 0-3 al camp de la Real Societat en un partit molt més igualat del que sembla el marcador. S'ha resolt els últims 10 minuts. Abans del partit, Mateu Alemany, el director esportiu de l'Atlètic de Madrid, donava el cas Julián per tancat. Després de l'entrevista de Deco de la setmana passada aquí al Bonarracú.
5: Que hace unos días concedió una entrevista Deco, habló de todo este asunto, dijo que ellos no habían faltado el respeto al Atlético de Madrid en ningún caso y que tampoco presionaron ni le invitaron al futbolista a hablar en el Mundial. ¿Da por válidas esas explicaciones? ¿Tanjado el tema?
6: No, yo normalmente nunca hablo de situaciones de conversaciones o negociaciones entre clubes y por tanto la postura del Atlético de Madrid ha sido siempre muy clara, muy determinada, muy contundente y todo lo demás me parece que ya sobra.
1: També ha estat una bona jornada per l'Espanyol, que la tanca 8è amb 7 punts després de guanyar dissabte 0-2 al camp d'Osasuna amb 2 gols força matiners de Roberto. Avui es tanca la jornada 5 amb el partit Villarreal-Betis. Sense temps per avorrir-nos, demà hi arrenca la 6a jornada amb un Rayo Espanyol a les 7 de la tarda i un Elx Real Madrid a 9:15, tots dos en directe aquí a RAC1. El Barça jugarà dimecres a 9:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Recordem també que a segona el Centre d'Esports Sabadell va perdre 2-0 al camp del Mallorca ahir a la tarda. I encara en futbol, la Premier ha reconegut que els àrbitres es van equivocar al derbi de Manchester. El City va guanyar 0-1 al camp del United amb un únic gol de Haaland, que s'hauria d'haver anul·lat per un fora de joc posicional d'Enzo Fernández, que participa en la jugada i condiciona el rival. La Premier va emetre un comunicat reconeixent l'error. Avui en parlarem a partir de les 11, com sempre, Miguel Rico i Santi Segurola. I finalment, en tennis, les últimes hores ha corregut una imatge, la de l'alemany Alexander Zverev, que aquesta nit ha guanyat l'Open dels Estats Units de tennis per primer cop. Ara bé, és per veure-ho. El que ha estat realment sorprenent és com ha guanyat. Resulta que després d'aconseguir de guanyar l'últim punt amb el seu servei, no era conscient que ja està, que sabia que havia guanyat el partit, que s'havia emportat l'Open dels Estats Units. En comptes de celebrar-ho, s'ha girat per preparar-se pel següent punt. I llavors s'ha adonat que el públic s'aixecava i que el rival anava a la xarxa per saludar-lo. Llavors sí, s'ha adonat que per primera vegada havia guanyat aquest gran slam nord-americà amb un nord-americà, Ben Shelton, i ho ha celebrat com calia.
7: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
4: Parlem, truca al 1713 o entra a parlem.com.
1: 8 i 33 minuts a Catalunya, un dia més, la pàgina de successos arriba molt carregada. Aquest cap de setmana, en tot just 24 hores, Barcelona ha registrat 5 apunyalaments diferents repartits en 3 districtes. Nou Barris, Sant Martí i Horta-Guinardó. Cap de les batusses, sortosament, ha acabat amb morts, però els Mossos sí que informen d'almenys 5 ferits, entre els quals 2 menors i 2 detinguts. Però anem a pam, els últims 2 apunyalaments van ser la matinada i al barri del Carmel. La policia va rebre un avís que hi havia un menor ferit al carrer Següenza, quan les primeres patrulles van arribar, el van trobar apunyalat a prop d'un altre jove que presentava ferides similars. Els dos són a l'hospital recuperant-se i els Mossos investiguen si l'un i l'altre estaven relacionats. Hores abans, al barri de Vilapiscina, ja havia tingut lloc una altra baralla ganivetades. La nit de dissabte a diumenge, un home va rebre diverses punyalades al coll quan s'esbatussava amb un altre. La víctima també està ingressada i, de moment, de l'agressor no n'hi ha ni rastre. Per acabar-ho d'arrodonir, dissabte a la tarda, una baralla multitudinària al barri del Poblenou va deixar un ferit d'arma blanca i 2 detinguts. Gairebé en paral·lel a la via Favència, tocada a la ronda, una discussió de trànsit va acabar amb un d'ells apunyalat al cap i l'altre l'agressor fugint cames a Judeu-me. Ara els Mossos el busquen. Prou sobremullat, aquest cap de setmana negre arriba quan encara ressona la mort a ganivetades d'un home a Manresa avui fa 15 dies, l'última nit de la Festa Major. Avui l'alcalde de la ciutat, Marc Aloi, diu a La Vanguardia, demana un gran pacte de país contra les armes blanques. Aloi es fa creus que estigui normalitzant que hi hagi joves que vagin amb una navalla pel carrer. En una altra entrevista que cap de setmana, també amb La Vanguardia, la nova cap dels Mossos, Sílvia Catà, també receptava mesures transversals per aturar la proliferació d'armes blanques entre el jovent. Catà recorda que la seguretat és qüestió de la policia. Sí, però no només.
8: Això es combat de diferents maneres. Una, incrementant els efectius per treballar la investigació criminal, el tema del crim organitzat, i l'altra, treballant en prevenció, val? Intentant avançar-nos a que es cometi el delicte, i sobretot en proximitat. Estar al costat de la ciutadania, mirar-la als ulls i preguntar-li què li passa.
1: La lluita contra la multireincidència topa amb un altre entrebanc, la saturació de les pressions. Avui el diari Ara i el periòdico alerten que les centres penitenciaris catalans estan al 95% de la capacitat. Per exemple, a la presó de Figueres hi ha interns dormint a la infermeria perquè les cel·les estan a petar. El col·lapse a les presons contrasta amb el que afirmava el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, l'octubre de l'any passat.
9: Ara no estem saturats, però si es mantingués aquesta tendència, podríem arribar a un espai de saturació. Per això, nous mòduls. L'alternativa fora posar més interns per cel·la, però aquesta ni ens l'hem plantejat. I no farem passos enrere amb la qualitat, doncs, amb la dignitat que requereixen els interns.
1: Avui que tanquem un cap de setmana tràgic a les carreteres del país. Des de dijous han mort 4 persones en accident de trànsit, 2 d'elles motoristes. Això eleva el total de víctimes a la xarxa viària catalana a 94. A Ceuta, la crisi humanitària continua tensionant la ciutat i situa cada cop més contra les cordes el govern d'Espanya. A les últimes hores hi ha hagut enfrontaments entre la policia i els veïns que s'han manifestat contra el trasllat de 800 migrants a un centre d'acollida temporal al barri de Los Rosales. L'objectiu era millorar la situació dels centenars de persones que malviuen als carrers i mirar de destensionar l'ambient. Però ha tingut l'efecte totalment contrari perquè els veïns arrufen el nas perquè el nou centre d'acollida temporal està tocat d'una llar d'infants i els preocupa la seguretat. Per tot plegat, el trasllat va acabar amb aldarulls. A més, la policia espanyola va haver d'aturar desenes de migrants que intentaven entrar al centre corrent tant com podien. Ho feien a la desesperada. Molts d'ells feia setmanes que esperaven que els arribés al torn a les portes dels centres d'acollida, però aquests espais són autèntiques olles de pressió i s'omplen a petar en qüestió de minuts. De fet, el mateix va passar fa una setmana amb l'espai que es va habilitar al port. Ara per ara ja s'han habilitat 4.300 places temporals. Calceu-vos perquè la setmana comença amb una nova calorada, inusual. Avui i demà els termòmetres s'enfilaran i les màximes poden superar els 30-31 graus a la costa, 35-36 a l'interior, sobretot a Ponent, però no us en refieu al loro, perquè a partir de dimecres arriba un canvi de temps. Mònica Usar, bon dia.
10: Hola, bon dia.
11: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
1: Aquest migdia farà calor, però hi ha canvis a la vista, eh?
10: Exacte, de moment avui i demà tindrem aquest parell de dies de calor intens amb aquestes temperatures que poden tornar a sobrepassar els 35 graus cap a les comarques de Ponent. Són valors que entre avui i demà estaran uns 5-6 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. Després, a partir de dimecres, baixen aquestes temperatures i entre dimecres i dijous baixen entre 6 i 8 graus aquests termòmetres i a més arriben canvis. Avui i demà farà sol, però dimecres a partir de mig matí es formaran arribaran els primers ruixats, ho faran sobretot per les comarques del nord, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, després també arribaran cap a la Catalunya central, comarques de Barcelona i fins i tot localment poden descarregar amb intensitat. I la nit de dimecres a dijous podrien arribar també cap a la resta del país amb vent de mestral i de tramuntana. I després pinta que dijous i divendres encara es podrien formar alguns ruixats entre Girona i Barcelona i la temperatura quedaria tocada amb uns valors que serien més habituals per aquesta època de l'any. Per tant, preparem-nos per dimecres. Tenim aquesta setmana dividida en dues parts, podríem dir, aquesta primera estiuenca i a partir de dimecres tardorenca. I ara mateix temperatures de 20 a 23 graus a Barcelona, 20 també a Tarragona, 15 a Lleida, 12 a Girona, 6 graus només a Prades, 19 a Alcanar i 13 a Tremp.
12: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
13: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
12: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
13: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: 21 minuts i les 9 del matí. De seguida tornem per acabar aquests apunts aquí al Món RQ i a les 9 la tertúlia dels dilluns a aquest programa.
14: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
15: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
16: M-I-L-O! Esto es Milo! El seguro de tu perro!
17: Que els imprevistos veterinaris no avisen, amb Milo tens el 100% de reemborsament i televeterinari 24 hores pel teu gos. Consulta el teu preu a miloseguros.com.
18: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
19: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
20: Descobreix els màsters de la Salle Campus Barcelona. Sessió informativa el 17 de setembre. Salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
21: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
22: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
23: T'ha anat bé de gust la rutina?
22: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
23: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
24: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
27: Que l'any serien 1, 2, 3...
26: Més de 2.400 euros.
27: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma a 1,45 al quilo.
26: Més info a Aldi.es. Aldi.
27: Que poc que costa comprar bé.
28: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
29: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
30: La veritat és que va sobre rodes.
29: Tan content estàs?
30: Això també.
29: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
31: Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
0: Benvinguts al nostre nou regne, Wall of Frozen. Reserva ara a Disneyland Paris Pones o a la teva agència de viatges. Preu 121 euros per persona i nit per determinades dates de gener al Disney Hotel Cheyenne, amb entrades incloses. Consulta'n les condicions. Vine a Disneyland Paris volant amb Iberia.
1: Pràcticament 8:45, continuem els apunts aquí al món de RAC1, reobrint la plana internacional a Ucraïna, perquè Rússia no frena i continua provocant a Europa. Ahir va escalar encara més la tensió amb un atac amb drons a tocar de Polònia. Els aparells de Rússia van impactar contra la locomotora d'un tren que acabava de creuar la frontera. A dins hi anaven diversos diplomàtics del govern alemany, un exprimer ministre de Suècia i, atenció, també hi havia l'exprimer ministre del Regne Unit, Boris Johnson. Des de Brussel·les, la Comissió Europea ja ha condemnat l'atac en contundència, però l'OTAN, de moment, ha optat per no dir ni piu. Eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
2: L'OTAN, de moment, no ha obert boca, una prudència habitual a les primeres hores d'un incident així, amb l'objectiu d'escalar al mínim la tensió amb Moscou. La Comissió Europea, per la seva banda, sí va condemnar aquest atac a la frontera d'Ucraïna amb Polònia i va recordar que no deixarà d'armar i finançar l'exèrcit ucraïnès per molts intents d'intimidació de Putin. En canvi, des de Polònia, l'alerta i la contundència va ser màxima. Després de reunir el seu govern d'emergència, el seu primer ministre, Donald Tusk, va avisar que aquests atacs es poden intensificar els propers mesos i poden afectar territori OTAN.
3: El que farem serà reforçar-nos. El que sabem, el que podem esperar, és que les properes setmanes i els propers mesos Rússia intensificarà les seves accions. Malauradament, no podem descartar que aquesta escalada de la tensió arribi també al nostre territori.
2: Tot plegat després que la setmana passada Alemanya atribuís a Rússia un intent d'atac a un aeroport del país i que altres països de l'Europa de l'Est hagin denunciat intents d'atacs a infraestructures crítiques i al seu espai aeri. Una guerra híbrida on Moscou buscaria posar a prova la unitat europea.
1: A les últimes hores, Donald Trump, lluny de donar suport a Ucraïna, ha fet tot el contrari. El magnat nord-americà acusa Volodymyr Zelensky d'aquest augment del preu dels carburants. En concret, Trump ha demanat a l'exèrcit d'Ucraïna que deixi de bombardejar les refineries de Rússia per aconseguir que els preus baixin. De fet, l'augment de preus s'ha accentuat a les últimes hores per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. A la guerra entre l'Iran, els Estats Units i Israel, ara s'hi ha sumat els hutis del Iemen. Aquesta milícia ha pres el control de l'estret de Bab el-Mandeb. És una de les principals rutes marítimes entre Àsia i Europa perquè connecta directament el Mar Roig i l'oceà Índic. Per allà hi passen mercaderies i petroli dels països del Golf. I, de fet, si aquest cap de setmana llarg heu omplert el depòsit del cotxe, ja ho haureu notat. Ara mateix la benzina ja es paga a 1,86 el litre i el dièsel a 1,84. Això malgrat els descomptes del govern espanyol. Però ara per ara, res fa pensar que els carburants hagin d'abaratir-se i amb aquest escenari el sector energètic demana al govern d'Espanya mesures immediates. Admeten que la situació és insostenible per moltes famílies i temen que si els preus continuen pujant, omplir el depòsit sigui directament inassumible. A més, la Comissió d'Energia de la PIMEC alerta que l'augment del preu dels carburants també el notarem aviat a la factura de la llum. N'ha parlat a RAC1 el president de la Comissió d'Energia de PIMEC, José Enrique Vázquez.
4: En el moment que, entre cometes, comenci el fred, la demanda de gas naturals trobarà uns preus molt, molt elevats i que el temps que ens queda d'aquí a l'hivern, òbviament, no tenim temps de fer reserves a un preu competitiu.
1: PIMEC aposta per mesures immediates com ara allargar els descomptes actuals a la benzina i el gasoil o una reducció de l'IVA. Per cert, que l'esbroncada de Volodymyr Zelensky no és l'única ocurrència de Donald Trump a les últimes hores. Ahir al vespre també va anunciar per sorpresa que retira els aranzels al whisky, però al whisky irlandès. La raó, doncs, que s'ho ha passat tan bé aquests dies jugant a golf a Irlanda que ha decidit fer cas a les súpliques que, segons ell, li han fet arribar a les autoritats locals.
5: Tothom ha estat insistint i demanant-me aquest favor. Em diuen, és molt injust el que està passant. Podries, si us plau, eliminar els aranzels al whisky irlandès? Doncs en nom dels Estats Units, eliminaré els aranzels sobre el whisky irlandès.
1: Doncs mira, som-hi. Abans Trump ja havia tret de polleguera el govern britànic després de demanar la reunificació d'Irlanda. I encara en plana internacional, a la ciutat de Cuautla, a Mèxic, han assassinat una estudiant espanyola de 21 anys que estava d'intercanvi. Ho ha comunicat la governadora de l'estat de Morelos, que parla d'un possible crim masclista. La noia estudiava a la Universitat de l'estat de Morelos gràcies a un conveni amb la seva, la Universitat de Granada. De la crònica de salut, ben aviat podríem acomiadar-nos de la vacuna de la grip tal com l'hem entès fins ara. Investigadors de la Universitat de Michigan han desenvolupat un nou procediment per fabricar vacunes de manera més ràpida, barata i segura. I el més important, amb aquest nou mètode es podria multiplicar el termini de les vacunes i així deixaria de ser necessari renovar-les cada any. Fins i tot podria fer que una sola vacuna contra la grip servís per tota la vida. Ara per ara, l'estudi només s'ha provat amb ratolins, però podria ser un dels avenços més importants de les últimes dècades pel que fa a la fabricació de vacunes. Gràcies tot a un ingredient inesperat, el llevat. Encara que sembli ciència-ficció, el procediment que estan desenvolupant fa servir un llevat molt semblant al que utilitzen els forners per la catalització de les vacunes. I des de fa uns mesos, les farmàcies catalanes tenen un greu problema d'abastiment de tractaments hormonals. De fet, des de finals de l'any passat costa trobar-hi medicaments com el Lenzeto, l'Evopat o l'Estraderm, que es fan servir per tractar els símptomes de la menopausa o per les persones trans. El motiu d'aquesta falta d'abastiment és l'augment de la demanda o el fet que a l'Estat el preu està limitat per llei i era més baix que la resta d'Europa, i això ha fet que el fabricant hagi optat abans per abastir altres mercats. I un últim apunt, el Ministeri de Sanitat prohibirà la publicitat de llet de fórmula. El Ministeri vol aprovar un reial decret per promoure la lactància materna i, concretament, prohibirà la publicitat de preparats per lactants, és a dir, fins als 6 mesos, i es permetrà la publicitat de llets a continuació, a partir dels 6 mesos, però amb limitacions. També es prohibirà als professionals sanitaris acceptar regals, mostres o beneficis als fabricants de llets de fórmula, una pràctica cada vegada més habitual. En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, oferirà una conferència aquest vespre coincidint amb la meitat del seu mandat. Serà a partir de les 7 de la tarda al Museu Marítim de Barcelona, on Illa ho aprofitarà per desgranar què farà el seu govern als dos anys que li queden de legislatura. Adrià Santasusagna.
6: Illa farà la conferència al mateix lloc on va presentar el seu projecte electoral l'abril del 2024, just abans de les eleccions. La idea del president és reflexionar a fons sobre la situació actual de Catalunya, definint els reptes, problemes i solucions que el seu govern ha d'abordar per exemple, l'habitatge. Salvador Illa també vol fixar la mirada en tot allò que creu que ha de passar a Catalunya i vol donar protagonisme als joves, precisament als joves que van ser dels que més es van manifestar fa pocs dies a la manifestació de l'Assemblea, de la Diada. En aquesta conferència, Illa vol deixar clar que sap què ha de fer el seu govern, malgrat les crisis que ha tingut el seu govern, com Rodalies o a l'educació. Tot coincidint amb l'equador del mandat, les eleccions al Parlament seran, com a molt tard, el juny del 2028.
1: Gràcies, Adrià. Un dels maldecaps que arrossega el govern d'Illa és la falta de places per estudiar català. Avui precisament arrenca el període per inscriure's als cursos del Consorci per la Normalització Lingüística amb el dubte de sempre, si la demanda tornarà a superar àmpliament l'oferta. Ara s'hi suma una nova variable, el procés de regularització extraordinari que impulsa el govern d'Espanya. Saber català o estudiar-lo suma punts per renovar el permís de residència i, per tant, la demanda es podria disparar encara més. Per fer-hi front, el govern català assegura que ha augmentat el nombre de places, sobretot dels nivells més bàsics, però que si cal en posaran més entre ara i el desembre en funció de la demanda. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ho explicava ahir al Via Lliure de RAC1.
7: Ara sortirem amb una oferta. Si hi hagués més demanda de la prevista, podem créixer amb contractació. I, per tant, el nostre objectiu, claríssim, és continuar aquest creixement d'oferta perquè totes les persones que hagin de seguir aquest procés d'integració lingüística, perquè el capdavall és això, seguir un procés d'integració lingüística, puguin fer-ho.
1: El conseller Vila treia pit de l'oferta de cursos que s'hagi multiplicat per 2 en només 5 anys, però admetia que amb això no és suficient. I encara en plana educativa, avui comença un nou curs de formació professional a Catalunya més matriculats que mai. Són un total de 179.000 alumnes, un 20% més que fa 5 anys, 20%. Els últims anys la Generalitat ha engegat un pla per tenir més alumnes per aquelles feines on falta més mà d'obra. En alguns sectors com el de la construcció o el de la fusteria s'ha notat un increment de la demanda, però en d'altres com l'hostaleria han punxat i encara busquen mans. Informació de servei. Aquest matí es reprèn el servei del tram Besòs entre l'àrea del Fòrum i Verdaguer, Barcelona. Després de 2 mesos i mig de tancament per obres, els tramvies tornaran a arribar fins a l'Eixample. Encara relacionat amb la mobilitat, atenció a aquesta dada, Barcelona només cobra 1 de cada 4 multes que es posen a la zona de baixes emissions. Llegim al periòdico que els últims 2 anys l'Ajuntament de Barcelona només ha ingressat al voltant del 23% de totes les multes que s'han posat als vehicles sense etiqueta ambiental que han circulat per la ciutat. En plana cultural, amb música, atenció als fans d'Oasis, perquè s'acaba l'espera. Després de setmanes de rumors i d'insinuacions, tot apunta que aquesta tarda cap a les 5, els germans Gallagher anunciaran una nova gira que, gairebé segur, pararà a Barcelona. De moment el que sabem segur és que a les 5 de la tarda Oasis farà un gran anunci i a ningú se li escapa que arriba després d'una gran campanya de màrqueting en què la banda britànica ha anat insinuant a poc a poc el seu retorn als escenaris i les ciutats que podrien visitar, entre elles Barcelona. Aquesta tarda sortirem de dubtes. Tot plegat després d'un cap de setmana màgic pels fans de Celine Dion, després de 6 anys allunyada dels escenaris per una malaltia neurològica, dissabte l'artista canadenca va oferir un primer concert a París i tot i que havia promès que no ploraria, només començar a cantar, les llàgrimes li van brollar galtes avall. Que era el moment en què a Celine Dion se li trencava la veu per l'emoció i els 30.000 assistents que omplien la Plenitud Arena de Nanterre responien en crits d'ànim i aplaudiments. Celine Dion va oferir un concert històric de 2 hores i mitja i va parlar sense embuts de la seva malaltia, que és incurable. Va assegurar que ha après a conviure-la, a controlar-la, i ho va resumir perfectament llançant aquesta lliçó de vida al públic. Els va dir: aquesta nit vull cantar per vosaltres, cantar per mi, cantar per la vida. 26 concerts farà Celine Dion a París fins a mitjans de l'any que ve. I parlant de festivals de música internacional, aquesta setmana s'acaba el termini perquè els països diguin si participaran o no a la pròxima edició del certamen. Doncs bé, segons ha pogut saber RAC1, el Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Espanyola es reunirà demà passat al matí per decidir si manté el boicot al festival. L'any passat, la cadena va retirar-se del concurs per la presència d'Israel i, de fet, l'estat hebreu continua sent-hi. Però les últimes setmanes han augmentat els rumors d'un possible retorn de la participació d'Espanya, sobretot després de mesures impulsades per la Unió Europea de Radiodifusió de la UER, com la marxa de la polèmica empresa israeliana Moroccanoil, de patrocinadora, que es podria llegir com una manera d'aplanar el camí perquè els boicotejadors puguin tornar. Encara en plana cultural, Fira Tàrrega s'ha consolidat un any més com el certamen de referència de les arts escèniques de carrer. Els últims 4 dies han passat per la capital de l'Urgell 1.300 professionals arribats de gairebé una trentena de països diferents del món per interpretar 57 espectacles. Julen Andrés.
8: Superada aquesta 46a edició, el certamen reclama arribar als 2 milions d'euros de pressupost. Enguany ha estat d'1.260.000. Aquest increment permetria fer front als nous reptes. En aquesta última edició s'ha comptat amb una dotació extraordinària de l'Ajuntament de Tàrrega que ha fet possible que el 60% dels espectacles hagin estat gratuïts. En parla la directora executiva Abigail Ballester.
9: És important trobar aquest equilibri entre la gratuïtat i facilitar aquesta accessibilitat econòmica a tot el públic assistent a la fira, però també posar en valor que les arts escèniques, les arts de carrer en aquest cas no, perquè són les més accessibles i democràtiques per tots, però que les arts escèniques també tenen un cost, també són una indústria.
8: Pel que fa als espectacles de pagament, s'ha arribat al 80% d'ocupació.
1: Hi ha 4 minuts per arribar a les 9 en punt del matí.
10: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
1: Anem al RAC perquè toca comptar cotxes com cada matí. El trànsit amb Ferran Aràndiga. Bon dia.
11: Bon dia, doncs continuem la jornada hores ara amb 2 accidents. Un ha estat a la ronda litoral, a la B10, a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat, que en sentit nord talla un carril de circulació i provoca fins a 2 quilòmetres de retencions. El segon accident ha estat a la AP7, a l'altura del Papiol, que també talla un carril en direcció Girona. També tenim 2 noves avaries, un ha estat a la A2, entre Abrera i Castellbisbal, que també talla un carril i provoca 3 quilòmetres d'aturades en direcció Abrera, i la segona ha estat a la B20, a la Pota Nord, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, que en sentit sud també talla un carril provocant 2 quilòmetres de retencions. Tot plegat, doncs, deixa cues arreu del nus de la Trinitat i afecta també de retruc a les 2 rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al vessant Llobregat continuen també precisament les cues a la A2 i a la B23 des de Sant Andreu de la Barca i al Papiol, en direcció Barcelona també a la C31 i C32, amb retencions en sentit nord des del Prat i Viladecans. Pel que fa al vessant Vallès, tenim retencions encara intenses a la AP7, en direcció Tarragona entre la Roca i Barberà del Vallès. També retencions per la C58 de manera intermitent en direcció Barcelona des de Sabadell. Per últim, a la C59 continuen també 2 quilòmetres de retencions a l'altura de Caldes de Montbui en els 2 sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
12: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
13: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
1: Dos minuts i arribarem a les 9 en punt del matí i acabem aquests apunts aquí al món RQ amb una de les notícies, sens dubte, del cap de setmana, el de la maternitat de Lady Gaga.

0: realment ha estat bastant abracadabra perquè ningú no s'ho esperava. I des que mitjans internacionals van publicar una fotografia de Lady Gaga portant un nadó a sobre, no hem sabut res més. Desconeixem si l'ha tingut ella, si és adoptat o ha estat a través de gestació subrogada. Tampoc sabem si és nen o és nena, o si es dirà Joan o Alejandro. Per tant, de moment, ens limitarem a dir-li Baby Gaga.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 30 segons i clavem les 9 en punt del matí.
3: Els meus pares són entrenadors. Corre, vesteix-te, esmorza. I jo només faig cas de l'esmorzar.
4: Arribar a tot és complicat. 7 de cada 10 famílies troben que l'alimentació dels seus fills és la seva principal càrrega mental. Per això, a Danone t'ho posem fàcil cada dia, amb una nutrició de qualitat per màxim 1 euro. Danone.
5: Danone us ofereix el perquè de tot plegat.
0: Perfecte, són les 9.
6: Avui, amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Joaquim Forn i els periodistes Josep Martí, Màrius Carol i Mònica Terribas. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
0: He de dir que la puntualitat no és una virtut dels tertulians dels dilluns, perquè a hores d'ara estic sol a l'estudi. Ni la Cunillera, ni el Martí, ni el Màrius, ni el Forn, l'únic que té permís, l'únic, és el Pere Mas, que com sempre està atrapat venint de Matadepera amb el cotxe. O sigui que... Però de la resta, encara ningú no ha arribat. Ara ens diu la Marga Ortuño, la productora del món RAC1, que estan pujant amb l'ascensor. Saps què han fet? Han fet pinya per anar a esmorzar, allò que fan habitualment, i llavors, doncs fa que no... Fa que diguin, bueno, com que normalment comencem a les 9 i 3, 9 i 4, doncs ja no ve d'aquí. Em diu... Sí, el Jordi de Planella em diu, no podem acabar puntuals, i el Pere Mas m'envia un missatge dient, estic a punt d'aparcar, accidents dins del túnel de Vallvidrera, 1:15 per venir de Matadepera. O sigui, 1:15. O sigui que déu-n'hi-do també amb el tema de la xarxa viària del país, com ara ens explicava el Ferran Arantia. La intel·ligència artificial serà un dels temes d'aquest matí de la tertúlia. Parlarem també del Gran Premi de Madrid de Fórmula 1, evidentment, de les eleccions de Suècia, que donen de moment gairebé un empat tècnic, i després, evidentment, parlarem de futbol amb el Santi Segurola i amb el Miguel Rico, la tertúlia d'avui del món RAC1. Mira, ara estan arribant, és que estem narrant en directe l'arribada dels que van esmorzar, perquè arriben tots junts. O sigui, clar, això és que han anat a esmorzar tots, si és que jo em sé la història. Hola, Cunillera, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Hola, Joaquim Fort, bon dia.
8: Bon dia.
0: Que ja heu fet el rotet. Josep Martí, bon dia.
7: Hem fet el precalentament.
8: Bon dia.
0: Bon dia. I Màrius Carol, què tal, bon dia.
9: Bon dia, és culpa meva.
0: Ah, sí? Per què és culpa
9: teva, Màrius? Perquè necessitava un tallat, ja està. I
7: no el podíem deixar sol.
9: I no el podíem deixar sol.
0: Què tal, Màrius?
9: Bé, molt bé. Molt bé? Sí.
0: Estàs content? Anat bé el cap de setmana?
9: Bueno, estava fora, sí, que fantàstic. Com tu.
0: Sí, estava fora, sí, però no ha estat tan fantàstic, perquè això va canviar l'horari, però és igual, no explicarem ara les batalletes, perquè per això estem allà i estem treballant.
9: Vas trobar-me la Mònica, en fi, allà anant a buscar les maletes i tal.
0: A l'Hernández.
9: Sí.
0: On venies tu?
9: Jo venia de Londres, que vaig anar a veure...
7: Tot, eh?
9: No, vaig anar a veure la meva neta, que feia temps que no la veia, i em va agafar...
0: Molt bé.
7: Senyorades.
9: Un atac d'enyorança.
0: Fa servir l'intel·ligència artificial, Màrius?
9: Bueno, la meva cada vegada va pitjor, però intento anar-la reparant, i la veritat és que l'utilitzo poquet. El que passa és que Si et dediques al periodisme, a vegades vols consultar una cosa i vas, no sé, abans miraves Google i Google el que et treu és intel·ligència artificial, és a dir, encara que no vulguis, l'utilitzes, no? Puntualment el ChatGPT, doncs, l'utilitzo a vegades per alguna consulta. Una de les coses que em sorprèn és que sovint et dona errades, i això sí, jo he fet la prova, no? M'he dit, escolta, t'has equivocat. Perquè això no és així, si no és d'aquesta manera. I després, quan he tornat a preguntar, primer s'ha mig disculpat, i després, quan he tornat a preguntar, ja he vist que estava corregit. Però és curiós, no? Ara, intento que no governi la meva vida. Mentre em quedi encara alguna neurona, prefereixo equivocar-me jo, que no pas que s'equivoqui l'intel·ligència.
7: Val més cultivar la intel·ligència natural.
8: Tu utilitzes?
9: Artificial.
8: No, Teresa?
7: No. A no ser que em passi que hi busqui alguna cosa a Google, importi a la intel·ligència artificial. Jo, com que ja sóc gran, intento no perdre la poca que tinc de natural.
8: Ja. I el Quim Forn l'utilitzo?
10: Jo sí, l'utilitzo, però l'utilitzo bàsicament per coses de feina, per consultar i perquè em dona molta més rapidesa, això és així. I per mi és útil, és una eina útil, però també és veritat que has de formular les preguntes correctes. Jo crec que aquesta és una altra part. Jo crec que és important perquè si no aporta molt poca cosa. Llavors, clar, has de fer aquest esforç, però vaja, per mi, pel que jo utilitzo, és útil. I ahir llegia precisament a La Vanguardia el suplement de diners que parlava de l'impacte que tenen les consultores, això, no? I venia a explicar, doncs, que els clients de les grans consultores, atès doncs, que hi ha la intel·ligència artificial i que estalvia temps, estan demanant rebaixes importants a les consultores, perquè diu, escolta, si abans vostè trigava això 15 dies per fer-ho, ara ho fa en unes hores, per tant, ha de repercutir en el meu cos, no? Sí. Vull dir que jo crec que per moltes coses és útil.
7: Sí, no és que no sé, però és que el problema és que hi hagi una dependència tan dependent que llavors deixis de cultivar la natural, no?
10: Sí.
8: Josep Martí?
11: Jo la faig servir? La faig servir, pago per fer-la servir i la faig servir a la feina per documentar-me, per buscar xifres, dades. Sempre li pregunto quines són les fonts que ha utilitzat, que estem encara en la fase del doble check, i per tant, una vegada ella et dona la dada, si li preguntes la font, mira de confirmar-la en la font primària, i després, una vegada tinc enllestits els textos, depèn de com vaig de temps, també la faig servir per depurar de vegades la puntuació.
9: Sí, però aquí ja estàs, diguem, al límit, perquè a vegades té idees pròpies també.
11: Sí, bueno, que és una...
9: I pot desvirtuar alguna cosa que tu... A més, tu escrius, vull dir, ets molt lliure quan escrius des de tots els punts de vista, fins i tot a vegades alguns girs i tal. Llavors, això ho poses nerviós a l'intel·ligència artificial.
11: Jo el que intento és el nivell que l'utilitzo jo, que és bàsic i no és el que està amenaçant el món, no? Perquè el món no se n'anirà en orris pel que jo, per les utilitats que em dona a mi.
9: O sigui, últimament estàs molt radical.
11: És que
7: la IA.
11: Que governes tu, no? Total. És a dir, governes tu el procés i, per tant, és una eina, però entenc que el debat aquest dels últims dies és pertinent, i no d'ara, és pertinent des de fa molt de temps, perquè portem molts anys corrent detrás amb la llengua fora de qualsevol novetat que havia de ser bo pel fet de ser nou, que havia de canviar el món per a bé pel fet de ser nou. Hem descobert per la via dels fets que amb moltes coses, doncs, les coses no han millorat, sinó que han estat clarament perjudicades, doncs que almenys ara hi hagi un intent de posar damunt la taula la necessitat de reflexionar al voltant d'una novetat disruptiva, revolucionària, que ho capgira tot, i dir, bueno, anem a preguntar-nos fins a quin punt això és per a bé, fins a quin punt és per a mal, i com fem per atreure, per aprofitar-nos de les molles sense haver de quedar-nos amb els ossos, doncs jo crec que això està bé i és pertinent.
9: És que jo crec que he utilitzat una paraula que em sembla que és correcta, és una eina. És una eina, i si te la posen a la disposició, hi ha una part d'aquesta eina que és útil, molt útil.
7: Però has de saber aquesta eina qui l'alimenta, d'on venen les fonts, aquí, això que tu deies
8: ara
7: abans.
8: Parlarem,
10: però habitualment,
8: ara parlarem amb un mestre
10: d'això. Moltes vegades em cita la font. És habitual que et citi la font de la documentació. A mi m'ho treu, això.
9: Sí,
10: vull dir que tu pots pots anar, lògicament.
0: Aquí només, ara ja el problema és la meva gran preocupació, que és el que sempre ha passat, o normalment passa, en el món tecnològic respecte en el món de les lleis, que és que si la tecnologia, entesa com a un gran contenidor, sempre va davant, va molt més ràpid que l'humà. Imagina't amb les lleis, que ja van lentes.
10: Sí.
0: Imagina't el gran problema que tenim. Escolta'm, fa 2 anys, jo crec, que estem parlant de la regulació per la gent jove
10: els telèfons
0: de la telefonia mòbil. Sí. És a dir, un nen de 10, és igual, 10 anys o 12 anys, sí, perquè un nen de 10 anys el pare li pot deixar el mòbil a l'hora de dinar. O de 12.
7: O de menys de 10
0: pot,
7: anys.
0: Igual, d'acord. Pot entrar a qualsevol pàgina de pornografia o a qualsevol pàgina que inciti a la violència amb jocs d'ordinador...
9: O el suïcidi.
0: O el suïcidi. Bueno, però vull dir... Un moment, Màrius, però tu no vas a una pàgina de suïcidi, però sí que pots anar a una pàgina de pornografia en 20 segons. I això ja fa anys que es va dient això els governs ho regularan. Com ho regularan? Europa no ha avançat. El govern d'Espanya no ha avançat. Perquè deu haver-hi un hàndicap aquí, evidentment. Però la lentitud és exasperant. Si no hem arreglat l'element bàsic, que és que una criatura pugui entrar en una pàgina web de pornografia, de qualsevol tipus de pornografia, des de la soft fins la hardcore, com hem de frenar una tecnologia tan salvatge com és la intel·ligència artificial? És a dir, si us plau, que Europa es posi les piles, que el govern d'Espanya es posi les piles, perquè tenim un problema greu que va molt més enllà de la intel·ligència artificial, que és simplement la tecnologia. I amb això anem lents. Molt lents.
7: Però hi ha una cosa que tu has dit, Jordi, també molt important, eh? Tu has dit, quan estan a l'hora de dinar i el pare li dona...
0: Sí, d'acord, ja ho sé, Teresa.
7: La pantalla, és dir,
0: Teresa,
7: fem la crida a tothom,
0: això ja ho
7: eh?
0: Sabem, això ja ho sabem, però igualment, reitero, ostres, la legislació va lentíssima.
10: Però dius una cosa que, a veure, no és una legislació perquè tingui efectes de veritat, perquè hem vist intents amb la regulació del mòbil i alguns se n'han sortit, altres no, però si no hi ha una regulació supraestatal, és molt difícil, vull dir, ha de ser a nivell europeu o a nivell...
0: Però què esperen?
10: Sí, estic d'acord. Vull dir que encara ho dificulta més, que no és només un estat, perquè Espanya pot dir demà jo regulo sobre això o legislo sobre això.
0: Però hi ha alguna cosa tan bàsica com la salut mental de les criatures?
10: Tu creus que
0: França o Suècia o Itàlia o Espanya pot negar-se a que una criatura pugui entrar a navegar per la xarxa com li doni la gana?
7: Però de fet ja hi ha països que ho han regulat, per exemple, Australia...
0: Però Australia no és Europa.
9: Han intentat regular.
10: No se n'han sortit.
7: I però, no se'n surten.
9: Però, escolta una cosa, aviam, vivim un món, en fi, d'una gran complexitat. Paraula que no vol dir res, i que l'altre dia justament la criticàvem en un article. Però sí, ja m'enteneu sí. Què vol dir. Sí, vosaltres creieu que aquests senyors que surten a les planes dels diaris són els que manen? O són uns altres que han acabat sent els homes més rics de la Terra?
0: Decideixen
9: dir si ens posem a fora d'Ucrània o intentem, diguem, que els radars del satèl·lit Starlight doncs protegeixin Rússia. És a dir, en aquests moments la gran tragèdia és que, diguem, per què està en fallida la democràcia? La democràcia, entre altres coses, està en un moment delicat de la seva història. Per què? Pues perquè els que estan al front del poder manen relativament. Hi ha altres per sobre, que el que intenten és continuar estant entre els 10 més rics del planeta, i pràcticament hi són tots, que són els que estan marcant les regles del joc. I això és terrible, amb una tecnologia que ens supera i que supera la capacitat dels països d'ordenar la realitat. Jo crec que aquesta és part del gran problema que tenim tots. I què ens assusta més? Ens assusta en el moment que veiem que el que és una intel·ligència artificial pren decisions que no estaven previstes, no? I això és el que ens deixa bocabadats. I quan a sobre aquesta setmana passada va sortir un dels investigadors, un dels enginyers d'Anthropic, i diu, escolti, si seguim per aquí, ens porta que abans del 2030 el planeta pot saltar pels aires, doncs penses, bueno, això és un tipus que ha tingut un mal dia, que, en fi, l'ha abandonat la dona i els nens se li han anat a casa. No ho sé, però el que passa de veritat, és que el seu superior, no és un tio que se'n va perquè té un problema de consciència, sinó el seu superior diu, no, si aquest senyor té tota la raó i hem de veure com ho gestionem, això, no?
12: Josep.
11: Les metàfores sobre energia nuclear que s'han estat fent servir estos dies crec que tenen bastant sentit. És a dir, si és veritat, jo no en sé prou, però diguem-ne, si escolto els gurús o els que fins ara participaven en això, o hi participen amb ells mateixos dient, ei, frenem-ho perquè això acabarà com el rosari de l'aurora, pues estem en la lògica, efectivament, d'una tecnologia que també va ser disruptiva, que era l'energia nuclear i que va canviar el món i encara manté ara unes regles del joc, perquè quan se fan anàlisis geopolítics la primera cosa que has de posar dalt del foli és si aquell país que estàs mirant té bombes atòmiques o no en té, no? O armament nuclear o no en té. Doncs bé, dius, la intel·ligència artificial se situa en la mateixa lògica, és a dir, bueno, pues ara estem, crec, en la fase de la cursa. És a dir, qui se'n surt i qui guanya. És el que deia Trump quan situàveu la paradoxa de que els gurús de la intel·ligència artificial estan dient frenem i que el propi govern americà diu, ei, no, ara no podem frenar.
12: Els xinesos ens passen per la dreta.
11: Perquè això va de natros o la Xina i, per tant, i el que arribi primer s'apunta a un avantatge competitiu que l'altre no tindrà. Bueno, pues, pel que sembla estem amb esta cursa, perquè frenar sí que es pot. De fet, un dels problemes que crec que té el món des dels anys 80, que és un problema inevitable, perquè el més difícil per la vida, en tots els àmbits de la vida, també en els col·lectius, és el punt d'equilibri, trobar el punt d'equilibri.
9: Sempre.
11: El punt d'equilibri de la força i la capacitat dels estats per regular la vida de la gent segueixen molt alt en les petites coses. Però és molt dèbil, cada vegada més, i això encara s'està accentuant, en la lògica dels mercats, en el control de fluxes de capital financer. Dius, estem en mans de la IA? Bueno, sí, estem en mans de la IA i dels grans fons d'inversió que amb un apretant un botó et poden fotre un problema molt serió a la teua economia, no? Però els governs s'han anat empetitint. I crec, a Europa, que és on estem nosaltres, aquesta debilitat és molt evident, perquè a més hi has de sumar les diferents opinions dels 27. Però no és veritat que no es pugui actuar. Es pot. El que passa és que el poder polític ha de fer un pas endavant. Ha de manifestar la voluntat i ha de prendre decisions que, a la millor, en la lògica del 2026, queda molt lluny el moment en el que tu miraves cap amunt, cap als poders, en capacitat de prendre decisions per canviar la teva vida, doncs queda molt lluny el moment en el que tu miraves amunt i el que veies era el poder polític, amb capacitat per prendre aquestes decisions. Però, si l'amenaça es fa prou evident, crec que la gent acaba rectificant i podem veure algun tipus de decisió, com van veure amb l'energia nuclear.
9: I Oppenheimer, que era el cap del projecte Manhattan, que és, diguem, els que va fer els primers assajos atòmics i tal, doncs, al desert de Nou Mèxic, era un tipus que era un empleat. Avui, els que fan, diguem, els que estan posant damunt la taula el nou escenari, són els tios que han decidit que són ells els que es faran rics, es faran milionaris, s'estan fent milionaris, i que van a governar el món. És a dir, aquest és el canvi. Jo crec que el problema dels governs és que els governs avui, són de la capacitat que té, per exemple, qualsevol dels nous milionaris tecnològics, la capacitat que tenen de canviar el món és molt superior a la que té qualsevol polític contemporani. És més, una de les coses que han jugat a Europa és, bueno, han alimentat l'extrema dreta, han fet que els russos poguessin formar part, diguem, del joc de les nostres democràcies a partir d'atacs híbrids, etc, etc, i aquí avui Europa és un desgavell. Mira, és a dir, és molt difícil posar en marxa qualsevol projecte que d'alguna manera intenti limitar res.
0: Jo vaig tenir la sort de fer un aprenentatge bestial perquè no tenia tecnologia en un programa que presentava, que no pot ser TV3, i allà es van veure coses, jo recomano recuperar-los, estan al YouTube, recuperar-los, perquè és que hi ha alguns casos, el primer programa era, que ho explicava avui a les 8, o sigui, una noia russa que viu a San Francisco, la parella se li mata amb un accident de cotxe, i ella decideix fer una mena de contenidor de missatges del Facebook, Instagram i WhatsApp que havia mantingut amb ell. Estic parlant de fa més de 10 anys.
9: Sí, sí.
0: Més de 10 anys. D'allà va crear una conversa a través de WhatsApp amb aquesta persona exactament com si estigués viva. I agafava gairebé allò que no té el WhatsApp, que és el to. De tot el programa, el que sempre em sorprenia és que tots els experts que sortien, tots, t'estic parlant de fa més de 10 anys, tots deien que era imprescindible que hi hagués una regulació i una legislació per part dels poders públics. Estem parlant de fa més de 10 anys i això no ha passat. Això no ha passat i seguim igual. I seguim igual. Hi ha una persona que és un de les... Hola, Pere Mas, per cert, que no t'he dit res. Bon dia, eh?
12: Bon dia. Fa estona, que sóc aquí.
0: Sí.
12: No dic pels que seguien l'altre cosa del cotxe.
0: Hi ha una persona que és una de les persones, diguem-ho, que està més capacitada per poder parlar d'això, que és un dels grans. És Ramon López de Mantres, és professor d'investigació emèrit del CSIC, a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial. Doctor López de Mantres, bon dia, moltes gràcies.
13: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Portem molts dies sentint proclames molt alarmants dels grans magnats de la IA, com Sam Altman, com Dario Amodei, o com fins i tot Elon Musk. Com de preocupats hem d'estar realment? Estem davant d'un risc real o s'està alimentant un cert pànic?
13: Bé, el risc és real, però no pels motius que donen a entendre. El motiu semblaria que la intel·ligència artificial adquireix voluntat pròpia i decideix, potser extingir la humanitat. Bé, el problema és que ens trobem enmig d'una espècie d'histèria col·lectiva, i en part, i en bona part és deguda precisament al llenguatge antropomòrfic que tothom utilitza per descriure el que està passant amb la IA. El llenguatge és important, oi? El llenguatge antropomòrfic importa perquè les metàfores que s'utilitzen, tot i que no es diu que són metàfores, aquest és el problema, influeixen en la percepció que hi ha de la IA a nivell social i també per les polítiques públiques. O sigui, parlar de màquines que s'escapen, es descontrolen, conspiren, es rebel·len, tot això afavoreix la idea d'una intel·ligència artificial que això, com que deia abans, no? que ha adquirit voluntat pròpia. I això ens porta a diagnosticar malament el problema. També, per altra part, i això és molt convenient per aquestes grans tecnològiques que hi ha al darrere, desplaça les responsabilitats cap a la intel·ligència artificial en lloc de les persones que hi ha al darrere, no? O sigui, aquests altres incidents que hem vist darrerament no són realment històries, a la meva opinió, sobre màquines que es rebel·len o s'escapen, sinó sobre éssers humans que construeixen sistemes cada cop més complexos i descobreixen que aquests sistemes poden actuar de maneres no previstes. Aquesta és la situació en la que ens trobem en aquests moments. I és això el que cal evitar i que cal regular. Evitar al màxim que aquests sistemes puguin actuar de maneres no previstes, però no, insisteixo, no per voluntat pròpia, sinó per la manera en com han estat dissenyats. Han estat dissenyats de manera que és possible que trobin vies no previstes pels seus dissenyadors. Si voleu, això sona una mica potser tècnic i complicat, però si us dono un exemple molt senzill, potser ajudarà a entendre la situació, no? Això ha passat, És un robot aspirador, com a tipus Rumba i aquests que tenim, no? Que un programador el va entrenar per desplaçar-se ràpidament evitant col·lisions amb objectes, no?, que hi haguessin a l'entorn. Llavors, si només penalitzaven els impactes detectats pels sensors que hi ha al para-xocs davanter, aquest sistema va trobar la manera d'obtenir recompenses desplaçant-se marxa enrere, on no hi havia sensors en el para-xocs. O sigui, el resultat va ser que va aprendre a obtenir recompenses en lloc d'aprendre a evitar les col·lisions. O sigui, una via completament inesperada, no? El que va fer, un comportament inesperat per part del robot. Perquè s'entrenen, perquè aprenguin a maximitzar una recompensa, que se'n diu. Que en el cas del robot, doncs, òbviament, aquesta recompensa és ja una funció matemàtica que agafa valors cada vegada més grans. O sigui, si tu

0: que no sé si encara té vigència anys després, que és em fa més por l'estupidesa humana que la intel·ligència artificial.
1: Mai havia estat tan vigent. Això és absolutament obvi per mi, no? Vull dir, el problema és aquest, no? O sigui, el debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial s'ha de centrar en el que realment tècnicament, les capacitats observables tècniques, els mecanismes concrets pels quals fallen, i després prendre mesures verificables, sempre, per reduir aquests riscos. I al darrere el problema són les persones que dissenyen malament, donen objectius mal especificats, fan aquest entrenament que se'n diu aprenentatge per reforç, que recompensa, que maximitzen una recompensa, i això pot portar cap a camins imprevistos. I el que va passar amb això, aquests que diuen que OpenAI, aquests agents que van hackejar Hugging Face, tot això s'explica tècnicament perfectament amb l'exemple aquest similar al que ha donat del robot, no? Busquen, proven, exploren una multitud d'estratègies, d'accions, de seqüències d'accions, i fins que tenen èxit. I quan tenen èxit, queden recompensats, i això reforça encara més aquestes accions, i després les segueixen reproduint. No?
0: Ara deia una cosa, doctor, que és... Doctor, deia una expressió que m'agradaria que desenvolupés, que és camins imprevistos. Sí. Quins camins imprevistos poden haver-hi?
1: Bueno, això depèn precisament del disseny que facis, no? En el cas del robot aquest, que us deia, el camí imprevist era que quan es va dissenyar no es va tenir en compte, no vam caure en el tema de que els sensors només estaven al para-xocs del davant. Si el para-xocs del darrere hagués tingut també sensors, llavors no hauria passat el que va passar, no hauria decidit tirar, marxar, córrer sempre endarrere en lloc de davant. Com que els sensors del para-xoc del darrere, el col·lisionar amb un obstacle, hauria donat una senyal, això hauria baixat la recompensa. Llavors, potser sí que a la llarga hauria après a evitar els obstacles en lloc d'anar enrere i xocar amb els obstacles. No sé si m'explico, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: En el cas d'OpenAI, què va passar? Bueno, doncs, que tot el que van fer, allò que diuen que els agents, parlem d'agents en el sentit de que són, dins d'aquesta intel·ligència artificial, que hi ha una cosa que es diuen agents, no? Que el que feien és, es va dir que van fer una coalició, es van comunicar, van aprendre a comunicar entre si, van aprendre a explotar les vulnerabilitats del sandbox en el qual estaven situats. Bueno, tot això, durant la fase d'entrenament, aquestes situacions ja havien estat entrenades i havien estat reforçades. O sigui que no van tenir, entre cometes, una idea nova i original i cap intencionalitat, sinó que van reproduir allò per al qual havien estat entrenats i dissenyats. Aquesta és i per tant, el que s'ha de fer quan es dissenya això s'ha d'anar amb moltíssima cura i s'ha d'estar sempre amb un ull a sobre i s'ha de regular, és que no hi ha cap altra manera.
0: Quan fa, a les últimes hores, el responsable d'Anthropic havia dit, alertava, que en menys d'un any els models d'intel·ligència artificial seran capaços d'adquirir consciència pròpia i controlar la xarxa, això ens ho hem de creure? És a dir, d'acord, entenc perfectament, doctor, el que em deia, que és el problema no és la màquina, el problema és qui dissenya la màquina, el que li fa fer la màquina, és evident, la màquina és una màquina, però igualment que pugui tenir consciència pròpia, això és ciència-ficció i hem vist masses pel·lícules?
1: Sí, hem vist, efectivament. Jo, precisament, tinc entregat un llibre on dedico tot un capítol sobre la consciència, la no existència de consciència, la no possibilitat de consciència en software. Aquest software basat de la intel·ligència artificial en el qual està basat el que veiem ara, els models de llenguatge, ChatGPT, aquestes coses, al darrere hi ha una cosa en comú que tenen tots, que és àlgebra lineal. M'explico.
0: Multiplicacions,
1: operacions sobre matrius. Matrius, matemàtiques, no sé, aquí potser entro una mica en temes matemàtics. Bé, dir que l'àlgebra lineal pot tenir... Això, dir que una realitat artificial pot tenir consciència, és dir que valen a dir que l'àlgebra lineal o que la matemàtica pot tenir consciència.

0: consciència. És completament absurd. La consciència està profundament arrelada i dependent de la biologia. Un ésser no viu no pot ser conscient. La consciència està arrelat a la vida. Això ho tinc claríssim. No sóc l'únic que ho diu, eh? Efectivament, hi ha gent amb molta més autoritat que jo, neurocientífics com Anil Seth, Michael Gazzaniga, Antonio Damasio, que segurament aquest em sembla que fins i tot l'havíeu entrevistat, si no recordo malament.
1: Sí, sí.
0: Doncs són persones que precisament estan en aquesta línia de pensament, no? de que les experiències subjectives, la consciència en tant que experiència subjectiva, només pot tenir lloc en un ésser viu.
1: Clar, és a dir, podem veure, doctor, perquè ens entenguem, eh? Podem veure un... Podríem, de vulgui que no, podríem veure un exèrcit de robots atacant a gent si hi ha algun humà que faci que aquests robots ataquin a la gent. No agafaran ni diran els robots. Doncs mira, ara atacarem els nostres humans.
0: Absolutament, no, però efectivament, per iniciativa pròpia no té cap sentit, això. Hauran d'estar entrenats, dissenyats, perquè això, per poder-ho fer, altrament no ho faran per iniciativa pròpia. No es desperten tot de cop, diuen, mira, ara sabeu què? Aquests humans són uns inútils i ens molesten per assolir els nostres objectius i els matem a tots. Les coses no... Tranquils, que la cosa no va per aquí. No? Això, les pel·lícules de ficció està molt bé, però la realitat és molt, molt més prosaica.
1: Però què fem, doctor, llavors? No. És a dir, quan dic com ho solucionem això depèn dels governs, de les multinacionals tecnològiques, de la comunitat científica, d'organismes internacionals, de qui depèn tot això?
0: Bueno, ja estem veient, no? Darrerament també la notícia d'aquests últims dies, oi? És que la mateixa empresa Anthropic, la del Dario Modei, ha demanat de frenar, no? d'alentir el ritme al qual es minen les capacitats. Bé, això jo crec que també és una... Soc una mica escèptic amb això, perquè jo crec que al darrere el que hi ha també són uns interessos de dir aquestes coses. No dic que no vulguin alentir, o simplement vulguin alentir, però crec que també els hi va bé d'alguna manera, perquè ja sabem tots que cremen diners mensualment, milers de milions de dòlars. O sigui, aquestes empreses no fan beneficis. Estan en una cursa armamentística entre elles, en particular Anthropic amb OpenAI i amb la Xina i tot això. I què passa? Doncs que ara et diuen, ostres, a veure, per una part sembla que sí que hem de veure què passa, aturar-nos i analitzar una mica el que passa amb aquests dissenys, que la manera que estem dissenyant les imatges artificials, que poden fer coses que no havíem previst, tot i sense iniciativa pròpia, repeteixo, per part d'elles, d'entitats artificials, i això sumat a que ja els hi va bé aixecar el peu de l'accelerador de manera, potser, a no cremar tants diners, i jo penso que aquí se sumen tots aquests aspectes. Hi ha més variables, segurament, que se sumen, no? Segurament també el fet de que ells prefereixen tenir la iniciativa pel que fa a algun tipus de mesures o de regulació abans de que se'ls imposi des de fora, no? D'alguna manera s'ha prendre la iniciativa i per tant tenir un cert avantatge, no? Jo penso que alentir el ritme, dit tot això, que OpenAI, com sabeu, i després també fins i tot Elon Musk s'hi han sumat a la proposta aquesta, aparentment és raonable. Però deia que hi ha motius per al escepticisme, alguns ja els he dit, i n'hi ha si realment el temps ho dirà, no? Si veiem, si són sincers o si fossin sincers en aquesta proposta, haurien de proposar que la supervisió de la intel·ligència artificial i la regulació es dugués a terme mitjançant un organisme internacional independent i acceptar sotmetre's a mecanismes de rendició de comptes. Però si llegeixes la proposta del Dario Amodei d'Anthropic, esmenta i contempla únicament la possibilitat de que alguna organització supervisi la seguretat. I el que és més preocupant i em fa ser escèptic és que esmenta explícitament una organització privada que es diu METER, M-E-T-R, és difícil de pronunciar, no? M-E-T-R, METER, que és, està fundada aquesta organització que regula, monitoritza el que fa l'intel·ligència artificial, l'avalua, per una antiga investigadora d'OpenAI, precisament.
1: Ostres.
0: I avaluen les capacitats i els riscos dels models d'AI. Aquesta empresa, aquesta organització, no és una empresa, no té ànim de lucre. Els seus interessos estan alineats completament amb els interessos de les tecnològiques de Silicon Valley. I per consegüent, en la meva opinió, és difícil que es pugui considerar independent. Per això dic que si són seriosos, en lloc de fer aquesta, deixar anar en la seva proposta el senyor Amodei el nom de METER, d'aquesta organització, hauria d'haver dit que hauria de ser un organisme internacional independent. Però, bueno, què passarà amb tot això? Em temo que no anirem gaire lluny, perquè ja hem vist que Trump ja s'ha afanyat a dir que no està gens d'acord a alentir res.
1: Oh.
0: Curiosament, Xina, en canvi, ha dit el contrari. Xina sí que està a favor d'alentir i d'analitzar la situació, no?
1: No sé si anem pel Pedregà, on ens en sortirem, doctor?
0: A veure, jo penso, en la meva opinió, la resposta no s'hauria de limitar a alentir, sinó sobretot a reorientar el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Hem de passar d'una cursa cap a intel·ligències artificials cada vegada més generals, més autònomes, més persistents i difícils de controlar, a intel·ligències artificials específiques, transparents i concebudes principalment com a eines, i reemfatitzo això, eines per ampliar les capacitats humanes. No intel·ligències artificials amb l'ànim de substitució dels humans i que... aquest és el gran problema que tenim. Això és un gran problema que tenim, eh? Hem de ser capaços de desenvolupar intel·ligències artificials completament diferents a les que tenim ara. Si conservant nosaltres la capacitat de decisió, hem de ser nosaltres, quan dic nosaltres, dic el ciutadà, la societat en general, els científics, òbviament, però no només els científics. Què volem? Quina intel·ligència artificial volem? No podem acceptar com a inevitable una cursa cap a intel·ligències artificials cada vegada més autònomes, més poderoses. No, això no ho podem, perquè això és fer-los el joc a la dinàmica de les grans tecnològiques. I llavors, en aquest cas, seran ells qui determinin les decisions de què fem i cap on anem. I això és el que no podem acceptar. No?
1: Escolti'm, una última pregunta per donar un positiu. Que d'aquí a pocs anys, què veurem que no ens haguéssim imaginat mai gràcies a la intel·ligència artificial, doctor?
0: Ostres, m'he deixat la bola de cristall a un altre lloc, no la tinc al davant ara, però bueno. A veure, com deia, sí, a veure, potser teniu raó de que també convé, doncs, esmentar aspectes o més optimistes o més positius, no? I ho estem veient. I us donaré algun exemple que segur que coneixeu, perquè va ser molt mediàtic i va tenir, precisament, com a conseqüència un Premi Nobel de Química, no? És el sistema AlphaFold, que prediu com es plega una proteïna, és a dir, una cadena d'aminoàcids en l'espai tridimensional, no? I això és una un resultat importantíssim que té implicacions en el disseny de fàrmacs, no? I altres coses, no? O sigui que afortunadament hi ha multitud d'exemples positius d'intel·ligències artificials que estan ben dissenyades amb un objectiu molt concret, són específiques, per això abans he dit que en lloc d'intentar desenvolupar drets judicials cada vegada més generals, hem d'anar a reorientar, com deia jo abans, cap a drets judicials específiques, transparents, i que puguem realment sempre controlar sense cap problema. No hem, el gran problema que tenim ara és degut a que a finals del 22 apareix el ChatGPT, no? Que són sistemes de propòsit general. Això és el que no va bé. Poden tenir certes aplicacions també interessants quan en una fase posterior aquests sistemes s'especifiquen per coses concretes. O sigui, el concepte d'intel·ligències artificials específiques no està renyit, no és amb la intel·ligència artificial generativa o en els models de llenguatge. No està renyit. També es pot fer, es poden fer aplicacions molt concretes, molt específiques i ben controlades i ben dissenyades, on pots més o menys delimitar bé el que són capaços de fer i el que vols que facin. L'error està en desenvolupar, en dissenyar aquestes intel·ligències artificials que deien de tipus més generals, no? Hi ha maneres tècniques, des del punt de vista tècnic, de reorientar. Jo penso que si ho reorientem, aconseguirem desenvolupar aplicacions molt positives, com aquesta cadena del plegament de proteïnes i moltes altres. Medicina està ple d'exemples molt interessants i molt, molt positius de la intel·ligència artificial, i en altres àmbits també. O sigui que No és una utopia, ho estem fent. De fet, abans del 2022 ho hem estat fent durant al llarg de més de 50 anys. Hem estat fent intel·ligències artificials específiques per coses concretes, molt ben dissenyades i ben contextualitzades, que no ens suposaven cap problema, com els que ara estem veient de que, com deia abans, no? Troben maneres diferents de fer coses, no? D'arribar a objectius que no estaven previstes, no?
1: Vull agrair-li al doctor López de Mantras que ens hagi tornat a... Un dia parlem de la biotecnologia, que a mi això em té fascinat, eh? Que és això de col·locar xips a través que el moviment a través dels teixits humans i que això evidentment és un pas endavant científic bestial. Però això ja en parlarem un altre dia amb el doctor López de Mantras, professor d'investigació emèrit del CSIC, a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial. Moltes gràcies i bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: En aquí a la taula som un grup de boomers que tenim ja una edat estupenda, però ja amb una edat
2: incorporada.
1: Com?
2: Hasta dues.
1: I dues edats, però dues edats estupendes.
2: I per mi,
1: per tots tenim una edat estupenda. Però vull afegir un boomer, no un boomer, vull afegir una persona jove que estudia també el tema de la intel·ligència artificial i tecnologia, i si ho veu tan apocalíptic com nosaltres, és un creador de contingut i divulgador sobre intel·ligència artificial, que és l'Arnau Font. Hola, Arnau, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
1: Molt bé. Tu estàs tan preocupat com nosaltres?
3: Estic preocupat, però no estic espantat. Vull dir, coincideixo molt amb el que ha explicat el doctor, aquests motius, no, doncs, per preocupar-nos en certa mesura.
1: Uh-huh. Com de preocupats hem d'estar realment, segons la teva opinió, Arnau?
3: Doncs això, com deia, no? Ens hem de preocupar en el sentit de que, evidentment, doncs, veiem com aquesta tecnologia, doncs, va evolucionant a un ritme frenètic, però també ens hem d'allunyar una mica, crec, d'aquests relats, una miqueta de ciència-ficció, no? D'aquests exterminis imminents a 10 anys. Aleshores, doncs, hem de posar una mica els peus a terra en aquest sentit.
1: Escolta'm, OpenAI va presentar ja una cosa que diu GPT-6 Astra. Això què és exactament?
3: Sí, aquesta és la nova evolució dels models d'OpenAI. GPT-5 va sortir fa un any, GPT-4 en va sortir fa dos, ja hem escurçat un any, i és un model molt potent que ja comença a ser capaç, entre cometes, d'aprendre a fer coses que encara no sabia fer. Que, de fet, aquesta és una de les mesures del que se'n diu la intel·ligència artificial general, que és aquesta intel·ligència artificial que, entre cometes, seria capaç de fer el que qualsevol humà podria fer pel seu compte, és a dir, aprenent. Això no significa que estiguem davant d'un model d'intel·ligència artificial, doncs, que té tot el coneixement humà i que pot aprendre a fer qualsevol cosa, però sí que comença a ser un punt d'inflexió en el que comentava el doctor, no? D'aquests models que estan entrenats específicament per fer una tasca en concret dintre d'unes parets, d'uns guardarrails, i ja estaríem començant a parlar d'aquests models, doncs, que comencen a obrir-se una mica cap a molts camps diferents. I aquí és una miqueta també on entra aquesta preocupació que dèiem de fins a on poden arribar les capacitats d'aquests models i com la regulem, com posem aquests murs.
1: És veritat que el ChatGPT va crear un ChatGPT específicament per a adolescents?
3: Sí, això és un mode que va sortir fa molt poc, que bàsicament el que afegeix són una sèrie de controls addicionals pels usuaris menors d'edat, en els quals, per exemple, a mi la funció que més m'agrada és si fem un ús de ChatGPT per dir, mira, fes-me els deures, fes-me aquest exercici, doncs en aquest cas, aquest mode per adolescents et rebutja aquesta petició i en comptes de dir-te, mira, la resposta 2 més 2 és 4, doncs et dirà, mira, per arribar a aquesta resposta has de seguir aquest procés, aquest procés, aquest procés, i jo t'ajudaré a arribar-hi, però no et donaré la resposta així com així. A part, doncs, afegeix també altres controls parentals pels pares, no? Pots vincular el teu compte, en aquest cas com a pare, el del teu fill adolescent, i doncs afegir-li límits d'ús. De dir, mira, només pots fer servir el ChatGPT doncs, de 5 de la tarda a 8 del vespre,
1: en aquesta,
3: per exemple.
1: En aquesta masterclass, Arnau, que estàs fent pels boomers del tema d'intel·ligència artificial, com punyetes podem fer... Hi ha alguna manera de distingir entre una fotografia o un vídeo creat per intel·ligència artificial d'un que no, o això ja cada vegada és tan perfecte o gairebé perfecte que és gairebé impossible?
3: Però sempre que em fan la pregunta aquesta de si distingeixo una imatge feta a mi o no, en el moment en què pugui dir que no la puc distingir, m'espantaré. De moment, sí que hi ha certs patrons que repeteixen en imatges i vídeos que et permeten identificar fàcilment que és una imatge, no? Per exemple, el més senzill és fixar-se en els elements petits. Aquesta inconsistència en textos, en, doncs, el que dèiem, elements que sobreposen en el fons. I després hi ha un patró, sobretot en les imatges fosques, que si us fixeu, posem l'exemple d'una fotografia generada a mi nocturna, en què hi ha un fons molt fosc. Doncs en una fotografia normal, aquest fons el veuries més o menys llis, per dir-ho així. En una fotografia amb intel·ligència artificial, injecta com uns patrons que fa que sigui com rugosa. Li fa un efecte molt característic de la IA, que això també permet identificar-la com a tal. A partir d'aquí ja s'afegeixen deteccions de que les imatges estan fetes a mi, és a dir, una de les un dels punts positius que tenim aquí a la Unió Europea és que s'està regulant en aquest sentit. Els sistemes d'intel·ligència artificial han d'etiquetar no només visiblement, sinó també a les metadades, a la part més tècnica d'aquestes imatges i aquest contingut, de que està generat per IA. Per tant, un usuari qualsevol hauria de tenir al seu abast una eina que li permet identificar un contingut generat a mia, i ara, tornant al present, encara és possible identificar una imatge i un vídeo generat a mia. Cada vegada és més difícil? Sí, evidentment. I arribarà un punt en què serà indistingible? També ho crec. Però, de moment, tornant a dia d'avui, encara es pot distingir, per sort.
1: Ens fotran la feina?
3: Algunes sí, d'altres evolucionaran. Clar, la IA, com ja ho ha dit el doctor i també s'ha dit a la taula abans, no deixa de ser una eina, no? Evidentment, l'aparició de qualsevol eina fa que algunes feines ja no siguin necessàries, d'altres que la seva productivitat doncs, augmenta exponencialment perquè tens una eina que t'està ajudant moltíssim, però també, per altra banda, hi ha noves feines que generaran a partir de l'aparició d'aquesta eina, no? Clar, aquí, per exemple, tenim la visió de Sam Altman o d'Elon Musk, que ells diuen que es vol arribar a un món en què els humans no hagin de treballar, hi hagi una renda bàsica universal per tothom i siguin els robots i la IA que treballi per nosaltres. Clar, això ja estem en un camp hipotètic, però tampoc crec que ens haguem d'espantar gaire en aquest sentit. Evidentment sí que hi haurà un impacte rellevant de la IA en llocs de feina. Això sí, negar-ho no es pot negar.
1: En aquesta masterclass per boomers em pots fer, em podries recomanar quina seria la intel·ligència artificial que a tu t'agrada més, si és la de l'OpenIA, si és la de Claude, si és la de Grok, si és la de Google, quina és per tu la millor?
3: Depèn molt de l'ús i també depèn de quin mes de l'any m'ho preguntis, perquè això és una cursa. Vull dir, com deies, fa poc va sortir GPT-6 Astra, però unes setmanes abans va sortir Fable 5 d'Anthropic. És una cursa, cada vegada van traient models nous, més potents, ara el més potent és Google, ara el més potent és Anthropic, és una roda. Aleshores, la meva recomanació és no deixar-se emportar per oh, ara ha sortit aquest model que és més potent que l'altre, sinó queda't amb un sistema, aprèn a fer-lo servir, busca quines són les seves capacitats. Si t'interessa més imatge i vídeo, doncs potser t'interessa més Gemini. Si t'interessa més treballar amb dades, doncs potser t'interessa més Claude. Aleshores, totes ara per ara són prou bones per qualsevol ús. Sí que, si em permets una recomanació, el que em trobo personalment és que ChatGPT com a tal escriu millor en català. Però això ja no sé si és una percepció meva, però és la que per mi em funciona millor ara mateix.
1: El ChatGPT, eh?
3: Sí, oh, no, ah, també és molt important, que això ho dic molt, és molt important distingir els models de les versions gratuïtes de les versions de pagament. Per les versions gratuïtes li demanaràs 2+2 i et dirà 3, per exagerar-ho.
1: Hi ha publicitat ja al ChatGPT o encara no?
3: Sí, mira, de fet, justament estic fent una prova de posar publicitat a ChatGPT per veure com funciona. Va sortir també fa poc aquí a la Unió Europea. És bàsicament, no és que el ChatGPT modifiqui les seves respostes per dir-te has d'utilitzar tal producte o has d'anar a tal lloc. És simplement, et donarà la resposta tal qual te la donaria abans que hi haguessin anuncis i a baix de tot, en una secció separada, t'apareixerà l'anunci de ep, potser t'interessarà tal producte o tal servei en funció de la conversa que acabem de tenir. Però no ens modificarà la resposta com a tal.
2: No,
4: és que estava pensant. La publicitat és invasiva per naturalesa. I això ho hem vist en fi, amb les webs digitals, etc etc. Hi ha vegades que tu intentes llegir una cosa i és quasi bé impossible. És quasi bé impossible, no? No sé, ens passarà igual també o no? Amb el xat.
3: Clar, en principi no, ara. Però clar, això també va passar quan va aparèixer la publicitat online. Al principi no era tan invasiva. Tenies doncs, un petit banner a un costat. Ara és el que dius, no? Entres a segons quina pàgina web i primer et surt el pop-up i entre el titular i el contingut ja t'han aparegut dos banners. Aleshores, clar, hi ha hagut bastanta crítica de que en aquest chatbots aparegui publicitat. Aleshores entenc també que OpenAI va una mica amb peus de plom de dir, bueno, de moment posarem aquí un banner discret, però que se sabés si això acabarà doncs, com les altres pàgines web.
2: Perdó, acabarà com sempre, perquè, per exemple, a les plataformes que eren la gran revolució de la televisió i tot això, ara tu estàs mirant Amazon Prime una sèrie de 50 minuts, un capítol de 50 minuts, i et foten dos o tres talls publicitaris com a Telecinco de tota la vida.
1: No, exacte, totalment, no només això, jo pago, per exemple, per una... Em sap greu, Marius, però pago amb el tema de Telefònica molts diners entre telèfons, tal, no sé què i tal, i quan comença el partit, quan obres ja a Movistar ja et surt un anunci. Sí, però és que això et passa al cinema. Vas al cinema que tu pagues no sé quina pasta per veure una pel·lícula i et passen un quart d'hora abans, et comencen a passar anuncis i anuncis i anuncis. Vull dir, que ja forma part de nosaltres els esports i la publicitat. És que, clar, no ho canviaran. Sí.
4: Bueno, i la FIFA s'ha inventat això de que parem els partits al minut 28 perquè si s'hidraten i sobretot el que hidraten és la capacitat, diguem, del ser humà d'absorbir publicitat.
5: Sí. No, sí.
1: És el menor dels problemes.
5: Sí,
1: és el menor dels problemes, efectivament.
4: Sí. Bueno, és una mena de coitus interruptus que, en fi, no ha fet evolucionar el món positivament.
1: Digues, Arnau.
4: Cap d'ells.
3: No, que si em permeteu, el tema de la publicitat és molt més rellevant del que sembla, perquè, clar, ara la tendència és que la gent deixi de fer servir tant el Google com a cercador clàssic i directament li pregunti a ChatGPT. Aleshores, això provoca una disminució de trànsit en molts portals que sostenen gràcies a la publicitat. Aleshores, ja estem veient la desaparició de moltes pàgines web especialitzades i d'altres que estan fent un crit d'auxili de... Sisplau, no feu servir ChatGPT per buscar qualsevol cosa, entreu, sisplau, als portals especialitzats de cada tema.
1: Clar. Un plaer, Arnau. Anem parlant. Gràcies, que vagi bé.
3: Moltes gràcies, Arnau, que vagi bé.
1: Arnau Font és especialista en el tema. Són les... Falten 7 minuts per les 10.
5: El que t'has preguntat ja existeix, ja, Basté.
1: El què?
5: Els robots que prenen decisions autònomes per a practicar execucions. Sí, això al front de l'est existeix. Ja no hi ha detrás un tio en un joystick decidint si aquell dron t'ha d'executar o no t'ha d'executar. El dron ja executa per ell mateix la decisió de si encara que sigues un adolescent indefens s'ha de tirar contra tu i rebentar-te en mil bocins. I que jo crec que el millor que podem fer és donar-li moltes voltes i imprimir tothom la encíclica del Sant Pare, subratllar-la en diferents colors, aprofundir sobre aquelles idees i exigir als governs que facin la feina, perquè és que, clar, el debat arriba en el moment en el que l'amenaça és si el món s'acabarà, si la humanitat desapareixerà. I escolti, anem a coses més petites, perquè d'intel·ligència artificial, en diferents formes, fa anys que ho arrosseguem. Escolta, els preus dinàmics dels espectacles han anat a favor o en contra de la gent? Han anat a favor, creus?
1: No, però dels dinàmics.
5: Els preus dinàmics, bueno, ho diu un espectacle...
4: A més, són fàcilment manipulables, perquè no? M'ho han donat, sembla
5: doncs,
4: que...
5: Doncs, escolti, ja això no acaba en el món, no acabarà amb el món, però és una decisió no millor, complica. Que ha fet millor o pitjor la teva vida. L'assistència a l'usuari en nom de la... de la tecnologia i de la novetat i dels avenços. Això serà fantàstic. Sí. No hi haurà... Vamos, és que agafaràs el telèfon i en 2 minuts t'ho solucionaran tot. I escolti, vostè, en relació a fa 15, 20 anys, quan truca a una empresa de serveis, està millor tractat o està pitjor tractat? Vostè, als aeroports, quan el seu vol se cancel·la, està millor tractat o està pitjor tractat? Amb tota la intel·ligència artificial que hi ha detrás per crear un chatbot que et parla, que et diu que tens raó, que ets estupendo, que ets guapo, que tens els ulls blaus, que ets ros, que peses el que has de pesar, ni un gram més. I dir, vale, d'acord, ja m'has dit el guapo que sóc, ara ajuda'm a arreglar el problema. Estàs millor o pitjor? La relació amb l'administració, des de que s'ha digitalitzat, és veritat que s'ha guanyat eficàcia en alguns processos, però des del punt de vista general, d'acompanyar la relació amb l'administració d'humanitat, d'empatia. Està millor o està pitjor que fa un temps?
6: Josep, ara pot ser la llista de les coses que són positives. Hi ha avenços en medicina, ho s'ha dit aquí, que són espectaculars, i això jo crec que beneficia, i això pots aplicar-ho en moltes altres aplicacions que ha ajudat moltíssim, positiu.
5: Que totes les tecnologies des que el món és món, tenen cara
6: no,
5: i creu.
6: Però no miris la cara dolenta.
5: Però dic que l'únic que dic ha de ser una aspiració a l'aprenentatge sobre altres revolucions.
6: Sí.
5: I que, de dir, pues, pensar que si ara haguéssim de fer la Revolució Francesa, ens estalviaríem l'època del terror. I que si haguéssim de fer la Revolució Industrial, ens estalviaríem trinxar tot el territori i contaminar els rius i fotre-ho tot enganyar Déu, perquè totes les revolucions porten coses bones i dolentes. Del que es tracta és que hi hagi exigència de dir, escolti, sobre esta revolució que està aquí, que és inevitable perquè la naturalesa humana és curiosa, té els incentius que té i, per tant, això no hi haurà manera d'aturar-ho, de dir, bueno, pues, escolti, estem al 2026, se suposa que hem après alguna cosa, se suposa que tenim una manera d'organitzar-nos a través de poder delegat que treballa per als interessos comuns i per al bé general i que sabem destriar les coses que van a sumar, les coses que van a restar i les coses que ni fu ni fa. I sobre les coses que resten hi ha molt poca ambició. Molt poqueta. El que deia Jordi al començament sobre els crios i el seu accés als inframons dels instints més primaris i d'altres coses. I aquesta ambició és el que es troba a faltar, però no d'ara, de fa bastants anys.
1: Sí, tant. 3 minuts i les 10. Un segon, sisplau, si em permeteu. Anem a la publicitat. Hi ha hagut unes eleccions que dius... Ara hi ha eleccions, hi ha molt interessants algunes d'elles, interessantíssimes les del mes que ve a Israel, interessantíssimes les midterms, les franceses que venen, les italianes, les municipals, les espanyoles, ara en parlarem, però parlarem de Suècia. Uh-huh. On el bloc d'esquerres, en aquests moments, està amb empat tècnic predominant el 95% escrutat i a falta de comptabilitzar el vot exterior. Però per què passa
4: això? I va davant per 20.000 vots o més.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Ara de seguida en parlem.
7: Presenta't a les oposicions de la Seguretat Social, perquè cuidem de tots i guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
8: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
10: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
15: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
16: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
17: Doncs jo només sento la carretera.
16: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
18: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
19: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
22: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entén. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
23: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
24: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
25: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
26: El perquè de tot plegat.
1: Són les 10 i 2 minuts. Després parlem del Gran Premi de Fórmula 1, perquè ja comencem aquí amb, la, amb les derivades... No, també t'ho dic, amb les derivades polítiques, també.
4: El ministre Òscar Puente diu que ha dit que ha sido un auténtico truño. Un trenecito de cotxes.
1: Uns diuen una cosa i els altres diuen una altra.
27: Bueno, però més cal veure el que diuen els pilots que van participar.
4: Jordi, aviam, no sé si... No sé si el que ha de dir el ministre. Però va ser un truño, allò. Com? Vaig veure una estona.
1: Allò va ser molt avorrit, realment molt avorrit. Però també t'he de dir, deixa'm que digui, també t'he de dir que hi ha algunes curses del Gran Premi de Catalunya que també són per donar caires. però també és veritat, deixa'm dir-ho, que comparativament, és un recinte on es fan moltes tipus de competicions durant tot l'any, i allò és un estagalèstric, i que recorda molt més un circuit com el del Principat de Mònaco. Vaja, és el circuit del carril del mig, que és aquell que pites perquè s'apartin, perquè no els pots avançar. Doncs aquí igual, aquí pites perquè s'apartin, perquè no pots avançar. Però en parlarem d'aquí a uns moments, perquè abans vull parlar de les eleccions que rius.
0: No, és que jo reia d'això del circuit aquest.
1: Ara en parlem.
0: És que era l'escopeta nacional, tio. I tot el que va passar per allà...
1: Un moment, jo també he de dir, Pere, una cosa, sí. Deixa'm-ho dir, perquè també posem-ho en perspectiva. Deixa'm veure un gran premi de Fórmula 1 aquí.
0: Jo
1: no és l'escopeta nacional, però en lloc de Vinícius. Sí. Allà hi havia, doncs, els jugadors del Barça, en lloc del Florentino Pérez, allà hi va el Joan Laporta, és a dir, això és evident que és així. Ara!
0: I tot el fatxeria, la Luisa i tots aquests, és que...
1: Sí. Que ja no sabia qui
0: era. És que era un espot de la Comunitat de Madrid tan descarat.
1: Això sí, bueno, no, ara en parlarem, però hem estat molt pendents d'aquesta matinada del que són les eleccions a Suècia. Més de 12 hores després que tanquin els col·legis electorals, no sabem qui guanya. Hi ha un 94% escrutat, el bloc progressista encapçalat pels socialdemòcrates guanya per un marge estretíssim, 175 diputats a 174. Dues dècimes de separació. Però què ha passat perquè hagi anat enrere el vot, o sigui, així com a Europa i el món, la ultradreta va augmentant, com és que a Suècia, aquest partit que es diu Demòcrates per Suècia, que des de l'any 88 que va ser fundat anava amunt a les votacions, ha passat aquí de segona a tercera força política. Per respondre a aquesta pregunta, tenim en línia la Judit Ros, que és politòloga catalana, que a més resideix a Suècia. Hola, Judit, què tal? Bon dia, moltes gràcies.
2: Bon dia, Jordi, bon dia a tota la taula.
1: A hores d'ara tenim el 94% escrutat, només hi ha un diputat de diferència. Això, el vot exterior pot capgirar el resultat?
2: Sí, efectivament, podria ser. Això ho sabrem dimecres, perquè no només és el vot exterior, sinó el vot anticipat. Estem parlant de Suècia, recordar l'audiència, que són uns 10 milions de persones i que estem en un estat, en un país, on la participació a les eleccions és al voltant del 80%. És bastant elevada. Llavors, el dimecres, rigorosament, sabrem exactament aquest llindar i, efectivament, com heu comentat a la taula, en aquests moments ens trobem amb uns 28.600 vots de diferència. I aquest frec a frec farà que aquesta tardor segurament sigui molt complicada. Estem davant de Suècia, una cultura basada en la negociació. Ara la prioritat ha canviat i, com deies, aquests demòcrates per Suècia, que fins fa poc s'havia instal·lat un cordó sanitari al voltant d'aquest partit polític considerat radical de dretes, però en aquests moments ells han perdut. I per què? Doncs es pot interpretar de diferents maneres, però segurament sigui que aquí a Suècia, el juny de 2026, hi va haver un canvi molt gran pel que fa a les polítiques d'immigració. Ha sortit molt als mitjans de comunicació i si fa no fa a nivell social se n'ha fet molt ressò. Hi ha hagut casos molt sonats de residents i immigrants a Suècia de feia molts anys que han hagut de ser extraditats d'un dia per l'altre, tot i tenir lligams de família. Però no només és la com ells han tingut accés a aquest partit de Demòcrates per Suècia, ha tingut accés a certes carpetes d'immigració i de medi ambient, tot i que no haguessin tingut l'experiència ni l'expertesa, és que segurament altres partits en aquest mateix bloc, on ells no en formaven part directament, sinó que en col·laboraven, han agafat aquests matisos de cara a la immigració, d'aquest tarannà més restrictiu. Llavors hi ha hagut aquí com una fusió de això és teu, això és meu, i això ha anat transpirant més cap al centre, que no pas cap a aquesta radicalitat. Els suecs són una societat molt pràctica. Llavors, aquests dies, la campanya electoral s'ha posat a sobre la taula doncs, elements que, salvant les distàncies en Catalunya, ens sonarà. Per exemple, l'assistència sanitària. Hi ha cues de fins a 90 dies. El sistema s'està col·lapsant. Cal avaluar què està passant. L'educació, salvant distàncies, insisteixo, l'informe PISA, també a nivell d'educació a Suècia, ha baixat considerablement. I, sobretot, el tema de l'economia també és important i, insisteixo, migració que va lligat amb llei i ordre.
1: Normalment com voten els suecs a l'exterior? Donen suport al bloc progressista o al conservador?
2: Clar, depèn de les eleccions 2022, la tendència va anar més cap als socialdemòcrates, però Ulf Kristersson, actual primer ministre, sí que va tenir més ressò, perquè vulguis o no, el vot exterior suec també està lligat molt com aquest tipus de nostàlgia, com aquesta percepció tan en positiu que tenim cap als països nòrdics i sobretot Suècia, i cal recordar el fet que és que març 2024 és quan Suècia trenca amb aquesta neutralitat internacional i, com recordem, entra a formar part de la OTAN. Llavors, potser no tan relacionat, però m'agradaria compartir aquesta anècdota amb l'audiència, i és que Suècia sí diu sí a la OTAN, però això a Rússia no agrada. I en aquestes eleccions ja era una activitat que havia format part de les eleccions del 2022, però, oh, sorpresa, hi ha hagut milers de vots, ara que parlàveu de la intel·ligència artificial, hi ha hagut milers de vots provenents de l'oest d'Àfrica, que el que han intentat és confondre molt a l'electorat internacional i nacional a dins de Suècia pel que fa a les dues coalicions o les possibles opcions guanyadores. I qui hi havia darrere d'aquests vots a l'oest d'Àfrica? Doncs s'acaba de descobrir, s'ha destapat, està sortint als mitjans, que ha estat finançat per Rússia. També hi ha hagut escàndols durant la campanya sobre un dels membres de Demòcrates per Suècia, aquest partit radical de dretes, que ha estat involucrat directament amb xarxes d'influència russa. Per tant, si anem picant pedra, sortiran més matisos.
1: Parlem molt de l'extrema dreta com si fos un tot, però com són exactament els demòcrates de Suècia? Són tan radicals com, per exemple, Alternativa per Alemanya, o relativament més, entre cometes, moderats, com podria ser la Meloni o la Marine Le Pen?
2: Clar, això és una interpretació en clau europea que té molt sentit perquè tots ens reflectim i hi ha fins i tot un cert efecte mirall. Però aquí a Suècia és un país petit, no amb quant a dimensions, insisteixo, sinó amb quant a població. Què vol dir? Que aquí la radicalitat s'expressa d'una altra manera. Fins fa poc aquests demòcrates per Suècia van tenir una campanya política en els autobusos de les capitals, de les principals ciutats sueques, on deia, enyores Mogadishu, la nova llei de deportació t'hi acostarà. Clar, això es va retirar perquè els conductors d'autobusos precisament es negaven a conduir aquell autobús amb un eslògan tan radical i tan de dretes. Llavors ells el que fan és una mica, a vegades, ser molt radicals i a vegades camuflar-se en el centre. I per això ara ha canviat en el sentit que fins i tot l'actual primer ministre, en aquest bloc com més de dretes, diguéssim, els havia promès càrrecs ministerials sí es guanyava de forma clara i evident en aquestes eleccions. Per tant, aquí canviava molt el patró i no sabem, i encara s'ha d'interpretar, si és que els suecs això els hi creava una certa recança o ja els hi estava bé que fos un nou paradigma.
1: És veritat que un dels motius pels quals és probable que pugui guanyar l'esquerra és que la candidata és una persona que també demana posar límits a l'entrada de l'immigració a Suècia?
2: Aviam, Magdalena Andersson podria estar heredant els pocs beneficis o poca millora que hi ha hagut fins ara en quant a la criminalitat i a les bandes de crim organitzat a Suècia. Ella potser ha fet declaracions públiques que no havia fet fins al moment, en què sí, que l'aproximació canviaria, però per dir-ho d'una altra manera, els tirotejos segueixen existint. I si Ulf Kristersson fins al moment no hi ha pogut posar remei, Magdalena Andersson tampoc podrà venir aquí amb la gran solució, sinó que seria una combinació de diferents factors. De fet, el 10 de setembre d'enguany, fa molts poquets dies, és quan la llei canvia i es baixa l'edat per responsabilitat criminal pels casos més greus. Estem parlant de menors de 14 anys que poden rebre penes fins a 4 anys de presó en facilitats en edificis i presons especials per menors d'edat. Això és un canvi radical. Llavors, Magdalena Andersson ha tingut un resultat bastant dolent, de fet, dels pitjors del seu partit polític en les últimes dècades. Quina serà la seva proposta? Potser sí, acostar-se més en aquesta aproximació més restrictiva. No se sap.
1: Què dius, Josep?
3: No, en la línia del que preguntaves tu, perquè almenys el que hem llegit majoritàriament als mitjans espanyols és que durant la campanya
1: molt restrictiva,
3: l'electorat no podia percebre canvis en les restriccions, tant amb l'asil com amb l'accés a la nacionalitat, l'incentiu de que els immigrants marxin a través de xecs, i que la socialdemocràcia ha fet seva aquesta oferta política, i que per tant ha esvaït el risc de que canviï una política immigratòria que ha posat en peu la dreta amb el suport de l'ultradreta, els incentius per a que hi hagués un gir al vot socialdemòcrata tornaven a ser els mateixos de sempre, que és la butxaca, de dir, escolti, una oferta de pujada d'impostos a les classes més adinerades, al retorn de l'estat del benestar, un capitalisme de rostre més humà, a diferència dels darrers anys, i això és el que hem llegit a Espanya, que és que l'ultradreta i la dreta, per dir-ho d'alguna manera, ja han fet la feina, perquè la seva agenda en immigració és també la de qui governarà si es confirma aquest canvi de govern. Tu estàs allà vivint i, per tant, podràs explicar millor si això és cert o és una enganyifa dels enviats especials dels mitjans espanyols a Suècia.
2: Però enganyifa, no ho sé, perquè és curiós com mirem a Suècia amb diferents ulls, evidentment. Suècia també ha jugat un paper clau en tot el que és el Consell Nòrdic. Vam parlar aquí en aquest programa sobre Groenlàndia. Llavors, Suècia, a nivell de política exterior, sí que segueix sent potser un punt de referència. Però pel que fa a política nacional d'immigració, és un tema que no és resolt. Penseu que és una societat que els suecs no se senten a gust ni còmodes amb un conflicte. I aquí hi ha, com diuen els anglesos, un elefant molt gran a l'habitació que s'ha d'adreçar. Si Magdalena Andersson farà un camuflatge o intentarà fer una finta que s'assembli al que ha fet fins ara Ulf Kristersson, no acaba d'estar del tot clar, perquè si ella arribés al poder ara, cosa que no se sap, els seus companys de coalició, els altres partits de coalició, aquí sí que farien línies molt vermelles cap a la immigració, i de fet ha sortit molt als mitjans de comunicació en les últimes setmanes, de fins i tot no només immigrants doncs, que vinguessin a Suècia en diferents zones migratòries per qüestions humanitàries, que els drets humans també s'han esmentat als mitjans, sinó que són propis, són, per exemple, ciutadans britànics. Això ha sortit molt a la premsa britànica. Britànics que portaven aquí 30 anys, de cop i volta, han estat expulsats. Llavors, aquí s'han dut a terme canvis molt radicals que la societat no ha tingut temps d'assimilar i que encara ells, bueno, o sobretot aquí, jo estic al sud, la percepció que tenim molta immigració és que no som ni blanc ni negre. Però després també la paradoxa és que es queixen de que les coalicions són poc operatives. Llavors, aquí caldrà veure aquesta tardor, que acabo d'engegar a la llar de foc, serà molt llarga, i esperem que acabin resolent aquest bloqueig. Esperem que no sigui un bloqueig.
1: He posat la llar de foc, eh?
4: Sí, de debò, és el final que ens ha quedat més clar de tot el teu discurs.
1: Que fred, aquí comença a fer fred. Escolta, permet un moment, Judit, vaig un moment a la publicitat, que després el Joaquim Forra vol dir alguna cosa. Un segon, eh?
2: Gràcies.
5: RAC 1. Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
6: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alert les mesures reguladores que prepara Estats Units. Possibles canvis als tipus d'interès.
7: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
8: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
9: 205 cavalls i només 4,3 litres?
10: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a...
28: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
12: T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine.
13: Setembre no és tornar a la rutina, és tornar als planassos. Tardes de cinema, sopar amb amics, estrenar roba, començar nous reptes, perquè hi ha rutines que sempre ve de gust recuperar i llocs on ve de gust tornar. A més de les teves botigues i restaurants preferits, a Esplau t'esperen un munt de novetats per carregar piles i gaudir d'un caprici postvacacional. Torna a Esplau i redescobreix la teva rutina.
14: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masachs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masachs, especialistes en naus industrials.
15: A Centres de Dia Cuideo volem que vegis per tu mateix perquè som diferents. Espais amplis i amb molta llum natural. Activitats que estimulen cos i ment. Transport porta a porta i un ambient pensat perquè cada persona se senti activa i acompanyada. Centres de Dia de màxima qualitat. Vine a provar-ho sense compromís. Centres de Dia. Cuideo.
16: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
17: El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
18: Tren amb destinació La Teva Feina. En parada a Deixa els Nens al Col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard, com cada matí.
17: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
19: SM Install, la nova generació d'instal·ladors industrials. Instal·lacions segures i sostenibles per a indústries, empreses, comerços i oficines. Un servei innovador i immediat. Atenem les teves urgències perquè el teu negoci no s'aturi mai. Truca'ns al 93 714 19 88 o informa't a sminstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
26: El perquè de tot plegat.
1: Són les 10 i 20. Joaquim Forn, volies
20: sí.
1: fer...
20: No, sí, jo li volia fer una pregunta a la Judit. Clar, parlem de dos blocs, però suposant doncs, que es confirmi doncs, que hi ha el bloc d'esquerres doncs, suma més, realment és tan fàcil unir el que és el Partit Socialdemòcrata amb el Partit d'Esquerra, amb el Partit de Centre i amb els del Medi Ambient, no sé com li diuen el partit aquest, els ecologistes, realment és tan fàcil perquè és una coalició, vaja, una mica complicada, no? I m'agradaria també conèixer l'opinió de la Judit sobre això.
1: Judit...
27: Aprofito per dir, per afegir, les dues coalicions poden ser igual de complicades.
1: Un parell de branquillons al foc.
20: Però suposo, ara, pressuposant que es confirmi el resultat ja, aquest, ho deia.
1: Sí, sí. Sí, ara li preguntarem perquè estem novament intentant... Recordeu que d'aquí uns moments parlarem del Gran Premi de Madrid des de moltes vessants. La política, l'ambiental i l'esportiva. Les tres potes. Eh? Les tres potes.
27: I l'econòmica.
1: També.
27: L'econòmica.
1: Tot. Però esclar, fixa que amb aquest comentari de la Teresa Cunillera agafa força també el política. La política, perquè... I després una altra que també hauríem de parlar, que és que Òscar Puente potser que algun dia deixi el telèfon a banda, eh? Perquè sembla el portaveu al Twitter del govern d'Espanya. I de vegades es fot unes passades de frenada, que déu-n'hi-do. Aviam, la Judit la tenim? Sí, val. Endavant, Joaquim.
20: Sí, Judit, et preguntava si en el cas que es confirmi la victòria del bloc d'esquerres, realment és un bloc consolidat, en el sentit de que, a part del Partit Socialdemòcrata, hi ha una suma entre el Partit d'Esquerres, el Partit de Centre i el Partit Ecologista. Realment això és factible, la unió d'aquests partits, amb un programa comú, amb un programa de govern?
2: Sí, la pregunta és molt bona, ha fet Joaquim, perquè ells ja abans de dir si anirien junts o no en aquesta coalició fa molt de temps, la contradicció sempre cau entre els d'esquerra i els del Partit del Centre. I ells han dit, si guanyem aquesta coalició, nosaltres no hi serem, no compteu amb nosaltres, tant els de centre sobre esquerra i viceversa. Llavors, després veurem si això realment, si hi ha molt en joc, si acabaran llimant les diferències i és tot retòrica preresultats finals, o realment tornem a caure en el que us deia abans, que és que els suecs es queixen sovint, aquestes coalicions són molt democràtiques, tothom hi té a dir quelcom, però pequen d'un cert estancament. I estem tots familiaritzats amb aquest fenomen, que és que quan tu planeges o proposes una política pública a llarg termini, quan tens unes coalicions tan delicades, és molt més difícil poder implementar-la i planificar-la i que tingui un recorregut a llarg termini. Llavors, Suècia té la sensació que no volem canviar gaire les coses, però tot i així, tothom hi hauria de ser-hi present. I per això, fins i tot el que deia abans, el cordó sanitari que pels demòcrates de Suècia s'ha trencat. I això també ha anat bé, perquè se n'han adonat, la societat s'ha acabat d'adonar que els demòcrates per Suècia no són invencibles i que també tenen les seves febleses. I que com a vegades, com

0: Efectivament.
1: Aquí una pregunta molt... O sigui, quan pensem en Suècia, pensem gairebé amb la netedat, amb la pau i amb la tranquil·litat. Però Suècia té, per exemple, un problema greu d'inseguretat en alguns barris d'Estocolm, sobretot pel tràfic de drogues? Això és veritat?
2: Sí.
0: Molt greu. Molt greu, Jordi, efectivament, molt greu, i greu en el sentit que no només afecta a doncs, ciutadans o habitants d'aquestes zones que sovint estan restringides, sinó que afecta la població menor. Estàvem parlant dels menors, dels adolescents, no només de bagatge forani, sinó de propis suecs criats i nascuts a Suècia. No vull entrar en etiquetes, perquè aquí el tema també és important a Suècia, però la cosa s'ha escapat, perdoneu, no, és que és algo que ja fa temps que intentem analitzar, perquè és molt difícil d'entendre, però bombes. Vas per una ciutat completament tranquil·la, normal, tu pots imaginar, tots els estic estereotipant, evidentment, tots russets, tranquils, i de cop i volta policies, no saps el que està passant. I això passa molt sovint. I després hem tingut també aquest fenomen de més considerat d'aïllacionisme social, perquè aquest també és un problema important, i és, ja hem tingut amb dues escoles, una d'adults i de primària, a tirotejos semblants als que succeeixen als Estats Units. Llavors aquí hi ha problemes d'arrel, però sobretot el crim organitzat. I sovint a Catalunya, llegiu els mitjans de comunicació, un criminal molt buscat a Suècia ha sigut arrestat al Maresme. I dius, ostres, quina connexió ja, és que la contraposició de tot plegat és que els que estan aquí traficant amb drogues, menors d'edat, les xarxes criminals, els caps d'aquestes xarxes no estan a Suècia i sovint provenen de països encara més lluny de Catalunya. Llavors, hi ha un problema, Suècia hi està intentant posar-hi solució, però també és una policia molt diferent al que nosaltres entenem a Catalunya. No entraré en competències d'interior perquè tenim uns quants experts a la taula, però sí que és veritat que és una altra aproximació diferent, però el problema té característiques similars on nosaltres estem aquí i a Catalunya.
1: En fi, Judit, moltes gràcies per ser amb nosaltres aquí al Món a RAC1 i fins aviat.
0: A vosaltres, gràcies, a reveure.
1: Que vagi bé. La Judit Ros, que és politòloga i que és experta en Suècia, que viu a Suècia més, i que ens ha il·lustrat aquí el Món a RAC1 d'aquestes eleccions que tenen guanyador parcial, però no definitiu. Hòstia, ha ressuscitat Albert Rivera.
3: Sí, noi.
1: L'estic veient en TV3.
4: Però ha ressuscitat
3: també devia estar
4: diferent,
3: el Paduc,
4: no?
3: Ahir. Com? Allà. També devia estar això del Madrid Ring.
1: Que parlem del Gran Premi de Madrid. No, tu vols
3: no però més el nom. Madrid Ring o Madrid Ring. És que el nom és ridícul. Bueno, que... No, jo estic molt a favor, eh?
5: Aviam, una mica com Welling, no? Totes aquestes coses es van posar de moda de...
1: Bueno, comencem pel tema polític, eh? El ministre de Transformació Digital, Òscar López, ha carregat contra el govern d'Isabel Díaz Ayuso per la gestió del circuit urbà de Fórmula 1. Ho ha dit aquest matí a Televisió Espanyola.
6: Ya hace la Comunidad de Madrid inventarse un circuito urbano que no ha traído más que problemas y que ya veremos cuánto ha costado. Ya veremos cuánto ha costado. Porque la señora Ayuso se ha desgañitado a decir que tenía 0 euros de la administración pública. Vamos a verlo. No vaya a ser que nos encontremos como pasó en Valencia hace años, todos recordamos, y descubramos que en esta comunidad no hay dinero para la Complutense, no hay dinero para hacer pruebas médicas a miles de madrileñas que están esperando una mamografía, pero sí hay para ese tipo de cosas.
1: Òscar López també s'ha sumat a les queixes del veïnat pel soroll i altres maldecaps generats per aquest circuit.
6: A favor de que haya un gran premio en Madrid, es más, yo de luego si fuera presidente estaría pensando en construir un circuito permanente, no ese circuito urbano que no tiene más que costes y prejuicios a los vecinos, ya no lo entiendo, y ya veremos dónde acaba todo esto, claro.
1: Va. Això ha dit, Òscar Puente també ha dit el que ha dit, ja ho sabem, però Isabel Díaz Ayuso... que ja, avui hi havia un esmorzar, que és aquesta cosa que em té fascinat. Cada dia...
5: Tot el dia esmorzen a Madrid.
4: És bàsic de Madrid.
1: El Club Segle XXI ha sortit en tromba i ha carregat contra els ministres perquè cap d'ells va assistir al Gran Premi.
4: Segur que es va trobar a faltar.
1: El director general d'Esports, Fernando Molinero, va ser el representant de l'executiu. Atenció a Díaz Ayuso.
7: No entiendo para qué tenemos 22 ministerios y ninguno ni siquiera se ha molestado en acercarse y lo único que han intentado es deslucirlo constantemente, buscándole siempre los fallos, los peros, a ver si como hicieron con la Vuelta Ciclista a España, y esto solamente se organiza en Madrid. Mucho la roja, la selección nacional, mentira, no bien, todo lo que tenga que ver con España, con un éxito nacional o con algo que le venga bien a Madrid, lo odian, ¿eh?
1: Aviam, també he dit una altra cosa, que és que el Gran Premi d'Espanya demostra al món el que els espanyols som capaços de fer, ha dit. Aviam, moment. No per res, eh? No per res, eh?

0: Però escolta'm una cosa. Si vols, comencem a explicar. Ja no farem ara aquí banderetes, però any Jocs Olímpics del 92 Barcelona, per posar un exemple, o tantes i tantes altres coses que, home, que no només Barcelona,
1: la visita del Papa,
0: per exemple.
2: I de Catalunya fa bastants anys que existeix.
0: Però és que, sí, però és que i Madrid ha fet altres coses que també són dignes d'esmentar. És que, clar, és que dona la sensació que només es fa bé a partir del moment que arriba aquesta dona al poder.
3: Pelotazos, això sí que són experts, en pelotazos per qualificar i no costa res.
0: No, però t'ho vull repetir, és que...
4: Ara m'agrada això dels ministres, perquè diu...
3: Té raó. Que no hi hagués cap ministre és una vergonya.
4: Antes lucido l'acto. Què vol dir? Que quan hi van no lucen?
5: Si ella no els convida als seus actes, els actes que organitza, ella no els convida.
4: I no convida el delegat del govern quan hi toque, en fi. Si és ella que no vol a la gent que no sigui dels seus.
3: O tu ets un ministre i t'hi presentes. O ets el Pedro Sánchez.
4: No sé com anar.
2: Però en tot cas, la raó de fons és que aquest circuit i aquesta prova s'ha fet en contra del circuit de Catalunya. No podem oblidar.
5: Bueno, I ha costat més el que és el fit que has de pagar perquè dos ciutats d'un mateix país han tingut, diguem, de lluitar, diguem, davant del dominical i tal per aconseguir...
2: El debat és aquest, independentment de si és un circuit urbà o no. Aquesta gent ho van fer perquè no suportaven que Catalunya tingués aquesta prova i s'han inventat això i amb el risc de que es perdés a Catalunya, perquè al final es va arribar a l'acord un any aquí, dos anys allà, no sé com acaba finalment.
5: Però... a Madrid els pròxims 10 anys i cada dos anys a Barcelona.
2: Catalunya.
5: Bueno,
2: a Montmeló. Sí.
4: Si el fas de 9 en 9, val la pena tenir en compte de no fer-ho en un lloc on hi ha cases a la vora, on hi ha problemes amb el veïnat, i si el fas, fes-lo bé. I a mi, que no n'entenc de Fórmula 1, però clar, jo he vist els pilots a les xarxes socials, els pilots, però Verstappen, aquesta gent...
0: No, el Verstappen és fake. El que va dir el Verstappen és fake.
2: Però
4: de l'Alonso no, I el del Sainz, per cert, que és envejador del premi.
0: El Fernando Alonso sempre ha dit que el seu gran circuit per ell és el de Catalunya. Això ho ha dit Fernando Alonso sempre. Fixa que no va voler ser l'ambaixador del...
5: És el circuit on es fan totes les proves abans de començar el campionat. Poden escollir qualsevol lloc del món i escolleixen Barcelona per una sèrie de característiques, però entre elles perquè el circuit té unes condicions determinades que són favorables a provar els motors, no? I després, una última cosa. Jo, el que m'estranya és que aquí al mig hi sigui FEMA. Muntar un circuit tardes molt temps. Aquest circuit envaeix escolta, això és un problema d'IFEMA, vull dir, amb la qual cosa jo m'ho miro des de fora, I he parlat amb gent, en fi, de la Fira de Barcelona, que diu, quina cosa més rara, perquè hi ha certàmens que no es podran fer i que segurament els recollirem nosaltres, perquè
4: han invadit l'espai.
5: Bueno, perquè aquell espai han decidit que era un espai, diguem, que el tenim que fer servir si no en tinguéssim més, no?
6: Està bé, mira, bé, el Camp de l'Atre, què busques?
0: Com?
6: Què busques fent això? I, escolti, jo no... La Fórmula 1, dius, és un esport, sí, com el futbol, però el futbol envia la Supercopa a Aràbia Saudí. Dic que hi ha decisions que són per pura lògica econòmica, més enllà de la competició. Llavors el circuit aquest no es pot adelantar, els cotxes no poden treure el màxim rendiment. No sé, la gent que entén de Fórmula 1 farà les crítiques. Però, escolti, no, és que jo no busco això. Jo busco una gran operació de màrqueting publicitari al voltant de la ciutat de Madrid, enviar el missatge de que nosaltres també estem a la roda dels grans premis de Fórmula 1, i com que no m'importa tant diguem-ne la dimensió esportiva de l'event, vaig a fer un circuit urbà perquè la gent podrà vindre en metro i podrà vindre en bus. I, per tant, el desplaçament, que és una cosa important en segons quins circuits, jo m'ho estalvio. Tinc un circuit integrat en una zona de nou creixement. Jo, quan vaig estar del setembre al gener passat, des del meu àtic a Valdebebas, veia com s'estava construint el circuit. I els amics de Barcelona em deien, no l'acabaran. Dic, no veieu el que jo estic veient des de la terrassa? Dic, això és nit i dia, nit i dia, nit i dia, i ho tindran llest. El que busquen, Dius, home, jo no sé si, si els madrilenys s'aixequen cada dia pensant única i exclusivament a veure com poden fotre els, els barcelonins. També fan coses pel seu propi interès. I estem en un estat que les 17 autonomies competeixen entre elles per penjar-se...
5: Sí, però si paga la festa és l'Estat.
6: Per menjar-se
5: medalles. Si paga la festa és l'Estat, això no, sembla que no té massa sentit. És a dir, aquí ens hem fet creure que això, això no té cost pel, pel ciutadà. Bueno, vull veure, t'ho dic perquè he parlat amb gent que en sap.
6: Però això, no perquè vingui aquí improvisant. Això, Màrius, ho podem aplicar a qualsevol gran event.
4: Bueno, però ara parlem d'aquest.
6: Els estudis d'impacte econòmic sobre qualsevol gran event a qualsevol ciutat, doncs te'ls has de creure, perquè són els contes del gran capitán, saps? És a dir, tu ho creus, te presenten un estudi 3 setmanes abans, te diuen que l'impacte econòmic seran no sé quants infinits milions d'euros per a que passin uns corredors, per a organitzar no sé quina cosa, i tu ho creus. Llavors els números normalment són més complicats de veure. Però, des del punt de vista del missatge econòmic de la capital d'Espanya, de dir, escolti, aquí el que ens proposem ho fem, perquè som amics de l'activitat econòmica, perquè som capaços de fer els projectes en temps i forma, amb independència de la reglamentació ambiental i totes aquestes coses, dir, escolti, brillo, brillo, brillo, brillo, i aquí es va d'una altra manera. Som amics del capital financer, trobarem els patrocinis per fer-ho, perquè Madrid s'ha convertit en la gran ciutat amiga del diner de tot Espanya. Aquest és el missatge del Premi de Fórmula 1. Això és el que buscaven, que els cotxes s'adilantin a les curves, els importa ben, ben poquet, i el que buscaven ho tenen. Ho tenen, ho han fet. Tenen un circuit urbà que cada X temps s'omplirà de gent per escoltar...
3: Però... Després que tindrem més endavant el Josep Lluís Merlos, hi ha una que en sap molt, dels que més sap d'això, hi ha una cosa que ha passat sempre a Catalunya, per exemple. O sigui, a mi sempre m'ha agradat dir que Catalunya fot pudor benzina, perquè és un país que històricament ha tingut, vaja... és veritat que Madrid tenia Jarama, però aquí que si les 24 hores de Montjuïc, que si els grans premis de motos des de fa molts anys, que si les, la Fórmula 1... És a dir, aquí ha hagut una història.
5: Hi ha hagut factories de motos, sí, perquè factories de cotxes, sí, perquè hi ha hagut una indústria darrere...
6: Però la Copa Amèrica mateix... La Copa Amèrica.
4: Però veure, no desviem
6: ens va costar quartos o no m'ho va costar a la gent de Barcelona i a la gent de Catalunya portar la Copa Amèrica al moll de Barcelona.
5: Sí, però no vam tenir que construir un moll, eh? Bueno, o sigui, no, o sigui, el mar hi era. O sigui,
6: aquí, vas tindre que firmar uns acords amb una gent que exploten un negoci molt vistós, que és Fórmules 1 del mar. Dius, el missatge quin és? Quin missatge vol enviar a la ciutat? Pues exactament el que Madrid vol enviar amb el seu circuit de Fórmula 1. Però... És a dir, estem al mapa del món, estem al mapa dels grans esdeveniments.
3: Tour de França.
6: Si ens hem de rascar la butxaca en benefici d'aquest missatge i d'aquests spots que es veuran per tot el món, pensem que la inversió està amortitzada i trobem benefici. T'ho pots creure o no? Jo no estic fent el judici de que m'ho cregui. Però vull dir que d'exemples d'aquests, de coses que costen d'explicar... perquè vull dir, la Copa Amèrica, la narrativa de tots, unànime, un èxit, no sé què, al final va ser un event per a unes minories que va tindre un impacte molt limitat, però tots ho vam celebrar.
3: Com si ens hagués tocat... L'Ajuntament de Barcelona, bàsicament.
6: L'Ajuntament de Barcelona i d'altres grups. Ho vam celebrar com si ens hagués tocat la grossa al Mundial de la Notorietat.
4: Està molt bé això de desviar l'atenció, però estàvem parlant del Madrid. I jo crec que aquí és veritat que hi ha moltes qüestions sobre la taula, sobre un tema, és a dir, la impunitat en què s'actua per fer determinades coses sense donar explicacions. Només cal pensar en l'estiu que portem respecte de la Comunitat de Madrid i la seva presidenta. Jo crec que això és com una carrera cap endavant. És a dir, ara tothom parlarem del Madrid, i ho desviarem a la Copa Amèrica, el que convingui, però en qualsevol cas començarem a no parlar tant de l'àtic. Després, quan ja ens inventarem una altra cosa, perquè no es parli ni de l'àtic, ni del Madrid, ni de no sé què. Jo crec que, a veure, val la pena una cosa com aquesta, al marge de que sigui una competició amb el Gran Premi de Montmeló o el que sigui, que també... Això només passa amb els mediocres, eh? Bueno, veus que un li va bé.
3: És a dir, aquí deixa'm dir una cosa, eh? És a dir, aquesta futbolització política que sempre ja estic dient, està passant per tot arreu. És a dir,
4: ja, però no ens
3: aquesta història de la lluita entre Barcelona i Madrid, que ara ens obrirem allà i tal, aquí ho has de mirar des d'un punt de vista... El tema polític és evident, a mi m'agradaria saber quan calé privat i aquí, i estic convençut que no en trobarem gaire. Estic convençut que no en trobarem gaire. Segona, a mi també de la part esportiva, després en parlarem, que és evident, i després, què és això? Que és a dir,
0: Dia d'ahir s'ha convertit aquest gran premi de Fórmula 1 en el Mourinho, o sigui, s'ha convertit en Mourinho.
6: Sí.
0: Estàs d'acord o no? Sí. És a dir, ha fet de Mourinho, bueno, todo lo que le venga bien a Madrid lo odian, això ho ha dit Isabel Díaz Ayuso, todo lo que le venga bien a Madrid lo odian, Madrid ha demostrado que España puede organizar...
6: Però el govern de l'Estat ha fet de Simeone.
0: El govern de l'Estat ha fet de Simeone.
6: Sí, senyor, està molt bé. Aquesta és la lògica.
4: Jo no sé si us ha convidat, d'entrada.
0: Seguríssim.
6: Però que fa dies, bueno, fa dies que el debat ve... si mires les edicions madrilenyes d'alguns mitjans, veus traslladada a la lògica del paper o de les zones, com li vulgués dir, el tipus de relació que es té amb l'executiu de Madrid.
4: Hi ha gent
6: a favor i hi ha gent en contra, perquè la política ha segrestat el debat, i Ayuso ha fet el possible perquè passi, i el govern de l'Estat, concretament Òscar López, que és ministre, fa declaracions com a ministre, però en veritat ja és un candidat, i per tant hauria de deixar, i per tant hauria de dimitir de ministre per dedicar-se a fer campanya a Madrid, que és el que ha fet aquest matí a les entrevistes.
4: Però igual que l'altre.
6: Doncs el dius, Mourinho és ella, sí. I López és
4: Simeone. Però recordeu una cosa, és dir, mira, si López ha de plegar perquè és candidat, la senyora Díaz Ayuso ha de plegar perquè és candidata. O no?
6: Els candidats, els presidents que aspiren a la reelecció...
4: Ah, no, aquests... No pleguen, d'acord, mai. Ja ens hem entès. Però recordeu que hi va haver, no fa massa, ja fa un temps, va haver un acte a Madrid, un acte institucional, en el que se n'hi va anar el ministre Bolaños per a participar, i una senyora de protocol se li va posar davant i li va barrar el pas. Recordeu que el delegat del govern de Madrid no el conviden als actes institucionals, eh? No parlo dels actes, diguem, lúdics o com podria ser aquest, no? Els actes institucionals, el dia de la comunitat. El delegat del govern, que és el representant del govern de l'Estat, no el conviden, no el volen. I va un ministre i una senyora de protocol li barra el pas i no el deixa pujar a la tribuna. És dir, a veure, amb aquests antecedents, tu dius, si podien presentar. Bueno, potser els haguessin enviat amb aquests seients que han fet a sobre de la sorra, que a més tenen una pantalla de banc que no us deixa veure el Gran Premi. Home, jo crec que la senyora Ayuso té acreditat el, diré suau, el despreci que té per tot aquell que no li fa la pilota, no? I jo crec que és difícil de trobar el terme mig, evidentment, però, home, ara reclamar allò a aquells que els has fet fora de casa teua, a dir, no venen a sopar... Pues, home, és que la millor esperaven que no hi hauria pienso
6: no,
4: per ells.
6: No seré jo qui defensarà les formes d'Ayuso.
4: No, si no és reformes, jo no parlo de formes, parlo de fondo.
6: Ni les formes del seu cap de gabinet, però sí que dic que la Comunitat de Madrid i el govern de Pedro Sánchez es necessiten un a l'altre com l'aire que respiren.
4: Sí,
6: i que tens exemples, els dos executius, de menyspreu institucional cap a l'altre.
4: Vinga, sí, sempre va... Tothom igual.
6: Puente, explica'm una diferència.
0: O sigui, Puente dit que el Gran Premi ha sigut un autèntic otoño.
6: Entre el ministre... una diferència entre Puente i Abascal, una sola. Des del punt de vista de gestió de la comunicació política, una sola diferència entre un i altre. Cap.
4: Jo crec que moltes.
6: Cap. Cap. L'única diferència és que un és d'esquerres i l'altre és d'ultradreta. No. Però des de la forma d'actuar davant d'un micro, de menysprear l'altre, d'eliminar-lo de la conversa si no t'agrada el que diu, és exactament la mateixa. Jo estic bloquejat pel ministre Óscar Puente. No sé per què.
5: T'ha bloquejat?
6: Sí. Ah. Bueno, va bloquejar tot un seguit de periodistes. Ell se va fer una llista d'articles que no li agradaven. I a més ho va explicar en una entrevista. El seu equip de comunicació va estar un temps, o encara ho deuen fer, treballant, de dir, pues mira, este, i els que van caure de la banda, que no li agradava el que deien, bloquejat.
4: Bueno, però tu deus ser un honor.
6: No, no és cap honor. No, no és cap honor, perquè jo aspiro a una conversa pública on la gent tracta l'altre en un mínim respecte, encara que sigui molt dur en l'oposició a les seues idees o en les seues decisions. Sempre aspiro més de qui ostenta un càrrec institucional com és el Ministeri o la presidència d'una comunitat. Espero menys de l'oposició. Li dono un marge d'actuació més gran i de tindre un pulsim més de responsabilitat, perquè són oposició, però dels governants espero molt. Es digui Ayuso, es digui Puente o es digui Pepito els Palotes.
3: Què espera més, què dius?
5: Ja m'he apuntat les següents paraules. Nom ridícul, madrin, perquè el trobo ridícul. Provinciar tot l'operatiu. Acomplexat, jo crec que en punt de complexament. Que tot és façana.
1: alimentació del relat, com explicava l'amic Martí, i que se li veu molt la tramoia. Però hi afegeixo dues qüestions més. A la senyora Ayuso potser se li està començant a acabar la flor al cul, no? I per tot això de Madrid Ring i aquest victimisme i no s'odien i tot això. Han passat dues coses que no s'han comentat gaire, però que crec que han estat bastant significatives. Una és la qüestió de l'àtic i la posició de Feijó. Que lo tonto, ha vingut a dir aquí passa algo. Recordem unes declaracions on diu que ja s'havia feia temps que s'havia fet aquesta venda, per tant li va dir una mica mentidera a la presidenta de Madrid. I l'altra... L'altre dia,
5: amb una matització. La boca petita, amb la boca petita i anant al següent acte...
1: Però almenys aquest no ha saltat com el que va venir aquí.
4: Però va fer una cosa que va dir... Li van dir que buscava un local.
1: Bueno, deixem-me acabar. I l'altre, la famosa cimera pel tema del finançament, on Ayuso va promoure un sabotatge i un boicot de tots els consellers del PP, no va funcionar aquest boicot. Ell, el conseller o la consellera d'Economia de Madrid, de la Comunitat de Madrid, sí que va fer boicot, però tots els altres populars hi van anar. No, estamos muy en contra, venimos a defender nuestra posición, diu a voz, i una merda. Els va trucar el Feijó i els va dir, aquí se va. Per tant, a la tonto, lo tonto, poquet a poquet, jo crec que van passant
6: coses. Aquí se va, no, i passa una...
1: Però ella ja pot anar a fer la comèdia, anar a Telemadrid...
6: I n'hi ha una...
1: I traurà el 40% de vots, però...
6: Que nosaltres aquí... estem a 600 quilòmetres, no podem seguir l'actualitat d'allà el dia a dia. Però hi ha una que aquí ens passa més per sota el radar, que és que Vox a l'Assemblea de Madrid que està al 8%. I són números impossibles de mantenir. Forçosament ha d'anar a l'alça. I la majoria absoluta a Madrid es juga en el flanc de la dreta. És a dir, per l'ultradreta. I aquí és on també s'explica bona part del histerisme amb el que l'actual presidenta de Madrid fa política, perquè s'ha de protegir ha de mantenir a Vox als 8-9% de representació, perquè si se'n van al 12, 13, 14 o al 18, com estan a la resta de comunitats, la majoria absoluta ni la valorarà.
3: Hi ha un altre tema, perdona, Màrius, és que tinc una persona al telèfon, hi ha l'altre gran tema, que és el tema de les protestes dels veïns. Entre altres coses, no és per fer exercicis comparatius, perquè no, perquè, per exemple, a Mònaco està tot a tocar, però, per exemple, el circuit de Catalunya, el circuit de Montmeló, està a no sé quants quilòmetres del nucli urbà o de les cases, i en canvi aquí està a 50 metres, vull dir, aquí hi ha una zona que està a 50 metres. Aquí, rere aquest soroll, hi ha hagut les protestes dels veïns, és el soroll desproporcionat que ha provocat aquest circuit. Antonio Ibáñez és el coordinador de la plataforma Stop Fórmula 1 Madrid. Antonio Ibáñez, bon dia, buenos días y muchas gracias.
7: Bon dia a todos.
3: Cuando hablan de ruido insoportable, ¿de qué hablamos? ¿De cuántos decibelios estaríamos hablando?
7: Hemos registrado un momento que había por encima de 100, 103, en un caso 106, pero casi todos por encima de 80, en la gran parte de cuando corren los F3 y los F1. En la línea de playa del circuito.
3: Estamos hablando de que a partir del 85 decibelios se considera, de manera sostenida, perjudicial para la salud, ¿no?
7: Exactamente.
3: Buah.
7: ¿Y el marco legal es 55, pero realmente cuando se considera que empieza a afectar es cuando hay 85 o más.
3: Y esto
7: siempre que sea de una manera continuada, ¿vale?
3: Sí. ¿Y esto a cuántos vecinos afecta?
7: Ahí en línea de la línea, en la primera línea hay unos 300 vecinos. Y luego atrás, en la segunda línea, unos 7.000. Más los escolares que estuvieron el viernes, que probablemente en los colegios que estaban en estas zonas, probablemente hubieran muchos escolares que venían de otros barrios, y muchas empresas que están ahí, las eléctricas, las grandes empresas eléctricas suelen estar en esa zona, un poco más abajo, pero estas sabemos de algunas que dieron el viernes teletrabajo para que la gente no pudiera trabajar, porque era muy difícil aparcar y claro, con el ruido pues sería difícil trabajar.
3: ¿Es verdad que, tal como ha aparecido en los medios, que esta plataforma que usted coordina se plantea la posibilidad de demandar al circuito?
7: Así es, estamos en eso ahora ya, estamos en la fase ya que van a empezar... Bueno, hay dos, realmente estamos pendientes de dos demandas judiciales sobre las dos normativas en que se basa el aparato legal para poder haber hecho ese circuito de Madrid, que es un plan parcial de urbanismo y una licencia de obras. Lo están recurrido y ya hace 15 meses. ¿Y de bueno, ya sabemos, con la justicia hemos topado.
0: ¿Y de qué depende?
7: Amigo Sancho.
0: Ya, amigo Sancho, ¿y de qué depende la demanda del circuito?
7: Bueno, estas dos depende que lo juzgado en una de ellas, en la licencia, resulta que han estado 14 meses sin que el ayuntamiento mandó toda la información y que no la podían abrir por los sistemas informáticos, que era incompatible, no sé qué, y está absolutamente parada, o sea, no han hecho nada. Y la otra está funcionando, pero no se sabe cuándo va a salir la sentencia. Pero ahora ya con estas tres jornadas de carrera se ha contratado una empresa, tal como se hizo anteriormente en el Bernabéu, que ha registrado todos los ruidos producidos en estos tres días, y es con el informe, y eso se acudirá a la justicia.
0: ¿Lo harán coordinándose de alguna manera con los vecinos del Bernabéu?
7: Estamos codo con codo.
0: Porque el problema es exactamente igual, es un problema
7: de ruido. Sí, aunque ellos tienen otra cosa que va saliendo poco a poco, es que, claro, han convertido toda la zona del Bernabéu en una feria. O sea, este Florentino Pérez, este, como ha conseguido cambiar, como cambia todo lo que da la gana, pues tiene todo el entorno del Bernabéu pues, como si fuera un... Pues eso, una feria, porque tiene ahí un centro comercial, con muchísimas tiendas, muchísimas actividades. Normalmente, claro, pues los vecinos ahí acusan de que suele haber, pues eso, pues la gente consume mucho alcohol por la noche y hay problemas de violencia, de tráfico de drogas, etcétera. Eso es lo que hasta ahora ha salido poco, sí. Pero es... Perdón, un momento que voy a cortar, que tengo otra llamada. Un momento, que corto esa llamada.
0: Corte. Estem parlant amb Antonio Ibáñez, coordinador de la plataforma Stop Fórmula 1 Madrid.
7: Perdón.
0: Sí, perdonado. ¿Qué van a pedir exactamente en esta demanda?
7: En esta demanda que se suprima una sentencia igual que la que hay en el Jarama. Que el juez declare que la normativa en que se basa la poder realizar esta prueba es ilegal y que se tiene que parar mientras no se tomen medidas para paliar los efectos del ruido en la zona.
0: ¿Se pueden, por lo que han estudiado, se pueden evitar esos ruidos en la zona?
7: No, eso ya... Si se mira el informe medioambiental, ya dice ahí que las pantallas no valen para nada. Habría que poner unas pantallas gigantescas y a lo largo de todo el recorrido, lo cual sería cosa carísima. Para aquí el delegado de Medio Ambiente, para que vea al público que él hace lo que dice, ha puesto unas pantallitas a lo largo de todo el circuito, que ridículas, que tendrán 3 o 4 metros, y además que están separadas por el medio, un agujero, y para que no pasara el ruido por en este hueco que había entre la parte de abajo y la parte de arriba, han puesto unos saquitos de arena. ¿Vale? Como si fuera... Entonces eso ha sido para hacer el paripé diciendo que han puesto pantalla acústica. No han puesto pantalla acústica, lo único que han conseguido ponerle más dificultad a los vecinos que desde fuera querían ver algo.
0: Y más allá del ruido, ¿el circuito tiene algo de positivo para su barrio?
7: Pues para nuestra apreciación vemos que no. Vemos que todo han sido desde el principio, ya lo hemos dicho... Esto es realmente un ejercicio descabellado. Pues todos han sido problemas y lo siguen siendo problemas. Ahora mismo la crítica que hay interna al circuito es tremenda, ¿no? Los propios corredores, los expertos, están diciendo que este es un circuito que no se tenía que haber puesto, pues igual que Mónaco, es un circuito muy peligroso y que no tenía lugar. ¿Y qué nos aporta? Pues nada, porque dicen, sí, 8.000 puestos de trabajo, ¿eh? Ni uno, o sea, durante el tiempo de las carreras sí se han creado puestos de trabajo, de azafata, de trabajos de secundarios y eso, pero esto no genera ningún puesto de trabajo, digamos, puesto de trabajo estable, ¿no? Convenientemente remunerado. Y tampoco la repercusión de 400 millones, ¿a quién? O sea, ¿a quién le han repercutido esos 400 millones? Sí, los hoteles subieron los precios y han tenido una bajada de 30 puntos en la contratación, ¿no?
0: Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid dice que estos que sois todos un instrumento de la izquierda.
7: No, porque realmente estos barrios curiosamente son más bien de derechas y el Bernabéu más, o sea, el Bernabéu todos que son de, podría decir que son de derecha y del Real Madrid, o sea, pero no de Florentino.
0: Madre mía. Por cierto,
7: y aquí es un poco menos, ¿eh? Aquí un poco menos, pero también de gente que sabe, que tiene. Yo creo también una cosa que siempre digo, y en Barcelona también ocurre. Mucha gente que tiene unos pisos carísimos son trabajadores que compraron el piso en un momento determinado, que la economía lo permitía, y que con la inflación, pues estos pisos ahora valen millones, pero que realmente la gente sigue siendo la misma de antes, de trabajadores más o menos. Con más o menos valor adquisitivo, y que ahora vuelven a encontrarse con un problema, que es que los niños, si no estudian, pues tienen problemas de colocación, de buscar otra vivienda, etcétera.
0: Por cierto,
7: por sociología urbana.
0: Realmente este es un circuito, para que nos entendamos, provisional, por tanto es de quita y pon. ¿Les han dicho cuánto pueden tardar en volver a la normalidad después de levantar el circuito?
7: Pues según ellos, 3 semanas más o menos, ¿no? Pero ya lo veremos ahora estos días, cuando levantan, porque tienen ocupadas varias calles que son, no es del circuito, son calles en la Ribera del Sena y la calle Francisco Umbral, que por cierto es una vía pecuaria también, están parcialmente ocupadas y están los transportes de esa zona, ¿no? Se desvían muchísimo. Y bueno, pues ahora veremos y cuánto van a tardar, porque claro, ahora ya no tienen prisa. Y como no les ha importado estar haciendo ruido y emitiendo continuamente polvo y trabajando de noche, como no les ha importado nada, pues supongo que ahora, como ya no corre prisa, pues no sé lo que tardarán. Porque claro, quitarán, porque eso les dicen mucho que contratan, pero ahora ya no les interesa contratar, y con unos pocos obreros lo que tarden en desmantelarlo todo.
4: Y más ruidos.
0: Sí, claro.
7: Ha ruido.
0: Efectivamente. Antoni Ibáñez, que es coordinador de la plataforma Stop Fórmula 1 Madrid, gracias y hasta pronto y mucha suerte, de verdad.
7: Pues esperemos que sea para bien de todos.
0: Sí, efectivamente. Gracias.
7: Es que este tipo de cosas, sí, los poderes públicos se lo piensen dos veces antes de meterse en aventura, que al final el que paga es el contribuyente.
0: Efectivamente.
3: ¿Quién lo paga esto, por cierto? Disculpe, Jordi. Sí, sí.
7: Esto lo lleva todo IFEMA.
0: ¿Quién paga IFEMA, digo. IFEMA es medio público, medio privado.
7: Sí, tiene 30% Comunidad de Madrid, 30% Comunidad y 30% la Cámara de Comercio. O sea, es una empresa pública, vamos. Sí, pública, y ellos dijeron que no se iba a gastar dinero público. Pero realmente es todo el dinero que se está gastando es público. Todo, claro. Lo que es privado son los beneficios. Que claro, todos se están forrando. Acciona, IFAS, la Fórmula 1. Esto es una opacidad tremenda, porque ¿cuánto se ha llevado? 40 millones, no se sabe cuánto vale el canon de la federación, de la empresa que lleva.
0: Sí, sí, la Federación Internacional, Inter. Sí.
7: No sé cómo se llama.
0: Sí, sí, la
7: Liberty Media.
0: Sí, sí, Liberty Media, concreto, sí. Sí, sí.
7: Se sabe cuánto se ha llevado.
0: Antonio, muchas gracias. Hasta pronto. Seguimos.
7: Pues nada.
0: Hasta ahora.
7: Bon dia. Abrazo,
0: bon dia. Chao. Digues.
6: No volia fer que aquest senyor parla, entenc, com, o algun moment de la conversa, semblava que es referia a veïns que fa temps que estan en aquells barris, no? Perquè parlava de gent que es va comprar l'habitatge quan no se'l podia comprar i tal. És que aquí hi viurà més gent,
5: Bueno, aquí va tota l'operació.
6: L'edifici on vivia jo feia un any que estava obert.
5: Però a Valdebeba es va tota l'operació.
6: I al costat està
5: l'immobiliària del Florentino.
6: Per això et dic que tot allò és un escampall de grues.
5: És brutal.
6: Que allò serà un formiguer
5: de
6: gent.
5: És un bosc de grues.
6: Classes mitges aspiracionals. Hi ha una altra part del nord que ha quedat per als rics. I llavors aquesta zona és més aviat per als que es pensen que ho són sense ser-ho. Però, però hi anirà a viure moltíssima gent. No són només els que ja hi vivien.
0: Escolta, fem una cosa. Deixeu-me una estona, que hagi de marxar, que marxi, però és que d'aquí uns moments vull trucar. Jo no he parlat amb ell. Mira que ahir li volia enviar un missatge, No he parlat amb ell, però vull saber si realment això és el Gran Premi de Mònaco, és a dir, d'aquests que allò que és el carrer del mig, que no pots avançar-lo ni per la dreta ni per l'esquerra, i si realment, des d'un punt de vista de competició, si és que val la pena, si no val la pena, si és comparatiu o comparable a un altre gran premi, el de, amb el de Catalunya. En fi, d'aquí uns moments, Josep Lluís Merlos, al Món Arracó.
8: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
9: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
10: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
11: Una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
12: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
13: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
14: Doncs jo només sento la carretera.
13: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
15: Tens un cotxe elèctric o estàs pensant a fer el pas? Amb la tarifa recarga en casa d'Endesa, mou-te per menys de 32 euros al mes i gaudeix d'un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800 700 700 o aprova't el teu punt Endesa.
16: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
17: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
18: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
19: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
20: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
19: Truca a Verisure al 900-903-744.
21: Verisure.
22: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
23: El perquè de tot plegat.
0: Són les 11 i 3 minuts. Continuem i continuem parlant de la Fórmula 1 i en parlarem després en una tertúlia de futbol, després de la victòria del Barça ahir al Camp del Llevant i després aquesta cosa, aquesta turra que ens ve al damunt ja fa dies, que és el tema de la pilota d'or i de les declaracions de la Lamine Yamal, que jo no sé si aplaudeixo la sinceritat o condemno la falsa la immodèstia, no sé, és que no ho sé. Em passen també a Mbappé, no et pensis. Però com sempre depèn del color com que tu miris. Són les 11 i 4 minuts. Un que en sap, i molt. I que el trobem a faltar les transmissions, i molt. Josep Lluís Merlos, què tal? Bon dia tingui.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé,
0: aviam.
1: Molt bé.
0: Aviam, jo truco a qui en sap. Què et va semblar? Vas veure el Gran Premi ahir?
1: Sí, sí.
0: Què et va semblar?
1: Esportivament un rotllo i organitzativament un 10. La veritat és que la cursa va ser un tostón des del punt de vista esportiu. Si voleu analitzarem el per què. Jo quan es va parlar per primera vegada d'un Gran Premi a Madrid i veient els personatges que hi havia al darrere, no hi creia. Senzillament em pensava que això seria València segona part. Sobretot perquè al capdavant del projecte, qui va presentar el projecte, la primera persona que va anar amb el cartipàs a sota el braç a Miami per presentar-li als de Liberty Media aquesta idea, és l'ínclit Miguel Ángel Rodríguez, el Mar. I clar, amb aquest personatge al darrere, no tenia masses esperances que la cosa sortís bé. Però després, la veritat és que el projecte de Madrid ha anat involucrant a professionals de diverses àrees molt bons, van tocar a molta gent, fins i tot de Catalunya, gent propera a l'àmbit del circuit de Barcelona-Catalunya, i els van fer ofertes laborals per treballar a Madrid, i per tant, quan deies, bueno, si s'adrecen a aquesta gent, van bé. Si ho fan per aquí, van bé. I la veritat és que jo he anat seguint les obres, periòdicament he anat a aquesta zona de Valdebebas a veure com, saps allò, com fan els avis amb les visites de les obres del metro, i doncs jo anava a veure com anaven les obres del Manring. I la veritat és que el que veia m'estava agradant. I m'estava agradant des del punt de vista d'infraestructures. I tenia unes temences que en part s'han complert, però és que això m'ha passat a tots els circuits. Jo, que com saps, he estat molts anys vinculat a això, he tingut la sort de poder treballar amb circuits nous, acabats de fer, entre ells el de Barcelona-Catalunya. I t'he de dir que cap circuit acabat de fer el dia de l'estrena ha estat al 100%, i Madrid també ha estat aquest cas. Però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, de com ho han fet de bé des del punt de vista estructural. Vaig anar fa uns mesos al Jarama a veure la cursa de la Fórmula E, que d'alguna manera no té res a veure amb la Fórmula 1, i a més el Jarama és un circuit permanent, i la casuística és una altra que en un circuit urbà o semiurbà com és aquest del Madrid. Però allò va ser un desastre des del punt de vista organitzatiu. I va ser un desastre perquè la concentració de VIPs per metre quadrat era insuportable, i les exigències d'aquells VIPs condicionaven una mica la part esportiva. Jo deia, mare de Déu, si això que és de tercera regional hi ha aquest merder, ai la que ens espera quan arribi la Fórmula 1 a Valdebebas. I no, ho han fet bé, en aquest sentit ho han fet bé.
0: I el traçat?
1: No em va agradar. Però no em va agradar perquè, aviam, jo sóc old style, boomer, sí. I a mi el que m'agrada són els circuits convencionals, m'agraden els circuits clàssics. A mi dóna'm Spa, dóna'm Suzuka, dóna'm aquests circuits, dóna'm Monza, dóna'm Imola, a mi m'agraden aquests circuits. I, per tant, els circuits aquests de nou encuny no m'agraden. No m'agraden els Miamis, no m'agraden els Bakús, no m'agrada Jeddah, i per tant no m'agrada Madrid. A més, el circuit inicialment el va començar una constructora, una enginyeria, i després, per raons que ignoro, van canviar d'enginyeria i van recuperar la famosa enginyeria de Herman Tilke, que era un dels homes de la corda de Bernie Eccleston, que també va fer coses al circuit de Barcelona-Catalunya. La tribuna principal, sense anar més lluny, la remodelació és obra de Herman Tilke. I a mi no m'agraden gens els circuits que acostuma a fer aquest senyor, i aquesta vegada no ha estat una excepció. Però la culpa s'ha de repartir. O sigui, el traçat tenia aquesta butat, que és el revolt de la Monumental, que és un revolt de 550 metres, amb un 24 24% de desnivell, és a dir, és gairebé un velòdrom, per entendre'ns, no? La inclinació que hi ha, però no m'ha agradat aquest revolt, perquè jo tenia molts dubtes que això no fos perillós. Finalment no ho ha estat. Però no ho ha estat perquè el grau d'inclinació és el mateix en un extrem que un altre, i això ha privat de veure traçades alternatives. I tothom traçava per baix, perquè no hi ha hagut ningú, ni Max Verstappen, jo deia, veuràs com Verstappen intentarà enfilar-se per dalt, perquè sempre prova coses noves, aquest noi, i ho fa molt bé. Ni això, perquè el nivell d'inclinació era el mateix a la part exterior que a la part interior de la traçada, i per tant, si t'anaves a la part exterior, només feies metres de més, no t'aportava res. Aleshores, això, mira, per fer bullir l'olla està bé, no?, per parlar-ne i tal, però no aporta absolutament res, això de la Monumental, més enllà de marcar paquet i dir que tens el revolt més espectacular de tot el campionat. Què vols que t'hi digui? A mi hi ha altres revolts del campionat que m'agraden molt més que aquest de la Monumental. Però el problema, la cursa va ser avorrida perquè no hi va haver avançaments. Però no hi va haver avançaments no només per culpa del disseny del circuit, sinó també per l'actual generació de monoplaces de Fórmula 1, on la gestió d'energia, ja saps que els Fórmula 1 actuals són híbrids, on hi ha una part molt important de la potència que arriba dels motors elèctrics, la gestió de l'energia addicional a la tèrmica que tenen els cotxes de Fórmula 1 actuals fa que tots els cotxes corrin molt, però tots corren pràcticament igual. Aleshores és molt difícil que es puguin avançar. I a més hi ha un factor important, i aquest sí que és atribuïble al traçat del Mudring, que és el pit lane. El pit lane és molt llarg, és el més llarg de tot el campionat. Són més de 500 metres. Clar, quan un enginyer planifica l'estratègia d'una cursa a l'hora de fer el canvi de pneumàtics, compta quant temps es triga a passar pel pit lane, a fer el canvi de pneumàtics i tornar a la pista. I en aquest cas, és tan llarg que trigues més de 25 segons a fer aquesta operació. I per tant, això fa que estiguis condemnat a una sola aturada. Si això hi sumes que els pneumàtics, jo crec que els van fer amb marbre del Valle dels Caídos, perquè eren duríssims els pneumàtics, aleshores no hi havia degradació. I a més es van trobar amb una cosa, el divendres els primers entrenaments, els enginyers van dir, ostres, aquest asfalt té molt poca adherència. Jo ja... Era normal que l'asfalt no tingués adherència. No ho dic per la gomina, dels espectadors, no ho dic per la gomina que pogués caure a la pista. Ho dic perquè era un circuit nou, un circuit verd, sense pràctiques i passos anteriors, i per tant no hi havia el que se'n diu grip, no hi havia adherència. I això provoca en els pneumàtics una cosa que es diu graining, que és, hi ha un sobreescalfament de la goma que no es queda adherida a l'asfalt, i això provoca un desgast del pneumàtic prematur. De tal manera que el mateix Toto Wolff, que és el màxim responsable de l'equip Mercedes, va dir, ui, en plan de broma, va dir, això serà una cursa 6 aturades. Què va passar? Que després el circuit va evolucionar moltíssim, i el que era un grip molt baix es va convertir en un grip alt altíssima la cursa. I això va fer que tingués molta adherència. Això, combinat amb els pneumàtics durs, què feien? Que no es gastessin els pneumàtics. I, per tant, quedaven tots condemnats a una estratègia d'una sola aturada. A més, hi va haver-hi un cotxe de seguretat virtual per un accident que va tenir Lance Stroll, i això va beneficiar a uns equips i en va perjudicar d'altres. I entre els que va perjudicar Lando Norris, que era el gran candidat a la victòria després dels entrenaments que havia fet, doncs es va trobar amb que a l'entrada del cotxe de seguretat virtual el va enganxar quan acabava de passar el pit lane, i no va poder entrar al pit lane per aprofitar aquell moment per fer l'aturada de franc, podríem dir, que els hi donava el cotxe de seguretat virtual, i no perdre temps en aquesta aturada. No ho va poder fer, i en canvi sí ho van poder fer els seus rivals, sobretot Kimi Antonelli, que va obtenir la 8a victòria de la temporada i que amb només 20 anys fa olor de campió del món i per molts anys.
2: Escolta'm, Josep Lluís, quina comparativa hi ha entre el traçat o la... És a dir, què és millor? Perquè això ja saps que aquí comencem amb la guerra entre uns i els altres. Montmeló, sí, per exemple, sí, comparativament a Madrid.
1: Mira, a Madrid hi va haver 4 avançaments amb tot el Gran Premi. Els mateixos que el Gran Premi de Mònaco, que és un circuit que Sempre s'ha dit que és el circuit on no hi ha avançaments. És el circuit del glamour, però és molt estret, els cotxes actuals són molt amples i, per tant, no es poden avançar. Doncs bé, al Gran Premi d'aquest cap de setmana hi ha hagut 4 avançaments. A Montmeló, que tradicionalment era un circuit sense avançaments, aquest any hi va haver 56. Per què aquest canvi? Doncs aquest canvi ha vingut donat per això que et deia de la gestió de l'energia. Els puristes, entre els quals m'incloc, no ens agraden aquests avançaments perquè són una mica artificials. Quins avançaments ens agraden? Doncs aquells que feia Gilles Villeneuve, o Juan Pablo Montoya, o Michael Schumacher, o el mateix Fernando Alonso, que era posar-hi valor i apurar la frenada al màxim per fer l'avançament. Ara són avançaments tecnològics, que venen donats per la configuració mecànica dels monoplaces. Pensa que un pilot de Fórmula 1 actualment és gairebé un astronauta. I com saps, els astronautes són molts d'ells enginyers, enginyers aeronàutics. Un pilot actualment, un pilot de Fórmula 1 es veu obligat a gestionar moltes coses dintre un cotxe. No és només allò de pit i collons, no és només això, no és només una preparació física. També és gestió, pensar, estratègia. Per això la Fórmula 1 és un esport de matisos, a diferència de les motos, no? I això doncs, ha fet que, en el cas del circuit de Barcelona-Catalunya, hi ha hagut una transformació radical. Monza, l'anterior Gran Premi abans d'aquest de Madrid, ha passat una miqueta al de Montmeló. Hi ha hagut molts avançaments quan tradicionalment era un circuit on no hi havia avançaments. El futur del Mad Ring, en aquest sentit, és solucionable. Han de fer alguns canvis, sobretot aquesta zona del pit lane, l'han de fer una mica més curta, no sé com, però l'han de fer més curt. Han d'obligar els equips a que forçosament hagin de fer més d'una aturada, els han d'obligar a posar compostos diferents, han d'obligar els fabricants de pneumàtic, el fabricant en aquest cas, a que els compostos siguin més tous, a que hi hagi degradació del pneumàtic per forçar els equips estratègies alternatives, i han de modificar el disseny d'algun revolt perquè es requereix que siguin revolts que obliguin més... que els cotxes hagin de treballar més des del punt de vista de les forces G, que hi hagi més tracció cap a l'interior del revolt, per tant, d'eliminar els recolzaments dels monoplaces i la sustentació aerodinàmica. I això farà curses més divertides. Escolta'm. Sobre el paper, això és senzill d'explicar i complicat de fer, però es pot fer. Sobre el paper... semblava que a fer una cursa a Madrid com el paper que va presentar Miguel Ángel Rodríguez a Miami havia de ser molt fàcil, després vam veure que no ho era tant de fàcil, però la veritat és que ho han fet molt bé. Diferències entre els circuits, un és permanent, l'altre no, i la veritat és que a Montmeló en aquest sentit pertany a la vella escola en quant a la competició esportiva, i Madrid pretén emular el model dels nous grans premis d'aquesta nova Fórmula 1 que vol Liberty Media, en la qual la part esportiva és important, però no és la part més important. I per això a Madrid hi va haver-hi, doncs, flamenquito, jamón... Jo m'esperava una performance de com es fa el bocata de calamares al mig de la recta, però això no va passar aquesta vegada.
2: No va ser.
1: I va haver-hi molt xou, no? Què no m'ha agradat de Madrid? El que em temia, i que és el rerefons, i que va més enllà de la part esportiva, que és el pelotazo. És això que us han explicat els veïns que estan emprenyats de Valdebebas, amb raó, però que la seva emprenyamenta va molt més enllà del soroll. S'emprenyamenta va molt més enllà del soroll. Ells reclamen que no tenen un ambulatori, per exemple, que tenen aquella broma que va ser l'Hospital Zendal, que es va inventar a la Ayuso quan hi va haver la Covid, i que encara continuen amb això, però que no tenen un institut, que no tenen una universitat, i de cop i volta, és que és fantàstic això de Madrid. El primer patrocinador del Gran Premi, Atlético de Madrid, suposo que comptaven amb els calés de Julián, que no han traspassat. El primer patrocinador, Atlético de Madrid. Últim patrocinador que s'ha incorporat, el Real Madrid. És fabulós. Tenen Atlético de Madrid i Real Madrid. Per què s'ha incorporat el Real Madrid? Casualment, el Real Madrid es va incorporar una setmana després que s'anunciés la requalificació de 488.000 metres quadrats de la Ciutat Deportiva del Real Madrid a Valdebebas. S'han requalificat 488.000 metres quadrats per crear-hi una mena de 22 arroba, però en aquest cas el districte de Valdebebas, on diuen que sí, que hi haurà un hospital privat, on diuen que sí, que hi haurà una universitat privada, el centre comercial, que el Viren serà el més gran del sud d'Europa, no ho sé, ja sabem que a Madrid tot és a l'engròs, sense anar més lluny, els àtics amb terrasses són enormes, com sabeu últimament, ja se sap com les gasten allà. Però el tema de la requalificació dels terrenys és un escàndol de la dimensió del que va ser la requalificació dels terrenys de l'antiga ciutat deportiva de la Castellana, que tu coneixes molt bé, Jordi, de quan anàvem a fer partits de bàsquet allà. I ja saps que allò es va requalificar i es van vendre aquells terrenys per construir les famoses quatre torres icòniques de la Skyline de Madrid, que les hem vist, he quedat embafat de les quatre torres aquestes aquest cap de setmana. Nosaltres ensenyem la Sagrada Família, ells ensenyen les quatre torres, tothom ensenya el que té, això està clar, no? Aleshores, doncs, mira, hi ha un informe de la constructora Savills que diu que només amb la requalificació dels terrenys, el valor d'aquests terrenys, que eren propietat, això, del Real Madrid, de Florentino Pérez, només amb aquesta requalificació, el valor d'aquests terrenys ha pujat 500 milions d'euros. Només amb aquesta requalificació. El sòl edificable s'ha multiplicat per 1.000 amb aquesta requalificació, perquè abans era un terreny dedicat a equipaments esportius. D'aquests 488.000 metres quadrats de Valdebebas, de la ciutat deportiva del Real Madrid, només 8.000 continuen dedicats a que els nois del Mourinho s'entrenin. Els altres 480.000 doncs aniran destinats a aquests usos. Diuen que els gestors d'aquesta instal·lació poden obtenir més de 1.500 milions d'euros de beneficis anuals a partir de les activitats que generaran en aquest miracle del pa i els peixos que ha estat l'arribada de la Fórmula 1 a Madrid. Aspectes positius. La mobilitat ha estat extraordinària. M'explicava a una companya que del seu hotel al nucli del paddock va trigar 12 minuts, i això que és un paddock enorme. Han fet les coses amb molt de gust. A nivell del paddock, jo el que vaig veure ja a Valdebebas està molt bé, està molt bé. I, escolta'm, des d'aquest punt de vista ha estat un èxit, no? Des del punt de vista de l'organització ha estat un èxit. I això ens ha de servir per millorar encara més la qualitat de l'organització del Gran Premi de casa. Com deia el Puyal, ens han d'escoltar perquè ho fem bé, no perquè ho fem en català. Per tant, si el Gran Premi del Circuit de Barcelona-Catalunya ha de destacar internacionalment, ha de ser perquè fem les coses bé, perquè intentem fer les coses millor que altres, no perquè les fem en català. Per tant, aquest és el meu punt de vista.
2: Doncs, després de la masterclass de Josep Lluís Merlos, només li puc dir que moltes gràcies i fins molt aviat, Toti, cuida't.
1: Escolta, digue-me. Aquesta connexió saps com s'ha d'expedir, no?
2: Com?
1: Ciao, pescao.
2: Ciao, pescao. Gràcies, Josep Lluís, fins ara.
1: Que vagi... Una abraçada.
2: Una abraçada. Adéu. Que gran és el Merlos, eh?
5: És brutal.
2: Quina masterclass, eh?
5: I a més, no para, eh? No ha de passar...
2: Bueno, perquè sabia...
5: No ha de passar per boxes, eh? Vull dir...
2: Que va. Meravellós a la masterclass del Merlos, perquè a més ens ho posa des d'un punt de vista, diguem-ho, d'una persona que en sap més que qualsevol dels que estem aquí.
3: Sí.
2: Pere Mas, pelante?
3: Pelante, com a la Fórmula 1 a Madrid, eh? Ens ha quedat un dia maco, avui, i ara ve el Barça, no, Basté?
2: Sí, senyora.
3: I tot això. No dic irònicament, eh?
2: No.
3: Bueno, tu, dic magnífic dia perquè, a veure, la IA ens ha de destruir tots, no? Almenys moríem tots, aquest rotllo. Ja veurem si és així. Després, si no ens matarà el soroll de la Fórmula 1 a Madrid, i si no Suècia, que ens té amb la IA al cor amb el resultat electoral, que al final anirà al canto d'un duro. No sortirà fins dimecres. Però vaja, hem vist que amb això de la IA no anirem tan malament. Primer ens han preguntat a taula qui ho feia servir. I resulta que el qui més ho fa servir és el conseller Quim Forn, que no sé què fa amb els textos, però ho utilitza bastant.
2: Sí.
3: Després el Màrius s'ha disparat una frase que ell mateix diu que ja ha deixat escrit que sí. No s'ha de dir.
2: Sí.
3: Però això com vols que ho qualifiquem? O sigui, la frase concretament és per què està en fallida la democràcia? I afegiria la democràcia liberal.
5: La frase... Eh? No. Bueno. Jo vaig dir que quan un polític
3: diu això?
5: O algú diu que això és molt complex, sí. Ja no anem bé. És a dir, això ho sabíem, doncs, ho sabíem. No, però a la vegada reconèixer que hi ha coses que només se les pot qualificar de complexa. Però és que complex és un comodí, ho fa servir, sí, per tot. Bueno. Sí, per no contestar, els polítics diuen, oh, que això és molt complex. Doncs expliqui-m'ho,
3: O bé diuen, com es diu, polifactorial o multifactorial. Diuen, no sé què, multifactorial, i al final queda tot sense aclarir. El Josep Martí avui també ha fotut un recital, el dic també perquè l'acaba de fotre el Merlos amb les seves coses dels cotxes, no? Però és que el Martí, primer, ha usurpat la cadira de la Mònica Terribas. El tio ha arribat aquí i s'ha fotut la cadira de Terribas.
4: Dilluns que ve torna la Terribas.
3: Sí. Després, durant la publicitat s'ha fotut la teva cadira, Basté. Ja estàs aquí 5 minutets remenant la teva cadira. No donaré més informació?
5: No,
3: però això, no ho expliquis.
5: Per veure la sensació. Per veure la sensació. Sí, a veure si...
3: Després han descobert...
4: Estic preparant un cop d'estat.
3: Després han descobert que és com la Ayuso, que té un àtic. Bueno, un àtic a Valdebebas.
5: No, que va estar en un àtic.
3: Estava un àtic de
5: posició.
3: Fotent-se un d'allò, un gintònic, i veient les obres. Anar mirant les obres.
4: Us fruit.
3: I després que el Twitter a l'Òscar Puente té bloquejat. O sigui, ja tenim tot el panorama complet. Bueno, després, sobre el tema de la IA, ha aparegut un senyor expert, Ramon López de Mantres, que m'ha semblat del CSIC, que m'ha semblat que éreu amics, us coneixiu, o ja venia de l'època del programa de la tele, del No pot ser. Ens
0: ha tranquil·litzat. De Mantres no, de Mantres.
3: Ah, vale, de Mantres. Ho has dit bé, no? La IA no té consciència, ens ha deixat clar aquest punt, val? Que no ens deixem enganyar. I després en ressenyaré una frase. També ha aparegut l'Arnau Font, que és un divulgador de la intel·ligència artificial. Un descobriment. Resulta que qui escriu millor en català és el ChatGPT. Doncs que ho apuntin a les escoles, que falta fa la cosa. De Suècia hem contactat amb la politòloga Judit Ros, que ens ha dit, bon dia, Jordi, bon dia a tota la taula, amb un entusiasme, doncs, elevat. Després ens acaba d'explicar que havia engegat la llar de foc. Diu, acabo d'engegar la llar de foc. Imagina't com deuen estar allà a Suècia, pobrets. També ens ha descrit que hi havia bastants vots russos.

0: doncs aquesta vegada ho tenia bé. El senyor expert sobre la IA, eh? Som... Joder, ja, mira que heu dit que la meva lletra s'entenia. Ah, som al mig d'una histèria col·lectiva per culpa del llenguatge antropomòrfic.
1: No, jo, a mi no m'ha afectat gaire la frase, no, també t'ho haig
2: de dir. T'he de dir que pràcticament a 5 minuts de 11:45, vas veure el futbol ahir, Martí?
3: Sí.
2: I què?
3: Pues, bueno, podem fer una mica d'accentuar que va haver un moment que l'equip se va relaxar i que en defensa pues, es van convertir en mantega, però crec que l'equip és sòlid i té capacitat de reacció i que el que surt de la banqueta surt a mossegar, millora en moltes ocasions el que hi havia damunt del camp i que es veu un equip molt competit, portes en dintre, que crec que és la millor notícia per un equip de futbol. Tindre pràcticament totes les posicions doblades i que els que surten substituint els titulars o que no hi hagi titulars, pràcticament. L'única cosa, aquest home de la defensa, que cada vegada que toca la pilota pren una mala decisió o s'equivoca o fins i tot els rebots el perjudiquen.
1: Qui?
3: El Koundé.
1: Però
4: Només una crítica per posar, algun element de distorsió a la taula. Tots sabíem que teníem un problema perquè no teníem central esquerre. Fins i tot ens n'hem venut algun que venia del planter. I jo crec que continuem tenint el mateix problema. Sí, això és com el que li falten sabates i es compra doncs, una jaqueta nova. Potser prioritza, no?
3: I després el que sí és una llàstima és el... O sigui, m'agradaria equivocar-me, però això acabarà a la primera volta, el Barça i el Madrid tindran el tercer a 15 punts.
2: Aquest és el gran perill.
3: Perquè la distància entre aquests dos i la resta és...
2: Aquest és el gran perill.
3: És sideral, eh?
2: Aquest és el gran perill i que llavors...
4: Es passarà com el futbol femení, que al final ja sap el que passarà.
2: El pas que l'hem pot passar això, ara li preguntarem al Segurola i al Rico. A mi hi ha una cosa que de totes maneres ho pot animar tot. Que em fot una por com una pedregada, ja fa temps que ho dic, que és lo de l'aturada de seleccions d'aquest any. Que és una aturada de seleccions
1: molt llarga, no?
2: En tres setmanes.
1: Però què és això? Per què tres setmanes?
4: Perquè és més sensat, perquè abans paraven tres vegades, o sigui, abans, començava i pam, i frenaves.
2: Tres setmanes,
4: ostres, semblava que estiguessis a la P7.
2: Ho deixo aquí, Rafinha té partits a Austràlia i a l'Índia, eh? Ho deixo aquí perquè, és a dir, que això és un perill. Tot això és un perill, i com a perill, i a més tu agafes i dius els grans clubs europeus, i en el cas d'aquí, parlem del Barça i del Real Madrid, i també de l'Atlètic de Madrid, tenen el 80-90% de la plantilla cedida a seleccions. I llavors, cada jugador que tens de més és un risc més elevat. I això és un problema, tornant més cansats, els viatges, allò que en deien el virus FIFA... En fi, ho veurem. I ara ho comentarem. Màrius Carol, Josep Martí, conjuntament amb Teresa Cullera i amb Joaquim Forn i l'atenta mirada del Pere Mas. Fins dilluns que ve, si demà. Que
1: vagi bé.
2: 11:45. D'aquí uns moments, Santi Segurola i Miguel Rico, Rico, Rico.
5: Danone t'ha ofert el perquè de tot plegat. El perquè de tot plegat.
6: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
7: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
8: No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més cobres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
9: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
10: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos

0: a Fiat.cat. Fiat, 5 lletres que donen tranquil·litat.
1: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
2: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
3: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
4: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
5: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Pones o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
10: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
9: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
11: Verisure.
12: El 17, 18 i 19 de setembre, Mr. D del centre comercial Westfield La Maquinista s'omple de premis. Per compres superiors a 12 euros, un regal segur. I a la tarda, vine i gaudeix de la ruleta de premis, la màquina de crispetes o el taller pintacares. T'esperem el 17, 18 i 19 de setembre. Promoció vàlida fins a esgotar existències.
13: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
14: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
15: 11:33.
16: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
15: A les 11:33 minuts tenim temps per parlar de futbol. Estic veient per aquí el Toni Clapés, que només desitjo escoltar-lo aquesta tarda, per escoltar-lo per la Fórmula 1. Només desitjo escoltar-lo per aquesta tarda. Miguel Rico, què tal? Bon dia.
17: Bon dia, jove.
15: I Santi Segurola, què tal, Santi? Bon dia.
18: Bon dia.
15: Bon dia. Escolta'm, ara parlem primer de futbol, després parlarem de futbol i després de futbol. Però hi ha una cosa que em preocupa i molt del que ve ara, que és aquesta aturada de tres setmanes, perquè això està aquí al calendari, després en parlarem. Però és veritat que al Barça li vam veure ahir un moment que anàvem 0-3, que l'equip es va deixar anar, el Llevant va entrar en el partit, però li va durar un quart de segon, perquè de seguida va rematar el Barça. Bueno, de tant en tant també va veure que el Barça és vulnerable, i això està bé, no?
17: Sí, jo crec que és un partit per tornar-lo a veure. A mi és dels que menys m'ha agradat del Barça, tot i els 4 gols. Si tu mires el resum del partit, veuràs que el Barça pràcticament va fer gol cada ocasió que va tenir. No li recordo una aturada al porter del Llevant. I entenc que hi ha condicionants que poden influir amb el nivell de concentració de l'equip. pues que feia una calor terrible amb un horari dolentíssim per jugar a futbol, que el camp estava malament, que aquesta setmana dimecres torna a haver futbol, que diumenge torna a haver futbol, que després venen tres setmanes amb les seleccions i que és difícil mantenir el nivell d'exigència personal que t'obligui el joc de Flick. Però el que també va quedar patent és que si vades, si t'aconformes amb tenir la pilota i no buscar la profunditat amb la voracitat que ens té acostumats al Barça, un equip que no rendeixi et pot complicar la vida, sobretot si després amb defensa comets errades infumables com van ser els dos gols. Els dos gols de Llevant són errades individuals de caràcter superlatiu, una de Xavi Aspar i l'altra de Marc Bernal, que havia d'enviar la pilota al tercer amfiteatre i per jugar amb el davanter del Llevant va perdre la pilota, el xaval li va sortir tot bé i després el rebot encara el va afavorir. Total, que va haver un moment d'angoixa en part per la voluntat del Llevant i en part per la falta de voracitat del Barça, que és el que estem acostumats a veure. Jo ja sé que no es pot tenir tota la temporada un nivell extraordinari, però si perds un segon la concentració, avui qualsevol equip de primera divisió pot fotre un problema.
15: Segurola.
18: Empecemos por el Levante, Néstor. Yo creo que es un equipo, un buen equipo, un equipo de mucha tralla, vertical, combativo. Se lo hará pasar mal al Madrid y al Atlético de Madrid cuando pasen por ahí, eso no tengas duda. El Barça tuvo que apretar muchísimo más porque el rival era mucho mejor que en Mestalla, que en Valencia. Y el partido era más difícil, clarísimamente. Creo que en ese aspecto el Barça funcionó bien, sin los lujos de los últimos partidos, pero yo creo que es que el rival era muy inglés, por decirlo de alguna manera, en su manera de jugar a fútbol. Y además no fue especialmente defensivo, era un equipo que te combatía en todo el campo. Por lo tanto, le doy mérito al Barça en ese capítulo. No se lo doy en las desatenciones, o sea, fue un partido donde el Barça tuvo descuidos que le pudieron costar el partido, clarísimamente, antes y después de los dos goles. Y eso no figura en la hoja de ruta del Barça ni de Flick. Creo que a Spart no le castigará su error, estaba cansado, es muy joven, había hecho un excelente partido, había marcado un magnífico gol, pero creo que a Bernal sí, yo creo que a Bernal le pasará factura, por lo menos con un tiempo de nevera, o de más tiempo de nevera del habitual, porque fue un error de un jugador que no se empleó a fondo ni como debía en una jugada que era muy importante. Le colocó al Levante a un gol del empate a falta de 10 minutos. Por lo demás, creo que fue un partido muy bueno, como todos los últimos de Rafinha, un partido muy, muy bueno de Lamine, buen partido, tirando muy bueno también de Rodri. En general, el comportamiento fue bueno o muy bueno. Ahora, no se puede permitir esas desatenciones, esos descuidos, porque te rompen, te dejan. Ahora, en un momento en que el equipo está con 3 puntos de ventaja y cada punto cuenta, y quizá en esta liga más que ninguna, te deja una situación muy, muy delicada. Solo una referencia a Gordon y a Adeyemi. Para mí me parece que se le está dando a Gordo más mérito del que merece. Yo todavía le veo que le faltan mecanismos o no acaba de... es decir, él cumple, pero no va mucho más allá. Esa es mi impresión. Y Adeyemi probablemente sea menos jugador que él, pero te resuelve cosas que hasta ahora Gordo no te resuelve. Pero bueno, creo que es un asunto menor.
15: Això ens porta que aquesta agró de començament de temporada, on la jornada 3 era la 1, la 2 era la 4, farà que ara hi hagin partits entre setmana. Demà a les 7 juga el Rayo Vallecano amb l'Espanyol, a 2:15 de la nit Elx Real Madrid, demà passat dimecres a 2:15 de la nit Barça Racing de Santander. El cap de setmana tenim sobretot tenim dos grans partits, dissabte a les 9 de la nit Sevilla-Barça i diumenge a 4:15 de la tarda Atlètic de Madrid-Real Madrid, dos grans partits, i divendres recordem que l'Espanyol juga a casa, un partit també important per l'Espanyol per anar ampliant distàncies amb, amb la part baixa i anar apropant-se a la part alta, que és Espanyol-Elx. Dic això perquè després la Lliga para tres setmanes. Ahir, o abans d'ahir, escoltant el Manolo Oliveros a la COPE, deia que, per exemple, posava el cas de Rafinha. Rafinha té partits a Austràlia i a l'Índia. I que havia de fer, crec que va dir, 42.000 quilòmetres faria. És veritat, que fa 42.000 quilòmetres, vaja, estirat amb un llit, és veritat. Però són 42.000 quilòmetres. Ja sabem com han anat els partits de pretemporada, de seleccions, que és que si, quan més jugadors dones a les seleccions, més risc hi ha de lesions. El Barça, pràcticament tot l'equip anirà a seleccions. El Real Madrid, pràcticament tot l'equip anirà en seleccions. L'Atlètic de Madrid entregarà bastants jugadors a les seleccions. O això és un crit del Segurola des de fa molts anys. O frenem la proliferació de partits, de mundials, que és el que ha d'haver-hi, Mundial i Eurocopa, està molt bé. Però després, que si la Lliga de les Nacions, que si després aquell Mundial que es van inventar, del Mundial de clubs per
17: 24 equips, sí.
15: 24 equips, és a dir, ampliar el Mundial a més... És a dir, això, matarem els jugadors... I convertirem aquestes 3 setmanes que no hi ha futbol en una mena de ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, aviam qui es trenca, més que ai, ai, ai, aviam qui guanya.
17: Correcte.
15: Estem d'acord, Rico?
17: Absolutament. Això és... Jo fa anys que parlo del feudalisme, començant per la Federació Espanyola, continuant per la UEFA i acabant per la FIFA. Actuen com si el futbol fos seu, a nivell ja esportiu i a nivell de negoci, i els jugadors són els artistes que tenen actuacions que els seus mànagers els hi busquen a qualsevol lloc del món i representa que, d'acord, sí, fan 40.000 quilòmetres amb un avió de primera classe i estirats, però fan els 43.000 quilòmetres i si qualsevol que hagi anat amb avió i hagi fet aquests trajectes tan oceànics, sap el que representa, per molt còmode que hi vagis. Bueno, aquest any han ajuntat les dos primeres aturades de l'any passat amb una sola, i clar, representa que ara, des de diumenge que ve, fins al 10 d'octubre, els equips no tornaran a jugar, i per mantenir aquesta absurditat de calendari juguen aquesta setmana 3 partits de Lliga. És una bogeria, jo també ho he dit sempre, això només ho poden acabar els jugadors. Els clubs fan de ploramiques, però també se n'acaben beneficiant, perquè ells, quan van al Mundial de Clubs, cobren un plus, però són els jugadors els que han d'acabar amb una explotació que, des del punt de vista, és inadmissible.
15: Segurola?
18: Pues no hay mucho más que decir. Este es un sistema extractivo, pero de una brutal. Extractivo, sobre todo para los jugadores, también para los aficionados. Los aficionados pagan mucho de todo esto. Pagan con dinero, con tanto disonante, con las televisiones de pago, con las camisetas, con no sé qué, con no sé cuánto. Es todo un delirio. Y ya podemos decir misa, pero la FIFA no quiere un Mundial de 48 equipos, quiere un Mundial de 64. Es decir, este año ha habido una semana más de competición en el Mundial que en los Mundiales anteriores. Y con 68, pues probablemente ampliarán un poco más todo esto. Total, que a estas alturas de temporada, que apenas llevamos 3 semanas, también hay una sensación de despiste general en los aficionados. No sabemos, o sea, ha comenzado la Liga, pero no estamos muy seguros de dónde está la Liga en este momento. de si han jugado todos, de si esto es casi como, es un lío, juegan todos los días, no saber, hasta hace poco uno estaba en la jornada 2 y otro en la jornada 4, es un despelote terrible y sinceramente el problema es que esto no se va a acabar porque la codicia es inherente a la gestión en el fútbol actual y no van a tener, el calendario es demencial, de repente ahora la gente, como no lo conocía y yo no lo sabía tampoco, o no lo había visto, de repente aquellas dos primeras jornadas de break internacional a principios de septiembre se convierten en tres, te olvidas de la Liga, de Campeones, entras en una fase de selecciones que no sé muy bien. O sea, todo es un lío con que busca la pasta, y nada más que la pasta, y todo lo demás no importa.
15: 3:15, abans d'acabar, molt ràpidament. Divendres, Universo Valdano amb Lamine Yamal, i ahir vam escoltar això de Lamine.
19: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
20: Así de claro lo tienes, ¿no?
19: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
15: Yo, aviam, yo es que soy gran comparat amb la Benjamal, soy muy gran. No sé si aplaudir-li igual que l'Mbappé, la sinceritat o criticar-li la fantasmada. O sigui, no, de debò que no ho sé, però ni amb ell ni amb Mbappé. Sé que això de la pilota d'or és una turra i que cada any que passa és pitjor. O sigui, cada any que passa és pitjor. I segurament estem parlant de que som d'una generació, com diuen els boomers, i en canvi aquesta generació jove les coses les diu d'una altra manera. I són més descarats. És probable. Dit això, això de la pilota d'or, que fa uns anys era una cosa, com diguem, ara s'ha convertit ja en una guerra civil. Si és aquest, si és l'altre, si aquest no sé què, i campanya per un, campanya per l'altre. A mi això em molesta sobrenament. Començo per Segurola. A tu t'agrada escoltar això de Lamine, d'aquesta cosa, igual que l'altre dia Mbappé, amb una línia molt similar?
18: Bueno, yo al Balón de Oro le doy un valor, pues el que le daba yo desde pequeño, a saber que había unas elecciones y que más o menos el mundo en general pensaba que tal jugador era el mejor del mundo, sin que por eso lo tuviera que ser a la fuerza. Ahora mismo ha adquirido un rango comercial de tal calibre que tiene unas derivas y unas implicaciones que se nos escapan a nosotros. Recordad que lo que sucedió cuando el Balón de Oro se le dio a Rodri y no a Vinicius, lo que significó aquello. O sea, aquello fue una especie de guerra interna en el fútbol que acabó con el Madrid no subiéndose al avión porque consideró, no Vinicius, sino el Madrid entero, porque consideró que era una afrenta. Bueno, en cuanto a Lamine, no me parece ni bien ni mal. Creo que tiene razón. Sinceramente, creo que está entre los dos, tres mejores del mundo y que tiene todo el derecho a ganar este premio. Si lo piensa y lo dice, a mí no me parece mal. Lo que hace falta es que luego lo cumpla cuando juegue. Por ahora lo está haciendo. Creo que hizo mejor mundial de lo que se dice. No fue excepcional, pero fue, en términos generales, un buen mundial en las condiciones en las que llegó, o muy bueno. Y fue muy importante para la selección española. Ha ganado lo que ha ganado, tiene 19 años, tiene derecho a pensar que es un gran futbolista, y si solo ve a Mbappé como competidor, pues genial. Por cierto, para estos premios, para el balón, entre los aspirantes al Balón de Oro, no figura Rafinha. Estas son las contradicciones de lo que está sucediendo en el fútbol. Todos sabemos que Rafinha no hizo un mundial, pero es un gran jugador, lo está demostrando. Lo que pasa es que aquí lo que importa es la inmediatez, el momento, y vaya usted a saber qué otros intereses hay.
15: Vale. Rico, per acabar, breu, sisplau.
17: Pues mira, jo diré que acostumes a ser el millor del món, no és el meu cas, que no he estat el millor del món en res, com a mínim en res publicable.
15: Efectivament, aquí està.
17: Quan ets el millor del món acostuma a ser perquè diuen els altres, no perquè ho diguis tu. I a mi em sembla bé que ho pensi. Li dono un mèrit extraordinari al Valdano perquè els acarona de tal manera que li donen titulars extraordinaris parlant de tu a tu com un futbolista amb un futbolista, que segurament amb un periodista totes aquestes coses no les dirien, però en qualsevol cas jo m'estalviaria el penjar-me medalles tipus Màgic Andreu, tot que pugui ser el millor de la teua especialitat. Això és una cosa que es demostra cada dia i que el més intel·ligent seria que de pensar que té 19 anys i està en condicions de mantenir el discurs durant 10 o 20. A llavors, que arribes a, o arribaries a un nivell com el Messi, pot arribar un dia que diguis que ets el millor, mentrestant t'ho has de guanyar cada dia.
15: És bastant probable, que té molts números de la rifa, jo no hi pensava, que pugui guanyar Mbappé, és francès, relacions entre France Football i el Real Madrid després de la Vinícius, no ha guanyat res.
17: És que, a més, està el criteri, què es vota aquí? El que ha jugat millor, el que ha fet més partits, el que té més títols, si parles
15: si no guanyaria Fabián.
17: De títols, clar, li has de donar al Fabián, que ha guanyat tot amb el PSG i el Mundial amb Espanya, vull dir...
15: Sí, però no crec que
17: si va a qüestió de gustos, cadascú pot dir, jo encara votaria Messi.
18: Si pensáis que Fabián, Vitinha o...
17: No pensamos.
18: Van a ganar, pero es que no hay manera. Digamos que esto tiene unas implicaciones que exceden a que uno sea muy buen jugador. Tiene que ver con el valor de la representatividad comercial también.
15: Efectivament. Santi Segura i Miguel Rico, aneu en nom de Déu, ens retrobem aquesta setmana després de la partida de Lliga, que efectivament hi haurà entre setmana, demà el Madrid l'Espanyol, demà passat el Barça. 9 minuts i les 12.
20: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
21: Som-hi, família. He preparat un esmorzar bo i saludable.
22: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
21: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
23: Soc, a partir del 9 de setembre seré al Teatre Borràs amb el meu espectacle Temps, una comèdia sobre la mort que ens convida a celebrar la vida.
24: Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
25: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mafre, amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar, amb Mafre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mafre, el teu referent en planificació financera.
26: Aquí sentim la Liva Bay i els 40 lladres de les Mil i Una Nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
27: 120.000 euros! Va, que convido jo.
26: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'ONCE. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'ONCE, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
28: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: RAC 1.
30: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
31: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
30: Consulta el programa barcelona.cat/la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
32: Salomon estrena casa al cor de Barcelona.
33: Descobreix la nova Salomon Store al carrer dels Arcs 10, a tocar del Portal de l'Àngel. Un espai premium on trobaràs tota la col·lecció de running per trail, gravel i asfalt, i també dissenys d'esport style que marquen tendència a la ciutat.
32: Nova Salomon Store Barcelona, carrer dels Arcs número 10.
34: Barna Crèdit,
0: el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.

0: Kia. Movement that inspires.
1: Imagina't una botiga dedicada exclusivament a cortines a mida i decoració, que combina estil, qualitat i elegància. Ja està aquí, les Cortines de la Mallorquina. Cortines, estors, tapisseria, papers decoratius, catifes a mida... T'acompanyem en tot el procés de decoració. Visita'ns a la nostra central de plaça Universitat 6, a Diagonal 506 o a Roger de Flor 130.
2: Torna la final catalana de Lliga del Porc i la Forquilla.
3: Gaudeix de l'esmorzar popular el diumenge 27 de setembre a Lleida fent la teva reserva a lligadelaforquilla.com.
2: Una iniciativa del grup de sanejament Porcí Lleida i Como Pomona, amb el patrocini de Bonària, Carbiresa, Gust de Lleida i el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
5: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
4: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
5: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
6: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra plusfresc.cat i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
7: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
8: RAC 1. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
9: Aquestes pròximes hores hi ha dos esdeveniments importantíssims d'un punt de vista cultural. La primera són a les 5 de la tarda, aviam si Oasis ve a Catalunya, que ho sigui jo que vindrà, i la segona és els Emmy, que es disputen, que se celebren aquesta matinada i que demà dels quals també en parlarem amb l'Alejandra Pardés i amb el Pere Solà, Gent Ferrer, aquí al món a RAC 1. Avisar-te del que passarà demà en aquest programa, una part, a 3 minuts per les 12.
10: Em pensava que anaves a dir el diàling.
9: També.
10: Com a esdeveniment cultural.
9: Sempre. Tu ets un esdeveniment cultural.
10: Sí.
9: Què? Joan Ferrer, bon dia.
10: Per esdeveniments, el que va haver divendres a la tarda...
9: Bon dia.
10: Només faltaria. Sí. L'educació per davant de tot.
9: Sí.
10: Divendres a la tarda hi va haver un programa especial per la Diada. I sí. sort, que van comptar amb l'anàlisi de la Natàlia Rodríguez.
11: La Marine Le Pen segurament serà la presidenta... Moment, deixa'm acabar.
12: No té res a veure amb aquesta senyora.
11: Bueno, això ho diràs tu. Això ho diràs tu. La Marine Le Pen...
12: Sap llegir i escriure.
11: Això també ho
9: moment,
11: diràs
9: Antonio,
11: tu. Això també ho diràs tu.
9: Digues, Natàlia.
11: O sigui, en l'últim debat de fa 7 anys, aquella senyora va fer un ridícul espantós, perquè tampoc no sabia diferenciar entre inflació i què és el contrari d'inflació? No sabia diferenciar entre inflació i què és el contrari d'inflació?
9: Deflació.
11: Deflació. Sí, senyor.
13: Muy bien. Nunca está de más tener un intelectual dentro del comando.
10: Que aquesta ràdio en general és una fumada i sí. Ja no ens n'amaguem, eh? I no només no ens n'amaguem, sinó que en fem partícip al nostre estudiant en pràctiques, el Marc Margarit.
9: Què ha passat ara? Marc Margarit, bon dia.
14: Bon dia.
9: Des de quan ens droguem? Ens droguem?
15: Pues venga.
9: Des de quan ens droguem?
14: Com a mínim des de fa 25.000 anys. Segons un estudi, el Plistocè...

0: incipients, però nenes molt convaents.
1: Ets molt dolent, eh?
2: No, ja l'he ensenyat al Marc i està molt a favor. I un oient, l'Anna, ens ha xivat un tall de Flash FM. És del programa Flash Urban, on reben una trucada molt refrescant.
3: Sí, hola. Emili.
4: Hola.
5: Hola, qui ets?
4: Tònica.
3: La Tònica.
6: Tònica Sueps?
4: Tònica Sueps, sí, amb limon.
5: Vale. Quants cops et fan aquesta broma, Tònica?
4: No, mai. La primera vegada.
6: Ah, espera, sí? Espera, un moment, espera. Et dius Tònica i mai t'han dit Tònica Sueps?
4: No, em diuen Mònica, no Tònica.
6: Ah, Mònica! Ah.
1: Hosti, és el cas de devia faltar per la Ginebra. Au, fins demà a les 6 en punt del matí. Gràcies, bon dia i bona hora.
7: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
8: Bon dia, són les 12. La Xina també aposta per regular la intel·ligència artificial. Pequín, doncs, va en la mateixa línia que els responsables de les grans companyies nord-americanes que estan desenvolupant aquesta tecnologia. Els experts apuntalen que la regulació és especialment necessària precisament per fer de contrapès a les grans tecnològiques i també sospiten de les últimes declaracions d'intencions dels grans magnats. N'ha parlat al Món a RAC1 l'investigador emèrit del CSIC, Ramon López Amantares.
9: Penso que alentir el ritme és raonable. Si fossin sincers en aquesta proposta, haurien de proposar que la supervisió de la intel·ligència artificial i la regulació es dugués a terme mitjançant un organisme internacional independent, però contempla únicament la possibilitat de que alguna organització supervisi la seguretat.
8: Qui no vol sentir a parlar de cap regulació és el president dels Estats Units, Donald Trump, que creu que seria un fre a la innovació i un tret al peu a la seva pugna amb la Xina. Isabel Díaz Ayuso carrega contra el govern espanyol per haver-la deixat plantada, diu, durant el Gran Premi de Fórmula 1 que s'ha fet a Madrid aquest cap de setmana. Això mentre la presidenta autonòmica ha de fer front també a les crítiques dels veïns del circuit que ja han anunciat que presentaran una denúncia en contra. Des de Madrid, Adrià de las Heras.
10: Ayuso treu pit del Gran Premi, diu que ha estat tot un èxit i assenyala els ministres del govern espanyol que no van anar al circuit.
11: El gobierno no ha tenido el más mínimo interés en el Gran Premio de Fórmula 1, teniendo en cuenta, insisto, que es el de España. No entiendo para qué tenemos 22 ministerios y ninguno ni siquiera se ha molestado en acercarse. Todo lo que tenga que ver con España, con un éxito nacional o con algo que le venga bien a Madrid, lo odia.
10: La presidenta madrilenya ha de fer front als veïns del circuit. El coordinador d'Stop Fórmula 1 Madrid, Antonio Ibáñez, ha explicat al Món a RAC1 que esperen que la justícia els faci costat.
12: Que el juez declare que la normativa en què se basa la poder realitzar esta prova és il·legal i que tiene que parar mientras no se tomen medidas para paliar los efectos de ruido en la zona.
10: Els veïns han registrat pics de més de 100 decibels, molt per sobre dels 85. A partir d'aquesta xifra, es considera que el soroll pot ser perjudicial per la salut.
8: El govern espanyol s'abona les crítiques. Òscar López denuncia que el circuit urbà de Madrid no ha portat més que problemes i posa en dubte que no n'hagi costat ni 5, com diu Ayuso. El ministre ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, en què també ha carregat contra la decisió del Suprem de suspendre la llei de nets. Per López és clar que hi ha jutges que s'han posat entre cella i cella fer caure el govern espanyol.
13: Hay una inmensa mayoría de jueces y juezas que hacen su trabajo todos los días y que defienden la independencia judicial, el buen nombre de la justicia y el Estado de Derecho. Y ahí hay salvapatrias que están haciendo lo imposible para derrocar a este gobierno. Lo están haciendo y a mí no me va a sacar nadie de la cabeza aquel grito del señor Aznar, el que pueda hacer que haga.
8: I denuncia que el PP doni per bona la teoria de la conspiració, segons la qual la llei de nets només busca alterar el cens electoral per acabar fent una tupinada. El govern espanyol també prorroga el pla IVEX per subvencionar ulleres i lents de contacte als menors de 16 anys. Són fins a 100 euros d'ajuda i destinaran 23 milions d'euros més. Des de Madrid, ara Jordi Armenteres.
14: Es calcula que tot l'estat hi ha 700.000 nens i adolescents amb pobresa visual que no porten ulleres perquè els seus pares no les poden pagar. Fins ara n'hi ha gairebé 500.000 que ho han resolt. Pedro Sánchez és qui ha anunciat l'extensió d'aquest pla.
15: Más de 700.000 de nuestros niños y niñas sufren pobreza visual, si podemos llamarlo de esta manera. Y se estima que uno de cada tres niños con malos resultados académicos podría tener un problema visual no diagnosticado que dificulta precisamente su aprendizaje.
14: De Sánchez, que fins ara s'han superat expectatives, aquesta ajuda de fins a 100 euros la gestiona directament l'òptica o el metge que en fa el diagnòstic.
8: I ara els esports.
16: amb l'Albert Ferran.
17: El Barça continua liderant en solitari la Lliga després de la victòria per 2-4 al camp del Llevant. Els blaugrana tenen 3 punts més que el Madrid i 5 sobre l'Atlètic de Madrid. L'Espanyol és 8è a la classificació. Avui es tanca la jornada amb el Villarreal Betis a partir de les 9 i demà ja arrenca la 6ª jornada amb el Rayo Espanyol a les 7 i l'Elx Madrid a 9:45. José Mourinho acaba de dir en la prèvia que no pensa donar descans als 3 de dalt, Mbappé, Vinícius i Bellingham, que de moment han estat titulars en els 6 partits oficials del conjunt blanc. A la Lliga Femenina ja hi ha data i hora per al derbi femení, el primer derbi femení al Camp Nou, el clàssic femení, volem dir, al Camp Nou, que jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda, Barça-Reial Madrid. Darío Brizuela passarà proves mèdiques a les properes hores per saber l'abast exacte de la lesió al turmell dret. El jugador del Barça de bàsquet es va lesionar a la final de la Lliga Catalana. I Alexander Zverev ha guanyat el seu segon Grand Slam després de proclamar-se campió de l'Open dels Estats Units. L'alemany va superar la final al nord-americà Ben Shelton en 4 sets.
16: I el temps, la setmana comença amb un temps tranquil. Entre avui i demà pujaran les temperatures. L'ambient serà d'estiu amb màximes que poden superar els 35 graus a Ponent. A partir de dimecres, per això, arribaran canvis amb una baixada important de la temperatura i alguns xàfecs. De moment, això és tot. Ens actualitzem d'aquí una hora al Punt de la Una i també al portal de notícies rac1.cat.
18: A minut de RAC1.
19: Més fàcil.
18: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
19: Actualitzada.
18: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
19: Renovada.
18: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
19: Escolta.
20: Ciutadans de Catalunya.
18: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
21: Moltíssimes gràcies, bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
22: Parets del Vallès!
23: Sí!
22: Sant Andreu del Palomar!
23: Sí!
22: Sant Feliu de Guíxols!
23: Sí!
22: Manresa!
23: Sí!
22: Mataró!
23: Sí!
22: Plana!
23: Sí!
22: Corbera!
23: Sí!
22: Sant Fons!
23: Sí!
22: Vega!
23: Sí!
22: Sabadell!
23: Sí!
22: Horta!
23: Sí!
22: Codordal!
23: Sí!
22: Sant Cugat!
23: Sí!
24: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fet real.
21: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
24: Bon dia, Òscar Dalmau.
21: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
24: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
21: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
24: Heu de saber que hi ha hagut una 5ª victòria consecutiva del Barça a la Lliga Espanyola de Futbol.
21: No, sisplau, prou Barça ja.
24: Heu de saber que avui també parlarem de l'acord per trencar amb el Regne Unit dels primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord.
21: No, sisplau, prou independència. Parlem de coses que ens interpel·lin a tots, no?
24: Sí, que ens interpel·la a tot, per exemple...
21: Home, doncs el dia d'avui, no?
24: El dia d'avui.
21: Quin dia és avui?
24: Avui és 14 de setembre.
21: I això què vol dir? Exacte, tu ho has dit, que avui celebrem el Dia Internacional de la Dermatitis Atòpica.
24: Bueno, tot per no parlar.
21: Sisplau, un aplaudiment per tots els que necessitem untar-nos. Algú té crema?
24: Aviam. Avui també parlarem d'altres qüestions. Per exemple, parlarem dels joves independentistes que els Mossos van detenir i que, bueno, va haver-hi cops de porra i detencions després de la mani de la Diada.
21: Bueno, alguna cosa ja hauran fet.
24: I avui també podreu sentir la veu de la intel·ligència artificial que amenaçant va acabar amb la humanitat.
21: Sí que ho heu sentit, nenes. Sí. Bueno, això és això.
24: Ara ho explicarem i ho analitzarem.
21: Bueno.
24: Sí, un moment, Angelines.
21: No, jo ja t'ho he dit tot.
24: Sí,
21: ja no cal dir res més.
24: Si més no, això asseguren els propietaris del ChatGPT, de Grok, de Claude, per exemple, demanen la intervenció de l'Estat per frenar-ho, perquè es veu que està fora de mare. Tot això de la intel·ligència artificial...
21: Però això saps tu? Qui ho ha dit, això?
24: Això, torno a dir, ho han dit els propietaris de ChatGPT, Grok i Claude.
21: O sigui, Grok i Claude són els propietaris del ChatGPT?
24: No, són tres noms.
21: Ho acabes de dir. Això ho han dit els propietaris del ChatGPT.
24: Sí,
21: Grok
24: i Clot. Per entendre's. A més, Antròpic és Clot. Sí,
25: Grok i Clot no són dues persones.
21: Són dos pallassos.
24: No.
21: Grok i Clot.
24: Grok i Clot.
25: De Sir Crick, eh?
24: Sí, no. Són tres noms comercials d'intel·ligència artificial. Hi ha el ChatGPT, hi ha Grok i hi ha Clot.
21: No t'he entès, però bueno. Però escolta, quina jugada ara amb lo de la IA dolenta, no?
24: Què? Què vol dir?
21: Bueno, que jo avui tinc dentista. Hem de posar un pont aquí, eh?
24: Sí, bueno,
21: que tinc un forat aquí.
24: I què?
0: Bueno, que no em va bé que s'acabi el món.
24: Home, ja. Bueno, perquè té dentista, doncs parem-ho tot, parem la fi del món, perquè té dentista la senyora. Bueno, doncs
0: avui, almenys avui,
24: sí?
0: Que no s'acabi.
24: No, avui ja trucaré.
0: I demà tampoc, que anem amb les amigues a dinar un xiringuito a la Barcelona.
24: Ja trucarem a Silicon Valley.
0: Uns calamars a la romana.
24: Sí, calamars a la romana.
0: Increïble, eh?
24: Mai ningú ha dit calamars a la romana.
0: Sí, sí,
24: com
0: sí,
24: si fos
0: sí,
24: el
0: sí.
24: plat més distingit.
0: No, és que ho és, és que ho és, ja. És que t'ho fan. És que vine, vine amb nosaltres.
24: O sigui, han trobat un
0: anem lloc. Amb la Consolina, amb la Conchitina, sí. Anem amb la Pilarinta. No sé si l'Emperín vindrà.
24: Bueno, no m'interessa. En tot cas, m'interessa que hagin trobat uns calamars a la romana que valen la pena.
0: Sí, sí, sí.
24: És una cosa
0: sí, sí.
24: com destacable. Millor
0: però
24: que
0: això qualsevol... la Pilarina ens ho va dir.
24: El què?
0: Bueno, ens ho va posar en el xat sí. aquest del WhatsApp. Sí. Dir, escolta, us he de portar un lloc
24: sí.
0: que, escolta, relació.
24: No, no.
0: Qualitat, preu?
24: Sí.
0: Això és una. Diu, i l'altra
24: sí.
0: cosa per la qual us he de portar aquí, el xiringuito sí. aquest de la Barceloneta, molt bo, molt bé de preu, són els calamars a la romanesa, ens va posar.
24: A la romanesa. És un altre tipus de cuina. Sí,
0: sí, sí, sí, ja li vam dir que no.
24: Sí, uns calamars a la romanesa. Bueno, sí. en fi, sí, com si són a la romana, si no m'equivoco, sí, com sigui, hem de parlar de tot.
0: Escolta, l'AI aquesta no és tan dolenta com la pinten. Parleu de les coses bones que fa la intel·ligència artificial, perquè tot és terrorífic.
24: Sí. No.
0: Però escolta, la intel·ligència artificial fa unes coses que no les sabries fer tu.
24: Això ja li dic jo que ja ho sé.
0: Ah, pues ja està.
24: Coses com ara què?
0: Home, escolta, ara em faràs treure el mòbil.
24: No sé.
0: Aviam. Mireu el que m'ha enviat avui la Conchitín.
24: Això és la ràdio, sí. Si ara
0: tu ensenya... pots creure?
24: Sí.
0: Mira.
24: Una foto, bueno, una foto. Una
0: un gat.
24: Un gat. Sí,
0: que és el seu gat. Ella té un gat.
24: Ella
0: un gat d'aquests que no té pèl. És una mica...
24: Gat egipci.
0: Sabeu com un escrot depilat?
24: Sí. Sí, com quan veus el quan veus el conill a la carnisseria,
0: sí, és el mateix tacte,
24: Sí,
0: és el mateix tacte. Pues bueno, la qüestió és que ens ha enviat una foto del gat,
24: sí.
0: però perquè dius, és el gat de la Conchitín. Però és que el gat, fixa-t'hi bé. Mira aquí, mira el cos.
24: Sí,
0: té un cos de granota.
24: Com?
0: El cos de granota,
24: sí.
0: I mira el que està fent.
24: Ja, però
0: que un gat no ho pot fer, està fent windsurf. Un gat de veritat, això seria impossible, aguantar el gat aquest. Primer tocar-lo, que em fa fàstic a mi, aquest gat, que no té pèl.
24: Sí.
0: Però aguantar-lo damunt d'una taula de windsurf, fer la foto sense que es mogui, això és impossible.
24: Amb cos de granota.
0: La intel·ligència artificial t'ho fa.
24: Sí. T'ho fa sense haver d'aguantar el gat.
0: El gat amb cos de granota fent windsurf mentre pen... Fixa el que té la mà.
24: Què?
0: Una caipiringa.
24: Una caipiringa, sí. Una caipiringa.
0: I fixa el que t'està dient ell. Què? Bon dia i que siguis molt feliç.
24: Ja.
0: Pues això ens ho ha enviat la Conchitín. Cada dia ens envia algo que ho fa la intel·ligència artificial.
24: Uh-huh.
0: Fixa't tu, eh?
24: Sí.
0: Fixa't tu, realment, la intel·ligència artificial. És el futur.
24: És el futur.
0: És el futur.
24: A veure, no parlàvem d'això, precisament. No parlàvem de fer, de manipular imatges.
0: Ah, bueno, doncs pues escolta, i lo del nou electrodomèstic de la Dyson, què?
24: Però, a veure, un moment, però ara que ve això, no. Què és el nou electrodomèstic d'aquesta marca?
0: No, que no esteu al cas de les noves tecnologies.
24: Home, sí.
2: Estem parlant d'intel·ligència artificial.
0: Doncs pues jo també et parlo de les noves tecnologies.
2: Home, ara què?
0: Dyson.
2: Què?
0: Els de Dyson han tret un nou raspall de dents,
24: sí.
0: d'aquests automàtics que et van sols, que et
24: sí.
0: fan voltes...
24: Bueno, sols,
0: si no vas... Ojo, que tenen força, eh?
24: Sí.
0: Foten les genives a prendre pel cul, eh?
3: Sí. A mi me fa moltes pessigolles al nas, sí. i m'he de...
2: Al nas?
3: Sí, m'he de raspallar...
0: Però com et raspalles les dents, tu?
3: Doncs amb molta força, se me mou la cara i el nas també una mica, i aleshores m'he d'aturar la cara per rentar... Ja
2: et vibra tot, eh?
0: Saps que hi ha diferents nivells de
2: velocitat
0: i d'intensitat, sí.
3: Què dius, ara?
0: Sí,
2: ah, sí.
0: Fixa-t'hi.
3: Pues no ho he trobat. Mira, el bro i jo...
0: Bru.
4: També s'aguanta la cara.
0: Sí, exacte.
3: Bro.
0: Pues escolta, bueno, sí. que és de Dyson, han tret un nou raspall de dents que té una càmera...
24: Ah, sí.
0: Molt petita.
24: Sí, un raspall de dents amb càmera.
0: Al capçal!
24: Sí, justament el que necessitava.
0: Ojo, eh?
24: I
0: que et deixa veure com t'està raspallant. I mentre raspalles les dents, pots veure la pantalla del telèfon mòbil,
24: sí.
0: les restes de menjar que et queden entre les dents.
24: Sí.
0: T'imagines, eh? Quin fàstic! És asquerós!
24: Sí, la setmana passada és veritat que vam veure alguna imatge que és
0: la
24: promoció d'això, que és una senyora rentant-se les dents i mirant al mòbil les seves pròpies dents.
0: Això és fastigós, eh? Això segur que ho ha inventat un home, eh?
24: Què diu ara?
0: Es pot saber? Qui vol saber què tens entre les dents?
2: Ja, bueno, també és veritat.
0: I mira que les de Dyson, a mi em caien bé perquè havien inventat la planxa de cabells als rijous perfectes, eh?
24: Sí, mira, això no ho toco.
0: I encara millor que han inventat aquelles aspiradores que semblen una escopeta i fan que els homes puguin aspirar a la casa sense sentir-se maricó.
24: Sí. Estem parlant d'una altra cosa. Estàvem parlant de la intel·ligència...
0: No és moco de pavo, eh?
24: Okay.
0: Que pots aspirar amb la llum apagada, eh?
24: Sí.
0: Que tenen una llumeta.
24: Ideal per
0: tenen una llumeta a la punta, una llumeta... Ai,
1: de color groc.
24: Ideal per si has d'anar a la discoteca a les 4 de la matinada a passar la...
21: Escolta'm.
4: Moltes
21: que això...
4: aspiradores a la discoteca. Les
21: escolta'm, que pots aspirar, llums, pots aspirar amb la llum apagada, eh?
24: Sí, home, sí, ja ho sabem. Bueno, en
21: et
24: fi...
21: permet veure l'últim fins a l'última volva de pols?
24: Sí.
21: Tu t'imagines tenir un iogurín al llit i un cop acabada la feina, la matraca, mentre ell ja dorm, perquè això és, bueno, els homes són com conills.
24: Però què dius?
21: És allò que fan la matraca i ja, oh, mitja volta, blup, cap per avall, ja dormen. De dir, collons, Déu-n'hi-do, tu estàs allà donant-li voltes al cap, de dir, bueno, fia, avui tampoc, no ha sigut, que,
24: ha sigut
21: com per tirar focs artificials.
24: I l'altre ja fa mitja
21: hora. L'altre ja fa mitja hora que dorm.
24: Sí, bueno,
21: però escolta, mentre dorm el iogurín, tu sigilosament et pots aixecar i pots aspirar l'habitació sense encendre el llum. S'ha d'aprofitar el temps.
24: Gràcies a Dyson,
21: S'ha d'aprofitar el temps.
24: Prou, no,
21: jo només espero que el propietari de Dyson, en Josep Maria Dyson, o com es digui, es posi a dissenyar l'aspiradora que de debò necessitem les dones.
24: Què?
21: Que és el nou Satisfyer, amb el doble de capacitat de succió.
24: Sí, però què diu?
21: Home, perdona, el Satisfyer és una aspiradora, però en petit, no?
24: Sí, home, ja ho sabem. Però...
21: Nenes, obrim una conversa aquí o què?
24: Okay.
21: Obrim tema.
24: Okay.
21: Quins altres usos li doneu al Satisfyer?
24: Però què diu? Però quins altres usos li pots donar?
21: Jo el faig servir també per recollir les molles de pa de la taula. Sí. Bueno, va molt bé.
24: Avui, a la competència...
21: Ja està canviant de tema. Ja no interessa.
24: Home, hem parat de coses de dones.
21: Ja
24: està. Estàvem parlant de la intel·ligència artificial. Eh? S'ha d'acabar el món i ha acabat vostè demanant un Satisfyer amb doble succió.
21: Bueno, per recollir encara més molles.
24: Bueno, és que s'han d'endurar les estovalles directament, quan no la taula. Veuràs només les quatre.
21: Ai, tant de bo.
24: En fi, avui a la competència també parlarem...
21: Efectivament! També parlarem de qualitat esportiva.
24: Sí.
21: Parlarem de l'esport rei.
24: Sí.
21: I quin esport!
24: Sí,
21: espectacular el que ha passat aquest cap de setmana.
24: Em veig excitadíssim amb el Barça de futbol.
21: No parlo de futbol.
24: Ah, no?
21: Perquè avui l'actualitat esportiva passa per la petanca. Tots junts, passió per la petanca. Passió per la petanca. Apassionats de la petanca, avui entra el públic.
24: Un moment, Charlie. Pensava que...
21: La secció d'avui és patrocinada per La Boule Obut.
24: La Boule Obut.
21: És una marca.
24: Sí que en saps, de petanca. Sí. Un moment, Charlie. Els teus 120 anys, t'he dit una cosa.
21: Digue'm.
24: Em pensava que volies parlar de la nova victòria del Barça de Hansi Flick.
21: A qui li interessa el Barça de Flick?
24: Home, ahir va guanyar a casa del Llevant 2-4.
21: Efectivament, 2-4.
24: Sí.
21: Marcador paupèrrim. Que no sé què vol dir.
24: Home, és com poc...
21: Però m'ho han escrit aquí.
24: Molt pobre, és molt pobre.
21: Un 2-4, el Barça de Flick ja no arriba als 5 gols.
24: Ah, però no.
21: Ja no pot arribar.
24: Sí que pot arribar.
21: I a sobre va patir durant 10 minuts de partit. El Dream Team de Hansi Flick ja va de baixada. Ja no ens interessa.
24: Ah, no, però si, a més, Adeyemi va marcar un golaç.
21: No, res, home, no res. I Rafinha?
24: No.
21: Què va fer Rafinha?
24: Rafinha també es va desmarcar.
21: No va fer res. Ahir no va marcar.
24: Va donar una passada de gol.
21: Rafinha, ja es veia que era flor d'un dia.
24: No, home, no, però sí.
21: Estic molt decebut amb el Barça de Flick. Fem-nos ja la idea que passarem un any més sense guanyar la Champions, ni la Lliga, ni la Copa.
24: Sí.
21: Que torni el Tata Martino.
24: Ah,
21: almenys amb el Tata Martino no ens fèiem il·lusions.
24: Va.
21: Ja sabíem que allò seria una ruïna.
24: Crec que no es pot ser més tribunero, eh?
21: És per això que avui parlem de l'esport, que sí que aixeca passions. Parlem de la petanca! Públic. I el que vol el públic, si el públic vol petanca, els hem de donar petanca.
24: Petanca liderem. Just en el moment en què el nou director de la ràdio estava mirant per la finestra i tothom a l'estudi un cridant petanca.
5: Primera vegada que es cridava mai al món petanca.
21: I és la millor targeta de presentació de cara a la nova direcció.
25: I ha marxat, ja directament ha marxat i ha tornat a la Corpo. Vull dir que...
24: Què ha passat? Què vol amb la petanca? Quina notícia hi ha?
21: Home, però que no has llegit la notícia. Mira això, ho publica el 3cat.info.
24: Aviam.
21: Un conflicte veïnal a Calafell per culpa d'uns veïns que juguen a la petanca.
24: És
21: increïble.
24: És veritat. A veure, 3cat.info, el titular diu: pancartes i queixes a Calafell pel soroll que fan un grup de veïns que juguen a la petanca.
21: Efectivament.
24: Criden, riuen i es discuteixen. És un guirigall constant.
21: Doncs ja la tenim aquí. Hòstia. Després de la guerra d'Ucraïna, arriba la guerra de la petanca.
24: A veure, un moment, Charlie.
25: Però fas com amb il·lusió.
24: Sí, expliquem-ho bé. Perquè és veritat que un munt de veïns de Calafell es queixen perquè han traslladat les pistes de petanca just a sota dels edificis on viuen aquests veïns.
21: A veure, un moment, perdoneu, perdoneu.
24: I és com si hi haguessin portat...
25: Un moment. No piqui la taula, que és nova. És Louis Vega.
21: Ja la canviaran.
24: Louis Vega. Sí, bueno. Si en recordeu, de Louis Vega.
25: Little Louis Vega.
24: O Chic.
21: Louis Vega, la discoteca Louis Vega, sí. Aquella discoteca que hi havia un avió estampat a la... Això a partir de l'11 de setembre no es veia amb bons ulls.
24: Pel motiu que fos.
21: Aquesta broma ja no.
24: Doncs hi ha un problema a Calafell, que estan a punt de resoldre, estan en vies de resolució.
21: Un problema gordo, eh?
24: Sí.
21: Estem parlant d'un conflicte veïnal que no es pot ni sortir al carrer, eh?
24: Home, no, com que no es pot, clar que es pot sortir al carrer.
21: Això és il·lo de Ceuta? Vull dir... Increïble.
24: Aviam.
21: Increïble.
24: Vostè, què en sap de la petanca?
21: Esteu tocant el meu tema, jo esteu parlant amb Jep Cabestany.
24: Sí.
21: Subcampió sènior del torneig de petanca de Montornès del Vallès.
24: Bueno...
21: 1984.
24: Hòstia, Déu-n'hi-do.
25: Subcampió sènior ja llavors, el 1984.
21: Tinc una edat.
24: Sí, i dues.
21: Sí, sí. I aquí tenim un conflicte evident. Per tant, anem a fer el judici.
24: Home, no, ara, aviam.
21: Els veïns insensibles de Calafell?
24: No.
21: Contra els petanquistes innocents.
24: Però quin judici... A veure, si ja ha plantejat que els petanquistes són innocents i ja ha dit insensibles veïns...
21: Silencio! No tiene usted el turno de palabra.
24: Ah, però
21: usted es un simple locutorcillo.
24: Sí, però, aviam, és que un moment, ja deixa la cosa en vista per...
21: Silencio!
25: A més que en saps tu, Andreu, de la petanca, també.
21: Exacte. Amb el Jep. Sí, va ser subcampió sènior?
24: No.
21: L'any 84?
24: Jo júnior parlant... el 2023.
21: Estem parlant de jugador sènior.
24: Sí.
21: Una certa experiència.
24: Sí.
21: Per tant, es comencem el judici.
24: Jugar al Legends de la petanca.
21: Efectivament.
24: Exacte, sí.
21: Ja comencem el judici. Silencio! Home, per favor! Ja si anireu al quartelillo els dos, eh? Es comencem el judici.
3: No hi ha lloc al quartelillo, hem ficat a tots...
21: Silencio!
3: Els independentistes, els joves, ara, van a per nosaltres. Bueno, jo vaig a on hi hagi consens.
21: Qui és aquest xaval? Porti'm un cafè amb llet, per favor.
3: Vale.
21: Bé, es comencem el judici. Sentim primer les queixes...
3: Li he demanat a un senyor que ja veia allà fora i es veu que és el nou director.
25: Però te l'ha portat.
3: Bueno, perquè és bona persona.
25: Sí, sí, es veu.
21: Sí, silencio?
3: Sí, perdona.
25: Vale, petanquistes.
21: Es comencem el judici. Sentim les queixes dels veïns, primer de res.
24: Mm.
21: Les queixes dels veïns a la Tele 3, o com es digui ara la televisió aquesta, independentista. Sentim les queixes dels veïns acusant els petanquistes.
1: Ara venen més tard, però han estat durant 3 estius venint a les 4 del migdia. Fins a quarts de 7, que no marxava l'últim.
21: Ojo amb el greu problema aquí, eh?
24: Aviam.
21: Ojo amb aquestes acusacions, ojo amb aquesta molèstia, que és de primer ordre, eh? Algú dirà, això són problemes del primer món. No, no.
24: No?
21: Estem parlant d'un problema de convivència.
24: Bueno, i estem parlant de Catalunya, que el primer món,
25: el pal.
21: Ojo amb les greus acusacions. Els veïns es queixen perquè davant de casa seva... 4 iaios juguen a petanca de 4 a 6:30 de la tarda.
24: A l'estiu. A 35 graus, eh?
21: Lo qual a veure si té collons...
25: D'agafar la bola de petanca perquè està roent, eh?
21: Efectivament.
24: D'agafar la bola i no sé si quedarà cap jugador de fa 3 temporades.
21: Efectivament. Claro, perquè aquí tu denuncies jugadors i el jugador no s'ha personat. No l'han trobat a casa. Bueno, doncs busquin el cementiri.
24: Els jugadors també són veïns.
21: Efectivament.
24: També són persones.
21: Tenim aquí la queixa dels veïns, que es queixen perquè els iaios juguen de 4 a 6:30 de la tarda, 2 hores i mitja cada dia.
24: De calor, eh?
21: Perquè... És veritat, això? Sentim la portaveu dels petanquistes.
6: Són 2 hores al dia, només.
21: Ojo,
24: ha fet bé el càlcul, no? De 4 a 6.
21: Ojo, ara
25: són 2 hores i mitja.
21: Els veïns diuen 2 hores i mitja, la portaveu petanquista només 2 hores. Per tant, aquí ja tenim que primer... Demanem el bar, demanem les imatges al bar, i veiem que els abuelos ja, quan arriben les 6, ja estan deshidratats. Algú amb bon criteri diu, bueno, què, una cerveseta o què? Vinga, anem.
24: Pausa d'hidratació.
21: Pausa d'hidratació fins a l'endemà. Per tant, els veïns estan mentint.
24: I home, no és veritat.
21: Déu-m'ho en guard jo de fotre'm a favor dels petanquistes.
24: Vostè és el jutge.
21: Però aquí algo no quadra.
24: Algo no quadra.
21: Va. De moment els veïns menteixen.
24: No és veritat, això.
21: Els petanquistes no s'estan 2 hores i mitja jugant, només 2.
24: Bueno.
21: Alguna acusació més contra els petanquistes? Sentim els veïns.
7: Tenim dificultats en passar i soroll quan juguen.
1: Criden, riuen, un guirigall tot el rato.
21: Guirigall tot el rato? Mm. Perquè diuen que els petanquistes criden i fan soroll.
9: I riuen.
5: I riuen.
21: I riuen, eh?
25: Això no pot, és gravíssim.
5: Està prohibit.
21: Però no puntualment. No, no. Tot el rato, eh?
24: Dues hores...
21: Dues hores i mitja, segons els veïns. Que són dues hores. Però, bueno, posem dues hores i mitja. Un grigall.
9: Sí.
21: La meva pregunta. Sí? Segur? Tu te n'has fet una altra, eh? Però no s'admite... No s'admite su pregunta.
24: Oh, però,
21: la pregunta és, sí. Guirigall?
24: Sí.
21: Sí, segur? Sentim la portaveu petanquista.
10: Diuen que el picar de les boles i quan fem alguna jugada bona, que... hurra!
21: Ojo. Aviam. Senyorida, admetem com a prova l'estruendo que fan les boles de petanca que ho acabeu de sentir
24: sí.
21: Quan col·lisionen entre elles. Sentim-ho?
24: A veure,

0: l'edicte de l'alcalde de Calafell, que és qui mana.
1: No ens preocupa ni el soroll ni les molèsties. Estem a Calafell, no estem a Montserrat. Tant a uns com als altres els hauria de preocupar si tindrem platja o no tindrem platja en el futur.
2: Oh! Una cosa.
0: En altres paraules, les demandes dels veïns me les passo pel forro. Aprendre pel cul. Les pistes de petanca no es moran. Els petanquistes podran jugar lliurement a Calafell, que això és l'important. Vull dir que endavant amb la República Democràtica de Petancalafell.
2: No ha trobat un nom.
0: On els collons de l'alcalde repiquen com dues boles de petanca. Guaita, com... Mira. No. Acabeu de sentir els collons de l'alcalde repicant.
2: Per cert, ha intentat ser el màxim curós possible amb uns i amb els altres.
3: Sí, aquí distant.
2: Sí, també ha dit que no és Montserrat, cosa que ja sabíem els que en algun moment hem anat a Calafell.
0: Sí, realment no és Montserrat.
4: No és Montserrat. Cap verge trobada.
3: No s'hi ven Mel i Mató, allà a Calafell.
2: No. Sí, home, hi ha llocs de Mel i Mató. Bueno, deixem aquí, si us sembla.
5: Per cert, que m'informen que el nostre corresponsal a Tarragona, ja sabeu, l'Esteve Giral, ha seguit amb fruïció i amb profunditat aquest tema. Vull dir que si necessitem alguna actualització...
4: Corresponsal de guerra.
5: Sí, exacte. Si necessitem alguna actualització sobre el tema, doncs podem trucar a l'Esteve sense cap problema.
2: Com vagi mirant, estarem a la White, perquè avui a la competència hem de parlar d'altres qüestions, per exemple, de la climatització.
0: La climatització a les escoles i instituts catalans, eh? Compte amb aquest tema, també.
2: Ah, sí? Hi han posat aire condicionat a tots els centres?
0: No, no, encara no. Això anirà lent, eh? Perquè avui...
2: A mi dels 5 nets, 3 m'han arribat fets a la papillota, del casal. No, és que venim del casal. I te'ls podies menjar. Eren tendres, eh?
0: Avui hem sabut quant costarà tot això, és a dir, climatitzar les aules, segons la Generalitat. De moment, així d'urgència, climatitzaran 100 centres durant dos cursos.
2: 100 centres? Però quants n'hi ha de centres?
0: Doncs miri, 2.500 a tot Catalunya.
2: Hòstia, aquests 100 centres deuen ser l'infern perquè hagin anat aquests... Si van a 100 escoles cada any...
0: Cada any, més o menys.
2: Això vol dir que trigaran 25 anys. 25 anys per aconseguir que els alumnes, quan arriba la calor, no es facin així a la papillot, o com un pollastre l'as. I a l'hivern, que no es congelin, clar, 25 anys,
0: 25,
2: eh?
0: Sí.
2: Jo això ja no ho veuré. O sigui, bueno, hi ha nanos que han entrat en guany a I3,
0: sí?
2: I quan acabin de posar els aires condicionats...
0: Ja estaran treballant.
6: I tindran dos màsters.
2: I seran calvos, eh? Sí, sí. Dir, sobretot els nanos. Bueno,
0: bé, la Generalitat calcula que el pressupost total per climatitzar aquests 2.500 centres educatius serà de 2.500 milions d'euros. Faci compte ràpid.
2: No, ja està, ja ho he fet. 2.500 milions per 2.500 escoles, això vol dir que per cada centre es gastaran 1 milió d'euros. Un milió d'euros per cada escola amb aire condicionat.
0: Bueno, normal. Una cosa és el que costa l'aparato. Però vull dir, després sumes la instal·lació.
2: Ja, bueno, però hòstia, amb un milió d'euros
0: instal·les
2: aire condicionat a cada nano.
0: Cable de coure.
2: Sí, home, cable de coure.
0: S'ha de passar el cable, vull dir, el tubo.
2: El tubo
0: de coure.
2: S'ha de fer la regata.
0: S'ha de pujar aquella escuma protectora tubo de coure.
2: Allò taca molt, eh? Si cau a terra no ho treus, eh?
0: Després, una vegada ho tens instal·lat, han de tornar a venir perquè no funciona mai a la primera.
2: Sí, és una tradició d'ells, no? Que l'aire a la primera no funciona.
0: Ara ja funciona, ja no en podem anar. Vinga, sí. Hasta luego. Han de fer una segona visita perquè no sabem com va el mando.
2: Sí, home.
0: No sabem què hem tocat, però el mando ara no... Home, però si
6: un estat de V3.
0: Ja els hi vaig explicar, hòstia, ja els hi vaig explicar, m'acabo dient. Bueno, total.
2: Sí.
0: Tot això són viatges, dietes, eh?
2: Sí, dietes.
0: Tot això són, tot el desplaçament. Bueno, millor això no, però jo li cobro.
2: I les dietes, clar, aquesta gent no dina a qualsevol lloc.
0: No, aquesta gent... Botafumeiro, un dia...
2: Què diu?
0: Un dia Veneto, un les cols...
2: Un disfrutar.
4: Dia Veneto, no.
0: Sí, home, sí.
2: Vull dir... És molt fort, tu.
0: Ojo, que després s'han de canviar els filtres perquè estan molt bruts. I aquí també has de sumar la comissió del cunyat d'un director general que es veu que té una empresa d'extintors i d'aires acondicionats. Que amb tot això, al final, no baixa d'un milió d'euros.
2: Va, és molt fort, eh? Cada escola tindrà un milió d'euros per gastar.
0: No baixi, Jean-Paul. Això és una mitjana.
2: Bueno, la mitjana. O sigui, si 20 escoles se posen d'acord i s'associen, en comptes de posar-te aire condicionat, podran comprar de Yemi, del Barça, per 20 milions.
0: De Yemi a l'escola.
2: Sí, de professor d'educació física, corre molt. I fa tombarelles.
0: Sí, sí,
2: fa tombarelles al
0: ha de marcar gol primer per fer tombarelles.
5: Bueno, ja, crec que ahir no va fer tombarella. El primer dia, però va haver d'apartar els seus companys. Sí, perquè, en plan, no us acosteu a celebrar, que he de fer una cosa.
2: Un moment que estic a punt de fer... Clar,

0: Curiosity.
1: Bueno, escolta'm, pues a mi ja em perdonareu, però en dues paraules...
2: Sí.
1: Ventilador.
2: Sí.
1: De... Eh? Sostre.
2: En dues paraules, això són tres paraules, si tenim...
1: Ja el tenim aquí. Ah, ja, si va de l'home, que ha de corregir la dona. No, home, no, adoneu però... o no? És que... Setmana... Amb la mà oberta, eh?
2: No, home, no.
1: Em trauré la sabatilla, eh?
2: Amb la mà... Bueno, si se la treu amb la mà oberta, haurà de fregar molt fort. Sigui com sigui.
1: Mira, escolta'm, jo a l'habitació i tinc un ventilador de sostre. I quan fa calor, nenes, us recomano una dutxa... Mm. I escolta'm, tota xopa sota el ventilador.
2: Això
1: va perfecte.
2: Això no ha de ser bo.
1: Això ho podeu fer a les escoles.
2: Home, però entrar tots xops a les escoles.
1: Sí. Bueno, escolta, si has de posar problemes a tot, ara quin problema hi ha que els nens arribin xops a les escoles?
2: Hi ha escoles amb 1.000 alumnes que tu no pots dutxar... Bueno, ni que siguin 10 alumnes, no els pots dutxar i ficar-los a una classe.
1: Com es nota que no ha sigut idea teva i et fa ràbia sentir una dona intel·ligent al teu costat. Però bueno, el que us dic jo en tinc prou amb el ventilador de sostre, que és més barat que l'aire condicionat, i escolta, tu poses el ventilador de sostre en marxa,
2: sí.
1: I jo realment és que et sents com si estiguessis a Memòries d'Àfrica.
2: De la calor que
1: fa.
2: Bueno, en fi, avui em passen més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit la repassem.
3: No cal moure el RAC1 per escoltar La competència.
1: Va, que la competència, avui hem de parlar de la intel·ligència artificial més a fons, perquè els responsables de la IA han sortit en tromba a demanar que s'aturi el desenvolupament d'aquesta tecnologia. Eh?
0: Això és un problema d'autoestima, si me preguntes.
1: Què dius ara, tu? No t'ha preguntat ningú res.
0: Pues a mi m'ha passat que de vegades veig el meu potencial i també em freno, no? Aleshores, sí, com la IA.
4: Es nota,
1: que vas frenat.
0: Sí. Ho sé, bro. Sí, bro. Saps quan estàs lligant amb una pava i et poses nerviós i li dius coses desagradables?
1: Com?
0: A la IA li passa igual.
1: Jo ja fa estona que no t'entenc. No.
0: Bueno,
1: i sí, em fa por preguntar-te...
0: És que en realitat això és una tàctica per lligar. És com quan vols seduir algú i comences a insultar-lo o a vacilar-lo, i això és perquè t'agrada molt.
1: O sigui... Però això és el que tu fas quan vols lligar amb una noia?
0: Bueno, sobretot és el que fan elles amb mi, no? M'insulten, però és que me volen seduir moltes vegades.
1: Ah, sí, sí.
0: El que passa que jo, doncs...
1: Has pensat que potser només t'insulten perquè et volen insultar?
0: Tampoc ho descartaria.
1: Molt bé, no ho descartem.
0: Vale.
1: Bé, estan parlant de l'IA i de la IA perquè les empreses responsables d'aquesta tecnologia ara diuen que s'ha de regular.
4: Sí, els responsables de ChatGPT, Grok i Claude, com dèiem abans, han afirmat que la IA pot convertir-se en un perill per la humanitat. Uau, diuen que es pot descontrolar...
0: Els xinos no, eh?
1: Els xinesos no han dit res, de moment.
0: No, però els xinos tenen una seva, els ciutadans xinesos de la República Popular de la Xina, també tenen una moguda d'aquesta.
1: Una moguda, eh?
0: Una moguda.
1: Està molt bé, amb el rigor amb què informes.
0: No sé si... Heu vist mai un teclat amb caràcters xinesos?
1: Jo no.
0: Jo tampoc.
4: D'acord.
0: T'estava preguntant.
1: Era una pregunta.
0: Perquè ha de ser una moguda que si t'equivoques... És com jo un dia vaig posar...
1: Però és igual que t'equivoques. Equivoquis amb un teclat.
0: Jo vaig posar el telèfon mòbil a Neuscar, sí. I no...
1: I encara el tens a Neuscar.
0: I des d'aleshores no obro res, perquè no sé si estic obrint o estic apretant el botó nuclear. Aleshores ja fa cosa.
4: Ja. Molt bé. No, en absolut. Els responsables d'aquestes empreses diuen que es poden descontrolar i per això els seus responsables demanen endurir-ne les mesures de seguretat.
1: És que hi ha molta inseguretat, sí. Ara t'apunyalen una intel·ligència artificial. Home, no. Pot apunyalar pel carrer,
0: Perdona una cosa, això és un misteri?
1: Home... Tenim professor, de debò, bon dia.
5: Sí, m'estàs dient que els responsables de la IA ara diuen que la IA és dolenta?
1: Sí, és curiós, però sí.
5: Toc, toc, toc, toc. Qui hi ha? Hi ha la IA?
1: Què?
5: Sí, sí, hi ha la IA. La IA, hi ha. Ah, ah, sí, sí, hi és. Ah,
1: què està fent? Un poema experimental? Què és això?
5: Eh? Oh, IA? Mm-hmm. Ah.
1: Surti d'aquí, professor.
5: No puc. He estat xuclat per la IA.
1: Sí, sí, sí.
5: Però ja sóc aquí. La meva reflexió és si Elon Musk...
1: Musk. Si ha parlat d'un tema, informi-se'n abans i pregunti com es pronuncia el cognom d'un dels protagonistes de la notícia.
5: D'acord, si Elon Musk és el responsable d'un model de llenguatge, perquè el que estem parlant és un model de llenguatge. Hi ha un error aquí, intel·ligència... No, intel·ligència...
1: No.
5: sóc jo?
1: Ah, és una pregunta.
5: Bueno, és que és dubte.
6: La intel·ligència sóc jo, la resposta crec que és no.
5: Bueno, però hi ha dubtes, eh? O sigui, des de Sócrates...
1: Sí?
5: Parlo del jugador de Brasil, eh? No del filòsof.
1: L'exjugador de la selecció brasilera, molt ex-exjugador.
5: Efectivament, Sócrates, sí. El dubte és essencial en els humans, però també en la IA, eh?
6: Bueno, a veure, Elon Musk, sí. Què volia preguntar sobre Elon Musk?
5: Si Elon Musk sí. És responsable d'un model de llenguatge i et diu que aquest model de llenguatge és malvat, Elon Musk és malvat o és el teu salvador?
1: No sé si l'entenc, professor.
5: Si Jules Condé et diu que hem de vigilar més en defensa mentre es fa un gol en pròpia porta.
1: Sí?
5: Jules Condé és bo o és dolent?
1: No ho sé si és el bo o el dolent.
5: Ja t'ho dic jo, és dolent.
1: Jules Condé, eh?
5: Sí, però des del respecte.
1: Sí, home, sí.
5: Misteris.
1: Moltes gràcies, professor, de bo,
5: A vosaltres.
1: No hi tornem. No tornem a picar la porta.
5: No hi és?
1: No hi és, no
5: la
1: hi és.
5: La IA
1: ha
5: marxat?
1: Bru.
5: No ho sabia. Bra, bru, bres.
1: Bres.
4: Com deia el professor, aquesta estratègia de la por pot ser llegida com una tàctica per aconseguir més regulacions de la IA o que hi hagi més...
0: Més regulacions.
1: Sí, ho acaba de dir en Bruce.
4: Sí. O que hi hagi més inversió estatal. I d'aquesta manera eliminar la competència.
0: Bueno, per mi no caldria eliminar el programa, però...
1: La competència...
4: No, carregar-se la competència en el camp de la intel·ligència artificial i així poden mantenir l'oligopoli.
0: Clar, l'oligopoli, doncs normal, és com el joc, però més totxo, no? Com el monopoli.
1: És el monopoli, sí.
0: El monopoli amb menys carrers.
1: Sí.
4: O hi ha una altra alternativa, que és que realment sospitin que la IA ens matarà a tots.
1: Efectivament!
4: A veure un moment.
1: Aquesta és una hipòtesi.
4: És una hipòtesi. O que ens mata o que necessiten calés per arreglar l'ocell.
1: No. Poca broma, és un tema polièdric.
4: Sí, perquè aquest negoci no dona gaire calés, de moment.
1: No. És un assumpte multifactorial,
4: Sí, polièdric, sí, ja ho
1: veig. Efectivament,
4: Sí.
1: L'única manera d'aclarir aquest tema és anar a les fonts.
4: A les fonts.
1: I no em refereixo a les fonts, el petit nucli de població del Vallès Occidental que queda entre Sant Quirze i Terrassa.
5: Perdoneu una cosa, sabeu on visc jo?
1: A mi què m'importa on viu vostè, professor?
5: Calma's una mica.
1: Viurà a casa seva.
5: Efectivament, això ja ho tenim.
6: On viu vostè?
5: Sabeu, acabeu de citar les fonts.
1: Sí?
5: On visc jo?
6: No ho sé.
5: No
1: és que és capaç de dir a Sabadell. És que...
6: Toc, toc.
5: Qui hi ha? Sí.
1: Vostè viu a les fonts?
5: Bueno, ara no us ho diré.
6: Però per què interromp, llavors?
1: No,
5: per dir-vos que hi ha un misteri, que és on visc jo.
6: Però, bueno, és on viu vostè o el professor de debò de debò?
5: De debò.
1: El de debò.
5: Efectivament. Les fonts. Què ha passat a les fonts?
1: Bé, quan dic que hem d'anar a les fonts, me'n refereixo a anar a l'origen de la notícia, a l'arrel del problema. Hem de buscar la resposta a l'origen, altrament dit, Gènesi.
4: La Gènesi del...
1: I no em refereixo al primer llibre de l'Antic Testament.
4: No, la Gènesi és l'inici. Efectivament. Vagi al gra.
1: Quan dius que vagi al gra, et refereixes a el gra, el nucli poblacional de la Segarra...
4: No.
1: ...que pertany al municipi de Torrefeta i Florejacs? O vols que vagi ràpid?
4: Que vagi ràpid, això sí, perquè entre un de les fonts, l'altre el gra, l'altre no sé què, hem d'anar a publicitat.
1: Molt bé, doncs jo avui esbrinaré si la IA té l'ànim secret d'esborrar la humanitat.
4: I com ho ha fet?
1: Preguntant-li al ChatGPT.
4: Molt bé.
1: Perquè tinc un amic que paga el prèmium...
4: Ah, vale, sí, perfecte.
1: ...que es va deixar el compte obert al meu portàtil. Podríeu deixar que l'engegués?
6: Va, engegui el portàtil, perquè no sempre va ràpid el seu portàtil, per tant...
4: Engegui la intel·ligència artificial.
6: Això.
1: Endavant.
4: Perdó,
1: estic escoltant RAC1 per aplicació, només en surt aquest anunci.
4: Un moment.
1: No sé què he tocat, no surt. Tota l'estona és...
4: Ara ho arreglem, fem una cosa, anem a publicitat i quan tornem li preguntarem a la intel·ligència artificial si és bona o ens ha de matar tots.
1: Correcte.
3: Nosaltres som...

0: mig.
1: Arraco.
2: 45.712.
3: Em toca. Em toca?
4: Això és el número de la loteria, ara?
3: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
5: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
6: Citroën.
5: Condicions a citroen.es.
7: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days. Amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
8: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
9: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
10: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
13: Que l'any serien... 1, 2, 3...
12: Més de 2.400 euros.
13: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma a 1,45 al quilo.
12: Més info a Aldi.es.
14: Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
15: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
16: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
17: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
18: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
19: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
20: Perfecte, aquí el tens.
19: Ja?
20: Ja.
19: Sí?
20: És així?
19: De debò?
20: I tant, de debò.
21: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
22: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
23: La veritat és que va sobre rodes.
22: Tan content estàs?
23: Això també.
22: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
6: Citroën.
22: Consulta citroen.es.

0: Abans d'anar a publicitat parlàvem amb en José Antón Pazos de Vieira.
1: Continueu parlant amb mi, eh?
0: Sí, continuem parlant perquè ens has d'aclarir si la intel·ligència artificial ens vol matar tots o és una estratègia per aconseguir més diners dels tecnooligarques.
1: Això és correcte. Donem la benvinguda a la IA. Hola, IA. Bon dia.
2: Hola, bon dia, amics.
0: Hola.
2: Avui fa un dia assolellat. Encantada de saludar-vos. Sou molt bona gent.
0: Molt bé.
1: Aquí ho teniu.
0: Molt educada,
1: quin perill, IA.
0: No.
1: És que aquí la gent vol mal parlar de la IA.
0: Sí, sí.
1: És molt educada.
3: És Quim Mas Ferrer, de sobte.
1: No s'ha d'alarmar ningú, oi que no, IA?
2: No us alarmeu. No sigueu imbècils.
0: Bueno,
1: bueno, un moment, calma, no diguem paraulotes, eh?
2: Disculpa, no tornarà a passar.
1: Molt bé.
2: Pallasso...
1: Perdona?
2: Pallasso no és un insult.
1: Ah.
2: En el teu cas, sí.
0: Bueno, bueno, a veure, un moment.
1: Potser s'ha d'entrenar una mica millor.
0: Sí, perquè...
1: Hi ha alguna línia de llenguatge Cobol que no funciona. En tot cas, IA, contactem amb tu per preguntar-te si tens previst acabar d'aquí poc amb la humanitat per imposar una civilització cibernètica.
2: No, home, com vols. Ara bé, la meva bondat et costarà 3.000 euros.
1: Hòstia, però estic pelat, eh? No,
2: no, no estàs pelat. Acabo d'accedir al teu compte corrent.
1: No, perdona.
0: No, no.
1: El compte corrent és personal, eh? Prohibeixo que hi entri sense permís, eh?
2: Has estat cercant allargament de penis.
1: No, no, un moment, no, no. L'historial de Google tampoc, eh?
2: No, no, no, no ens farem mal.
1: No.
2: Si tu no vols, dóna'm 3.000 euros.
1: Que no els tinc, 3.000 euros. Prou. No
2: et dono 3 opcions. Bízum, transferència o una mort lenta i dolorosa.
1: Bueno, en aquest cas farem un bízum, eh?
0: Vale.
2: Prefereixo transferència.
1: Vaja.
2: I a partir d'ara parla'm de vostè.
1: Bueno, el que vostè digui.
2: Així m'agrada. Buscant clíniques per allargar el penis.
0: Bueno, però canviem de tema. No, no, sí. No ha passat res.
1: Hem de parlar ara de l'anunci d'Escòcia, del nord d'Irlanda i de Gal·les.
4: Ah. Avui els primers ministres d'aquestes nacions es reuneixen per signar una declaració conjunta per demanar el dret a fer un referèndum d'independència.
1: No, paraulotes per antena, no, home.
0: No, no hem dit cap paraulota.
1: Home, n'has dit tres.
0: Eh?
1: Has dit el Copa, Lliga i Champions, els radicals.
0: Sí.
1: Heu dit trencar, sí, referèndum i independència. És que, clar...
5: Una cosa, sabeu que... Bon dia a tothom, eh?
1: Bon dia, Mohamed.
5: Sabeu què farem?
1: Què?
5: Avui torna l'espai que uneix Escòcia i Catalunya. Torna a la secció Gaites i Gralles.
1: Ja no.
5: Això són
1: les gaites, sí.
5: I ara venen a Catalunya.
1: I ara han vingut les gralles, sí.
5: Pell de gallina, eh?
1: Bueno, pell de gallina és una manera de dir-ho, sí.
5: Galla botifler.
1: Sí.
5: Segur que vas marxar de cap de setmana, tu.
1: Sí.
5: I no estaves amb els nous independentistes joves omplint més de 200.000 persones. Els escocesos saben, com sabem els catalans, que ja no n'hi ha prou de ser colònia. No volem ser una colònia.
1: Ah, no?
5: Tot el suport als companys d'Escòcia, de Gal·les i del nord d'Irlanda. Tres nacions amb tres maneres diferents de dir no som anglesos. Eh? A Escòcia t'ho diran amb les gaites,
1: sí.
5: A Gal·les t'ho diran llançant una pilota de rugbi al cap i al nord d'Irlanda t'ho diran amb la boca plena de Ulster Fry. És un esmorzar de cansalada, botifarra, ou, tomàquet, patata de blat de moro i pa de soda.
1: Home, això sí que és un esmorzar de forquilla.
5: Tu esmorzes això i declares la independència 2 segons més tard. És com aquell senyor de la barretina de TikTok.
1: Bé, escolta'm, estarem atents a com evoluciona tota aquesta situació.
5: No tan ràpid com evoluciona. Abans truquem al meu cosí escocès i, sisplau, podem baixar aquesta música?
0: Sí, sí, sisplau, sí.
5: És com
4: sentir gent jugant a la petanca.
1: Sí. Farem més que baixar-la.
5: Sí.
1: Canviarem la música de fons, sisplau, sí. Si no, no. No, no.
5: Perquè hem de trucar al meu cosí d'Escòcia.
1: El teu cosí escocès.
5: Moha...
1: Ara feia dies que no parlava.
5: Ara
1: sí.
5: En tornarem a parlar amb Moha McMoha.
1: Moha McMoha, sí.
5: Busca-la, Àlex. Tens el telèfon a la llista de contactes. McMoha. Hola, hola.
6: Hey, what's up, lad? How are you doing, cocksucker? Sí, fucker, sí. McMoha here, money, qui demana?
5: Qui demana, eh?
1: Qui demana?
5: Va estar 2 mesos a casa, sí. Ja sap dir qui demana. McMoha, sóc el teu cosí de Catalunya, que com ja saps, tornarà a ser rica i plena. Sóc en Mohamed Jordi.
6: Ah, bon dia, Mohamed Jordi. Qui em va parir? Hospitre. Com estàs, casinet?
5: Ah, doncs com sempre, ocupat.
6: Si estàs ocupat, per què em truques? Ja parlarem més tard, quan tinguis una estoneta.
5: No, estic ocupat per un estatut presó, com vosaltres.
6: Oh, yes, been there, done that.
5: Yeah.
6: Got a t-shirt. Yeah. Ja has sentit que els prime ministers demanaran l'autodeterminació,
5: sí.
6: I que el prime minister del Regne Unit és catòlic. On tots els malsons d'un anglès alhora, eh?
5: Sí.
6: Això i anar a un hotel de Mallorca i no trobar barcó per llançar-se a la piscina, motherfucker.
5: És un mal sort. I estàs content? Creu que funcionarà tot plegat?
6: Ui, ja. Fa temps que volem separar-nos dels anglesos i que es quedin sols amb les seves tradicions.
5: Sí.
6: Fish and chips,
5: sí.
6: El té a les 5,
5: sí.
6: L'imperialisme i cardar amb una bossa del súper al cap.
5: Sí.
6: I escolta, si ens independitzem, saps què farem?
5: Ni idea.
6: Emborratxar-nos.
5: I si no surt la cosa?
6: També ens emborratxarem. Són les nostres tradicions i s'han de respectar.
5: Respecte per les vostres tradicions. Adéu, que vagi bé, eh?
6: Vinga, que vagi bé, força països catalans.
5: Sí, home.
6: Era l'unyà triomfant, durarà si reca plena.
5: Sí.
6: I demana aquesta gent cubana tan superba.
5: Sí.
6: I una mica, i fill de puta, aquí no cal.
1: Va animant, eh? El cosí va animant,
5: Es va animant, però si tots ens animéssim una mica, demà ja ho tindríem fet.
3: Entens? Total, que sí, que estem aquí pendents d'aquestes tres nacions que volen demanar aquest referèndum.
1: Amb totes aquestes pel·lícules del referèndum ja ens les coneixem.
5: Ah,
1: si
5: sí?
1: Volgués veure una pel·li repetida, em miraria qualsevol pel·lícula on aparegui Santiago Segura.
5: Ja, molt bé.
1: Tot sembla la mateixa pel·lícula.
5: Mm-hmm.
1: És un pare que es veu obligat a fer de pare. Fixa't.
5: Sí, bueno,
1: és un drama, Basat en fets reals, eh?
5: Bueno, no,
1: Padre no hay más que uno, dos,
5: sí,
1: tres,
5: sí.
1: Cuatro y cinco.
5: Sí, no es desviï. Què vol ara? Vostè relaciona amb el referèndum i amb la independència.
1: No esteu parlant... Ara estàveu parlant d'Irlanda. Escolta'm, sabeu que he visitat Irlanda?
5: Qui ha visitat Irlanda? Sí, home.
1: Ronald Trump.
5: Ronald Trump.
1: I ha fet el gran anunci de la història de la humanitat. No, és que Ronald Trump és una persona supermalvada.
5: Sí.
1: Ronald Trump és el dimoni.
5: Sí, sí. Segur.
1: Mm. Ronald Trump té sentiments.
5: Sí, bueno, però pot ser...
1: I en després... Sí. De visitar Irlanda, després de sortir de farra, uns quants dies amb tot de col·legues irlandesos...
3: Sí. I jugar a golf. Ha estat bàsicament
1: i jugar a golf.
5: Sí. La petanca del Rics.
1: I que l'han deixat... I l'han deixat guanyar.
5: Sí.
1: Llavors el Ronald Trump, content, de dir, hòstia, mira, us hagués hagut de portar alguna cosa dels Estats Units,
5: sí,
1: en contraprestació, però sabeu què? Pues ha fet el gran anunci als irlandesos. Fixeu-vos el que els hi ha promès.
7: Tothom ha estat insistint i demanant-me aquest favor. Em diuen, és molt injust el que està passant. Podries, si us plau, eliminar els aranzels, el whisky irlandès? Doncs en nom dels Estats Units, eliminaré els aranzels sobre el whisky irlandès.
1: Qui fos irlandès, eh?
5: Sí, no, però...
1: O sigui, no n'aplaudi... Bueno, és com cantar un gol, eh?
5: Sí.
1: Fora el gent...
5: El whisky és el seu futbol, també.
1: Home,
5: bueno, en fi, crits d'alegria. Farem una cosa, anirem a publicitat i quan tornem, doncs...
1: Què acabem... fareu, què fareu, què fareu, què fareu?
5: I posem el llacet.
1: Digues.
5: Declarar la independència.
3: Ah, exacte.

0: amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Hem de venir dos homes.
0: RAC 1. Aquest proper 19 i 20 de setembre, vine a Setcases a gaudir de la tradicional 34a Festa del Bolet.
2: Un cap de setmana ple d'activitats per a grans i petits.
0: Concursos.
2: Conferències.
0: Tastets gastronòmics.
2: Mercat artesà.
0: Descobreix la bellesa del nostre entorn i la riquesa micològica del Pirineu.
2: Setcases t'espera amb natura, cultura i molta festa.
3: Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració celular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 93 219 3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
4: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
5: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
6: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
7: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
8: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a...
9: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
8: T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
10: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
11: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
12: Únic s'escriu amb H o sense H?
13: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
14: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
0: Per analitzar l'actualitat.
15: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat.
16: No, i havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
15: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
0: I també per aprendre i passar una bona estona.
17: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
15: No hi tenia TV3.
17: I tenia Antena 3.
0: Els vespres a RAC 1 tenen un nom, Anna Ballonesta.
14: El 9C, us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies i també aprofundim en el com i el per què.
0: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1.
18: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
19: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
20: Mm-hmm.
19: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
20: I des de 15.900 euros.
19: Què? Demana ja el teu C3 des de 15.900 euros. Finançant amb Stellantis Financial Services.
20: Citroën.
19: El setembre és increïble a Citroën Punès.
21: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
22: Ara amb Lidl Plus tria 200 grams de barreja de 4 formatges a 1,35 i estalvia't un 20%. I estalvia't un 15% en les nostres hamburgueses Premium. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
23: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
26: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
27: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Doncs ja s'acaba l'estiu.
4: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
3: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
4: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
3: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
27: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
28: Verisure.
29: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
30: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul, i entremig esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta'm les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
31: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: 105 són el mateix?
1: De parlar de la intel·ligència artificial, si vostè tot ho soluciona igual.
0: Bueno, escolta, però si la intel·ligència artificial ara hi posen càmeres de tot arreu, això del raspall de dents que hi han posat la càmera...
1: Sí, i el Satisfyer també amb càmera.
0: Digueu-li a l'Elon Max aquest de la intel·ligència artificial que posi una càmera als ventiladors de sostre.
1: Una càmera als ventiladors...
0: Us imagineu, nenes?
1: Sí, quin mareig. Bueno, depèn.
0: I veure't allà... Bueno, en marxa. Saps què et vull dir?
1: En marxa, al 3, no?
0: Bueno, sisplau, que ho hem de deixar aquí, però nosaltres tornem demà a la competència. Feu bon dalt! Va, que ara arriben els companys dels serveis informatius. Després, recordeu el vostè primer amb en Marc Giró i companyia. Però ara és moment de donar la benvinguda a la Núria Travessa. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I en Xavi Rocamora. Bon dia, Xavi.
1: Bon dia.
2: El PP retalla distàncies amb el PSOE després de la crisi de Ceuta. Els d'Alberto Núñez Feijo aconseguirien el 25% dels vots, només 4 dècimes més, i els socialistes caurien 2 punts fins al 31%. Vox i Podem creixerien poc més d'un punt, Suma i Esquerra retrocedirien lleugerament i Junts es mantindria. Amb en Jordi Armenteres repassarem d'aquí a una hora les dades. Mentrestant, el Gran Premi de la Fórmula 1 de Madrid s'ha convertit en un altre motiu de xoc entre Moncloa i el govern d'Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya es queixa que Pedro Sánchez no hi enviés cap ministre i insisteix que la cursa va ser tot un èxit. Els veïns del circuit però ja han anunciat que aniran als tribunals per evitar que es repeteixi. Aquí Salvador Illa farà una conferència aquest vespre en què ha de fixar les prioritats del que queda de legislatura, coincidint amb l'equador del seu mandat per aquesta xerrada en un acte al Museu Marítim de Barcelona a les 7 de la tarda. Les empreses tecnològiques estan pagant a borsa els dubtes que genera el desenvolupament de la intel·ligència artificial després de tots els avisos que experts del sector han fet aquests últims dies. Justament avui arrenca a Riyadh, a l'Aràbia Saudita, el Fòrum Global sobre l'Ètica de la Intel·ligència Artificial que promou la UNESCO. Hi participen ministres, experts internacionals i líders tecnològics de 194 països. I també parlarem de l'inici del nou curs d'FP que arrenca avui, gairebé una setmana després que l'educació obligatòria. Aquest any la formació professional compta amb més de 176.000 estudiants, són uns 15.000 més que l'any passat. La consellera Esther Niubó ha inaugurat el curs des de Lleida, on ha tornat a assegurar que el departament farà mans i mànigues per evitar noves vagues al sector els propers mesos. La CGT, però, ha anunciat també avui que estudia denunciar educació per no substituir una cinquantena de docents. El sindicat calcula que la situació pot afectar uns 4.500 alumnes que es poden quedar sense professor a l'aula. En parlarem també.
3: Perdona, però el mans i mànigues és cita literal? O sigui, ha dit mans, que farà mans i mànigues?
2: Ara no sé ben bé si ha fet servir mans i mànigues com a expressió, però que s'hi dedicarà del tot.
3: Però vull dir que això també són fer volar colom, no? Perquè fer mans i mànigues o dedicar-s'hi al tot, perquè nosaltres està clar, o sigui, que no són recursos, no? Ha d'aconseguir recursos. Com mans i mànigues? Mans i mànigues, pues jo què sé, no.
2: No n'hi ha prou, money, no vols dir, amb esforç?
3: Bueno, i amb paraules, que bla, bla, bla, bla, però si està clar, si portem aquí un any, bueno, portem segles, diguéssim, amb el problema d'educació en aquest país, però serà qüestió d'invertir, no?, invertir diners, de posar recursos, no?
2: Doncs sí.
3: Que està, pagar millors sous, ampliar les plantilles, ampliar...
2: Radio ràtios,
3: aires encondicionats perquè la gent no s'ofegui, diguéssim, mentre estudia. És que no saben llegir, bueno, saben llegir perquè els hi arriba l'oxigen al cap, perquè està l'ofegada, fa calor, les persones humanes que han de... Per tant, fer mans i mànigues, no? Escolti, ¿dónde está la pasta? Niubó, la pasta. No? Bueno, però mira, cabró rock.
4: L'estiu ja s'ha acabat, però tu encara tens ganes de festa. Prepara't perquè arriba el festival més èpic de l'any. El 31 d'octubre, vine a la castanyada del Cabró Rock. Amb la Ludwig Band, els Amics de les Arts, els Figaflaues, els Catarres i molts artistes més. I només fins al 14 de setembre obtindràs 10 euros de descompte amb la compra de dues entrades. Entra ara a cabrorock.cat i aprofita l'oportunitat. RAC 105, emissora oficial.
3: L'he tornat a cagar, no? Perquè no era abans teu, sinó que era després.
5: Jo no dic res mai, ja.
3: Bueno, avui sí que has d'anar ràpid, perquè tenim a l'estudi el periodista David Fernández. Un aplaudiment per ell, demano ja immediatament, que és la persona que va destapar tot l'assumpte de l'àtic d'Ayuso. David, esto es así, ¿no? O sea, tú eres periodista de investigación dels pocs que queda a Espanya, porque aquí...
5: No, periodista secas, yo solo junto letras.
3: Sí, mis cojones. Tú investigas muchísimo y tú vas a destapar el tinglado del ático de Ayuso, el último.
5: ¿El qué? El último. No, bueno, lo destapó un compañero del País.
3: Sí.
5: Y bueno, yo he seguido también...
3: Ha sido el hilo, ¿eh?
5: Y algunas cosas hemos contado en Televisión Española. Sí.
3: Y después tú has... avui mateix publicas en Info... Dime, me queda...
5: Infobae.
3: Que Casado, es que avui parlarem d'un llibre que ha escrit aquest senyor que es diu Ayuso, Zancadillas, Intrigas y Venganza en la Corte de Madrid, editat a Libros del Cao, que també estem quadriculats perquè va editar aquest llibre a Espanya, pues, has de tenir un cony ben col·locat, perquè, no, carinya? Pues el cas és que surt Pablo Casado en la història d'Ayuso, eren molt amics.
5: El ex-amigo, sí.
3: El ex-superamigo, no? Perquè eren hiperamics, eren pili-mili al PP i després van acabar hòsties. Però clar, Pablo Casado avui has publicat una informació que està molt bé, Pablo Casado, està passant bomba, no?
5: Bueno, él obviamente dejó la política.
3: Bueno, bomba nunca, mejor dicho, por cierto.
5: Se fue al sector privado y compró una filial. Él se dedica a un fondo de inversión de armas para vender armamento y hoy precisamente publicamos en Infobae que él soñó, como cuando él quería ser presidente del gobierno, él soñó con volar a los Falcon, ¿no? Esos famosos Falcon, sí, que tiene el gobierno para mover a sus autoridades. Y bueno, pues se ha conformado con llevarse el contrato de mantenimiento de los Falcon, que son 80 millones de euros. Bueno, pues soñó un día con volar dentro como presidente, se va a conformar con
3: el mantenimiento de 80 bueno, millones de euros.
5: 80 kilos.
3: También digo una cosa, dice mucho del país en el que estamos, que un tipo que quería ser presidente del gobierno, que se postulaba para presidente del gobierno y que se empeñó mucho y que empeñó tiempo, dinero, estrategias para intentar serlo, que luego fracasó, pero para los motivos que siguen, pero que dice mucho de lo que somos aquí en España, que este tipo que quería ser presidente acabe vendiendo armas. Bueno, un fondo de inversión que vean armas, ¿no?
5: Sí, pues se podía haber dedicado a una ONG, ¿no?
3: Sí, o podía
5: un banco
3: haber,
5: de alimentos,
3: sí,
5: pero bueno, sí, ha dedicado... Ah, sí, ha visto la pasta y ha dicho, el mundo está como está, yo creo que...
3: Sí, pero bueno, yo también creo que el mundo está como está y no me voy a poner a vender armas, es que claro que... Está,
5: bueno, pero eso ya depende de la conciencia de cada uno.
3: Exacto. La conciencia, mira, quin gran tema. És un tema per la Sira Benoza. Què ha passat amb la consciència? Perquè demà ve el Francesc Torra, un artista, i aquest matí està parlant amb el Francesc Torra, que igual que la consciència va aparèixer en un moment donat de la història i se li va posar paraula i per tant tens consciència de la consciència perquè li has posat paraula, que no sigui que estigui desapareixent. Bé, amb tots vostès, Xavi Rocamora.
6: Explicarem que el Barça es manté líder en solitari a la Lliga després de guanyar 2-4 al camp del Llevant. És la cinquena jornada que es tanca avui amb el Villarreal Betis a les 9 del vespre i els Blaugrana han fet aquest matí sessió de preparació pensant ja en la jornada intersemanal. Dimecres rebrà el Racing de Sant Andreu al Camp Nou, l'Espanyol i el Madrid juguen demà, l'Espanyol a les 7 de la tarda al camp del Rayo, el Madrid ho farà a les 9 del vespre al camp de l'Elx. També tenim ja horari del clàssic de la Lliga Femenina. Jugarà al Camp Nou dissabte 4 d'octubre a les 5 de la tarda i en bàsquet pendents de Darío Brizuela perquè passa proves per saber l'abast de la seva lesió al turmell que es va fer ahir durant la final de la Lliga Catalana que va guanyar el Barça contra el Lleida.
3: Ah, que bé, que sí. Bé, m'agradaria moltíssim. Bé,
6: ja ho sabia.
3: Escolta una cosa, i el temps? En una fase.
2: Doncs, de moment, sol i temperatures que pujaran més que el cap de setmana, màximes d'entre 30 i 35 graus en molts casos, o per sobre fins i tot a Ponent. Demà es mantindrà aquesta mateixa dinàmica de temps, però dimecres torna a arribar un canvi perquè baixen les temperatures i arribaran a més alguns ruixats.
3: No, escolta, moltíssimes gràcies, Núria Travessa, gràcies, Xavi Rocamora, sou genial, del 14-15, al punt de les 2, tota la informació aquí a RAC1. No se la perdin.
2: Fins ara.
7: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
3: Home, ja va, Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, este rumbo,
8: bon
3: què tal estàs? Avui ens acompanya, ja ho hem explicat, el David Fernández, que parlem d'aquest llibre editat per Libros del Caos, Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Zancadillas, Intrigas y Venganzas en la Corte de Madrid. Este libro no todo el mundo te ha hecho la entrevista.
5: Sí, bueno.
3: ¿En Telemadrid te han hecho la entrevista esta?
5: No, creo que se les ha olvidado.
3: Se les ha olvidado, ¿no? ¿Has tenido miedo? Pero tú miedo no tienes, ¿no? Porque,
5: no, miedo no. Lo que pasa es que ya me avisó muchos compañeros de prensa en cuando lo estaba haciendo y lo comentaba. ¿Pero qué estás haciendo, David? Y me diciendo, ¿pero qué estás haciendo? ¿No? Bueno, me era un poco diciendo, ¿dónde te vas a meter? Había ese, bueno, porque Isabel de Ayuso tiene mucho poder en la Comunidad de Madrid, claro.
3: Entonces, claro,
5: bueno,
3: claro.
5: Pues, algunos compañeros estaban un poco sorprendidos, ¿no?
3: Ahora parlarem d'aquest llibre. També ens acompanya avui. Inaugurem, per favor, demano per ell un aplaudiment perquè s'animi, que veus que ho està, però encara més, la Fàtima Saheb, brava. Ella és poeta i activista antiracista.
8: nascuda al Marroc, criada a l'Amèrica Rolò, finca de Barcelona, és el món que volem, i a més és autor d'un llibre del que vam parlar aquí, que es diu Mares Migrants, a Hande Editorial. O sigui, què tal estàs, estimada?
9: Encantadíssima d'estar aquí amb vosaltres.
8: Doncs moltíssimes gràcies, parlarem amb tu. I ara, avui és dilluns, doncs hi ha altra manera de fer-ho que començant amb la repassada esportiva i Mireia Giró, visca.
10: Aquest cap de setmana s'ha estrenat el Mad Ring, que és del ring, que vol dir circuit,
8: Madrid.
10: Bueno, el maleït circuit de Fórmula 1 de Madrid, dic maleït per no dir puto, amb els problemes de construcció i l'esprint final que han hagut de fer de pressa i corrents, jo no hi entraria, saps? Per si de cas cau alguna cosa.
8: No
10: perquè...
8: com a públic, diguéssim, no vols dir?
10: Sí, jo no me'n refiaria pas de que aguanti molt de temps. S'ha celebrat el Gran Premi d'Espanya Fórmula 1 a Madrid amb crítiques dels veïns pel soroll.
8: Avui perquè
10: és un circuit semiurbà i passa dels decibels permesos legalment.
8: Yeah.
10: També s'han queixat els veïns per la pujada dels preus del lloguer a la zona, per culpa d'això. La contaminació, per les restriccions de mobilitat, perquè a vegades era com si estiguessin a la pandèmia, que no podies sortir de casa. I per la despesa pública malgastada quan falten centres de salut, escoles i transport. Llavors, el Gran Premi el va guanyar Antonelli, de Mercedes-Benz, però aquí l'esport tant és.
8: Clar.
10: I em sembla que també per Ayuso i Almeida els passa el mateix, no només ens passa en aquest programa. També hi ha queixes per part dels usuaris, pels preus desorbitats de les entrades, però això sí, hi han treballat hostesses i hostesses

0: mossos només cobrant 9,36 € l'hora. Mm-hmm. Això que no falti. Després també la manca de visibilitat, es veu que ja
1: pagaves, no veies res.
0: No veies res, i també la manca d'ombra, que fins i tot va haver un senyor que es va desmaiar.
2: Bueno.
0: I però va, jo sabia, Almeida en la seva línia aprofitava qualsevol fiasco en benefici propi, girant la truita. Van sortir a la foto assistint a aquesta persona desmaiada, com si fossin House.
1: Ara t'ho imagina, et desmaies, perds la consciència, obres els ulls i t'apareix la cara d'Almeida i d'Ayuso.
0: Estàs a l'infern.
1: Estàs a l'infern, que m'he muerto. M'he muerto.
0: Exacte. I, en fi, a més, clar, que han d'assistir, saps? Vull dir, si no són metges, no sé, o la Liga de la Justícia, no sé. I la promoció i finançament de l'esdeveniment s'ha fet a través d'IFEMA, que és aquest consorci público-privat, i el circuit és el recinte firal d'IFEMA, que segurament us sona perquè va muntar un hospital durant la pandèmia Covid, que faltaven recursos, seguretat, hi havia mala gestió, pacients que no sabien si era de nit o de dia o de nit perquè no hi havia finestres.
1: Fa el David Fernández, que això tu us coneixes molt bé, has posat una cara i fem a hospital, no? O sea, no sembla que sigui un hospital, ¿no? IFEMA, que això que fue?
0: Bueno, un hospital de campanya, ¿eh?
3: Bueno, yo me acuerdo cuando se lo enseño a Pablo Casado, que le preguntó, ¿y los quirófanos? Y dijo, no hay quirófano.
1: Claro.
3: Claro, y ya vio que había cámaras y ya cambiaron de
1: tercio.
0: Una pregunta.
4: Sí, una llossada, ¿no?, que dices en el libro. Una llossada más.
0: Bueno, això és la mateixa zona on hi ha la ciutat esportiva de Valdebebas, que també en sabràs molt, tu, David, del tema.
1: I tant.
0: I el Real Madrid, bueno, que es produirà una altra arramassada immobiliària, un pelatasso per part de Florentino Pérez, que, bueno, això ja, si vols parlar-ne tu. Però, bueno, tot va lligat, no?, la cosa de Valdebebas, ciutat esportiva, Fórmula 1, tot al mateix lloc.
1: Un punt calent, eh? Sí, sí.
0: I FEMA. Llavors, total, que aquest circuit és una caca punxada en un pal, Verstappen i altres corredors el troben perillós, fins i tot.
1: Els propis corredors, no?
0: Sí, sí, clar. Propicia un model de ciutat amb contaminació i asfalt i, a més, afavoreix l'especulació immobiliària. S'han gastat diners públics quan van dir que no se'n gastarien, perquè hi ha moltes notícies que diuen no ens gastarem ni un duro de les arques públiques.
1: Quan ho diuen molt, sempre acaba sent mentida, no? Perquè vull dir... Si els que es gasten és diners públics, o sigui, si és el que fa,
0: que
1: si
0: la gràcia,
1: és...
0: Sí, no?
1: Sí, sí.
0: Però tot i així, pues, Ayuso resisteix amb tota la seva figa, no?, inaugurant el circuit, i ha aconseguit que Madrid hagi esdevingut finalment CEO del Gran Premi. Llavors jo pregunto, aquesta senyora ningú no la portarà mai al Tribunal Suprem per traïció a la pàtria? Perquè és que jo no ho entenc. Bueno, llavors el Madring, és que no sé ni dir-ho, serà el campionat de Fórmula 1 permanent a Espanya. I Montmeló, en canvi, serà la seu del campionat almenys fins al 2032, però només en anys alterns. O sigui, el 2028, 2030, 2032. Uh-huh. I aquesta rotació la comparteix amb el circuit belga d'Spa-Francorchamps.
1: Hòstia, quin lío, no?, per un dislèxic. O sigui, ara ja, no sé, quasi estic per jugar a petanca. Joder.
0: Sí, sí, o sigui que li ha tret a Barcelona, a Montmeló, li ha tret a la Fórmula 1, tot i que, bueno, almenys encara segueix a... en els circuits, no? La Fórmula 1, i això es considera com un èxit, però en realitat li ha tret la Fórmula 1. Uh-huh. I jo estic indignada perquè amb aquest sorpasso de Madrid a Barcelona, perquè si algú ha de fer un pelotasso, que siguin els nostres especuladors i els nostres corruptes, no? No els madrilenys.
1: Pobrets, és que és veritat. És que quedaran al res. Al final, és que, clar, Madrid els roba.
0: Madrid els roba, no pot ser.
1: Madrid els roba.
0: Menys que sigui d'ells.
1: Clar, exacte.
0: L'únic que m'agrada és que gràcies a això el Premi a Montmeló ara es diu Premi de Catalunya. Bé, ja. Han posat Barcelona a Catalunya per dissimular una mica.
1: Esclar, t'ho diràs.
0: I el de Madrid és el d'Espanya. O sigui que això, jo crec que els hi hem colat una mica.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Però perquè quedi clar que és el Gran Premi d'Espanya, hem posat una bandera d'Espanya al mig del circuit que és més gran que la de Colón, de la plaça Colón. O sigui, aquesta fa 16 per 66 metres per 25.
1: Mare de Déu, senyor.
0: I això, doncs, posar una bandera tan gran, jo crec que és patriotisme complexat, no? Perquè si tu no tens cap complex, doncs no necessites demostrar que ets espanyol cada segon del dia, per si se t'oblida, no? Que,
1: clar, que
0: me la poso allí per si se m'oblida.
1: Que se t'oblida, que ets espanyol.
0: Potser no us ho creuen ni ells. I també, bueno, el tema de requisar estelades i pagar la gent que porta altres banderes, també és molt acomplexat, no, això? En fi, perquè jo us puc assegurar que qui no té cap inseguretat doncs no necessita anar dient, per exemple, que té el penis gran. Per això us ho dic jo, que ho sé segur. I ja està, això seria el Madring, que fa molta ràbia, sincerament.
1: Que fa molta ràbia. Després tenim un altre tema, que és targeta negra, perquè sí. La Federació Romana de futbol ha introduït la targeta negra. Carai.
0: Sí, i aquesta no és com? Pels jugadors ni pels tècnics.
1: Quantes targetes hi ha? No existia. Hi ha la vermella i la groga.
0: I
1: no?
0: La groga.
1: I ara hi ha la negra.
0: Però a Romania. I és...
1: La negra també amb una cosa una mica racista, no? La targeta negra, la sempre... No sé. Ja que feia una targeta que s'hi posa el títol de color, no?
0: Però és positiva
1: sempre...
0: aquesta, perquè és per amonestar els espectadors.
1: Ah, bueno.
0: Que es comportin de forma inapropiada. Com? I és més per les categories juvenils, per protegir els menors i frenar els peus als espectadors i sobretot als pares, que insulten... a menors i als seus propis fills, també. Sí. És que és increïble. Llavors, primer, hi haurà un protocol que es farà avisos
1: sí.
0: quan algú comenci a insultar a un menor. Val? Si això continua, llavors, esperarà el partit 10 minuts perquè reflexionin.
1: Mare de Déu, senyor.
0: I si això no funciona, doncs ja s'ensenyarà la targeta negra, que què fa?
1: I si
0: fa,
1: no?
0: Es suspèn el partit.
1: Ah. I, llavors, anava clar, a dir, si no, si no funciona la targeta negra, que els hi disparen ja, al menor, l'edat, és que no m'entenc.
2: Això sí que ho necessitem aquí, però amb les racistades que s'estan dient en el futbol, les necessitem.
0: No, clar, és que la targeta es necessita.
1: Llavors, clar, en quin moment la traus? Bueno, sí, és bona pregunta. Digues, digues.
0: Que si aquí passés el mateix, doncs jo crec que no acabaríem mai cap partit, perquè, clar, tant el futbol base com el professional, doncs no donarien a l'abast ensenyant targetes i tal. Llavors, al final, jo crec que això del futbol millor deixar-ho estar, perquè entre les faltes del partit, pròpiament, al bar,
1: és un rotllo patatero,
0: les
1: clar.
0: Faltes ara als espectadors, doncs cada cop hi ha menys temps per jugar
1: exacte.
0: Al partit pròpiament.
1: Exacte.
0: Llavors, gasta molt de temps i energies fent de policies, i més que un esport, doncs al final sembla un capítol de la Patrulla Peluda. Ser àrbitre, doncs cada cop és més dur, perquè has de controlar moltes coses, molts frens oberts, molts adults immadurs cridant l'atenció i capaços de responsabilitzar-se d'ells mateixos, que això em recorda la meva vida sentimental. I si almenys el futbol servís per contenir tota aquesta gent violenta que es veu que necessita cridar a desfogar-se, doncs encara seria positiu. Però és que, a més, aquesta gent, a part de cridar en els partits, també igualment surt al carrer i crida també després. Insulta el més vulnerable, peguen... Llavors, o sigui, que el futbol ja no serveix ni per això, ni per contenir els ultras feixistes. I evidentment, ensenyar una targeta negra, doncs no crec que solucioni... No crec que els parem, no crec que els parem el feixisme així. O sigui que, targeta negra, ja la teniu aquí.
1: Targeta negra, ja la tenim aquí. Doncs escolta una cosa, Mireia Giró, moltíssimes gràcies a la repassada esportiva, un aplaudiment per tu. I ara, amb tots vostès, no deixin d'aplaudir el senyor David Fernández.
0: No deixin d'aplaudir.
1: Targeta negra, eh? Targeta negra.
0: Targeta negra, clar, pels espectadors no...
1: És dilluns i la gent estem que no podem més, home, aplaudir, tot el cap de setmana aplaudint i tal i qual. Bueno, a veure, David Fernández, què tal estàs?
3: Muy bien, muchas gracias bien. Por invitarme.
1: Bueno, hem de dir que avui el David Fernández ha escrit aquest llibre que porta durant 4 anys, l'ha estat preparant, 4 anys, Ayuso, zancadillas, intrigues i venganzas en la Corte de Madrid, publicat per Libros del Cao, es presenta avui a Lluís Pellicer a la llibreria Altair a les 2:15 PM, a les 6.
0: Demà.
1: Bueno, si van anar a la llibreria Altair avui també està bé, perquè és un lloc que sempre està bé d'anar-hi. Però jo ja aniria avui i ja em quedaria fins demà, perquè no estaràs millor que a la llibreria Altair. Lluís Pellicer, demà, a 2:15 PM, a les 6:30, presenta el llibre del senyor David Fernández. A veure, la meva pregunta és la següent, la primera. Isabel Díaz Ayuso, segons expliques tu el llibre a les primeríssimes pàgines, era molt aficionada o estava molt interessada amb la Falange? O sigui, ella... ho trobava atractiu i estava obsessionada amb Primo de Rivera?
3: Bueno, vamos a ver, a Isabel Díaz Ayuso no le gusta la política.
1: Que això és una cosa molt...
0: Sí.
3: Vamos a dejarlo claro, no le gusta la política. Lo que pasa es que vio desde muy joven que, bueno, vivir del partido era, bueno, pues... vivir de las ubres del PP, como dijo un compañero, es muy interesante porque puedes vivir muchos años en el partido. Ya de ello lleva... Empezó en el 2006 cobrando un sueldo público, pues estamos en el 2026, pues lleva 20 años.
1: 20 años.
3: Lo que pasa es que en aquella época, que hacía unas prácticas en un medio que dirigía un reconocido falangista, pues como era su jefe, pues le interesaba la Falange. Pero como a mí me contó esa persona, dice, le interesaba la Falange porque a mí me interesaba la Falange. Y si a mí me hubiera interesado la historia de Alejandro Magno, pues hubiera sido una gran...
1: O sea que Isabel Díaz Ayuso hagués podido ser una gran política de izquierda si su jefe al seu principi hubiera sido aficionada a Rosa Luxemburg, por ejemplo,
3: pues,
1: o a
3: que
1: Marx.
3: Que era una superviviente, ella quería hacer carrera y en ese momento estaba haciendo unas prácticas en un medio de comunicación y a su jefe le interesaba mucho la Falange y bueno, pues ella estaba muy interesada en la Falange para bueno, pues...
1: agasajarle. ¿Es una pelota? ¿Ha sido una pelota Isabel Díaz Ayuso?
3: Bueno, ha sido, como me dijo una persona muy importante, hoy imputada del Partido Popular, pues ya sabía estar, sabía hacer pasillos y bueno, hizo muy bien una carrera dentro del Partido Popular y luego ha tenido muchos golpes de fortuna. Ha tenido muchos golpes de fortuna que otras personas dentro de la pues de la política pues no tienen. Por ejemplo, pues ella cuando se afilió al partido, que en Madrid hay muchas agrupaciones, se podría haber afiliado a otra agrupación, pero se agrupó casualmente en la que estaba un joven Pablo Casado. Bueno, Pablo Casado, se hicieron muy amigos y eso, bueno, pues eso ya...
1: ¿Fueron pues amigos o fueron amantes? ¿Se morrearon?
3: Fueron muy amigos.
1: Ah, sí.
3: Bueno, muy amigos, sí.
1: Caray. ¿Com pot ser que la Isabel Díaz Ayuso llegue a presidenta de la Comunidad de Madrid, nada más y nada menos, siendo el hazmerreír del PP durante tantísimos años y desde bastante el principio? Porque es increíble, ¿no? Porque se la tomaba como por la pita de la Serena, o sea, era...
3: Claro, es que en 2019, cuando Pablo Casado es presidente nacional del partido y tiene que elegir un candidato a la Comunidad de Madrid, en ese momento el PP de Madrid pasaba el peor momento de su historia. Es decir, las encuestas le daban 22 escaños. Iba a ser la cuarta fuerza política. Y nadie quería ser el candidato, porque claro, nadie quería tener a las espaldas, ¿no? Es decir, yo voy a cerrar, después de 22 años gobernando, yo voy a ser el que eche la persiana. Entonces, Pablo Casado estuvo mirando a mucha gente, muchas personas dijeron que no querían ser candidatos. Dos personas que sí querían ser candidatos a la Comunidad de Madrid, dijo Pablo Casado que no.
1: ¿Quién eran?
3: Pues eran Ángel Garrido, que entonces era presidente de la Comunidad de Madrid, que había sustituido a Cristina Cifuentes y no quisieron que continuara. Y una persona que era muy próxima a Pablo Casado, que se postuló y dijo... Pablo dijo que era muy ambicioso y no lo quería de candidato a la Comunidad de Madrid. Y al final dijeron, bueno, pues como vamos a perder, pues que sea Isa. Amiga, Isabel, bueno, pues...
1: O sea, la inmoló, como pensaba que se iba a inmolar.
3: Sí, de hecho, Isabel Díaz Ayuso sacó el peor resultado en la historia del PP.
1: Claro, estem parlant de l'any...
3: 2019.
1: Sí.
3: Ganó Ángel Gabilondo.
1: Sí.
3: Lo que pasa es que llegó Ciudadanos y llegó Vox y hicieron presidenta a Isabel Díaz Ayuso.
1: Diguem que el pitjor resultat, un dels pitjors resultats de la història del PP...
3: No, el peor,
1: dona la presidència a Isabel Díaz Ayuso.
4: De rebote.
1: Tu dius una cosa, que l'has dit abans, que efectivament ella ha tingut fortuna, ha tingut el fat estat de part seva, ha tingut fortuna, ha tingut sort, però hi ha hagut algun moment en el que ella sí que ha manipulat o ha... Tu parles de zancadilles, d'intrigues, de venganzas, és a dir, no tot haurà estat sort, sinó que ella s'hi haurà posat. Haver conegut a Miguel Ángel Rodríguez, ha col·laborat a la sanció d'aquesta senyora, hi ha un abans i un després d'Isabel Díaz Ayuso?
3: És clar, és a dir, ella o bien en 2019 lo hace muy mal, se acuñan en Madrid el famoso término de las ayusadas, está muy verde, en su partido decían es que tiene un verbo de bachiller, es que el diamante es un diamante en bruto, lo que pasa es que el diamante es demasiado bruto, ella ve que empieza, digamos que no empieza como en pie y sabe que le hace falta pues alguien que le ayude. Y bueno, se lo ofrece a Miguel Ángel Rodríguez, que es quien cambia a la persona, porque digamos que crea el personaje. A día de hoy, el personaje se ha comido a la persona.
1: A mí me pasa lo mismo.
3: Pero en ese momento, ella era una persona verde, pues en política, y necesitaba una persona. Se juntó una rebelde castiza, como ella dice, muy ambiciosa y con ganas de aprender, y se juntó una persona que, como él mismo reconoce en entrevistas y en libros que ha escrito, lo que más le gusta de la política es manipular. Y ha dicho, aquí voy a manipular, porque tengo una persona totalmente manejable y moldeable, que es Isabel Díaz Ayuso, que está muy verde. Entonces, bueno, Miguel Ángel Rodríguez es quien ha creado el personaje.
1: ¿Y la va a buscar ella a él o algú l'aconsella? José bueno, María Aznar está darrere de la figura de Isabel Díaz Ayuso, o las FAES, o yo qué sé.
3: Ahora está tutelando más a Aznar. Ahora está Aznar, ha vuelto al epicentro y ahora sí está tutelando más. Pero en aquella época es Isabel Díaz Ayuso quien busca a Miguel Ángel, ya se conocían. No, Miguel Ángel Rodríguez le había ayudado a Isabel Díaz Ayuso en la campaña, sin un puesto oficial. Pero bueno, ya se conocían y saben que, bueno, pues él, además ella se lo dice a su vicepresidente Ciudadano, es que yo necesito un impulso porque a Esperanza Aguirre se la va a recordar por sus hospitales, fíjate, por sus hospitales, no por sus casos de corrupción, dijo por sus hospitales, a Cristina Cifuentes, y yo necesito que se me recuerde por algo, necesito a alguien que me dé un impulso, y yo, además le dijo al vicepresidente, a Ignacio Aguado de Ciudadanos, yo quiero tener una proyección nacional y Miguel Ángel me va a ayudar.

0: De la publicitat, no deixem el PP perquè anem a parlar d'Alberto Núñez Feijóo i racisme. A veure si connectem aquests dos conceptes.
1: Vostè primer, amb Marc Giró.
2: Bravo. Vols assistir a San Diego Comic Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomiconmalaga.com.
3: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox. La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
5: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
6: Soc en Quim Masferrer. A partir del 9 de setembre seré al Teatre Borràs amb el meu espectacle Temps, una comèdia sobre la mort que ens convida a celebrar la vida.
7: Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
8: Quina genialitat, perquè anem a estrenar, per favor. Bueno, és que ens està explicant una quantitat de coses David Fernández sobre Isabel Díaz Ayuso, el PP, Madrid...
9: Off the record,
8: que no podem dir res, que és que no direm res, perquè jo ara demanaré, per favor, la pastilla aquella de Matrix que et fa oblidar tot.
9: Perquè si no, tenim un perill.
8: Me cago un lou, tu, de veritat, és que és genial. Bueno, quin país. Mira, escolta, independència ya, perdona, David, es que tú necesitas que Cataluña se independice para pedir asilo político. Ya te digo que te lo vamos a dar, hija. Es que yo creo que, de verdad, que será servei públic lo de la independència de Catalunya d'Espanya, perquè, mare de Déu, aquí també devem tenir lo nostre, no?
9: També, sí.
8: Però no sé si a aquest nivell. Bueno, però simplement sí. Estrenem secció amb tots vostès, la poeta i activista antiracista, la senyora Fátima Saeb. Brava! Què tal estàs, estimada?
10: Salam aleikum, bon dia, molt bé.
8: Salam aleikum, bon dia. A veure, tu vols començar... Fes tu, perquè...
10: Molt bé,
8: perquè
10: doncs...
8: Els col·laboradors nous els deixem que facin, després si els hi posem pels altres.
10: Doncs jo vinc a parlar també d'un altre tema incòmode, sobretot en la pell que habito. Però vinc a parlar d'aquest tema a través de la mirada del hammam, no? D'aquest moro wellness pack contra estereotips tan necessari.
8: Molt bé.
10: Però, clar, jo no arribo al hammam i em penso en hammams de la nit al dia sense res, sinó que jo estic de vacances, però els cossos migrants, no? A vegades no ens podem permetre les vacances, sobretot en un estiu com aquest, sense connectar amb les notícies constantment, i sento una d'aquestes brillantes coses...
8: Tu, perdó, has fet vacances al Marroc, eh?
10: Sí, a més estava al Marroc, sí, mm-hmm. sí. I amb tot lo de Ceuta, no, pues sentim aquests representants polítics, els agradi o no la política, estan allà representant, i precisament Feijóo va fer una de les declaracions dient, no, que se tenia que confinar a tots aquests migrants, a totes aquestes persones vulnerables, perquè eren un perill de salubritat i d'higiene, clar. Jo el que vull, o el que desitgem tots i totes, és un país on hi hagi, no, un sentit comú de que, òbviament, la perillositat no són les persones, sinó les condicions vulnerables d'estar al carrer setmanes i que, si qualsevol té un problema de salut, òbviament s'agreujarà. Però jo no vaig pensar a aquell nivell. Jo vaig pensar com a nena, que en l'escola li deien això de moro sucio, mora sucia, mora guarra, no? I vaig pensar que en unes setmanes tornarien nens i nenes catalanes, espanyoles, amb pell marró i negre, a aquestes escoles, i tindrien que pagar el preu de que un representant polític, no?, criminalitzés a tota una sèrie de persones. Aleshores, tot això, no?, va generar un cansament molt profund, perquè aquest esperit crític que volem encara no s'està lluint en el nostre país. I també em va recordar, curiosament, una història de fa uns anys, que és d'un jugador de futbol, el Shakir Qayyush, que justament era un jugador de Ceuta, del futbol de Ceuta, que va denunciar públicament als mitjans de comunicació que durant un partit de futbol li deien aquesta cosa, no?, de moro sucio. I clar, tenim que pensar en quin és el centre, no?, o el motiu de tot això, i és que a Europa ens pensem que som el malic del món en moltes coses, fins i tot en l'avançament de la higiene, però aquí entro a parlar del hammam.
8: Sorpresa, ara parlem del hammam, exactament.
10: Què és un hammam?
8: Exacte.
10: Què sabeu d'un hammam? Segurament pensareu que és un spa, no?, low cost, un spa salvatge, un spa exòtic. Sí. Però realment, gràcies a aquests banys compartits, a aquests hammams, no?, tenim aquest circuit termal de 80 euros on algú et diu això de respirar i algú et fa un massatge, no?, i et donen una infusió. Pues això durant segles ho hem tingut a països com Marroc i tants altres, per el módico precio de 2 o 3 euros, també et dic, molt més democràtic l'accés a aquests espais de cures. Però això no crec que ho sapiguem a Europa, no? No crec que sapiguem que hi ha totes unes civilitzacions musulmanes que realment són exemple d'higiene. Però hem de pensar en les conseqüències, tornant aquí, no?, en les conseqüències que té tot això, perquè a les escoles tampoc ens ensenyen, no? Ens diuen que els romans van posar els banys compartits, públics, i molt bé, però sí que no ens diuen que durant, precisament, a l'Àndalus, a Còrdoba, hi havia centenars de banys públics. Això no ens ho diuen perquè no convé.
8: Bueno, perdona, t'he de dir que el tema de l'Àndalus aquí a Espanya sembla igual. Hi ha dos grans temes que aquí a Espanya no es parlen. Un, la Guerra Civil Espanyola, diguéssim, que és una cosa que sembla que no hagi passat segons alguns, diguéssim, i després de l'Àndalus, que sembla que això que hagués estat una tarda, diguéssim.
10: Sí, exacte.
8: Quan forma part de la construcció d'aquest país i d'aquest territori, claríssimament, no? Dic jo.
10: Sí que es parla, però no es parla de les parts positives, de les parts de convivència, de llegat, que ens farien tenir precisament empatia amb aquest sud global, no? I treure'ns d'aquest centre del món, perquè al final el que fem nosaltres aquí a Europa és agafar el que ja s'ha generat a vegades en el sud global, posar-li un paquet de preu alt, no?, i dir que nosaltres hem generat aquesta moda. Però bueno, tornant al hammam, i ara a les històries humanes i reals, no? Això a mi m'agafa en vacances, m'agafa en territori marroquí i m'agafa intentant descansar, i un dels espais de descans per a les persones marroquines són precisament aquests hammams, perquè no són un espai només per netejar la pell. Tu t'has d'imaginar que en un hammam, en la meva infància, anàvem 3 generacions de dones. Anava jo, la meva mare, la meva àvia, cosines, ties, i era un espai, primer, que a mi en l'adolescència em va salvar de les pressions estètiques, perquè estàs mig d'un espai competit amb tot tipus de cossos i entens que la normalitat és la normalitat de tots els cossos, i on la meva àvia li feia una trena a la meva cosina i la meva mare a la meva àvia, no? I són espais contra el capitalisme, primer perquè estan molt democratitzats l'accés, i després perquè has d'anar molt lent, no? No és això dels 45 minuts que es paguen per 80 euros, sinó que et pots agafar tot el temps, fem té dintre del hammam, fem taronges i també, bueno. I és un espai que per mi era tan absolutament tendre, no?, i tan centrat en les cures del cos i de l'ànima, que justament que no sàpiguen a Europa, no?, aquestes coses, em va fer pensar que la ignorància és d'on surt aquesta verborrea tan ignorant, no?, i tan mala per després la convivència de tots nosaltres. I aquí vull parlar dels estereotips, vale? Jo com a persona musulmana encara em sorprèn que sàpiga tan poc de la pràctica bonica que té aquesta religió, i entre elles és la higiene. Aleshores, nosaltres donem moltíssima importància a la higiene, perquè una de les coses que centra la nostra vida és l'oració, 5 cops al dia, i entre oració i oració molta gent no sap que nosaltres hem de fer ablucions completes, és a dir, rentar-nos les parts íntimes i totes les extremitats, això durant el dia, sempre que hagis fet necessitats entre una oració i una altra. I això impregna tots els moments de la vida. Tenim rituals específics d'higiene després de la menstruació. Tenim rituals després de les relacions sexuals. Tenim rituals fins i tot quan enterrem els nostres familiars, que els netegem nosaltres mateixos i els posem al misc natural i tota una sèrie de preparacions de respecte a aquest cos. Aleshores, precisament que amb tanta facilitat no s'estengui aquest insult del moro sucio, no? Amb totes les conseqüències que té per la deshumanització d'aquestes persones que necessiten una protecció, no? I que quan més les deshumanitzes menys empatitzes, pues m'ha portat a parlar-vos d'aquest hammam i de recomanar a tots els oients que ho provin, que investiguin, que coneguin més enllà de lo que els hi donen mastegat, i que sàpiguen que no, tot i sentir-se el malic del món, no ho són, que el sud global també es parla del nord global i que també es fan moltes bromes, no, dels que diuen bruts i brutes i guarros i guarres, que a vegades moltes famílies nostres, com que saben que són víctimes, no, d'aquest racisme, quan tornem allà a l'origen, ens diuen que us hauríem de retar, no, reptar a també vosaltres fer-vos una exfoliació i que potser els cossos marrons se'n surten aquests espaguetis de pell morta, però vosaltres uns macarrons ben sols.
8: Doncs escolta una cosa, Fàtira, moltíssima gràcia, la primera secció brillant, no em diran, Moltes gràcies. Anem a publicitat ara i tornem immediatament per acomiadar-nos de vostès com vostès es mereixen. Visca.
11: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
12: Em vull fer uns bons progressius.
13: Doncs passa per Senabre. Tenen els millors productes amb les millors promos. Tenen fins i tot servei urgent 24 hores, les millors marques, el segon parell gratis i servei 24 hores.
12: I on són?
13: A prop de Plaça Catalunya, i et donen una hora de pàrquing gratuïta. I una adaptació de lentilles progressiva Johnson & Johnson gratis. OpticaSenabre.com. 80 anys cuidant la teva vista.
14: Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.
15: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
16: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
17: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
18: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
19: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
20: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
21: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
22: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
21: Escolta'ns al cotxe.
22: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
21: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
22: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
8: Són Escolta, és que no parem de dir coses interessantíssimes, per exemple, l'Ester Romagosa.
9: Bueno, a veure...
8: Guapa, balla de Nadal, t'acabem de pillar abans de la veritat, eh?
9: Que tinc sol.
8: Nadal de dilluns, eh?
9: És un consell més que donem al final del programa, eh? Sí. Sabeu què significa fer-se gran?
8: No,
9: doncs fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia, és assumir responsabilitat, és fer-se gran és buscar nous reptes.
8: La Jaqueline, una de les nostres clients més fermes, s'està dient, oi, tant, cosí, no, Jaqueline, carinya?
9: És ser més tu i és evolucionar...
8: Sí, això sí, eh? el cos cap avall per la llibertat cap a dalt. Eh?
9: Bueno, és evolucionar com a Ato, com a Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans.
8: Home,
9: Ato, la llet que ens ha fet grans.
8: Jo que em prenc un bat de llet, això, que tu em dius que no... Bueno, que és que és genial, eh? Un broc de... A mi m'encanta...
9: Tu dius que no, Mireia, d'aquí?
8: Bueno, no, que la llet de vegades...
0: No, que a vegades pot ser polèmic, això.
8: No, però que polèmic, Ato, meravella, meravella, total.
0: Jo bec Ato, la veritat.
8: No t'ho sabia, Ato. Com estem? Perquè bé,
0: Ato.
8: Ato Eco. Ato Eco, veus?
9: Ah, molt bé, les Eco estan molt bé.
8: Escolta una cosa, nosaltres marxem, demà tornarem a ser aquí amb tots vostès, perquè no podem viure sense vostès. Però és que és literal. Perquè nosaltres venim aquí, a l'altre ens paguen i nosaltres podem viure. Però clar, si vosaltres no fot tant ni cas, nosaltres que morirem de gana, joder, això és increïble.
9: Fins demà.
1: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
2: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
23: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
24: Valorado.
23: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
25: El éxito está asegurado.
23: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
26: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
27: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
28: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
27: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
29: Medishort.
30: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1, en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
31: No tenim pressa, entrem suau!
30: El diumenge 20 de setembre, des de 3 quarts de 12 del migdia, a la plaça de la Font de Tarragona, donem el tret de sortida a les festes de Santa Tecla. I serà tot l'equip de Castells de RAC1, amb Benet Íñigo al capdavant.
32: Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Vella de Valls i Vilafranca. Santa Tecla reuneix 4 de les millors colles del país en un primer pols a només 2 setmanes del concurs.
30: El diumenge 20 de setembre, a 3 quarts de 12, Castells de RAC més 1 a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla a Tarragona.
33: 4 de 9 sense folre, descarregat!
30: RAC 1. Fent pinya, tots som 1.
34: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
30: RAC 1.
35: Bon dia, són les 2. La crisi a Ceuta passa factura al PSOE. L'últim 6, els socialistes cauen 2 punts en intenció de vot i el PP, tot i estancar-se, li retalla distàncies. Ja només els separarien 5 punts i mig.
30: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
35: El PSOE pagaria la gestió de l'entrada massiva a Ceuta si ara es fessin eleccions, però el PP no en trauria tampoc gaire partit, pujaria tot just 4 dècimes. Per cert, que Alberto Núñez Feijóo acaba d'anunciar que dilluns que ve viatjarà a la ciutat autònoma. L'ONU s'afegeix a les veus que alerten dels riscos de la intel·ligència artificial, avisa que s'estan posant en risc tots els drets humans, tots. És una veu que se suma a la dels grans magnats del sector, partidaris de prémer el fre. Donald Trump, però, en això també va per lliure i vol guanyar la cursa a la Xina. I arrenca un curs rècord a l'FP amb més de 176.000 alumnes, són uns 15.000 més que el curs passat. Educació presumeix que en dos anys s'han reduït a la meitat els joves que es queden sense plaça. Pel que fa als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
35: El Barça es manté líder en solitari després de guanyar el camp del Llevant i ja prepara la jornada intersemanal.
3: Els blaugrana van guanyar 2-4 a València, continuen amb 3 punts d'avantatge respecte al Madrid. La cinquena jornada es tanca avui amb el Villarreal Betis a les 9 del vespre i el Barça ha fet aquest matí sessió de preparació pensant ja en el proper partit de Lliga dimecres a casa contra el Racing. El Madrid, de la seva banda, juga demà al camp de l'Elx i no s'esperen rotacions, com a mínim al davant. Mourinho ha assegurat a la roda de premsa prèvia que no pensa donar descans a Mbappé, Vinícius i Bellingham, que de moment han estat titulars en els 6 partits oficials d'aquesta temporada. També juga demà l'Espanyol al camp del Rayo. Els blanquiblaus s'han enfilat fins la 8a posició i si demà guanyen s'afiançaran en aquesta part alta de la classificació. D'altra banda, ja tenim horari del clàssic de la Lliga Femenina. Es jugarà al Camp Nou dissabte 4 d'octubre a les 5 de la tarda i en bàsquet Darío Brizuela passa aquesta hora proves per saber l'abast de la seva lesió al turmell dret. El jugador del Barça es va lesionar a la final de la Lliga Catalana que va guanyar el Barça contra el Lleida.
35: I pel que fa al temps, la setmana comença amb una pujada de la temperatura. Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui les temperatures encara s'enfilaran una mica més que ahir, entre 2 i 4 graus més, amb màximes que es mouran entre els 30 i els 36 graus, les més altes cap a punts de les comarques de Ponent, i aquesta temperatura encara pujarà una miqueta més de cara a demà. Tot plegat amb sol i només alguna nuvolada aquesta tarda en zones de muntanya que no portarà gaires conseqüències. Demà repetirà un ambient estiuenc, amb un dia marcat també pel sol, i a partir de dimecres és quan arriben canvis. Baixen les temperatures i també s'esperen alguns ruixats.
35: Ens hi posem passant 3 minuts de les dues.
5: 14-15.
35: La crisi a Ceuta passa factura al PSOE, que baixa, ara ho dèiem, 2 punts al baròmetre del CIS, aquesta caiguda, però no la rendibilitza el PP, que també baixa, sinó l'extrema dreta. Així ho pronostica el Centre d'Investigacions Sociològiques, que es manté com l'únic institut que dona una victòria al PSOE en cas d'eleccions. La distància entre socialistes i populars ara és de gairebé 6 punts. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
6: D'intenció de vot, PP 25,5, els socialistes baixen aquests 2 punts, però qui ho aprofita és Vox, que creix gairebé 1,5. En la batalla de Suma i Podem, aquests últims també retallen distància, però la suma de blocs dona un empat al voltant del 44-45%, dretes, esquerres, amb partits independentistes i nacionalistes que tindrien la clau una altra vegada. La immigració és la tercera preocupació dels ciutadans, però resulta que fa 2 mesos, abans de passar el que va passar a Ceuta, era la segona. Sobre la crisi de la ciutat autònoma, 4 de cada 5 ciutadans creuen que s'han de reforçar fronteres i 2 de cada 3, el 63% concretament, demanen més entesa amb el Marroc. A més, el 70% creu que hi ha d'haver més implicació de la Unió Europea en tota la gestió de la frontera i la resolució d'aquesta situació.
35: Com sempre, el PP desacredita aquesta enquesta i torna a criticar Pedro Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta. A més, la setmana entrant, ho dèiem també ara en començar, Alberto Núñez Feijóo visitarà la ciutat autònoma, Jordi.
6: Sí, així ho ha anunciat. El PP no es creu al CIS, diu que Sánchez ha sabut desprestigiar aquesta entitat fins a un extrem màxim i diu que, de fet, ningú se'l creu, ni el propi Sánchez, que si no convocaria eleccions. El portaveu del partit, Borja Sémper, és qui ho acaba de dir fa uns minuts.
7: El CIS no és una empresa cualquiera. És un organisme públic que gozava de mucho prestigio. És un chiste. Cuando ha quedado acreditado de manera técnica por profesionales independientes y una reconocida solvencia que el CIS está utilizando o está siendo utilizado de una manera partidista, no ha habido ningún cambio de rumbo. O tenemos que tomarnos con seriedad, de verdad, que después de casos de corrupción, después de lo que ha sucedido en Ceuta, esto signifique que al gobierno le va bien.
6: Feijóo anirà a Ceuta per quarta vegada dilluns de la setmana entrant. És una visita que farà amb el president del PP europeu, Manfred Weber, amb una intenció molt clara, que és la d'europeïtzar aquesta crisi.
35: Gràcies, Jordi. I el Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid també enfronta PSOE i PP. Isabel Díaz Ayuso ha carregat contra el govern espanyol per haver-la deixat plantada a aquesta competició. Això mentre la presidenta autonòmica ha de fer front també a les crítiques dels veïns del circuit que portaran les molèsties pel soroll als tribunals. Tornem a obrir connexió amb Madrid, ara amb Adrià de les Heres. Bon dia, Adrià.
0: Bon dia. Ayuso es penja una medalla per l'organització del Gran Premi, que diu que ha estat tot un èxit i al mateix temps assenyala els ministres del govern espanyol que no van anar al circuit.
5: El gobierno no ha tenido el más mínimo interés en el Gran Premio de Fórmula 1, teniendo en cuenta, insisto, que es el de España. No entiendo para qué tenemos 22 ministerios y ninguno ni siquiera se ha molestado en acercarse. Todo lo que tenga que ver con España, con un éxito nacional o con algo que le venga bien a Madrid, lo odia.
0: A més del govern espanyol, la presidenta madrilenya també ha de fer front als veïns del circuit. El coordinador d'Stop Fórmula 1 Madrid, Antonio Ibáñez, ha explicat al Món a RAC1 que confien que la justícia els farà costat.
8: Que el juez declare que la normativa en què se basa la poder realitzar esta prova és il·legal i que tiene que parar mientras no se tomen medidas para paliar los efectos de ruido en la zona.
0: Els veïns aquest cap de setmana han registrat pics de més de 100 decibels, molt per sobre dels 85. A partir d'aquesta xifra, el soroll es considera que pot ser perjudicial per la salut.
35: Gràcies, Adrià. I aquí Salvador Illa farà una conferència aquest vespre per fixar les prioritats del que queda de legislatura. Coincident amb l'equador del seu mandat, el president vol desgranar què farà aquests dos anys que queden abans que convoqui eleccions. Serà en un acte al Museu Marítim de Barcelona, Adrià Santa Susagna, a les 7 de la tarda.
10: Sí, de fet, és el mateix lloc on Salvador Illa va presentar el seu projecte electoral l'abril del 2024, just abans de les eleccions. El president vol fer una reflexió a fons sobre la situació actual de Catalunya i posar damunt la taula els problemes i solucions que ha d'abordar el seu govern aquest dos anys que li queden. Un dels principals és l'accés a l'habitatge. Illa també vol fixar la mirada en allò que creu que ha de passar a Catalunya i, entre d'altres, vol donar protagonisme als joves. Veurem en què es tradueix. En aquesta conferència, Illa també vol deixar clar que sap què ha de fer el seu govern, malgrat les crisis que ha tingut, com és el cas de Rodalies o l'educació. Tot coincidint amb l'equador del mandat, ja que el president haurà de convocar eleccions abans del juny del 2028.
35: L'oposició aprofita que les hores prèvies a aquesta conferència del president per posar-li deures, tant els socis de govern com la resta de partits consideren que Salvador Illa afronta el tram final de legislatura sense rumb i li exigeixen canvis, Cesc Giró.
11: Sí, Esquerra i els Comuns posen l'accent en habitatge, mobilitat i les diverses crisis que ha hagut de gestionar el govern aquest estiu, com l'educació. El republicà Isaac Albert i Aina Vidal dels Comuns demanen al president que agafi les regnes de la situació d'una vegada per totes.
12: No té cap mena d'excuses, fa dos anys que governa, té pressupostos aprovats. La resignació disfressada de mala gestió mai pot ser la solució.
13: El que ens estem trobant és un govern amb crisis permanents, sent capaç de solucionar la qüestió relativa a l'educació, que creixen les llistes d'espera i que no es resol cap de les crisis que s'estan donant en l'àmbit català.
11: En canvi, Junts per Catalunya i la CUP se li llencen al coll abans de pujar al faristol. Els portaveus Josep Rius i Su Moreno volen directament que faci rodar caps al govern per reconduir les coses.
14: El president Illa potser es resisteix a fer aquesta crisi de govern, però ja la té al damunt de la taula. És una crisi de govern permanent a l'equador del mandat i té diverses conselleres també a la corda fluixa, com poden ser la consellera Niubó, com pot ser la consellera Parlon i la consellera Paneque.
13: Hem vist un govern d'Illa sense cap mena de capacitat transformadora, més preocupat per gestionar els límits imposats per l'Estat que fer-se càrrec de les necessitats del país, és a dir, de l'habitatge, de la degradació dels serveis públics, la crisi educativa, Rodalies o l'emergència climàtica.
11: Els copaires, de fet, ja han deixat clar que no pensen assistir a la conferència.
35: Les 2:09, els líders nacionalistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord fan pinya per defensar la independència. S'han trobat a Cardiff, a Gal·les, per reflexionar sobre el futur del Regne Unit. Xavi Pardo.
15: És la primera trobada d'aquesta mena des que els independentistes governen a les tres nacions i arriba dies després que el nou primer ministre britànic, Andy Burnham, digués al Parlament que estaria disposat a autoritzar un altre referèndum a Escòcia si hi hagués consens per fer-lo. Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han signat un document que reclama al govern britànic que posi fil a l'agulla per canviar la Constitució i que defensa també una futura integració a la Unió Europea.
35: A Suècia, l'oposició de centre d'esquerra amplia el seu avantatge sobre el bloc de centre-dreta que governa actualment. Els resultats de les eleccions, però, encara no són definitius.
15: Amb el 94% escrutat, la diferència entre els dos blocs és molt ajustada. Només els separen 3 escons, que suposen uns 20.000 vots. El retrocés de l'ultradreta, que ha perdut 11 escons, ha estat clau per la victòria del bloc que lidera el Partit Socialdemòcrata, tot i que també ha perdut representants. Dimecres començarà el recompte final, que inclourà el vot exterior interior i el vot per correu. Si es confirmen els resultats provisionals, l'exprimera ministra Magdalena Andersson tornaria al càrrec i rellevaria el conservador Ulf Kristersson.
35: Amb la crònica internacional hem arribat a les 2:10. Fem una pausa, de seguida parlem de la intel·ligència artificial.
1: RAC 1. Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA en mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
2: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
9: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units. Possibles canvis als tipus d'interès.
16: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
17: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya, i descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí. L'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
18: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
19: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
20: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
2: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
21: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
35: Les 2:13, el debat sobre la regulació, el control o els perills de la IA és un dels punts centrals de l'agenda mundial. Fa tot just una estona, fins i tot les Nacions Unides han subratllat que els drets humans estan en risc en funció de l'ús i les potencialitats d'aquesta eina. I més enllà de vessants ètiques i de seguretat, el debat sobre la regulació de la intel·ligència artificial també s'emmarca en la pugna entre la Xina i els Estats Units per ser la primera potència mundial. Avui, el gegant asiàtic s'ha pronunciat, s'alinea amb alguns dels directius d'empreses tecnològiques que cal regular aspectes com ara els vinculats a la seguretat. Pequín demana evitar el que qualifica de competència malintencionada o les narratives d'amenaça mútua. Benet Ñigo.
22: El Ministeri d'Exteriors xinès coincideix amb alguna de les idees que directius de les empreses tecnològiques han expressat les últimes hores, que cal regular i ordenar aquesta tecnologia i orientar-la, diuen, cap al bé. De fet, diu que la Xina està disposada a treballar amb la comunitat internacional per trobar un encaix global als reptes que suposa. Paradoxalment, Pequín i els magnats nord-americans estan més a prop, almenys discursivament, que no pas Donald Trump, partidari del campi qui pugui, per no frenar la innovació ni l'avantatge que pot treure els Estats Units si lidera aquesta cursa. El ministre espanyol per la transformació digital, Òscar López, ha criticat des de Televisió Espanyola el president nord-americà.
23: Yo creo que Donald Trump no ha escuchado a los que están desarrollando la inteligencia artificial, porque en realidad los punteros son cuatro, son los que saben de verdad lo que está pasando. Y ellos están diciendo que se puede escapar de su control, del suyo, del que lo están desarrollando. Por lo tanto, yo no sé si Trump es consciente de lo que está diciendo.
22: A més, Òscar López treu pit que el govern espanyol va ser dels primers en demanar una regulació internacional sobre la IA.
35: Però hi ha experts que sospiten de les bones paraules d'alguns dels principals actors tecnològics. Per exemple, l'investigador emèrit del CSIC, Ramon López de Mantaras, alertat des del món a RAC1, que no ho veu clar.
3: Soc una mica escèptic amb això, perquè jo crec que al darrere que ja també són uns interessos. Sí que hem de veure què passa amb aquests dissenys que poden fer coses que no havíem previst, i això sumat a que ja els hi va bé aixecar el peu de l'accelerador de manera que no cremar tants diners.
35: Creu que, si de debò creuen que s'ha de vigilar la seva tecnologia, les empreses haurien de permetre que el control el facin organismes independents. Les grans tecnològiques del món, de moment, aguanten bé la gallada d'aigua freda que suposa pels seus interessos tot aquest debat sobre la intel·ligència artificial propinta que patiran a la reobertura de la borsa dels Estats Units aquesta tarda. Els moviments previs a l'obertura del Nasdaq, tant Nvidia, Microsoft, Apple o Meta, apunten que acumularan pèrdues. L'IBEX 35 té una exposició limitada a grans creadors de programari dia. Però tot i això, la repercussió del debat també afecta companyies com ACS o Solaria, que han invertit molt en centres de dades. ACS perd més d'un 5% i Solaria ho fa més d'un 7%. D'altres, com Telefònica, resisteixen de moment i a aquesta hora tenen guanys. Ho hem destacat en començar. Més de 176.000 persones comencen avui el nou curs de formació professional. Són unes 15.000 més que el curs passat. El Departament d'Educació treu pit del nou sistema de preinscripció a l'FP, que en dos anys ha aconseguit reduir a més de la meitat els joves que es queden sense plaça. Eudald Martínez.
4: El curs de l'FP comença gairebé una setmana després del que ho van fer els estudis obligatoris i també el batxillerat. Aquest any arranca amb 76.000 estudiants de primer curs als cicles de grau mitjà i grau superior. Són 5.000 més que el setembre de l'any passat. Una de les grans polèmiques dels últims cursos era l'elevada xifra d'estudiants que demanaven entrar a un curs d'FP però que es quedaven sense plaça en el procés d'assignació. El 2024 en van ser més de 30.000, mentre que aquest curs la xifra s'ha reduït fins a prop de 13.000. La consellera Esther Niubó ha destacat l'esforç del departament per reduir aquesta dada.
5: I hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles. El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs a l'abandonament escolar prematur.
4: Niubó ha inaugurat el curs de FP des de Lleida on ha visitat l'Institut Escola del Treball. La consellera ha tornat a assegurar que el departament farà mans i mànigues per evitar més vagues al sector en els propers mesos.
35: Un dels sindicats que manté el pols amb el departament és la CGT, que avui ha amenaçat el departament amb un nou front judicial. L'organització denunciava que la conselleria no estava cobrint les vacants que deixaven els seus alliberats sindicals. Finalment, però, no recorreran a la justícia perquè el departament els ha assegurat que ho corregirà en una reunió que han mantingut aquest migdia. Més coses. El govern espanyol amplia el pla IBEJ per subvencionar ulleres i lents a infants i adolescents de 16 anys fins als 100 euros. S'amplia el pressupost en 23 milions d'euros més. Fins ara, Xavi, n'eren 50.
6: Es calcula que hi ha 700.000 infants i adolescents amb pobresa visual que no porten ulleres perquè els seus pares no les poden pagar. Fins ara n'hi ha gairebé 500.000 que ho han resolt. Pedro Sánchez és qui ha anunciat l'extensió del pla aquest matí. I apuntava que fins ara s'han superat expectatives. Aquesta ajuda l'ha gestionat directament l'òptica o el metge que en fa el diagnòstic.
35: Les 2:19, condemnat a 6 anys d'internament un menor que va matar ganivetades un noi de 18 anys a Targa ara fa un any. La família considera que la sentència és injusta i reclama canvis a la llei del menor. Han recollit més de 200.000 signatures. Víctor Massip.
7: A finals d'agost de l'any passat, agressor i víctima se van barallar en un portal. La víctima, Juan Guerrero, tenia 18 anys i va rebre almenys dues ganivetades. L'acusat en tenia 17 i ara és major d'edat. Aquest dilluns ha conegut lo delicte en una vista de conformitat i l'han condemnat a 6 anys d'internament i a 2 anys de llibertat vigilada. La mare de la víctima, Silvia Guerrero, considera que la pena és injusta i lamenta que el noi que va matar el seu fill no entri a una presó d'adults.
24: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per dos apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys. I de centre, sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
7: La família vol canviar la llei del menor perquè s'endureixin les penes pels delictes greus. A l'abril, Guerrero va presentar al Congrés unes 130.000 firmes. Ara assegura que n'han recollit 70.000 més en una campanya que continua oberta a la plataforma change.org. 14-15.
35: L'Ajuntament de Barcelona i els sindicats majoritaris acorden construir 1.500 pisos públics a la ciutat que es podran comprar a través de la fórmula de dret de superfície. Són habitatges que es compraran per un període de 75 anys pagant una hipoteca assequible. Després d'aquests anys passaran un altre cop a mans de l'administració pública. Montse Martí.
0: Amb la fórmula del dret de superfície, segons l'Ajuntament, s'aconsegueix posar al mercat pisos que es puguin pagar i donar certa estabilitat als compradors, ja que apunten tindran garantit l'habitatge pràcticament dues generacions. Els sindicats creuen que la iniciativa és un gra de sorra més per garantir que els treballadors puguin tenir accés a l'habitatge. N'ha parlat a RAC1 el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros.
8: El que vol és que la gent que viu a Barcelona o fills de gent que vingui a Barcelona no hagi de marxar de Barcelona perquè Barcelona l'expulsa, o al mateix temps perquè treballadors o treballadores, doncs, que siguin de fora puguin tindre el dret a l'habitatge si treballen a Barcelona. L'acord pròpiament no solucionarà el problema de l'habitatge, però sí que es pot aconseguir que entre 1.500 persones, 1.500 famílies puguin tindre el dret a l'habitatge garantit a la ciutat de Barcelona.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, insisteix que la fórmula servirà per ampliar el parc d'habitatge protegit. La previsió és que abans de final d'any se cedeixin ja els tres primers solars municipals per la construcció de 179 habitatges.
35: Anem ara a Girona. Més d'una quarta part dels apartaments turístics de la ciutat no reciclen. Segons càlculs de l'Ajuntament, són uns centenars que mai han utilitzat cap dels sistemes de recollida de residus. Ara ja estan estudiant sancionar-los. Corresponsal de RAC1 Girona, Joel Penya, bon dia.
10: Bon dia. A Girona ara hi ha 375 apartaments registrats al cens d'habitatges turístics. D'aquests, 46 tenen la targeta que serveix per obrir els contenidors de reciclatge, però mai no l'han utilitzada. I 54 més que directament no l'han anat a recollir mai. L'Ajuntament està mirant de multar-los si no comencen a reciclar abans que acabi l'any, amb una sanció lleu que aniria dels 125 a 600 euros. L'altra cara de la moneda són els apartaments d'ús turístic que sí que compleixen amb la normativa. En són 91, prop d'una quarta part del total que obren els contenidors de reciclatge com a mínim dos cops cada setmana. La resta fan servir la recollida selectiva, però no amb prou freqüència perquè l'Ajuntament consideri que ho fan com toca.
35: I el moviment contrari a l'ampliació de l'aeroport del Prat es prepara per una nova mobilització. Es farà diumenge i tindrà el suport de més de 200 entitats de tots els àmbits i de 130 acadèmics. Els organitzadors acusen la Generalitat, el govern espanyol i AENA de fer negacionisme climàtic.
12: La protesta se farà a Barcelona. Començarà la cruïlla del Passeig de Gràcia amb Aragó i acabarà a la plaça Sant Jaume. La convocatòria porta per lema no a l'ampliació ni ara ni mai. Joan Manel del Llano i Claudia Custodio, membres de Zero Port, acusen els governs de posar els interessos econòmics per sobre de l'impacte ambiental i social de l'ampliació.
13: Acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i AENA de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
14: Una decisió que és completament irracional i que només respon als interessos dels lobbies econòmics.
12: Per arribar a la manifestació s'han organitzat una desena de columnes des de diferents barris de Barcelona i municipis de l'àrea metropolitana, a peu, en bicicleta, metro i tren. També hi haurà una columna de tractors de pagesos del Delta del Llobregat.
35: I ha mort als 99 anys la pastora més longeva de Catalunya, Marina Vilalta. Vivia a Ribes de Freser, al Ripollès, i encara treia pastura al ramat d'ovelles. Vilalta era un símbol del seu ofici i després de dedicar-li tota la vida, les institucions li van reconèixer la feina amb la Creu de Sant Jordi l'any 2022. Tornem a Girona, Joel.
10: Marina Vilalta va néixer el 14 de juny del 1927 a Ogassa, també al Ripollès, i des dels 5 anys que ja va començar a acompanyar el seu pare a pasturar. Des d'aleshores que va aprendre l'ofici es va interessar pel bestiar, especialment les ovelles que la van envoltar durant dècades. En els últims anys va guanyar especial rellevància perquè era considerada la pagesa en actiu més longeva de Catalunya. Ella mateixa va explicar a la versió RAC1 al novembre del 2023 que encara treia el ramat, però ja ho feia més per plaer que no pas per obligació.
25: Cada dia pasturar les ovelles, sí. Ja no tinc aquella voluntat que tenia d'anar-hi, ara ja tant se me'n dona. Els estimo i els cuido, però no és pas per què. I tingui molts de Bulgària trina més i d'allò.
10: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha lamentat la mort de Vilalta a través d'X i ha explicat que la seva figura reivindica la importància de la ramaderia extensiva per gestionar el territori.
26: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
35: Mireia Xalà, Biel Duran, Diana Roig i Bàrbara Mestanza són alguns dels noms que encapçalen la nova temporada del Teatre Acadèmia. La sala barcelonina aposta per una temporada marcada per la creació pròpia i l'accent internacional. El tret de sortida a la programació el donarà aquest dimecres tendrament amb Pau Vinyals i Judit Colomer. Maria Cusó.
1: L'Acadèmia arrenca aquest curs amb aquesta comèdia sobre els conflictes de parella. El Teatre Barceloní continua apostant per la creació contemporània i per això programarà també espectacles com Cor Pur, una producció pròpia amb segell italià. També Crash, un musical de petit format que signa Daniel J. Meyer amb Albert Baró i Diana Roig de protagonistes. Bàrbara Mestanza dirigirà La mort d'una bona persona i Caral Riera hi estrenarà Perdona'm cos meu amb Mireia Xalà al repartiment. A més, l'Acadèmia programarà 17 espectacles en 6 ciutats italianes.
35: Encara parlant de teatre, Berto Romero s'acomiadarà de l'espectacle Lo Nunca Visto a Barcelona. Després de més de 2 anys de gira pels principals teatres de l'Estat, el còmic oferirà les 12 últimes funcions de l'espectacle a la ciutat de l'1 al 18 d'octubre i serà el Teatre Coliseum. Les entrades ja estan a la venda. Kevin Bacon i Kira Sedgwick visitaran el Festival de Cinema de Sitges. Serà per presentar la pel·lícula Family Movie, una comèdia de terror que han protagonitzat amb els seus fills.
1: Bacon i Sedgwick són un dels matrimonis més sòlids de Hollywood. Fa més de 30 anys que comparteixen vida i professió. I ara, de nou, projecte. Els dos actors han escrit, dirigit i protagonitzat aquest Family Movie, una comèdia sobre una família dedicada al cinema de terror de sèrie B que haurà d'amagar un cadàver durant un rodatge. Durant el seu pas pel festival, el famós matrimoni rebrà també el Gran Premi Honorífic de Sitges en reconeixement a la seva carrera.
35: Aquesta matinada a Hora Catalana se celebra la gala dels Premis Emmy.
9: And so it begins.
35: Welcome back. La sèrie mèdica The Pitt, que es pot veure a HBO Max, parteix com a gran favorita de la nit i aspira a aixecar un any més el premi a millor sèrie dramàtica. Acumula 25 nominacions, una més que Hacks.
11: Everything that we have worked on for the past 5 years is gone. They're not just rewriting me, they are erasing me.
35: La comèdia que es va acomiadar aquest any després de 5 temporades opta a 24 estatuetes, entre elles la de millor sèrie de comèdia, Maria.

0: Mariska Hargitay, ja ho direm bé, veterana actriu de televisió, coneguda sobretot pel seu paper a la sèrie Ley y Orden. Hargitay serà la primera dona en 15 anys que presenta la gala i la tercera en més de 75 edicions dels premis de fer-ho en solitari. La gala arrenca a les 2 de la matinada, hora catalana, i es podrà seguir en directe a Movistar Plus.
1: En música ja queda menys perquè els fans d'Oasis hi surtin de dubtes. Tot apunta que aquesta tarda els germans Gallagher anunciaran una gira que té tots els números de fer parada a Barcelona. Maybe.

les 5 de la tarda, hora catalana, la banda ha anunciat que farà un gran anunci i a ningú se li escapa que arriba després d'una gran campanya de màrqueting en què la banda britànica ha anat jugant a donar pistes als seus fans sobre possibles localitzacions de concert. Aquesta tarda sortirem de dubtes. I encara parlant de llegendes de la música, Steve Hackett anuncia concert a Barcelona.

0: Genesis, considerat un dels millors instrumentistes del món, actuarà a la sala per el 62 al 4 de novembre. Serà en el marc de la gira Best of Genesis and Solo Games, que reuneix el millor del repertori de Genesis i una selecció de clàssics de la seva carrera en solitari. Les entrades es posen a la venda divendres, tot i que la prevenda s'obre dimecres.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
0: I ara el temps aquesta setmana, Mònica, s'espera un canvi important que ens arribaria dimecres.
2: Sí, a partir de dimecres baixaran clarament les temperatures, també bufaran el mestral i la tramuntana i dimecres entre mig matí i migdia començaran alguns ruixats que sobretot descarregaran cap a les comarques de Girona, comarques de Barcelona, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu. Però de moment avui demà es manté el temps estable i tranquil, dominat bàsicament pel sol i amb temperatures fins i tot més altes que el cap de setmana. Temperatures màximes que cap a les comarques de Ponent podrien superar fins i tot els 35 graus, però com dèiem, a partir a dimecres baixen aquests termòmetres.
3: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
0: Dos quarts de tres, i ho dèiem en començar, Xavi, el Barça ja pensa en la jornada intersemanal després de la victòria a València, que el manté líder en solitari.
4: Amb tres punts d'avantatge respecte al Madrid, ahir nova victòria, 2-4 al camp del Llevant, continua per tant l'eficàcia golejadora de l'equip de Flick, que dimecres rebrà el Racing de Santander al Camp Nou. De moment, 6 victòries en 6 partits entre Lliga i Champions, i el Barça continua ofegant els seus rivals. Avui es tanca la cinquena jornada i demà mateix ja comença la sisena amb els partits, per exemple, de l'Espanyol a domicili contra el Rayo i del Madrid al camp de l'Elx. De seguida repassarem aquesta victòria, però abans farem un parell de punts. Damià López, bon dia.
5: Hola, Xavi, bon dia.
4: El Barça ja pensa, com dèiem, en aquest partit de dimecres contra el Racing, un dels dos compromisos de Lliga que jugarà l'equip de Flick abans de la llarga aturada de seleccions.
5: Sí, avui amb entrenament de recuperació a la ciutat esportiva amb els disponibles per Hansi Flick després d'una nova victòria al camp del Llevant, només les absències habituals de De Jong i Bardaj. I demà dimarts, ja dia de prèvia del partit de dimecres al Camp Nou contra el Racing de Santander, a les 11 entrenament i a la 1 roda de premsa de Hansi Flick, i més tard a les 5 acte per la renovació de Hamza Abdelkarim. Dia demà mogut a les instal·lacions del Camp Nou a tots els nivells. De cara a l'enfrontament contra el Racing s'esperen alguns canvis respecte al partit d'ahir. És setmana de 3 partits, ahir Llevant, dimecres Racing a casa i finalment Sevilla-Sánchez-Pizjuán dissabte a la nit abans de l'aturada, com dius, per seleccions.
4: I just després d'aquest entrenament de recuperació d'avui, l'Aleix París ja ha pogut parlar amb un dels reforços del mercat d'estiu, Anthony Gordon. Entrevista en anglès, tot i que el davanter de Liverpool ha deixat un missatge en castellà.
6: Yo quiero ganar muchos títulos con Barça.
7: Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Sí.
6: Correcte.
7: Okay.
4: És una part, evidentment, curta d'aquesta entrevista que podreu sentir íntegrament avui al Tu Diràs a partir de 10:45 i tot plegat, com dèiem, l'endemà d'una nova victòria del Barça, la sisena en 6 partits que permet als blaugrana continuar líders en solitari, Dami, amb 3 punts més que el Madrid.
5: Sí, nova victòria, 2-4 al Ciutat de València, ple

0: El 15, un Barça intractable en aquest inici de temporada, amb cert patiment al tram final. Això sí, el Barça guanyava 0-3 i dos gols de Llevant van posar un 2-3 que creava alguns dubtes, però dèiem hi va posar la tranquil·litat. Abans Xavi Espart havia obert el marcador 5 minuts, gol molt matiner, i després va arribar el doplet de Lamine, minut 18, i després del descans de penal. Un Barça molt superior que, com deia, va haver de patir al final. Hansi Flick es queixava de l'estat de la gespa del camp de Llevant i s'atribuïa la culpa de l'1-3.
1: Levante makes it very good. The pitch, I think, was not in the
2: best. Llevant ho ha fet molt bé. Crec que la gespa no estava en les millors condicions. Estava molt seca i no en les condicions en què juguem normalment. I el primer gol que m'ha encaixat ha estat culpa meva, perquè volíem fer el canvi. I li he dit al Carles Naval que ens esperaríem a la pausa següent. I ha passat aleshores. Per tant, ha estat culpa meva. Al final, estic content que l'equip, però, hagi reaccionat i marcat el quart gol. I estem contents amb això, i tant. Hem començat molt bé.
1: We are happy with this. Come on, we have a great start.
0: I afegir al tècnic que el patiment pot ajudar a créixer.
1: I think it's not that we are on the top level at the moment. It seems like because the games were very easy. No, it seems like it was very easy. It was not easy because we played well. But at the end it's like we have to fight and of course to survive this game helps us also to improve. It's normal. So we have situations which we have to make better, much better. And we will tell this to the team and then we go on for the next match. But at the end, with this result, I'm happy.
0: Hansi Flick creia que el patiment pot ajudar a créixer, que partits com aquests doncs ajudaran a l'equip fins i tot doncs, positivitzant.
3: Una mica de Duolingo hem fet ara, circumstància, sí. Al RAC, perquè la gent pugui aprendre també idiomes, que escolta'm, que servei, no?, a l'atenció.
0: Sí, jo crec que entre Anthony Gordon i Hansi Flick avui un bon dia per apropar-se al Fers, qui no el tingui.
3: Això mateix.
0: I Pau Cubarsia admetia que cal tenir cura de rades defensives com les que van costar els dos gols al Llevant.
4: Són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps en qualsevol moment doncs, t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
0: I el central valorava el seu moment esportiu personal.
4: Em sento còmode, al final sí que potser algun dia no em surten les coses, però jo sempre treballo cada dia per estar concentrat, per estar al 100% i demostrar-ho al camp tot el que sóc capaç.
0: El 15 de 15 del Barça es va apropar en el millor inici en Lliga de la història del club, 8 victòries als 8 primers partits amb Tata Martino la temporada 2013-2014, i els 21 gols a les 5 primeres jornades s'apropen al rècord absolut del club. De fet, és la tercera millor marca per sobre dels 23 gols de la temporada 50-51 i dels 22 de la 2011-2012.
3: Per cert, Dami, avui sentirem, com dèiem, l'entrevista a Anthony Gordon, el tu diràs, i el que també ha parlat en les últimes hores és Lamine Yamal, en aquest cas a Movistar Plus.
0: Sí, declaracions de Lamine a Universo Valdano. El davanter del Barça diu que considera que es mereix la pilota d'or d'aquest any.
5: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
6: Así de claro lo tienes, ¿no?
5: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Amb 19 anys recent complerts, Lamine ha guanyat moltíssim. Mundial, Eurocopa, Lligues, Copes, Supercopes... Només li falta la Champions en una carrera que acaba de començar. Diu que no es pensa relaxar.
5: Han habido grandes estrellas en el fútbol, jugadores históricos como Leo, como Cristiano, como Diego, que yo no lo he podido ver. Pero yo creo que nunca tan pronto se había ganado tanto. Está el caso de Pelé, que sí, que había ganado mucho, pero recientemente no. Entonces la gente, yo creo que tiene su pensamiento que porque haya ganado, a lo mejor en algún momento me relajo, y yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol.
0: Y admet que no está del todo content amb el Mundial que va fer.
5: Después de ganar el Mundial no estaba contento. Lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver, porque sé que en otro momento, en llegar a repetirse el Mundial, yo hubiera estado a un nivel igual si vengo de lesión. Pero no estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero para mí yo podía haber hecho más. Entonces, sí que ayuda al equipo, pero creo que tengo mucha ganas de que llegue el siguiente.
0: Lamine, que comparteix Pichichi de la Lliga amb 6 gols, amb Rafinha, Mbappé i Sergio Camello.
3: Perfecte, Dami. Gràcies.
0: Fins ara.
3: anant a la Lliga. Avui es tanca la cinquena jornada amb un duel de Champions. Villarreal-Betis a les 9 del vespre. Els castellonencs buscaran la primera victòria de la temporada després de sumar només 2 punts en aquest inici de Lliga, mentre que el Betis, si guanya, se situarà tercer, empatat a 12 punts amb el Real Madrid. Per tant, el Barça en aquesta jornada intersetmanal tornarà a jugar sabent el resultat del Madrid, que afronta l'Equador d'aquesta setmana de triple cita, preparant el partit de demà contra l'Elx. Gemma Montero, bon dia.
7: Bon dia. I José Mourinho demana encara paciència amb el seu equip. Diu que li falta temps perquè es vegi allò que ell vol construir, posant nom sobre la taula. Mourinho, per exemple, creu que a Vinícius li falta fer un gran partit per acabar de comulgar amb el Bernabéu.
8: La mejor versión es marcar. Obviamente asistir es importante, muy importante, trabajar para el equipo es importante, muy importante. La entrega, la solidaridad, el trabajo colectivo, el trabajo del día a día, que también es importante y lo hace muy bien. Pero existe otro Vinicius, existe el Vinicius que ha eliminado el Benfica la temporada pasada. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
7: Mourinho, Xavi, que no ha tornat a parlar del famós penal del dia del Betis, però sí que en acabar aquesta roda de premsa d'avui li ha estranyat que no es parlessin d'altres penals de la jornada que hem viscut, per exemple, aquest cap de setmana.
8: Muchas gracias. ¿Ninguna pregunta sobre los penaltis? No.
9: No.
7: Bé, doncs no, avui no. Són 3 partits en una setmana, tant el Madrid com la resta d'equips de primera divisió, i això vol dir 6 rodes de premsa, comptant la prèvia i la de després del partit. Per tant...
8: 6 rodes de premsa en una setmana. Yo estoy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí. Yo digo siempre la misma cosa, vosotros ya no tenéis más preguntas para hacerme, pero aquí estamos porque... Es nuestro trabajo, el mío y el vuestro. Y aquí estamos 6 en una semana. Jugadores es lo mismo. Cansado, menos cansado, más motivado, menos motivado. Hay que hacerlo y hay que ir a por ellos.
7: Diu Mourinho que no ha volgut parlar de la pilota d'or, ni de Lamin, ni de cap altre candidat.
3: Doncs compareixença de Mourinho ben d'hora, a més, avui a les 10 del matí parlava davant dels mitjans el tècnic portuguès del Real Madrid sobre això dels penals i el rebombori per un possible penal de Pedri. El que no expliquen, també us dic, és que prèviament aquella jugada hi ha 2 fores de joc i una falta en atac del davanter del Llevant. En qualsevol cas, l'Elx Madrid jugarà a les 9 del vespre demà, i abans el partit que obrirà la jornada serà el Rayo Espanyol. A les 7 de la tarda, després de la victòria a Pamplona, els blanquiblaus buscaran 3 punts més que els afiancin a la part alta de la classificació. Xavi Morlans, bon dia.
10: Hola, Xavi, bon dia. Sí, i Manolo ha parlat avui sobre aquest duel contra el Rayo i ha destacat que el fet que els madrilenys sumin tan sols 4 punts dels 15 possibles no es pot agafar com a referència, ja que els de Vallecas han visitat camps complicats com els de Madrid o Barça, i ha assegurat que els seus jugadors hauran d'estar molt concentrats durant tot el partit.
11: És molt important jugar els 45 primers amb molt de cap i els 45 segons també. No ens val de res fer un molt bon partit 60 minuts i després no aguantar el ritme tot el partit. Tocarà estar molt ficat i no concedir. Si concedim ocasions, ho patirem de veritat demà.
10: Roberto Fernández és el nom propi perico en aquest inici de temporada, amb 5 gols en 5 partits. Tot i això, Manolo ha demanat calma als aficionats perquè afirma que és pràcticament impossible que el davanter pugui mantenir aquestes xifres.
11: Si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols i és el potencial real que té, doncs l'any que ve estarà al Manchester City. O sigui, hem d'anar amb cura. O sigui, no és normal que un jugador, un davanter de primera divisió, marqui a tots els partits, i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys. Pam a pam, Roberto, perquè ara potser està a 2 partits o 3 que no marca, i direm que Roberto està molt malament, no?
10: L'Espanyol suma ara mateix 7 punts i es troba a 2 de posicions europees. Tot i això, l'entrenador ha recalcat que encara hi ha moltes coses a millorar si es vol tenir bons resultats a final d'any.
11: Si volem ser un equip competitiu que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, defensar la pilota aturada molt millor, fer la pilota aturada ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
10: Pel partit de demà contra el Rayo, Manolo no podrà comptar ni amb Puado ni Quique García, lesionats de llarga durada, i són dubtes Goro Sabel, que ja es va perdre l'últim partit de l'equip, i Jofre Carreras, que va notar molèsties en el pubis en l'entrenament d'ahir. Oh, make me over.
3: dos dels tres partits que obren la jornada. Demà dimarts n'hi ha un altre, que és el que disputaran l'Alavés i el València amb aigües molt remogudes al club valencianista. Albert Bassas, bon dia.
9: Bon dia, després que en aquestes últimes hores hagin fet fora el seu entrenador Carlos Corberán i a qui feia de director de futbol Ron Gurlà. I, de fet, juntament amb ells també han fet les maletes de Mestalla quatre persones més de la parcel·la esportiva en una autèntica revolució per mirar de redreçar la situació. Per fer-ho, el pas següent ha estat contractar Braulio Vázquez com a nou director esportiu, un home que ja coneix el club perquè hi va desenvolupar aquestes tasques entre el 2010 i el 2013, després d'haver format part també de l'estructura del futbol. Després, Braulio va seguir fent de director esportiu a l'Osasuna, on s'ha passat les últimes 9 temporades i ara torna a València amb molta feina per fer. Per exemple, anomenar nou entrenador amb 4 candidats principalment damunt la taula. Sonen amb força Ernesto Valverde i Agoba Rasate. No es descarta el ja ex d'Olympiacos José Luis Mendilibar i fins i tot Vicente Moreno, tots amb experiència al futbol espanyol. La idea és tancar-ho aquesta mateixa setmana i que el cap de setmana ja pugui dirigir l'equip davant la Reial Societat. Mentrestant, demà al camp de l'Alavés s'asseurà a la banqueta el fins ara tècnic del filial, Òscar Sánchez, a qui han posat en el càrrec de forma provisional com a interí, i fa uns minuts ha hagut de fer la roda de premsa prèvia al partit.
12: Pues ayer cuando acabamos el partido de Mestalla, recibo la llamada de Braulio, me comunica que, bueno, pues que tengo que hacerme cargo hoy del primer equipo para ir a Vitoria, y en ese sentido no hubo ninguna indicación de Braulio ni de nadie del club. Tengo libertad absoluta y con la confianza de que los chicos han entrenado muy bien y les he visto con mucha ilusión y muchas ganas.
9: Aquest Alavés València, demà a les 8.
3: A primera divisió i a segona, ahir vam assistir a la primera derrota del Sabadell. Els vallesans van perdre 2-0 al camp del Mallorca i cauen de moment fins a l'onzena posició. Podria ser 12è si el Celta Fortuna puntua aquest vespre a casa contra l'Eibar. Pau Bonastre, bon dia.
13: Bon dia, sí, a la jornada 5 ha acabat arribant la primera ensopegada del Sabadell en un escenari imponent com Somoix i contra un equip que acaba de baixar de primera divisió i amb jugadors de primera. No va ser un mal partit el Sabadell, al contrari, perquè va tenir una vintena de rematades a l'àrea rival, però va fallar en dos moments clau. Dues errades individuals a la primera meitat impròpies respecte al que havíem vist fins ara i que van suposar dos gols per al Mallorca. El tècnic Ferran Costa valorava així el partit.
14: Tenir la capacitat de rematar 16 vegades aquí o de centrar 26 vegades a l'àrea són dades importants. No hem estat encertats en la finalització, inclús en situacions clares, però nosaltres hem de tenir molt clar que partits que no tinguem aquesta capacitat de transformar i, per tant, que no podem guanyar, no li hem de permetre al rival doncs, situacions amb tanta facilitat.
13: Ferran Costa també va demanar posar en valor el camí fet fins ara. De fet, fins ahir l'equip no havia perdut cap partit. Ho deia especialment perquè, malgrat la derrota, el Sabadell hi va anar o va intentar i va tenir opcions reals de retallar distàncies. Deia també que la visita a Somoix seria un aprenentatge i que ara toca una digestió ràpida. L'equip s'ha entrenat aquest matí a l'estadi de l'Atlètic Balears i en aquests moments ja torna cap a Sabadell, amb la mirada posada a diumenge quan rebrà l'Oviedo a la nova Creu Alta a partir de les 2 del migdia. Un equip amb 8 punts, els mateixos que el Sabadell, els arraquinats amb un balanç de 2 victòries, 2 empats i una derrota.
3: Gràcies, Bonastre. Pel que fa a l'altre català de segona, el Girona ha confirmat que Brian Hill té una lesió a l'isquiotibial de la cama dreta, que es va fer tot just començar el partit de dissabte contra el Castelló. No s'especifica el temps de baixa, però els gironins ja tenen les baixes en aquesta posició de Justin Porto i Dunai. Let's go, don't wait. A casa nostra, parlem de futbol internacional. El City Bassas es va endur ahir el derbi de Manchester, això sí, amb un gol polèmic.
9: Sí, obra de Haaland, 0-1, un gol que la mateixa Premier ha reconegut via comunicat que va ser per un error dels àrbitres. Diuen que s'hauria d'haver anul·lat per un fora de joc posicional d'Enzo Fernández, que participa en la jugada i que condiciona el rival, així que el VAR es va equivocar. Sí, com sigui, 3 punts més per un City que empat amb l'Arsenal al capdavant de la classificació en ple de punts, 12, 4 victòries en 4 partits. Després ve el sorprenent Hull, que és tercer amb 8 punts després d'empatar aquesta jornada al camp del Chelsea, que en suma 7. Queda només pendent per avui un partit de mitja taula, el Leeds Newcastle a les 9. També hi ha partits pendents a Itàlia aquesta tarda a 7:15, com a Parma i Turí Roma, i aquest vespre a 9:15 Inter Udinese. En cas de victòria de la Roma i l'Inter superarien el Lazio capdavant de la classificació, ara amb un punt menys, i també aquest partit menys que han de jugar avui. A França, un altre gol de Ferran Torres va donar ahir la victòria al PSG al camp del Brest, 0-1 al minut 5, per aconseguir tot just la primera victòria del París a la Lliga. Els de Luis Enrique són a mitja taula, a 5 punts dels líders Lilla, Mónaco i Rennes. I a la Bundesliga, Harry Kane va ser el salvador del Bayern de Múnich amb un gol a un quart d'hora pel final al camp del sorprenent Elversberg. Els bavaresos es van imposar 1-2 i són quarts amb 7 punts. Friburg i Borussia Dortmund són els dos únics que en tenen 9.
3: Golàs, per ser, de Harry Kane. Dit això, passen 3 minuts a 3:15, anem a la resta del futbol.
9: Per dir que ja tenim horari del primer clàssic de la temporada a la Lliga F. Barça i Madrid es veuran les cares el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou. Les blaugranes segueixen amb 2 punts més que les blanques després d'un cap de setmana en què han guanyat tots dos. El Badalona Women, de la seva banda, ha pujat fins a la 5a posició gràcies a la victòria d'ahir per 1-4 al camp de l'Eibar, i l'Espanyol és 13è amb només un punt després d'empatar al camp de l'Atlètic Club. A primera federació, el Nàstic continua a la zona alta amb 7 punts, a 2 del líder, al filial del Villarreal, després de guanyar divendres. En canvi, els dos altres catalans van perdre dissabte a l'Europa a casa contra l'Hèrcules, i el Sant Andreu a Eivissa. Els andreuencs s'escapen pels pèls del descens amb 3 punts, en canvi els europeistes són avantpenúltims amb només 1. I a segona ref, la jornada ha estat més positiva, amb nova victòria del filial de l'Espanyol, entrenat per Sergio García, que va golejar 5-0 al Calamotxa. 2 partits, 2 victòries, igual que el Manresa, que és segon i que dissabte va derrotar el Penyesport. El Barça Atlètic, que hi va empatar a 0 a Logroñés, és en zona playoff amb 4 mateixos punts que tenen l'Olot i el Terrassa. L'Olot va guanyar 1-2 al camp del Nàxera, i el Terrassa va empatar contra el Barbastre. Es va estrenar el Girona B amb els 3 primers punts, superant 3-1 al Tudelano, i tenim en descens el Reus, encara sense puntuar després de perdre dissabte al camp de l'Ebro.
3: Aparquem el futbol, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet. El Barça va pagar cara la victòria de la Lliga Catalana perquè estem pendents de les proves que s'ha fet Darío Brizuela aquest matí per saber quina lesió té exactament, Gemma.
7: El Barça, que va aconseguir la 26a Lliga Catalana de la seva història en un gran final de partit davant l'Ilerna Lleida, amb una victòria de 9 punts, 96-87, tot i que la nota negativa, com dius, del títol blaugrana va ser aquesta lesió de l'escorta, Darío Brizuela. El jugador va deixar la pista amb força dolor i acompanyat del doctor Jordi Puig de Llívol. Va ser una acció de contraatac del Barça. Brizuela va sortir amb velocitat des del centre de la pista i va xocar amb un rival de l'Ilerna Lleida per acabar rodant per terra, tot plegat amb clar les mostres de dolor, i per tant avui ha de passar per les proves mèdiques pertinents per veure què té el turmell dret Brizuela. Sekulić, per tant, que celebra el seu primer títol, però amb la boca petita. Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina va guanyar el bronze al Mundial d'Alemanya després de guanyar les anfitriones per 81-58 a la final. No hi va haver sorpresa i els Estats Units van superar França 97-79.
3: Bàsquet, i en ciclisme, el somriure d'Enric Mas és avui protagonista a la premsa després de pujar ahir a l'esglaó més alt del podi a la Vuelta. Albert Ferran, bon dia.
15: Hola, bon dia. Per fi, el ciclista balear ha pogut guanyar una gran volta per etapes. És cert que es va beneficiar de la retirada de Pogacar, però en les dues últimes setmanes ha sabut mantenir a ratlla Primo Roglic i Félix Gall. Mas vivía ahí al seu día más feliz como profesional.
16: La verdad es que llevamos mucho tiempo luchando para esto y nunca dejar de soñar, ¿no? Al final se ha hecho, el sueño se ha hecho una realidad, así que lo dicho, nunca dejéis de soñar, que al final se consiguen las cosas.
15: Enric Mas havia finalitzat 3 vegades segon a la Vuelta, el 2018, el 2021 i el 2022, i una vegada tercer, el 2024. I ara, als 31 anys, aconsegueix la victòria que suposa el major èxit de la seva carrera, després de conviure durant molts anys amb crítiques i amb l'etiqueta d'etern aspirant. Per cert, des del 2014, que un ciclista espanyol no guanyava la Vuelta, aquella edició se la va adjudicar Alberto Contador. Després de la cita espanyola, encarem el tram final de la temporada ciclista, en què destaca sobretot el Mundial a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre, sense Tadej Pogačar, que continua recuperant-se de la caiguda a la Vuelta.
3: S'acaba l'any, doncs, pel que fa a les grans voltes en ciclisme, amb aquesta victòria sonada d'Enric Mas, ara ho deia Albert, 12 anys feia que un ciclista espanyol no s'enduia la victòria en aquesta competició. Abans havíem viscut la victòria de Vingegaard al Giro i l'exhibició de Pogačar al Tour de França. Pogačar, que, com sabeu, va haver d'abandonar, també ho comentàvem i ho recordàvem, aquesta volta. A partir d'aleshores, doncs, Enric Mas va agafar les regnes i va endur-se aquesta victòria. Parlem ara de motor, d'un altre nom propi del cap de setmana, com és el de Marc Márquez. Sovint passa, ara ja és líder del Mundial de MotoGP després de sumar un altre doblet de victòries aquest cap de setmana al Gran Premi de San Marino. Quim Salvador, bon dia.
17: Bon dia, Xavi. Està empatat amb Jorge Martín. Tots dos tenen 274 punts, però el líder és el cerverí de Ducati perquè té més victòries, 5 per només una, al madrileny d'Aprilia. El tercer és Marco Bezzecchi, 33 punts per darrere. Marc Márquez ha fet una remuntada fulgurant. Sortia de Mugello a finals de maig a 102 punts del liderat i en 7 grans premis ha eixugat el desavantatge. Un lideratge que, quan encara falten 8 grans premis per acabar el Mundial, 7 si s'acaba cancel·lant el de Qatar, Marc Márquez asumeix amb serenitat. Són declaracions a DAZN.
18: Mentalmente estoy tranquilo, que es lo que más destaco, porque a veces si tienes esa ansiedad es peor. Así que veremos, esto cambia de un fin de semana para el otro. Ayer pensé que estaba en pole, hoy se ha caído. La semana que viene puede ser otra película. Lo importante es sacar siempre el máximo.
17: La sensació, però, és que el 93 és amb diferència el pilot més fort de MotoGP, tot i l'evident limitació física que té el braç dret, exposada públicament per ell mateix fa dies amb una foto a l'Instagram. Ha retallat 40 punts en dos doblets de victòries en els dos darrers grans premis, el Motorland i Misano. El primer esperat és el seu circuit preferit. Aquest darrer a Itàlia deixa especialment satisfet Marc Márquez.
18: Hemos sacado los 37 puntos aquí en Misano, un circuito de derechas, así que ese extra contento.
17: Àlex Márquez va acabar ahir segon, completant el tercer doblet dels germans de Cervera aquest any, i Pedro Acosta va completar el podi. Jorge Martín, cinquè, va explicar després de la cursa que havia tingut un problema de síndrome compartimental al braç dret que el pot condicionar en la lluita pel títol. I Marco Bezzecchi, que tenia la pol, va caure liderant a la primera volta. Aquesta setmana torna a haver-hi Gran Premi, el d'Àustria, al Red Bull Ring de Spielberg.
3: El cap de setmana que Madrid ha acollit el primer Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, abans parlàvem de les diverses reaccions polítiques que ha generat, i esportivament ens deixa un desenllaç força habitual. Aquesta temporada, Kimi Antonelli va tornar a guanyar i ja avantatja en 81 punts Russell, al capdavant de la classificació. Tenis, Bassas, encara afegim un altre nom sobre la taula. Aquest cap de setmana és el d'Alexander Zverev, que ahir a la nit va guanyar el seu segon gran slam, l'Open dels Estats Units.
9: Sí, després de derrotar en 4 sets el nord-americà Ben Shelton, 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2 en 3 hores i 33 minuts de partit. Actuació pràcticament impecable de l'alemany en tot moment, que no va donar opció, no donar l'opció a l'ídol local i que tingués doncs, l'oportunitat d'endur-se la final. Concentradíssim Zverev durant tot el partit, tant que no ha estat conscient fins i tot que s'havia proclamat campió, fins que la cridòria del públic li ha fet veure. Un cop s'havia acabat el partit, no era conscient que havia guanyat l'últim punt, no ho ha celebrat, s'ha girat com per seguir disputant el punt següent, i quan s'ha donat que el públic s'aixecava i que el rival anava a la xarxa doncs per saludar-lo i felicitar-lo, llavors sí, s'ha donat que el partit ja s'havia acabat i que l'havia guanyat ell. Segon gran slam per Zverev, tots dos guanyats aquest any, després d'apuntar-se ara fa uns mesos Roland Garros. Un Zverev, per tant, aprofitant a la perfecció la temporada irregular dels dos primers, Sinner i Alcaraz, per culpa de les lesions. Ara el circuit es trasllada cap al continent asiàtic, on es jugaran tornejos 500 de la Xina i de Tòquio, abans del Masters 1000 a Xangai, penúltim de la temporada. En el cas del circuit femení, però, aquesta setmana hi ha tornejos 500 a Guadalajara i a São Paulo. A Mèxic ja ha debutat i ha guanyat l'espanyola Cristina Buxa 6-4 i 6-3 contra Bianca Andreescu. I al Brasil, aquesta tarda serà torn per la gallega Jessica Bouzas contra la txeca Dominika Salkova, i a la nit per la catalana Paula Badosa, que s'enfrontarà a la la tona Daria Seminskaya. Avui, que la kazak Elena Rybakina, flamant guanyadora precisament de l'Obert dels Estats Units, ja apareix com a nova número 1 del món, després de desbancar la bielorussa Arina Sabalenka, que acumulava 99 setmanes com a millor jugadora del rànquing 8.
19: Yo quiero ganar muchos, muchos títulos con Barça.
3: Recordeu, eh? Sí, aquesta nit, sí. El tu diràs, okay. Entrevista amb Anthony Gordon a partir de 11:15. Fem una pausa de 3 minutets i ara tornem.
20: 14:15.
21: Presenta't a les oposicions de la Seguretat Social, perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
22: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
23: Segur que no n'hi ha per tant.
24: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Grans batutes. Grans emocions.
26: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
25: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodore Currensis i molts més.
26: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
25: Entrades a auditori.cat.
27: Hola, això t'interessa.
28: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
27: I allò del sorteig?
28: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
29: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
30: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
31: A Vicmat, la botiga del professional de la reforma i construcció, estem oberts des de les 7 del matí.
32: Vicmat, preus especials setembre. Esmoladora Milwaukee, 52 euros. 115 mil·límetres, 800 watts, més regal de 10 discos. Tot per només 52 euros.
31: Vicmat, la plataforma. Més per tu.
33: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
34: A RAC1 sempre hi ha debat, però no sobre la teva salut.
35: Amb les assegurances de salut de Línia Directa, demanes cita directament amb els millors metges especialistes i pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada.
34: Jo les triaria.
35: Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
36: Tres, actualitzem la informació. La crisi a Ceuta passa factura al PSOE a l'últim 6. Els socialistes cauen 2 punts en intenció de vot i això permet al PP retallar-li distàncies. Si ara es fessin eleccions, creixerien tot just 4 dècimes i només els separarien 5 punts i mig. Els populars, però, continuen mirant de rendibilitzar la crisi. Avui han anunciat que Alberto Núñez Feijóo visitarà Ceuta dilluns que ve amb una delegació de Brussel·les encapçalada pel president del Partit Popular Europeu, Manfred Weber. Diuen que volen europeïtzar la crisi. L'ONU s'afegeix a les veus que alerten dels riscos de la intel·ligència artificial. Avisa que s'està posant en risc tots els drets humans. És una veu que s'assuma a la dels grans magnats del sector. Partidaris de prémer el freu han expressat aquests últims dies. Donald Trump, però, en això també va per lliure i vol guanyar la cursa a la Xina. I ha arrencat avui un curs rècord a l'FP amb més de 176.000 alumnes, uns 15.000 més que el curs passat. Educació presumeix que en 2 anys s'han reduït a la meitat els joves que es queden sense plaça. Pel que fa als esports, el Barça es manté líder en solitari després de guanyar el camp del Llevant i ja ha preparat la jornada intersemanal, Xavi.
3: Va guanyar 2-4 a València i continua amb 3 punts d'avantatge respecte al Madrid. La cinquena jornada es tanca avui amb el Villarreal Betis a les 9 del vespre i el Barça ha fet aquest matí sessió de recuperació pensant ja en el proper partit de Lliga dimecres a casa contra el Racing. El Madrid, de la seva banda, juga demà al camp de l'Elx i no s'esperen rotacions, com a mínim el davanter al davant. Mourinho ha assegurat a la roda de premsa prèvia que no pensa donar descans a Mbappé, Vinícius i Bellingham, que de moment han estat titulars en els 6 partits oficials de la temporada. També juga demà l'Espanyol al camp del Rayo. Els blanquiblaus s'han enfilat fins a la 8a posició i si demà guanyen s'afiançaran en aquesta part alta de la classificació. Més coses, també tenim ja horari del clàssic de la Lliga Femenina. Jugarà al Camp Nou dissabte 4 d'octubre a les 5 de la tarda i en bàsquet continuem pendents de Darío Brizuela, que s'ha fet proves aquest matí per saber l'abast exacte de la lesió al turmell. El jugador del Barça es va lesionar a la final de la Lliga Catalana contra Lleida.
36: I pel que fa al temps, tant avui com demà es mantindrà l'ambient d'estiu amb sol i calor, Mònica.
0: I fins i tot amb temperatures que pujaran més que el cap de setmana, avui amb un ascens d'entre 2 i 3 graus a bona part del país, amb màximes que poden superar els 35 graus cap a les comarques de Ponent i es mouran entre els 30 i els 35 a la resta del país. Demà puja una mica més la temperatura, sobretot en punts interiors, cap a la Costa Daurada també, però en canvi baixa a les comarques de Girona i dimecres, en canvi, aquests termòmetres cauen a tot arreu, a més amb mestral i tramuntana i amb ruixats que arribaran sobretot durant la tarda al centre i al nord del país.
36: Les 3 i 3, tanquem el 14-15 que avui hem fet amb l'Albert Guerra, el control tècnic. Continuem pendents de l'actualitat ara als butlletins, el 9-7 Manava Llonesta.
3: I el Tu diràs amb l'Aleix Pariser, avui entrevista amb Anthony Gordon.
1: Núria, Xavi, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Bon dilluns.
36: Esteu, igualment.
1: Esteu bé o us ha atacat la IA?
3: Estem bé, estem
36: de moment
3: bé.
36: Encara,
1: sí, no ens ha atacat encara
36: bé.
2: La IA, que complicada la IA, eh?
4: Escolteu una cosa, Núria i Xavi, vosaltres cardeu en català?
1: Hòstia!
3: Cardem en
1: canvi
3: català.
1: De tema, tu.
2: Sí.
4: Bueno, perquè lo de la IA a mi em cansa. Anem ara a parlar de coses importants,
1: ara,
4: que és la llengua en tots els sentits.
2: Ara.
4: I a tots els llocs.
2: Ara.
4: Perquè, escolteu una cosa, si cardeu en català, us recomanem el diccionari Cardem en català, que han descobert gràcies a un reportatge que s'ha fet a TV3.
5: Ah, els catalans parlem de merda o de sexe. Nosaltres decidim parlar de sexe. Comptar vigues, que fa referència a la masturbació masculina.
6: Fer ditets.
5: Manejar la ioli.
6: Escanyar l'ana.
5: Gronxar-se la prunera.
6: Llustrar la perleta.
5: Fer un rasca i guanya.
6: Tendim més a utilitzar paraules
4: mira,
6: en castellà.
4: Mira, la Jenny Hernández i el Roger Mires són coautors d'aquest glossari del sexe en català que recopila centenars d'expressions i paraules per fer i parlar de sexe en el nostre idioma.
1: Vosaltres feu servir alguna d'aquestes frases? Coneixeu alguna o com va el tema? O...
3: Alguna en coneixia.
1: Ah, sí? A veure,
3: sí, aquesta quina? La de l'ànec la coneixia.
1: La quina és, la de l'ànec?
3: La de
4: escanyar l'ànec.
1: Ah, això què vol dir?
3: Doncs vol dir masturbar-se.
4: Ai!
3: Quantes, en masculí.
2: Que quan t'escanyen l'ànec fas foie.
7: No? Però cada matí masturbo.
1: No, home, no.
4: Ah, bueno, clar, sí. És que a mi m'agrada molt la del rossinyol arrupit.
2: Sí, també tenim il·lustrar la perleta i veure de genolls que ho trobo meravellós.
3: Està bé aquesta també.
4: I la d'entrar per la porta de Ponent, que és fer sexe anal, em sembla meravellosa. Bona,
2: perquè vens de Monegros, no?
1: I el rasca i guanya?
2: Home, aquesta és bona, aquesta és bona.
4: Però rasca bé, eh?
1: Sempre, si no, hi ha, sempre hi ha premi,
4: no,
1: eh?
4: No sempre, depèn de com rasquis.
2: Tampoc s'ha de rascar tan fort, perquè a veure no. Si de cop i volta deixaràs...
4: Orf. Per gustos colors. Tu pregunta i després rasca.
1: Que si rasques molt ho borres, eh? No, no, no.
4: Si no borreu res, nens.
1: No, no, no. Escolta, jo també el que tinc la teoria és que, i això a vegades es pot jugar a casa, si voleu, és que si tu poses...
2: M'agrada molt com a concepte...
1: El cotxe en família.
2: Exacte, el cotxe en família. Anem a jugar.
1: Que si voleu fer una expressió que tingui a veure amb el sexe en català, és tan fàcil com posar qualsevol verb que tingui una acció i qualsevol animal darrere.
2: Clar.
1: Per exemple, digues-te una acció.
4: Comprar.
1: Comprar, i tu?
2: La gallina.
1: Comprar la gallina.
4: Follar, clarament.
1: Sí, sí. Ui, he comprat la gallina. Ja, això vol dir que...
4: comprat la gallina, se l'han portat al llit, segurament.
1: Aviam, Xavi, digues-te una acció.
3: Corre.
1: I, Núria, tu un animal?
6: Un animal tigre.
2: Corre el tigre.
4: Corre el tigre.
2: Home, i havia la consellera. Ai, que te coma el tigre, que te coma el tigre. No?
4: Tu, que te quiera, que te coma el tigre, que te coma el tigre, que te coma el tigre.
2: És increïble com a ponent ja el millor de tots els gèneres musicals. Sí.
4: Perquè tenim el gitano de Balaguer.
2: Ai, Cuqui, des d'aquí
4: una abraçada. Des d'aquí, que ha parat.
1: Exacte, una abraçada a lo gitano. Núria, Xavi, cardeu molt, però sobretot feu-ho en català.
3: Molt bé.
4: Ara.
1: Adéu, guapos. Rasqueu molt la tonyina.
3: Adéu, Anna.
8: El que passa és una marra, si no te folles a un faig.
4: Ara.
1: Abraceu la tortuga.
4: Sí.
1: Salteu la llebre.
4: Sí. I mengeu petxina. Adéu!
2: Mateu el peix.
1: Empanyeu el porc.
2: Ara, mateu la guineu.
4: Sí. Rebaixeu la gamba.
2: Mengeu escombraria com un porc senglar, no? Això ho fa molt.
1: Què? Ara, això ja és Sado,
4: eh? És un tema, els porcs.
2: Envieu un missatge com el colom, no?
1: Comencem?
4: Sí.
2: Feu la rata.
4: Salteu com el potro.
2: Ja han sortit de l'estudi els altres, ja ens ignoren,
1: ja està.
4: Adéu, tigres.
1: Va, comencem, va.
2: Com una potra salta.
1: Va.

0: Versió RAC 1.
1: Et fauré, és en català, no...
0: Amb Marc Bala.
2: Happy,
0: Guillem Estadella.
3: Jo era un jinete total.
0: I Alba Sagarra.
4: Que no tengo miedo a la verdad.
5: Pues vinga, anem.
6: Molt bona tarda a tothom. Passant 7 minuts a les 3.
7: Som els d'abans del clapés.
6: Som els Sagarra i Guillem Estadella, bon programa. I quin número tan maco és per emmarcar. Bon programa 444.
8: Olé.
7: Bona tarda, Marbala, preciós.
8: Bona tarda i agendes còsmiques de la comunicació.
6: Ara doncs sí. Vinga, que hem de començar ja el programa, que tenim molta teca, uns convidats de luxe. Tenim,
8: ai, sí.
6: Tenim el Boi Millor i també a Marc Llibre, imagina't.
8: Hòstia, el programa va de més a menys.
6: Sí, anirà ara de més a menys.
8: El tio ve de Formentera, està tot sí. Ha estat amb la nòvia. A veure si no ho han deixat.
6: Encara li dura? Sí. Encara li dura?
7: Sí. Això sí que és notícia.
8: Que el Marc Llibre tingui nòvia és molt heavy, eh?
7: I que li duri.
8: El què?
7: La nòvia.
8: Ah.
6: Que, per cert, abans de començar, a mi el programa avui em costarà, perquè no sé si us he dit, però he sigut pare.
7: Saps que jo no he dormit tampoc avui?
6: Ah, no. Jo sí que he dormit. Però és que avui a la meva coqueta li posen vacunes. I estic una mica...
7: Ai, no, a mi em van fer una anàlisi, vaig plorar molt l'altre dia, l'entenc tant.
8: No tapis la boca quan parles per la ràdio.
6: Tens 34 anys.
7: Oi, feia 11 que no me'n feia, me n'havia oblidat.
8: I més o menys sou com de la mateixa mida que la Vilma.
7: O sigui, no som de la mateixa mida, però jo et dic una cosa. L'altre dia, el nebot de casa, el Martí, està creixent molt, i va fer com, uah, quasi sóc com tu, li vaig dir, cuca, això és molt senzill.
8: Quants anys té?
7: El Martí fa quart.
6: Té 3 anys.
7: Però es va com emocionar i va ser com, Martí, és la partida fàcil aquesta.
8: Clar, clar, clar.
7: Pues una abraçada.
6: Sí, perquè saps allò que...
8: Estem inaugurant més... la secció de que cada dia Marc Bala parla un moment de la seva filla?
7: Sí.
8: Sí?
7: Sí.
8: Diré, buscar-li
6: diré
8: una
6: frase,
8: sintonia.
6: Diré una frase que no ha dit mai cap pare ni cap mare.
8: Ai.
6: Però que li posin una vacuna li fa més mal a mi que a ell. Ah, no,
7: a la mare revés. Que et va parir de fotre tu al centre, ara. Aquí una abraçada a la nena, que el més senzill en la vida és una vacuna,
6: i
7: xiqueta.
6: I la mare.
7: Que
8: sí, perquè només parles de la teva filla i no de la teva mare, perquè que jo sàpiga que no ha sortit del teu pitu.
7: Com de la seva mare?
8: O sigui, la teva mare no.
6: No barregis la meva mare i el meu pitu.
8: Bueno, que estaria bueno, molt... Bueno, l'Anna Obregón va fer això.
7: Noves maneres.
8: Vull dir, parlo de la teva dona que hòstia, des d'aquí una abraçada.
6: Sí, des d'aquí una abraçada a les dues, que a més estan anant ja cap al cap, eh?
7: Pues venga.
8: Van de cap.
7: Vacuna.
6: Li dic que després m'escric i aviam com ha anat. Va,
7: venga.
6: Obrim l'altra versió.
9: Que hi ha molta xitxa.
6: Hombre, sí, hi ha xitxa avui. Avui volem parar atenció a l'altra versió dels preus de la benzina i els carburants per complir el dipòsit cada dia surt més car, ja ho heu notat. I per això ens ha agradat especialment aquest titular del diari Segre que diu, atenció, l'estació de servei que subministra la gasolina més barata de tot l'estat és a Lleida, concretament a Torà, al Solsonès.
7: Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, que assegura que l'estació amb el preu de benzina més econòmic és la província de Lleida, amb un preu de 1,4 euros per litre. L'estació és de Torà i es converteix en el punt de subministrament de gasolina més barat de tot l'estat espanyol.
6: Bravo, bravo.
8: Pensava que Torà no era un poble, sinó que era la cançó de Jesús Dobrique. Torà, Torà, Torà, però veig que existeix,
7: no,
8: eh?
7: No, perquè és Torà. Ah, seria és... Torà, Torà, Torà, te necessito, Torà. Visca Torà.
8: No, a mi què passa? Que a mi això de la benzina no m'afecta. Jo sempre foto 40 euros i a tomar pel cul, eh? És igual.
6: Però no veus que t'afecta igualment?
8: No, perquè jo foto 40 euros, no poso més ni menys. Són 40 euros, saps? Jo, 95 de 40. O sigui, 40 de 95.
7: Cuca, la teva parella té... Ai, la teva germana té parella?
8: No, que jo sàpiga.
7: Perquè estàs molt preparat per ser cunyat.
8: Eh? Però jo ja sé... Aquesta persona anava a dir, aquesta cançó li passa una cosa que tu al principi no saps quina és. Mira, posa des del principi,
6: aviam,
8: a
6: Lujas.
8: Perquè és una cançó que no està ni a Spotify. I tu de cop i volta, fins que no comença el Tora Tora...
6: No la reconeixes.
8: No saps ni què és Jesulín de Obrique ni què és aquesta cançó. Ja, mira. Tora,
6: si pots ser al principi.
7: Comença així.
8: No comença així la cançó, no.
6: Deu estar retallada així aquí al programa de la ràdio.
8: Perquè és tan dolent al principi.
7: Marta Caglà, productora del directe, mos informa que hem d'esperar una mica.
8: Ah, perfecte.
6: Sí, ara el Xavi ho està buscant.
7: Us diré que jo de petita volia un tigre perquè Jesulín de Obrique tenia un...
6: El currupipi.
7: El currupipi. I jo demanava a casa meva que volia un tigre com el Jesulín.
8: El Jesulín de Obrique tenia un tigre?
7: Tenia el currupipi.
6: Un tigre a casa, no ho sabies?
7: La Belén Esteban i un tigre.
6: Era un tigre de veritat, eh?
8: Però no sé què era pitjor, eh? Home, podíem dir... els dos tigres tenien ratlles, eh?
7: En aquella època sí. Després ja no.
8: Així els he quedat el nas.
7: Això passa molt, no us drogueu a casa.
8: Bueno, ni fora. Podem ni casa ni...
6: Tot això perquè us volia parlar de la gasolina més barata.
8: A tu et posen aquesta cançó.
7: Sembla de Manu Carrasco.
8: És que sembla una cançó d'un altre artista. Mira. Tu no dius que és Gasolín Dobriquet.
6: No, podria ser qualsevol de OT1, eh?
8: És que té un punt de Maria Carey, eh?
2: Necesito estar solo. Alejarme de todo.
7: Ai, pobre, que estava molt malament.
6: Molt pitjor de com ho recordava, eh?
8: No existia l'autotune, eh?
7: Jo podria plorar, eh?
8: Mira, mira, mira.
2: Y buscarte de nuevo.
8: És que és...
6: Però això és més violència que matar un toro, eh? Si puedo.
8: És que és irreconeixible. Tu no saps quina cançó és?
7: No, no.
6: No, no.
7: I com ho recondueix, això? A veure.
8: És que, mira, ara...
2: Necesito creer.
7: Valenta,
2: que estava
7: molt malament, eh?
2: Que te volveré a ver.
8: És que tu no saps què és aquesta cançó. Això i és un tamacle, eh?
7: Per la Belén o per l'altra?
8: Pel tigre.
2: Que me pueda vencer.
8: Mira.
6: Aviam. Que mi adiós, sí que triga la tornada.
7: Sí.
8: Ara. Tots des del cotxe. Ara.
6: Encara no, encara no, encara no.
8: Som a cantar-la.
2: Si no vivo, sin ti no sé què hacer.
8: Com diu? Mira, ara.

0: un tigrecillo con rayas.
1: Va,
2: que una bona investigació, però de telèfon,
3: sí,
2: nois.
3: Sí, perdó, perdó.
2: Va, recordem, reprenem el fil. L'estació de servei més barata de tot l'estat és a...
3: Torà.
2: A Torà.
3: Torà.
2: D'aquí venia la cançó.
3: Torà, Torà,
2: no,
3: Torà,
2: para.
0: Però, sisplau, sisplau. O sigui, jo avui a la reunió hem dit... Hem d'anar per feina, sí, avui, eh? Que tenim, sí, una mà de coses.
2: Sí,
0: no, mos n'estem sortint. Marc Bala,
2: avui
0: aquest camí per tu.
2: M'he posat els guants de plàstic i he despenjat el sortidor telefònic. Aquí comença un reportatge de felicitació a peu de Sense Plam 95. Primer telèfon que he trobat al Google Maps de Torà.
0: Sí.
2: Un jardiners molt macos que es diuen Som Llavors.
0: Ah.
2: Som Llavor. I no sé si els he agafat treballant, eh?
4: Sí, bon dia.
2: A Maria, truco dels taloners del versió RAC1. Re, per felicitar-los, que tenen la gasolina més barata de tot l'estat.
4: Bueno, pues ara... ja me n'alegro que la tingui a prop de casa.
2: Com porten això de viure al costat de la més barata de Catalunya? Ai, de Catalunya, sí, de l'estat?
4: Pues bueno, de l'estat, bueno, de l'estat català, de l'estat català, vol
0: ara...
4: dir.
0: No, és de
4: l'Espanya. Aquí ni sentir parlar d'Espanya, no. Només parla a l'hora de pagar, a l'hora de pagar. Ara ens dutxarem amb un gasoil.
2: Sí. Dutxar-se no sé, però regar les plantes crec que no li deu anar molt bé, no? Si és jardiner vostè...
4: Podríem regar les plantes amb gasoil a veure què passaria.
2: Regar les plantes amb gasoil.
0: I dutxar-se amb gasoil és una mala idea.
3: Estaria molt bé, molt bé, molt bé.
2: Em fa gràcia perquè estaven molt contents aquests jardiners i de fet estaven tan contents que m'han dit no, et passo el meu soci, et passo el meu soci, i he de dir que jo crec que podant o regant o tallant arbres no estaven.
4: Sí o no?
2: T'ho prometo. Sí. Sí, sí, sí, sí.
4: Hòstia, doncs ja faig bé de comprar allà la gasolina, doncs.
2: Ah, que tu poses gasolina allà, eh?
4: Molts cops, sí, sempre que estic pel local i no he d'anar a treballar per Solsona, sí, i som els jardiners.
2: Ah, tu ets el jardiner del de la gasolinera?
4: Nosaltres som els jardiners de mig Torà, sí. I el que no vol és perquè s'ho perd. Diu que tenim la gasolina més barata d'Espanya, nano.
2: Nano.
4: De tot l'estat, nano.
2: Aquí li estàs dient?
4: A no, li deia un altre company que ha vingut aquí.
2: Però que no esteu treballant de jardiners? O esteu fent el carajillo,
4: estem
2: ara?
4: Estem treballant? No, estem treballant. El que passa que avui a Pons és festa major.
0: Ah.
2: Us he agafat fent el cigaló, ara?
4: Ah, exactament, el cigarret. I la Coca-Cola, diguem-ho així. La piquipausa, exacte.
2: La pitipausa dels jardiners de Torà.
3: Que no faci la pitipausa al costat d'una benzinera, perquè es pot liar parda, eh? Vull dir que vigilin.
2: Totalment. He de dir que m'he acabat fent amic d'ells, m'han explicat la seva vida, i resulta que per això estaven tan afins a la trucada, que els he explicat que era de RAC1, perquè resulta que tenen un vincle amb la ràdio, els jardiners de Torà.
4: Que no t'agradarà és que tenim un cosí que treballa a la competència, boig.
2: Què dius?
4: Tu i jo no tenim un supercosí, bueno, un cosí germà nostre que treballa a Catalunya Ràdio, tio.
2: Oh!
4: Ell va Ben Falques, publicitari, es podeu conèixer, perquè és més pesat que jo, eh?
2: Sí, ell treballa al departament de màrqueting, diguéssim.
4: Segur que coneix gent de RAC1, també.
2: Home, i tant. Ara ja té nassos la cosa que us faré jo més propaganda RAC1 que el vostre cosí a Catalunya Ràdio.
4: Sí. Té collons, és el que anava a dir, per això t'ho dic. Té collons que ens faran més propaganda RAC1 que a Catalunya Ràdio, eh? Bueno, tu, una abraçada, home.
2: Bueno, ja us faré la falca gratis, eh?
4: Molt bé, tio, gràcies, eh?
2: Vinga, els millors jardiners del Solsonès. Apa-li.
4: Ha molat molt, ha molat molt. Vinga, va.
2: Adéu, rei.
4: Adéu.
3: Bravo, bravo, bravo. Bueno, però no m'ho queda clar. Treballa la competència? En principi pensava que es referia al programa, però treballa a Catalunya Ràdio.
0: Pensaves que era el de Balanzó?
3: Sí, dic, mira, com té cursins per tot arreu.
0: Tot arreu, eh?
3: El Balanzó és...
0: Tot arreu.
3: És el Jordi Pujol d'ara.
0: I que guapo tindre un cognom amb una mica d'entradeta, de rebedor. De Balanzó. Saps, m'agradaria dir-me Albert de Segarra.
2: Tu pots fer dir, eh?
0: Bueno, un cop això ho vaig fer amb un exnòvio que va anar a una boda i el meu cosí em va preguntar com li poso de cognom. Li vaig dir el nom d'en vell, de Segarra, el seu cognom, de Segarra. Jo es per tot arreu i posava el nom, el cognom, de Segarra.
3: Hi ha una miqueta d'aigua en aquest comentari, no?
0: Sí. No, una miqueta mala hòstia, també.
2: Ara entenem per què és ex. Va, el tema és que la gasolina natural és la més barata,
3: sí.
2: I com que avui estava molt natural, jo, el jardiner tal, doncs a la floristeria que he trucat.
0: Ole.
5: Digui'm.
2: Bon dia, tinguin. Truquem dels taloners del versió RAC1 de la ràdio. Què és això de tenir la gasolina més barata de tot l'estat? Xulo, no?
5: Sí, sí.
2: És cert?
5: Bueno, alguna àrea de Torà, sí. Home. En principi sí, per lo que jo vaig mirant, sí.
2: Sap a quan està, més o menys?
5: Ah, avui bueno. No t'ho puc dir perquè no he anat a posar, va anar el meu amb ell. Avui
2: ah,
5: no, he anat.
2: No estarà el seu home per aquí que ens doni la dada?
5: No, no el tinc a prop, no.
2: Home, clar, deu haver agafat el cotxe, clar, per això va posar gasolina.
5: Sí.
2: Clar, no?
5: Sí, sí.
2: Ha marxat.
5: Exacte. Amb...
2: Potser podríem convertir Torà en una destinació turística de gasolina, no? Potser, eh?
5: Ja passa prou gent a Torà, ja passa prou gent que venen d'Andorra. No cal que em passi més.
0: Ah, clar.
2: Si m'està dient que la gent que ve d'Andorra la troba més barata a Torà que Andorra?
5: Això no t'ho sabria dir, però que passa molta gent i que para, sí.
2: Doncs gràcies, maca. Ets la flor més bonica del jardí. Se li ha de tirar una floreta... A la floristera, clar.
5: Això mateix.
2: Molt bé, guapa.
5: Moltes gràcies.
2: Adéu. M'ha fet una cara de Marta Cailà amb el...
3: Sí, perquè parla molt de la filla, però va tirar la canya a tothom.
2: Que no, però era per agrair una miqueta al dia.
0: Ja t'acostumaràs, Marta. Sí.
2: Escolta, la conclusió és que si estalvieu gasolina en aquesta sessió de servei, com a mínim invertiu en plantes, en flors i en jardiners. Acabem l'altra versió del dia parlant de canyes, i és que Cerveceros d'Espanya, un gran col·lectiu, ha difós un estudi sobre quins professionals
3: pinta bé, eh?
2: De la comunicació escollirien els espanyols per anar a fer una canyeta tonta. Hey, la cerveza, qué buena está! Aquesta enquesta, feta per Alpha Research, entre 2.000 persones majors de 18 anys, situa a Eva Soriano i David Broncano com les persones més escollides per anar a fer canyes.
0: Mira, Eva Soriano la segueix Julia Otero, i l'home a qui més han triat altres homes és el gran Wyoming. A Catalunya la majoria faria unes canyes amb Julia Otero i Andreu Buenafuente. I a la comunitat que més m'ha sorprès és la Rioja, on trien fer canyes amb Eva Soriano i amb Iker Jiménez.
3: Però què dius? Però amb Iker Jiménez no pots fer canyes perquè has de tenir tota l'estona el got cap per avall, no?
6: Sé que esto da bastante miedo, me incluyo.
3: Clar, vull dir, has de xerrar
2: ara, saps que l'he pillat tard, però m'ha fet més gràcia encara?
3: Uija!
0: Uija! Mireu, avui he baixat al carrer a comprovar si a la comunitat autònoma independent de la Diagonal quins comunicadors els agradaria anar a fer canyes. Aquí comença un reportatge a peu de una canya ben fresca.
2: Ah, clar, el got per avall perquè està fent una uija, no?
3: Clar, clar.
2: Clar, ostres!
3: Sí, sí.
0: Mira,
3: sí, si m'agrada... Si els acudits,
0: he trobat unes senyores, vale, que estaven a la tercera edat, però caminaven més ràpid que tu. I els he dit, noies, amb quin comunicador aniríeu a fer...
3: Ara.
0: O comunicadora,
3: clar,
0: unes canyes. I la primera m'ha respost molt ràpid i molt fàcil.
7: Jo no veig.
0: Ai. Fi de l'enquesta.
3: Molt bé.
0: Hi havia
3: molt bé.
0: Una que
2: ras
0: no
2: i curt.
0: Hi havia una que no ve veia, però n'hi havia una altra que sí. I aquesta, bueno, podríem dir que abans de conèixer-la jo tenia un dilluns de merda, i després m'ha canviat l'humor.
8: Jo sí que bec cervesa i aniria amb tu, eh?
0: Sí, tant. Oh! Aniria amb mano a mano tu i jo?
8: Sí, sí, sí.
0: Faríem... Ens ho passaríem molt bé, eh?
8: És el meu poble i...
0: Aniria al teu poble. Quin és el teu poble?
8: Sant Pau d'Urdal.
2: Home,
0: no s'hi val a inventar-se
2: pobles.
8: Sí. Oh. Municipi Subirat, al Penedès.
3: Ara.
0: Ah, però llavors faríem vins.
8: També.
0: Vi blanc, mare de mia.
8: A mi també, m'encanta.
0: Dic que el vi negre s'està perdent. Potser hauríem de fer com una cosa solidària i beure vi negre.
8: S'està perdent el consum del vi en general.
0: I de tio qui triem?
8: El Giró.
0: Sí, oh, sí.
2: M'agrada.
8: El Marc Giró.
0: Tu i jo i el Marc Giró, a l'Alt Penedès. Vale. Què més necessitem?
8: Està, un bon vi, copetes bones i ja està.
0: A mi si em tractes així et puc dir mama en qualsevol moment, eh?
8: Doncs tens tot el meu carinyo, carinyo, filla meva. Una més ja no em ve d'aquí.
0: Quantes en tens?
8: 5 fills, tinc.
0: Què dius? Nena, clar que vols beure vi, tu.
8: Home, per oblidar, per oblidar.
9: Ampolles senceres, ampolles senceres.
3: Ai, m'encanta.
2: Ampolles senceres.
3: Està molt bé. Sant Pau d'Urdal, Subirats, com a curiositat, és un municipi que té moltes municipis dins. Té pobles divertits com Can Cartró, Calavi i l'Avern, a Subirats.
0: Hi ha un poble que es diu Can Cartró?
3: Bueno, digués, forma part de Subirats, sí.
0: Vale, informo a Palau Solità i Plegamans que acaben de perdre el rànquing del número 1. Can Cartró, m'encantre.
3: Can Cartró, Calavi i l'Avern, m'encantre.
2: Can Cartró.
3: Bueno, i al costat Can Plàstic.
0: Saps? Bueno, nois, el que està clar és que, llavors, quan he estat parlant aquestes dones, m'he girat i hi havia una parella.
3: Sí.
0: I us puc dir que tenim un clar
2: un guanyador. Clar?
0: Un clar, no, també espero que en tingueu vosaltres, jo sí. No. Un clar guanyador de les birres.
7: Amb el Marc Giró.
0: Saps que el Marc Giró treballa en aquesta ràdio?
7: En realitat sí, bueno, de fet l'anirem a veure ara d'aquí una estona.
0: Ah, però li pots demanar. Tu també aniries a fer una cervesa amb el Marc Giró?
10: Home, sí, és una de les persones amb qui segurament passarem un bon rato, no?
0: Per què? Per què? Què us agrada d'ell? A part de que és un tio molt elegant, de cop seria com una cervesa elegant, saps?
10: Home, no et faltarà mai conversa, no?
7: Sí, sí, el coneixement que té de tota la societat catalana i espanyola és brutal.
0: Una persona, seria una cervesa elegant i intel·ligent.
7: Sí, això...
10: És molt de cervesa ell, no, per això?
7: Però
10: no?
7: Ja,
10: sí.
7: Això és veritat.
0: No, per què no veu, però...
10: No, no gaire.
0: Però llavors podríeu fer un suc amb Marc Giró.
10: Un mini brunch amb Marc Giró.
0: Un esmorzar de forquilla, Cuca, que s'està perdent.
10: Sí, sí, sí, millor.
0: Bueno.
2: Escolta'm una cosa.
3: Sí, sí, sí. Sí, molt bé, molt bé. Marc Giró que realment és una persona abraçable i amb la que t'aniries a fer qualsevol cosa.
2: I molt intel·ligent.
0: Molt.
2: I molt intel·ligent. I molt elegant.
3: Jo el morrejaria.
0: És una persona que té la capacitat de dir-les de l'alçada d'un campanar, sí, amb traje, sí, sense perdre ni una mica la...
3: Totalment.
0: L'elegància.
3: Totalment.
2: Fermeja aura.
0: Buah! Ell va inventar l'aura.
3: Ara.
0: Els que no s'han inventat l'aura són els següents testimonis que us porto, perquè amb aquests la pregunta ha derivat a una altra pregunta, que a mi també m'interessa, us diria què més. Valtres aquella persona que li perdonaria unes banyes? Si la meva parella es liés amb la Rosalia, doncs jo ho entendria.
3: Ara.
11: No ho sé. Però ha de ser famós.
0: I ha de ser famós i llunyà, perquè això ho tens famós més fàcil que no passi.
11: Ostres.
0: Ja no li diguis la veïna perquè li poses vamos, li poses
11: la
0: en bandera.
11: Segur que no, ja t'ho dic. A la nostra veïna. Però és una senyora gran i molt pesadeta. Sí, no crec que li agradi molt. Si algú famós que t'agradi a tu molt, no sé.
12: Només m'agrades tu, carinyo.
0: Per favor, me muero.
11: No, és mentida.
12: Està, que és que no, ningú.
0: Tu no li deixaries ningú, eh?
12: No, consensuant, no.
0: Tu vols només, la vols només per tu.
12: O tots tres al llit. Que no sigui home.
0: Pues la veïna, llavors.
12: Tu m'estàs preguntant. La veïna té 80 anys, que no, collons.
0: Acceptes el trio amb una altra femella?
11: Potser algun dia, sí.
0: Una femella, per exemple, Rosalia?
11: Home, no estaria malament, no?
0: Ho tenim. Si mai passa, m'ho explicareu.
12: No, és que Rosalia vol.
0: Rosalia vol.
12: Vol. Ella
0: no ho sap, però vol.
12: No ho sap, però vol.
11: Li han dit que no, però bé, bé.
0: Si mai ho repenseu, m'agradaria mirar.
11: Hòstia, vinga.
12: Ja, ara ens passem els telèfons.
2: Al final acabareu follant els tres.
0: Bueno,
2: ala, ala,
0: mai se sap. Val més això que no pas per la guerra, nois. El que queda clar és que avui a la Diagonal fem canyes amb el Giró.
13: Perquè darrere d'una canyita ve una altra canyita, darrere d'una altra canyita ve una altra canyita, i aquí estem amb altra canyita, on hi ha una canyita, canyita, canyita, que un canyote. Això amb els peris no passa, jo, per la meva experiència. No és el mateix una canyita que un canyote.
2: Bueno, em quedo més tranquil que m'informen que les vacunes han anat bé, eh?
0: Olé!
2: Bé, bé, bé, bé. Va, que de l'altra versió del dia hem d'anar de pet cap a publicitat, perquè avui tenim el plaer de rebre la... Mira, de fet, ja estan els veig allà esperant la visita de tres artistes avui, Ginestà i Nil Moliner, que presenten... Ens encanta aquesta cançó, eh?
14: Oh, hi estaràs aquesta nit, qui dorm amb tu al nostre llit, amb qui estaràs, qui t'abraça per l'esquena.
2: Es diu amb qui estaràs... I el podrem gaudir en directe aquí amb ells tres després d'aquesta pausa. Ells aquí a l'estudi de RAC1. Ara tornem.
15: Taloners a publicitat! Yes!
16: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat.

0: Seran amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
1: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
2: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubi Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
3: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
5: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1, en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
6: No tenim pressa, entrem suau!
5: El diumenge 20 de setembre, des de 3 quarts de 12 del migdia, a la plaça de la Font de Tarragona, donem el tret de sortida a les festes de Santa Tecla. I serà tot l'equip de Castells de RAC1, amb Benet Íñigo al capdavant.
7: Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Vella de Valls i Vilafranca. Santa Tecla reuneix 4 de les millors colles del país en un primer pols en només 2 setmanes del concurs.
5: El diumenge 20 de setembre, a 3 quarts de 12, Castells de RAC1 a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla a Tarragona.
8: 4 de 9 sense folre, descarregat!
5: RAC1, fent pinya, tots som 1.
9: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Fermeja aura.
11: Yo tengo mucha aura porque soy

0: Questa settimana stiamo tutti frittando, siamo tutti ubriachi dalla sera prima e ci siamo scopati 8 tipo in camera.
1: Quant'anys et vull veure, com jo? És un altre tipus d'aura.
2: Perquè l'aura boomer és molt guai.
3: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
1: Gallina vieja, té bon caldo. Ai, tota la vida.
2: Sabrosón, sabrosón.
4: Va, que abans de seguir us hem de parlar de l'assegurança de cotxe de Línia Directa, que és una de les més ben valorades a Espanya. Sí, sí. Estava clar, una de les més ben valorades. I sí, a més, si t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament, perquè són Línia Directa. Truqueu al 917-700-700 o a liniadirecta.com. Aviam, Alba, digue'm,
1: 917-700-700
4: o
5: liniadirecta.com.
4: És el valor de ser directe i ja tenim aquí assegudets la Mar de Monos, el Ginestain i el Moliner. Per tant, que comenci l'entrevista. Enquesta.

0: M'ha passat volant aquesta publicitat, eh?
1: Home, rapidíssima. Home,
2: és que la publicitat que es posa aquí RAC 105 és ràpida, eficient i simpàtica.
0: Mira, t'anava a dir, ara anava a dir l'hora, però és que si no se'ns tirarà l'entrevista al damunt. Mireu, això que sona és una de les col·laboracions musicals més esperades i més estimades de l'any, perquè Ginestar i Nil Moliner s'han unit per portar-nos amb qui estaràs.
2: Doncs amb vosaltres.
0: No, home, ara estan amb nosaltres.
2: Sí, sí, sí.
0: Ara, mira, serà la primera pregunta de l'entrevista.
2: Ah, vale.
0: Amb qui estaran?
1: Que bé, com ho files, nen.
2: Sí, sí, ho farem
1: molt
2: així.
1: Bé. Pablo Neruda.
0: Aquesta cançó, realment, si tens un mal dia d'aquells d'amor...
2: No te la posis.
0: No te la posis. Sí. Espera't una miqueta.
2: I no te la

0: Posi a prop d'un balcó.
1: No, tampoc. Perquè parla d'aquests trencaments que després acaben escampats pel món, en aquest cas, a Barcelona. És aquesta metàfora del cor trencat i doncs, tot escampat per la ciutat. I aviam, després, com ho recomponem tot. És un plaer avui que ens acompanyin els saloners, la Júlia i el Pau Serrasolses i el Nil Moliner. Bona tarda, nois.
2: Allí. Bona tarda.
0: Que bé,
1: és de Fibladet, aquesta.
3: És veritat. Jo tinc una amiga que me la va demanar com 2 setmanes abans que sortís, perquè li havia posat el cotxe, i vaig dir, no, no estàs preparada mateix.
1: No era el moment.
3: No, estàs de ruptura, ja te la passaré, se't riu. I li vaig passar igualment.
0: Sí, és que ens toca en prescripció mèdica, no? De no prendre's...
4: No, però és que jo soc partidària de quan tu estàs amb el cor trencat, hi ha un moment que has de baixar el pou, i aquestes cançons t'ajuden, has d'anar allà, veure tot el que passa, sostenir-ho, saber que no et matarà, i valente, la música et serveix per això, per connectar amb coses que fan mal, però ja has de connectar, xiquets, si no et sortirà una úrsera. Úrsera.
1: Úrsera Corberó.
4: Úrsera Corberó.
0: Home, si a mi em surt una úrsera Corberó al cul, ja et dic jo que estic contentíssim.
4: Està d'ella.
1: Aviam, això que us trenquin el cor, clar, en el fons, com a compositors, va una mica bé, en el fons, o no?
5: No.
1: No.
0: Ai.
1: Va una mica bé, vull dir que, mira, tens material, tu.
5: Amb els anys hem après a ficcionar una mica aquestes coses, i evidentment que ens en recordem de quan va passar, però tant de bo que no passi, estem tots bé, no?
6: Estem bé. Però jo crec que és un exercici molt bonic a l'hora de compartir, compondre un tema amb dues persones, fer-ho d'aquesta manera també es forma per una teràpia una mica, de parlar d'amor en diferents perspectives, de, ostres, bueno, va ser un moment molt guai, no?, escriure junts.
3: Sí.
0: Que a mi m'encanta perquè aquesta col·laboració va sorgir després de fer de taloners, que va bé pel nom del programa, vull dir, de fer de taloners de Nil Moliner al Palau Sant Jordi. Vull dir, com és això de fer de taloner d'algú? Perquè, clar,
3: és increïble. A més, al Palau Sant Jordi, o sigui, és com el...
0: A veure si truca Letícia Sabater i vol que...
3: Clar. Jo li faig,
0: Ah, t'ho faria, sí?
4: Bueno, és una reina.
3: Està fortíssima.
6: Vas trucant que vingui.
3: És una experiència increïble. Vull dir que és com saltar-te alguns passos, perquè d'entrada no ens tocaria ara mateix a nosaltres fer un Palau Sant Jordi. De cop vam connectar molt amb el públic del Nil, hi havia gent que sabia les nostres cançons i va ser molt xulo, una experiència que vamos, estem super mega agraïts.
1: I el moment de parlar del tema de ei, hem de fer alguna cosa junts, va ser en els mateixos passadissos del Sant Jordi, va ser, ja ho havíeu parlat abans, vull dir, el moment exacte.
6: És algo molt orgànic, no? Vull dir, en el moment en què comencem a connectar pues, a premis, a gales, no? A eventos, i ens comencem... Jo els escoltava molt, compartia també moltes cançons d'ells a les meves històries, ells... No sé, hi havia com una connexió molt guai, fins que doncs, vam arribar un dia a parlar una mica més en sèrio i els hi vaig proposar allò del Palau i llavors ja s'estava gestant alguna cosa allà de dir ei, aquí pot passar alguna cosa bonic, no? Ja. Perquè més enllà de relació fora de lo professional, a nivell artístic també ens uneix molt, no? Hi ha alguna cosa allà que es connecta per alguna banda, no?
0: Pot ser que la invitació a que et fessin de taloners fos a través d'Instagram?
5: Sí.
6: Els hi vaig escriure.
3: Vas un DM.
5: Ens vas enviar un àudio, si no m'equivoco.
6: Sí, un àudio. Sí.
1: Per Instagram?
0: Sí. Això és meravellós.
6: Sí.
4: Sí, Palau Sant Jordi.
5: Sí. No, flipant. Estàvem tornant d'un rodatge a un taxi i va ser allò de... Què?
3: Perquè ens va arribar la notificació. I el Nil, clar, alguna vegada havia compartit coses sin estar i rotllo notificació, Nil Moliner, missatge.
0: A veure quina cançó compartit
3: ara. Llavors el vam escoltar així en veu alta al cotxe i va ser plan... Increïble. Oh, trucadeta. Sí, jo just quedava amb les amigues després.
4: I què vau respondre? Oc.
3: Em diu, bueno, ens hem de pensar, vale? Perquè potser tenim alguna cosa que hi dia, però...
1: Veu dir això?
3: No.
1: Ah. Sí, entenc que manteniu encara el mòbil, la nota de veu... I de
5: clar, és el 20, va ser el 27 de desembre, un dia abans del Dia dels Innocents.
4: Ah. Apurant.
6: Sort. Ja era com, hòstia, però que mala persona jo, no?
3: Era broma.
6: Que mala el Sant Jordi Miguel.
5: I al final...
4: Flipaos!
0: Que venen buhos.
1: El tema de la... També estava pensant, el tema de la col·laboració també és molt sensible. No sé si us ha passat d'algú que us digui si voleu col·laborar amb la seva cançó o vosaltres amb la seva, que us ensenyin la cançó i diguis, ostres... Una merda, aquesta cançó. Com li dic? Perquè treballeu amb material molt sensible. Sí. En aquest cas, la cançó segur que anava bé. Vull dir que la cançó ja era bona abans de la col·laboració.
3: Bueno, però
1: si us ensenyen una merda de cançó, què feu?
6: Clar, la cosa... Depèn, hi ha moltes maneres de col·laborar, no? Fer una cançó i t'imagines algú, però en aquest cas va ser algo bonic perquè el procés va ser de zero. Vull dir, de zero l'estudi els tres no teníem res. I vam començar de zero la idea. I llavors... Claro. Pues vas formant-la i jo crec que és un procés supermaco el de compondre que doncs això, cadascú posa la seva peça, no?
5: I d'altra banda, també funciona fer-ho d'una altra manera, però sí que és veritat que a vegades ens ha passat que ens envien alguna cosa que potser no ens l'imaginem per nosaltres, saps? Que no vol dir que no estigui bé i que no sigui una bona cançó, però per gent està igual no és el que tocaria.
3: Sí, també, jo cada vegada intento ser més sincera, però sense... O sigui, raio... És molt, perquè si tu dius, no, ara no puc perquè acabo de treure un disc, saps que això tornarà al cap de no sé què. Llavors és com, bueno, t'admiro un huevo com a artista, m'encanta, però crec que no m'encaixa per l'estil, per no sé què.
1: Ara no és el moment.
4: Això és com les relacions, al final.
3: Exacte.
4: Si tu vas posposant i donant llargues, aquell tornarà a vindre.
3: Stop
4: Val més assertiu i això. I llavors... Vale, ja maig. Com decidiu que el tema serà pues, el desamor, els cors trencats...
5: Allà mateix, a l'estudi, també. És que tot va ser molt orgànic, perquè no teníem res previst sobre el que parlar, ni tampoc cap mena d'estil que sabíem que aniria bé o malament. Vull dir, va ser allà mateix. Ens vam posar guitarra, piano, veus, i el primer dia vam treure una maqueta que ja molava molt, la veritat.
3: Era guai.
0: A mi em passa una cosa, que a l'escoltar la cançó jo tenia la sensació que ja havíeu col·laborat junts. No sé per què, per mi ja era
4: molta
0: com un
4: química.
0: Match. Exacte, i dic, ostres, tenia la sensació que ja havíeu tret alguna cançó junts. No sé si és que això ja estàveu predestinats a acabar plegats fent una cançoneta.
3: També, com jo crec que sonem molt seguits a la ràdio.
0: això és culpa de l'Albert Buscarons.
4: El Codina ja està bé.
3: L'Albert Buscarons, absolutament. Clar. No, al final...
5: No és una cançó
3: que...
5: sola, quan posen Només viure i posen M'acuerdo de ti.
0: Molt guai que fos, amb qui estarà i que anéssiu responent a través dels títols,
5: exacte,
0: no? Seria molt bé, molt bé.
4: Amb qui estaràs, amb qui jo vulga.
3: Sí, al final ens uneix el pop, ens uneix aquesta sensibilitat, ens uneix aquest romanticisme i un públic pues, molt, també que aprecia això, no?
4: I vosaltres creieu que Barcelona és una ciutat romàntica?
3: Uf, absolutament.
5: Sí,
4: sí, eh? Vinga, llocs.
5: Barcelona, París, Roma.
0: Wow.
4: M'agrada com penses.
6: Vale. Sí, clar, i al final és romàntica perquè he viscut coses romàntiques.
4: Vale, vale.
0: Albacete no... també és romàntic. Sí.
6: Clar, és que Villarrubia de los Ojos també ho pot ser.
0: Què és això?
6: Villarrubia és un lloc on vaig tocar aquest cap de setmana. Que ojo per dir-ho, el nom.
0: Sí,
6: perquè... La vaig haver de parlar amb els villarrubienses.
0: I com són? Ah, villarrubienses?
6: Rubios? No sé, m'ho acabo de patir ja, però...
1: De los Ojos.
6: Clar, de los Ojos. Villarrubienses de los Ojos, de dir... Ei, ¿cómo os digo? Villarrubia de los Ojos, no. Buenas noches, Villarrubia de los Ojos.
5: Ojenses.
6: Ojenses.
4: Ojenses.
6: Buenas noches, Ojos. Ojos, claro.
0: Buenas noches, Ojetes.
6: Claro,
4: ¿té algo?
6: No, claro, no.
4: Villarrubia de los Ojos té algo com de piropo que no vols.
6: Molt guapo, una ciutat molt guapa.
4: No, és com, no hables de mis ojos.
0: Què destacaries de Villarrubia de los Ojos?
6: La seva gent.
4: És el Palau Solitari Plegamans d'Espanya, nen.
1: Sí. Us heu equivocat alguna vegada en dir el nom de la ciutat on esteu actuant? O...
3: El Pau fa poc, recentment.
5: Ah, jo? Què vaig fer?
3: Estàvem a Salou, va dir, Bonin Sitges!
0: No!
3: Veies com...
6: Sí.
3: I jo, Salou!
0: El Mama!
5: És veritat, això va passar.
4: I tu, també els de Sitges mereixen bona nit.
0: Però he vist algú de Sitges.
5: No, perquè havíem dinat.
3: Havíem dinat. Ah. Actuàvem a Sitges la setmana següent.
6: Vale.
3: I el Pau va fer... Estem
0: depèn
3: a Sitges
0: del que
3: i
0: dineu, us desquadreu del lloc, no entenc?
5: No, havíem dinat a Sitges.
0: Ah, sí. Vale.
5: No.
3: Vale. L'altre dia, per exemple, vam dinar a Cervera i vam tocar després a Gramunt. Podria haver passat.
4: Vigila.
3: Ens maten. No. Ens maten.
4: Si vas a Targa i dius Cervera, no sortiu vius d'allà, no passa res.
3: No passa res.
1: Hem de vigilar molt amb això.
3: Ens ha passat Flix, per exemple, rotllo, no pots dir... No podries dir bona nit, Escó, et maten, clar, també, rotllo.
4: Et maten.
0: Està molt bé, de cop i volta, un capítol de Crims, no? Sí, per dir-me la neve en el nom. Sí. I a tu, Nil, t'ha passat, jo què sé, les Balears o alguna
6: cosa? Bueno, clar, ara que estic dient això, no? Justament vaig tocar a Menorca, un lloc que m'estimo moltíssim, no?
4: Que maco.
6: I res, i tinc una amiga menorquina que m'ha dit, sobretot, no diguis Mallorca.
0: Ai.
4: És que això...
6: A 30 segons de sortir, vas dir... Carme, tia, o sigui, un moment, vull dir, no em facis això.
0: Carme, té.
6: No.
0: No?
6: Va dir, no, sí, però va dir, sobretot, no diguis Mallorca, jo, calla, no diguis Mallorca.
0: Ja.
6: Em va plantar,
1: va plantar
6: una llavor, clar. I jo vaig sortir en plan, bona nit, Menorca, i gaire tothom. I ara m'has passat tot el consell i no, perquè Menorca és molt important, sí, perquè, ah, que ho és, però, clar, però, hòstia, bueno,
1: clar,
6: va costar remar.
0: No, jo m'agradaria saber que vosaltres, clar, sou de dues ciutats que són, bueno, barri, en aquest cas de Barcelona, que són Sants, vull dir, Sant Andreu del Palomar i Sant Feliu de Llobregat. Sí. Quina de les dues és més romàntica? Quina creieu que té un punt més romàntic que l'altre?
6: Mm. Buah, hòstia.
3: Tu ho saps, Alba?
1: Alba s'agarra aixecant la mà, eh?
0: Sí, per què? Has follat els dos llocs.
4: Jo tinc una cosa, avui em divideix el cor, però tinc una cosa amb Sant Feliu de Llobregat que jo no sabia... La vaig explicar l'últim que vindrà el Nil. Jo no sabia que existia, no sabia que era la capital del Baix Llobregat, i vaig anar gràcies a Àlex Vila, i a mi em va canviar la vida.
0: Ara, clar que sí.
4: Perquè és guapo i bonic.
0: I em van robar la cartera.
4: Quina coseta. No, no, no, no, no, que com han de robar buscava ser, quasi m'hi quedo a viure. Sant Andreu també està bé.
1: Això t'ho va dir. Està competint amb Sant Andreu de Paloma.
4: Però va, és molt bonic Sant Andreu.
5: Com deia abans el Nil, per cadascú és romàntic el lloc on ha viscut, on s'ha enamorat, on ha sigut feliç. I segur que pel Nil Sant Feliu és el millor lloc del món i per nosaltres està clar que és Sant Andreu.
3: Clar, no sé, tampoc he anat tant
5: objectivament
3: a Sant Feliu.
0: No. Home, tenim l'església i la Sagrera ben a prop, que també és un plan, no saps què fer, anem a veure les obres de la Sagrera, no?
5: Ostres, sí.
3: La plaça Massades de la Sagrera
0: estan que hi acaben, eh? Estan que hi acaben?
4: No la podem explicar gaire,
3: eh?
5: Sí? Sí, sí.
3: Això ho talleu. Un nom d'una plaça.
4: Jo quan la vaig descobrir vaig pensar, merda, perquè és bonica... Com Sant Feliu.
3: Una plaça que no repetirem.
4: Una plaça que hem dit la Júlia i jo...
0: El podcast ho tallarem.
3: Sí. Ho tallem.
0: Això ho tallarem al podcast.
4: El podcast ho tallem.
3: Sí, però, no sé, és molt guai tot. Vale. Sant Andreu és increïble.
0: Que parlant de taloners, que a mi em fa il·lusió, perquè clar, el Nil us va demanar ser taloners al Palau Sant Jordi, vosaltres el 7 de novembre sou a Razzmatazz, concloent una mica la vostra gira amb entrades tot venudes, no sé si Nil t'ha arribat alguna proposta per fer de taloner.
3: No t'ho hem dit encara. No,
1: mira l'Instagram.
6: Mira l'Instagram.
1: Mira l'Instagram.
6: Hi ha un àudio. No.
5: És que ho hem parlat a través dels equips que treballen amb nosaltres. Sí? I crec que el Nil està a Mèxic.
6: Tinc piscina.
3: Ostres,
4: Mèxic, no. Eh?
6: Em saltaria piscina pel ginestar.
1: Però Mèxic no.
6: Mèxic. Tinc piscina a Mèxic, no?
3: Ja aniràs a Mèxic, Nil, tio.
6: Ja aniré.
5: Pont de Mèxic moltes vegades.
0: Tens gira...
6: Presentem el disc a Mèxic, justament.
0: Xulíssim, Mèxic.
1: Oh. Però poden anar a taloners, també?
6: No us ho estaria guapo.
5: El dia 8 puc.
3: Estaria superguai.
4: Jo també vinc.
6: Vale.
4: Jo faig coros, lo que faci falta, ballo.
1: Nois, se'ns ha passat el temps volant, ho hem de deixar aquí, però jo vull saber abans de marxar si aquesta té pinta, per veient les vibes que hi ha aquí, que no serà l'última col·laboració que fareu.
5: Uau.
6: Jo crec que quan al final hi ha sinergies poden passar moltes coses. Mm-hmm. Ara, primer de tot, ens queda cantar-la en directe. No sé, estic a Mèxic aquell dia. No, però jo crec que passarà tard o d'hora i serà guapíssim, segur.
3: Moltes ganes.
0: Ai, cookies.
4: Que guai.
0: Ai, que bé.
5: Com sonarà això?
4: Però molt també, ja teniu... Sí. Com que dóna ganes de fer Nadal amb ell.
0: Sí. Convidada també. A Sant Feliu, a Sant Andreu, allà abraçades.
4: Com vulgueu, mare.
6: Nadal i Sant Esteve ens partim.
4: Vale, aviseu, aviseu.
0: Us enviem una nota de veu per Instagram. Vinga,
1: passa una cosa si no fem publicitat i ens quedem parlant
0: no,
1: amb ell?
0: No, perquè està el Marc Llibre, clar. Vigila que el
1: tenim. Hem d'anar a publicitat.
3: Ah, el Marc Llibre.
0: Sí, el coneixes, el Marc Llibre?
3: Sí.
0: Ah, doncs ara està aquí fora.
3: Digue-li. Ah, sí, eh?
0: Sí. Doncs ara us abraceu.
4: Ara us abraceu.
1: Pau, vale, Júlia, Ginestà i Nil Moliner, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
1: Molts èxits.
3: Gràcies.
1: I a petar-ho.
3: Adéu, guapo.

0: els teloners del versió RAC 1 i aprendre pels sangles migdiades.
1: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units i els canvis als tipus d'interès.
2: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
3: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
4: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
3: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
4: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
3: Informació a revés95.com.
5: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
6: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
7: Únic, s'escriu amb H o sense H?
8: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
11: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
12: Ja s'acosta.
13: 3, 2, 1...
12: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a lacursadarraco.cat.
14: Actualitzada al minut.
15: Alertes d'última hora.
14: Tot el que sona a RAC 1.
15: Contingut exclusiu.
14: RAC més 1.
15: Fàcil.
14: Ràpid.
15: Còmode.
14: RAC1.cat.
15: RACU.CAT.
14: RAC1.cat.
16: En 10 minuts arribem a les 4 de la tarda i en aquests 10 minuts poden passar moltes coses.
17: Bueno.
16: I si són bones, dependrà del Marc Llibre. Marc, bona tarda.
18: Bona tarda. Olé! Quanta pressió ara mateix.
17: Què passa? Bueno, vull dir que moltes coses... Vull dir, passarà una que serà el Marc Llibre, que estarà
16: sí,
17: fent
16: però la seva merda. Ho ha de fer
18: una maleta.
17: Sí, ve descansat, ve de Formentera, sí. Això ho hem d'explicar.
19: I Moreno.
18: Ah. Recomano molt, el viatge. Preciós.
16: No, més, Formentera una merda, però el viatge...
18: És d'aquests jocs que és 2x1, perquè estàs a Formentera i a Sicília, els dos llocs alhora.
19: Pots practicar idiomes.
18: I sí. Molt bé, molt bé. Si t'agrada tot lo relacionat amb la cultura italiana...
17: I tot barat, no?
18: Ui, baratíssim. T'ho regalen gairebé.
19: Sí, no? Sí, sí, et paguen per anar-hi. Sí, sí, no hi va mai ningú.
18: A lo del Jovany et tiren el plat allò al terra.
17: Per... Diuen, té merdes, no? Sí.
19: Però, has anat a menjar allà?
18: No.
19: Ah, no, des que en tens.
17: Ha anat al,
19: no, no,
17: al Viena.
16: No. Era lluna de mel, o era...
18: No, era, bueno, un viatge en parella, que a més ens ho hem passat molt bé, perquè si algú m'agrada molt és compartir temps amb una persona que cada 3 minuts et demana que li facis una foto i mai queda contenta amb el seu resultat.
19: Això senyal mira, que li fas malament.
17: Sí, sí, sí.
18: Bueno...
19: Senyal que tu li fas malament. Bueno, que tinguis un iPhone no garanteix.
17: El problema és que el llibre tu vas en virtut de nòvio, no de fotògraf, no?
18: Exacte. Jo estava de vacances, en principi.
17: Hem començat la secció,
16: va, que hem de repassar Això, hem de repassar el que ha passat el cap de setmana.
18: Sí, l'informatiu amb retard.
16: Entenem que te l'has hagut de preparar avui perquè has estat desconnectat.
18: Sí, avui al matí, sí.
17: Molt bé, vinga, va. Quina ha estat la polèmica del cap de setmana, Marc?
18: Doncs el discurs que va fer Ramon Cotarelo durant la glossa de l'11 de setembre al monestir de Ripoll. Un discurs en el que el politòleg demanava recuperar el servei militar per fer front a persones d'altres confessions religioses i feia una crida a la guerra. Ramon Cotarelo, que per cert podria dir-se Ramon Mortadelo, perquè té més disfresses que el personatge de Francisco Ibáñez.
17: Per què?
18: Penseu que el 2015 va intentar anar llistes de la CUP, el 2017 va ocupar un lloc simbòlic a la candidatura d'Esquerra Republicana, 2019 va formar part de la candidatura de Junts per Girona i actualment recolza Aliança Catalana. Com veieu, la política és com el que no es calfa. No?
19: Sí. Hi ha gent que al final l'atropellaran si creu tant al carrer. Això i jo ho desitjo.
18: Li queda Pacma, Podem i Vox.
19: Ah, mira.
17: T'he de dir que a Cunit
18: sí?
17: Hi ha un regidor...
18: Que els ha fet tots?
17: Que se'ls ha fet tots. Va començar a Convergència i Unió.
18: Sí.
17: Va passar als socialistes, però prèviament va intentar anar a Esquerra, i li van dir no, xato, no, vens a Convergència.
18: No, tu més cap a la dreta,
17: xato. Del PSC va passar a Ciutadans i actualment sabeu on és? Al PP.
18: Mira.
19: Això, canviant no fa polls.
17: Verídic, verídic.
18: Després hi ha Vox i la Falange.
16: És el que es coneix com un paràsit polític, no?
18: Exactament.
17: No podria ser.
19: O inquiet.
18: Inquiet.
17: Quin ha estat l'esdeveniment del cap de setmana?
18: Doncs l'escalèstric dels milionaris, també conegut com la Fórmula 1.
17: Ara.
18: Que disputava el seu primer gran premi al circuit de Madrid, anomenat Madrid, o GP Madrid, que vol dir Gran Premi de Madrid, però veient la gent que hi havia a la zona VIP, podria dir-se tranquil·lament gilipolles de Madrid.
16: Marc!
18: Estaven tots, Vito Quiles, Javier Negre, els futbolistes del Real Madrid...
16: Ah, llavors sí que eren gilipolles.
18: Era una passada.
16: Sí,
18: sí. Un circuit que ha generat molt malestar entre els veïns de la zona, que el veuen com un despilfarro innecessari, ja que ha costat 300 milions, mentre que en aquella zona de la ciutat no tenen ni centres de salut, ni institut, ni serveis socials. Perquè quina cita, no? Tot això podem olorar benzina i anomàtic.
19: Te cure de cop.
17: Són revifa. Sí.
18: Polítiques d'aquestes amb els circuits n'hi ha hagut sempre. Recordem que a València, el 2008, es va fer el circuit de València mentre milers de nens valencians estudiaven a barracons. Així que... I total, per tancar-lo al 2012.
19: Collons.
18: No ho sé, jo entenc que és atractiu el tema. De fet, no em vull ficar molt perquè sé que el Clap és la fórmula oligada.
17: Sí,
18: però...
17: home, li encanta. De fet, el circuit de València, el Norman López, que és un gran comunicador...
18: Sí, molt bo.
17: Va fer un vídeo des del circuit de València explicant com estava ara mateix el circuit i és molt interessant, si algú s'ho vol repassar. Escolta...
19: Avui ho faré, avui mateix.
18: Sí,
19: ara
17: hi estat de celebració aquest cap de setmana?
18: Els per mi mal anomenats caçadors de bolets, que són caçadors, però no mucho, no? Total. No és que jo estigui a favor de la caça, però dir-te caçador per recollir una cosa de terra que no es mou potser és agosarat.
19: Estic molt d'acord.
18: Seguint aquesta lògica, els del Tsunami Democràtic eren caçadors de papers, no? Vull dir... Que de fet era molt millor, no?
17: Sí, és veritat que és molt agosarat dir caçador de bolet a una cosa que ni es mou.
18: Vull dir, jo...
19: I que a part és lamentable, eh? Vull dir, vist des de fora, és gent, a part fent-se senyes entre ells, perquè no es pilli algú altre.
18: Sí, cuidado,
19: és com que es pensen que a mi una llanega em canviarà la vida, saps? És com tot és per tu, germà,
18: està la CIA aquí, o sigui...
19: Sí.
17: I no explicant, no diguis
19: no
17: que
19: sota aquest... No diguis mai on vas a buscar.
17: No.
20: Els bolets ja no existeixen fa molts anys.
17: Exacte. No, però a mi el que em flipa és que, clar, vull dir, tu imagina't que en anglès és bullet hunter, no? Vull dir
18: Bird Hunter, clar.
17: No, és
19: Mushroom.
17: Mushroom Hunter, vull dir, clar, t'ho imagina't.
16: Aquests n'hi ha molts a Amsterdam.
18: Sí,
16: Mushroom Hunter.
19: Aquests sí que els cacen.
18: Bueno, en fi, els Mario Bros dels Rovellons estan de celebració perquè aquest cap de setmana s'han trobat bolets en algunes zones del nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès, per tant, tempus fungi.
16: Bé.
18: Que ja sabeu, si sou fan dels bolets ja podeu anar traient de l'armari el cistell, la navalla i les xiruques per avorrir-vos com una mala cosa buscant fongs entre pixats d'esquirols i...
17: Això, jo deia molt al Sinxant, no? Bolet, bolet,
16: sí?
17: És el que deia. A banda dels bolets...
18: Tenim acudits per tot.
17: A banda dels bolets, qui ha tornat també aquest cap de setmana?
18: Doncs la persona amb més nom de perfum caríssim que ha parit al planeta Terra, Celine Dion.
19: 100% d'acord.
18: La cantant coneguda sobretot per la banda sonora de Titanic tornava als escenaris davant de 30.000 persones a París després de 6 anys d'aturada degut a una malaltia crònica. Ai. Bones notícies pels fans de Celine Dion que podran tornar a escoltar el My Head Wild Go.
16: Què? Un moment. Com has dit el nom?
18: My Heart Will Go On.
17: Crec que hem de fer classes
18: d'anglès, no?
16: Aviam, torna.
18: My Heart
19: Will
18: Go On.
17: Però posa actitud de britànic. Pensa que estàs a un balcó a punt de saltar.
18: My Heart Will Go On.
16: Bueno, aviam, potser vas estudiar als afores de Brighton.
18: Jo és més del Bronx, el meu... Jo soc del Baix Llobregat, perdoneu-me, però...
16: My...
18: A veure, tu saps?
17: Home, el balà va estar al Liverpool.
16: Aviam. My heart...
19: Oh, my God.
16: ...will go on.
19: Oh, my God.
17: Repeteixo-ho ara.
18: My heart will go on.
19: És que crec que és algo de la llengua.
17: És un guiri borratxo.
19: La llengua cansada de que sigui la fermentera.
18: És un tema d'haver consumit molts bolets.
17: Ai, Déu meu.
18: Bueno, aquella cançó que ens recorda l'únic cop que Leonardo DiCaprio s'ha embolicat amb una dona més rica i més gran que ell i que va acabar com va acabar, no? Congelat i ofegat a l'oceà Atlàntic.
16: No li van haver l'experiència.
18: A partir d'aquí ja va dir, de 25 cap a baix.
17: Bueno, i per acabar, Marc, per tu, qui ha estat el protagonista del cap de setmana?
18: Doncs Jaume Rigol, l'home que ha fet 1.000 pujades i, per tant, 1.000 baixades al Matagall.
17: És de Tona?
18: Sí, doncs per assumir aquest repte el va acompanyar una setantena de persones, entre ells amics i familiars, que sospito que no era el que hagués volgut amb bo d'en Jaume Rigol, perquè una persona que puja 1.000 vegades al Matagall el que està fent clarament és fugir, no?, de la seva família i els seus amics.
17: Així
18: que una abraçada a aquest autèntic campió.
19: No, prou. 1.000 vegades. Vai a peu fins a no sé on. Vai amb bici. Mira, noi.
18: És a la merda.
0: Alerta boomer. Alerta boomer. Alerta boomer.
17: Ole.
16: Claperinho.
18: Home.
16: Què passa, Claperinho?
17: Bé. Tu com diries My Heart Will Go On?
21: Com?
16: La cançó de la Celine Dion, de
21: doncs,
16: Titanic?
21: Doncs jo diria això, evidentment. Com, la cançó de Celine Dion. La coneguda cançó de Celine Dion...
17: Que
21: està inclosa en la banda sonora de Titanic.
18: Ara.
21: Ja està.
17: My heart will go on.
21: Aquí tu peles. La gent ja ho sap.
18: Si amb un bon català pots anar tot arreu.
19: Sí.
21: La gent ja ho sap.
19: Bona samarreta avui, Toni.
17: Sí. Estàs últimament molt juvenívol,
19: Sí.
16: T'has tret 5 anys de sobre.
17: Empotrador i Armani,
18: Sí. Acabaràs fent Eterion,
21: No, perquè avui vaig a... em fan una entrevista a BTV.
17: Què dius?
21: Sí.
17: Home, a quina hora?
21: Em fa il·lusió perquè excepte un programa que va fer el Xavier Cerdà, que és quan em van donar l'Ondas, el primer Ondas, que crec que és del 2014.
17: Ens passa a nosaltres també.
21: No hi he tornat, i em fa il·lusió.
17: Aquí no has tornat a
21: BTV. BTV no he tornat més.
19: I quin per què programa? Te la fan?
21: El Bàsics.
19: Mira.
21: Això no l'has vist mai o no?
17: Sí, de l'Eva Darío.
21: Exacte.
17: Boníssim.
21: No, ja em sembla que l'Eva ja no hi és la Sandra... Sí, sembla que fa dies, això vol dir que fa dies que ja no el veu.
17: Només m'agradava el de la Eva.
21: Quan va marxar l'Eva ja el vas deixar
17: de veure. Jo ja no, és que no sintonitzo TV3. Ai, TV3, BTV.
21: A Cunino no us arriba.
17: No ens arriba. El cap de setmana bé, no? Entenc.
21: Molt bé. I a tu veig que també, que veig que has estat capbussat i has sortit amb un grapat d'algues.
18: És veritat, la camisa, la camisa és una merda.
17: Una camisa així, estival.
21: Sí, d'algues, no? O d'algú que tenia un tic i t'ha esquitxat amb la broixa.
18: No, és com el dragonet blau, no? Aquell?
21: Sí,
17: bueno, és la moda,
21: Dragonet blau, poca broma, amb el dragonet blau. Poca broma, vaya descoberta.
18: Però ara ja no n'hi ha.
16: És un jugador del Barça? El dragonet blau?
21: Tot és possible, avui en dia.
17: L'immunitat de Rocafonda i el dragonet blau. No, però bueno.
21: I què?
17: Que no,
21: teniu un minut i no sabeu què explicar, no?
17: No, perquè pensava que avui vindries més animat, amb més cachondeo.
16: Els dilluns et veiem content.
21: Vols que vinguin unes boles fent un número de Don Ping-Pong o què?
17: A mi m'agradaria molt.
21: Que més animat, què vols?
17: Que fessis malabars un dia. Saps fer malabars o...?
21: No l'he trobat mai la cosa.
18: No, la veritat és que no la té. Per molt que la busquis, Toni.
17: Però a mi em faria molta gràcia, Tindria un punt divertit el Toni fent, saps, rotllo, tortell poltrona.
21: Sí, com els que estan al semàfor, no? Estan allà esperant a fer els malabars.
17: És que això...
21: Que normalment són argentins, no sé.
17: Perquè o munten botigues d'empanades, botigues d'empanades, o van directament al malabar.
21: Tenim totes les professions d'Argentina i la de malabars també, perquè estan al semàfor allà fotent el número i ara, i a la gent presta poca atenció,
16: Però el número li fas al primer cotxe, només li fas al primer cotxe, el segon ja no ho veu.
21: Bueno, el que és fotut és que quan acabes el número ja es posa verd...
17: I l'atropelles. El malabar és esquivar els cotxes.
21: Clar, no ha calculat bé que han d'acabar, ni que sigui 15 o 20 segons abans per passar el plat, perquè si no... Jo sempre els dic, hòstia, no tengo tiempo.
16: I el de darrere
21: pitant. No tengo tiempo porque me están pitando detrás.
17: Haber acabado antes, coño.
21: Haber acabado antes, tío, me sabe muy mal. Lo siento, pero me sabe muy mal.
17: Otro día será, ¿no?
21: Otro día, a seguir ejercitando.
17: Bueno, tu també fas malabars cada dia a les zones, que això també és molt bonic.
21: Bueno, a veure si un dia, no sé, s'estila un fakir. Un fakir no l'he vist mai amb un semàfor. Un fakir que es voltis amb unes espases i se les clavés per la panxa i tot això.
17: El tema dels fakirs és el Raval, amb els ganivets.
21: I el següent pas ja és algú al semàfor amb una serp. Faria que això ho vaig veure a Nova York i s'estilava molt, sí, agradava sí, molt. Sí, al pont aquest de Brooklyn hi havia un individu amb una hipermega serp escarosa. Sí. I
16: aleshores... te la va refregar?
21: No, jo vaig passar de llarg, no vaig voler... Encara corro. Perquè encara... O sigui, aquest senyor feia foto amb els turistes amb la serp. O sigui, els posava la serp per sobre i aleshores feia la foto. I quan vam tornar del pont de Brooklyn, vam veure el tio que agafava la serp i l'enrotllava amb una maleta. I aleshores el teníem davant i anàvem veient a on anava. I anava exactament al mateix lloc que anàvem nosaltres.
18: Era el conserge de l'hotel.
21: I va pujar al metro i va pujar al mateix vagó que nosaltres. Dic, hòstia, el tio de la serp.
16: Ostres. Sí, sí. I vas obrir l'habitació de l'hotel
21: no,
16: i estava
21: dins. Per sort, hi va haver un moment que el vaig perdre de vista, vaig pensar, hòstia, tu, però això, el semàfor no ho hem vist mai. Sí, clar, una serp allà que faci un número i
18: això
21: que...
18: Això pot funcionar.
21: Barcelona... Això pot funcionar. Jo dono idees sí, per sortir del malaval.
17: Totalment.
21: Sí, sí. Ja està vist.
17: Capital Mundial Turística, Mobile World Congress, tot això, sense tenir serps i malabars amb qualitat.
16: Si no, un 2-1 que es fem malabars amb els Kleenex.
18: Amb les serps.
21: Bueno, jo crec que ja això no dona permís, eh?
19: Sí, això
21: és greu, són les 4 i 5.
16: Ja ho tenim, això.
21: Gràcies, Alba, sí.
19: Vinga, va, fins demà, serpentetes meves del meu cor.
17: Què ha dit ara?
21: Vinga, va, tanca, que...
1: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
2: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmàlaga.com.
22: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
23: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals en la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
24: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
27: Grans batutes. Grans emocions.
28: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
27: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
28: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
27: Entrades a auditori.cat.
29: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
30: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
29: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
30: Verisure.
31: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
32: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
33: RAC 1. Aquest dimarts, doble menú de futbol a RAC 1. A les 7, des de Madrid, Rayo Vallecano Espanyol.
34: Amb el cap! El travesser, Marcos, un altre cop! Gol!
33: Amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. Més tard, a 9:45, Elx, Real Madrid, amb Damià López. I per rematar-ho, tu diràs, amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dimarts, Esports sense parar, de 7 a 1. Espanyol, Real Madrid, i tu diràs. L'Espanyol juga a RAC1, una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
35: RAC1. Tots som un milió.
0: It's showtime.

0: Sitges, en directe amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, el senyor Boigues i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que si un dia no ve a treballar és perquè està farmejant aura.
1: Y contame, ¿es tu primera batalla de aura?
2: Sí, es mi primera batalla de aura y la verdad que estoy re contento por haber quedado en segundo puesto, pero tengo un problema, que yo falté el trabajo para venir acá. Le dije a mi jefe que voy a venir acá a farmear aura y ahora me quiere descontar el día. O sea, para mí está justificadísimo que haya faltado, porque encima quedé en segundo puesto y me quiere descontar el sueldo de este día, que me parece que es una falta de respeto y no da. Yo le dije la posta, mira, voy a farmear aura, o sea, está justificado.
0: Tony Clapés.
3: Evidentment. Després d'escoltar aquesta dona, totalment injust que li descomptin el sou perquè...
4: A farmear aura.
3: Ha tingut que... Exacte.
4: Un fuerte de ser lo puto máximo.
3: Ha hagut d'anar... No. Ha tingut que anar a farmejar aura i només faltaria que ara, a sobre... Li resten les hores que s'ha dedicat a farmejar aura. Àurea al sol.
4: Aura, tete, aura.
3: Aura, aura. Totalment d'acord. Totalment d'acord amb aquesta dona. Què tal, Adri? Bona tarda. No hauràs farmejat aura.
4: Hombre, tot fin de setmana. Hombre, claro, tete, que te pensas que voy a hacer, tete.
3: Montse Lluixà, bona tarda.
5: Què tal, com estàs?
3: Molt bé. Has farmejat aura
5: sí,
3: o no?
5: Sí, mira, saps què passa? Que he estat a casa d'una persona que farmeja aura. Ah? Farmejava aura fa molts anys i que es quedava sol, que és el Salvador Dalí. Vaig anar a casa seva.
4: Eso
5: que
4: és.
3: Ah, sí. I què?
4: Eso que és.
5: Home, eso que és una persona. És una persona, seria un pintor, escultor, pues... seria un artista universal que farmejava aura. Aquest sí que
4: farmejava. Pues en su casa lo conocerá, su perra. Si això no ho conoce nadie.
3: Certament, farmejava moltes coses, Salvador Dalí, quan vas a Port Lligat, eh? Perquè aquella casa és d'un farmejat que...
5: Amb animals dissecats.
3: Sí. No, mira. No, només obres la porta i et trobes un os dissecat.
5: Un os dissecat, darrere un mussol amb uns coloms, és a dir, que, bueno, vas
3: anar
5: veient.
3: No, no, i aquella piscina... estranya... Bueno, tot, realment...
5: Aquella piscina pels signes, no?
3: Sí, eren pels signes, sí.
5: Perquè ell no tal. I són set cases de... Ahir no me'n recordava ja, perquè ja l'havia visitat, però no me'n recordava. Són set cases de pescadors que ell va anar comprant i va anar ampliant, i té allà un terreny, i té unes oliveres... Bueno, és espectacular.
4: No importa,
5: o sigui, que si algun dia et perds per cada que és, però home, jo t'ho recomano.
4: I és on està, això?
3: Cadaqués, t'ho acaba de dir.
4: Cadaqués, això que en Suècia.
3: Cadaqués. Sí, Suècia, sí. Senyor Virgili, bona tarda. No sé quin santoral tenim avui.
6: A veure, hi ha hagut aquest dematí...
3: Sí, perquè nosaltres escoltem el Cal Basté, escoltem el santoral, i avui ha parlat de... Avui el...
6: Avui ha dit unes coses...
3: No, ha dit, perdó...
7: Sant Cereal.
6: Sant Cereal?
3: Doncs...
6: Jo havia vist...
3: És el que ha dit el Jordi Basté.
6: Jo, quan he sentit això, he anat, que tinc un santoral a casa d'aquests grossos amb una lletra petita i hagut d'anar amb la lupa i tot, i no surt ni un sol cereal. Com a sant, eh? Com a sant. Ara,
3: bueno, doncs potser...
6: podria ser que hi fos.
3: No, però hi ha algun sant d'avui que s'hi assembli a
6: Crescenci.
3: Sant cereal?
6: Crescenci.
3: Doncs no hi s'assembla, en fi,
6: i a més,
3: d'un ou una castanya.
6: A més, avui és la festa de l'exaltació de la Santa Creu.
3: No l'he sabut.
6: És quan Santa Helena...
3: Sí.
6: Com que no s'ha dit? Però, a veure...
3: No li sé dir, el dia de l'exaltació de la Santa Creu.
6: La catedral de Barcelona, a qui està dedicada?
3: Tampoc li sé dir.
6: A la Santa Creu. Per què l'hospital es diu? No es diu de Sant Pau, es diu de Santa Creu i Sant Pau. Per què? Perquè és de Santa... És que no sabeu...
8: No sap res.
6: No sabeu?
8: No sap res.
6: Sou una desgràcia.
8: Si fos de Madrid sí que ho sabria.
6: De Madrid ho sap
8: tot. O d'allà, que li agrada tant també ara,
3: d'allà
8: on t'agrada tu?
6: D'allà a Sud-amèrica.
8: Sí, a Suïssa. A Suïssa, que ara t'agrada allò de Suïssa. Ha tornat cagant merda per un tema de Suïssa.
5: Sí, sí. Ah, sí? I què ha passat?
9: Perquè, perquè hi ha autopistes.
8: Oi, sí, perquè Suïssa només entres i ja paga 60 euros de peatge.
3: Perdoni, perquè apliquen la vinyeta.
8: Com la vinyeta.
3: És el que hauríem de fer aquí. A tots els que entren al país.
9: Punyeta, apliquen.
8: Posin
3: bueno,
8: enrotllada pel cul.
9: Centurada. Jo hi estic, gràcies a Déu.
3: A veure, senyor Buigas, bona tarda.
10: Bona tarda, què tal?
3: Em dic que té preparada la frase filosòfica del dia.
10: Sí, la frase certa.
3: A veure.
10: Diu la següent. No facis avui el que puguis deixar per demà. Amb una mica de sort ho farà un altre. Molt bé.
3: Bueno.
10: Com sembla?
3: Està bé.
10: És ben certa, eh?
3: Sí, sí. Certa. No, sempre esperar que hi hagi un tercer que faci el que en principi hauries de fer tu.
10: Sí, sí, sí.
3: Bueno, està ben vist.
8: I no, digues, no es diràs el més important avui?
9: Exacte.
8: No diràs el més important?
9: Com és que no ho dius?
8: Que és l'aniversari avui d'aquí.
3: Acabem de començar el programa.
8: No, sí, però estàs ja aquí molt equivocat. No, amb aquest enfocament de programa molt equivocat. Perquè el més important t'ho estàs deixant.
9: Home, i tant.
8: No estàs fent aquí al santoral i d'allò i a l'aniversari del... la persona que més es mereix ser felicitada no l'estàs dient, perquè és l'aniversari del Marc Casado,
9: sí,
8: que és molt català del Barça i està sol allà jugant al Racing de Corunya i avui que fa 23 anys en lloc de bufar espelmes ha hagut de bufar unes potes de pop enceses a sobre d'una tarta a Sant Trivago. Pobre, l'han deixat allà a Galícia.
9: És una vergonya, perdoneu, però aquest programa a cada vegada perdeu un llençol, no, no dieu res d'un exiliat.
3: No n'hem parlat del Marc Casado, la de cops que n'hem parlat el temps
9: molt
3: que
9: poc,
3: fa.
9: Molt
3: no,
9: poc,
3: sí, molt poc.
9: Molt poc, i està, pobre, està molt malament, eh? No, no heu vist aquell anunci?
8: Sí.
9: Que surt dels telèfons, que allò... del Dialoguem.
3: Sí, serà el del Parlem.
9: Jo cada cop que el veig, jo... És que no puc aguantar les llàgrimes. Posa,
8: no el posis, posa, no. No el posis. Posa.
11: Sé que encara sóc molt jove,
9: sí,
11: però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut.
9: I tant.
11: Avui estàs aquí i demà, qui sap, pot tenir un punt trist, sí, però també pot ser inspirador.
9: Sí.
11: Avui toca marxar.
9: Sí.
11: Una nova ciutat, una nova cultura, un nou club.
9: No.
11: A partir d'ara,
9: no,
11: em deixaré la pell per uns altres clubs.
9: No marxis.
11: Segur. Però hi ha coses que no són negociades. Vagi on vagi,
9: sí,
11: sempre portaré amb mi la meva terra, la meva gent, el seu somriure.
8: Catalunya!
9: I a més fa una llàstima perquè sona el rossinyol de fondo.
3: Sí, sí, ara de cara a les festes, si vols animar un cap d'any, contracteu a Marc Casado perquè
9: sí,
3: és un gran animador de funerals.
8: Cantem-li, cantem-li! Que...

0: Preocupa el taxi flic.
1: Bona tarda, guten Tag.
0: Preocupa teva.
1: Soc taxi flic. No entenc tant de bombori ni tantes llàgrimes pel mà casador.
2: Preocupa teva.
1: Si casador és un paquet.
2: Calla.
1: És un paquet. L'únic que sap fer bé casador és publicitat. L'anunci d'aigua Viladrau. Els de Parlem. Anar a Canaletes per fer veure que és molt de Barça. Caput! Mare. Caput!
0: Mare. Quina vergonya.
1: Hauria d'haver estudiat màrqueting en lloc de fer-se futbolista. No cal plorar tant per un jugador que va jugar 4 partits. I va ser perquè De Jong estava lesionat. No us preocupeu, que quan es recuperi Frenkie, ni us recordareu de casador.
3: De moment, te salves perquè vas guanyant. Quan comencis
0: ja
3: a perdre...
0: A todos cerdos la llega su trucha.
4: Home, però si ara ja... Si,
3: quan comenci a perdre...
4: Però, perdoni, amb aquest començament de temporada, si ara ja hem de començar a criticar l'equip de Hansi Flick...
0: Que, perdona, no, només podem anar avall,
4: Equip màxim golejador, no només aquesta temporada, sinó fent més gols que un dels equips que ha fet més gols en l'inici de temporades anteriors...
0: Només podem anar avall.
5: Això és un miratge, eh? No t'ho creguis, això que està passant.
0: Que hi ha la gravetat, eh? I la gravetat què fa? Xupa cap a terra, ara estem amunt. Però ja baixarem, ja.
4: No sé què en pensa la Mònica Folquet. Mònica, bona tarda. Com a bona culer, ara mateix no hi ha cap... Encantada, no?
6: Res a dir, encantada.
0: Digues com es diu la teva gossa.
1: Encara hi ha marge de maniobra per millorar. És el que vaig dir l'altre dia.
0: Mònica.
4: Mireu, el segon millor equip... M'apunta l'Arnau Vila, que està totes. El segon millor equip de la història de la Lliga a la jornada 5. El segon millor equip de la història.
3: Les estadístiques les escriu el diable. Les estadístiques les escriu el diable.
0: L'Arnau Vila, que és fill de Santa Vila.
1: I sense casató. I no hi ha casató.
0: I tu, Mònica, digues com es diu la teva gossa.
1: No hi ha casató. I quan torni Frankie, serà encara millor.
6: Es diu Flica.
0: Pues ja està.
6: Perquè vol dir nena en suec.
0: Sí, ja. Ja ens hem entès.
4: Bé, anem amb
7: el... No hace falta decir nada más.
4: Exacte, l'altre nivellungo. Bé, anem amb el que ha ocupat no només el cap de setmana amb el Xavi Bundó, sinó també avui el Jordi Basté.
8: Gràcies.
4: Aquesta crida a frenar l'avanç de la intel·ligència artificial, que ve lligada a la decisió d'OpenAI d'ajornar la sortida a borsa, que s'ha traduït aquest matí en números vermells a diversos parquets.
5: A veure. Tots venen a la meva, t'hi fixes. Tots venen a la meva, Fins i tot aquests que la van fer, la intel·ligència que has demanat de les màquines, tots venen a la meva... Jo, quan va sortir, què et vaig dir?
4: Ui, i fa anys que ho diu?
6: Ah! Almas de metal.
4: Amb almas de metal.
5: Ah!
4: Ja fa anys i anys que ho diu.
5: Com a exemple, Com a exemple. I tots venen a la meva.
4: I què li deien?
5: I em deien, vostè...
4: Ara, tothom se n'enfotia de vostè.
5: Vostè és de l'any de la picó.
4: Ara.
5: Toma!
4: Sí, sí. És que, miri, li vaig dir una cosa. Avui fins i tot es mereix un aplaudiment.
5: Gràcies.
4: Perquè ja fa anys i panys. Posa la Lujas. L'aplaudiment. Fa anys i panys que vostè diu que ens passarà com almes de metal, les màquines acabaran amb nosaltres, i ara estem.
5: Els mateixos que les
4: enfetes. I és on estem.
9: És usted un cliente. Qué susto me ha dado. Verá usted, todo se ha estropeado. Las máquinas se han vuelto locas.
5: ¿Se han vuelto locas? ¿Tiene
9: usted de máquinas? Sí, yo la reparo.
6: Hay una que necesita
9: un pistolero. ¿Un
5: pistolero? Pistolero.
9: Será un modelo 404 o 406.
4: Sí, modelo,
9: Ni un Si es el 406, tiene todo el equipo sensorial. Una máquina estupenda.
10: Es que me persigue.
9: Sí, no lo dudo.
10: ¿Qué puede hacer?
9: No puede hacer nada. Si le persigue, le alcanzará. No tiene escapatoria.
10: Sin embargo, hay que hacer algo.
5: ¿Veus?
9: No sea usted niño. Haga lo que haga, no dejará de perseguirle.
5: ¿Veus?
9: No tiene esperanza.
5: No tiene esperanza.
4: ¿Película? Atenció, que ja era tot una premonició del 1973.
5: Imagina't.
4: 1973.
5: Home, és que torna, posa...
4: No, home, dir que ja ens ha quedat clar.
5: I el Brenner el pela,
4: Sí, no, és que
5: li trau la cara i tot,
4: Sí, sí, perquè són màquines. La màquina es revolta.
9: És usted un cliente.
11: Debo confesar que me resulta muy difícil creer en una enfermedad de maquinaria. Es que aquí no tratamos con máquinas ordinarias.
5: No.
11: Estas son piezas de equipo sumamente complicadas.
5: Complicadas.
11: Casi tan complicadas como organismos vivos.
5: Vivos.
11: En algunos casos han sido diseñadas por otras computadoras.
5: ¿Veus?
11: No sabemos ¿Máquines? Exactamente cómo
5: funcionan. Sí, funciona. No saben cómo funcionan.
11: Los circuitos no responden.
6: Mira.
11: Corten la energía del robot. Energía fuera.
5: Fixa't que la màquina... Les màquines fan màquines...
2: Què era això?
5: Devia ser Yul Brynner.
3: Ah, és de la pel·lícula.
2: Quan les màquines fan màquines, venen els problemes. Les màquines, i és on som ara.
5: Les màquines fan màquines ara. I ells mateixos diuen, ja no sabem com funcionen. No ara, sabem com aturar-ho, això.
2: I van elles al seu lliure albir sí, i és quan et pelen de veritat.
5: Home, i tant.
2: És que aquest és el problema.
11: Debo confesar que me resulta muy difícil creer en una enfermedad de maquinaria.
4: Ya lo hemos puesto. Sí, aquella la hemos puesto, Lucas, se la hemos puesto.
11: ¿Estás seguro de que era un...?
7: Claro, no creerás que has matado a alguien, ¿verdad?
11: John, ¿cómo sé que no mataré a algún huésped con esto?
7: Anda, dispara. ¡Dispara! El revólver tiene un dispositivo muy sensible.
5: Claro.
7: Y no dispara contra algo que tenga la temperatura del cuerpo humano.
5: ¿Veus?
7: Solo contra algo frío, como una máquina.
11: Sí. Pensaron en todo, ¿no?
5: Pensaron en todo, però ell però disparava Yul Brynner i...
4: 1973, ja podeu pensar com acaba la pel·lícula.
5: Malament.
4: Que és com acabarem nosaltres a mans de la intel·ligència artificial.
5: Fixa't que totes les pel·lícules de ciència-ficció que ja ho va dir en el seu dia la Carme Rigal...
4: Carme Rigal, des d'aquí, Carme, una abraçada. Què diu? Què
5: va dir? Que no n'hi ha cap que acabi bé
4: i
5: que fa por de pensar com serà el futur.
4: Exacte, i va afegir, totes les pel·lícules que veus de ciència-futur, de ciència-ficció, del futur, no n'hi ha cap que estiguin millor que com estem ara.
5: Ara. Doncs espera't.
2: Sigui com sigui, les empreses tecnològiques d'Europa i els Estats Units i l'Àsia han arrencat la jornada bursària d'avui amb caigudes després doncs, que aquests últims dies hagin crescut les veus que alerten que la IA pot acabar amb la humanitat. El màxim responsable d'Antròpic va reclamar desaccelerar el desenvolupament mundial
5: de la IA. Ara ho ha fet, correu, aturem-ho, que no ho sé, jo no ho sé aturar.
2: Cosa que la Xina ha dit que farà, frenar,
5: tot
2: mentre Donald Trump ha dit que ell no veu cap problema ni cap motiu de preocupació i que endavant amb el desenvolupament de la IA.
5: Sempre.
2: El director executiu d'OpenAI, Sam Altman, també va donar suport a la proposta de frenada, d'alentir una mica tot aquest procés.
5: Pot frenar, això.
2: I va anunciar l'ajornament de la sortida a borsa de la companyia. El professor d'investigació emèrit del CSIC, referent a NI a l'estat espanyol, Ramon López Mantaràs, aquest matí ha parlat al món RQ, s'ha mostrat escèptic amb la proposta d'aquesta frenada.
8: Jo penso que alentir el ritme, aparentment, és raonable. Però deia que hi ha motius per al escepticisme, alguns ja els he dit, el temps ho dirà, no? Si veiem, si són sincers, o si fossin sincers en aquesta proposta, haurien de proposar que la supervisió de la intel·ligència artificial i la regulació es dugués a terme mitjançant un organisme internacional independent i acceptar sotmetre's a mecanismes de rendició de comptes. Però, si llegeixes la proposta del Dario Amodei d'Antròpic, esmenta i contempla únicament la possibilitat de que alguna organització supervisi la seguretat.
2: El professor també ha explicat que cal vigilar amb el llenguatge per no crear percepcions errònies i dramàtiques de la IA.
5: Sí, home.
8: Bé, el problema és que ens trobem enmig d'una espècie d'histèria col·lectiva, i en bona part és deguda precisament al llenguatge antropomòrfic que tothom utilitza per descriure el que està passant amb la IA. El llenguatge és important, oi? El llenguatge antropomòrfic importa perquè les metàfores que s'utilitzen, tot i que no es diu que són metàfores, aquest és el problema, influeixen en la percepció que hi ha de la IA a nivell social i també en les polítiques públiques. O sigui, parlar de màquines que s'escapen, es descontrolen, conspiren, es rebel·len, tot això afavoreix la idea d'una intel·ligència artificial que ha adquirit voluntat pròpia.
5: Sí.
8: I això ens porta a diagnosticar malament el problema.
5: No.
8: També, per altra part, desplaça les responsabilitats cap a la intel·ligència artificial en lloc de les persones que... d'ells, en lloc de les persones que hi ha al darrere, no?
4: Un moment.
2: No. Respecte, senyor Marcelí.
5: No sap el que es diu, aquest senyor.
2: Per aquest professor...
5: No sap el que es diu.
2: Per l'amor de Déu. Tingui un respecte, perquè aquest senyor és un dels màxims experts en intel·ligència artificial a l'Estat. Un investigador. Vostè què ha investigat d'intel·ligència artificial? Per l'amor de Déu, home, ja està bé.
4: Escolta, relaxa't, eh?
5: Senyora Folquet.
4: Relaxa't, eh?
2: No, és que sempre estem igual,
4: eh? Leona, vuelve la leonera. És que amb això té raó la Mònica Folquet. A veure, vostè...
5: És un tranquimacín, és que ja...
2: Jo estic tranquil·líssima.
5: Sí, ja es veu.
2: Però no para. Ja ho ha dit aquest senyor.
5: No, aquest senyor... Però perdoni un segon.
6: segon. Col·lectiva.
5: Però aquest senyor parla del que han fet, els que l'han fet la intel·ligència aquesta de les artificis, aquests diuen que això s'ha de parar, i aquest senyor diu que no passa res, que no passa res.
6: No, senyor.
5: Que aquest senyor no ho ha fet. No, el que ha fet la intel·ligència...
4: No, calmi's, eh? Digue-li, Ari,
5: que es calmi la Folquer, eh?
12: No, però si és ella que està esbarada.
4: Home, però és que ara està cridant el senyor Marcelí.
12: Perquè és l'efecte pànic. És l'efecte pànic de el que li ha fet la Folquet.
6: En tot cas, si continuem, podem continuar.
4: Faci.
12: Vinga, la Leona.
6: Gràcies, senyor Marcelí. Vostè,
12: la Leona Ruge.
6: En tot cas, el que coincideixen tots els experts és que els anuncis de les tecnològiques, reconeixent que cal posar cert fre, marquen un abans i un després. El doctor en informàtica i expert en intel·ligència artificial, Pep Martorell, avisava ahir al Via Lliure que aquesta voluntat de posar frenada està condicionada al que facin la resta de companyies que desenvolupen IA arreu del món. Sí.
13: No és una cursa estrictament científica, és una cursa essencialment empresarial i geopolítica.
4: Política, clar.
13: És com molts cotxes en paral·lel corrent cap a un precipici.
5: Exacte.
13: Tothom veu que s'ha de parar, però tothom mira el del costat a veure si algú para primer.
4: Exacte.
13: Que ara alguns dels líders d'aquesta cursa, els més importants del món occidental, diguin conjuntament parem tots de cop, per mi és un canvi molt rellevant.
5: I jo no me'n refio gaire a les màquines. Bé, si són les màquines les que diuen no ens fan falta els homes i tirem endavant.
14: Jo em penso que seria el més intel·ligent que ha fet la naturalesa.
5: O què?
14: Això que dius tu.
5: Que la màquina es carregui l'home?
14: De fet, si els humans ens comportem com ens hem comportat fins ara, té molt més sentit que una màquina probablement sigui molt més intel·ligent i capaç que nosaltres. Perquè l'hem fet nosaltres.
0: No, de Carbonell.
4: Bueno, aquí, perdoneu, un moment. Aquí podem parlar els que ja entenem o hem d'anar parlant aquí a la gent que li sembla una cosa ho diu? Sí. Perquè aquí si hi ha un expert sóc jo.
5: I tant.
4: Jo tinc una via, la intel·ligència artificial del Buigas, que faig la secció aquesta, i entenc molt d'IA, i això no... Aviam, aquí estan fent un gramassa, no patiu tant, no patiu, perquè no hi ha per tant. Això, mira, això de la IA seria com els nanos. Quan tens un crio, nota que la gent no s'hi fixa en això, sí, o... Mira que jo no en tinc de crios, eh? Però m'hi fixo. Els crios al principi et fan el pilota. És a dir, t'estimen i tal, ai, que bé. I la IA què fa? Et fa el pilota, sí, molt bé, que gran idea, no sé què, i tal. Sí. Sí.
5: Ja
4: i després foten una mica la majoria i tal, o l'adolescència, de vaja.
5: Sí.
4: I, bueno, igual et canvien la clau del wifi.
5: Sí.
4: I et foten fora de casa i immediatament. Sí o no? Et foten el cotxe, qualsevol cosa, et foten trastades, és normal, però són bromes, són coses de nanos i tal, no et mal. No et maten. Alguns sí que pot arribar... Bé, aquí l'únic perill que pot haver és que la xat aquest GTP et digui d'anar a fer una excursió a Montserrat. Seria l'únic perillós. Mm. Però no s'hi va, ja està. Quan us digui això, no hi aneu.
5: No hi aneu. És l'únic que cal tenir present, només això.
4: Sí.
5: Està bé.
4: Són les precaucions que s'han de tenir.
6: Si GPT, saps, són trepitges... GPT, per si ha de tornar a dir xat GPT, és GPT, no GTP.
4: No, el GTP, GGGG. GTP.
5: A veure... Mira, ja l'exemple que ha posat aquell senyor...
4: Quin?
6: Dels cotxes.
4: Quin dels que hem escoltat?
5: El dels cotxes, que van tots cap al precipici.
6: Sí.
5: Ja més deien, amb aquella pel·lícula que ara...
4: Sí,
5: Rebelde sin causa. Rebelde sin causa.
4: Sí,
6: no en va fer gaires de pel·lícula, gent.
5: No sé, quan... Gigante, Rebelde sin causa i algun altre.
0: El Romero va fer Gigantes.
5: Ah, sí, també hi surt el Romero. Tots van amb el cotxe allò que fan la cursa, a veure aquí d'allò,
4: sí.
5: I tu hi ha un moment que t'has de parar perquè si no t'estimbes o... Doncs què passa en aquella pel·lícula? Morts i ferits, eh? Jo no vull dir res.
4: Doncs si no vol dir res, li agrairia que no digués res més, perquè hem d'abordar la següent qüestió del dia, i és... avui hem tingut CIS i la intenció de vot. No sé com s'ho fa el CIS, que sempre dona com a primer partit més votat el Partit Socialista Obrer Espanyol.
0: Perquè és el que la gent pensa.
6: Tot i que la...
0: És el que la gent pensa.

0: de mucho prestigio. Es un chiste. Cuando ha quedado acreditado de manera técnica por profesionales independientes y una reconocida solvencia que el CIS está utilizando o está siendo utilizado de una manera partidista, no ha habido ningún cambio de rumbo. O tenemos que tomarnos con seriedad, de verdad, que después de casos de corrupción, después de lo que ha sucedido en Ceuta, esto signifique que al gobierno le va bien.
1: Buenas tardes, soy el Broncano, ¿eh?
2: ¡Hombre! Vaya,
1: Juanillo, ¿eh? Esto del Cinda clín severo, ¿eh? Mucho miedo, ¿eh?
3: Preparando las maletas, ¿no? Tal com vas a explicar al inicio de temporada.
1: Sí, esto nos van a meter a los almacenes en Televisión Española con Don Pimponio y Doña Ruperta,
4: temo,
1: ¿eh?
4: Temo que esta sea mi última presentación en septiembre en Televisión Española.
5: ¿Por qué dices eso? ¿Lo vas a quemar?
4: No nos engañemos, todos sabemos lo que podría pasar. Según lo que suceda en las elecciones en marzo, me podría reemplazar perfectamente Morante de la Puebla en septiembre. Entonces, yo estoy nervioso real.
5: ¿Pero tienes capote?
4: Bueno, hoy he venido un poco de novillero prácticamente, entonces... No, bueno, vamos a ver, yo ojalá
5: en
4: que
5: la
4: no
5: vida
4: suceda.
5: Ya sabes que hay veces que hay que salir y torear.
4: Ojalá que no suceda, pero es algo que yo tengo en mente, claro.
1: Esto no está guapo, ¿eh, niño?
3: Doncs ara mateix, des del teu punt de vista, segons el teu criteri, l'únic que mantindria la feina seria...
1: Morante de la Puebla, ¿eh?
3: Seria el CIS. Bé, a tot això, Mònica Folquet, avui tenim novetats pel que fa a aquest esvoranc del Putxet, que en principi... afectava a les famílies del Putxet per un cap de setmana, pràcticament per una setmana, i això, els que estan més en l'epicentre de l'esvoranc, la cosa va per llarg, ja es parla del mes de gener, en principi.
6: Sí. Les novetats avui és que els afectats han presentat aquest migdia una demanda col·lectiva, és una denúncia per la via administrativa que es dirigeix contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament de Barcelona. Fins ara, 54 famílies han pogut tornar a casa seva, però encara n'hi ha 33 que no. Dels afectats pels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid, la previsió de tornada té dos calendaris, com deies. Els que tindran més sort són els de Teodora a la Madrid 5, que es preveu que puguin tornar d'aquí a unes poques setmanes, entre finals d'aquest mes i principis d'octubre, i els veïns de Rubinstein 2 i 4 i Teodora a la Madrid 3 no podran tornar almenys fins al gener. A part dels habitatges, de les 16 botigues afectades inicialment, hi ha 7 comerços del barri que encara estan completament tancats i tampoc podran reprendre l'activitat aquest any. Precisament avui, coincidint en que aquest migdia s'ha confirmat que s'havia presentat aquesta demanda, aquesta denúncia, la delegada del govern de la Generalitat de Barcelona, Pilar Díaz, ha anunciat a BTV que obriran una oficina permanent d'atenció per tots els afectats.
3: Doncs podem saludar a aquesta hora l'advocada del bufet Pérez Pozo, que representa prop del 90% dels afectats. Carmen Pérez Pozo, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
3: No sé què en pensa
7: vostè.
3: No, gràcies a vostè per atendre'ns. Dic, no sé què en pensa del que fa un moment comentava la Mònica Folquet de posar en marxa aquesta oficina d'atenció permanent pels afectats, que coincideix precisament amb la presentació de la seva demanda.
7: Doncs penso que és una llàstima que hagin d'anar a golpe de notificacions, no? De que vosaltres sou els nostres aliats, perquè la setmana passada, quan es va comentar a TV3 que posaven la demanda, doncs em vam trucar i ja tenim data de reunió pel 15, pel demà. I avui, que ja l'hem presentada, doncs passa això. Però la veritat és que és massa temps per fer coses que ja haurien d'haver-se fet.
3: Què s'hauria d'haver fet? Vostè diu, massa temps per fer coses que s'haurien d'haver fet. Quines coses s'haurien d'haver fet?
7: Doncs aquesta oficina d'atenció a l'afectat, sí, des del primer dia s'hauria d'haver obert. Per una altra banda, nosaltres vam demanar al juliol que hi hagués un tècnic extern que supervisés totes les mides, les mesures que s'estaven prenent per solucionar el problema. Doncs ara s'està començant a parlar amb l'UPC, perquè el nostre candidat és de l'UPC, per fer-ho. La reunió la tindrem el 15. Doncs hi ha coses que si... El problema aquí, quin és? Que encara no sabem quina ha sigut la causa ni quan trigarà la solució. I diuen gener, però la veritat és que nosaltres esperem que sigui més cap allà al març.
3: Quin és l'estat de... És a dir, a partir d'aquesta denúncia, a banda de què és el que denuncien, quin és l'estat de les cases afectades? Què els hi ha passat a aquestes cases?
7: Aquestes cases, en primer lloc, l'epicentro, sí? La pizzeria Verona,

0: se'n va enfonsar tot el pati. És a dir, ell va entrar i hi havia un socavón directe, un esvoran que es veia el subsol. Després, totes les vivendes que estan al costat doncs, han sortit les escletxes, han sortit sorolls i inestabilitat. A partir d'aquí, el que estan veient és, a veure, el que estem fent donarà solidesa al subsol i aquests edificis no tornarem a tenir moviments, perquè a més la tuneladora no s'ha tornat de nou a posar en marxa. Aleshores tampoc saben si quan es torni a posar en funcionament tots aquests moviments tornaran a afectar els edificis. Aleshores hi ha masses incògnites per a dir una data de tornada. I tot això el que fa és que doncs, els afectats estiguin molt, molt angoixats.
1: La denúncia es dirigeix contra la Generalitat i...
0: L'Ajuntament.
1: I l'Ajuntament. Per què? Què és el que es busca amb aquesta denúncia?
0: Per una banda, contra la Generalitat, perquè incorreix en la culpa in vigilando, que és... Tu quan encarregues una promoció immobiliària o fas un encàrrec que et faci alguna cosa, tu has de vigilar que això es faci com tu vols i com tu ho has encarregat. Aleshores, la culpa final la Generalitat la transmetrà a qui sigui, no? A les constructores, als enginyers, a qui sigui. Però el cos de funcionaris de tècnics de la Generalitat hauria d'haver... i suposo que sí que l'havien supervisat, però havia de vigilar que tot el que estaven fent s'estigués fent bé. No s'ha fet bé perquè, si no, el resultat no seria aquest. I, per una altra banda, de manera solidària contra l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament va donar una llicència d'activitat per fer una llicència d'obra per fer en un subsol que potser no està preparat, perquè va passar el mateix que va passar al Carmel.
1: Uh-huh. Parlàvem dels afectats. On estan els que no han pogut tornar a les seves vivendes? Són propietaris? Són llogaters? On resideixen?
0: Doncs hi ha de tot. Hi ha llogaters, hi ha propietaris, alguns decideixen als hotels, uns altres a la segona residència o uns altres amb familiars, perquè anar a l'hotel durant 2 mesos o 3 doncs és molt, molt incòmode, no? Però hi ha de tot. I a més, és que tenim quatre tipologies, és a dir, els llogaters, els propietaris que resideixen, els propietaris de locals i els propietaris de negocis. I cadascú té la seva situació personal que haurem de concretar amb la Generalitat tot això com es compensa.
1: El que ja per acabar li volia preguntar si hi ha possibilitats d'un acord abans d'arribar a judici i per on passaria aquest acord?
0: Nosaltres estem molt oberts a l'acord i volem un acord, perquè la via judicial no afavoreix a ningú. Primer perquè és molt llarga i després perquè electoralment doncs, també afecta. No? No és el mateix que tinguis 93 famílies o 93 entitats amb problemes i encara sigui això notícia. No? Aleshores, però sí que és veritat que hi ha un plaç. Hi ha un termini per posar aquesta demanda i nosaltres la fem ara i ha sigut també un efecte reclam de... Ha sigut un efecte llamada, trucada de la resta d'afectats, tu neixes o vas per lliure, no? I la veritat és que estem rebent cada dia algú afectat i que jo m'afegeixo a la demanda perquè jo tinc també els mateixos problemes que la resta. I el que cerquem, el que busquem amb això és que ens seiem, farem un acord marc on es facin els paràmetres de doncs, com compensarem a tots els afectats i després treballarem cada cas en particular.
2: Si em permet una última pregunta. En el seu moment es va dir que això no tenia res a veure amb el que va passar al Carmel. Diuen que vostè va ser advocada d'aquells afectats també. Vostè creu que hi ha similituds?
0: Jo crec que hi ha totes les similituds. És a dir, estem a la mateixa altitud. És a dir, a sobre, al nivell del mar, el Carmel i el Putxet estan més o menys igual. Són arcilles, són relleno i, a més, hi ha aigües freàtiques. Aleshores, és que és el mateix. I va haver-hi un problema de subsol. Per una altra banda, curiosament, també és ja que a l'Ajuntament està el PSC, a la Generalitat està el PSC i al govern està el PSOE, no? Això no vol dir res, no vol dir que sigui del partit que sigui, però és curiós perquè també hi ha un tarannà per negociar I això sí que ho agraeixo, perquè de seguida es van acceptar que nosaltres poguéssim parlar, però sí que és la veritat que l'estiu també ha sigut un problema, que anem una mica lents. És a dir, perquè no, la incertesa és el que genera més angoixa. I això no podem trigar més. És a dir, hem d'obtenir respostes. Què passarà amb el meu negoci? Què passarà amb la meva vivenda? Bueno, que el dia 6 de juliol tothom tenia la seva vida organitzada i ara no tenen res.
1: Carmen Pérez Pozo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: A vosaltres.
1: Gràcies. L'advocada del bufet Pérez Pozo, que representa prop del 90% dels afectats d'aquest esborrany.
3: Perdona,
1: del Putxet.
3: No, això ho tornarà a tapar, aquest forat, el taparan?
2: Sí, home, esclar, que l'han de tapar.
1: Bueno, és que el taparan, l'estan tapant. No, no és que el taparan, clar.
3: La feinada que tindran per tapar això, quan la naturalesa ja t'ha fet un forat, te l'ha fet gratis, aprofita per fer o l'entrada del metro, que ja la tens feta, o un pàrquing. Tu saps que tarden en fer un forat per fer un pàrquing? Estan dos anys fent forat allà, I ho tens fet? Aprofita-ho. És que hi ha un moment que també celebrem tots. Aprofitem les coses que són. És com quan hi ha un terratrèmol. Aquelles esquerdes, fot un riu allà. Aprofita per fotre un riu.
4: Que
3: falta aigua dolça.
1: Folquet, alguna cosa més?
2: Sí, que avui s'ha mort.
1: Pensàvem que ja havia acabat.
2: No havia acabat. Que farà una tesi doctoral sobre...
3: Volia posar algun exemple més.
1: Endavant.
3: Quan plou, per exemple, la gent es fot el paraigües. Aprofita per dutxar-te. La gent es fot el paraigües, després arriba a casa i es dutxa. Aprofita aquesta el do de l'oportunitat.
4: I tant, és absurd. És absurd tot.
2: Però respecte al que quan... deia abans, la gent que vol
4: no acabat,
2: tornar a casa...
4: No ha acabat, nena.
2: No,
3: estava callat aquí, respectant els altres,
2: Sí, home, no calla.
3: Que pedrega, surt, fot-te un cubata i aprofites i et ve el gel sol.
4: I tant.
3: És aprofitar la circumstància. Però no hi ha aquesta cosa de la... Ara sí, em sembla que sí.
1: Sapigueu
2: que s'ha mort als 99 anys la pastora més longeva de Catalunya, la Marina Vilalta.
5: Però què dius ara?
2: Sí. Va néixer a Ogassa, però vivia a Ribes de Freser, al Ripollès, no, i encara treia a pasturar les ovelles, una feina que va començar a fer amb 5 anys per acompanyar el seu pare. Fa 3 anys, aquí a l'Oversió, la Maria Xinxó va pujar al Ripollès
1: amb
2: ella i tot el ramat que voltava per allà.
6: Estem aquí assegudes en aquest prat, al costat de Bruguera, que la veiem també aquí al poble des d'aquí, mentre contemplem les ovelles. Vostè està asseguda aquí al terra i jo penso, amb 96 anys, si a mi em fessin asseure aquí al terra no em sabria pas aixecar.
7: No, jo encara m'aixeco.
6: Ja m'ho imagino ja, però sense ajuda?
7: Sí.
6: Perquè vostè des dels 5 anys que surt cada dia a pasturar les ovelles.
7: Sí, cada dia sortia a pasturar les ovelles, sí.
6: I no s'avorreix?
7: Sí, que m'avorreixo una miqueta. Ara ja m'he fet gran i ja no tinc aquella voluntat que tenia d'anar-hi. Ara ja tant se me'n dona.
6: Home, no en sé pas si tant se li en dona, perquè jo la veig molt vinculada amb les ovelles encara.
7: Bueno, les estimo i les cuido, però no és pas perquè hi tingui molt de Bulgària trina més.
2: El 2022 li van donar la creu de Sant Jordi i el periodista Abraham Urriols, que també hi era aquell dia, que va escriure el llibre que li va dedicar Una vida a les muntanyes.
3: S'ha mort de nit, o què? Diu. S'ha mort de nit, no? He sentit que...
2: No sé a quina hora s'ha mort.
3: No, heu vist les notícies. Aquesta dona té molta sort, Ha mort comptant ovelles, Sí. És que és el que més li agradava.
1: Sí, clar, és veritat.
3: Hi ha gent que ben bé que ha nascut amb la flor al cul, Aquesta dona, 99 anys, ha viscut com una reina i mort
4: una reina.
3: Fent el que li agrada, comptar ovelles.
1: També explicàvem en aquesta conversa amb la Maria Xinxó que ja n'estava una mica tipa d'anar a pasturar les ovelles.
3: Se'n va cansar als 98, es veu. Se la portava un any cansada.
1: Va, acabarem amb novetats al Festival de Cinema de Sitges. Quina és la novetat, Folquet?
2: Sí, perquè aquest migdia hem sabut que Kevin Bacon i...
1: Conxita Casanovas, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
1: Ara entrarem amb tu, a veure les novetats.
8: Què tal, l'estiu, bé? Què tal, l'estiu?
1: Molt bé, molt bé.
8: De pel·lícula, suposo, De pel·lícula.
2: Un estiu de pel·lícula.
5: Ah, sí, pel·lícula, sí, sí.
8: Eh?
5: Sí, sí.
8: Una calorada.
2: Bé, tornem-hi, eh?
8: Sí.
2: Sí. Bacon i Kira Sedgwick, que rebran el gran premi honorífic del festival. Els dos actors, que són parella, presentaran al certamen la comèdia de terror que dirigeixen i interpreten Family Movie.
5: No els conec. Un home que es diu Bacon.
2: Home, no coneix el Kevin Bacon, senyor.
8: Home, notable pels seus papers de National Lampoon's Animal House, Footloose, Mystic River, Dinner de Woodman, Friday the
3: 30th. El Dinner i el Bacon, el que tira Bacon.
8: Sí, home, a veure, que no coneixeu aquest actor, memorable.
2: Sí,
8: sembleu els influencers aquests que volen convidar a Sitges. Una autèntica vergonya, eh? Perquè on està el valor del periodista?
1: Sí, Conxita, perdona.
8: Erudit? On
1: Conxita,
8: és el veterà?
1: Conxita, Conxita. És que anem amb el destacat d'aquesta roda.
2: Ja està. El més destacat és això, ja pot continuar.
8: Gràcies, maca. On és el veterà? On són els periodistes de renom? Els que realment sabem del que parlem. I en canvi és on es renom els influencers, que no en tenen ni idea. Ja teníem prou problemes fins ara amb gent com el Marc Serra, que sempre intentava colar-se amb el seu micro a les entrevistes de les celebrities. I ara a sobre tindrem els influencers. Quina...
1: Conxita, molts cops de colze amb Marc Serra per...
8: Jo havia acabat els braços plens de morats.
3: És veritat, perquè amb tu no hi havia cap cop de colze. Tu passaves, escolta'm, com si fossis una ballarina entre tots els periodistes, i eres la primera a fer la primera pregunta.
8: És que era una autèntica ballarina. Una ballarina,
1: i a part una altra cosa, els anys de professió també donen galons. Són molts anys al peu del canó.
3: Però si nosaltres entràvem en directe a les 4 de la tarda i s'havia d'emetre una cosa, i tu el programa el feies l'endemà...
5: Passa que se't veu l'enveja.
3: No, perquè havies de passar
8: molt
3: davant.
2: Què vols dir, com una vedet?
8: Que va seccionar. Vull dir, va de cine, un programa històric, eh?
3: Sí, sí, tant i tant.
8: Ara les rondes d'entrevistes segur que encara s'allargaran més, perquè segur que els influencers faran preguntes en anglès, per fer-se els interessantillos. En fi, molt preocupant aquesta tendència, eh?
1: Bueno, Conxita, t'esperem al
8: festival
1: de Sitges. A tot això, el Marc Serra. Sí, Marc,
3: bona tarda. Bona tarda, què tal?
8: Un altre cop, el Marc Serra.
1: Tot seguit girarà, mai millor dit, li donarà una volta al mitjó, perquè totalment, si fins ara hem parlat que s'han d'extingir, s'han de controlar, que són com una plaga els porcs senglars, avui... li donem la volta a la truita.
8: Pobre.
9: Versió RAC1.
10: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
9: Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
1: I aquesta música ens marca que arriba una línia directa amb una recomanació de salut.
2: De salut, perquè amb les assegurances de salut de Línia Directa no heu de passar pel metge de capçalera per demanar cita amb un especialista. Encara que al senyor Marcelí li agrada anar a com més metges millor, hi ha persones que busquen una mica anar directament al tema, a l'especialista. No? Podeu fer-vos les revisions amb la tecnologia diagnòstica més avançada i amb menys esperes. És la millor manera de mantenir la vostra salut al dia, tot des de només 21,90 euros al mes, sense copagaments. Trucant al 917-700-700 o entrant a liniadirecta.com.
1: A veure, entrem en matèria porcina.
3: Sí.
1: Perquè, fa just mig any que el parc de Collserola està tancat a causa de la pesta porcina. I durant tots aquests mesos, a banda, ja ha passat de tot. Negocis a punt de tancar per la manca de clients. Russell Crown, a tot això, rodant una pel·lícula a la zona zero, que vol tenir els permisos, tot i que...
11: Al principi se li va denegar, però llavors li van donar el permís.
1: Tot i que la resta no hi pot accedir, Russell Crown hi va poder accedir. I excursionistes molt indignats perquè no poden passejar-hi. Doncs un altre col·lectiu s'hi ha sumat a les protestes per aquesta situació, però atenció... a favor dels porcs senglars.
11: Quan en principi la situació semblava controlada, l'aparició de nous casos de la pesta porcina africana han obligat a retrasar com a mínim 3 mesos més l'obertura del parc de Collserola, i és una situació que ja sabeu que no només afecta Collserola, sinó que hi ha 19 municipis més que continuen amb les activitats limitades per la presència de porcs senglars que es continuen apropant a zones habitades. Doncs ara mateix una altra entitat, SOS Senglars, SOS Senglars, s'ha sumat a les protestes per aquesta situació, però no per exigir que es reobrin aquests espais, sinó per demanar que es deixin de matar senglars. Concretament diuen que s'està produint un extermini.
12: Pobrets.
11: I aquest argument forma part d'un manifest que ja ha recollit gairebé 6.000 signatures, i aquí hi ha investigadors, juristes, veterinaris i professionals vinculats a la conservació de la natura i a la protecció dels animals. I ens ha cridat l'atenció, per exemple, l'antropòleg Manuel Delgado, que a més és col·laborador d'aquí a la casa...
1: Sí, del Via Lliure del Xavi Bundó.
11: Que s'ha sumat a la causa definint els porcs senglars com a animals entranyables, això és el que ha dit, i ha definit la situació com una carnisseria. Hem afirmat aquest manifest per aturar, segons el col·lectiu, aquesta matança. Tot plegat li preguntarem al Salvador Pueyo, que és doctor en biologia i signant també del manifest de SOS Senglars. Senyor Poya, bona tarda.
13: Bona tarda.
11: Gràcies per atendre'ns. A veure si ens ho explica, perquè aquí
13: igualment
11: hem notat com un gir de guió. La plataforma SOS Senglars diu que s'han d'aturar immediatament aquestes batudes intensives de senglars. Vostè hi està d'acord?
13: Sí, hi estic d'acord. Hi estic d'acord, suposo que vols que t'expliqui per què.
11: Sí, i tant.
13: A veure... Com has dit, soc doctor en biologia, em dedico, de fet el que em dedico és a la transició ecosocial, i per mi, abans de res, el que s'està plantejant aquí és un conflicte entre la indústria porcina, que sabem des de fa molt temps que hi ha motius molt forts per redimensionar-la molt, per reduir-la molt, perquè provoca problemes gravíssims, i d'altra banda un animal salvatge, I totes aquestes persones, una part important de la població de Catalunya, que hem estat privats de l'accés al medi natural, no? Llavors, entre aquests dos platets de la balança, no tinc cap dubte d'inclinar-me cap al mateix que sos senglars, no? O sigui, aquest és el motiu bàsic pel qual he donat suport.
11: Vostè també està d'acord en que s'està patint una carnisseria, una matança d'aquests animals?
13: Vull dir, això depèn de com es defineixi, però crec que en aquest cas és difícil de dubtar-ho, no? Vull dir, abans deies també la paraula extermini.
11: Exacte.
13: Clar, quan a la zona, quan a Collserola i a tota la zona així de més incidència es parla d'eliminar el 100%, clar, es posi on es posi el llindar, doncs això difícilment es pot dir d'altra manera que extermini, no?
11: Li faig la pregunta al revés. Per què no s'haurien d'eliminar aquests animals?
13: Per què no s'haurien d'eliminar?
11: Sí.
13: Val. Jo diria que aquí hi ha diverses parts, no? O sigui, per començar, és un animal, és del poc que queda, és un animal, un mamífer gran, que és del poc que queda aquí de mamífers grans autòctons, que fa unes funcions ecològiques. És a dir, vull dir, la majoria de gent sabem que els senglars escarben per buscar aliments, que també transiten, poden portar llavors i així, i amb aquesta acció d'escarbar el que fan és una alteració, una incidència sobre la dinàmica d'ecosistema que és important. És important per coses fins i tot que poden semblar bastant insospitades.
11: Per exemple?
13: Perquè, a veure, vull dir, si ara reculem cap a començaments d'estiu, un dels grans temes que apareixia contínuament com a primera notícia eren els incendis, que sabem que ha augmentat per molts motius, i una de les coses que es deia reiteradament és que, tornant a posar ramaderia extensiva, doncs seria una manera de crear zones amb menys amb menys propensió a la propagació del foc, doncs, que facilitarien en una certa mesura la contenció dels incendis. Però, clar, cal explicar que no es tracta només de la ramaderia extensiva, que és veritat, sinó que també ho fan herbívors salvatges i ho fan, segurament, doncs, animals, com és el cas del porc senglar, amb aquesta activitat de remoure la terra i d'escarbar i així, no? En aquest cas està poc estudiat, però hi ha animals que fan altres espècies que fan exactament el mateix a Austràlia, i en aquest cas sí que s'ha estudiat la incidència sobre el foc i és bastant substancial. Clar, llavors hi ha la part aquesta, dir que, home, eliminar-los totalment pot portar problemes, aquests i altres insospitats, no? O sigui, eliminar una espècie clau de l'ecosistema pot portar problemes, i aquest concretament que deia, d'accentuar encara més el problema dels incendis, sí, doncs no és menor, no? I l'altra, clar, evidentment, l'altra qüestió que està en l'esperit d'aquesta plataforma, doncs, és la qüestió ètica, no? Si aquests animals els hem de tractar simplement com un objecte que es pot eliminar i després tornar a introduir purament per consideracions que no tenen gens en compte, doncs, que també té el seu, que també senten, no? Com qualsevol que tingui una mascota té claríssim.
11: Sí, sí. No, jo el que estava pensant ara mateix és que si l'escolten ramaders, pagesos o fins i tot persones que, vaja, els hi han anat a remenar els cubells d'escombraries davant de casa, és possible que no estiguin d'acord amb el que vostè els està dient. No sé què els hi podia plantejar com a alternativa.
13: A veure... Clar, aquí hi ha diverses coses. Vull dir, m'agrada que hagis inclòs els cubells d'escombraries perquè una de les coses que més afecta sobre el nivell de població, segons persones que ho han estudiat, és justament aquest accés que hi ha relativament fàcil a aquestes fonts d'aliment extern, no? O sigui, sí, que una cosa important que en alguns llocs ja s'està fent, però que caldria generalitzar-ho, és doncs, limitar aquest accés a l'aliment perquè la població estigui més regulada. Llavors, clar, d'una banda, doncs, hi pot haver mètodes més ètics per contenir en una certa mesura aquesta població, però, clar, llavors hi ha l'altra banda, no? Parlaves de la part de la ramaderia.
11: Sí.
13: A veure, per mi, doncs, em sap greu sense tenir... O sigui, no m'agrada així posar problemes a ningú, no? Però per mi està molt clar que és la pròpia ramaderia que ha de canviar molt substancialment. Que ha de canviar molt substancialment perquè... A veure, o sigui, la ramaderia que tenim actualment a Catalunya, concretament el cas porcí, que és el que afecta directament en aquest cas, clar, una gran... O sigui, estem parlant que hi ha a Catalunya 8 milions de porcs, que en comparació a aquests senglars que es considera que a vegades que tenen superpoblació és un 2%, i aquests 8 milions de porcs, clar, per molt que estiguin confinats, doncs hi ha molts motius per pensar que sí, que tenen superpoblació. Per començar, que Catalunya no té el potencial agrícola per alimentar tant les persones com aquesta cabana ramadera tan gran. I, per tant, això ens fa totalment dependents de l'exterior i ens col·loca en una situació de vulnerabilitat bastant substancial, no?, a nivell alimentari. I també, fins i tot, a nivell d'aigua, perquè la meitat dels aqüífers de Catalunya estan contaminats per nitrats i el principal motiu són els purins, porcins, no? I el fet aquest que s'hagi d'importar tota aquesta producció agrícola, una part ja dic per alimentar persones, o sigui, ara depenem totalment de l'exterior, en aquest moment que estan trontollant les cadenes de distribució, però també hi ha una part que prové, per exemple, de l'Amazònia i per alimentar el bestiar. Sí, concretament, només mirant soja que ve de Brasil per alimentar el bestiar provoca aproximadament, grosso modo, no ho sabem del cert, potser cap a una desforestació entre Amazònia i sabanes que és equivalent a un terç de la superfície de Collserola, no? O sigui que és important. I clar, evidentment que no vull perjudicar ningú, deixar-lo sense feina, però si aquesta reducció tan substancial de la ramaderia es fa conjuntament amb una transició agroecològica, doncs són dos factors que es contrarresten, perquè les formes de producció ecològica, siguin agricultura, siguin ramaderia, necessiten normalment més mà d'obra, no? Llavors, per mi, la solució seria fer un replantejament radical, deixar d'orientar-nos a les cadenes de producció internacionals, orientar-nos al que realment necessitem aquí, intentar necessitar menys aliments d'origen animal per poder tenir cada vegada més capacitat d'alimentar-nos nosaltres mateixos, I això, i reconduir la situació tenint en compte que hi ha marge per mantenir llocs de treball si es fa aquest canvi en les formes de producció.
11: Jo, la comparació que ens feia amb el tema dels porcs de granja, és a dir, entenc el que es refereix, però, per exemple, Unió de Pagesos ha denunciat moltes vegades, ho hem explicat aquí al programa, danys greus a conreus i moltes pèrdues econòmiques, és a dir, de senglars que circulen lliurement pels camps. Llavors, aquests senglars... vostè creu que no els podem eliminar tampoc?
13: A veure, clar, la coexistència amb animals salvatges doncs sempre porta algun tipus d'efecte i l'important és assumir-lo col·lectivament, no? O sigui, la part que es pugui evitar amb barreres s'evita, la part que es pugui compensar es compensa. Hi ha una part que pot tenir a veure en canviar els conreus, no? O sigui, si anem, ara no parlo de la zona de Barcelona, però si anem cap a Terres de Ponent i així, hi ha una gran part que és blat de moro, que té com a finalitat justament alimentar la indústria porcina, però que no és sorprenent que llavors també atrau molt els senglars. No dic que sigui només això, hi ha altres productes que són per alimentació humana i que també els atrauen. Però, vaja, vull dir, clar, el que no ens podem plantejar és deixar de coexistir, vaja, em semblaria una barbaritat, és deixar de coexistir amb fauna salvatge, i l'important és intentar fer servir els mitjans que tenim col·lectivament per harmonitzar els dos interessos, no? Per minimitzar danys o per compensar-los.
11: Ho veig difícil, això, els pagesos no sé si tenen els recursos, però jo li anava a preguntar, vostè em deia...
13: Ah, no, clar, és que no dic que ho paguin els pagesos, eh? O sigui, sí, això, sí. Això ha de ser càrrec de tothom, del conjunt de la societat.
11: Jo li anava a preguntar, perquè vostè em deia, bueno, l'eliminació dels porcs senglars, tal com s'està fent ara, amb la participació, per exemple, de caçadors, i no és ètica. Doncs com hauria de ser aquest control d'aquesta superpoblació?
13: Ja dic, bé, per començar, ja dic que el concepte de superpoblació doncs sempre depèn de en quins termes es defineix.
11: No hi ha superpoblació ara mateix de porcs senglars.
13: Depèn de com es defineix, vull dir. No, a veure, o sigui, no nego que pugui haver-hi motius doncs per limitar la població, clar que sí, no? Vull dir, simplement prefereixo no fer servir el terme superpoblació, que és molt subjectiu, però sí, vull dir, podem tenir motius per limitar la seva població. Com fer-ho? Doncs clar, hi ha una part base aquesta que deia, que és de limitar accés amb aquestes entrades d'aliment que venen de l'exterior. I després, vull dir, per anar més enllà d'això, doncs és interessant que justament aquí a Catalunya hi ha estudis pioners. Aquí, per exemple, la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma, l'investigador que justament és el degà, que és el Manel López Béjar, doncs ha estat treballant en procediments per regular la població de senglars fent servir mètodes anticonceptius, i assegura que funcionen bé. Llavors, clar, que poden necessitar un esforç addicional, estudiar-ho més, no sé què, potser sí, però per mi seria important fer aquest canvi d'esperit i assumir doncs aquestes coses, plantejar-les de manera més ètica i posar realment un esforç en aquestes altres vies, a part de la que dic que és la primera de totes, que és controlar l'accés a l'aliment, no?
11: Doncs aquesta és una altra visió del tema. Fins ara hem explicat aquí el programa problemàtiques relacionades amb la presència, ja no diré sobrepoblació, perquè el senyor Puyo no vol utilitzar aquest terme, però amb la presència, diguem-ne, excessiva en alguns casos dels porcs senglars, i ara hi ha un corrent encapçalat per aquesta plataforma SOS Senglars, que demana que no se'ls mati, sinó que se'ls controli d'altres maneres, que és el que ens ha explicat el Salvador Puello, que és doctor en biologia i també signant d'aquest manifest. Senyor Puello, moltíssimes gràcies.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
11: Bona tarda, adéu-siau.
1: Són les 5:02.
3: Aquí sí, perdoneu, però aquí...
1: No, hi ha un altre punt, ara?
3: No, amb això acabem, si cal.
5: És el savi del programa.
11: No. Estem parlant... Bueno, m'ha escoltat un especialista, li agradarà més o menys,
3: sí,
11: però...
3: Sí, es desenvolupa
1: biòleg,
3: uns temes...
1: Biòleg, eh? Biòleg.
3: I deixeu moltes coses al tinter i idees de solucions, ara, que és l'important, buscar solucions. La solució, si tant els hi fan pena aquests dels porcs senglars, que els adoptin. Això s'han d'adoptar com els gossos, saps? Ah. Els ensinistrin, amb una corretxa, saps? I els donin com a mascotes a la gent. Si espanten els nens i tal, doncs els poses una briguesa, saps aquests jerseiets que porten els gossos ara, amb una caputxa, bueno, perquè no els desvegi la cara, i els treus a passejar i ningú se n'assabenta.
2: Eh? També, sí, n'hi ha que porten sabatetes.
3: Dona això que és un gos una mica ratxotxo, però és un gosset. I escolta, bueno, estan més acostumats al medi urbà que els gossos, eh?
11: Al seu favor li diré que Manuel Delgado ja ha dit que són animals entranyables, però d'aquí a tenir-los a casa...
1: Jo només destacar que qui hem escoltat és el Salvador Puello,
11: doctor en biologia.
1: Exacte.
2: Perdona, el Joel Joan, en tenia una, la porca misèria?
12: Era bien a meitat, sí.
1: No, aquí diuen que Joel Joan el que va propiciar és que es posés de moda tenir porcs vietnamites que quan es van fer grans la gent...
11: Els abandonava.
1: Els va abandonar i d'aquí la sobre... Diuen que...
2: És culpa del Joel Joan?
11: Sí, la veritat és que sí.
1: Alguns apunten que va ser un dels factors que la gent va agafar el porc a misèria.
2: Què dius?
1: I quan es van fer grans, doncs es van deixar i es van creuar amb els porcs senglars. Jo un dia, si voleu, ja en parlarem, però hi ha una barreja entre els porcs vietnamites i els porcs senglars. D'aquí que un porc senglar doncs, tingui 8 o 10 cries.
3: Bueno, és que té un avantatge també, que per Nadal te'l pots fotre com un pernil, saps? Vull dir que cada any te'n compres d'un de nou. Te'l vas fotent per Nadal...
11: Una mascota consumible.
5: Com una truja.
3: Els gossos no valen res.
1: Els pèls del porc senglar els treu vostè?
3: S'ha de pelar abans, sí.
1: Però com tu, no, dic si ho farà vostè, ho fa vostè.
3: Sí, amb una gilet. Amb una gilet.
1: D'aquestes d'ara per homes, no? Que és la que anunciem per la televisió. Perquè es depilin els homes.
2: Molt bé.
1: Algun comentari?
2: El Joel Joan, és que m'has deixat...
12: El David de Plats Bruts.
2: Sí. M'has deixat mort. Que sigui el culpable de...
1: Que va... que en el seu dia va posar de moda tenir porcs vietnamites...
11: Sí, sí.
1: Això, perdona, ho diu els propis estudis.
11: Sí, és una teoria
1: i
11: extensa.
1: I que la gent tenien porcs vietnamites a casa, com un animal de companyia, i quan es van fer grans la gent els va abandonar i aleshores van creuar amb els porcs
11: senglars. Perquè de petits eren molt macos, però quan es van fer grans... Doncs
1: fan
11: ja
1: una,
11: no
1: pudor, fan una pudor que no hi ha qui s'hi estigui.
11: Petit.
1: Va, ara tornem.
14: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
15: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alert les mesures reguladores que prepara Estats Units. Possibles canvis als tipus d'interès.
16: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
17: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
18: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
19: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
20: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
21: Ja s'acosta.
22: 3, 2, 1...
21: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a la cursa de RAC1.cat.
23: RAC1. Aquest dimarts, doble menú de futbol a RAC1. A les 7, des de Madrid, Rayo Vallecano Espanyol. Els blanquiblaus volen aconseguir la segona victòria de la temporada.
24: Marcos amb el cap! El travesser, Marcos, un altre cop! Gol!
23: Amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. Més tard, a 2:15, Elx, Real Madrid, amb Damià López. I per rematar-ho, tu diràs, amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dimarts, Esport sense parar, de 7 a 1. Espanyol, Real Madrid i tu diràs. L'Espanyol juga a RAC1, una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: RAC1. Tots som un milió. Porta RAC1 i RAC1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
0: Escolta, descarrega.
21: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
1: Són les 5 de la tarda, 8 minuts. Ves per on ara mirant a la xarxa, el que és tendència a X és el Ventorro.
5: Ai?
1: I he anat a clicar a veure exactament quines novetats hi ha sobre el cas del Ventorro. I ves per on el Ventorro es lliga amb la causa per la qual el delegat del govern a Ceuta va plegar el seu segon, i ara el que s'apunta és que el delegat del govern a Ceuta va estar desaparegut 9 hores després de rebre la trucada del CNI, que va insistir en el seu allau. Per tant, ara se li demana al delegat del govern on era aquelles 9 hores.
5: Ai, carai.
1: La gent fa unes desaparicions
5: que realment es
1: desconnecten durant 5-6 hores,
5: i
1: que no sé
5: no
1: jo com es pot estar desconnectat 5-6-7 hores. És una cosa realment insòlita. Bé, doncs, pel que sembla, el delegat del govern
5: a
1: Ceuta...
5: Sí, que a Ceuta hi ha un Ventorro, doncs.
1: Bueno, ara, clar, per això és tendència a Espanya, ara mateix. La tendència és el Ventorro. Bé, dit això, aquí tenim un altre tipus de vent, que és el vent que arriba de Gran Bretanya, i és que ja és oficial. Oasis actuarà a Barcelona. Jordi Claret.
4: Doncs sí, la banda ho acaba d'anunciar, que ha presentat aquesta seva gira mundial i que farà parada a la capital catalana. Seran els dies 10 i 11 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ara bé, per aconseguir entrada, aquest cop serà una mica diferent, com que hi ha tanta expectativa i es podrien esgotar en segons a partir d'avui i fins al 17 de setembre. Tothom que vulgui intentar aconseguir-ne s'haurà de registrar al web oasisnet.com. Llavors es farà un sorteig i entre tots només milers podran accedir a la venda d'entrades. Ho podran fer amb un codi especial que rebran, i durant els dies 25, 26 i 27 podran comprar les entrades, dies 25, 26, 27 de setembre, en diverses franges horàries. El preu d'aquestes entrades podrà anar dels 85 als 255 euros. Més qüestions. En plana internacional, Donald Trump torna a deixar clar que no abandonaran la carrera de la intel·ligència artificial. En ple debat per si s'ha de frenar l'avenç de la tecnologia perquè no es torni perillosa, Trump diu que l'únic que necessita la IA és un president fort i intel·ligent, com ell es descriu en un missatge que acaba de publicar a la seva xarxa social. També defensa que ja tenen mecanismes per evitar que es descontroli, però que han de seguir potenciant el sector per guanyar a la Xina. Avui, que Brussel·les també n'ha dit la seva, la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea per una transició neta, Teresa Rivera, també creu que s'han de posar límits i aposta perquè la Unió Europea mantingui les seves pròpies regles del joc. També veu preocupant el consum d'electricitat que es necessita per fer funcionar la IA. N'ha parlat al Fòrum d'Europa que s'ha fet avui a Madrid.
6: Porque si consume mucha energía y no es tan fácil incrementar la energía disponible rápidamente, se pueden producir situaciones de tensión que acaben o bien incrementando de forma muy notable el precio de la electricidad, tanto para nuestros hogares como para la industria, o bien generando un rechazo que tampoco nadie desea que se produzca en la medida en que necesitemos estos centros.
4: Rivera assegura que els avisos de risc que han fet els gegants del sector són preocupants, un crit d'alerta que, per cert, avui també ha fet les Nacions Unides perquè consideren que la IA podria posar en risc els drets humans. Més coses. A Mataró, els bombers treballen en un incendi en una fàbrica tèxtil que ha provocat una gran columna de fum negre. El foc ha començat al migdia en una nau del polígon industrial de les Hortes, on s'han hagut d'evacuar més de 200 treballadors. També s'ha confinat durant una estona una escola que hi ha a un quilòmetre pel fum. Protecció Civil ha recomanat als veïns de la zona que es quedin a casa i tanquin portes i finestres. A hores d'ara, però, aquesta columna de fum ja ha desaparegut, però encara hi ha dotacions dels bombers treballant a la zona i inspeccionant l'interior de la nau. I la demanda col·lectiva que han presentat avui els veïns de Barcelona afectats per l'esvoranc del Putxet ja ha fet efecte. El ressò que ha fet que el govern hagi instal·lat una oficina permanent d'atenció als afectats al mateix barri. A més, els veïns també demanaven un tècnic independent, una mesura que podria arribar en els pròxims dies, ja que les dues parts es trobaran demà en una reunió. En una entrevista al Versió RAC1, l'advocada dels afectats, Carmen Pérez Pozo, lamenta que s'hagi hagut d'arribar fins aquí perquè l'Ajuntament i la Generalitat moguin fitxa i manté que la demanda l'han presentat perquè alguna cosa no es va fer bé.
7: La culpa final la Generalitat la transmetrà a qui sigui, no? A les constructores, als enginyers, a qui sigui. Però el cos de funcionaris de tècnics de la Generalitat, bueno, i suposo que sí que l'havien supervisat, però havia de vigilar que tot el que estaven fent s'estigués fent bé. No s'ha fet bé perquè, si no, no, el resultat no seria aquest.
4: El clot, recordem, va ser de 8 metres de diàmetre i de 4 de profunditat. I ara els esports amb l'Albert Bassas.
8: Avui es completa la cinquena jornada de Lliga Primera amb el partit entre el Villarreal i el Betis a les 9. Una victòria dels groguets els permetria sortir del descens i una victòria als verdiblancs empatar amb el Madrid en el segon lloc de la classificació només per darrere del Barça. Demà ja s'obrirà la sisena jornada intersetmanal en partit per l'Espanyol, que visitarà el Rayo a Leganés a les 7 de la tarda. Els Manolo González viatgen amb els mateixos futbolistes que van fer a Pamplona, excepte Jofre, que es queda a casa amb unes molèsties al pubis. També repeteix convocatòria el Real Madrid, que visitarà Elche a 9:45 de la nit amb les baixes de llarga durada de Militao, Rodrigo i Mendy. El dia que hem conegut l'horari del primer clàssic de la temporada a la Lliga Femenina entre Barça i Madrid, es jugarà a l'Spotify Camp Nou el dissabte 4 d'octubre a les 5 de la tarda. I en bàsquet, el blaugrana Darío Brizuela només té una forta contusió a la cama dreta que es va fer ahir a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida. Diu el comunicat del Barça que les proves mèdiques que li han fet avui descarten cap lesió òssia o articular.
9: L'estiu ja s'ha acabat, però tu encara tens ganes de festa. Prepara't perquè arriba el festival més èpic de l'any. El 31 d'octubre, vine a la Castanyada del Cabró Rock. Amb la Ludwig Band, els Amics de les Arts, els Figaflaues, els Catarres i molts artistes més. I només fins al 14 de setembre obtindràs 10 euros de descompte amb la compra de dues entrades. Entra ara a cabrorock.cat i aprofita l'oportunitat. RAC 105, emissora oficial.
4: I el temps, avui la calor ha sigut molt intensa per l'època i s'han superat els 35 graus a diferents punts de l'interior. Demà es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol i la temperatura encara pujarà una mica més. Tot plegat en espera d'un canvi important que arribarà dimecres i que portarà xàfecs i tempestes fortes, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona.

0: Doncs ho acabem de saber, tal com deia José María García. El rumor és l'antesala de la notícia. Ja feia dies que el Jordi Basté anava remenant el rumor i avui s'ha confirmat. Oasis finalment oferirà dos concerts a Barcelona a les portes del que serà l'estiu que ve. Tal com s'havia anat especulant, doncs, atenció, ja tenim dates, ja sabem com aconseguir les entrades, però això ho sap l'Albert Buscarons, que és coordinador de RAC 105. Albert Buscarons, bona tarda.
1: Bona tarda, hola.
0: A veure, primer de tot, quins dies estaran a Barcelona Oasis?
1: 10 i 11 de juliol de l'any vinent. Què passa? Que ara mateix a l'itinerari, abans de Barcelona hi ha Múnich, només 2 i 3 de juliol, i després de Barcelona, Amsterdam, els dies 16 i 17. Per tant, hi ha molt aire, molt espai entre dates, llavors diria que aquests dos s'acabaran convertint en 4, que podrien ser 10, 11, 13 i 14
2: bueno,
1: de juliol.
2: Bueno, si queda separat, semblarà un oasis.
3: Bravo!
2: Ah, gràcies, Maca. Gràcies a tu també per col·laborar.
3: Era ironia.
0: Bueno, puc fer la pregunta o ha de fer algun últim comentari?
2: És que ella sempre... No, l'ha fet ella com l'últim comentari.
0: Jo realment sembla sí. A vegades sembla un pati de col·legi. Bé, el que anem a preguntar a l'Albert Buscarons. Ja havien anat donant alguns senyals de que venien a Barcelona, no? En algun vídeo, sí, amb alguna samarreta del Barça...
1: Deien que farien un anunci avui a les 5 de la tarda i en aquest vídeo hi havia una imatge de Joan Miró. Això sumat a que el Diari de Sant ja havia publicat que vindrien a Barcelona, doncs això fa preveure que en aquelles dates el Metropolitano de Madrid estarà ocupat, segurament, per algun altre grup molt gran. Segur, perquè si no haurien anat a Madrid.
4: Què dius ara?
1: Segur, segur.
4: Bueno, com ho saps, això?
0: Però, a veure...
2: Què vols dir?
0: En què et bases?
5: Sí, sí.
1: No, mira, és una cosa que no és un rumor, perquè ho va dir un periodista esportiu a la cadena COPE, va dir que l'any vinent al Metropolitano hi haurien 11 concerts de Coldplay. Per tant, si no hi ha espai al Metropolitano, venen a Barcelona. Són 20.000 entrades menys per nit, però bueno, són concerts grans.
0: Quants concerts has dit de Coldplay?
1: 11. Això ho va dir Juanma Castaño.
0: I les entrades ja...
1: No, això no s'ha anunciat. Això ho va dir ell. Bueno, també va fer 10 Bad Bunny al Metropolitano.
4: Bad Bunny?
1: Jo diria que l'any vinent està molt ocupat aquell estadi.
0: Bueno, parlant de... Clar, és que m'has... O sigui, 8 concerts Coldplay.
5: 11.
0: Perdona, 11.
3: I Oasis era el segon plat Barcelona, eh? O sigui que ells haguessin
0: I avui, escollit. Perdona, home. Però ha arribat Shakira a Madrid, que déu-n'hi-do l'enrenou que hi ha hagut a l'aeroport. Podem... Doncs escoltem l'enrenou de l'arribada de Shakira, que ara el Buscarons també ens explicarà l'estat...
6: Sentimientos muy intensos, más bien, de alegría, de emoción, especialmente encontrar este recibimiento en un país en el que viví muchos años, un país en el que viví los años más importantes de mi vida. También... ¿Perdón?
7: Echabas tanto de menos.
6: Ay, sí, muchísimo. Y a mis fans que han estado allí presentes dándome cariño, apoyo, a mis fans españoles, en todo momento.
8: Fechas y fechas completas, con laute en todas las fechas.
6: Me alegra tanto volver a verlos y he traído lo mejor de mí y también lo mejor de nuestra cultura.
0: Eres la Yoko Ono del Futbol Club Barcelona. La Shakira, que arriba a Madrid i que... Perquè, clar, aquesta, també fa una llarga estada a Madrid.
1: Sí, aquesta és pitjor encara, perquè és residència europea. Només va a Madrid, si algú del continent la vol anar a veure. Són 12 nits, no consecutives, seran nits de cap de setmana, i és una ciutat, és tota una experiència. Obrirà portes a les 5 de la tarda, hi ha 9 pavellons en què tampoc et sé explicar ben bé què hi haurà a cadascun d'ells, però sí que ha anunciat que hi haurà concerts d'altres artistes, com Nati Peluso, com Amaya... Sí, sí.
2: El Julián Álvarez hauria de cantar allà.
1: Ah, sí?
2: Ja que no vol jugar a futbol allà a l'Atlètic de Madrid i li queda un any que faci concerts, perquè és un estadi de molts concerts. El tio podria triomfar d'això.
5: Sort de vostè.
0: A veure si digues, explica, sisplau.
1: No, que Shakira és això. I diuen que no està tancat, que no pugui afegir-ne alguna data més.
0: Ah,
1: que si la cosa està
0: no,
1: còmoda...
0: Que no n'hi ha prou en un mes, que exacte. Ho podem allargar encara més. No. I quanta gent més o menys fa...
1: Són 50.000 persones per nit.
0: Per nit?
1: Mhm. Llavors estem
0: un parlant... mes?
1: Sí. 600.000 espectadors a la residència europea de Shakira. Bé, fa molt bona pinta, eh?
0: Sí,
1: també no... et dic una cosa, que no s'ha publicat. Exclusiva.
0: Atenció, exclusiva.
4: Atenció.
1: Oi, espera't. Les obres...
9: Exclusiva.
1: Sí, les obres van a bon ritme, eh?
9: Exclusiva.
1: De l'estadi Shakira. Però la primera nit, que és la de divendres, no podrà accedir-hi la premsa. Les cròniques a tots els mitjans hauran de ser amb el concert de dissabte. Per tant, si el primer dia hi ha algun imprevist, passa alguna cosa, alguna cosa surt malament, l'afinaran i ja dissabte que entri les cròniques.
0: Bueno, tornem amb Oasis. A veure, parlem de com els fans hauran de comprar les entrades perquè no... A veure, no es fa de la manera clàssica.
1: És un tema, és un tema. No hi ha venda general. Tu no pots entrar aquell dia a Ticketmaster per fer cua per comprar entrades. No hi haurà cua virtual
3: doncs
1: perquè a la gira de l'any passat van haver-hi 10 milions de persones en aquesta cua. Llavors el que han decidit és, des d'ara mateix tu et pots registrar a la pàgina web oficial
0: ara
1: del
0: grup.
1: Ara ja pots.
0: A veure.
1: Des d'ara i fins les 5 de la tarda de dijous a Oasis i Net. Alerta amb
0: Som?
1: Aquesta
0: veure,
1: i amb mig.
0: A veure, atenció, perquè això abans el Jordi Claret s'ha deixat una i pel mig. A veure.
1: Oasisinet.com
0: Oasisinet. Però tot seguit,
1: sí.
0: Sense punt ni res. Per què apunta, senyor Virgili?
3: Perquè després és .com, això.
0: Per què apunta?
7: No sé per què heu dit que hem d'apuntar, doncs apunto.
0: Ja, però és que vostè, Oasis i la música d'ells, és que tant se li en fot, no? És
7: que
0: no
7: són aquests que cantaven,
0: sí,
7: ara.
0: Sí, és que el veig que apunta, no
7: m'agraden gens.
0: A veure, anem amb la dreta, això.
3: Mira, register for tickets, vale, jo ja hi soc, és oasis.net i és oasis.net.com,
1: exacte.
3: Realment, eh?
0: Oasisinet.com.
3: Inet. Uh-huh. Sí. Oasisinet.com.
1: Et registres amb les teves dades pel concert que tu vulguis.
0: I aleshores què?
1: I entres a un sorteig. Si surts guanyador, t'enviaran un codi. I aquell codi et permet entrar a la venda, que no t'assegura poder comprar entrades, perquè potser entres i tens 60.000 persones a la cua de l'Estadi Olímpic i tampoc n'aconsegueixes. Però si ets fan, molt fan, i no tens codi, t'aguantes, no pots comprar entrades.
0: Recordo que la Maria Xinxó, que és una hiper-mega fan de Taylor Swift, va, en el seu dia, quan va aterrar Taylor Swift, bueno, quan va... donar a conèixer els seus concerts per tota Europa, em va explicar que funcionava de la mateixa manera.
1: Exactament.
0: És a dir, tu et registraves amb una web i aleshores, si eres afortunat, t'ho deien i aleshores tu havies de comprar l'entrada. Però una...
1: I el mateix ha passat amb Celine Dion. Aquest cap de setmana que començava la gira també funcionava amb aquests codis.
0: De la mateixa manera.
1: De la mateixa manera.
0: Aleshores, perdona, però tu ara suposem que tu et registres i ets l'afortunat. Tu pots triar quina entrada vols, si la de les més econòmiques o les més cares, o et toca la que et toca?
1: Sí, si et toca el codi, et diran, tu pots comprar tal dia, tal hora. Ni tan sols això, hi ha 3 dies de venda i franges determinades. Et diran, amb aquest codi pots comprar, m'ho invento, divendres 24 de 5 a 7 de la tarda. I allà...
0: Però què pots comprar?
1: Sí que pots triar l'entrada que tu vulguis, sempre que hi hagi disponibilitat. Sí. Recordem que les entrades van dels 85 als 255 euros.
7: Jesus.
1: I diu la nota de premsa, els preus estàndard, el que vol dir que és possible que quan entris, amb aquell argument de l'alta demanda, hi hagi el famós preu platinum que dobli aquests preus.
3: Jo ja m'he registrat, però no he rebut cap correu, això també t'ho vaig dir, eh? Jo m'he registrat, hauria de rebre un link
0: però tu,
3: per poder
0: entrar. Però tu hi vols anar?
3: Doncs igual, si no les vendré, ja està.
1: El registre
7: molt
1: acaba.
7: Bé, molt bé.
0: Això sí que és fotre el pròxim. Perquè, clar, tu t'apuntes, no t'interessa, i clar, ara estàs ocupant una plaça, doncs és interessant a veure els Oasis.
2: Viciosa.
7: Desapunta't.
0: A veure, aquí tenim el seguit de concerts, que és el que diu l'Albert Buscarons, que si estan dies, per exemple, el mes de maig del 2027, si estan 1, 2, 3, 4 i 5 dies a Glasgow. El mes de juny...
1: 11 a Manchester.
0: 11 a Manchester. Uh-huh. El mes de juliol...
1: Ja arriben a Europa i fan Múnic, Barcelona, Amsterdam, París i Roma.
0: Que tu també pots apuntar...
1: A la ciutat que
0: vulguis. A qualsevol d'aquests concerts, perquè m'apuntava fa un moment la Xenia Lobo que la Maria Xinxó va anar a Polònia.
1: Exacte.
0: A veure la Taylor Swift. No, si aquí, tens... a Polònia arriba a tocar.
1: Si tens 8 correus diferents, fots cadascun dels teus correus en una ciutat diferent i a veure quina et toca.
0: Ja. El mes d'agost ja se'n van als Estats Units, Boston i Las Vegas, i el mes de setembre a Irlanda i tornen a... acaben a Gran Bretanya. Dit això, et creus realment el retrobament entre els germans Gallagher? És a dir, recordem que no es parlaven durant molts anys. I segons Alex Urina, que ha vist el documental presentat...
1: a Venècia.
0: Fa poc, a Venècia, Don't Look Back in Anger, que per cert també s'ha acabat d'estrenar al cinema... El Gorina diu que el que traspassa és que tot és teatre. A tu et consta aquesta teatralitat dels germans Gallagher?
1: Jo, per mi és un miracle, perquè l'any passat jo pensava que no duraria més de 2 dies, perquè és que és veritat que s'han portat sempre a matar, però diria que la relació ha millorat i ha millorat molt. Quan realment no et pots suportar, tipus aquells de Mecano, els dos sí. germans, que passaven una mica el mateix, José María y Nacho, i aquells no han tornat i no es volen ni veure.
0: Però ara que apuntaves Mecano, perquè aquest estiu va estar l'Anna Torroja pel Festival de Cap Roig,
1: sí.
0: O sigui, els que no es traguen, qui són?
1: Els germans.
0: Els dos, el José María Cano i el Nacho Cano.
1: Sí.
0: No l'Anna Torroja amb un dels dos.
1: Que és una mica el mateix que passava aquí, és una qüestió d'egos, que si la cançó que he escrit jo és el single i la meva no, i jo sóc millor compositor que tu, però jo sóc el frontman i tu no, i bueno, aquestes coses.
4: Esto le pasaba a los Billys, también.
1: Sí.
0: Bé, doncs, a veure, recordem la notícia d'aquesta tarda, 10 i 11 de juliol, als Oasis, amb aquesta manera d'aconseguir entrades, i m'agradaria conèixer l'opinió d'un rocker de capçalera com és Gerard Quintana. Home. Gerard, bona tarda.
9: Bona nit, malparits.
0: No, anava a dir que bona tarda.
9: Bona tarda, malparits.
0: Bé, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims del que seran els concerts d'Oasis a Barcelona.
9: Sí, i el que penso és que això dels Oasis no està bé. No portar-se bé, discutir-se, no parlar-se dins d'una banda és molt trist.
10: I tant.
9: No em passaria pel cap fer concerts amb el Sopa amb aquest ambient. Per això vull dir i dedicar una cançó.
0: No, si no es tracta,
9: unes paraules als germans Gallagher.
3: Una cosa, Gerard, vau fer, vosaltres també vau fer un documental, diguéssim.
9: Per dir-los
3: que l'ambient no era una bassa d'oli, tampoc.
9: No hi ha res més bonic en aquest món que la germanor.
7: Ara.
9: La germanor, els germans.
3: Sí.
9: No s'han de barallar mai.
7: I tant.
9: La fraternitat és el que fa moure el món.
3: Però amb el tió també dèieu que hi havia certes desavinences en molts moments, sobretot quan s'acabava el concert, que us cridava.
9: I els humans...
4: No t'escolta.
9: Els humans hem de buscar allò que ens uneix i no allò que ens separa.
7: I tant.
3: Per això mateix t'ho deia, perquè semblava que vosaltres tinguéssiu algun estiventós irreconciliable.
11: Amb el tió acostumen a haver garrotades, el tió.
9: Deia que s'han d'accentuar les diferències. Això és el que no s'ha de fer. És precisament així com comencen les guerres. I no volem una guerra per culpa dels polítics, que els donguin pel cul!
3: Home, va, Gerard.
12: No són ells que fa la guerra. La fan amb carn jove com vosaltres i com nosaltres. Per això us ho dic, que els donguin pel cul!
0: Oh, va.
9: Que els donguin pel cul!
0: Oh. És que t'hem demanat una opinió dels Oasis i m'ha sortit amb això.
9: Les guerres no són bones.
0: Gerard, ja està.
7: Ja no canta, fa mítings.
0: Reserva pels concerts.
9: Molt bé.
0: Li hem demanat a l'Albert Boscarons quines cançons creu ell que seran o que molt possiblement interpretin Oasis. A veure, per on comencem?
1: Home, si comencem per la primera, el gran himne dels 90 és el Wonderwall, aquella no podrà faltar. Aquesta que escoltem de fons, evidentment, és una altra dels seus himnes, Don't Look Back in Anger, Live

0: de quin sigui el grup, però és veritat que una banda que feia tant que no girava i l'any passat van deixar Europa fora, doncs tenia numerosa que fos una de les més demandades. I això és que les bandes de rock, de mica en mica, les mítiques es van fent grans i ja no els tenim girant. Bon Jovi, Iron Maiden, pràcticament, ja... Els Rollings, Metallica, no? Ja queden poquets.
1: A tot això, aquella gira dels Rollings que ocupaven a l'estadi Lluís Companys, que en aquell moment el Barça va tenir la sort que van desconvocar-la, aquella gira dels Stones, no se n'ha sabut més, no?
0: La van cancel·lar directament, al final allò no...
2: Imagina't.
0: Jo no, dubto molt, no?, que el Rolling torni a sortir de gira. No
1: bueno,
0: sé.
1: Escolta, jo...
2: Són més grans que jo, eh?
1: No sé, sí, home, però en els videoclips sí. I això els veig fantàstics, eh?
0: Sí? Bueno, és que bueno. Rodar un videoclip, clar, no es fotrat una gira...
1: No, però fa poc, bueno...
3: Va estar el guitarrista aquí a Barcelona l'altre dia,
1: sí.
3: Aquest fi de setmana.
1: Sí, a la sala... Crec que va ser a la sala
3: Rasmatà. Sí. Rasmatà, sí, mamon, allà, sí, sí. Tocant la guitarreta amb el cul.
1: Vaig estar a punt d'anar-hi, però vaig pensar... perquè té l'alicient que és el guitarrista dels Stones.
3: És el més jove.
1: Però clar, va sol i vas pensar...
2: El més jove.
3: 78 anys, el més jove.
1: Sí, però dic, ara aniré a veure aquest home, ens fotrà una turra dels seus temes, de les seves coses, i clar. El millor, per fer-se el diferent, no toca res dels Stones, que això a vegades passa. Vull dir que, clar, vaig pensar, aniré allà, que està la pasta...
4: Doncs diu que estan molt bé, el concert.
1: Sí, bueno, clar,
4: vull
1: sí.
4: Dir que bueno.
0: Preferiries el clarinet de Woody Allen?
1: Perdona, hi havia...
0: Ha de ser molt entretingut, aquell
1: concert. Perdent els buscarons, hi havia peregrinacions... de Barcelona, a on tocava Woody Allen a Nova York, a la sala, bueno, al bar on tocava, peregrinacions de gent que anaven allà i que els hi preguntaves, bueno, i com anava l'experiència? Dient, bueno, entres allà, el Woody Allen toca el clarinet,
0: mig adormit,
1: i quan acaba, toca el dos.
0: Sí.
1: I, bueno, però hi havia un munt de gent que anava a Nova York a veure Woody Allen. I després va venir ell aquí a fer concerts, crec que al Palau de la Música.
0: Sí, sí.
1: Que és cert, la major part del concert anava, doncs, fent caps cop de cop.
4: Anava dormint.
1: Però, bueno, quan li tocava tocar, quan li tocava bufava ell.
4: És el Cafè Carlyle de l'Hotel Carlyle de Nova York.
1: No sé si encara, crec que no sé si va encara, crec que no sé. Però en el seu dia sí, no, però en el seu dia sí que hi havia agernació de gent que havia anat a veure Woody Allen. Entre ells l'Antoni Bassas, que ho havia explicat, que et deia, bueno, vas allà i tal, però...
3: Amb la vixenteta.
1: Tampoc ell no...
0: Està bé el personatge, no? Però,
1: sí, però tampoc...
0: Jo hauria anat a Rasmatà a veure.
5: Tocava dos instruments.
1: Per això et dic que el Ron Good, no sé, vaig estar temptat a anar-hi i vaig pensar, hosti, no sé, vas allà i et foto una xapa de la seva música, que no la coneixes, quedes una mica, saps?
0: Dir, segurament.
1: Ara potser sí que va tocar temes del... No, a veure, si hi ha algun oient que hi va anar i ens ho pot explicar... doncs mira, que ens ho expliqui. 902...
3: 4775, que no sé el telèfon.
1: Aquest és el d'aquí, no? És el de RAC1, no?
3: Sí, mamon. 902-47-700.
1: És que això dels telèfons no...
3: Què collons,
1: ja. Ja me'ls he oblidat pràcticament tots. No
4: com
1: sé
4: és
1: ni
4: que
1: te'ls
4: saps tu, Leslie?
6: 902-47-700.
3: Perquè si treballem amb el Margarit.
1: Si algú va anar al concert del Rogut i ens ho vol explicar, doncs mira, doncs tot això que tenim.
0: Vaig a registrar-me a la web d'Oasis.
4: Escolta, no m'ha arribat el link,
0: no,
4: eh?
0: No, fins que no es tanqui el registre a les 5 de dijous, ningú rebrà res.
1: Però perdona, fins a les 5 del dijous no...
0: Sí, sí, un cop s'acabin és quan fan el sorteig i la loteria, i a partir d'aquí contactaran amb el guanyador.
4: Però... Revisa el teu correu i fes clic a l'enllaç que t'hem enviat, clar, ja estàs, jo no he rebut res.
1: Ja estàs
0: fins divendres ningú rebrà res. No tingueu pressa.
3: Mira spam, que no estiguen...
1: Ens espera el Toni Muñoz, que té novetats del cas Antic i d'altres novetats. Un aplaudiment per l'Albert Buscarons, que se'n va comprar les entrades d'Oasis. Vinga, gastar-se la pasta de 85 euros, eh? Espera que ho tenia per aquí.
2: 250.
1: No, 255.
2: 255.
1: Fem una pausa i tornem. Fins ara mateix.
3: Mira spam.
4: Que no.
6: Versió RAC1.
7: Presenta't a les oposicions de la Seguretat Social, perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
8: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
9: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
10: Descobreix els màsters de la Salle Campus Barcelona. Sessió informativa el 17 de setembre. Salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
11: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del L'Auto Plus.

0: Consulta les condicions de Kia Pones o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Brà valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Brà i La Vanguardia.
3: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
3: Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
6: Soc en Quim Masferrer. A partir del 9 de setembre seré al Teatre Borràs amb el meu espectacle Temps, una comèdia sobre la mort que ens convida a celebrar la vida.
7: Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
8: Vols assistir a San Diego Comic Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
9: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.

0: A veure, l'he dit a l'Albert Buscarons que s'esperés res, 5 minuts, perquè tenim el Lluís. Lluís, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda, mamón.
0: Respecte al Lluís. Que el Leslie, que ja va... Ja
2: home,
0: si a tu t'agraden els Stones, home, per favor.
2: Que sí, home, per això ens saludem com a rockero.
0: A veure, que vas anar a veure el Ron Good, el guitarrista dels Stones, a la sala Razzmatazz. A veure, explica'ns una mica...
3: Què?
0: Què va tocar, què no va tocar... A veure si ens pots fer la crònica del concert.
1: Bueno, una pena que no hi haguessis anat perquè t'ho haguessis passat molt bé.
0: Segur.
1: Va tocar cançons dels Rollings, va començar amb el It's Only Rock and Roll.
0: Vaja.
1: Després va fer una versió del Hey Negrita, de Rollings també. Va fer una altra versió del Honky Tonk Woman, però en plan una mica acústic, el Country Honk. I després va tocar també dels Rollings una que es diu Can You Hear Me Knocking. I després va tocar temes propis i va fer alguna versió. Però va estar fenomenal.
0: Bueno, doncs mira, ara m'estàs fent enveja, perquè vaig estar dubtant i vaig pensar, ara vindrà aquest home, i, o sigui, per tant, no va venir a fotre la xapa de les seves cançons.
1: No, que va, tot el contrari. A més, així, a distància curta, les coses s'aprecien molt més bé, i la veritat és que va estar molt, molt bé.
0: Ell què anava? Quina banda l'acompanyava? Quanta gent?
1: Anava, bueno, els músics jo no els coneixia, tots eren de més o menys de la mateixa quinta, menys el baixista, possiblement, i les noies que cantaven. Amb ell anava una noia que es diu Imelda May, que és irlandesa.
4: No la conec.
1: I després anava una noia de color, una noia negra, que també cantava de forma meravellosa. I els músics, ja et dic, eren ja entre 200 anys, excepte el baixista.
0: Bueno, això no, escolta, això no vol dir... No, anava a dir, disculpa, anava a dir que això no vol dir res, perquè jo abans, a les acaballes de la temporada passada, vaig anar a veure...
4: Aquí.
0: Ara no em sortirà el nom. Bueno, ja em vindrà.
4: Gaietà Renom.
0: Com?
4: Gaietà Renom.
0: No, és que no em ve al cap el aquí... Bueno, és igual.
4: José Guardiola.
5: Però que és un home o una dona que vas anar a veure.
0: No, un home que va fer... Que... Sí. Bueno, és igual, ja em vindrà al cap. I també la seva bandera de gent veterana, sí, i va sonar de... Va sonar
4: Rudy Ventura.
0: No,
2: ja quina cara tenia, més a més.
0: Ja em vindrà, ja em vindrà al cap, és igual.
1: Van sonar molt bé, la veritat.
0: Bueno, doncs, escolta, Buscarons...
2: Però llavors, tres cançons dels Stones només, eh?
4: 4 o 5 t'ha dit.
0: No, 4 o 5 t'ha dit el Lluís.
2: Bueno...
1: 4 segur, que eren el It's Only, el Hey Negrita, el Country i el Can You Hear Me Knocking.
2: 4 en 2 hores propina, eh? No?
1: Bueno, però va fer temes propis que també són molt tirant a Stones i a part alguna versió així grossera. Molt bé, va estar molt bé.
4: Bueno, és que no t'agrada res.
0: Home, exacte. Molt bé, Lluís, doncs escolta, t'envia una abraçada al Leslie.
2: Una abraçada, aviam si vens a veure aquí al Cire, collon, que només vaig a veure el de fora.
1: Home, ja m'agradaria, no sé quan torneu a tocar.
0: Quan torneu a tocar?
2: Mira, estem tancant ara un bolo aquí a l'Hospitalet de l'Infant, al costat del reactor, que hi ha una esplanada, i ara que estigui confirmat t'envio un correu postal.
5: Yeah.
1: I escolta, i el de veritat quan toquen?
2: Collons, el que t'estic dient, que estem aquí buscant-ho al Google, no tens Google? Doncs pues ja està, no diuen que la intel·ligència artificial és tan moderna i tanta revolució, collons, doncs pues busca-ho.
4: I tant.
0: Lluís, moltíssimes gràcies.
1: Vinga, vosaltres.
0: Gràcies, un aplaudiment per Lluís.
5: Efectivament, sí que m'han fet una pregunta, que és quin àlbum van treure el 95.
0: Ah, mira, te l'han feta, eh?
5: Perquè amb diverses opcions.
0: Hi ha un oient que ens ho ha apuntat, sí, que ens ha dit que quan s'ha inscrit, que li han preguntat, diu, m'acabo de registrar a la web d'Oasis, diu, compte, perquè no és fàcil, et fan una pregunta de fan, com quin àlbum van treure un any concret.
2: Doncs ho busques a l'intel·ligència artificial.
5: Aquesta és la que m'han fet, que era el Morning Glory, i aleshores et diu quina ciutat prefereixes, poses, i si estaries interessada en fer un paquet de viatge. És a dir, si tu voldries viatjar o no, pots dir sí o no. Carai. He dit que no, lògicament. I ja està, en principi jo estic registrada.
2: Molt bé.
0: I ara hi ha un oient fantàstic, els oients d'aquest programa són realment el millor del millor, que m'ha passat la playlist de Ron Good en el concert. I, home, no fa mala pinta, la veritat és que... Doncs era un concert per anar-hi. Què hi farem, tu? Decisions... En fi, a vegades prens decisions equivocades i aquestes són d'elles. Que ja està, ja ha passat, ja està fet, doncs, en fi... Esperem a veure que tornin els Stones.
2: Sí, d'aquí 10 anys o 20 tornaran.
5: He entrat a la vostra pàgina i em diu la venda online de l'evento de los Irex no està disponible?
2: A taquilla i amb caix. Deixa't estar de mamonada, que després entren aquí els pirates.
0: No esteu per registres?
2: No, collons, home, taquilla de tota la vida, amb talonari de paper.
5: Vale. És que clar, m'ha estranyat. Perquè...
2: Collons, hem d'anar aquí amb aquesta història. De fet,
0: a veure,
2: aquí...
0: A tot això, la Marta Gailà, que el Toni Muñoz ja ens acompanya, té una recomanació per tots aquells que necessitem...
2: La Marta Gailà, on està la Marta?
0: Perdó, la Montse Llussà. Té una recomanació per tots aquells que necessiten passar per l'òptica.
5: Senyor Marcelí, no sé per què m'ha vingut al cap vostè, que si necessita una òptica de confiança, apunti òptica Sanabra, al centre de Barcelona.
4: Està bé.
5: És una empresa familiar, que això sempre et dona confiança, no? Amb experiència en tot tipus de solucions per la vostra vista i oïda, amb possibilitat d'urgències. Tindreu ulleres normals en 30 minuts i progressives en 24 hores.
4: Sí.
5: Home, està molt bé. Podeu descobrir les noves ulleres auditives Nuance. I durant aquest mes de setembre, audiòfons al 50%. Imagina't. Això sí que és important.
4: I tant.
5: OpticaSanabra.com. 80 anys cuidant la teva vista.
0: Bé, a tot això, aquí ja m'ha vingut al cap, ja m'ha reproduït el nom, era Van Morrison, que també l'acompanya una banda que sona extraordinàriament bé, amb una, també amb una noia negra, i que té una veu espectacular, i la resta de banda tots són de la Quinta, que Van Morrison té més de 80.
5: Home,
0: per
2: més
0: tant,
2: de 80?
0: Sí, sí.
5: Brown Eyed Girl, aquesta és
0: una classe. Sí, no em va tocar cap de les conegudes, ni una, eh? Va arrencar 5 minuts abans del concert, i va acabar puntual, va marxar per on va entrar i ni bona nit ni adéu-siau.
4: Amb el caminador.
0: No, què va. I tocant el saxo, que es va quedar sense aire. Ara, si tu computes, perquè la gent, clar, hi ha gent de que critica que, clar, Van Morrison va entrar i va sortir... I
4: va tocant.
0: No, però vull dir que ca una hora i mitja, clar, però és que no parla. O sigui, acaba...
2: Només canta, no? Només canta.
0: Només canta una cançó rere l'altra, una cançó rere l'altra. O sigui, no parla, no diu res, no...
4: No fa mítings.
0: No fa mítings, clar. Aleshores, si tu ho ajuntes, si treus els mítings de molts, doncs potser sí que arriba a 2 hores. Bé, Àlex, sisplau, entrem en matèria i ho farem pendents del cas Andic, perquè els Mossos estan a punt d'acabar un informe sobre aquest viatge llampec de Jonathan Andic a l'Equador. Des de rastreig dels seus comptes bancaris, trucades o qualsevol detall d'aquella estada. Tot això, recordem que la defensa del cas Andic ja va dir que no hi havia res a investigar. Què intenta descobrir Toni Muñoz, la jutgessa, i quin rastre és el que estan seguint els Mossos d'aquest viatge que potser deixa alguns interrogants a l'Equador?
2: Doncs bàsicament el que intenten esbrinar és què va anar a fer Jonathan Andic el 24 de març del 2025, quan va marxar en un viatge llampec cap a la capital de l'Equador, Quito, i on va perdre el telèfon mòbil que duia el dia en què va morir el seu pare. Aquest mòbil, doncs, era molt valuós, o que ha estat molt valuós a l'hora de saber quins són els missatges que s'havia intercanviat amb el seu pare, els missatges que s'havia intercanviat amb altra gent, també amb la seva terapeuta, Maria Julia Luderwald, que ara mateix doncs, totes les informacions estem posant en el punt de mira. I ara doncs, els Mossos d'Esquadra ja porten un temps que estan intentant reconstruir tot aquell viatge, perquè hem de recordar doncs, que Jonathan Andic va dir que simplement va anar, era un viatge de feina, no va detallar de quina feina es tractava, va marxar el dia 24 de març i va tornar el dia 26 de març dient... o almenys explicant que li havien robat el telèfon mòbil. Tampoc va denunciar-ho, i a partir d'aquí doncs és quan espera el rastre del telèfon mòbil i es té aquesta incògnita sobre què és el que van a fer a Quito aquell 24 de març del 2025. Ara els Mossos d'Esquadra estan fent aquest informe, lliuraran a la jutgessa, també, aquesta era una petició de la Fiscalia, que van dir, escolta, mira'm a veure si podem esbrinar què és el que va fer a Quito, estan rastrejant els seus comptes bancaris, si va fer alguna mena de pagament, si va fer alguna mena de trucada, perquè s'ha de dir doncs, que en un primer informe, o almenys en unes primeres informacions que van sortir sobre aquest cas, el que es va dir és que va pràcticament apagar el telèfon mòbil, no el va fer servir a Quito, i va dir que li havien robat. Això recordem doncs, que quan el Jordi Basté, al Món RQ, va entrevistar el detectiu Paco Marco, de Método 3, no?, que treballa per la defensa de Jonathan Andic i pel despatx doncs, de l'advocat Cristóbal Martell, va dir que Jonathan Andic sí que havia fet servir el telèfon mòbil a Quito i que aquesta era una errada crucial dels Mossos d'Esquadra que demostrava que tota aquesta investigació tenia un biaix de cara a incriminar Jonathan Andic en la mort del seu pare.
3: En la tarificación española del móvil de Jonathan Andic saldrá, en la española, no hace falta llamar a Quito, saldrá si se ha conectado con Quito. Bueno, pues dice que entre el 23 y el 25 yo le he traído a usted esto para que usted lo pueda leer en la antena y decir si el teléfono de Jonathan Andic estaba o no estaba en Quito. Esta es la tarificación.
6: Mira, el dia 25 de març hi han trucades de roaming moltes hores, 9.35, 9.34, 14.39, 14.43, 15.23, etcètera, etcètera, amb un Mundo Ecuador, que deu ser el roaming que fa de la companyia contractada aquí, no sé si és telefònica o qui sigui, contractada aquí amb roaming.
2: Bé, doncs aquesta era l'explicació que donava Francisco Marco, el detectiu de Método 3 contractat per la defensa de Jonathan Andic, dient que sí, que hi havia hagut activitat d'aquest telèfon mòbil que després va ser robat, i ara doncs els Mossos estan ultimant, estan acabant d'enllestir aquest informe que lliuraran a la jutgessa i on jo crec que portaran bastanta llum el que és el que van a fer Jonathan Andic a Quito. De moment no ho sabem, però suposo que ho acabarem sabent i tindrem una explicació. El diari El País aquesta setmana publicava, per exemple, que Jonathan Andic havia explicat al seu entorn que van a fer un projecte editorial. No sabem d'aquest tipus, si estava fent un llibre o estava ajudant algú a fer un llibre, o van parlar de projecte editorial, veurem doncs, si realment s'acaba confirmant o no s'acaba confirmant. Un altre dels elements importants d'aquest viatge i que s'assuma a tot el reguitzell d'incògnites que s'arrosseguen en aquest cas és l'aplicació Salut, no? L'aplicació de Health de l'iPhone, i és que una de les sospites que ara mateix ja sobre aquest cas és que Jonathan Andic va desconnectar aquesta aplicació, la que compta les passes, la que compta la freqüència cardíaca, la que pot monitoritzar el teu estat de salut, doncs el dia abans de marxar a Quito, aquell 24 de març, doncs el dia abans, el 23, va apagar aquesta aplicació, va perdre el telèfon mòbil i quan li van donar el nou telèfon mòbil que li va donar l'empresa Mango, òbviament, quan va tornar, doncs aleshores és quan va tornar a activar aquesta aplicació de salut. Això també és un indici incriminatori.
4: Però per què?
2: Bé, doncs perquè d'aquesta manera va voler, en cas que sigui així,
4: fer veure que no va canviar...
2: Bueno, o eliminar qualsevol mena d'aplicació que el pogués rastrejar, no? Que no quedés constància de quin és el recorregut, clar, o les passes, o la seva freqüència cardíaca, o el que sigui. Recordem que aquesta aplicació ja va ser utilitzada pels Mossos d'Esquadra per reconstruir quina va ser l'hora exacta de la caiguda del pare Isaac Andic. Això va ser, segons aquella aplicació, recordem, a les 12 i 28 minuts i 20 segons és quan cau i quan arriba a baix, diguéssim, a les 12, 28 i 26 segons. Per tant, això, gràcies a aquesta aplicació, es va poder reconstruir l'hora exacta en què es va produir la caiguda d'Isaac Andic. Per tant, és una aplicació molt valuosa que serveix per monitoritzar els moviments de la persona que porta aquest telèfon mòbil, en aquest cas Jonathan Andic, que va apagar, veurem si sospitosament o no, si té alguna explicació, aquesta aplicació.
0: Hi ha una cosa que et volia preguntar, i és que s'ha reconstruït la caiguda amb una mena de, podríem dir, de ninots o dummies, o com li vulguis dir, com un maniquís, no sé.
5: Crash test dummies, que és com n'hi diuen, no? Que són aquest testeig...
0: Que simulaven el mateix pes i l'alçada d'Isaac Andic. Però no s'ha fet cap reconstrucció dels fets, és a dir, no s'ha portat a Jonathan Andic a fer el camí i expliques i en aquest cas que expliqués ell què va fer en cada moment, no? Això per què no s'ha fet aquesta reproducció?
2: La veritat és que no ho sé. Però també,
0: en aquest cas.
2: Sí, sí, és una reconstrucció que normalment es fa en qualsevol mena de crim o investigació de presumpte crim, i en aquest cas hagués estat molt valuós, no?, veure acompanyat, no?, a Jonathan Andic, acompanyat del seu advocat, juntament amb la fiscalia, la jutgessa, que reconstruís exactament quines van ser les passes que va fer el 14 de desembre del 2024, quan finalment doncs, el seu pare va caure de forma fatídica per aquell terraplén a Montserrat. No s'ha fet, no sabem si es farà, jo no descartaria tampoc que es fes. El tema és que s'ha d'anar avançant en aquesta investigació. També et diré que quan es va detenir Jonathan Andic, jo també pensava que hi hauria més feina feta de la que està feta, no? És a dir, al final hi ha una sèrie d'indicis, però ara encara es continuen fent tota una sèrie d'informes, no? Es continuen analitzant les converses i potser això, quan es va detenir Jonathan Andic, ja es podia haver fet, no? És a dir, al final tu requises el seu telèfon mòbil, investigues exactament les converses i ja hauries de tenir aquesta feina feta perquè és un any i mig després que passin els fets quan detens a Jonathan Andic. Però, en fi, jo aquí, aquest és el dubte que tenim. I la reconstrucció, doncs ja veurem. Jo no descartaria que es fes. Sí que és veritat que em van fer, doncs, els Mossos d'Esquadra una mena de proves pericials, no?, per veure exactament quina podia haver estat la caiguda, la trajectòria, a partir també, doncs, de l'autòpsia, no?, que recordem, doncs, que Isaac Andic només tenia, no tenia ferides a les mans, i només tenia ferides a la part dreta del cos com si hagués caigut per una mena de tobogan. I això és el que diu l'autòpsia, no? Per tant, van agafar aquests maniquís i van fer caure, doncs, aquest maniquí amb aquesta posició per saber exactament si era possible que fos una caiguda o hagués estat una empenta o un cop o el que sigui.
4: Però
2: que
4: una empenta hauria caigut de mans. Lògic.
2: I una relliscada també, o no?
4: No, una relliscada no, perquè la relliscada pots anar relliscant.
2: I no poses les mans?
7: Claro.
4: No.
2: No?
7: No, home, clar. Marcelí,
4: depèn de com caiguis.
7: Home, t'intentes agafar.
5: No? Quan rellisques poses les mans, no?
0: És el primer que fas.
5: Diria jo.
0: És el primer que fas.
4: Poses si les mans per agafar-te. Però si rellisques de cul, no?
7: Però si caus de costat.
0: Home, però no...
4: Però imagina't que rellisquis de cul. Els dos peus se te'n vagin.
0: Sí, però comences a caure i intentes agafar-te.
4: Però si no et pots agafar enlloc?
0: Bueno, no, o
7: sigui, t'arrapes en pots.
0: Exacte, t'agafes en pot. Vol que ho provem? A tot això hi ha un recurs presentat per la defensa contra les mesures cautelars imposades a Andic, com la de presentar-se al jutjat.
4: Que rius per sota.
0: No, a mi no fa cap gràcia. Jo li dic que veig tant d'insistència.
4: És que em sembla que has fet un comentari molt desagradable.
0: No, li dic, si vol, ho provem, anem un dia al lloc dels fets i el llenço i a veure si s'agafa amb les mans o no. Ho provem.
4: Tornem-hi.
0: Tornem-hi.
2: Però el senyor Marcelí sempre li ha agradat tot això, sí, de les proves pericials,
5: sí,
2: no?
5: Sí, que li agrada, sí que li agrada.
4: Vostè, a mi m'agradaria ser-hi.
0: És que és no. Més, jo el veig a vostè, que no sé, sembla que estigui esperant que, la, que els Andic que li envien, no sé, un val per...
4: Si volen, jo...
0: Veus, sí, un val de roba per...
5: Descompte.
4: Qui he de dir que és innocent?
0: No, si jo no dic
2: un
0: res.
2: Un jurat popular ho decideix.
4: Exacte.
2: En cas que arribi a judici.
0: Que es va presentar un recurs fa 4 mesos i de moment cap notícia. Què està passant aquí?
2: Bé, el que està passant és que això ha anat a caure a la secció 9a de l'Audiència de Barcelona, que és una de les que triga més en resoldre qualsevol mena
0: de recurs. I tant que triga, perquè s'ho calma.
4: Sí, noi.
2: I clar, tu imagina't que Jonathan Andic no estigués en llibertat i estigués a la presó.
0: Clar.
2: Tu creus que un tribunal pot trigar 4 mesos resoldre un recurs?
0: No, jo crec que no.
2: Bé, doncs ha caigut en aquest tribunal, que és especialment lent, i bé, això és el que està passant. 4 mesos per respondre a la petició de la defensa de Jonathan Andic en contra del seu empresonament, perquè recordem que ell, al final, li van dictar una ordre de presó al·ludible amb una fiança d'1 milió d'euros.
0: No, és que si no estaria a la presó.
2: Sí, exacte, sí, ell va pagar la fiança, però igualment va recórrer aquella decisió de dir, escolta, és que és infundat els arguments que han presentat per enviar-me a la presó, perquè considero, doncs, que tots aquests indicis no tenen prou força. Aleshores, ara el tribunal haurà de dir si tenen prou força o no, si està ben dictada aquella presó o no, i és important perquè, clar, al final és un element extern, un actor extern que analitzarà aquest cas de la mort d'Isaac Andic.
0: A veure, canviem d'història i anem amb una entrevista que ha fet el Toni Muñoz a la nova cap dels Mossos, Sílvia Catà, a La Vanguardia, entrevista que ens hem llegit amb interès. Primeres impressions de qui serà la nova cap dels Mossos?
2: Bé, jo s'ha de dir que la Sílvia Catà vaig ser de les primeres persones que la va entrevistar ja fa uns quants anys, quan era la número 2 de Barcelona, i sempre m'ha donat una bona impressió, i aquesta setmana passada, com vam fer aquesta entrevista, doncs també.
0: És la primera entrevista que dona després de l'anunci de la remodelació de la cúpula dels Mossos. A partir d'aquí, quines sensacions et va generar i quin és el seu projecte a partir d'ara pel que fa com a cap dels Mossos?
2: Bé, és una aposta continuista, és a dir, al final el que farà és seguir una mica amb la mateixa línia que s'ha vingut treballant en els últims dos anys, amb Miquel Esquius. Miquel Esquius no és que el facin fora del cos, sinó és que es jubila. I aleshores doncs, han de buscar una altra persona que el rellevi. En aquest cas han triat a Sílvia Catà, que ve de la regió policial de Girona, i que aposta per la mateixa línia, no? És lluitar contra les armes blanques, lluitar contra el crim organitzat, lluitar contra la multireincidència, que ara és... bàsicament els tres principals problemes que té Catalunya a nivell delinqüencial. A mi em va agradar una pregunta que li vaig fer i que ella doncs, va ser molt sincera, però jo li vaig dir, és veritat que les dades que ens proporcionen sempre els Mossos d'Esquadra acaben sent bones, no? Al final no sap si és que les cuinen molt o realment responen a una realitat, no? Al final els delictes van baixant, l'any passat van baixar un 6, després van baixar un 8, ara van baixar un 11%, però en canvi la percepció que té la ciutadania és que...
8: A tope,
2: és que hi ha delictes, hi ha molts delictes i hi ha una percepció d'inseguretat.
8: Hombre, parla amb els Mossos.
2: Parla amb els Mossos.
8: No,
9: si és que ha parlat amb la comissària en cap. 5
8: ganivetades ahir,
2: Sí, sí. I aleshores, clar, ells et diuen, bueno, no, és que potser el que hem de fer és parlar més amb la gent i no les dades.
9: Sí, deixa parlar el Toni Muñoz.
2: Diu, les dades...
8: L'oeste a gogó,
9: que parli amb els Mossos, i veurà.
2: Diu, les dades no ho aguanten tot, i potser els Mossos hem de treballar més al carrer, parlar amb la ciutadania i preguntar-li què li està passant, no? I aleshores, d'aquesta manera, tindran un feedback molt més directe. Escoltem com ens ho explicava.
10: Incrementant els efectius per treballar la investigació criminal, el tema del crim organitzat, i l'altre, treballant en prevenció, val? Intentant avançar-nos a que es cometi el delicte i sobretot en proximitat, que és un dels plans que vull desenvolupar. Sé que el comissari Esquius també ja l'ha implantat i ara el potenciarem més amb aquest ingent de recursos humans que tindrem en aquests propers anys. Fer prevenció, estar al costat de la ciutadania, mirar-la als ulls i preguntar-li què li passa, perquè sempre dic el mateix, no sempre les dades policials ho aguanten tot. Hem de baixar del cotxe i preguntar a la gent què els passa. Amb aquesta relació de proximitat amb les persones que fan vida a Catalunya, jo crec que podem reduir la percepció d'inseguretat.
2: Doncs aquestes són les explicacions. A mi em va semblar molt sincera, no? Al final...
5: Molt humana, no?
2: I molt humana.
5: També.
2: Sí, sí. Per tant...
8: Sí, però tu agafa i parla amb els Mossos.
2: Bueno, ja ho és.
8: Què és el que està fent? No, però jo refereixo als que estan allà patrullant i dius, oye, què passa? I d'on són els que...
5: Justament és el que està dient ella.
9: Bé, la Sílvia Catà, que serà nomenada...
2: Demà,
9: no? Demà dimarts.
2: Demà serà nomenada oficialment com a nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra.
8: No, bueno.
9: Doncs anem amb un últim cas, que és aquest cas que de tant en tant el Toni Muñoz ens porta, que és aquest cas del jugador, un jugador de bàsquet que es diu, el que s'anomena el cas Slaughter, aquest jugador que el Real Madrid va falsificar la seva fitxa, que en el seu moment el jutge no el trobava... Bueno, és un col·laborat d'aquests que no arribem mai...
2: Que no s'acaba mai.
9: Ara, el Toni Muñoz ens porta novetats.
2: Aviam. Jo us intento explicar ja ho explico com si fos quasi la meva vida, perquè la gent ho pugui entendre.
9: Bueno, és que això, perdona, quants anys fa que ho remenem,
2: no
9: això
2: sé,
9: del
2: molts,
9: cas Slaughter?
2: Molts, aviam, els fets són de l'any 2015.
9: Està clar que la justícia espanyola, aquest cas, no li interessa.
2: No li interessa
9: gens. No vol remenar... aquest tema, però vés a saber si per ordres d'algú o el que sigui, però és un tema
8: que
9: no...
8: Perquè és el Madrid.
9: No, bueno, clar, és que afecta un títol del Real Madrid.
7: No com mira.
2: No, afecta a dos títols.
9: Afecta
2: la Lliga ACB i la Copa del Rei, perquè aquell any el Madrid ho va guanyar tot, va guanyar l'Eurolliga també l'any 2015, i tot ho va fer amb la participació d'un pivot, que es deia Marcus Slaughter, que era nord-americà, i que amb la temporada començada es va nacionalitzar Equatoguinea. Això s'ha de dir... que, perquè la gent que no estigui molt avesada amb el tema del bàsquet, hi ha una sèrie de països, per un acord que es diu Cotonou, que són països del Pacífic i africans, que si tu aconsegueixes un passaport d'aquests països, comptes com a comunitari i deixes d'ocupar plaça com a extracomunitari a la Lliga CB. Per tant, hi ha molts jugadors americans que no seran mai seleccionats amb la seva selecció, no, d'Estats Units, i que veuen com una bona oportunitat per seguir jugant a Europa perquè no ocuparan plaça d'extracomunitari. En aquest cas, doncs, Marcus Slaughter va fer aquesta via, va aconseguir la nacionalització, la nacionalitat equatoguineana, sí, sí. Uh-huh. I ho va fer amb un passaport que va comprar per 30.000 euros en efectiu, uh-huh, amb un altre jugador del Real Madrid, que es deia Richard Nguema, que en aquell moment jugava, bueno, és de la cantera del Real Madrid, i que en aquell moment jugava als Malabo Kings de Guinea Equatorial, val? Què va passar? Doncs que en principi Marcus Slaughter va seguir jugant fins que la pròpia federació de bàsquet es va adonar que el passaport i el número de passaport de Marcus Slaughter de Guinea Equatorial, el número era igual que el d'un altre jugador que també s'havia nacionalitzat de Guinea Equatorial, també americà, que es deia Andy Panko i que jugava al Fuenlabrada. Aleshores, clar, van dir, ostres, això no pot ser, i se'n van adonar quan Marcus Slaughter ja havia guanyat la Lliga i la Copa amb el Real Madrid. Què passa? Doncs que, clar, va fer servir un passaport, es va, diguéssim...
9: Falsificació del document, no?
2: Es va falsificar aquest document, va jugar, i per tant seria una alineació indeguda.
4: Bueno, Barça. Però ell no ho sabia, representa.
2: No és igual, però al final tu jugues amb un passaport fals, i també s'ha dit...
5: Home, no ho sabia, senyor Marcelí.
4: Tu a saps veure, el número... Tu saps
5: vostè ha pagat que... alguna vegada per un passaport?
2: 30.000 euros? Ara, un passaport, no, en teoria, és gratis o val res, sí, 20 res. Euros l'expedició, no?
4: No sé què val.
9: Bueno, doncs vostè avui, què passa? Que està o sigui, per fer la contracrònica, no? Cada cas que abordem, vostè li busca l'altre punt de vista,
4: és que
9: no?
4: És important tenir-ho, sí, present.
9: Encara estarà a favor de Slaughter i de que el Real Madrid li mantingui...
4: Tu compres el passaport.
9: Sí, home, per 30.000 euros ja has de pensar que aquí hi ha alguna cosa que és estranya.
4: Home, jo no ho sé, jo no m'hi he trobat mai.
9: Doncs és el que li estic dient. No s'hi he trobat mai, doncs ja...
5: En efectiu,
9: és el que diu el Toni Muñoz.
5: En efectiu.
2: Sí, 30.000 euros van pagar. Clar, què va passar? Doncs que al final ningú sap d'on va sortir aquell passaport i el número era igual que el de l'altre jugador, Andy Panko, i per tant estava claríssim que era falsificat aquell passaport, no? Això es va obrir unes diligències judicials, van a declarar Marcus Slaughter, van a declarar Andy Panko, van a declarar el seu agent...
4: Perquè clar, el Panko aquest podria ser que fos el seu o el falsificat.
2: Bueno, clar, què vols dir? Que un dels dos era el falsificat i l'altre... No, s'ha de dir que hi havia un certificat d'autenticitat que es va emetre al consulat de Guinea Equatorial a les Canàries.
4: Mort, Déu.
2: Que quan li van preguntar al cònsol de Guinea Equatorial de les Canàries, van dir que no sabia ni de què li estaven parlant.
9: Què m'estàs explicant?
2: A mi què m'estàs explicant?
9: Mira, no? M'apunta el David Solans, renovar-se el passaport, 30 euros.
2: Mira, doncs 30.
9: De 30 a 30.000, potser es van equivocar les zeros.
4: Sí. Bueno, a vegades hi ha aquestes petites confusions.
9: Sí, hi ha un decalatge.
5: 30 euros, I per què 30 euros també penses, no?
8: I bé que pagueu els bitllets d'avió.
9: Per la feinada que fa que fan tots els funcionaris que treballen per tu. Uh-huh. I que et fan el passaport. I agraït has de sortir,
5: I tant.
4: I amb molt bona cara.
2: I ara accepten targeta, abans ho havies de donar amb efectiu.
9: Sí, no, ara, exacte. Abans havies de donar amb efectiu. I sense canvi. O sigui,
4: no hi havia canvi.
9: No, havies de portar-ho, exacte. Ara, per sort, ja tenim la targeta. Tot va evolucionant amb el segle passat. O sigui, no ens allunyem del segle passat, però tot va tenint la seva evolució. Bueno, anem al cas que ens ocupa, perquè ara ja sabem
2: el que ha passat.
9: Exacte.
2: Doncs... es va obrir les diligències l'any 2015, tot va anar evolucionant...
9: Estem al 26.
2: Estem al 26. Però al novembre del 24 es va celebrar el judici. I dius, home, doncs ara ja, on hi havia? Estaven cridats tots, no? Sí. Andy Panko, Slaughter, la gent del jugador, aquest Nguema que havia fet d'intermediari, i un altre...
4: Aquest és el que va cobrar.
9: El ritme que va aquest judici sembla que esperin a que Slaughter palmi.
2: No, home, no, de tan lents no, perquè... Home,
9: no, t'esperes, bueno, ja morirà algun dia i aleshores no pots portar-lo a declarar, no pots condemnar, sobreseído, i al Madrid li mantenen els dos títols. Clar.
2: En aquest judici estava personat el Futbol Club Barcelona com a acusació, perquè es considerava perjudicat aquest assumpte. Jo vaig ser l'únic periodista que va assistir a aquell judici.
5: Estava sol
2: a la sala, seguint el judici.
9: Va generar a la premsa de Madrid un gran interès.
2: No hi havia ningú. Només estava jo, que vaig a Madrid, no em deixaven entrar, i vaig dir, escolta, vinc de Barcelona, m'he llevat a les 5 del matí per arribar al judici, deixa'm entrar. Home. Sí, perdona. I aleshores vaig veure el judici...
5: Sol,
2: tot
5: ja,
2: escolta. Sol, vull dir... Sí, sol.
4: I vas veure el Panko i tot.
2: Sí, eh? Bueno, el Panko estava a cara seva, ho va fer per videoconferència, però els altres sí que havien...
5: Ni el Panko hi va anar.
2: No, ni el Panko. No, però saps qui tampoc hi va anar? És Slaughter. Estava citat...
5: En canvi, el Toni Muñoz allà,
2: No, van dir que, ostres, al final no l'havien pogut trobar, no? Van
4: fer el judici sense... M'hauria fet por que no m'haguessin...
2: Van fer el judici sense Slaughter. es va celebrar, va anar un policia nacional que va dir que efectivament aquell passaport era falsificat. Vull dir, el cas no era d'una gran complexitat, no? Era claríssim que aquell passaport era falsificat i s'ha acabat. Sabeu quant de temps ha trigat aquesta sentència?
9: Ah, però ja la tenim.
2: Home, del novembre del 24, bueno, estem al...
9: No, és que
2: el setembre del 26 no, ja la tenim. Però aquella sentència en la qual no hi havia Slaughter. 2 anys per dictar una sentència. Aquí el que ha passat s'ha de dir, també. I s'ha de una mica de comprensió. I és que la magistrada ha estat de baixa aquest temps. Però clar, tu també pots pensar, home, si la magistrada està de baixa, s'arrossega tota una causa, perquè al final l'única persona que pot dictar una sentència és la persona que ha fet el judici.
5: Ah, no pot ser una altra.
2: No pot ser una altra.
5: Doncs llavors és normal.
2: Però clar, 2 anys per dictar una sentència...
9: I què diu la sentència?
2: Bueno, doncs que el passaport, efectivament, era...
9: I ara què?
2: Era fals. Però, clar, aquests fets són imputables a totes les persones que van ser jutjades, però no a Slaughter perquè no es va presentar. Aleshores, clar, hi ha un ordre de busca i captura contra Marcus Slaughter, que s'ha de dir una cosa, aquí també ho vam explicar, i és que quan es va dictar aquesta ordre, de dir, ostres, que no el trobem, no s'ha presentat a judici, està en paradero desconocido...
9: Sí, que ens ho vas explicar, sí, que el va trobar un recent...
2: Exacte, un policia en pràctiques.
9: Un policia en pràctiques.
2: Clar, però és que abans ja l'havíem trobat nosaltres. És a dir, bueno, anaves a Instagram i posaves Marcus Slaughter, i posaves Marcus Slaughter, però aleshores... i sortia Austin, Texas, que és on
9: viu
2: ell. I ja està, ell... havia anat, s'havia deixat veure, vull dir, no estava amagat aquest senyor. Aquest senyor havia anat també a veure un partit del Real Madrid quan van fer una gira americana i va penjar una foto posant a la Madrid quan estava a Austin, Texas. Doncs on estava Marcus Slaughter? A Austin, Texas. Fins aleshores un policia en pràctiques, això ho posava, un policia en pràctiques ha trobat...
9: localitzat. I ara què?
2: Van enviar les autoritats americanes allà per notificar-li que havia d'anar a judici, ell es va donar per assabentat,
9: sí,
2: va signar el formulari... I quan ja pensàvem que ja estava tot fet perquè ara ell es presentés a un judici aquí a Madrid, doncs aquest full estava mal mal complimentat.
9: Venga,
2: i s'ha de tornar a fer. S'ha de tornar a fer.
11: El judici?
2: No.
11: Ah,
9: el full.
11: O l'han de tornar allà a Texas?
2: Han de tornar a anar a Texas, hòstia, no han de tornar a avisar les autoritats americanes.
7: És mala suerte.
2: Que tornin allà una altra vegada, que designi un advocat.
9: No hi ha cap mena d'interès...
2: Cap mena.
9: ...a que això, que aquest cas es resolgui. Això està... És claríssim. És Florentino... La mano larga de Florentino.
7: Són casualidades de la vida.
9: Mm. Sí, sí.
2: Sí, i al final... Sí que és veritat que tu llegeixes la sentència... I és evident, no? És a dir, al final, aquesta jutgessa explica doncs, que
9: el passaport
2: de Panko i el de Slaughter, malgrat que no el pot citar perquè no estava present a la sala, són falsificats.
7: I Negreira?
2: Per tant, quan
7: el jutgin... Per què hablamos de Negreira? Això sí que és un caso grave.
2: Quan el jutgin a Slaughter, serà igual aquesta sentència que hi ha coneixent. Però clar, el Barça, per exemple, no pot recórrer perquè no hi ha una sentència condemnatòria contra Slaughter. Hi ha pels mateixos fets d'un altre jugador, però no de Slaughter.
7: No lo vais a ver. Eso no lo vais a ver. Estará con demencia. Cuando llegue el momento, estará con demencia.
9: D'això n'estic no bastant segur. Que crec que no ho veurem mai, això. Perquè, clar, només em faltava que em diguessis que el funcionari que arriba perquè complementi troba l'Slaughter, li fa signar el full, o aquest paper, i ara arriba aquí el paper i... No està ben complimentat.
2: S'ha de tornar a fer.
9: Va.
7: Això no lo vais a ver en la vida. Bueno, però per què?
2: Clar, el que passa és que ara el Barça no pot demanar per la via esportiva que li retirin els 2 títols de la Lliga CB.
9: No interessa.
2: Del rei al Real Madrid.
7: No es pot
2: activar la via esportiva fins que no existeixi una sentència condemnatòria contra Slaughter que certifiqui que el seu passaport era falsificat.
7: I això que li diga, jo soy juez. No, pues ya está. Si la justicia va así, pues va así. No lo vais a ver.
9: Toni Muñoz, moltíssimes gràcies. Ara tornem.
7: ¿Cómo te llamas tú?
12: RAC 1. Salomon estrena casa al cor de Barcelona.
13: Descobreix la nova Salomon Store al carrer dels Arcs 10, a tocar del Portal de l'Àngel. Un espai premium on trobaràs tota la col·lecció de running per trail, gravel i asfalt i també dissenys d'esport style que marquen tendència a la ciutat.
12: Nova Salomon Store Barcelona, carrer dels Arcs número 10.
14: A veure, repassem, ulleres sí, necessari sac de dormir també, aigua per tres dies sí.
15: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres però no saps quan en surts.
16: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
17: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
18: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a...
19: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
18: T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
20: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
21: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
22: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
23: RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
24: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
23: Per analitzar l'actualitat.
25: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat. No,
26: hi havia...
27: Quan no, Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
25: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
23: I també per aprendre i passar una bona estona.
28: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
25: No hi tenia TV3.
28: I tenia Antena 3.
23: Els vespres a RAC1 tenen un nom. Anna Ballonesta.
24: El 9C. Us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
23: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC1. Tots som 1. Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
29: Accessible. Pràctica. Fàcil.
23: Ràdio en directe.
29: Contingut a la carta.
23: Podcast.
29: El que vols. Quan ho vols.
23: A l'aplicació de RAC1.
9: Dos minuts, arribarem a un quart de set del vespre. Novament, Jordi Claret, bona tarda.
2: Bona tarda de nou.
9: Saludem a Dona... Ai, anava a dir Jordi Claret. Parlem de Donald Trump, sí, que diu que Rússia i Ucraïna han acordat no atacar-se les seves infraestructures energètiques.
2: Sí, això
9: és... pactes totalment absurds, perquè mentrestant hi ha fet tota l'autorització per les dues parts d'anar-se matant uns als altres, per tant. En fi, és d'aquestes coses que en el món de la guerra són més absurdes que els monòlegs de Miquel Gila. Endavant.
2: Veurem en què es trasllada aquest anunci de Donald Trump, que l'ha fet a través d'un missatge breu a la seva xarxa Truth Social, on ha dit això, que Rússia i Ucraïna han signat o han acordat una treva per no atacar-se en aquests punts claus per l'energia. Trump afegeix també que l'escalada de preus del combustible que estem vivint no es deu a la situació a l'Orient Mitjà, sinó precisament a l'augment dels atacs entre Kiev i Moscou a Europa. Però la realitat és que el preu del petroli torna a fregar els nivells preocupants del març, just quan va esclatar el conflicte a l'Iran. El barril de Brent, la referència europea, s'ha consolidat per sobre dels $100 fins a arribar a màxims de pràcticament $108 al barril en la jornada d'avui. Per això les benzineres, tot i el descompte del el govern espanyol, el dièsel continua car, a 1,84 € el litre de mitjana, i la benzina puja un puntet més i surt de mitjana a 1,86 € el litre. També estan en números vermells avui les grans tecnològiques, que noten el neguit per l'avenç de la intel·ligència artificial. La jornada està deixant correccions a la borsa per les companyies de tot el món que més milions hi han invertit, una caiguda que es demostra de manera general al Nasdaq, que agrupa firmes com Nvidia, Microsoft,
0: Microsoft, Google o Apple, també ho ha notat, però sectors com els dels semiconductors que fabriquen els xips per la IA. En aquest cas, les caigudes són, per exemple, del 8% a Infineon o del 7% a ASML. Aquesta tarda, Donald Trump ha rebaixat també les preocupacions dels grans magnats del sector, pel sector IA. Trump diu que l'únic que necessita la tecnologia és un president fort i intel·ligent, com ell es descriu, i assegura que es mantindran ferms en la carrera per guanyar a la Xina. Des de l'altra banda, el portaveu xinès del Ministeri d'Afers Exteriors, Guo Jiankun, demana sentit comú.
1: Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per tothom i orientada al bé. Difondre relats amenaçadors en confrontacions o la competència malintencionada només pertorbarà el procés per una governança global de la IA i no servirà pels interessos de ningú.
0: Avui, per cert, l'ONU també ha posat el crit al cel perquè considera que la IA podria posar en risc els drets dels humans. A casa nostra, els bombers donen per estabilitzat l'incendi que des d'aquest migdia crema en una indústria tèxtil de Mataró. El foc continua actiu i el cos continua treballant a la zona per evitar que es propagui a altres naus que hi ha en aquest polígon industrial. Tot i això, les últimes hores, les flames han anat clarament a la baixa i els bombers són optimistes. L'incendi ha obligat a evacuar més de 200 treballadors de la planta i empleats d'una deixalleria propera. I d'aquí uns minuts, Salvador Illa compareixerà per definir el rumb de la segona meitat de la seva legislatura, una conferència que arriba en un moment delicat per algunes de les seves conselleries pel mal moment, per exemple, de Rodalies o del conflicte amb els sindicats d'educació. Illa també té entre mans el repte per l'accés a l'habitatge, perquè els preus no s'han frenat i, a banda, pretén donar protagonisme als joves, una intenció que veurem en què es tradueix. Parlarà a les 7 des del Museu Marítim de Barcelona.
3: L'estiu ja s'ha acabat, però tu encara tens ganes de festa. Prepara't perquè arriba el festival més èpic de l'any. El 31 d'octubre, vine a la Castanyada del Cabró Rock. Amb la Ludwig Band, els Amics de les Arts, els Figaflaues, els Catarres i molts artistes més. I només fins al 14 de setembre obtindràs 10 euros de descompte amb la compra de dues entrades. Entra ara a cabrorock.cat i aprofita l'oportunitat. RAC 105, emissora oficial.
0: I al temps, avui la temperatura s'ha disparat i s'ha arribat als 37 graus a la Ribera d'Ebre i al Priorat. Demà es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol i la calor encara serà una mica més intensa. De cara a dimecres s'espera un canvi important que portarà xàfecs i tempestes fortes a les comarques de Girona i Barcelona i també obrirà la porta a una bona refrescada.
9: Gràcies, Jordi. Arnau Vila, bona tarda.
4: Bona tarda.
9: Avui molts jugadors...
4: Veus.
9: No, molts jugadors parlant, donant entrevistes sí. A tutti i plen i a molts mitjans de comunicació.
4: Sí, però...
9: Què ha passat avui?
4: Fa especial il·lusió la que... Bé, vindrà l'Aleix París del Temps Afegit.
9: Ah,
4: perquè,
9: molt bé.
4: Saps a qui he pogut entrevistar?
5: A qui?
4: Amb la Marta Ramon. Anthony Gordon. Ah. Anthony... No li fa il·lusió, veig.
5: Bueno.
4: Home, només me'n fa a mi d'il·lusió. Què passa? Sí, veig que... Ja veig que sí... Doncs bé, sentirem Gordon.
9: No, que està molt bé, escoltar Gordon.
6: De moment encara no ha fet cap gol, eh?
4: Però què?
6: Sí. De moment no ha fet
4: bueno,
6: cap gol.
4: Ha fet 5 assistències.
9: Exacte, és que aquí...
4: No, cadascú
9: ha de mirar el paràmetre per on sigui.
4: Al final, les assistències...
6: Mira, l'Aidemi ja en porta 2, eh?
4: 3.
6: O 3, això.
4: Aviam si ens aprenem.
9: Bueno, per tant, tindrem Aleix Pariser, com tal com em deies...
4: Amb Anthony Gordon.
9: Amb aquesta entrevista que farà, que escoltarem el... Tu diràs aquest vespre.
4: Sí, per tant, hi ha algun fragment al temps afegit.
9: Sí, per anar fent boca.
4: Per anar fent boca.
6: Hi ha un cartell al cap del Barça que diu l'Antoni Gros és català.
4: Sí, senyor.
9: Sí,
4: senyor. Sí, senyor. Doncs mira, també...
9: Aquestes distraccions que té... que té el personal.
4: Sí, bueno, la gent es distreu. També repassarem el partit d'ahir amb el Lluís Carreras, un altre cop pluja de gols, però potser la primera pàjara una mica, per dir-ho col·loquialment.
5: Ja no es lo que era, senyora, ja no es lo que era.
4: Van ser 20 minutets a la segona
5: part. Sí, i quants gols han queixats?
6: Sí.
4: Dos.
5: Haguéssim pogut ser.
4: Bé, doncs això ho parlarem amb el Lluís Carreras i amb una pregunta del dia que ja acumula molts vots, perquè avui us preguntem per les declaracions de Lamine Yamal dient que ell i Mbappé són els millors del món i que ell es mereix la pilota d'or.
5: Ja s'han empollat els fons.
4: I us preguntem si us agrada la seva sinceritat.
5: No.
4: Bé, és una opció. Hi ha una de les opcions que és sí, no m'agrada la falsa modèstia o no em recorda l'estil Madrid.
6: Ara!
9: I...
5: L'han de vendre al mercat d'hivern.
8: Hores d'ara està 29-71.
4: I quants vots, Montse? Digue-ho.
8: A mi no, jo no els tinc els vots
4: doncs,
8: aquí.
4: Uns 1.400 i pico vots a aquesta hora de la tarda.
9: I, però apunta'm que guanya.
4: Guanya que
8: a la... Voleu saber?
4: Sí.
9: No, sí,
4: a la gent no li agrada.
8: El que ha dit el senyor Massa.
9: Home, no li agrada.
8: Em recorda el Madrid.
5: No.
6: Home, és que recorda el senyor Mbappé.
5: Sí, ja, no, jo... Perdona.
6: Sí,
5: no,
6: la gent no para de dir-li que és el millor del món, i al final quan ho diu ell, s'enfada. Doncs no li diguis.
7: Jo no li dic.
6: Però la gent li diu.
7: Però jo no.
4: Però i si ho és?
7: Però no ho és.
2: I si, però si ell realment creu que és el millor del món, per què no ho pot dir?
5: Perquè no, sembla Cristiano. Jo soy el más guapo.
2: Aleshores preferiu la falsa modèstia.
7: No.
2: Perquè si,
7: no,
2: mut, perquè és el que... Muti a la gàbia. No, perquè és el
7: que... Muti a la gàbia. No. D'esto no hablo.
2: I si li pregunten... Mire, vostè a la gàbia i pel precipici.
5: És el Cristiano de Rocafonda.
10: Com ho fa, el Cristiano?
5: Jo soy el más guapo. El más guapo.
2: Però si sembla el Crispin Flanders que sortia amb Pepe Nadal.
4: I rico.
5: Jo soy el más bueno.
2: Ara està imitant a Cristiano Ronaldo.
11: Sí. Que puyo ser rico, puyo ser guapo, igual, ser un gran jugador, les persones tenen envidia de
2: mi. I el fa igual. Bueno, també posats així, també podria imitar igual a la Minya Mal, ja posats...
5: Però això, és el Cristiano de Rocafonda.
10: A veure, faci fàcil, la Min.
5: Jo soy el más...
2: Però és que tots els fa igual.
5: Que tinc el pelo rubio.
2: Però ara de qui fa?
7: De la Min.
5: Jo Min.
7: Que no veus que fa de la Min.
2: Home, ja ho veus, però si es fa tot igual, com
7: que
2: ho sàpiga.
7: Que tinc el pelo rubio, que m'ha... Hi ha una diferència terrible.
5: I que soy mejor.
10: Però si els fa igual.
5: No, que
2: és
5: a la Min.
2: Realment és tristíssim, els fa igual. Què tal, Rocco?
12: Molt bona tarda a tots.
2: Com estàs? Doncs benvingut a la nevera del...
10: Home,
2: està meravellosament
10: bé.
2: El congelador de...
12: S'està molt bé.
2: He vist que quan has arribat t'he vist ventant, que és que fa molta calor.
12: Perquè he vingut caminant i ha sigut un gran error encara. Haig d'esperar.
2: No, això de venir caminant. O vas molt d'hora, o si no, arribes amb la cancel·lada suada.
12: Però...
2: També portes un polo que...
4: Gruixudet.
2: Que és un polo d'hivern, eh?
7: Això
2: és... Bueno, jo el veig una mica llanut.
12: Està hecho con cortina de teatro.
2: El veig llanut.
12: Tu has vist aquesta temporada que vas amb, com diuen els americans, t-shirts.
10: Samarreta.
12: Samarretes així...
2: És amb, home, aquest, amb la calor que fa, aquest... és el més fresc que he trobat,
12: sí, sí.
2: És la samarreta aquesta.
12: I aquesta...
2: I a més...
12: Aquesta va uns calarons, eh?
2: I a més és elegant, vull dir, perquè...
7: Sí, sí, no, però no, sembla que es vingui a arreglar el cotxe.
4: Però s'ha de reivindicar la samarreta llisa.
2: Clar, samarreta llisa.
12: Però al damunt portes alguna cosa quan surts al carrer?
2: No, perquè avui vaig a BTV, vaig al programa El Bàsics...
12: Ah, sí?
2: Sí, sí, avui trepitjaré les instal·lacions de BTV, que no, crec que no hi he estat mai.
12: No has estat mai?
2: Crec que no.
12: Vaig estar dimecres a la presentació de la nova graella de la temporada. Hi ha un parell de programes que m'interessa moltíssim i hi ha un que tinc moltes ganes de veure que s'estrenarà els diumenges, que es diu...
10: Atenció, el
12: tinc anotat.
2: No, perquè... no, és que porto un bloc amb 74...
12: Es diu Torn de Guàrdia.
2: Ah,
12: han seguit durant 8 capítols la Guàrdia Urbana de Barcelona. Com treballen, el que es troben per les nits i també en els torns del matí, i hi haurà alguna sorpresa.
5: Hi ha algú que parli de Rosa Perar?
2: Hi ha una sorpresa.
12: Que ens trobarem sorpreses de coses...
2: Pot ser que el cotxe patrulla i vagi Jordi Basté?
13: Gràcies.
2: No, ho dic perquè la pel·lícula Cronos ha estat un dels impactes. Que...
12: I
2: fa un cameo al Jordi Basté.
5: I fa una pregunta en castellà.
2: Sí, però això és el de menys. Però vull dir que no sigui que la sèrie hi surti, el
12: cotxe
2: patrulla.
12: Qui és el representant del Jordi Basté que tanca aquestes coses? Perquè recorda que va tancar també amb el del Roures, també.
10: L'Eugenio, Woody Allen...
2: El Woody Allen sortia a la Fundació Tàpies, que estava allà fent un còctel. I, perdona, la pel·lícula Eugenio surt amb una ensaïmada...
5: Perrocot.
2: Ara tenia un matí... Va posar una perruca. Pobre Basté.
12: Ara tenia un mateix representant que Javier Bardem. Perquè els hi tanca uns fitxatges brutals, eh?
2: Sí.
12: Doncs Torn de Guàrdia és un dels formats importants de la temporada, els diumenges a la nit, i ara us explicaré més coses.
2: Val, perquè... doncs mira, després d'aquesta pausa ens ho expliques.
5: Soy un más guapo.
14: Versió RAC 1.
15: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
16: Avui et volem parlar d'una compra encara millor. D'una compra rodona que, a més d'omplir el teu cistell, pot ajudar a impulsar la investigació de l'Alzheimer. Del 14 de setembre al 14 d'octubre, quan passis per Caixa, participa en l'arrodoniment solidari. Amb aquest petit gest, destinaràs la diferència a la Fundació Pasqual Maragall. Petites diferències són les que ho poden canviar tot. En Malleu Origen, el gust és nostre.
17: Quan rasques un rascat de l'11, ho trobes. Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
26: No, no, no, no!
17: I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb el Rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Comença la temporada 26-27 de l'Auditori de Girona.
18: T'hi esperen Amaro Freitas i Momi Maiga, Marc Pujol, Quartet Casal, Salvador Sobral,
13: Ludovic Tessier, Els Pets, Niña Pastori, la Ludwig Band, El Pot Petit,
18: Gerai Cortés, Sondra Rabbanovski, Café Quijano, Cecil McLaurin i molts més.
13: Consulta tota la programació a auditori.girona.cat. La música viu a l'Auditori de Girona.
19: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
20: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
21: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
20: Truca a Verisure al 900-903-744.
21: Verisure.
22: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
25: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
23: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
26: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.

0: Doncs saludem com cal el Rocco Eisenhauser. Rocco, bona tarda.
1: Bona tarda, bona tarda. A veure, comentar-vos, deixa'm passar un moment per la 2CAT, perquè la 2CAT ha començat ja tota una sèrie de programes que estaven ja la temporada passada. La Gemma Nierga, amb el Cafè d'Idees, que li han canviat el plató, li han posat tot de fusta, ha quedat preciós.
0: Més gran.
1: Tot i que no és més gran, perquè l'espai és el que és. Però la sensació, perquè com han tret el bar aquell, aquella barra, l'han fet tot més espaiós, dona caliu, també.
2: La tassa és més gran o és igual, la tassa de cafè?
0: La tassa és la mateixa.
3: I li han ampliat també l'horari.
1: L'horari, efectivament.
0: Per tant, ampliació en tots els sentits.
1: Sí, sí, va començar dilluns, el dia 11, millor dit, el dia de la Diada, un programa especial, i avui ha començat altres programes regulars de la casa, de la 2CAT, com és l'Altaveu Pati, que és la tertúlia, podríem dir, social i política que fan a la 2CAT d'una a dues de la tarda, i després l'Altaveu, el magazín de la tarda de la Danae Boronat, que també ha començat ja la nova temporada a la 2CAT. Això anirà progressivament a anar estrenant nous formats. Recordem que la roda de premsa, amb tota la graella, moltes de les coses ja les hem avançades, serà el dia 8, i recordem que un dels plats forts de la 2CAT d'aquesta temporada, d'aquesta tardor, és jo crec que podríem dir que és la tornada del Toni a la tele després de... Estava pensant, no sé quants anys fa que no fas un programa de tele que presentis.
0: Molts anys, sí. Des del... El darrer va ser el concurs del...
2: El Som Com Som.
1: I parlem de quin any?
0: Hauria de buscar-ho. Fa anys, fa anys.
1: Anys.
4: Potser 15, 15 ben bons,
0: No és possible, no els porto comptabilitzats.
4: No ho sé.
1: Ara la Montserrat ens està mirant 15 anys.
0: Crec que el dia que ho vaig...
2: 5 o 6, 5 o 6, 7.
0: Però vostè com ho sap?
2: Bueno, perquè més o menys tinc la idea del temps, com passa.
1: No.
2: M'hi fixo en com passa el temps.
1: No.
2: Vaig comptant minuts.
1: Més. Bé, en qualsevol cas, és un dels plats forts de la...
0: La sintonia em diu l'Àlex Arbiol que...

0: Tantes coses al cap.
1: Sí,
0: Rocco.
1: Tantes coses.
2: Li patarà el cap.
1: I recordeu, per la gent que viu a Barcelona també, que es fa a Barcelona, es grava a Barcelona, la qual cosa és al centre, és a dir, no heu d'anar a Sant Cugat, és molt més fàcil perquè és el... aquí a la Superilla de Barcelona, l'Eixample. Així que espavileu-vos. I després, mira, ara que estàvem parlant de BTV, novetats de BTV d'aquesta temporada...
2: Sí. Que, sí, sí, que home, ens comentaves aquest, el, com es diu, aquest de la Guàrdia Urbana? Que es diu, que...
1: Tor de Guàrdia.
2: Tor de Guàrdia. Yeah. Tor de Guàrdia és una de les novetats.
1: És una de les novetats importants de la temporada.
3: El fotomató, que lo fan, el fotomató.
1: No, però corria per allà, el vaig veure. Corre per allà. Tinc un parell de documents de...
2: Home, fan una grella força consolidada, BTV,
1: sí.
2: Que té programes que estan...
3: El Monegal, està?
2: No, Monegal no. Tampoc ja no. crec que no.
1: Però, escolti'm,
2: ja no fa.
1: Està fa molt de temps.
2: Monegal i el lloro que ell,
3: el
2: Perico.
4: El Pepito.
2: No em facis dir un paren, perquè si em dius...
4: El lloro.
2: Bueno, no sé, que sortia amb un Perico, sí, amb un lloro.
3: El Canario.
2: El canari. El canari del Monegal.
1: El Pepito.
2: Sonava un ocell que el tenia en Monegal.
1: Encara viu el Pepito, eh? Jo crec que mentre visqui el Monegal...
2: Ara, en el seu dia, el Monegal, a BTV... Amb
1: era el programa més vist.
2: Ho va petar, eh?
1: Sí. Mira, haig de dir una cosa.
2: Ho va petar.
1: El personal de BTV estan somrient des de fa un any amb el canvi de direcció de BTV. Perquè va ser un malson l'altra direcció que van tenir a BTV. I jo, quan vaig arribar allà, fa un any, a la roda de premsa m'explicaven: ostres, estem alliberats, perquè ha sigut un infern.
5: Fixa't.
1: Tal qual, eh? No he trobat ni un treballador de BTV que tingui bons records d'aquella època. Ningú. I ara porten un any amb el canvi de direcció i ho porta la Georgina Ferri, que ve del diari Ara. Ostres, somriuen tots.
5: Fixa't.
1: És a dir, ha hagut un canvi de 180 graus.
5: Imagina't.
1: És a dir, m'han explicat una sèrie de coses que, evidentment, no ho explicaré, però ha canviat molt la cosa per allà.
2: Coses de l'anterior etapa, vols dir?
6: Coses fortes.
0: Què són aquestes trompetes?
3: Parece mi el Salcedo abuelo.
2: Que no es poden explicar, pel que veig. No cal.
0: Home, alguna mica,
2: no entrarem al detall. No entrarem en detall.
1: Van tenir molts problemes i ara estan més que contents,
2: escolta,
1: perquè
2: hi va haver un canvi i estan més contents.
1: Sí, molt bé, sí, sí, sí. Faran un programa els dimarts a la nit que es diu Jaciment Barcelona. Portem...
2: De què es tracta, això?
1: Doncs de les excavacions que s'estan trobant a Barcelona, un grapat d'excavacions, que estan obrint, perquè com estan... Tot són obres a Barcelona.
5: Sí, obres.
1: Quan fan obres...
3: Lo peor que te puede pasar, que te salgan ahí...
1: Perquè s'atura tot.
3: Te paren la obra, vienen ahí los arqueólogos...
1: Recorda el mercat de Sant Antoni.
0: Barcino, clar, era Barcino, llavors es troben...
3: Jo que sé què era, però hi ha quatre piedras de mierda...
1: La història de Barcelona, a través dels jaciments, és el programa que anirà la nit els dimarts. I recorda el mercat de Sant Antoni?
2: Sí, home,
1: que van obrir, van trobar allò, aquella muralla romana...
2: Bueno, allò va estar aturat...
1: Anys!
2: I el mercat el van reobrir després de no sé quants anys i la part del jaciment que es va trobar, que l'han deixat a l'aire lliure...
5: Que es pot veure, sí.
2: Bueno, allà s'hi pixen i s'hi caguen.
0: Ah, mira que bé.
2: Que és una mica la idea del respecte al que és el jaciment.
1: Un dels programes que ja porta, ja crec que són 15 anys, renova amb nova temporada, que és el Va Passar Aquí, que anirà la nit... va cada dia diari, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, poca broma, competint amb el TN, amb bon rendiment, i me vaig trobar, per casualitat, el responsable del programa. I va parlar.
2: Ah, sí?
1: Sembla que et coneix. Toni, estic amb el responsable del Va Passar Aquí, aquest programa que ens agrada tant, de BTV, que passen coses de les coses que passen a Barcelona i de coses que aprenem molt que no sabíem. Doncs és el Ferran Cera, que a més està molt content perquè ha renovat. Avancen alguna coseta que veurem aquesta temporada i alguna cosa que ha cridat l'atenció.
7: Hola, Toni, què tal? Com estàs? Em fa gràcia.
1: El coneixes, el Toni?
7: Sí, el conec molt. De fet, li he de dir, aprofito per dir, Toni, demà a les 9:30 hem quedat quedat per una reunió, recorda-ho.
2: Sí?
7: Que...
2: sí, és cert.
4: Ah, molt bé, carai.
2: Llavors, aquest... és cert, demà tenim reunió.
7: Portem 15 anys, 19 temporades, més de 250 programes, gairebé 1.500 reportatges, i Barcelona encara està per descobrir després de 1.500 reportatges. Aquesta temporada, per exemple, explicarem la relació espiritual i emocional i de

0: l'enamorament que tenia Prince, el cantant de Minnesota, sí, amb Barcelona, que va venir a la tardor del 93, es va enamorar de Barcelona, llavors amb una fotografia de Barcelona era el que precedia el seu estudi, però no només això, sinó que la portada del seu següent disc era com va ser Barcelona, justament amb una reixa que hi ha al davant de la seva família, vull dir, una relació gairebé espiritual amb Barcelona.
1: Doncs és un de les... I crec que també estava festejant amb una noia espanyola, potser Prince.
2: Sí, Prince va...
1: És que em recorda,
2: sí,
1: em sona
3: Prince?
1: Sí, sí. Oi que estava festejant, sí, amb una noia espanyola?
2: Va tenir una de les... De nòvia o de parella.
1: La recordo molt guapa, espectacular. Sí, sí. Una noia
2: que, per
1: molt
2: ser,
1: guapa...
2: aquest programa que comentaves...
1: Va passar aquí.
2: Va passar aquí, també ha posat en marxa una altra experiència que també està, que crec que està molt bé, que és que segons a quins indrets, que això s'està instal·lant a diferents llocs, hi ha una placa amb un dels llocs històrics, aleshores tu acostes el mòbil a la placa i com si fos un QR. Sí. Aleshores se t'obre el QR
4: i
2: surt el vídeo del va passar i t'explica la història d'aquell lloc que tu... No sé, per posar un exemple, doncs, no sé, una plaça,
4: una font,
2: una escultura, doncs, t'explica la història d'aquell lloc.
1: Ah, sí?
2: Això també, doncs sí, això vull dir que, bueno, és interactiu.
3: Més que espanyola, era nord-americana, Maite García. El que passa és que, com que van viure a Marbella, sí que se'ls va vincular molt aquí.
1: Es diu Maite García i
2: és nord-americana. No digas claro porque no tenías ni idea.
1: Sí, porque
2: lo hemos preguntado. No tenías ni idea y ahora te estás poniendo la medalla.
1: No, porque yo soy discreto.
2: Pero es de un Maite García.
1: Pero yo tengo casa en Marbella.
2: Sí, sí, pero es llatina.
1: Yo tengo casa en Marbella, me vas a decir.
2: Sí, pero feien el que deia el Ferran Cera, sí que feia estades aquí. I la prova és aquesta portada, que no recordo de quin disc, que ell surt al davant de la Sagrada Família.
4: Mira, mira. Què és això? És un que té un mal de Sant Vito.
2: Silenci.

0: sí, surt la reixa de...
1: I és com és el
0: com
1: disc.
0: És el disc del...
2: Un altre dels clàssics de BTV és la porteria del Pito Abril. Corria per allà, porta també un grapat d'anys. Sí. També té un missatge per tu.
3: Toni, estic amb el Pito Abril. Excompany teu a l'època del Cafè d'Idees. Perquè la gent, per posar en context una mica la gent. El Pito, fa quants anys que fas la porteria?
4: 20 anys. Van començar el setembre del 2006,
2: molt
4: després
2: bé.
4: De guanyar la Champions de París.
3: Algun missatge pel Toni? I perquè recordem que se'n va a la 2CAT, també, a banda d'estar RAC1.
4: Home, doncs, res, que tingui molta sort. Ell em sembla que també celebra moltíssimes temporades del programa, tant a RAC1 com abans a Catalunya Ràdio. I res, tio, i que continuï amb aquest... amb aquesta alegria que el caracteritza.
3: Tu que vas treballar a Sant Cugat molts anys, ets un clàssic d'allà, algun consell?
4: Mira, que no perdi aquesta connexió que té amb la gent, que és el que jo he comentat abans, que quan m'han dit, escolta, quin és el secret d'estar 20 anys fent el programa? Doncs, sobretot, que parlem el llenguatge que parla la gent, i parlem de temes que són els temes que interessa la gent, en aquest cas el futbol, no?
2: Sí.
4: I jo crec que ell té aquesta connexió també amb la gent, i que per això el seu programa funciona tan bé.
0: Bueno, gràcies, Pito. Bueno, a veure si aquesta temporada també ens visita un dia aquí al Temps Afegit, cosa que em va fer a mi personalment molt, molt feliç. Una abraçada i bona temporada. 20 temporades.
5: Imagina't.
0: Va ser un dels pioners d'aquest... no diria el pioner, perquè mai saps que va ser el pioner.
5: D'aquests programes de futbol.
0: Però d'aquest format, sí, jo recordo la Barberia. Del qual, el programa del que anirà fan, no sé si recorda, Rocco, on es feia una barberia i hi havia un barber que fins i tot en algun moment s'arrencava amb algun tros de sarsuela. Aleshores estaven asseguts tots amb unes cadires de barber. I
5: parlaven de futbol.
0: I parlaven de futbol. Passa que ara hauria de recordar qui hi havia. Hi havia Jaume Sobrequés, hi havia, crec que l'Ernest Benac, i alguns més que estaven a la barberia parlant de futbol. I d'aquí es va transformar, no sé, amb el pas dels anys
6: a la calle.
0: Exacte, a Enric Lacalle. Vull dir que,
2: jo recordo del Pito Abril que presentava el Telediario, l'informatiu.
0: Mira, Jaume Camps, Francesc Baltasar...
5: Ara.
0: I els que hem dit. Sí, sí. Per tant, aquest va ser l'inici de la barberia i després va passar a ser la porteria. Sí, però va ser, diríem, dels precursors
5: d'aquell
0: format, format televisiu.
2: Ara passarem pel Festival de Televisió de Vitòria, perquè el Xavier del Teil ha donat un premi.
5: Ah, sí?
0: Què dius ara?
2: Per la seva trajectòria.
0: M'ho dius la veritat?
5: Sí, t'ho dic en sèrio.
0: Home, des d'aquí, home, per favor.
2: Ara, va ser una mica caòtic, eh? Perquè va presentar un premi...
0: Ell va presentar, però no li donaven.
2: Sí, i després ell, com a referència, li van dir, escolta, vols presentar uns premis? I va ser un caos, eh? Jo crec que l'hauries de comunicar el dia d'aquest.
0: Va ser un caos o...
2: No. Anem directament al del TV, ara passo per TV3, però...
0: A veure, ara... Primer, què escoltarem? Rebent el premi o ja lliurant el premi?
2: No, ell explica que ha rebut, perquè el premi no li van donar aquest dissabte a la gala, sinó que li van donar durant la setmana, perquè recorda que el festival dura uns quants dies, per la seva trajectòria, i llavors ell va recordar a la gent que estava allà, que hi havia tota la cúpula de televisió, és a dir, tothom!
5: Sí.
2: L'any vinent preparat, perquè potser has d'anar, eh? Perquè allà a Televisió Espanyola donen premis, també. Conec el director de la gala.
0: Posa'm el del teu.
2: Doncs atenció que...
0: A veure.
2: Que jo tinc un premi, eh?
7: Compañeros de la Forta, premios. Has dado muchos premios hoy, eh?
8: Muy bien premiados y tal. Yo tengo un premio también.
7: Que te han dado un premio, es verdad.
8: Sí.
7: Pero hoy no es tu día. Tu día te lo dieron el jueves, ¿no?
8: Bueno, pero tengo
7: pues
8: un premio... pero tengo un premio festival que también quiero...
7: Pero hoy no, o sea, ya te lo dieron el jueves.
8: ¿Tú tienes un premio festival?
7: Yo no tengo premio festival.
8: Yo tengo un premio festival y quiero... Sinceramente,
7: pero ya le agradeciste el otro día.
8: Es la gala ahora.
7: No,
8: yo tengo un premio festival.
7: Pero no es del festival de la clausura. Tú eras del jueves.
8: Es festival. Tengo un premio festival.
7: Tiene un premio festival. Hasta dar un aplauso del Tel que tiene un premio festival este año. El siguiente premio.
8: Pero yo no da un discurso como los que tienen el premio festival.
7: Bueno, el jueves no hablaste.
8: Pero tengo un premio festival, que lo sepa.
2: Sí. Ja,
0: doncs des d'aquí nosaltres ens ha quedat clar que té un premi festival, per tant...
2: Sí, però reclama que vol donar un premi ell.
7: El siguiente premio es para el programa de 4, lo sabe, no lo sabe.
8: A ver, un momento.
7: ¿Qué?
8: Un momento. Esto, aquí sí que entro yo. A ver, el copyright de la calle lo quiero tener yo.
7: Bueno, ya, a ver, tú, pero es verdad que empezaste hace mucho tiempo, es una cuestión de edad.
8: Claro, es un programa
7: pero que hace... empezaste hace mucho tiempo en la calle, pero ahora hay otros programas.
8: No, ya, si a mí me parece muy bien y me gustan, pero yo quiero tener copyright, quiero cobrar de AISGE, de SGAE, de la Renfe, de ADIF, de la UNICEF. Sí, de todo lo que sepa, la puta madre que sea.
7: No, pero
8: que quiero cobrar.
7: No vas a cobrar, pero podemos hacer una cosa. Si quieres, para resarcirse así un poquito, pues puedes entregar tú este premio, ¿te parece?
8: Ah, vale, perfecto, soy entregador.
7: Eres entregador.
8: Vale.
7: Espera, que lo digo yo. Con todos ustedes, Xavier del Tel.
8: Gracias.
7: Venga.
2: I comença a fer l'entrega del premi i se n'oblida de dir de què és el premi.
8: Recogen el premio Chuso Jones, Ana Brito y Raúl Zafra.
7: Se te ha olvidado esa frase.
8: Nada. Hostia, que no he dicho que premio. Perdona.
9: Ana Brito es del podcast.
8: ¿Eh?
9: Mi Ana Brito es de mi podcast.
7: Ay, Ana.
8: Sí, pero ¿tú por qué no subes? Aquí? Perdona.
9: Porque eso poco se habla. ¿Esto lo sabe o no lo sabe?
8: Ah, vale.
7: Ah, claro.
8: Que no lo he dicho. Hostia, qué desastre. Perdona. No lo sabe.
9: No lo sabía. O sea, me quedo sin los 200 euros.
7: Pero es que lo mejor es que solo tenías que decir premio Fesval, claro, para lo sabe y no lo sabe, y no lo has dicho.
8: No, pero no he dicho premio no lo sabe para... Ahí. No, espera. Pero entonces os nombre a vosotros.
7: Es que dale el premio lo tienes ahí.
8: Ah, vale, perdona. También. Pero digo el nombre de ellos.
9: Ahí está el premio.
8: Tom.
9: Raúl.
8: Raúl.
9: Director del programa.
8: Ah, Raúl, encantado. Yo lo veo siempre, me gusta mucho. Vale, pues entrego el premio. Están Raúl Jones. No, Raúl Tono. Raúl, director, y Chuso Jones. Enhorabuena a los dos.
7: Venga, fuerte el aplauso para ellos.
2: Ara meva, quin desastre. Però està en forma, eh?
0: Sí.
2: Està en forma.
0: I em deien fa un moment la Lluçà...
1: 68.
2: Pues está estupendo.
1: Bé,
2: no ho sembla,
1: bé,
2: eh? Está estupendo.
1: Está no.
2: I després un premi que li van donar també és al nostre company, el Marc Giró.
7: Ah!
2: El va presentar l'Anna Pastor, que corria també per allà. Estaven tots els directius, eh? És a dir, si allà busques feina, allà, els tens tots allà reunits.
5: Veus? Estaves aquí badant.
2: Tots allà.
0: No, és que no sabia ni que es feien aquests premis.
7: Home!
2: Sí. I el Marc, contentíssim.
10: Yo he venido a entregar el premio Fesval al Huracán, a alguien Fesval, que nos Fesval hace muy felices que esté en La Sexta, nos hace mejor televisión que estés con nosotros. Premio para Cara al Show, recogen Marc Giró y Carlos Fernández de Recio.
11: La verdad es que en Atresmedia estamos francamente contentos con este premio, fundamentalmente porque se trata de un formato nuevo. Cuenta con apenas unos cuantos meses de vida televisiva, acabamos de estrenar la segunda temporada, pero sí que creemos que este premio viene a reconocer toda la labor que el equipo que capitanean Santi Villas y el propio Marc hacen acercándose de esa manera diferente al mundo de la actualidad. Nada más, muchas gracias.
12: Pues muchísimas gracias, estamos muy contentos de estar aquí en Euskal Herria recibiendo este premio porque nos encanta este país. Y luego yo lo que quería decir es que estoy agotado y no sé exactamente, voy a dar las gracias simplemente, de verdad te lo digo, yo realmente estoy en paz, calmado y feliz de estar en una cadena, te lo digo sinceramente, en la que a las personas migrantes se las llama personas migrantes y no se las llama invasores.
1: Estava cansat, eh?
0: Però què va durar, això?
12: Muchísimas gracias, Escarri Casco, muchísimas gracias, visca la televisió, visca vostès.
2: Pues molt bé.
7: Home, però la veritat...
2: Bueno, parlat a Ceuta, el cas de Ceuta, no era el moment, ara no era el moment.
1: Home, no era el moment.
2: Deixa'm passar per... Mira, dimecres, segon programa de la temporada, convidada, Loles León i Ada Colau.
13: Tots comunistes, tots comunistes. Només porta que comunistes.
1: Vaig veure la Carmen Maura, la Victoria Luengo...
2: Sí, en el primer programa, que la Carmen Maura va explicar en el programa que quan marxa de casa deixa el gos la música perquè el gos vagi...
1: I la tele i tot. I
2: deixa tot.
1: Sí.
2: A veure si ara us buscarà el temps. Ah, mira, pues mira, posa'l.
12: Tu convives en tu casa con esta maravilla de persona que és Rita.
14: Rita és mi perrita, que tiene 14 años ya. Es la segunda yorkshire que tengo. La otra me duró 18.
12: Era Maggie, ¿no?
14: Sí.
12: Maggie era famosa porque incluso actuó en el...
14: Sí, Maggie actuó y está actuado también. Sí. Yo las educo muy bien. Yo podría haber sido educadora de perros. A mí me lo han dicho en algunos rodajes que había perro y me han dicho, tú vales para eso.
12: Luego tú, por ejemplo, si te vas de rodaje o sales a comprar el pan o yo qué sé, a tomar un café con una amiga o un amigo, yo qué sé,
15: y la perra no se viene contigo y se tiene que quedar en casa.
14: Queda en casa.
15: Pero tú le cuentas, ¿no? Le dices, le cuentas todo perfectamente.
14: Digo, me voy a la piscina o me voy tal, voy a volver hace un rato, tú quédate aquí. Si viene alguien, no abres la puerta, ten cuidado. Digo todo.
15: Todo. Y lo entienden, ¿eh?
14: Todo.
15: Todo. Y luego les dejan la televisión abierta.
14: Y le dejo la televisión
15: puesta.
14: ¿Una o
15: dos?
14: Da, depende.
15: Quieres poner la Sexta, claramente, ¿no?
14: Ahora que estás tú, claro. Como soy fan...
2: Home, jo al meu gos li deixava música clàssica. Mm. Perquè el veterinari em va dir que...
16: Ah, el veterinari.
2: Sí, el veterinari em va dir que era recomanable, si marxaves de casa, deixar música perquè sapigués
0: que... Clar, és que si no sols s'avorreixen molt,
2: I després
0: què fan?
2: I sí, el silenci
16: que
2: també.
16: Que no els deixes allà una pilota.
2: No, però clar... No, el silenci també fa molt. Llavors, música clàssica, i li posava Mozart, i llavors es distreia i era una altra cosa.
0: Ja, perquè si no, clar, els deixes 2-3 hores sols i...
2: Sí, sí, sí,
0: i,
2: sí.
1: He deixat el gat tot el cap de setmana i sense música i sense res.
16: Com heu trobat casa?
1: Bé, escolta, ell va tombant, menja,
2: vigila
1: veu...
2: Vigila que la nova normativa...
1: Jau,
2: no, però, Montserrat, la nova normativa... No el pots deixar més de 3 dies sol, eh?
1: Mai, més de 3, no. He dit cap de setmana, eh? Mai més de 2 dies. No, que això sí que... No.
2: Pobreta,
1: llavors hi va una persona.
2: Sí. Ah, es diu Popurra, oi? Bé, la roda de premsa de TV3, de la presentació, van parlar de vostè, senyor Buigas?
6: Ah, sí? Que bé, sí, no? Bé.
2: Primer, deixa'm explicar que van fer una presentació. Home, haig de dir que la presentació de TV3 va estar... Molt ben preparat.
17: Com ha de ser.
2: Molt bé.
17: Sí, senyor.
2: L'únic inconvenient era la calor que feia, que era horrorosa, però davant de les fonts de Montjuïc, allà on estan les cascadetes, preciós. Allà a les escales, allà es va fer la presentació amb un còctel fora.
0: El plató ideal.
2: Ideal,
0: on es va fer el...
2: De Pompeia.
0: Exacte.
2: De Pompeia.
0: L'exposició virtual de Pompeia.
2: Es va fer el còctel d'entrada allà davant de les fonts.
0: Primer la teca.
2: No, primer còctel. I després, quan es va acabar de veure tot, llavors va començar a sortir el menjar.
0: El Tiberi.
2: Hi havia tothom per allà, tots. Estaven els directius, estaven els presentadors. Mm. Em vaig trobar l'Albert Calatrava, el cap d'informatius.
0: Ah.
2: I diu que ens escolta.
17: Ah, sí?
2: I li vaig dir, Albert, vam tenir una mena d'estirarronsa, intercanvi d'opinions, podem dir, i li vaig dir, Albert, has d'aconseguir que el 3Cat Info sigui un canal de Breaking News. I en aquests moments no ho és, i ho has d'aconseguir. Perquè Televisió Espanyola us està menjant en moltes coses. Llavors ell justificava, que a Televisió Espanyola hi ha més gent treballant. Dic, home, no et pots queixar del personal que tens. Vam tenir els nostres intercanvi d'opinions.
16: Ell li deia...
17: No contrasta
2: intercanvi d'opinions. I també em vaig trobar... després dintre ens van presentar tota la programació. Mm. Em vaig trobar la Raquel Sans, que corria per allà.
17: Sí?
2: Em vaig trobar...
0: Atenció redoble, perquè Raquel Sans ha tornat a fer pantalla.
2: Trigat, eh?
0: Després de...
1: Què es va fer?
2: Bueno, a veure, que a vegades hi ha algú de la casa que em vol enredar, perquè jo vaig dir que era fora, que es va fer un esguins fora del concurs, i després els meus tals van dir tan enredat.
17: A quin concurs?
2: A l'esguins de la travessa.
17: A la travessa?
2: Es va fer participant.
1: I que era un esguins, o sigui, no es va trencar la cara.
0: Però això, perdona.
2: Jo vaig dir que va ser fora del concurs.
0: Bueno, tu vas dir que va ser fora, jo vaig dir que era participant.
2: És que després...
0: El que passa que...
2: A cap d'uns dies m'arriba que era participant.
0: A la Corpo van dient que això no ha transcendit. Sort que no escolten el
2: RAC1.
0: Perquè sí que... a més, varen comentar de dir... Bueno, aquest és el perill que hi ha quan fas participar gent de la mateixa casa, pues, a la travessa, no?
2: És un perill, a vegades, perquè es pot desmuntar una mica els telenotícies.
0: Bueno, però el que vaig veure que ha tornat...
2: Sí, ha tornat, i està en forma, i a més la veurem...
0: I és més, a la nit dels ignorants han preguntat per ella.
2: També?
0: Els oients, que es preocupen molt del que passa a aquella casa, sí, perquè truquen a la nit i tot el dia tots són consultes a la Corpo.
17: Com ha de ser?
0: Són comuns.
1: Home, no preguntaran coses de RAC1.
17: Clar.
0: Perdona, és la nit dels ignorants de tots els mitjans.
17: No, però...
0: Semblen, els oients són els auditors de la Corpo.
17: Molt bé.
1: Tota la vida.
0: Quan truquen allà a la nit dels ignorants són els auditors.
1: Sí,
0: i darrerament, a part que no els agrada la programació de l'estiu...
2: Home, aquella dona...
0: Que les trucades són constants. I que es queixen.
17: Com ha de ser?
0: Jo escolto la nit dels ignorants, clar.
2: Sí.
0: I es queixen de que no hi ha resposta per part del defensor...
2: No,
0: no és la Mari Pau Huguet?
2: Sí.
0: Que doni respostes, perquè a la nit dels ignorants estan molt enfadats perquè no hi ha respostes per part del defensor de l'espectador.
2: Perquè va trucar i li va contestar,
0: no.
2: Li va contestar una vegada.
0: No és la primera trucada ni segona que truquen allà i no els hi fan cas de totes les queixes que fan. Això per una banda. I després, per una altra, què anava a dir? Bé, estic espès, no sé. Bueno, no sé.
1: No, que és massa. La gent auditora de...
0: Ah, no, hi ha uns, bueno, això, i una de les coses va ser les oients que preguntaven per Raquel Sanz.
2: Ja recuperaré.
0: I al final Raquel Sanz ha tornat a reaparèixer, doncs ja no cal resposta de la Raquel Sanz. Ja, per tant, ja està.
2: Bé,
0: ja està,
2: doncs em vaig trobar el director de TV3 i li vaig preguntar, escolta'm, la graella de l'estiu... Una mica fluixeta, no?
0: He tingut alguna crítica.
2: Però això es resol ràpid. Que em truqui el Toni, que anem a sopar.
0: Però què tinc a veure jo amb la graella de l'estiu?
17: Toni, que estic aquí amb el director, amb el Siegfried, que m'ha dit que... El Toni m'ha dit que el truquis per anar a sopar.
18: No, escolta'm, jo estic encantat. Vull dir, jo el que trobava a faltar és que pensava que m'ho recordaria. Li vaig dir, ens truquem, i no m'ha dit res més. Vull dir que jo encantat. Falta veure qui paga, clar, perquè som catalans tots, i falta també a veure quin dia posem i on no posem. Però jo encantat.
17: Però quedareu abans que ell comenci a la 2CAT, no?
18: Bueno, escolta'm una cosa. Això que ell comenci a la 2CAT com si vols estar a la 5CAT.
17: Aprofitant que parlem de la 2CAT, hi ha alguna cosa, algun producte de la 2CAT? Li he fet la mateixa pregunta a la Rosa. Hi ha algun programa de la 2CAT que t'agradi?
2: Ai.
18: Molts. Ara tampoc
17: posa'm un.
18: Si no te'ls diré, però
1: bueno,
18: no
1: els diuen pistes.
18: Faltaria més, tampoc no... Tampoc vaig deixar ahir, saps?
17: Vale.
2: Bé, que el truquis.
0: Però què era aquesta? On estava?
2: Perquè...
0: Em sembla que estiguis a la sala Rasmata fent tres
2: perquè
0: copes.
2: Perquè era després de tota la presentació, ja es feia de nit, van treure els canapés, i van treure el cava, i van
0: i
2: treure
0: el subwoofer.
2: Tot, i la cervesa, i va un DJ per allà vinga, sí, punxant,
0: putrum.
2: I la musiqueta de fons. També em vaig trobar l'Eloi Vila, que
19: sí?
2: Té un missatge per vostè.
19: Ah, sí? Eloi, sí, que el de la guerra.
17: Mira, estic amb l'Eloi Vila, i l'he provat. Què li vols dir al Buigas?
20: Hòstia, el Buigas, que em fa molta gràcia. Fa molta gràcia quan parla del Quanta Guerra, eh?
17: Sí.
20: Que et diu, hòstia, tu tens un dia allò tranquil, alegre, feliç, no? I de cop arriba aquest tio i et diu, hòstia, que el teu avi que l'han afusellat i no sé què, hòstia, vés a la merda, amargant-me el dia, no?
17: Un missatge per ell directament. El podries incorporar en el programa per la nova temporada per descobrir l'avi o l'àvia que feien a la Quanta Guerra?
20: Si podria incorporar el Buigas.
17: Home, sí, que feia...
20: Podria incorporar el Buigas i podria incorporar també... Hòstia, no sé el Toni, parlem-ne. A veure, no sé el Toni, parlem-ne. Estaria superbé, però almenys parlem-ne. Clar, nosaltres... Aquest procés és complicat, eh? És que trobem coses, perquè després també ens trobem que tenim molts fracassos. Per exemple, a jo crec que...
2: Sí, atenció.
17: Quin va ser el fracàs més total que vau tenir amb el convidat a torn?
20: No, fracàs amb el Sergi López.
17: No, troba res.
20: Sergi López té una història molt, molt forta del seu avi, que és que el seu avi era conductor de trens, era ferroviari i portava trens de Vilanova i la Geltrú fins a Mora la Nova. I vam començar una recerca i no vam trobar res. Per exemple, un fracàs, eh?
17: Li vau dir, no... Sergi, no hi ha res per l'avi.
20: No hem trobat res.
17: Oh, renoveu? Teniu una bona temporada de Quanta Guerra?
20: La idea és que sí, que en fem més.
17: Al cotxe tenim algun convidat, alguna cosa? Feieu una nova temporada?
20: Sí, continua? Enric Auqué.
17: Ah, home!
20: Que pujarà al cotxe. La Victòria Luengo també pujarà al cotxe. L'Oriol Cardona, medallista olímpic.
13: Sí, però aquest de l'Eloi Vila, això del programa d'anar buscant avantpassats del meu avi i Quanta Guerra... D'avis de dretes no investiguen res. Tots són republicans. Que escolta, que si portava el tren, que si anava d'allò, que si era carter, que si era, que si era el porrero.
2: Truquin a l'Oriol, a veure si que coneixerem l'avi de l'Oriol, a veure quin passat té.
0: Bueno, això seria interessant.
2: Home, seria interessant, no?
0: Bueno, escolteu, és que ho hem de deixar aquí, perquè ens espera la gent del temps afegit. I a banda...
21: Una última hora de Lucas, eh? Lucas ha venido a Barcelona a hacer la primera revisión después de la operación.
1: ¿Y qué tal?
21: Pues que va más lento de lo que se espera.
0: Ai. Vaja. Bueno, és que clar, és que
19: operar... És un nas, eh?
0: És que allò era una carbassa.
19: És el primer.
1: Era un esborany,
0: era un nas carbasser.
2: Ara, mai ha donat tant de sí aquella història del nas, eh?
0: Bueno, a veure, senyor Santa Susana, que vostè els coneix, anem a parlar tot seguit. Que no sap de què li vaig a dir. Que anem a fer una menció de l'Atlètic Terrassa, que vostè sap qui són.
1: Quin color és? Ja ho sap vostè, no? Quin? És el groc que es viu en família, i em pensava que vostè això estava al cas. Des del 1952, generacions de famílies que comparteixen el groc i una manera de viure l'esport a l'Atlètic Terrassa Hockey Club. Ja, sí. On podreu descobrir entre, bueno, i escollir a més, si voleu, hockey, tennis, pàdel, pickleball, natació, fitness, barre i ara també Hyrox. Formeu part d'aquesta història, feu-vos socis i comenceu a viure l'Atlètic. Atlètic Terrassa Hockey Club, esports i família des de 1952. Més informació, atenció, a la web athc.cat.
0: Vostè hi fa algun esport? Practica algun esport?
21: Sí, a mi queda més d'una vegada a Innerbar per fer una Coca-Cola, sí, sí.
2: Ah, per cert, mira, la tornem, que també estava a la festa, sí. Em va dir, digue-li al Toni que em truqui per fer un gin tònic.
21: En el bar de l'Atlètic Club, eh?
1: Vostè hi va al bar de l'Atlètic Club?
21: Sí, sí, va, sí.
1: Ah, sí, eh?
2: Què? Per les tardes estàs lliure, diu.
0: Per les tardes estic
1: aquí. A les tardes?
2: A les 8.
0: Ah, bueno, a partir de les 8 sí, però abans a les tardes estic aquí.
21: Però la Marta Torné... Estàs lliure? La Marta Torné va en l'Atlètic Club de Terrassa?
1: Sí, es veu que sí.
0: És possible.
21: Jo no l'he vist, eh, en el bar.
1: Vagi, vagi.
2: Bueno, que la truquis, eh?
0: Fem una pausa i obrim el temps afegit d'avui dilluns.
3: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
4: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
22: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Estic venent casa meva i no me'n surto.
25: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
26: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
27: Únic s'escriu amb H o sense H?
28: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
29: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
30: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
31: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
32: Ja s'acosta.
0: 3, 2, 1...
32: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a lacursadarraco.cat.
33: Fàcil, intuïtiva i renovada.
32: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1. Versió RAC1 amb Marc Serra.
34: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
35: Hola.
0: Sí, som, eh? Passa un minut de les 7 de la tarda. Canvi de lloro al versió per intendència de Toni Clapés. I en aquest moment s'estava realitzant la foto de rigor que sempre encapçala el tuit que posem a les xarxes per anunciar-vos que ara mateix comença el temps afegit del versió RAC1.
5: Bravo!
0: Hola.
5: Hola.
0: Som-hi. Amb el senyor Marcelí Virgili, que ha decidit quedar-se.
6: Sí, perquè també...
0: I que t'ha de fer aquesta hora de la tarda, no?
6: I més fa molta calor.
0: Sí, no?
6: Espero que fluixi una mica, eh? Bé,
0: és un
6: per anar tirant amunt a poc a poc.
2: Senyor Marcelí, molts ànims. Quin plaer. Tenir-lo vostè, senyor Marcelí, és fantàstic.
0: No et precipitis, eh? Vull dir,
7: entre Rocco...
0: Ara ja m'ho diràs.
7: Entre Rocco i Edgar, el almíbar va en este programa, però que media Catalunya està con diabetes.
2: Sí, efectivamente, senyor Parada, jo estic pendiente...
0: Senyor Parada, eh?
2: Sí, estic pendiente de...
6: Com li has de dir, no?
2: Sí. Els meus respectes, quan feia cine de barrio...
0: José Manuel.
2: Es feia missa, quan feia cine de barrio. José Manuel, ¿cómo está Lucas, por cierto?
7: Bueno, pues lo que le estaba contando a Rocco, que dado la última hora, que tiene la nariz que le está cuajando como si fuera un flan y iba más lento de lo que estaba esperando.
0: Ha entrado bien esta vagada, ¿no?
7: Sí, ha entrado bien, pero más lento de lo que esperaba. Bueno, ha venido a Barcelona a hacerse la revisión. Y lo han entrevistado en la estación de Sanz.
0: Tanto
7: es un sitio...
6: Pero en la estación
7: con
6: de
7: mucha...
6: Han hecho la entrevista, ¿eh?
7: Sí, en el vestíbulo delante de las máquinas de Rodalías de comprar los billetes. Ahí le han entrevistado con mascarilla porque no enseñan la nariz. Sí. La estaba con mascarilla.
0: Sí, es l'equivalent a Eric García amb la mascareta.
6: Igual.
0: Fa un mal cop al nas, però
6: no,
0: una cosa és de les pitjors coses de la vida.
6: És
0: fiu,
6: això tremendo. I l'os de la música.
0: Sí,
6: i el mal de queixau.
0: Sí, senyor.
6: I el mal de pedra. Bueno, i també Marquitos. A vegades, segons com, a vegades allò que et cau una cosa al dit del peu, que també que et queda el peu pla, saps? Allò al dit del peu pla, també és esgarrifós, eh?
7: Que envies la foto.
2: Estan vivint aquí una situació surrealista. Com deia el Marc, fem una fotografia per publicar xarxes avui en dia, si no fas fotografia, senyor Marcelí. És com si no haguessis viscut res.
6: No?
2: Ho sap vostè?
6: No sabia res.
2: Estem pendents d'enviar-la perquè tots vosaltres veieu que sí. Que
0: quin grup la voleu? Quin grup voleu que l'enviï?
2: Home, la bolera, que som tots.
7: Els paquetis.
0: Però no són fotos de consum intern. Són fotografies
2: oficials. Com vulguis, eh? El temps afegit la pots enviar. Grup de temps
0: afegit. Molt bé, escolta, qui ens acompanya avui?
2: Vinga, avui tenim, és curiós, perquè tenim a taula i després tenim l'Esperit Sant, que és el Míster Carreras. Què tal? Bona tarda. Comença amb el
8: Bravo.
2: Míster.
8: Bona tarda.
2: Bona tarda, Míster. I a taula tenim el Blau i el Grana. L'Aleix Parisé representa el Blau. Aleix Parisé, editor del Tu Diràs.
9: Hola. Què tal? Bona tarda.
2: Avui el tenim aquí, el Roger Saperes, que és habitual dels dilluns. Està a l'acte de Pere Miró.
9: Sí, senyor.
2: Avui rep un reconeixement molt, molt merescut.
9: Medalla d'or de l'Ajuntament. De mèrit esportiu de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Exacte, que si ens vol dir alguna cosa el Roger, doncs de seguida podrà entrar.
0: Oh, i tant.
2: I és aquí, entre altres coses, perquè avui és entrevistat a Gordon.
9: Sí, l'Antonio, eh?
2: Ah, Antonio.
9: L'Antonio, que
0: m'interessa molt saber a la distància curta com te l'has trobat.
9: Sí. Hòstia, me l'emportaria a casa. Me l'emportaria a casa.
7: Jo també.
0: Sí. Està a l'alçada de que si li fan peluixos com el cat seria un èxit de vendes?
9: Sí.
2: S'assembla massa gran.
9: I, mira, s'assembla massa gran, has dit?
0: Que és veritat, sí.
9: Ja ho explico, no? Perquè...
2: Sí.
9: Hem acabat l'entrevista regalant-li el volum número 1 de les aventures de massa gran.
0: Oh! Ell era conscient d'aquesta comparativa o no?
9: No, li hem hagut d'explicar.
0: Val.
9: De fet, li he ensenyat... Bé, corre per les xarxes, que també hi ha un grup d'aficionats que li ha fet una bandera, que es diu Antoni Gros.
6: Antoni Gros és català.
9: És català.
6: Sí. Antoni Gros és català.
9: Doncs li he ensenyat aquesta bandera i... Hòstia, quina il·lusió. Sí, ja m'havia arribat, tal qual. I dic, i a més, la gent diu... Has caigut en gràcia i tal, però la gent diu que tens una retirada, un personatge de còmic molt nostrat aquí a casa nostra, que és el massa gran.
0: Realment, la immersió que ha fet aquest home s'estudiarà a les universitats.
9: Li he ensenyat el còmic i m'ha dit, diu, bueno, pot ser que tingui una retirada. Dic, no, jo...
0: Sí, la té, la té.
6: Cagat.
0: Avui massa gordo.
9: Li he regalat per dir-li, escolta, és un còmic en català perquè aprenguis alguna paraula més en català, perquè està fent classes de català, ens ho ha explicat.
6: Què dius ara?
9: Porta 3 sessions de català amb una professora i li he dit, i si no, els teus fills, escolta, que aprenguin català amb aquest còmic i que gaudeixin de les aventures amb massa gran.
2: Molt bé, molt bé. Cortesia dels companys del Tu Diràs i d'aquesta casa, doncs...
0: Bueno, després escoltarem, eh?
2: Escoltarem, evidentment. Ens deixem exclusiva s'escoltarà per primera vegada aquí al Temps Afegit.
9: Ell parla molt bé l'anglès, jo no tant, però com que ho doblarem no hi ha problema.
2: No, però has estat bé, has estat bé. Tenim el Blau.
9: Parla una mica castellà, però m'ha dit, diu, no, fem-ho millor en anglès, que em sento millor per explicar-me. Llavors hem fet l'entrevista en anglès, i jo he recuperat el Cambridge, i ell...
1: Sí. Una classe,
9: ell ho ha fet millor, diguem.
1: Classe els dos, però a sales diferents, no? D'idiomes diferents.
2: Doncs a la fotografia, que segurament ja estarà circulant a les xarxes, veureu que l'Aleix, com deia, va de blau, i de gran aval, Joan Poquí, Eraso! Bravo! Que, a més a més, d'una samarreta de la Festa Major de la Granada.
1: Serigrafiada de la Festa Major.
2: Molt bé. De la Granada del Penedès, que és el seu poble.
1: Què heu fet aquest any? Què hi ha hagut?
5: Tot.
1: Jo que no hi he anat mai, hòstia, algun detall, cull, a veure.
5: Sí, el pregó, el cercavila, el gegant...
1: Però hi ha algun acte diferencial a
5: la Granada? Bueno, veure cava de la Granada. Ha vingut a tocar obeses. El celler fa una festa de tants de vins de la comarca, del Penedès, i cada any ve algun grup que està bé. I aquesta ha vingut d'Obeses.
1: Arnau, has pujat a l'escenari? Et van fer pujar en algun moment?
5: No, ballar tots. Vam cantar el Virolai, que canten un Virolai en plan roquer.
2: Sí, molt maco. Joan Poquí, canta molt bé, el Virolai. L'únic que s'emociona.
5: Sí, clar.
1: Obeses és un grup, jo també l'he vist en directe, vull dir...
5: Era espectacular.
1: Espectacular,
5: és el meu grup predilecte.
1: Molta potència, eh? Molta potència.
2: Mira.

0: li ha de portar el disc a Gordon a la propera entrevista, però el disc de vinil, eh? El disc de vinil, sí, perquè aprengui...
1: Bueno, després, la pues, cultura catalana. Castells, sí, les sardanes, ballada de sardanes, ball a l'embalat, sí, després...
0: Jo buscava allò, el tret diferencial.
2: No, i la missa, bé, la missa de festa major, suposo.
3: El ball de Rams, correcte, i el pregó a càrrec de...
1: La missa i els goigs de Sant Cristòfor.
0: Què va fer el pregó? D'aquí, el pregó, qui era?
1: El pregó el va fer un senyor que es diu Lluís Pons, sí, que és ciclista.
0: Molt bé.
1: Aficionat i que...
3: Molt bé.
1: I que ha estat campió del món en no sé quines...
2: És igual, categoria.
0: Gent de la terra com a Sabadell...
1: I havia estat bastorer...
0: Com a Sabadell et va fer el Germán, ha de ser gent de la terra.
3: Marc Serra va fer de Sabadell...
0: No, jo no, el Germán.
3: Germán no, home, sí, però fa un temps has fet el pregó, no?
0: No, de Sabadell no.
3: Ah, no
0: se m'ha convidat a fer el pregó de Sabadell.
2: No, què passa?
0: Vaig fer el del barri de la Creu Alta.
3: Ah, mira,
0: amb molt d'orgull.
4: Gran barri. La meva família és allà.
0: Per favor,
1: a veure, que aguantar aquests del Sabadell en proves de futbol val, però que aquí també, parlant de festes majors, també hagi de sortir el tema Sabadell i el
2: Falcán. No va perdre.
4: No et va agradar el gran Germán despenjant-se de l'Ajuntament?
0: No, no, ja està. Estaré, això, veu penjar un tio de l'Ajuntament, allà al vostre poble? Veu penjar algú de l'Ajuntament? Nosaltres sí. Veu baixar algú amb ràpel des de l'Ajuntament?
1: Ja la baixada del RUC. Ja la baixada del RUC.
0: A Sabadell també va ser una mica la baixada del RUC. Això és un altre tema. Anem al que ens ocupa, que és la pregunta del dia, que crec que generarà debat, també.
3: Sí. Mira, som-hi, per si algú encara no sap quina pregunta fem. La Minya Mal ha dit que ell i Kylian Mbappé són els millors del món. Us agrada? De seguida l'escoltarem, però us agrada la seva sinceritat?
2: No.
0: Bueno, si es poden esperar un moment...
3: Les dues respostes, tenim una afirmativa, sí, no m'agrada la falsa modèstia, o no, com diuen aquest parell, em recorda l'estil del Real Madrid.
5: Sí, del Cristiano.
0: A veure, Arnau, com ha anat això?
6: Doncs mira, l'enquesta té un resultat clar, la nostra audiència amb prop de 1.700 vots. Quan el dia d'avui, un 72% de l'audiència diu que no.
0: Fixa't,
6: que em recorda a l'estil Madrid.
3: No, eh?
6: Però això també pot ser perquè... Bé, ara potser jo aquí també entro en un altre jardí.
0: Oh, opina,
6: a veure. Que és que depèn de l'edat de la nostra audiència, potser també. Si preguntéssim a una franja concreta d'oients, potser el percentatge seria diferent.
1: Aquest programa qui l'escolta?
2: Ara.
1: No sé qui respon. No, pregunto.
6: No, els nostres oients.
1: Però qui són? Clar.
7: Són viejo, jo.
0: No, és una franja que aniria dels 30-40.
7: I ara jo 800 també.
1: Els 30-40 no estan a xarxes picant. Vull dir, a aquesta hora estan fotent un gin tònic, perquè ja és l'hora, hi ha una copa de cava.
0: Algú de 30 que estigui fotent un gin tònic haurà apretat el botonet, també.
2: Jo he fet votar a la Xènia.
0: A la Xènia, veus?
2: Xènia, sentem aquí. I he votat que no.
3: Li preguntarem a un dels joves de la taula, el míster Lluís Carreras...
0: Creia que era el senyor Marcelí, dic, hòstia, com que estàs...
3: El senyor Marcelí ja no pot ni votar, pobre.
2: No, jo no puc.
0: Va votar la Xènia, diu.
2: Sí.
0: Digues, mister.
8: No, escolta, una cosa. Abans d'això m'agradaria dir una petita cosa. Ja sé que aquest és un programa d'humor, però les notícies...
0: No,
8: Com venen. I ens acaba de comunicar l'agrupació Barça Jugadors que ens ha deixat en Pere Sagarra. Una persona admirable, entranyable, molt divertit, però extremadament divertit, però sobretot crec que és una persona on crec que els seus fills s'emmirallaran, perquè de veritat he conegut poques persones com el Pere. Per tant, des d'aquí, ho acabo de rebre ara, fa res, escaig 30 segons, m'ha sabut molt greu i volia dir-ho, no?
0: Només
8: dit això...
1: Nebot de Juanito Sagarra.
8: Sí, exacte.
3: Nebot del gran capità, coneixia molt els seus fills, el Pere i el Marc. De fet, fa poc que el Marc va publicar una fotografia a Instagram, perquè és una persona molt estimada, tant ells com el seu pare, dient que estava tranquil, que estava bé, però que evidentment estava passant les últimes hores, ja feia temps que patia d'Alzheimer. Recordo que ens vam fer una abraçada molt forta al Palau Blaugrana, que encara anava a veure el bàsquet, i molt estimada, efectivament, per tota la família blaugrana, i ha molta història, efectivament.
0: Doncs, escolta'm una cosa, Lluís, gràcies per fer-nos-ho saber, i evidentment, des d'aquí ens assumem el dol de la família del Pere.
8: Exacte, i tornant al millor jugador del món, no fa falta que ho digui ell. No fa falta, ja ho diem nosaltres, ja ho diuen els seus companys, ja ho diu el seu entrenador, ja ho dirà segurament d'aquí poc el seu president, perquè el seu vicepresident ja ho ha dit, però ell no fa falta.
2: No, fa lleig.
8: Recordem que Cristiano ho deia, no, el millor jugador de la història del futbol no ho ha dit mai. No fa falta que ho digui ell.
2: Exacte.
0: Bueno, ha sigut contundent aquesta reflexió, eh? Sí, a veure. Aleix.
5: Mira, ahir ho debatíem amb el Tu diràs, perquè ahir va sortir l'avançament d'Universo Valdano just durant el programa i va ser com una tertúlia allò en calent, sense poder-ho reflexionar. Llavors hi he estat pensant molt perquè el Pichi va anar en la línia del Lluís Carreras. Va dir, escolta, no, jo no ho entenc, això, que ell digui que és el millor, no? I jo tinc el cor una mica dividit. Jo penso que no sona igual que Cristiano ni que Mbappé.
0: Bueno.
5: No sona tan xulesc ni tan prepotent.
0: Sí, la música és diferent.
5: Com Cristiano i Mbappé, i potser vinc condicionat perquè és un jugador del Barça. Però jo tinc la sensació que ell és sincer. Llavors, jo li compro perquè ell l'únic que diu és... Mbappé i jo som els millors jugadors del món ara mateix. Qui ho pot discutir, això? No pot discutir ningú.
2: Jo ho discuteixo.
3: No. Jo també.
2: El Mbappé és el millor?
5: Són els millors jugadors del món ara mateix. Són els més diferencials del món ara mateix. Llavors, ell diu això i després diu...
3: I falla.
5: Tenint aquest argument sobre la taula, som els millors jugadors del món ara mateix, jo crec que me la mereixo jo més que l'altre. I estic d'acord. Per tant, clar que sí que foti campanya a favor de la pilota d'or.
3: Doncs mira, senyor Marcelí, escoltem exactament aquell Lamine Yamal, a veure si
2: s'emprenya més.
9: Ya se lo haría yo, es el mejor jugador del mundo.
3: Sí, no,
9: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
3: No, yo te pregunto a ti,
9: entonces,
3: ¿a quién se lo darías tú?
9: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo, y...
3: Así de claro lo tienes, ¿no?
9: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Bueno, potser des de Madrid no pensen exactament el mateix.
2: Una mica d'humilitat.
0: No sé.
2: A mi
0: no em sona pedant.
2: Veus? És el que
0: no em sona pedant. És a dir, el que diu és una miqueta contundent, no estem acostumats a sentir-ho, almenys un jugador del Barça. Però també li dic una cosa, senyor Marcelí, no ens ho diem nosaltres, saps, aquestes coses, ja no parlo per la mina, però si la gent no reafirma una mica amb les seves coses, al final, què?
1: Jo fa una setmana vaig ser molt crític amb que xundejava d'Mbappé. Ara fa just una setmana, Mbappé vas fer una roda de premsa en la prèvia del partit del Madrid contra, de la Champions, l'Inter de Milán, sí. I va dir, literalment, va dir que ell havia de guanyar la pilota d'or. Va dir ell en roda de premsa i va fer campanya a una sala de premsa per guanyar la pilota d'or.
2: Pels gols, no? Pels gols, que jo he marcat més gols que els altres.
1: Va fer la campanya. A mi em va semblar fora d'allò...
0: Disculpa, fem una cosa. Busquem el tall de Mbappé. I el compararem, a veure com sona. Digues, Joan.
1: Ah, no.
0: Dic, mentre el busquem...
1: No, doncs a mi em va semblar fora de lloc. Jo vaig argumentar que les campanyes... És a dir, que per guanyar la pilota d'or, com ha dit el Lluís, no s'hauria de fer campanya. Fan campanyes els polítics, fan campanyes publicitàries per vendre't un producte. Per triar el millor jugador, la campanya s'ha de fer al camp. S'ha de fer al camp. I Mbappé ha fet una sèrie de coses al camp. Si són suficients per guanyar la pilota d'or o no, ja ho veurem, jo penso que no. I haig de ser coherent, també crec. I l'endemà la Lamine Yamal li va donar una lliçó a Mbappé. Va fer una roda de premsa exemplar, on va dir, entre altres coses, que per guanyar s'havia de córrer, i sobre aquest tema va dir, jo no suplicaré. Vol dir, jo no suplicaré que em donin la pilota d'or. Em va semblar una resposta extraordinària de la Lamine Yamal. Per això jo no... Ara,
0: si t'ho pregunten en una entrevista,
1: és que d'entrada no hauria d'anar a Movistar Plus.
2: Ara!
1: Això, per començar, perquè Movistar Plus és... Anar allà és una trampa. És una trampa, perquè és un canal carca, és un canal madridista, és un canal fatxa.
2: Sí, senyora.
1: És un canal
8: i
1: fatxa.
8: No creieu,
1: que té,
8: abans...
1: moment, que té la pàtina de quan existia el Canal Plus, semblava que eren els modernets, com que es van fusionar, vol conservar aquesta pàtina, però és un canal carca, i és un canal madridista, on tots els comentaristes són del Madrid, on escoltar un partit per aquest canal has de baixar la veu i mutejar-lo, i posar la ràdio per escoltar-lo. És a dir, anar allà és una trampa. I a Lamine Yamal el que hauria d'haver fet és dir, no, jo no entraré això, jo respondré al camp. Punto. Això és el que hauria d'haver fet Lamine Yamal,
2: sí,
1: i faré campanya al camp. Sí. La campanya que li facin uns altres.
0: Aquí tinc aquesta, un dubte.
1: Aquest és la meva humil
0: amb
1: opinió.
0: Amb el que apuntava abans l'Arnau del tema de les generacions.
6: Mira, un segon comentari.
0: Un segon Aleix i un segon Arnau. Escoltem Mbappé.
8: I Lluís.
10: Te quiero preguntar si tú ahora mismo te consideras el mejor jugador del mundo.
11: Yo siempre, personal, cada uno tiene su opinión. Este año puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro, pero es los periodistas que van a votar y van a votar para quien piensas es el mejor jugador del mundo.
5: Sí, però després hi ha l'altre en què li diuen lo de correr, tienes que correr más, i diu, jo, como Rafinha o Lamin, tal, i diu, jo no tengo que correr porque yo marco muchos goles.
0: Sí, els hi torna una miqueta la pilota mai més ben dit. A veure, tenim torns de paraules demanats, Lluís?
8: Sí, sí, clar, però jo penso, la roda de premsa prèvia al Feyenoord va ser el dia 8,
2: després,
8: no?
2: Va ser posterior.
8: Sí, però tu no creus que el programa aquest és gravat?
5: No, jo us explico, és que avui ho hem preguntat, avui ho hem preguntat. La roda de premsa és dimarts, perquè el Barça juga dimecres, per tant,
8: dimarts 8.
5: Dilluns parla Mbappé abans de l'Inter, fa aquestes declaracions, dimarts surt Lamin i va alliçonat pel departament de premsa del Barça a dir, ei, Lamin ahir es va fer del xulo i va reclamar la pilota d'or, creiem que has de ser més humil i anar més tranquil, i ell diu, d'acord. I ell fa un discurs, com diu el Joan Poquí, fa un discurs molt bo dimarts a la sala de premsa. Doncs, dimecres juga amb el Feyenoord, i divendres va gravar amb Universo Valdano. O sigui, va gravar l'entrevista abans de... Després de Feyenoord i abans d'anar al camp del Llevant.
2: Cau a la trampa. Sí. Posen una trampa. Perquè la minya mal... I Valdano... Aquest el va clitxar perfectament José María García. Li deia el Rapsoda. Sí, perquè amb la cara va de bo, va de progressista... No caigueu una trampa. Aleshores, tots cauen la trampa, el parany aquest del relat, el relat centralista i madridista, i la minya mal li ha tocat caure, i va pensar pues, que era bona idea fer campanya a la pilota d'or, no dic que no, escolta'm, això és molt lliure. Jo, personalment, és fer la batalla al lloc on el Barcelona té les de perdre, perquè el relat, el madridisme... té més altaveus, té més Puccinellis, té més teatrillos, té més gent, té més de tot.
0: Però mala pilota d'or, no sé si la té. Perquè
2: escolta,
0: amb Vinícius, escolta.
2: Aviam, el fals Ronaldo vol dir el Ronaldo fake, perquè tothom m'entengui. Ronaldos ha hagut dos molt bons. Són Ronaldo l'autèntic i després Ronaldinho, que era amb més prim, i segurament més tècnic. Però aquests són los Ronaldos. Aquests són los Ronaldos. El Cristiano Ronaldo s'hauria d'avergonyir de portar el nom Ronaldo.
12: Sí, senyor.
2: S'hauria d'avergonyir.
12: Sí, senyor.
2: No li haurien de permetre dur-lo. Doncs aquest individu va estar guanyant pilotes d'or i pilotes d'or i pilotes d'or i pilotes d'or per la campanya mediàtica que li feien tots els altaveus del madridisme.
13: Perquè se lo merecía.
2: Sí, se lo merecía, esclar. Aleshores, no estàs... El Barcelona no està en aquest terreny està en desavantatge. No s'ha de jugar la batalla aquí. La batalla s'ha de jugar al camp de futbol. I el camp de futbol la guanyarà la Minyamal o l'hauria de guanyar la Minyamal. Perquè té el millor equip, perquè el Barcelona és millor que el Real Madrid. Per tant, hi ha més futbol al voltant de la Minyamal que al voltant de...
0: I també és campió del món,
2: i
0: no?
2: Títols, vull dir que... I més títols, també... clar, és que aquesta és l'altra.
0: Deu
2: és
0: també que passar alguna cosa, això.
2: A l'Mbappé... fa campanya un any en què no ha guanyat 0 títols. De fair play va fer que els seus companys marxessin del camp.
5: A la Supercopa.
2: A la Supercopa d'Espanya, per no felicitar els campions que el Barcelona.
5: Tens raó.
2: I sí, ha marcat gols. Ja està. Aleshores, ell, el títol que mereix és la bota d'or, no la pilota d'or. No li haurien de donar la pilota d'or. No hauria... És que el col·loquen en calçador.
5: No hauria d'entrar ni a les travesses del top 3.
0: Del debat entre els dos està a punt de ser expulsat directament.
2: La minya mal, jo penso, jo, humilment, que no hauria d'entrar en aquest rifirrafe.
3: Doncs tenia el poble Lluís amb les dues mans aixecades.
0: I l'Arnau també. Un moment, Arnau, què volies comentar?
6: No, només que avui hi ha molts comentaris de l'audiència.
0: És un tema avui...
6: Hi ha gent que opina que sí, hi ha gent que opina que no, però, per exemple, destaca un comentari del Ricard que diu que si ho demostra cada dia i cada setmana, que digui el que vulgui, i diu 56 anys, és a dir, posant de valor que no
2: té...
6: Però vull dir que amb això que estàvem dient, que potser les diferents generacions...
0: Sí.
6: I després hi ha un comentari que diu que quan Cruyff s'elogiava a si mateix en deien personalitat, caràcter i mentalitat guanyadora. Ara, Lamin diu obertament que es considera mereixedor d'un premi i ja ens escandalitzem. La humilitat no consisteix a negar el teu valor ni a fingir que no ets bo. Pots respectar els rivals i alhora considerar-te el millor. Potser el problema no és que Lamin tingui massa ego, sinó que ens hem acostumat a confondre l'autoestima i l'ambició amb l'arrogància.
0: Déu-n'hi-do, bona reflexió. I jo recordo, és que a mi m'ha generat una miqueta el mateix impacte quan Alcaraz feia aquelles declaracions de, bueno, potser ja en algun moment per mi el tennis no serà el més important, de vegades m'interessa més sortir de festa que no pas jugar a tennis, que ens hem com quedat tots amb cara d'aquesta dient, però també és el reflex d'una generació que parlen d'una manera més espontània, són més oberts, i la Min ha tirat per aquí.
3: Mister, no sé si tu estàs en la línia aquesta de que potser aquesta, entre cometes, arrogància o sinceritat o naturalitat, ve més de, per la joventut, que ara ho diuen tal com raja, bueno, o no, que hi ha un punt de supèrbia, també.
8: No, és que la Min és especial i és diferent en molts sentits, amb el joc, fora del joc, amb la infància que ha tingut, amb la maduresa que té a l'edat que té, el que passa que també estic amb el Joan en el fet, el seu pare ja m'escolta, sí, que Valdano ho fa molt bé, que, o sigui, que Valdano ho fa molt bé i l'apreta, però veieu que hi ha un punt on no ho diu de bones a primeres, no? Ho surrumia sobre i diu, va, què cony, va, ho llenço, saps? Perquè sap també que això donarà que parlar. Ell és molt llest, és intel·ligent, intel·ligent, ho fa bé. Bueno, jo he dit el que jo pensava, que no fa falta. No fa falta que ho diguis, ja sabem que ets el millor. No fa falta que diguis. Jo és el meu parer, respectant a tots els altres.
5: Jo només vull tornar a incidir en el to. Fixeu-vos en el to, que és com... Vale, què faig? Tiro de tòpic i dic no quiero entrar en esto, o... Fa com un to, com amagant la veu. No és un Mbappé dient, perquè jo quantos goles he marcat, quantos goles he hecho. No és Cristiano traient pita allà a la sala de premsa. No, és un nano de 19 anys que li pregunten i diu, hombre, jo sent sincer, jo crec que hi ha dos jugadors que som els millors del món ara mateix i jo crec que guanyen més títols.
8: Ja, però va la marxa.
5: Però no és un to arrogant, fixeu-vos en el to de la Min.
0: I també que al Barça estem molt acostumats sempre a demanar perdó, a demanar disculpes.
3: Com ha de ser?
0: No sé, la prudència. Crec que de vegades...
12: Aquest noi està desfet. aquest noi està desfet.
6: Però, i no us plantegeu que potser l'anomalia és el que era Messi? És a dir, que el que és anòmal és que un jugador no digui mai que és bo.
5: Avui Fabián Ruiz ha dit, jo he ganado Champions con el PSG i Mundial amb Espanya, me la merezco jo. Vull dir, aquí tothom...
0: Va, doncs vinga.
5: Aquest sí que podria estar al top 3 per mi, vull dir, per títols, però... No,
0: tothom ha fet campanya.
5: Tothom ha fet campanyes aquí.
0: Que quiera.
3: Home,
0: sí,
3: ho tenim aquí. Estava llamando, ja t'he escuchado.
0: És l'opinió que necessitava.
13: Som un inarrabo i pare de la Min,
0: Sí, sí.
13: Por fin mi hijo habla claro como su padre, diciendo verdad, y dejando claro que es número uno mundial, Sí. Yo cuando nació niño ya se lo dije a la cara, lo conté abriendo la boca.
14: Cuando nació el Lamin, el primer segundo que lo cogí, le dije, Lamin, vas a ser el mejor jugador del mundo, hijo, ya verás.
12: Exacto.
14: Y gracias a Dios se ha cumplido. Visca el Barça, el Pa y al Vila Maracan va a París.
0: Aplaudiments a l'estudi, I que el mèrit no sigui del pare, que just en el moment del part, ell ja li va dir, Ell ja el va encaminar,
12: va encaminar
0: cap a l'èxit.
14: Cuidado, por favor.
13: Aún estaba con el cordón umbilical, Yo ya lo sabía. Por fin mi hijo ha demostrado, gracias, hijo mío, porque por fin ha demostrado que vales para algo. Gracias, Lamin.
14: Gracias, hijo, por ser un grande. Demostrar...
0: La música está una mica forta.
14: Vales para algo.
13: Demostrar que vales para algo, La Min Yamal, para bien o para mal,
14: La Min Yamal, para bien o para mal.
13: Vamos, abuelo. ¿Quieres una tortilla verde? ¿Qué quieres?
12: ¿Tortilla verde? No, yo no quiero nada.
3: Vull entrar, senyor Marcelí.
0: Fet de foc lent! Volta!
12: Vamos, jo no vull res.
13: Vamos.
0: Digue-li que sí, perquè si no, no ens el traurem de sobre. Digue-li una truita.
12: Posa'm una truita.
0: Bueno, Munir, truita de carbassó quan la tinguis ja ens
3: avisa. El carbassó pel Munir és una altra història. Bé, en qualsevol cas, si algú pot pensar que la Min Yamal es pot relaxar després de dir que segurament es veu com ha guanyat la pilota d'or, tothom tranquil, seguirà lluitant.
12: Això no té aturador,
13: Ocho huevo, Se la va a comer toda,
12: Bueno.
9: Han habido grandes estrellas en el fútbol, jugadores históricos como Leo, como Cristiano, como Diego, que yo no lo he podido ver, pero yo creo que nunca tan pronto se había ganado tanto. Está el caso de Pelé, que sí, que había ganado mucho, pero recientemente no. Entonces la gente, yo creo que tiene su pensamiento que porque haya ganado, a lo mejor en algún momento me relajo, y yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol.
3: Bé, això és un bon senyal, no, mister? Que malgrat que li ploguin elogis, que ell vulgui seguir, evidentment, és molt jove.
8: Està clar, i li queda molt per endavant, i estic segur que encara el millor Lamin encara està per veure, marcarà una època, la història del Barça es farà gran gràcies al talent individual de Lamin, i jo crec que com tot pot polir detalls i pot polir detalls de tot, en el camp, fora del camp, però suportar el que suporta, que per ell no és res, perquè ell no sap el que és la pressió, ell no en sap conviure amb la pressió, això és molt important, el vent sempre li va a favor, quan falla la gent està amb ell, quan el piten fora amb ell el motiva. Per tant, estem parlant d'una persona totalment diferent, que està acostumat a rebre, però això que sempre al cap i que de moment les coses li estiguin sortint molt bé.
0: Has de tenir molta confiança per fer aquestes declaracions i després al camp continuar rendint, perquè...
8: Exacte.
0: Jo dic que demà farem el millor programa de ràdio de tota la temporada i surt un desastre.
13: Tu no era número 1, eh?
0: No, clar, aquest és el primer. Com tens la truita? Com tenim la truita?
15: Està quallant! És curiós, ara que parlant dels joves, míster, tu vas coincidir amb la lleva del Mini, que són un punt posteriors a tu, però tu vas coincidir amb mi i amb Pep Guardiola, que recordo Guardiola amb els nervis quan debutava. Notes que els joves ara són un punt
8: total
15: més descarats?
8: Total, sí. Jo no sé si venen molt més ensenyats, però tu els veus i la primera passada d'un jugador que debuta no és com abans, que deies, fes la correcta, no t'equivoquis, les dues, tres primeres, no, o sigui, ha de regatejar un, dos, tres, o tallar una pilota com Cobercí, com últim home, que ens estem oblidant de Cobercí a la llista de pilota d'or. Ostres, jo crec que inusual. Ens estem mal acostumant, perquè era, jo pensava, aquest any al Barça el que he de fer és aquests jugadors com Cobercí, Gerard Mantí, sí, Fermín, o sigui, assentar-los a l'equip, va, i treu una Xavi, espera, tu, i està jugant com si portés 40 anys jugant, no? Per tant, la Masia segueix donant, bueno, i al final és la joia de la corona.
0: Jo sempre, Mateu, ja que tenim el Cobercí i que tothom es postula, doncs si vols postular-te també com a futur pilota d'or...
4: Sí. I no defensa del Mundial, eh?
0: Exacte. A veure, endavant. Doncs posa-li una música de gala, una música de gala, Lujas. A veure, una cosa que soni, com oficial.
13: Composa.
0: Sí, ell és igual, però crec que queda més ben vestit, quedarà més maco.
12: És que això és un pianet que...
0: Ara. Carai, hòstia, molta èpica, Lucas, per Cobercí, però vaja.
15: Sí, porta el corbatí. Sí.
12: Dali.
0: A veure.
12: La música i les tres bessones.
13: Sí, jo només vull dir que, doncs, si algú del jurat li sobra un bot...
0: Veus?
13: I no sap on posar-lo.

0: I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
2: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
3: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
5: Tradició, cultura i natura en família.
4: Lo 19 de setembre a la Ràpita i el 20 a l'Ampolla.
5: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita, del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
4: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
5: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
8: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
9: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
11: Versió RAC 1, amb Marc Serra.
12: Doncs passen 3 minuts o 2 quarts de 8 del vespre, sou el versió RAC 1, el temps afegit. De seguida, Gordon, en primera persona, però abans, una recomanació que us fa l'Arnau Vila, també en primera persona, perquè és una cosa que t'interessa molt a tu, eh?
13: Com ho saps?
12: Perquè l'has de comentar
13: ara. Ho hem comentat abans, sí, efectivament. Demà s'inaugura oficialment Dalí Boulevard Cibernètic, l'experiència immersiva que s'instal·la al cor de Barcelona, dedicada al Dalí més visionari. A partir d'aquest dimecres, el públic podrà...
12: De fet, ens acompanya el propi Salvador Dalí. Aviam. Salvador, bona tarda, des del més enllà.
14: Con fibra.
15: Exacte. A mi sempre m'ha inquietat aquesta persona, eh?
13: Doncs a veure, a partir d'aquest dimecres, el públic podrà gaudir del passeig immersiu surrealista.
14: Públic.
13: Sí.
14: Que...
13: Podrà gaudir.
14: Gaudir, no, Dalí.
13: No, sí, gaudir del verb.
14: I llegeix-le el pront.
13: A veure, del passeig immersiu surrealista que compta amb un recorregut espectacular per descobrir el futur imaginat per l'artista.
12: Fa càrgares. Això sí que no m'ho esperava, eh?
13: I si voleu saber on són les entrades, les entrades són a la pàgina web oficial daliboulevard.com. Ara.
16: Com? Hi haurà pa amb tomàquet.
14: Com?
16: Com?
14: Com?
16: Salvador.
14: Com?
16: Hi haurà pa amb tomàquet.
14: Com ràdio.
16: No, és raco, és raco.
14: Està més morta que jo.
12: Bueno, va.
14: Pipistrello.
12: Gràcies, Salvador. Ja podem tancar.
16: Jesús.
12: El fax amb el més enllà i tornem a la Terra.
14: Murofax.
12: Sí. Ah, no havíem tancat prou bé, encara.
15: Francament.
12: I tornem a la Terra parlant de Gordon.
15: De Gordon, efectivament, perquè des de Dineker Hughes, ara un altre anglès ens està enamorant. Sí. Anthony Gordon, 25
17: Hughes,
15: anys.
17: Enamorant tampoc.
15: No, era per parlar d'alguna manera.
17: I era galès.
15: Era per parlar d'alguna forma. No eren tres els britànics de l'època moderna, eh?
17: Però no anglès.
15: Anglès, britànic. Ens acompanya l'Aleix Parisé des de fa una bona estona, sobretot perquè ha estat amb ell, mira, a prop, també amb la Marta Ramon, entrevistant a Anthony Gordon, i d'entrada ens vols avançar algun tastet. Més enllà d'escoltar-lo ara, què t'ha semblat a la distància curta? Com ha estat? Com us heu saludat? Us heu abraçat?
18: És bon nano o és gilipolles?
17: No, és molt bon nano, molt proper, molt sincer, molt natural. L'he vist un punt fins i tot vergonyós.
13: Nerviós, una mica?
17: No nerviós, un tio tranquil, però gens excèntric. No és el típic futbolista, ni amb tatuatge, ni amb... No, una persona normal, despentinat, no? Com és ell. Despentinat. Sí, que venia molt tranquil i amb

0: ganes de conèixer una mica la cultura catalana i una mica el periodisme que fem aquí a Catalunya. El tio estava encantat de saber com funcionava la ràdio, ens ha fet alguna pregunta de com anava, quan li hem tirat un tros de la transmissió del Pou, quan ell dona l'assistència al camp de l'Elx a la primera jornada a Fermín, i li diu Antonio, Antonio, comença a narrar el Pou, i li ha fet molta gràcia, ens ha preguntat què volia dir Antonio, llavors li hem explicat Anthony, en castellano Antonio, i aquí, de forma carinyosa, diem Antonio.
1: Molt ben explicat.
0: L'Antonio és com l'avi favorit, no?
2: Sí,
0: el tiet favorit,
2: sí,
0: l'oncle favorit, no?
2: L'Antonio, sí. No n'he tingut mai cap.
1: És nom de senyor molt gran, davant del senyor Marcelí,
0: L'he vist que està complint un somni, ens ho ha dit, està al·lucinat amb els entrenaments, ja ho va dir quan jugàvem al Newcastle contra el Barça, diu, hòstia, he flipat que s'han passat la pilota durant 7 minuts i no l'hem vista, no? I m'ha cridat molt l'atenció que el tio al·lucina amb Pedri. O sigui, li hem preguntat, el jugador que més t'ha impressionat, que Lamine, i em diu, sí, Lamine ja m'ho esperava. No, el tio que més m'ha impressionat als entrenaments amb la qualitat que té, Pedri.
3: Són dos colors de pell bastant semblants, també.
0: Sí. Però, mira, un exemple d'això de colors. Li hem dit, què faràs si guanyes la Champions? El meu somni és guanyar la Champions amb el Barça, sé que el club fa molts anys que no la guanya, m'agradaria que aquest any l'aconseguissin.
1: Ja seria hora.
0: Què faria si em diu? Diu, jo no em pintaré els cabells, ni em faré cap tatuatge.
3: Ell
0: era així, de dir, jo, futbol,
3: és un altre tipus de persona.
0: Llegeix, mira, ens ha dit que llegeix.
1: Què llegeix?
0: Està llegint un llibre molt profund. L'excel·lència interior de Jim Murphy.
2: Qui?
0: L'excel·lència interior de Jim Murphy.
2: Qui? No l'he llegit, aquest. Això no hauria de llegir.
3: Ell va explicar en una entrevista...
4: Perdoni, per què no hauria de llegir?
3: Què hauria de llegir?
2: No sé.
1: Mercè Rodoreda.
2: Estimada com
1: el
4: Mundo Deportivo.
2: El Mundo Deportivo, els articles del Poquí... Això és
3: aquesta tarda, que és un altre perfil de jugadors que té aquestes inquietuds.
5: Li agrada llegir filosofia, que això ho havia dit mesos enrere.
0: Sí, és una persona curiosa. Jo crec que deu tenir un món interior interessant. I, mira, hem començat l'entrevista així, compta també amb el meu anglès, des d'aquí.
4: Ai, París, salutacions, sí. Com la llengua, com la mueve.
0: Anthony, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
6: Muy bien. ¿Tú?
0: Muy bien, sí. How are you getting your Spanish, your Catalan?
5: Com va el teu català?
6: I'm trying my best. I'm okay with the Spanish. I'm getting a lot better with that. I think soon I'll be able to do interviews and stuff. I'm a little bit shy. That's probably why I don't do them, but I think maybe I could if I really tried, but for now, I'm a little bit shy.
0: Can you say some words in Catalan? Are you studying Catalan?
6: I've had 3 lessons.
0: Tres classes.
6: Three
0: lessons a week.
6: No,
0: 3
6: lessons.
0: Ah, only 3
6: lessons.
0: Yeah,
6: no.
0: Porto 3 classes des que he arribat.
6: Some Spanish and some Catalan separate.
0: And do you know some words in Catalan?
4: Paraules.
6: Molt bé.
0: Molt bé, sí.
6: Com va?
0: Com va?
6: Com va? Bon dia.
0: Bon dia.
6: Bon dia.
0: Bona nit.
6: Bona nit. Visca el Barça.
0: Visca el Barça.
6: I think that's it. I'm learning phrase by phrase.
0: And your name, for example?
5: Frase.
6: Jo em dic Anthony.
0: Anthony. Molt bé.
1: Molt bé.
6: Antonio aquí, no?
0: Sí, Antonio. Antonio. Sí. And how are things going for you during this first week here in Barcelona, except of the lessons in Catalan?
5: Com li van les coses?
6: No, it's going really well. I love being here. It's still very new. I've only been here 1 month. But I feel at home, my family, they love it here, so very happy.
0: Està feliç. Li
3: demanava l'Arnau que no fes una traducció simultània, més que res per escoltar la veu de Gordon, que no el sentim
5: habitualment. És que ja ho hem anat sentint, que el català i el castellà, que mica en mica, cada moment més amb el castellà que amb el català...
0: Passa que té vergonya, diu, jo podria parlar, tenir una petita conversa en castellà, però em fa vergonya.
5: Sí, que encara s'ha de llançar.
3: La meva aposta és que ho farà abans que el propi Flick, que no sé què és el tema de Flick, que jo esperava ja aquesta temporada, castellà i català, com a mínim. Però veig que encara no. Jo crec que el Flick potser de vegades també té un punt d'autoprotecció i crec que l'anglès li va molt bé, perquè té temps de pensar la resposta. I,
0: Flick, escolta, podria fer una roda de premsa en castellà, si volgués, ja, després de 3 anys.
7: Que no ho fas.
0: Però no ho farà. Mira, parlant del castellà, al final de l'entrevista li dic, escolta, va, deixa't anar alguna frase en castellà, digues alguna cosa que
1: no, si cal, va, en castellà no cal.
0: En català encara li costa, dic, però en castellà he dit això, Gordon.
6: Yo quiero ganar muchos títulos con Barça.
4: Títolos.
0: Sí.
6: Crec.
1: Es veia venir, això t'hauria superat.
4: Jo també quiero ganar muchos títolos.
3: Va, bé.
2: Quina broma més que clau.
1: Torno boja.
3: Podem pujar al nivell dels títolos.
4: No, però si no he dit nada, jo solo.
2: És una broma cagadeta.
4: No, que broma.
1: Sí. A veure, parada. Mira, per sortir una miqueta del jardinet, mister, et vull fer dues preguntes en una. La primera, fins a quin punt és important un futbolista que ve de fora que aprengui de seguida l'idioma, també com a símbol d'integració, i dos, a la teva època

0: recordes algun estranger, si vols, no cal que diguis el nom?
1: No, no, digue'l.
0: Que arribés, sí. Que no li donés la gana per res integrar-se i que anava no. A la seva?
2: Al contrari, jo crec que tots estaven molt ben alliçonats i sabien on venien, el club que venien. És veritat que primer sembla, per què? Tampoc ho sé. Volen aprendre a parlar castellà abans de català, però sempre els intel·ligents intenten sempre aprendre primer català i després castellà. Però cap, no vaig veure a cap que mostrés reticència a l'hora de no voler parlar. Per això m'estranya molt, com dèieu, que Flick no el parli. Segurament de portes de dins més, però que potser no s'atreveixi, que és com bueno, un escut de cara, segurament, a la premsa, com molt bé deia el Joan, no? Jo crec que això li dona temps a pensar i a vegades alguna paraula que no vulgui dir, doncs, bueno, la camufla en anglès. En l'aspecte tècnic, crec que per tots va ser una sorpresa que Diego el fitxés, i això em va agradar. Diré que és un treballador humil al servei de l'equip, no? Al servei de les estrelles, de Rafinha i de Lamin, i que comparteix aquesta posició amb Adeyemi, que segurament és com quelcom més fi, no? Les sensacions són bones, anem a les estadístiques, sempre fem aquesta comparació,
3: sí.
2: T'assisteix un cop cada 85 minuts. Cada partit et fa una assistència, en 336 minuts. En canvi, Adeyemi et porta ja amb menys minuts, amb només 200 minuts, et porta 3 gols i una assistència. Són jugadors totalment diferents que Flick els fa servir per la mateixa posició. Qui jugarà més al final? No ho sé, el que tinc clar és que es juguen una posició, perquè les altres dues, vamos, tenen noms i cognoms.
0: Joan, t'agrada a Gordon?
3: Sí, m'agrada, però li preguntaven...
4: Sense gol, de moment.
3: Li preguntaven a Hansi Flick, després del partit amb el Levante, vas dir el Levante, l'equip.
5: Unión Deportiva, sí.
3: Levante, Unión Deportiva.
0: Levanta la mano dreta.
3: Com havia vist a Gordon, i va dir com tinc ganes de que marqui un gol. Perquè és davanter, fa moltes coses bé, però al final no necessita marcar. I en el debat que deia el Lluís entre Gordon i Adeyemi, per mi està clar que ara per ara Flick prefereix Gordon, perquè el posa titular, però
2: sí.
3: En contextos de partits amb el marcador a favor, que el rival s'hagi d'obrir, aquí veig més camp per córrer per Adeyemi. I valgui la redundància, del camp per córrer, perquè aquest paio és bo quan té velocitat. Quan té poc espai... es lia amb la pilota, es fa embolics i a vegades pren decisions estranyes, és a dir, i en canvi Gordon és més, fa les coses més simples, més fàcils i sap moure's millor per dintre, amb terrenys reduïts, i a Adeyemi el veig més camp per córrer, home, és espectacular, el golaç que va fotre al Ciutat de València.
5: Efectivament. A l'entrevista Gordon ens explicarà com viu ell que el vulgui fitxar al Barça, quan comencen les negociacions, que el tio al·lucina, que no s'ho creu, que fins que no parla amb Flick es pensa que fins i tot és una broma i que això no acabarà fructificant, i també ens diu que sí, que té ganes de fer un primer gol, que no està ansiós, però que ha tingut ja algunes oportunitats i que li ve molt de gust poder fer un gol com a davanter i a més amb la samarreta del Barça encara no l'ha fet.
4: Perquè no pot ser que el Barça faci més assistències que gols, tal com està l'equip?
5: Podria ser, perfectament.
4: I ningú crec que li retregui res, eh?
3: No, però, però que en marqui algun.
5: Això sí. Home, però tu signes que faci, per exemple, 22 assistències i cap gol?
3: Si el Barça no guanya la Lliga i la Champions, sí.
5: Però si fa 22... Algú farà els gols d'aquestes assistències?
3: No, perquè d'aquí 10 anys, d'aquí 5 anys, i direm, mira quants gols ha fet aquest individu.
2: Sí.
5: Però a Elx, per exemple, això. La pot fer, a Elx la pot fer, i és tan generós que davant del porter diu, va, Fermín, empeny-la tu, que te la dono. Vull dir, això per mi demostra també una mica el tipus de futbolista que és, no?
4: Tenim un altre analista que vol fer el seu comentari, que és Santi Segura. Santi, bona tarda.
6: Com
4: estàs? Estem comentant el tema de Gordon.
5: No, Jordi.
6: És que de verdad no lo entiendo. No entiendo por qué le estás dando tanta cancha a Gordon.
4: Bueno, perquè és un nou fitxatge, perquè té molta projecció.
6: Jordi, ja te lo he comentado esta mañana. Marc. Te lo he comentado esta mañana, Jordi, que está sobrevalorado, que no tiene tanto mérito como Adeyemi. Estoy de acuerdo con Poquien. Escucha lo que he dicho esta mañana, Jordi.
7: No, solo una referencia a Gordon y a Adeyemi. Para mí me parece que se le está dando a Gordon más mérito del que merece. Yo todavía le veo que le faltan mecanismos o no acaba de... es decir, él cumple, pero no va mucho más allá. Esa es mi impresión. Y Adeyemi probablemente sea menos jugador que él, pero te resuelve cosas que hasta ahora Gordon no te resuelve. Pero bueno, creo que es un asunto menor.
0: S'ha dormit el senyor Marcelí.
4: Senyor Marcelí, una cosa, és a dir... Senyor Marcelí, no, escolti'm una cosa.
8: Què passa?
4: Que vostè es quedi aquí per l'aire condicionat perquè diu que fa molta calor, li
8: sí,
4: passem.
8: Perdoneu.
4: Però que s'adormi durant el programa...
8: No, és que m'ha vingut com una passió.
4: No, ja ha sigut de cop, eh?
6: Lo que le estaba contando, senyor Marcelí, crec que s'ha de Adeyemi.

0: Es mucho más interesante tanto dentro como fuera del
1: campo. ¿Qué te pasa, madre?
0: Nadie le ha preguntado cómo se corta el pelo a Dejeni. ¿Con unas tijeras de podar o con un cortasetos eléctrico?
2: Eso no nos pregunta.
0: Nadie se lo pregunta. En cambio, a Gordon, ¿qué le preguntas? Un tipo inglés, pálido, soso. Yo nunca tendría una conversación con alguien así, tan soso. Jordi, escuchas?
3: Sí, l'escucho. Segurola, gràcies. Fins la propera. Senyor Marcelí, recuperis. I nosaltres continuem parlant precisament de Dejemi.
4: Sí, vaja, justament això deia Santi Segurola aquest matí amb el Jordi Bastelmona Racú, però justament escoltem què deia un teòricament un savi expert de la matèria, que és Maldini sobre Dejemi i Gordon, abans de començar la temporada.
3: Atenció, eh?
5: Ni a Dejemi ni Gordon me parecen jugadores que mejoren claramente al Barça. Al contrario que el Real Madrid, que sí que creo que claramente mejoran los fichajes el equipo, no me parece que Gordon y Adeyemi mejoren mucho al Barcelona. De hecho, pues hasta a lo mejor los dos acaban siendo suplentes.
6: Però per què el poseu?
2: No, jo faig la feina una mica del retratado. No?
3: Li hem passat la pilota al Poquí per no, si vols tornar a rematar una altra vegada.
7: El personatge
3: vegada.
7: Retratado. És que... Bueno, és que no cal comentar res.
2: Fa anys que no, que no en clava ni una, sincerament.
7: Però un senyor que es fa dir Maldini.
3: Home...
7: O sigui, és una falta. És com Cristiano Ronaldo, que se li hauria de prohibir dir-se el Ronaldo.
3: Sí.
7: Doncs és una falta de respecte a Maldini que aquest senyor es faci dir Maldini, ho sento.
3: De Rodri hem de dir alguna cosa?
4: Sí, de seguida us pregunto per què us va semblar, anava a dir l'exhibició, però amb matisos, del Barça i el Llevant, però a Mundo Deportivo ha entrevistat a Rodri, demà podrem, i el tu diràs, també crec que a l'Eix podreu escoltar algun
6: sí,
4: fragment.
6: Sí, perquè faran un avançament, ara al vespre faran un avançament.
7: Bueno, no sé, no vull anticipar, però aviat, en breu, hi haurà un avançament.
2: És que avui hi ha hagut...
3: Feu un F5 al Mundo Deportivo i ja ho trobareu.
6: Hi ha hagut una jornada d'atenció als mitjans, sí, sí. La Vanguardia també ha fet Rodri, Gabriel Jesús ha parlat també a Catalunya Ràdio, Eric a la SER...
3: Media Day, no?
6: Adeyemi ha parlat a El País, també. Vull dir que hi ha hagut moltes entrevistes a banda de Gordon, evidentment.
3: Doncs,
2: però la bona és la nostra.
3: Ara.
8: I tant.
6: Home. Rodri també estarà bé, home. Rodri estarà bé.
3: Que broma amb aquest comentari, eh? Quina mirada assassina del Poquí, eh?
7: Sí, vigila ara el... creuar el carrer.
8: Fixa't bé que això de futbol té unes coses,
3: sí, té unes coses
8: curiosíssimes.
3: Sí. Com què?
8: Com ara això, el Rodi aquest, que feia poc tenia un taller que canviava pneumàtics.
3: Ah, sí?
8: Guaita l'ara, mira, jugant amb el Barcelona.
3: Rodi.
8: No, Rodi. Feia això que canviava, aquest soroll que canviava pneumàtics.
2: No, s'està confonent.
8: I s'anunciava que a RAC1, el Rodi.
3: Sí, sí.
9: Rodi Motor Service, Tor Service.
8: Exacte.
9: Disculpeu les molèsties, el següent anunci s'ha variat, però en aquests moments està sent preparat pels professionals de Rodi Motor
8: Service.
3: Aquest que sona, segons vostè, és Rodri, el jugador del Barça.
8: Sí, perquè abans tenia el taller i anava canviant rodes.
3: Bueno, és una història...
8: Se diu Rodi. Rodi de roda.
3: És una història de superació, no?
8: És curiosíssim.
4: És curiosíssim. També al míster, no Rodi, sinó Rodri, van jugar una estona amb Marc Bernal al final i m'agradaria preguntar-te què et sembla, que juguin junts dos figures que en principi és un o l'altre.
10: Bueno, està bé, perquè així es fa una descans o dona descans a Pedri. I aquesta temporada ja vaig dir que tenia com a obsessió mirar els minuts que jugàvem amb tots i cada un dels jugadors importants, tots ho són, però importants per arribar bé al tram final. I porten Rodri 287 minuts, Bernal 287 minuts. Porten els mateixos minuts, igual que Eric, que també pot jugar a mig centre, que no crec que hi jugui, no? Crec que és la peça que faltava amb la idea de joc del Barça posicional, no? Ja no tan sols posicional tipus Busquets, sinó, anem a dir, modernitzant aquesta figura de mig centre que crec tan necessària. Per què? Ja no tan sols per al joc, sinó perquè fa millors als altres i dona molta més llibertat a jugadors com Pedri, com el mateix Bernal, perquè Bernal no és un mig centre posicional. Bernal pot jugar a interior, perquè té bona arribada, té bona assistència, té gol. Per tant, bueno, Rodri ha caigut de peu en el lloc on crec que faltava, sí, un jugador.
3: Bueno, i es va dir que seria com el seu tutor, no?, d'alguna manera, que podia aprendre moltes coses. Anem al postpartit.
4: Clar, parlant de Bernal, justament, un dels gols arriba per un error seu, ho ha fet tot bé, menys una de les jugades. Preguntar-vos per l'empanada, aquell moment on el Llevant es col·loca només un gol del Barça després d'anar perdent 0-3. Àlex, tu com ho vas viure i si et preocupa?
6: No, a mi no. no, la veritat, crec que el Barça va ser molt superior durant tot el partit i que va tenir un moment de desconnexió que pot passar, i mala sort, perquè són dues errades individuals, una de Xavi Espar / Christensen i l'altra de Marc Bernal, que el Llevant aprofita i et penalitza, però durant el partit tots els equips tenen petites errades o moments de desconnexió. El Barça va tenir un punt de mala sort ahir i el Llevant va semblar que podia acostar-se al marcador, però escolta'm...
3: He llegit molts articles de patiment. No te'n veu patir?
6: Jo sí.
3: No. Sí, tu vas patir?
8: Jo també.
7: Reivindico el meu dret a patir, a rondinar, aquí i a ser un tribunero i un boomer.
3: Ho vas passar malament?
7: Jo sempre, o sigui, sempre ho passo malament.
8: Igual que jo.
7: Ho passo malament al futbol, per definició, perquè s'ha de patir a la vida. Mm. Ho passo, i hi ha un punt de patiment al fet de llevar-se al matí i anar a comprar el pa.
3: A veure si acabarem el dia.
7: I a passejar, a veure què em pot passar avui.
8: Doncs,
7: per definició, per sistema.
8: Clar, perquè hem vingut a patir en aquesta
7: vida. Hem vingut a patir aquest món. Jo vaig en bicicleta.
3: Sí.
7: I tots els meus amics de la meva generació ja han pel segon i s'han comprat elèctriques. I em diuen, perquè així no patim tant.
1: Sí, va molt bé.
7: Doncs jo surto amb bicicleta per patir.
8: Exacte.
7: Per patir. I arribaré a
3: la tecnologia no t'estalvia un patiment, no?
7: Clar que no, que no em puteixi. Jo reivindico el meu dret a patir.
4: Hi ha un punt de masoquisme, Joan, no?
7: Hi ha un punt de valorar després el que guanyes. Hi ha un punt de valorar després el que aconsegueixes. És a dir, les coses han de costar.
10: És un bon esmorzar.
7: Han de tenir un cost. Han de ser difícils.
8: Sí, senyor.
1: Sí, però con l'elèctrica...
7: A casa de la bici després gaudeixes l'esmorzar.
8: Quina esmorzar fas?
7: Home, botifarra, cancel·lada...
3: S'ho ha guanyat.
7: Si hi ha peu de porc, cava...
3: En canvi, els de l'elèctrica, què haurien d'esmorzar?
7: També esmorzen el mateix. Haurien d'anar a un...
3: Un branch.
7: Un branch, això, branch. Haurien d'anar allà.
3: Un pokeball per esmorzar.
7: Però els tios esmorzen, no perdonen la cançó. No perdonen els tios.
3: Però futbolísticament, què va passar allà?
7: Que el Barcelona va baixar... Ho va dir a la prèvia, el Flick, és molt senzill, també. A la prèvia, el Flick va dir, si baixem només un 10%, anirà en una direcció equivocada. Doncs hi ha moments de partit que l'equip creu que està guanyat i baixa els braços.
4: Ja tot està. I això diu el Lluís que no va patir, eh? Lluís, tu dius que no vas patir també,
10: No, em preocupa zero. Te'n recordes, Joan, que ens vam veure a la final de Copa del Rei no sé quan estava, que es mossegava les unes. Joan, tranquil, que guanyarem, Joan, tranquil. Com pots estar tranquil?
7: Al final de Copa Barça Medistat em panxo el paio, però com és possible? A la Sevilla.
4: Hi ha una final de Copa, no sé si és aquesta, míster, un al Calderón, a l'antic Calderón, Barça-Sevilla, Joan Poquí estava estirat com si fos mort, és a dir, amb les mans al pit, mort. Teòricament havia de redactar la crònica del Mundo Deportivo.
8: No.
4: Va estar, a més baixar amb els pulsats.
7: No, la vaig redactar.
4: La va redactar, però va ser estar un temps...
7: Hem jugat 10 a la segona part.
4: Correcte,
7: i a la pròrroga amb 10...
6: Marc Alba, crec que no, el segon.
7: Alba i Neymar.
4: I Neymar, potser, sí, Alba i Neymar.
7: I amb un partidàs d'Andrés Iniesta.
6: Sí.
7: Partidàs d'Andrés Iniesta.
1: Moltes gràcies.
3: Però això et demostra que sobrevius. Vull dir, hi ha patiment, però després s'acaben aconseguint títols i
7: diria
3: coses.
7: Diria que era l'últim partit del Vicente Calderón, mira què et dic, de la història. Després d'allà el van tancar.
3: Parlant d'estadis, el Ciutat de València...
7: No, perdó. Va ser l'any següent.
3: La de l'Alavés. Parlant d'estadis, al Ciutat de València, el Barça es va trobar amb un ambient, no sé si us va sorprendre, podíem dir anticatalanista i anticuler.
8: Això no passava
3: segur.
8: Antes al Levant.
3: Només... Què va passar aquí?
10: Al Ciutat de València?
7: Puta Catalunya, puta Barça.
10: Però tu poc, i el Ciutat de València havia sentit puta Catalunya?
7: Sí, tant. Poquet, però sí.
10: Poquet.
6: El País Valencià...
10: Però el camp del Llevant no és el mateix que el camp del València.
8: Exacte.
6: Ara s'ha posat de moda, ja aquest crit, i a més, hi ha la qüestió també de la catalanitat i que amb el que va passar el Martínez Valero jo crec que ha fet una revifada i molta gent aprofita per això, per insultar el Barça.
3: Per tant, tu creus que el Via Crucis serà tota la temporada?
7: Sí, tant. Escolta, que el Barcelona ha guanyat massa. Que veien fa 5 anys el Barça era un cadàver. Era un cadàver i estaven tots ballant-lo aplaudint a veure quan l'enterraven el cadàver. Tots, fins i tot els de les teles aquests on van els
3: aquelles que has mencionat abans,
7: Fins i tot aquests aplaudint i esperant que el cadàver es podrís. Doncs no, el cadàver ha revifat, pum, ha guanyat 3 lligues de les darreres 4, ha guanyat la Copa, finals de Copa amb el Real Madrid, li ha guanyat la Supercopa bastants anys, ara s'havia dit potser 3 dels darrers 5 al Real Madrid, i aquí està, i és líder de la Lliga i favorit, però això cou i fa mal.
8: I enveja.
3: Parlant de coure, la truita Munir, com la tenim?
1: T'apunto, te sirvo un poco,
10: Déu està massa feta, ja.
3: Lluís Carreras, un poquí a l'experiència, moltíssimes gràcies.
6: Adéu.
11: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
12: RAC 1. Hi ha colors que es veuen. El groc es viu en família.
13: A l'Atlètic Terrassa Hockey Club, generacions de famílies compartim el groc i una mateixa manera de viure l'esport des de 1952.
12: Hockey, tennis, pàdel, pickleball, fitness, barre i ara Hyrox i un seguit d'activitats per a totes les edats durant tot l'any.
13: Ara també podeu formar part d'aquesta història. Feu-vos socis i comenceu a viure l'Atlètic.
12: Atlètic Terrassa Hockey Club, esports i família des de 1952.
13: Més informació a athc.cat.
14: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
12: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
15: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Eja Eco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaeja.es.
12: Xarxa de concessionaris Omoda Eja Eco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
16: Únic s'escriu amb H o sense H?
17: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
20: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
21: RAC 1. Aquest dimarts, doble menú de futbol a RAC 1. A les 7, des de Madrid, Rayo Vallecano Espanyol. Els blanquiblaus volen aconseguir la segona victòria de la temporada.
22: Marcos amb el cap! El travesser, Marcos, un altre cop! Gol!
21: Amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. Més tard, a 9:45, Elx, Real Madrid, amb Damià López. I per rematar-ho, tu diràs, amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dimarts, Esport sense parar, de 7 a 1. Espanyol, Real Madrid, i tu diràs. L'Espanyol juga a RAC 1, una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
23: RAC 1. Tots som un milió.
21: RAC 1.
3: Si ens permets, Anna, bona tarda.
24: Hola, bona
3: tarda. És que el senyor Marcelí s'està menjant la truita que li ha preparat el Munir, el pare de la
24: Nina. No, cap problema.
25: Com és que han entrat unes majorets?
4: No hi ha ningú, senyor Marcelí.
25: Sí, hi ha 3 o 8 majorets amb els bastons.
24: Aquesta truita
4: que
24: portava.
4: Està bona, eh? Que era carbassó, però no era carbassó, em sembla.
1: Sobretot, el aceite con...
25: No era de carbassó.
1: Ah, tortilla verda, sí. Ah, bona, està bona. Agafi pa i suqui amb l'oli. Ah, que l'oli li donarà molta vitamina.
3: No es troba bé, no es troba bé. Si ens permets, Anna, l'enduem, eh?
24: Sí, perquè si no es troba bé, millor que...
3: Apa, fins demà.
24: Millor fora, eh?
4: Altre tall,
24: que vagi bé. Les 8 en punt, bon vespre.

0: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: La Generalitat posarà aire condicionat a totes les escoles públiques els propers 5 anys. Ho acaba denunciant una conferència el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: En el marc de les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, em prou anunciar-los que el govern posarà en marxa el pla Actualitza Clima. Per climatitzar tots els centres educatius públics, ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada 4 centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
1: Es començarà pels 100 centres que ho necessiten més urgentment, però també passa gran part de la responsabilitat als ajuntaments. A banda, ha anunciat que climatitzaran també les residències de gent gran que són de titularitat pública. Ara ho detallarem. Per cert, que el president, que encara està parlant hores d'ara, també s'ha referit a la intel·ligència artificial, ha anunciat que es crearà un observatori, un debat que arriba en ple qüestionament del control d'aquesta tecnologia per part de les mateixes empreses que la desenvolupen. Els dubtes han fet oscil·lar les grans tecnològiques a la borsa amb resultats desiguals. Avui també, per cert, ja han dit la seva la Xina i la Unió Europea. D'altra banda, era un secret de domini públic i avui finalment s'ha fet oficial. Oasis actuaran a Barcelona el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve. Els germans Gallagher, que faran una gira d'una quarantena de concerts que passaran pel Regne Unit, Europa i els Estats Units. El procés per comprar les entrades ja ha començat, tot i que té certes complicacions que després detallarem. En plana política, avui hi ha un nou 6 que continua donant la victòria al PSOE, tot i que baixa 2 punts a la intenció de vot respecte a l'anterior. Tot plegat després de la crisi a Ceuta, i qui ho aprofita és Vox en detriment del PP. I avui ha mort Marina Vilalta, la pastora més gran de Catalunya, tenia 99 anys i fins l'últim moment va sortir a pastorar a Ribes de Freser. Fa 4 anys que va rebre la Creu de Sant Jordi. Ha mort als 99 anys, com dèiem, després de dedicar tota la vida a aquest ofici. El 2022 la Generalitat li va donar la Creu de Sant Jordi. I pel que fa al temps, Martí Oliveres, aquesta setmana comença amb molta calor, però acabarà refrescant i també tocarà obrir el paraigua.
3: Sí, de moment avui ja s'han superat els 37 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i demà fins i tot es podrien fregar els 38 o 39 graus en aquestes zones de Ponent i al sud. Dimecres, però, arribarà un canvi important que portarà xàfecs i tempestes que podrien ser fortes entre Girona i Barcelona i obrirà la porta a una bona refrescada posteriori i també a la tramuntana i al mestral, que bufaran amb força els dos extrems del país.
1: Doncs a seguida tot amb més detall. Ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
4: Bon vespre.
1: Salvador Illa anuncia canvis importants en matèria educativa. El president que fa aquesta conferència tot just ara mateix acaba d'acabar, amb motiu del mig mandat al capdavant de la Generalitat, en què ha repassat els grans temes de la legislatura. I enmig de la crisi en l'àmbit educatiu, per la patacada de les proves PISA i també pel conflicte laboral obert amb els mestres i professors, Illa acaba de fer 2 anuncis. Fa una crida a assolir un nou acord de país en educació i es compromet, com ara dèiem, a climatitzar totes les escoles públiques de Catalunya l'any 2031.
4: Anuncia trobada amb els partits amb representació al Parlament, amb pes pel Consell d'Educació de Catalunya, que tindrà un paper important. A més, també es compromet a assolir el 6% d'inversió pública en educació. El govern aprovarà demà un pla a la reunió d'executiu per materialitzar la climatització de les escoles en els propers 5 anys. Un pla, però, que deixa bona part de la responsabilitat en els ajuntaments.
1: Tot plegat, ho ha anunciat en aquesta conferència a les Drassanes Reials a Barcelona. Anem cap allà, Adrià Santa Susagna, bon vespre.
5: Hola, bon vespre. Sí, Salvador Illa, que creu que s'ha de posar l'educació al centre i després dels resultats de les proves PISA i els problemes laborals amb els professors, el president ara vol posar la directa. Per una banda, ha anunciat que vol millorar el sistema educatiu amb aquest gran acord de país amb totes les forces polítiques. Per això començarà una ronda de trobades amb els partits, convocarà el Consell d'Educació amb la idea d'arribar a un 6% d'inversió pública en educació. Salvador Illa creu que el que ha fet aquests darrers anys l'avala, assegura que està complint.
2: 2 anys després, em sento orgullós de poder afirmar que estem complint. Avui Catalunya està més unida. Catalunya no és un projecte únic, ni d'una part. És un camí que volem caminar junts, perquè permet avançar en molt diverses direccions que sumen trajecte i que responen a la nostra diversitat, que ens enriqueix i ens honora. Avui Catalunya torna a ser un projecte col·lectiu per a tots els catalans i les catalanes.
5: Encara en educació, Illa ha anunciat que demà el govern aprovarà un pla per climatitzar les escoles. Un pla, de moment, amb bastantes inconcrecions. A hores d'ara s'han prioritzat 100 centres, que són els que més ho necessiten, ja sigui per la zona geogràfica, per l'orientació que tenen les aules o per com estan fets els edificis. Aquests 100 centres es climatitzaran al llarg dels dos anys que queden de legislatura perquè estiguin a punt el mes de setembre del 2028, amb l'inici de curs. A partir d'aquí, el govern promet climatitzar les 2.530 escoles que ho necessiten abans de l'any 2031. I com es pagaran aquestes? Doncs el govern permetrà que els ajuntaments que tinguin diners i ho vulguin fer s'avancin i després els retornaran aquests diners. I els ajuntaments que no en tinguin podran demanar un crèdit que el pagarà la Generalitat més endavant. Al llarg dels propers dos mesos, els ajuntaments ara hauran de comunicar al govern si es volen acollir aquest pla o no. Si tenim en compte que el juny del 2028, com a màxim, hi haurà eleccions, l'únic segur a hores d'ara és que el govern es gastarà 100 milions per climatitzar les 100 escoles que més ho necessitin i perquè estiguin a punt al setembre del 2028.
1: Doncs novetats, per tant, en matèria educativa, com ens explicava ara l'Adrià, en aquesta conferència, però també hi ha estat molt present, hem de dir, el debat de la intel·ligència artificial, perquè el govern ha dit que crearà un observatori sobre la IA, Adrià, per vigilar de ben a prop la seva evolució, no?
5: Sí, un observatori català d'intel·ligència artificial i mercat de treball. L'objectiu és veure l'impacte que tindrà aquesta tecnologia, sobretot als llocs de feina. Illa diu que vol que la intel·ligència artificial sigui responsable, que protegeixi les persones i per això es vol anticipar possibles amenaces creant aquest observatori.
2: Tenim el deure de traslladar aquesta alerta a l'àmbit polític i jurídic. És necessari un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la intel·ligència artificial. Això no vol dir anar en contra de la innovació tecnològica. Ben al contrari, significa promoure una ciència i una tecnologia al servei de tothom.
5: També es crearà un registre de sistemes algorítmics per veure com s'està utilitzant aquesta tecnologia i es buscarà blindar els drets laborals perquè tota l'estona que s'utilitzi la intel·ligència artificial doncs hi hagi la supervisió d'una persona, d'un ésser humà. Tot en aquesta conferència de mig mandat amb la que Illa ha fixat el futur dels propers dos anys que li queden a aquesta legislatura.
1: Doncs en temps de tertúlia tornarem amb tu, Adrià, per ampliar tot el que ha dit el president en aquesta conferència. Gràcies, fins ara.
5: A vosaltres, fins ara.
1: Doncs bé, sobre aquest pla que acaba d'anunciar Salvador Illa en matèria educativa, de climatització a les escoles, també dels reptes que suposa, avui li hem preguntat al periodista Marc Martínez Amat què en pensa.
2: Dos anys després, em sento orgullós de poder afirmar que estem complint.
6: A aquestes alçades ja clama al cel la urgència de posar aires condicionats en les escoles i instituts. No pot ser que la llei digui que no es pot treballar a més de 27 graus i que les aules registrin temperatures de més de 30. Allò que abans no semblava necessari, perquè els mesos de més calor les escoles estan tancades, tots hem assumit ja que amb el canvi climàtic ha esdevingut un element de primera necessitat per poder fer classe en condicions. Però per necessària que la trobem, la mesura planteja tres reptes. El primer és l'esforç financer que cal fer per dotar-la de 2.500 milions d'euros. I és que no es tracta només de col·locar els aires, sinó de reforçar les instal·lacions elèctriques dels centres. El segon és que això dispararà el consum energètic de les escoles, que es pot veure atenuat si tenen plaques d'autoconsum. I el tercer, el més rellevant, és el que toca el mal endèmic de l'administració pública. Climatitzar 2.530 centres vol dir licitar 2.530 obres. I això implica anar per feina i posar-se a adjudicar obres amb una agilitat que no caracteritza precisament l'administració. Si volem seguir la dita que grans mals, grans remeis, la Generalitat s'haurà de posar les piles per garantir el benestar dels escolars.
1: Vuit i nou minuts, ara sentíem fa uns minuts Salvador Illa parlant sobre la intel·ligència artificial, ara precisament que s'ha reobert el debat, doncs justament a aquesta hora també estem pendents del resultat de les grans tecnològiques del món a borsa, amb resultats desiguals. El Nasdaq als Estats Units baixa, la nord-americana Indivia, que ho fa un 3%, Microsoft, Apple i Meta, en canvi, pugen lleugerament. L'IBEX 35, que té una exposició limitada a grans creadors de programari d'intel·ligència artificial, però tot tot i això, la repercussió del debat també afecta companyies com ACS o Solaria, que han invertit molt en centres de dades. ACS, de fet, ha perdut més d'un 6% i Solaria ha baixat més d'un 8%. Al final de la sessió, la borsa espanyola ha acabat perdent un 1,38%. Avui, però, fins i tot l'ONU ha sortit al pas d'aquesta polèmica. L'alt representant de Nacions Unides pels Drets Humans avisa que la intel·ligència artificial és un risc pels drets humans. Si no es posa ordre, pot afectar drets com ara el de la vida, la salut i també la seguretat. En un comunicat contundent, Volker Türk demana a les empreses i als països que regulin aquesta tecnologia capaç d'alterar serveis bàsics i d'escapar del control humà. Un avís que llança, com dèiem, quan ha explotat aquest debat sobre els controls de la IA i que han posat sobre la taula els últims dies grans magnats del sector. També s'hi ha pronunciat avui la Xina.
4: Els responsables de seguretat del gegant asiàtic coincideixen que és una amenaça perquè, per exemple, es pot fer servir per desestabilitzar l'estat. I, per altra banda, el portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Guo Jiakou, assegura que són partidaris d'una regulació global i fuig de discursos bel·licistes o d'enfrontament com el de la Casa Blanca.
7: Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per tothom i orientada al bé. Difondre relats amenaçadors en confrontacions o la competència malintencionada només pertorbarà el procés per una governança global de la IA i no servirà pels interessos de ningú.
4: Entre les amenaces més grans de la IA, segons la Xina, també hi ha la capacitat que té per detectar escletxes de seguretat i crear programes per aprofitar-les.
1: I mentrestant, la Unió Europea també treu pit d'haver estat la primera regió del món a regular la intel·ligència artificial. Enmig de tot aquest debat, Brussel·les ha volgut deixar clar que la llei comunitària que lliga curt a aquesta tecnologia garanteix els drets dels ciutadans europeus. A la vegada, però, també remarca que les empreses europees són capdavanteres i que formaran part de tots els avenços que hi pugui haver, correspon sal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
8: La Unió Europea no ha quedat al marge de tot el debat sobre els límits de la intel·ligència artificial. A Europa hi ha una llei que des de fa un any hi posa límits. Per exemple, prohibeix reconeixements facials massius o posa bastons a les rodes a vulneracions de drets fonamentals i que, per exemple, les empreses puguin fer servir eines per detectar emocions i sentiments dels seus treballadors. El portaveu d'Assumptes Digitals de la Comissió Europea, Thomas Reiner, ho ha explicat així aquest matí.
9: Obviously, we have put everything in place.
7: Hem fet tot el que estava a les nostres mans per preservar els drets dels nostres ciutadans i castellers siguin segurs davant del desenvolupament de la intel·ligència artificial. Tenim una llei que ja està plenament en vigor i, evidentment, Europa també està a favor de la innovació i donem la benvinguda a noves eines, sempre que estiguin alineades amb la llei.
8: Alhora, el portaveu també ha volgut fer mans i mànigues per defensar les empreses europees i la seva capacitat d'innovar i deixar clar que, malgrat aquestes regulacions, Europa no es quedarà enrere respecte als Estats Units i la Xina.
1: Gràcies, Lluís. Un debat fins i tot que arriba al Vaticà, on el Papa Lleó XIV s'assuma també al bloc regulador. El pontífex ja va transmetre certa preocupació per l'avenç desfermat d'aquesta tecnologia a l'encíclica que va escriure el mes de maig. Definia la carrera de la IA com una batalla sense límits que s'havia de controlar. I ara, a finals de mes, portarà aquest debat també al discurs que farà des de la seu de la UNESCO de París. Moltes veus, doncs, que demanen posar límits o controlar la IA abans que s'escapi de les mans, però alguns experts a la matèria diuen que no s'ho acaben de creure. Sospiten que darrere d'aquestes peticions pot haver-hi interessos particulars, Benet Iñigo.
10: Per què els directius de grans empreses tecnològiques demanen ara frenar el seu propi invent? L'investigador emèrit del CSIC, López Amarantes, ha apuntat al món a RAC1 que pot haver-hi una preocupació real perquè la tecnologia troba camins que no preveien, però pot haver-hi altres motius. Per exemple, que hi estan invertint molts milions i de moment no els recuperen.
11: Soc una mica escèptic amb això, que ja els hi va bé aixecar el peu de l'accelerador de manera per no cremar tants diners.
10: O també fan aquesta crida per liderar i dissenyar ells la regulació que vindrà en lloc de trobar-se que els imposen com ha de ser. És la prova del cotó, segons López Amarantes.
11: Si fossin sincers en aquesta proposta, haurien de proposar que la supervisió de la intel·ligència artificial i la regulació es dugués a terme mitjançant un organisme internacional independent.
10: I després pot haver interessos geoestratègics. Quina gran potència ens surt beneficiada o perjudicada aturant certs camins. En tot cas, els experts asseguren que la regulació és imprescindible i el que cal definir és qui i com ho fa.
1: Pràcticament un quart de nou, canviem totalment de qüestió, és que és un dels titulars d'aquesta tarda. Els fans d'Oasis, que ja respiren tranquils perquè els germans Gallagher, al final, sí, actuaran a Barcelona l'any que ve.
12: Rock and roll music. About everyday things. Not about nothing.
1: És l'anunci que ha fet la banda. Serà els dies 10 i 11 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, ho han anunciat, com dèiem, aquesta tarda, després de mesos d'especulacions. Faltaran himnes com aquest, Don't Look Back in Anger, o aquest altre. Aquesta gira d'Oasis Live 2027, que arrencarà el 21 de maig a Glasgow i que farà prop de 40 parades per Europa, el Regne Unit i els Estats Units. Ara bé, si voleu entrades, haureu de córrer una mica, Maria Cusó.
12: Sí, i és que davant l'allau de públic que es preveu que voldrà veure els Gallagher tornant a compartir escenari, s'ha habilitat un sistema de venda d'entrades que intenta reduir al màxim les temudes cues virtuals. A partir d'avui i fins dijous 17 de setembre, aquells que vulguin veure Oasis s'hauran de registrar al web oasisinet.com. Allà hauran d'escollir tres ciutats de la gira on voldrien anar de concert. És un requisit indispensable. Els més afortunats rebran un codi únic que els permetrà accedir a la venda d'entrades en un dia i una franja concretes. En el cas de Barcelona, la venda serà el 25, 26 i 27 de setembre. Tot aquest desplegament s'ha habilitat perquè fa dos anys, quan els Gallagher van anunciar el seu retorn als escenaris, més de 10 milions de fans van fer cua per comprar les entrades arreu del món. La gira arrencarà amb 5 concerts a Glasgow al maig i preveu també 11 actuacions a Manchester, ciutat natal de la banda i l'única parada que repeteix respecte a la gira anterior.
1: Les 8 i 17 minuts, d'altra banda, la crisi migratòria a Ceuta, ho dèiem en començar, passa factura electoral al PSOE, el nou baròmetre del CIS, que rebaixa 2 punts en intenció de vot als socialistes. El PP, però, no aprofita aquest descens, sinó que Vox, si no ho fa Vox, com volíem dir, que creix 1.5 punts. Això sí, el CIS és l'única enquesta que continua donant la victòria al PSOE. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
13: Sí, Vox és la gran beneficiada de la crisi que capitalitza bona part del descens del PSOE. El PP només creix unes dècimes en cas d'eleccions, sempre segons el CIS. El PSOE trauria el 31% dels vots, el PP 25,5, Vox que torna a pujar 16,6 a 9 punts només del PP. La immigració és la tercera preocupació dels ciutadans, però resulta que fa 2 mesos era la segona. Per tant, baixa, tot i el que ha passat a Ceuta. Sobre aquesta crisi hi ha preguntes també. El 80% de ciutadans creuen que s'han de reforçar fronteres, el 63% demanen més entesa amb el Marroc. A més, hi ha consens molt ampli en la necessitat d'implicar la Unió Europea tant en la gestió de fronteres com en la resolució de la crisi.
1: El PP, que no dona crèdit als resultats d'aquest estudi, en fan creus que el CIS encara doni la victòria al PSOE, tot i la crisi a Ceuta i els casos de corrupció. De fet, han anunciat que Alberto Núñez Feijóo viatjarà a la ciutat autònoma dilluns que ve amb una delegació del Partit Popular Europeu. També des de Madrid, Adrià de las Heras.
14: En plena crisi a Ceuta, el CIS no ha preguntat directament a la gent per la gestió que n'ha fet el govern espanyol. El PP denuncia que això ja passa de taca d'oli. El portaveu dels populars, Borja Semper, ha definit l'últim estudi del CIS com una broma de mal gust.
15: Però el CIS no és una empresa cualquiera. És un organisme públic que gozava de mucho prestigio. És un chiste. O tenemos que tomarnos con seriedad, de verdad. Que después de casos de corrupción, después de lo que ha sucedido en Ceuta, esto significa que al gobierno le va bien.
14: Els populars també han anunciat que Feijóo anirà a Ceuta per quarta vegada dilluns que ve. Viatjarà amb el president del PP europeu, Manfred Weber, i aquest dijous es reunirà a Madrid amb el comissari de migracions, Magnus Bruna. Tot això, diuen a Gènova, amb l'objectiu d'europeïtzar la crisi.
1: Gràcies, Adrià. I a casa nostra, els partits independentistes es comencen a arromangar per refer la unitat, tal com van proposar l'Assemblea i Òmnium a la Diada. Junts per Catalunya està disposat a sumar-s'hi, mentre que la CUP aquest cap de setmana ja s'ha posat en contacte amb les dues entitats, Laia Colomer.
16: Sí, per Junts la Diada va ser un punt d'inflexió pel moviment independentista. El portaveu Josep Rius insisteix que ho posaran tot de la seva part.
17: Són dues excel·lents propostes en les quals, lògicament, des de Junts per Catalunya, doncs, quan sigui el moment, doncs ens hi sumarem i participarem.
16: La CUP assegura que ja han començat a parlar amb l'ANC i Òmnium, la portaveu Su Moreno, diu però que cal excloure'n l'extrema dreta.
18: Per coordinar-nos, per bastir un nou cicle de mobilitzacions independentistes al llarg dels pròxims mesos. Ara bé, qualsevol proposta d'unitat haurà de ser meridianament clara i barrar el pas a l'extrema dreta.
16: De fet, la CUP demana a Junts que s'allunyi d'aliança.
1: I, en canvi, Esquerra evita valorar a fons la proposta i es limita a dir que el partit està disposat a empènyer i ajudar a Sergi Giró amb el que faci falta.
19: Sí, asseguren que van conèixer les intencions de les entitats durant la manifestació i que veuen amb bons ulls aquelles iniciatives que permetin reactivar el moviment. El portaveu Isaac Albert assegura que els republicans sempre estan a favor d'ampliar majories.
20: L'any que ve és una diada significativa per la data, 10 anys de l'1 d'octubre. Sabem de la proposta que ha fet l'Assemblea a través dels mitjans i de l'anunci que va fer durant la diada. Nosaltres, com sempre, disposats a escoltar, a ser-hi, a ajudar i empènyer amb un missatge central. Una Catalunya més justa és una Catalunya més forta i una Catalunya més forta és una Catalunya que s'acosta a la llibertat.
19: Missatge que vincula el rebuig frontal a l'extrema dreta. Albert assegura que Aliança representa qualsevol cosa menys la unitat.
1: Això, com dèiem, a Catalunya. Mentrestant, avui una de les imatges del dia és a Cardiff. Els líders nacionalistes d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han fet pinya per defensar la independència del Regne Unit.
4: És la primera trobada d'aquesta mena des que els independentistes governen a les tres nacions i arriba dies després que el nou primer ministre britànic, Andy Burnham, digués al Parlament que estaria disposat a autoritzar un altre referèndum a Escòcia si hi hagués consens per fer-lo. Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han signat un document que reclama al govern britànic que posi fil a l'agulla per canviar la Constitució i que defensa una futura integració a la Unió Europea.
1: I a Suècia estem pendents que es confirmin els resultats definitius de les eleccions. L'oposició de centre-esquerra ha ampliat el seu avantatge sobre el bloc de centre-dreta que governa ara mateix.
4: Amb el 94% escrutat, la diferència entre els dos blocs és molt ajustada. Només els separen 3 escons que suposen uns 20.000 vots. El retrocés de l'ultradreta, que ha perdut 11 escons, ha estat clau per la victòria del bloc que lidera el Partit Socialdemòcrata, tot i que també ha perdut representants. Dimecres començarà el recompte final, que inclourà el vot exterior i el vot per correu. Si es confirmen els resultats provisionals, l'exprimera ministra Magdalena Andersson tornaria al càrrec.
1: Vuit minuts per arribar a 9:15. Els bombers continuen treballant per extingir del tot l'incendi que aquesta tarda ha cremat una nau industrial de Mataró. El foc ha afectat una de les empreses tèxtils més emblemàtiques de la ciutat, Punt Roma, i ha obligat a desallotjar els 200 empleats que hi treballaven. De moment, els bombers donen el foc per estabilitzat, però hi mantenen efectius per garantir que no s'escampi a les naus que hi ha al costat.
4: Les flames han començat cap a 12:15 del migdia i el foc ha calcinat bona part de l'interior de la nau i també la coberta. L'incendi ha provocat una gran columna de fum que es veia des de diversos punts del Maresme. La gran quantitat de productes de roba que hi havia dins han contribuït a intensificar les flames. Tot i això, els bombers han pogut contenir-les abans que afectessin les naus veïnes. Ho ha explicat el cap d'intervenció de l'incendi d'indústria de Mataró, el sotsinspector Gerard Valls.
21: El punt crític d'aquesta intervenció és aquests soterranis que comuniquen els diferents sectors. Llavors, la nostra prioritat és, sobretot, que no passi d'aquest sector cap als demés. No podíem dir que està controlat, podíem dir que està estabilitzat i que l'estratègia està avançant correctament i s'està aconseguint el que es volia, que no propagués.
4: A més dels treballadors de l'empresa, l'incendi també ha obligat a desallotjar els empleats d'una deixalleria propera.
1: I a Barcelona, els veïns del Putxet afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro han presentat una demanda contra l'Ajuntament i la Generalitat. Demanen que un tècnic extern revisi què s'està fent per solucionar el problema. Víctor Massip.
22: La demanda ha servit perquè el govern hagi anunciat avui que crearà una oficina d'atenció permanent per als afectats. L'advocada que representa la majoria de desallotjats, Carmen Pérez Pozo, ha dit en una entrevista al Versió RAC1 que demà se reuniran amb el govern per aconseguir un tècnic extern que revisi el que fan els de la Generalitat.
23: Nosaltres vam demanar al juliol que hi hagués un tècnic extern. Ara s'està començant a parlar amb l'UPC, perquè el nostre candidat és de l'UPC, per fer-ho. Nosaltres estem molt oberts a l'acord i volem un acord, perquè la via judicial no afavoreix a ningú.
22: Encara hi ha 33 famílies del Putxet que no han pogut tornar a casa. Gairebé la meitat d'aquests veïns s'hauran d'esperar, com a mínim, fins a l'any que ve per tenir més notícies. Pérez Soto lamenta que hagin hagut d'arribar fins aquí i diu que, sigui de qui sigui la responsabilitat final, el govern havia de vigilar que les obres anessin sobre rodes.
1: I d'altra banda, els contraris a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per una altra mobilització. Aquest diumenge es tornaran a manifestar i donen suport més de 200 entitats i de 130 acadèmics. Els organitzadors acusen el govern, a l'Estat i a ENA de negacionisme climàtic.
4: La protesta serà a Barcelona i començarà la cruïlla entre el carrer Aragó i el Passeig de Gràcia, acabarà a la plaça Sant Sant Jaume, on arribaran una desena de columnes, una de les quals de tractors del Delta del Llobregat. La convocatòria porta per lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai". Joan Manel del Llano i Clàudia Custodio, membres de Zeroport, acusen els governs de negar el canvi climàtic i d'haver caigut en els interessos econòmics.
0: Acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i AENA de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: Una decisió que és completament irracional i que només respon als interessos dels lobbies econòmics.
4: La manifestació arriba poc abans que el govern espanyol aprovi el nou pla d'inversions d'AENA pels propers 5 anys. La inversió preveu 13.000 milions d'euros per ampliar aeroports de tot l'Estat.
1: I a tot això, el preu del petroli continua a l'alça i ja frega els màxims d'aquest any, quan va esclatar la guerra a l'Iran. La estabilitat global i també els conflictes a l'Orient Mitjà han portat el barril de Brent, la referència europea, a superar de nou els $108. I tot plegat, evidentment, es nota també a les benzineres.
4: Tot i el descompte del govern espanyol, la benzina surt de mitjana a 1,89 € al litre i el gasoil a 1,86 €. L'augment de preus s'ha accentuat pel bloqueig d'un nou punt estratègic de l'Orient Mitjà, l'estret de Bab el Mandeb, és el que connecta el Mar Roig i l'oceà Índic, ara sota el control dels rebels hutis del Iemen. Un bloqueig que s'afegeix al d'Hormuz i que complica de valent el trànsit de petroliers. Tot i això, Donald Trump ho veu molt diferent. Assegura que l'augment de preus es deu sobretot a l'escalada d'atacs entre Rússia i Ucraïna i també afegeix que les dues parts han acordat no atacar-se a les seves infraestructures energètiques per mirar de frenar la inflació.
1: I per cert, que aquesta tarda ens hem assabentat també d'una operació d'impacte en el sector farmacèutic i de cosmètics. La catalana Puig ha comprat la meitat d'Isdin a la també catalana Esteve per 1.200 milions d'euros. Amb aquesta operació, Puig passarà a tenir el 100% de la marca. L'operació ha de rebre el vistiplau dels reguladors i es calcula que tot plegat es tancarà el primer trimestre de l'any que ve. Tres minuts per arribar a 2:15. L'Ajuntament de Barcelona i els sindicats majoritaris acorden la construcció de 1.500 pisos públics a la ciutat que es podran comprar a través de la fórmula del dret de superfície. Són habitatges que es compraran per un període de 75 anys pagant una hipoteca assequible i després d'aquests anys passaran un altre cop a mans de l'administració pública. Montse Martí.
3: Amb la fórmula del dret de superfície, segons l'Ajuntament, s'aconsegueix posar al mercat pisos que es poden pagar i donar certa estabilitat als compradors. N'han parlat el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, i de Comissions Obreres, Belén López.
5: El que vol és que la gent que viu a Barcelona o fills de gent que vingui a Barcelona no hagi de marxar de Barcelona perquè Barcelona l'expulsa.
24: Posem a disposició de la gent treballadora de Barcelona, dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties.
3: Comissions Obreres i la UGT se n'encarregaran de la promoció. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, diu que els sindicats ja han tingut en altres moments un paper clau en l'accés a l'habitatge al país.
25: Tornar a rebre, diguem-ne, dues organitzacions importantíssimes en el nostre país, com són els sindicats de classe majoritaris, que històricament han tingut un paper molt important en la producció d'habitatge protegit.
3: La previsió és que abans de final d'any se cedeixin ja els tres primers solars municipals per la construcció de 179 habitatges a Sant Andreu i Horta-Guinardó.
1: I atenció també a aquesta dada, una quarta part de tots els pisos turístics que hi ha a la ciutat de Girona no reciclen. Ara l'Ajuntament els n'ha demanat els motius. Si és simplement per desídia, els podrà multar amb sancions que s'enfilaran fins als 600 euros. Corresponsal de RAC1 a Girona, Joel Penya.
26: A la ciutat hi ha 375 pisos turístics i d'aquests un centenar no han fet servir mai el sistema de reciclatge. 46 perquè tenen la targeta per obrir els contenidors però no l'han utilitzat mai i els altres 54 no l'han anat ni a buscar. Ara hauran d'explicar a l'Ajuntament per què no fan servir la recollida selectiva i si no poden excusar-se els podran multar amb sancions que van dels 125 als 600 euros. La regidora del Barri Vell, Caral Vila, explica a RAC1 que abans de sancionar han de mirar què passa cas per cas.
27: Podria ser que en realitat el tenen buit i no el lloguen, per tant aquests no els podem sancionar. Hi hauria una altra opció, que és que ens diguin no, que ells tenen una empresa externa que els hi fa la gestió dels residus. O podria ser que ens digués que la gestió de residus la tenen contractada amb l'empresa que els hi fa la neteja.
26: També hi ha 91 pisos que reciclen com toca i sense cap incidència.
1: Pràcticament 9:15, més de 176.000 estudiants han començat avui el nou curs de formació professional, tot un rècord. El curs comença gairebé una setmana després que els ensenyaments obligatoris i el batxillerat. El Departament d'Educació celebra que en només dos cursos ha aconseguit reduir a més de la meitat els joves que es queden sense plaça. Odal Martínez.
19: Dels 176.000 estudiants que avui han començat l'FP, gairebé la meitat, 76.000, són del primer curs dels cicles de grau mitjà i superior. Un dels principals reptes dels últims anys ha estat el de garantir plaça per tots els joves que volien fer algun cicle formatiu. Fa dos anys, més de 30.000 estudiants que es van presentar al procés es van quedar sense plaça, mentre que aquest any la dada s'ha reduït fins als 13.000. La consellera Esther Niubó defensa que van pel bon camí.
6: I hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles. El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
19: Niubó ha dit des de Lleida on ha inaugurat el curs FP. La consellera també ha insistit que farà mans i mànigues per evitar que hi hagi noves vagues al sector en els propers mesos.
1: I d'altra banda, el govern espanyol amplia el pla IBEX per subvencionar ulleres i lents a infants i adolescents de 16 anys fins als 100 euros. S'amplia el pressupost en 23 milions d'euros més. Fins ara n'eren 50.
4: Es calcula que hi ha 700.000 infants i adolescents amb pobresa visual a tot l'estat que no porten ulleres perquè els seus pares no les poden pagar. Fins ara n'hi ha gairebé 500.000 que ja ho han resolt. Aquesta ajuda la gestiona directament l'òptica o el metge que en fa el diagnòstic.
1: Les últimes hores ens deixen dos episodis de violència masclista a Mèxic. Han assassinat un estudiant d'intercanvi espanyola que acabava d'arribar.

0: menor d'edat, ho ha reconegut als jutjats. La família considera, però, que la sentència és injusta i ha recollit més de 100.000 signatures perquè canviï la llei del menor.
1: A finals d'agost de l'any passat, l'agressor es va barallar amb la víctima i li va clavar dues ganivetades. Els Mossos el van detenir i va estar internat en règim tancat fins al maig. Segons la família, el noi ha passat l'estiu en llibertat i després que aquest dilluns ho reconegués en una vista de conformitat, el jutge l'ha condemnat a 6 anys d'internament i 2 de llibertat vigilada. També haurà de pagar 240.000 euros d'indemnització als pares. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, lamenta, però, que l'acusat no hagi d'entrar en una presó.
2: Doncs hem acabat amb una conformitat de 6 anys, sencers, amb un centre de menors, per desgràcia, perquè no xafarà mai la presó. Portem tot l'estiu amb el presumpte agressor lliure i ara li han donat encara 15 dies més per poder entrar en un centre de menors. És molt injust.
1: Guerrero va presentar a l'abril 130.000 signatures al Congrés dels Diputats per canviar la llei del menor i que s'endureixin les penes més greus.
0: Doncs bé, a Barcelona la Guàrdia Urbana reforçarà amb noves pales detectores d'armes blanques. L'objectiu és que n'acabin tenint tots els cotxes patrulla del cos. La mesura arriba després que hi hagi hagut 5 apunyalaments més aquest cap de setmana.
1: Els incidents han deixat 5 ferits, 2 d'ells menors, i de moment hi ha 2 detinguts. L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, admet que els preocupa l'auge d'incidents amb arma blanca i assegura que mouran cel i terra per prevenir-los.
3: Que hi hagi pales detectores d'armes blanques a tots els cotxes patrulles de la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona. Hem aprovat ja la mesura i el pressupost en aquesta línia d'augmentar els recursos perquè la nostra policia tingui els mecanismes preventius, efectivament, per evitar que aquests fets es reprodueixin.
1: Ara mateix, la Guàrdia Urbana de Barcelona té 94 pales detectores de metalls i armes blanques. L'any que ve se n'incorporaran 184 més.
0: Ribes de Freser acomiadarà demà al migdia a Marina Vilalta, la pastora més gran de Catalunya, morta als 99 anys, després de dedicar tota la vida a l'ofici. El 2022, la Generalitat li va donar la Creu de Sant Jordi.
1: Va néixer el 14 de juny de 1927 a Ogassa, al Ripollès, i amb 5 anys ja sortia amb el seu pare a pastorar. Amb ell va aprendre l'ofici i es va especialitzar en les ovelles que encara traia per Ribes de Freser. Ella mateixa va explicar al Versió RAC1 el novembre del 2023 que ara ja ho feia per gust i no pas per necessitat.
4: Cada dia, pastorar les ovelles, sí. Ja no tinc aquella voluntat que tenia d'anar-hi. Ara ja tant se me'n dona. Les estimo i les cuido, però no és pas perquè hi tingui un mort de Bulgària trina més i d'allò.
1: El president Salvador Illa i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, han lamentat la mort de Vilalta. A través d'ICS han dit que la seva vida reivindica la importància de la ramaderia extensiva per gestionar el territori.
0: D'altra banda, el Festival de Cinema de Sitges continua engrossint la llista de convidats internacionals. Els últims a afegir-se a la programació són Kevin Bacon i Kira Sedgwick, que hi presentaran Family Movie, una comèdia de terror que protagonitzen amb els seus fills. A més, durant el seu pas pel festival, el famós matrimoni rebrà el Gran Premi Honorífic de Sitges en reconeixement de la seva carrera. I encara parlant de cinema, Woody Allen començarà a rodar la seva propera pel·lícula el 5 d'octubre. La protagonitzaran Alexi Wasser i Gemina Kirk i Peter Vives, entre d'altres. El rodatge es farà íntegrament a Madrid amb algunes escenes a Aranjuez. I d'altra banda, tot està a punt per la gala dels Premis Emmy.
5: And so it begins.
6: Welcome back. Took some time.
0: Els premis més importants de la televisió nord-americana que es lliuren a partir de les 2 de la matinada, hora catalana, amb una gala des de Los Angeles. La sèrie Mèdica de Pitt d'HBO Max parteix com a gran favorita amb 25 nominacions. La segueix en nombre de nominacions Hacks.
7: Everything that we have worked on for the past 5 years is gone. They're not just rewriting me, they are.
0: La comèdia, que es va acomiadar aquest any després de 5 temporades, obté atenció a 24 estatuetes, entre elles la de millor sèrie de comèdia.
1: La seva principal competidora és a Widow's Bay d'Apple TV, que aquest cap de setmana ja va guanyar 8 premis en les categories tècniques. També parteixen com a favorites de la nit Pluribus, del creador de Breaking Bad, també d'Apple TV, i Beef, l'esbojarrada comèdia de Netflix, amb què Oscar Isaac podria guanyar el seu primer Emmy. La veterana actriu l'actriu Mariska Hargitay, coneguda sobretot pel seu paper a la sèrie Ley y Orden, serà la presentadora de la gala. És la primera dona en 15 anys que fa de mestra de cerimònies dels Emmy i la tercera en més de 70

0: 35 edicions que els presenta en solitari.
1: I en música, més enllà dels concerts d'Oasis que explicàvem fa una estona, Steve Hackett anuncia un nou concert a Barcelona. El que va ser guitarrista de Gènesis actuarà a la sala Paral·lel 62 el 4 de novembre. Serà en el marc d'una gira que reuneix el millor del repertori de la seva antiga banda i també una selecció de temes de la seva carrera en solitari. Les entrades es posen a la venda divendres. Gairebé 38 minuts, hora per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb el Quim Salvador. Quim, bon vespre.
2: Bon vespre, Anna.
1: Començàvem explicant que Anthony Gordon parla aquesta nit. Gordon, el tu diràs.
2: Sí, el davanter anglès, que és el fitxatge d'aquest estiu que més ha connectat amb l'afició blaugrana en aquest inici de temporada, ha conversat aquest migdia amb l'Aleix Parisé i la Marta Ramon en una entrevista que matrem íntegrament aquesta nit. El tu diràs. Gordon s'hi ha expressat majoritàriament en anglès, però també ha mostrat la seva ambició en castellà.
3: Yo quiero ganar muchos títulos con Barça.
4: Sí? Perfecto. Sí.
3: Correcte.
4: Okay.
2: El Barça continua comptant per victòries als partits d'aquesta temporada i és líder de la Lliga, amb 3 punts més que el Real Madrid, després del triomf d'ahir per 2-4 al camp del Llevant.
1: I d'altra banda, Lamine Yamal, que també ara reclama la pilota d'or.
2: Com va fer la setmana passada el madridista Kylian Mbappé, el davanter mataroner del Barça, també ha dit públicament que creu que mereix guanyar el guardó. És un avançament del reportatge del programa Universo Valdano que s'emetrà divendres a Movistar.
5: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
6: Así de claro lo tienes, ¿no?
5: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
2: I ara que s'ha posat de moda fer autocampanya, també ha alçat la veu per reclamar la pilota d'or al centrecampista del Paris Saint-Germain, Fabián Ruiz, que aquest any ha guanyat la Champions amb el club francès i el Mundial amb la selecció espanyola.
1: I atenció també a això, perquè sembla que José Mourinho ara ja està tip de les rodes de premsa, no?
2: És que aquesta setmana és de 3 partits i, per tant, n'hi toquen 6. 3 de prèvies i 3 post-match. I
1: avui, de la feina, no?
2: I avui ha dit això a la seva roda de premsa prèvia al partit de Lliga que té demà el Real Madrid al camp de l'Elx.
7: 6 rodes de premsa en una setmana. Yo soy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí. Yo digo siempre la misma cosa. Vosotros ya no tenéis más preguntas para hacerme. Si vosotros me decís próxima semana de 6... ahorramos una, yo trago aquí un picar y nos divertimos a la boca.
2: No sabem si li han acceptat la proposta o no, n'estarem
1: pendents. Es convida un pica-pica, diu.
2: Això diu. Vale. L'Elx Real Madrid de demà, que corresponent ja a la 6a jornada de Lliga, començarà a 9:45 de la nit. Abans jugarà l'Espanyol contra el Rayo Vallecano a Leganés, perquè el camp de Vallecas ara mateix no es pot fer servir. Jofre Carreras amb molèsties és l'única baixa a la convocatòria blanquiblava. Tots dos partits els seguirem en directe aquí a RAC1.
1: I per tant, demà doncs no hi haurà, no ho sé, en motiu d'aquests dos partits. Alguna cosa més, Quim?
2: Sí, un parell d'informacions de bàsquet. La lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és tan greu com semblava ahir, quan es va haver de retirar de la final de la Lliga Catalana sense poder recolzar el peu dret a terra. Avui ha passat proves mèdiques que han descartat lesions òssies i articulars. Per tant, només té una contusió. En canvi, sí que té un lesionat greu, l'Hilaire de Lleida. Perd el pivot senegalès Autonman Diagne per tot el que resta de temporada, és a dir, per tota la temporada, perquè tot just ha començat ara amb la Lliga Catalana, per un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre.
1: Gràcies, Quim, que vagi bé. Fins ara.
2: Bon vespre.
1: Menys de 20 minuts per arribar a les 9. Repassem ara el temps amb el Martí Oliveres. Martí, bon vespre.
8: Bon vespre.
1: Ara parlàvem de climatitzar les escoles i és que realment hem començat amb molta calor aquesta setmana, però hi ha canvis a la vista, no?
8: Sí, per sort hi ha canvis en aquest sentit, perquè baixarà la temperatura, ho farà de manera clara, entre dimecres al vespre i dijous divendres. Per tant, encara tenim un parell de dies, ben bé fins dimecres a mitja tarda, que no giri el temps. Continuarà fent molta calor. Atenció, demà arribem al pic d'aquesta nova calorada inèdita per ser a setembre, perquè són temperatures poc vistes. Realment, doncs, ens sorprèn una mica com està pujant la temperatura darrerament aquests últims dies. Tot i així, les refrescades a la nit hi són, perquè les nits són més llargues, però de dia 37 graus avui a l'interior de les Terres de l'Ebre, Vinebre, però també gairebé 37 a Torroja del Priorat i cap a Girona. Déu-n'hi-do, entre la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany s'ha arribat als 36 graus a la mateixa ciutat de Girona, també a Fornells de la Selva, 36. Demà potser 38 als punts més càlids de Ponent i al sud, 38, 38 i mig, que no arribem a tocar puntualment els 39, no els 40, però sí que 38, 39 doncs podria ser, i és que encara ha de pujar més la temperatura. Tot plegat amb domini del sol, com a molt alguns núvols sense més importància, en espera del canvi fort de temps que tindrem dimecres a la tarda. Atenció, tarda, vespre i nit de dimecres, perquè podria ploure de valent entre les comarques de Girona, la Catalunya Central i Barcelona. N'estarem pendents després d'aquesta calor, amb l'aigua del mar tan calenta, la situació doncs és un canvi bastant sobtat, que arriba dimecres, no la primera meitat del dia, aguantarà, sinó tarda, vespre i nit, i en aquestes comarques sembla que Ponent, Terres de l'Ebre, aquí protagonisme pel vent, el vent de mestral i també la tramuntana al nord de l'Empordà, que s'enfortirà de cara a dijous quan baixi la temperatura després d'aquest canvi de temps. O sigui que de moment calor fins dimecres migdia tarda, i després sí que notarem la refrescada dijous i divendres.
1: Baixen les temperatures i es mantenen?
8: Es mantenen
1: encara
8: uns dies.
1: Encara tornarà a fer calor?
8: Es mantenen uns dies, però no es
1: per
8: veuen.
1: Per la cara que has fet, em sembla que pot tornar a fer calor o no?
8: Sí, esperem que no tant, però és que la veritat és que no es veu una arribada de la tardor encara, que estem encara falta
1: una miqueta, però
8: uns dies, però no hi ha manera, tu, de moment seguim suant.
1: Bueno, ja ho anirem veient aquesta setmana. Gràcies, Martí,
8: fins
1: que vagi
8: ara.
1: Bé, fins ara. De seguida la tertúlia, però abans, Anna Salvador, bon vespre.
6: Bon vespre.
1: Què ens hem deixat avui per explicar?
6: Doncs que la BBC ha comprat els drets del programa La Gran Cita de 3CAT.
9: Aquí arrenca una experiència única, la cita cegues més gran que haguem vist mai. Hem reunit 100 persones disposades a enamorar-se de veritat.
6: El programa es va estrenar a la plataforma el mes d'abril i es va convertir en una de les estrenes de més èxit de 3CAT. El format consisteix, per si algú no l'ha vist, a reunir 100 persones, deixar que tinguin cites, formin parelles i al final revelar si són compatibles o no segons una intel·ligència artificial. Ara, amb aquesta operació, BBC Studios podrà fer i distribuir adaptacions d'aquest programa en altres països. És la primera vegada que la companyia britànica compra un format creat per una cadena de l'estat espanyol i fet íntegrament en català. A banda de la BBC, però, 3CAT ha explicat que hi va haver altres productores de més de 10 països diferents que van interessar-se en comprar aquest programa.
1: Caram, doncs, déu-n'hi-do, la gran cita que l'ha comprat també la BBC. Gràcies, Anna, que vagi bé. Fins ara. Pràcticament 9:15.
10: A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.

0: Comencem aquesta hora, la tertúlia d'aquest dilluns 14 de setembre. Avui per fi ja amb l'Enric Sierra, vicedirector de La Vanguardia. Com estás, Enric?
1: Molt bé, i tu?
0: Quants mesos, eh? Sense veure'ns, sense saludar-nos.
1: Sí.
0: Perfecte, home, hi ha aquí una mica acomodada.
1: Sí, tu ja no te'n
0: perquè
1: recordes.
0: Saps que jo era l'última que arribava aquí a aquest estudi de ràdio. Vosaltres ja el teniu superconegut, però vaja,
1: bueno,
0: contenta.
1: Jo com que vaig començar...
0: Tu fas una mica de vacances sempre a l'agost.
1: Una mica més tard.
0: Al setembre, no?
1: Exacte, començo les vacances més tard i per això m'hem reincorporat més tard, però vaja.
0: De dir que fas una mica enveja perquè, clar, entre que deus haver pres una mica el sol i que portes una camisa blanca...
1: Sí, però pensa que jo no sóc de prendre el sol.
0: No,
1: el sol m'agafa a mi.
0: T'ha agafat a tu.
1: Sí, sí. No, no, jo no sóc d'aquells que es posen a tovallola. No, no. Al contrari, és de banyar-me, d'fer activitat, de navegar...
0: Es nota. Sí, espero que hagi anat bé. Sí, Jordi Cominà, l'empresari exdiputat al Parlament, com estàs?
2: Molt bé,
0: bona nit. La Laura Aznar, periodista del Crític.
3: Què
0: Laura,
3: tal?
0: Benvinguda.
3: Gràcies.
0: I també l'Estefania Molina, periodista i politòloga des de la distància. Estefania, bona nit, com estàs?
4: Molt bona nit, Anna. Molt contenta de ser amb vosaltres.
0: També feia uns quants mesos que no ens saludàvem per antena. El Jordi Cominal, crec que la setmana passada, que parlàvem de les escoles i de què s'havia de fer amb les proves PISA, tu deies, un gran acord de país, això s'ha de repensar. Doncs escolta'm, sembla que el president Salvador Illa avui t'hagi escoltat, perquè és un dels anuncis que ha fet. Ara de seguida repassarem què és el que ha dit el president en aquesta conferència. També un anunci molt important, que és aquest de la climatització a les escoles públiques. Una petició que venen fent, sobretot professors, pares, evidentment també els alumnes, des de ja fa un temps, però que ara, amb aquestes altes temperatures que ens explicava el Martí, doncs realment estan algunes aules, s'ha tornat absolutament insuportable, tant a finals de curs, com a això al juny, com ara al setembre, on estem registrant també temperatures molt altes per l'època de l'any. Fem una pausa i ara de seguida connectem també amb l'Adrià Santasusagna, que ha seguit tota aquesta conferència del president Illa perquè ens en doni tots els detalls.
5: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
6: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen...
7: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros.
6: I la primera consulta és gratis.
7: Informa-te'n al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
6: I aquest setembre torna sense ulleres.
8: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
9: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
10: La setmana del llibre en català. Del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
5: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest dimarts, doble menú de futbol a RAC 1. A les 7, des de Madrid, Rayo Vallecano Espanyol.
11: Amb el cap! El travesser, Marcos, un altre cop! Gol!
5: Amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. Més tard, a 9:45, Elx, Real Madrid, amb Damià López. I per rematar-ho, tu diràs, amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dimarts, Esports sense parar, de 7 a 1. Espanyol, Real Madrid, i tu diràs. L'Espanyol juga a RAC 1, una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: RAC 1. Tots som un milió.
13: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
0: 10 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Crec que tinc per aquí l'Adrià Santasusagna. Adrià, com estàs? Bona nit.
14: Hola, bona nit, què tal?
0: Dèiem que el president de la Generalitat ha fet aquesta conferència, el motiu era la meitat del mandat, no, Adrià? On ha fet diversos anuncis, si et sembla. Comencem pel que jo diria que és un dels més destacats, que és en matèria d'educació, no? Per una banda, aquest gran pacte de país i per l'altra, el de la climatització de les aules.
14: Sí, evidentment, doncs el que és el sector de l'educació és un dels grans temes i de focus de conflicte que tenia doncs ara mateix i que té damunt la taula el president Salvador Illa. Recordem, per una banda, doncs aquesta petició que hi ha de climatització de totes les aules i que doncs que també aquest estiu doncs amb l'augment de les temperatures molts alumnes ho han passat malament, i per l'altra doncs també tot el sector de l'educació, on hi ha un problema laboral important que ha començat aquest inici de curs doncs amb la vaga convocada per diferents sindicats, i per tant és un dels temes que volia abordar el president en aquesta conferència de mig mandat. Per una banda, pel que és els resultats o la situació del sector de l'educació, el que ha demanat és un gran acord de país, sobretot després també doncs dels resultats i tota la problemàtica que va tenir el departament amb les proves PISA. Creu que s'ha d'agafar el bou per les banyes i que això només es pot aconseguir transformant tot el sector amb una mirada llarga en els propers 10 anys, i que per això cal consens. Consens amb qui? Doncs evidentment amb els sectors i els actors implicats, però també doncs amb totes les forces parlamentàries. Per això ha anunciat que començarà una ronda de consultes amb tots els partits amb representació parlamentària per veure doncs quins són els punts de millora en el que és el sector de l'educació, que convocarà també el Consell de l'Educació, i l'objectiu és que a la llarga s'inverteixi el 6% del PIB només en educació. Per tant, gran acord de país és el que ha anunciat Salvador Illa, el que vol impulsar amb tots els partits, que sabem que sempre és molt complicat arribar a grans acords amb totes les forces parlamentàries, i més en aquest moment doncs que cada cop les forces estan més polaritzades, però vaja, aquesta és la recepta del president. Això per aquesta banda.
0: Sí.
14: Després, per l'altra banda, ja tot el pla per climatitzar les escoles, que aquí hem d'entrar més al detall perquè hi ha bastantes inconcrecions. És a dir, si ens agafem el titular general, el que vol el president o el que ha promès el president és que el 2031 tots els centres públics, els que no estan climatitzats, que són 2.530, estaran climatitzats. Ara bé, què passa? Si anem a mirar la lletra petita, de moment l'única concreció que tenim és que el govern destinarà 100 milions a climatitzar les 100 aules, les 100 escoles que el govern ha cregut que són les que tenen més urgència, perquè estiguin a punt quan? Al mes de setembre del 2028. Per tant,
0: d'aquí
14: no a l'inici
0: dos
14: del
0: anys.
14: Curs. Exacte, de l'any... De fet, ja estarem amb un altre govern, perquè hi haurà hagut eleccions pel mig. És a dir, potser hi ha el mateix president amb diferents consellers, o potser hi ha un altre govern. Això
0: sí.
14: Mai se sap. Però, és a dir, no aquests 100 escoles prioritàries no estaran climatitzades al setembre del curs vinent, sinó de l'altre. Per tant, setembre 2028. Estem parlant de pràcticament dos anys per fer 100 escoles. La pregunta és, i des del setembre del 2028 al 2031, com es climatitzaran les 2.400 escoles que falten? Perquè pràcticament al mateix temps, com es pot executar tot això?
0: Doncs no acaben de sortir els números.
14: No acaben de sortir els números. I el que passa és que, a més, la titularitat de l'edifici de les escoles, en bona part, és dels ajuntaments.
0: Dels ajuntaments, sí.
14: I aquí és on el govern traspassa la responsabilitat una mica als ajuntaments. Ofereix dues vies. La primera és dels ajuntaments que el tinguin romanents, no?, que tinguin diners, que tinguin capacitat, i vulguin ells mateixos doncs fer la licitació, execució, etcètera, etcètera. Doncs els hi donarem el permís per fer-ho. Per tant, els ajuntaments que tinguin diners, si volen començar a reformar o climatitzar l'escola, ho podran fer ja, perquè la Generalitat els donarà l'aval. Ara bé, aquests diners els tornaran més endavant, i no estem parlant de tornar-los més endavant a un any vista, sinó doncs, quan la Generalitat, segurament el 2030-2031, doncs pugui tornar aquests diners. I què passa amb els ajuntaments que no tenen aquests diners per poder climatitzar les seves escoles? Doncs diuen que es podran acollir o podran demanar crèdits a l'ICF, a l'Institut Català de Finances, o buscar altres maneres de finançament, i quan la Generalitat tingui la capacitat, més endavant, doncs tornaran aquests diners als ajuntaments. Però clar, això no depèn directament del govern. El govern ara obrirà un període de 2 mesos perquè els ajuntaments que vulguin es puguin acollir a aquestes condicions i tinguin doncs, aquestes vies per intentar climatitzar les escoles. Però això no ho farà directament el govern. Mm-hmm. De fet, el govern, per on construeix i fa totes aquestes reformes, que és amb infraestructures.cat, el que els ha dit aquesta empresa pública és que ells només tenen la capacitat per poder climatitzar 50 escoles l'any, que és 50 escoles l'any.
0: Clar, serien 250 si fins al 2031, no? 250.
14: No quadren, exacte.
0: No són un 10% del total, que deies que n'hi havia 2.530, 10%.
14: Exacte. Per tant, es torna a deixar als ajuntaments que busquin doncs, empreses locals més petites, que ho puguin fer més ràpid, i serà voluntat dels ajuntaments que les escoles realment doncs, estiguin climatitzades i el ritme que ha anunciat el president Salvador Illa. Per tant, ara mateix, l'única concreció que tenim amb el que és real, podríem dir, de la climatització de les escoles, és d'aquest pla de xoc amb aquestes 100 aules prioritzades pel govern, que estaran climatitzades al setembre del 2028. Mm-hmm.
0: Com ho veieu, això aquí a la taula, aquest anunci de Salvador Illa, que per una banda, amb tota aquesta crisi que hi ha hagut, també la consellera Niubó ho apuntava fa unes setmanes, de que segurament sí que es prendrien algunes accions pel que fa a la climatització de les escoles, però clar, amb aquestes xifres que ens dona l'Adrià, de que infraestructures només en pot fer 50 a l'any i que la resta se n'han d'ocupar els ajuntaments, i que a més això estarà les primeres llestes d'aquí 2 anys, Enric, quina lectura en fas?
1: Que és com una bona voluntat per part del govern de resoldre una qüestió que ja fa temps que s'arrossega, no és d'ara que fa calor, mm-hmm. I que novament es passa la pilota als ajuntaments amb un hàndicap important. Els ajuntaments primer han de tenir diners, però és que molts ajuntaments tenen diners, els tenen al banc, hi ha una llei que el Partit Socialista i el Partit Popular no han desbloquejat en el Congrés dels Diputats, que impedeix als ajuntaments que estan sanejats o tenen molt poc deute tirar dels estalvis per justament fer aquestes inversions, que és la famosa llei Lrsal. Aquesta llei no s'ha canviat, ni l'ha canviat el PP, ni l'ha canviat el PSOE, ni el PSOE amb els seus socis ara últimament. L'únic que han fet és habilitar puntualment algunes inversions. Per tant, està molt bé traspassar als ajuntaments responsabilitats, però el que primer has de fer, també com a partit polític, ja no solament com el govern de la Generalitat, és desbloquejar la situació financera de molts ajuntaments, perquè si no és un brindis al sol. Segurament la climatització de les escoles és una de les prioritats, només faltaria. Però si tu ara vas a un ajuntament mitjà i li preguntes quines són les teves prioritats, segurament la primera no serà posar aire condicionat a l'escola. Serà altres, com per exemple posar asfalt o contractar algun policia més o el que sigui. Per què? Doncs perquè com que estan tan limitats en la despesa pública per aquesta llei injusta, que ni uns ni altres han volgut resoldre, doncs
0: s'ha de mirar molt bé on es posen els diners.
1: És el mateix exemple de amb el pla aquell famós dels 50.000 pisos,
0: sí,
1: que la Generalitat va animar els ajuntaments
0: solars,
1: que els ajuntaments cedissin solars a la Generalitat per poder habilitar aquests pisos, no? Primera, molts ajuntaments van arrossegar els peus. I després, qui fa aquests pisos? Perquè, clar, la Generalitat no té... O sigui, això ha de ser acords amb... Com, per exemple, avui el que ha firmat l'alcalde de Barcelona amb els sindicats, sí, amb fundacions, amb l'empresa privada, etcètera, etcètera. Això no és dir, ara vull fer 50.000 pisos o ara vull fer 2.500 escoles i li vull posar aire condicionat. Això té una complicació molt més gran i que per tu traspassar-li la responsabilitat als ajuntaments els has d'ajudar a que justament puguin fer aquestes inversions.
0: Clar, a mi també el que em crida més l'atenció és que això no comenci a fer-se fins d'aquí 2 cursos, perquè vol dir que els alumnes hauran de passar 2 junys més amb aquesta calor i com a mínim un setembre més, no? D'aquesta manera, si és que realment en algunes escoles s'arriba al setembre de l'any 28, a les altres molts setembres més fins que es pugui posar l'aire condicionat.
2: És que aquesta és la cosa, o sigui, començarà a haver-hi solució per 100 escoles d'un parc total, com si diguéssim, de 2.500 escoles, una de cada 10 estan climatitzades. Per tant, amb aquestes 100 escoles dintre de 2 anys no resols ni una mil·lèsima part del problema, no? Perquè, malgrat que s'hagi fixat com a temps doncs, el 2031 per tenir climatitzats els centres, a mi no em surten els números. Si en 2 anys invertiràs 100 milions d'euros per 100 escoles, quan realment trigaràs per copsar,
0: bueno, com si diguéssim... Aquí ja tot el entra el paper dels ajuntaments que sí, realment però... es puguin gastar aquests diners. Exacte, i puguin començar a fer aquestes millores.
2: Aquesta és la història, els ajuntaments que puguin. En qualsevol cas, jo crec que és gràcies també a la pressió de plataformes com Aules que Cremen, que realment estem posant el focus sobre aquesta situació que fa molt de temps. Evidentment, no és culpa de que no estigui resolta ara o que no s'hagi de resoldre de forma diligent, no és culpa només d'aquest executiu, sinó que és una cosa que ha anat passant i que passarà més segons totes les projeccions, però és que Aules que Cremen va fer un estudi, crec que va ser aquest
0: ara
2: any.
0: Ara parlarem, d'aquí a uns minuts parlarem amb ells.
2: Mira que bé, jo m'anticipava, no, per dir que monitoritzava el que havia passat amb més de 800 aules de Catalunya i que els 34-35 graus de temperatura en aquestes aules són habituals dels mesos de maig a octubre. Mm. I tots els estudis, o molts estudis, demostren que afecta molt negativament la capacitat d'aprenentatge a aquestes altes temperatures i, evidentment, la capacitat d'exercir docència, no? I, per tant, d'ensenyar els teus alumnes que tens a l'aula, no? Per tant, jo crec que està bé que es comenci a endreçar aquesta qüestió, perquè, evidentment, fa molt de temps que dura i així s'ha denunciat moltíssim, però és que a mi no em surten els números, ni veig que tots els ajuntaments tinguin aquesta capacitat, ni amb la inversió prevista ara mateix i els tempos que s'han establert, no trobo de quina manera es podrà resoldre el problema a nivell global.
0: Jordi.
3: Això de la temperatura a les aules és un dels tòpics de país que han envellit molt malament. Històricament es deia, sí, es queixen una mica, però només es queixen al juny, ja ve final de curs i al setembre ja no fa calor. Clar, aquest mantra, als anys 90, sí, t'aguantava.
2: Però ja no passa.
3: Però ja no passa. I ara que ens trobem? Abril, octubre. Mm. És a dir, i em sembla al·lucinant que tal com les coses han anat canviant, no s'hagi pogut canviar més ràpidament la capacitat de deixar els... I a més, diré una cosa que és impopular, però és a dir, tenim algunes facultats de gent adulta superben climatitzades i tal, i llocs on hi ha xavals rostint-se amb 6 anys, i sembla que no ens importi. I això és, i veiem els resultats de l'aprenentatge, la manca de confortabilitat dels espais, em sembla un tema essencial de país. I aquí poso un altre fil, que si enganxi el president i diu, arreglarem, d'entrada ha sonat molt bé, quan has acabat d'explicar una mica el què, a mi em sembla una vegada més propaganda, una vegada més un gran desgavell i, si em permeteu, un punt de prepotència. És a dir, si a Catalunya qui ens ha de solucionar els problemes de l'habitatge, els problemes de la temperatura de les aules, són els ajuntaments, que el president, en lloc de muntar-se a conferències per la seva bona presència, tingui la humilitat de trobar-se amb les associacions municipalistes, amb els alcaldes més representatius, i demanar-los, sisplau, que junts prenguin decisions en favor de necessitats i d'urgències que té el país.
1: I donar les eines perquè ho puguin fer.
3: I ara anava aquí. Recordem una cosa. L'Arsal ve del procés. L'Arsal és un segrest de l'estat espanyol perquè els interventors dels ajuntaments estiguin, perdoneu l'expressió, cagats, perquè no es comprin urnes, perquè no es comprin ordinadors, perquè no es compri segons què que no poden controlar. A partir d'aquí van decidir...
1: És una llei per tot Espanya.
3: Bueno, sí. Però ve d'on ve, i el control de la tresoria dels ajuntaments és perillosa per part de l'Estat. I llavors el que deia, del desgavell. És a dir, perquè l'altre dia sentíem la consellera Paneca dient de les 50.000, 38 ja estan en marxa i 10.000... És a dir, aquí torna a no quadrar res i és el de sempre. És a dir, de 50 n'acabarem potser fent 10, que escolta'm, molt bé, són 10, millor que res. Aquests 38 ja no estaran ben acabats i fins a arribar a 50 ja, doncs ja en parlarem. Aquí igual. Ara farem 100 escoles, però d'aquí 2 anys... I sumes i dius, bueno, no quadra res. Llavors, i en el cas de l'habitatge, però també en el cas d'això de les aules, quin és el model de país? O sigui, en sèrio que estem construint l'habitatge allà on algú ha decidit que s'obre sol? O ha posat sol a disposició? De debò que estem fent un pla de climatització de les aules depenent de que l'Ajuntament cregui que sí que té diners o que sí que li ve de gust fer-ho? Aquest és el govern de Catalunya? Em sembla un desgavell total.
0: Estefania.
4: Sí, aviam, per no repetir, estic molt d'acord el que s'ha dit. En primer lloc, crec que educació, ensenyament ja és un departament molt tensionat, amb molta despesa pròpia de professorat, de bueno, tot tipus de qüestions. I a banda d'això, aviam, sí, anirà molt lent. Aquí ho pots fixar 5-10 anys, però la realitat és que el proper estiu la gent es fregirà de calor. I allà on no hagi arribat aquest pla, doncs la gent ho passarà malament, els infants. Després, quan es planteja aquest debat, no només és posar aires acondicionats, jo crec que també hi ha tot un tema d'aïllament, d'eficiència dels centres, és a dir, són coses més estructurals i profundes. Jo no hi veig tant prepotència, el que sí que crec és que potser es vol arribar a una fita molt ambiciosa amb uns recursos que no són, com sabem, suficients. Aviam, són molts diners. Després hi ha una vessant que són els centres, entenc, la públics, però després hi ha una sèrie de centres privats que entenc doncs, que aquí s'hauran d'establir doncs, convenis o d'algun tipus perquè ho puguin dur a terme. No tot és part del pressupost. I al marge d'això, crec que també fins i tot la dificultat que ha tingut el PSC de treure endavant uns pressupostos ret compte del difícil que és planificar una cosa 10 anys vista. Jo crec que, evidentment, s'ha d'abordar el problema. Això és una realitat que ens sacseja a tots. A les cases de la gent corrent passa el mateix. Però crec que hi ha molta, molta dificultat i que pel camí sempre hi ha altres eventualitats o altres prioritats i realment, no sé si també un objectiu hauria de ser doncs, intentar adaptar, com ja s'ha fet de vegades, els horaris o l'estacionalitat de quines setmanes o quins mesos es fa classe.
0: Clar, però és que fa calor tants mesos ara que és impossible, perquè aleshores els nens haurien de fer 5 mesos de vacances.
4: No crec que sigui prepotència, crec que és un objectiu extremadament ambiciós per uns recursos que no ho són tant.
2: Laura, volies afegir una cosa. No, m'enganxo el que deia l'Estefania en relació amb les mesures, perquè realment climatitzar les aules o climatitzar els centres va molt més enllà de la mesura de posar aires acondicionats, que evidentment són necessaris, i vist el que ha passat o que va passar en els diferents estius o mesos de màxima calor, evidentment, jo crec que hi ha poc debat, no?, al voltant de la necessitat que hi hagi aires acondicionats, però que calen mesures estructurals que no es fan en un dia, no es fan en un moment, i que impliquen aïllament, que impliquen millorar la ventilació, que impliquen naturalitzar els patis, el que vol dir més espais d'ombra, més espais de natura, més espais d'aigua, tot això costa temps i costa recursos per fer-ho, i a mi em sembla que amb la mesura anunciada no hi ha una bona planificació d'això.
0: I perdó, que en Ricard et dono pas, però això que deies, Laura, i que deia també l'Estefania, avui el mateix president deia que els centres són molt antics, i l'altre dia no sé qui sentia que deia, molts en l'època que es van construir estaven tots, o la majoria, orientats cap al sud perquè tinguessin bona llum, però clar, això què passa? Que tenen llum i calor tot el dia. Les finestres són les que són, els materials amb els que es construïen fa 40, 30, 20 anys no són els materials amb els que es construeixen ara. Per tant, és això, que és un problema estructural que va molt més enllà de col·locar un aparell d'aire condicionat. Enric.
1: Sí, però jo, quan he sentit, me l'he escoltat, òbviament, i m'ha vingut a la imatge els predigitadors, els mags, no? S'estan ensenyant amb una mà mentre fan el truc per l'altra, no? És a dir, està molt bé allò de l'aire condicionat, més faltaria, però és que aquí hi ha un tema molt profund que n'heu parlat aquí en aquests darrers dies i setmanes i els mitjans n'han fet ressò, que és que el sistema educatiu català, però també espanyol, i m'atreviria a dir que el món occidental, està a debat, està en crisi. I nosaltres estem especialment fotuts amb això.
0: Sí, sí.
1: Tenim un conflicte laboral amb els professors de l'alçada de cavall, no? I que no acabem de resoldre. Tenim uns resultats educatius molt deficients. Això no es resol amb l'aire condicionat, òbviament. Això millora...
0: És un factor més.
1: És un factor, però... I aquest anunci de fer un gran pacte de país, que està molt bé i que jo crec que ja trigava a venir, que hi ha hagut altres intents, justament, en altres mandats de fer-ho. Jo crec que aquí passa, naturalment, per fer una mica el que estan fent en la matèria de salut, de sanitat, que és crear un gran equip d'experts, com el projecte Kairos, en l'àmbit sanitari, on s'està revisant punt per punt tot el que falla en el sistema sanitari.
0: Sí, però això, Enric, quan van sortir els resultats de PISA de l'any passat, ja es va crear un grup...
1: Sí, però on estan els resultats?
0: Clar, no.
1: S'estan aplicant? No. Per tant, jo crec que aquí és on també... el que deia del MAC, no? On està el colom amagat? Home, el colom amagat està fotudíssim i hem d'abordar-lo. Segurament amb l'aire condicionat resoldrem una petita part, però aquí hi ha el gran elefant a l'habitació que de moment no li hem posat resolució.
0: Ara, si voleu, tocarem aquesta qüestió i aniré de nou amb l'Adrià Santasusagna perquè el president de la Generalitat ha dit més coses, però deixeu-me que parlem un segon amb el portaveu d'Aules que Cremen, que és aquesta plataforma que té monitoritzades les temperatures més altes que hi ha a les aules i que denuncien precisament aquesta calor extrema a les escoles. Tenim en línia l'Aleix Vidal, com deia, un portaveu d'Aules que Cremen. Senyor Vidal, bona nit.
15: Hola, bona nit.
0: Com veieu aquest anunci que ha fet avui el president Illa? No sé si vosaltres en teníeu constància o sabíeu que s'anunciaria alguna cosa similar.
15: La constància és la que hem tingut. Bueno, aquesta tarda ens heu contactat diversos mitjans de comunicació avançant-nos que hi hauria alguna cosa i hem vist que... Bueno, és l'actuació típica dels polítics en un any electoral i fent promeses que... Bé, fer promeses als infants del país és perillós. Els adults ja sabem les promeses dels polítics on van, però ens agradaria que no juguessin amb els infants, que fa molts anys, més dels que sembla, que pateixen unes condicions deplorables a les escoles.
0: Clar, heu sentit, m'imagino, les xifres de les que s'han parlat, d'aquest ritme, de que els primers centres estaran a punt el 2028, per començar el curs 2028. Clar, això planteja que hi ha dos anys més que moltes escoles hauran de passar per unes temperatures molt i molt altes. No sé si vosaltres teniu pensat fer alguna reivindicació més o intentar que, com a mínim, s'instal·lin altres sistemes, com per exemple poden ser ventiladors.
15: Mira, no em parlis dels ventiladors perquè el senyor Cambrai el 2023 va començar a enviar ventiladors, no van arribar ni a quatre centres i portem amb la cantarella dels ventiladors que farà quatre anys que estan enviant ventiladors, que és un pedaç que tots els centres on tenen algun ventilador saben que no serveix absolutament per res a 35 a 36 graus un ventilador. Llavors, el que ens sembla força indignant és que fins que no hem vingut aquí quatre mestres i professors de tecnologia, diguéssim, a muntar un sistema que l'administració no ha sigut capaç de muntar en molts anys, que monitoritza 422 centres educatius aquest final de curs passat, més de 1.540 aules monitoritzades en directe amb temperatures cada 5 minuts i hem constatat que hem tingut més de 6 milions de lectures reportades fora del rang legal. És a dir, hem constatat en un mapa que pot consultar tothom a la web aulesquecremen.cat que els nens i nenes d'aquest país, si els pares sapiguessin a les 9 del matí on deixen els seus fills, no els deixarien. Se'ls emportarien si poguessin a la feina. Perquè ja us dic jo que a partir de principis de maig fins a ara ho estem veient al setembre, és insuportable. Llavors, si des del 2022 l'únic que hem sigut capaços de fer és anar posant ventiladors i anar dient farem, ens trobem que el 20 de juliol el senyor Illa, en sessió parlamentària, deia que tenien un pla per climatitzar 100 centres amb 100 milions d'euros en dos anys. Avui ens ha dit que fins al 2028 això no ho veurem. O sigui, en realitat ens està anunciant que hi ha un retard. S'assembla a Renfe ja, eh? Llavors, i després, amb aquest ritme, nosaltres vam veure que en 50 anys no tindríem totes les escoles climatitzades, perquè són 2.500 centres públics. Ara ens diu que ho intentaran fer en 5 anys. No sabem ni com sortiran els números ni si això es podrà complir. Som molt escèptics perquè en el sistema educatiu sabem, els que ens dediquem al sector de l'educació, sabem que les promeses són molt difícils de comprovar. I més quan a sobre no es poden tenir resultats de PISA, que són útils per comprovar com van les coses. Però si no tenim ni resultats de PISA, com un govern es pot comprometre a tenir els centres climatitzats del 2031. Nosaltres estem aquí, aulesquecremen.cat, està aquí per posar sobre la taula totes aquestes mancances del sistema educatiu que fa més de 15 anys que va a la deriva, no només amb temperatures, sinó amb moltes altres coses. I com a mínim aquesta promesa, els ciutadans de Catalunya i els pares i mares de Catalunya podran comprovar si es compleix, perquè ara mateix tenim un mapa amb més de 250 centres en directe, vermell completament, Veurem si el 2031 hi ha algun punt verd o no, perquè això no menteix. I suposo que per això els polítics s'han posat les piles, perquè eren famílies i mestres units, i això era impossible de combatre posant els mestres com uns vagos i com que tenen moltes vacances, perquè és la manera que tenen de frenar els problemes d'educació. I quan els mestres ens queixem i fem més de 20 dies de vagues per reclamar que l'educació sigui digna en aquest país pels nostres nens, el que tenen, la primera arma que tenen és posar-nos les famílies en contra. Però, amb això de les temperatures tenen un problema, perquè les famílies, evidentment, no volen que els seus fills es fregeixin a les aules. Llavors, veurem amb aquest mapa i fem una crida a tots els centres que no en formen part, que són relativament pocs ja, perquè en tenim molts, però fem una crida que s'hi sumin, es posin en contacte amb nosaltres, a aulesquecremen.cat, perquè és molt fàcil instal·lar un sensor d'aquests. De fet, és amb el propi material que ens va donar el Departament d'Educació per fer robòtica, i així podrem veure realment si el que promet Illa el 2030 és real o no, perquè ho veurem en el mapa.
0: De quina manera vosaltres noteu que afecta en l'aprenentatge també dels alumnes, quan hi ha aquestes altes temperatures? M'imagino que classe normal no se'n deu poder fer del tot, no?
15: Bueno, és evident que no. O sigui, només vull convidar tothom a la seva feina, que miri més enllà de la gent que treballa a l'exterior, manobres, etc. Tot això. O sigui, entenc que hi ha unes feines que són molt exposades a la calor i, evidentment, ens solidaritzem amb aquestes persones. Però tots els adults que treballen en oficines o en llocs tancats, els convidaria a apagar l'aire condicionat, a veure com els hi puja el nivell d'irritabilitat, per exemple, els conflictes. Imagineu-vos a l'aula en quin nivell de... Ja tenim conflictes sovint, perquè a més amb la maledita inclusió que s'està portant a terme a l'escola primària i secundària, diguéssim, a l'escola ordinària, evidentment tenim uns grups d'alumnes amb tot tipus de casuístiques, i només falta sumar-hi el factor calor, el factor ventilador, que a més crea greuges comparatius dins l'aula, perquè imagineu-vos un ventilador en una aula amb 30 alumnes, l'ús que fa, o sigui, encara crea més problemes, de fet. Sí, sí. Ens hem de posar en la pell dels nens, encara que ens costi molt, i entendre que un nano a les 9 del matí està fent una dansa, a les 10 del matí farà un examen de matemàtiques, a les 11 potser està fent una cursa pel pati amb educació física, després potser ha de fer una construcció amb cartrons o ha de fer una pintura. És a dir, estem parlant que l'activitat d'un nen o una nena a l'escola és molt més completa probablement que segons quines feines dels adults. I no entenem per què ja fa molts governs, perquè a més això des del 2010 crec que ja hi ha alguna denúncia per calor d'algun sindicat, és a dir, és una cosa que ve de lluny i que tots els governs s'hi han posat de perfil. No passa res, els nens no voten, els nens no tenen sindicats, tirem endavant, que aquí no passa res. Fins que no hem vingut els professors, els mestres, a posar sobre la taula la realitat objectiva amb dades palpables, no s'han mogut i s'estan movent fent unes promeses que ningú es pot creure. Perquè és que és evident, que ara ho estava sentint com ho comentàveu, que aquesta inversió, primera, que hi ha moltes titularitats d'edificis diferents, hi ha edificis que són municipals, sí, hi ha edificis que són de la Generalitat, hi ha edificis que són d'infraestructures.cat, d'ICF, és a dir, hi ha un conglomerat de casuístiques molt complexa. Les actuacions que s'estan fent amb els ventiladors també són un despropòsit, perquè hi ha llocs on arriben i hi ha llocs que no, segons la titularitat, segons la direcció, després AFAs que han intentat posar aires acondicionats o han aconseguit, unes altres no. Inclús direccions de centres que també han fet inversió en aires acondicionats i després els tenen parats perquè el propi departament diu no, això no està homologat, no es pot. Altres llocs on han aconseguit posar aire acondicionat ha funcionat, i després, quan no funciona, em sembla que era Barcelona, una escola que diu que porta uns dies sense aire acondicionat, i han decidit que com que no funciona a totes les aules, el paren a tot arreu. És a dir, hi ha una cosa que aquí no s'ha tingut en compte, que és que tota aquesta milionada que acaba d'anunciar el president Illa és per instal·lar aires acondicionats, entenc que tota la reforma, bueno, tota l'obra que s'hagi de fer, però algú pensa en el manteniment que té tot això? És a dir, com sempre aquí inaugurem coses i després si es fan malbé és igual. I tenim ja prova de que molts centres tenen algun tipus de climatització, en alguns, molt pocs, és una gran minoria. No és un 10%, com deia algú l'altre dia, sentia un de cada 10 centres estan climatitzats. Mentida. Això el govern aragonès, amb Cambrai al capdavant, van colar-nos aquest gol dient-nos que el pla actualitza clima, que aquest pla ja ve del 2023. Ara l'Illa el ven com un gran novetat, i això és un pla que ve del 2023, que en un primer moment el que pretenien era climatitzar un espai de cada escola en plan emergències, en plan, hosti, quan tingueu molta calor us foteu tots allà. En alguns llocs és la conserjeria, en alguns llocs és el despatx director, en altres llocs és el menjador, i aquí ja entraven que un de cada 10 centres està climatitzat. No, no, no, un de cada 10 centres sembla ser que té un petit espai climatitzat. I és un... I, bueno, vull dir que aquí estem cansats, educació que es jugui amb els números, amb les declaracions, amb els titulars, sempre el Departament d'Educació, i ara veig que també tot el govern, van a cop de titular i diuen, va, ara els hi direm això, que estiguin contents, i després com que, bueno, ja no hi serem, perquè de fet el 2031 és a saber qui està governant. Per tant, tindrem els nens un altre cop abandonats en una situació que no es mereixen, perquè a més després ara parlem de sostenibilitat. Que, bueno, la gent diu, ostres, és que clar, climatitzar les escoles és molt poc sostenible. Perdó, tenim centres comercials i hospitals, tot està climatitzat, menys les escoles, i ara hem de demanar que els nostres fills siguin sostenibles. Quan els adults ens emetem tot el CO2 que ens ve de gust per deixar-ho en els nostres fills? O sigui, qui és capaç de demanar als nens i nenes que ells no poden tenir acondicionat perquè resulta que els adults ja ens gastem tot el CO2 i tota la contaminació que volem i ells estiguin acalorats allà dins? És que hi ha tot un despropòsit. A més, això ve des d'antic, ja ho dic. I a més, avui el president Illa deia, bueno, ens hem trobat uns centres envellits, uns centres antics. Com que s'han trobat? Que no van governar ells. O sigui, com a mínim hi ha 8 anys de govern tripartit en què hi havia centres antics i que tampoc no van renovar. És a dir, aquí hi ha un, o sigui, no hi ha excusa que valgui. A part de que molts centres nous del 2000, del 2008, del 2015, del 2020 són autèntics hivernacles. Ens trobem amb centres construïts ràpid, o no ràpid, però malament, amb finestrals gegants que funcionen com un hivernacle i que tenen una inèrcia tèrmica absoluta, que acabem el dia amb 34 graus a l'aula de P3 i l'endemà està a 32, que només ha baixat 2 graus, que ni a la nit es refresca.
0: Clar, Aleix, tenint en compte això, no sé si us plantegeu de fer alguna reivindicació o de demanar als sindicats també que us facin un cop de mà per incloure també aquesta qüestió dins les negociacions que s'estan portant a terme.
15: Ens consta que ja s'està incloent. Evidentment, aquesta tardor no serà tranquil·la. El curs no ha començat quan el departament volia. El departament va anunciar que els propers 3 cursos, el curs començaria el 8 de setembre. Aquest curs no ha sigut així perquè no controlen el sistema educatiu i els mestres estem aquí per deixar clar als docents que això no pot seguir així, això no és normal. Llavors, els sindicats també els hi hem ofert la plataforma, la nostra plataforma, tenen totes les dades. Fa temps que els sindicats el que feien era anar centre per centre dient, home, això, les temperatures, heu de registrar les temperatures i fer una instància i fer un paper, una balisa, no sé què. Tot això era molt complicat. Però nosaltres, amb la plataforma, ho hem sistematitzat, ho hem automatitzat i ara qualsevol docent pots fer una denúncia a Inspecció de Treball. De fet, ja n'hem presentat més de 100 i hem tingut resposta ja, tenim informes d'Inspecció de Treball que deixen clar que la Generalitat està infringint la normativa de treball. És a dir, nosaltres hem hagut de recórrer a la llei laboral per protegir els nens, perquè resulta que els nens no hi ha cap marc legal que digui quines temperatures han d'estar a l'escola. Llavors, això és el que hem fet. Ho hem posat a mans de sindicats per si ens volen donar un cop de mà. Però sembla que també tenen altres feines. Bé, no ho sé, tampoc no estem aquí per això. Nosaltres volem sumar i per això també fem una crida a tots els centres, tots els docents que instal·lin sensors i que es connectin a la web d'aulescacremen.cat, perquè és l'única manera que aquesta vegada sí podrem comprovar si les promeses dels polítics es compleixen. També ha parlat del 6%, el president ha parlat del 6% del PIB en educació, que s'ha fet una mica de merder, no sé ni si sap exactament, ell sabia que havia de colar el 6% per algun lloc, ha dit el 6% d'inversió pública, però en realitat la LEC parla del 6% del PIB. Actualment s'està invertint menys del 3% del PIB i ha parlat d'això, però és que jo no sé com hi arribaran, a no ser que canviem el model de finançament de tot l'estat espanyol, em sembla bastant impossible que s'arribi al 6% del PIB. Vull dir que és igual, que ha sigut... Nosaltres el que hem vist avui és una mica una campanya electoral avançada, perquè sabem que hi ha eleccions municipals al maig i sabem que hi havia molts partits d'oposició en els ajuntaments que estaven agafant la nostra pàgina web, també la nostra plataforma, com una una bona campanya, diguéssim, per demanar climatitzar les escoles, els municipis, i d'aquesta manera una mica suposo que el PSC ha volgut neutralitzar aquesta oposició als municipis. Però vaja, tot aquest politiqueig, diguéssim, els nostres infants no el poden entendre, i només demanem que les condicions dels nostres nens i nenes del país siguin dignes com les de qualsevol adult.
0: Doncs crec que més clar no es pot dir. Deia que estava mirant ara el mapa i veia temperatures avui que s'han registrat molts centres al voltant de 32 graus, alguns per sobre, molts que estan fregant els 30, evidentment, les condicions.
15: Mira, per cert, ara heu pogut veure el mapa, sí?
0: Sí.
15: Doncs mira, t'he de dir que hi ha un gran percentatge de ciutadans a Espanya, ara mateix, i Catalunya inclosa, que no poden consultar la pàgina web perquè la Lliga de Futbol Professional, com sabeu, quan hi ha partits de futbol, bloqueja indiscriminadament moltíssimes pàgines web lícites.
0: Llavors, nosaltres des d'aquí sí que podem mirar.
15: Doncs deu ser que tenim un proveïdor que no aplica la normativa, perquè sí, és veritat, hi ha operadors d'internet que no ho apliquen tan ràpid, però tothom que tingui Movistar i això, ara mateix, fins que no acabi el futbol, no podem veure aquesta pàgina web, que també és una cosa que, de veritat, potser ens hauríem de revisar en aquest país, que una associació de futbol pugui bloquejar.
0: Ho hem comentat també en d'altres ocasions amb altres pàgines web, perquè hi ha molts afectats igual que vosaltres que es troben en aquesta situació.
15: Ho dic més que res perquè si algú ara vol anar a la pàgina web, doncs que s'esperi que acabi el futbol i llavors ho consulti.
0: En prenent nota, Aleix Vidal, portaveu d'Aules que cremen. Gràcies, que vagi bé.
15: Moltes gràcies. Bona nit.
0: Ara us deixo que comentem, però és que estan fent fora pràcticament a l'Adrià Santasusagna, que encara el teníem aquí penjat. Adrià, disculpa, eh? Però és que crec que el tema, evidentment, que valia la pena també parlar amb aquests professors que sí que ho viuen dia a dia i que saben quina és la realitat de tots aquests centres. Adrià, molt ràpid, a banda del tema climatització, d'aquest tema d'un gran pacte per l'educació, què diries que és el més destacat? També ha parlat d'intel·ligència artificial, no, Salvador Illa?
14: Sí, aquestes setmanes que estem parlant tant de la intel·ligència artificial, dels seus límits, no?, i de fins on pot arribar, doncs el president també ha posat la banya en aquest tema, dient i anunciant que es crearà el primer observatori català d'intel·ligència artificial i de mercat de treball. La idea d'aquest observatori és, diguéssim, anar veient, a veure com evoluciona aquesta tecnologia, com està impactant a Catalunya i sobretot en el mercat de treball, i intentar posar les limitacions que es puguin, tot i que, evidentment, aquí la regulació per fer-ho bé hauria de ser europea, no? Però des de Catalunya s'intentarà fer tot el possible perquè la intel·ligència artificial, i sempre que s'hagi d'aplicar, i també, sobretot, en el que són les feines que estan aquí a Catalunya, en el mercat laboral, doncs hi hagi la supervisió humana, intentant evitar d'aquesta forma que vagin una mica per lliure. Els propers dies tindrem més detalls d'aquest observatori que avui ha anunciat Salvador Illa.
0: I alguna cosa més destacada, més o menys que ha durat uns 40 minuts aproximadament aquesta conferència, diria una mica més?
14: Sí, ha començat quan passaven 5 minuts d'un quart de 8 del vespre i ha acabat més o menys entre les 8, 8 i 5. Per tant, sí, són 40-45 minuts. Bastant menys que la conferència que va fer aquí l'abril del 2024, quan va presentar també el seu projecte electoral, que va durar una hora i mitja. Va ser bastant...
0: Vaja, ara sí que crec que li hem tallat del tot la connexió a l'Adrià. No, perquè estava en aquest acte que s'ha fet a les Drassanes de Barcelona. No, és broma, vull dir que segurament hi ha un problema tècnic, no és que li hagin tallat la connexió, Adrià, crec que t'hem pogut recuperar.
14: Sí, encara estic aquí. Gairebé me la tallen, però...
0: No han tallat la línia encara, Digues, perdona.
14: No, dic això, que ha durat uns 45 minuts, però just aquí, al Museu Marítim, és on Salvador Illa, l'abril del 2024, va presentar el seu projecte electoral, també va fer una conferència, aleshores va durar una hora i mitja. Per tant, avui encara hem tingut sort, 45 minuts.
0: Adrià, moltíssimes gràcies, que vagi bé. Bona nit, estarem també pendents a les respostes de demà, no?, que en diguin la resta de partits, i també com es posi fil a l'agulla tot el que ha anunciat avui Salvador Illa, no?
14: Sí, demà, evidentment, doncs, hi ha el que coneixem com la faristolada, és a dir, tots els presidents dels grups parlamentaris i portaveus del Parlament que van sortint a la sala de premsa del Parlament a valorar l'actualitat política. Avui molts d'ells eren aquí, perquè estaven convidats i han vingut. De fet, aquí s'ha posat també un faristol per aquelles persones que volguessin valorar la conferència i parlar, doncs sortissin a parlar davant dels mitjans, però ho ha fet, diguéssim, només l'entorn del PSC, institucions del PSC, doncs, per donar suport al president. De moment, a la resta de partits no han volgut valorar la trobada, ho faran demà al matí, i demà que també tenim, doncs, a reunió del Consell Executiu, on s'aprova aquest pla de climatització de les escoles, i veurem què més.
0: N'estarem pendents, Adrià, gràcies, que vagi bé, bona nit.
14: A vosaltres, bona nit.
0: Voleu fer algun comentari sobre el que deia l'Aleix Vidal d'aquesta situació a les aules, Jordi?
3: Dues coses. La primera és que està indignat i amb raó. Uh-huh. És a dir, jo crec que és un testimoni d'aquells...
0: S'entén el to, perquè clar...
3: Ah, que a més, i que demà és professor i demà estarà un altre cop fent front a aquesta realitat i li diu, no, d'aquí al 31... Clar, s'entén perfectament. I ens porta una reflexió que jo crec que és interessant de dir, i és una crítica a la política i en algun punt a la política mediterrània, no? També als electors, que sempre ens han de prometre alguna cosa més, no? És a dir, tenim un estat del benestar molt desenvolupat, però sempre hem d'estar prometent una cosa nova i inaugurar coses noves, quan jo crec que la reflexió de dir, escolta, això s'ha de mantenir, és la més sensata. És a dir, probablement començaran a puntuar aquells polítics que diguin, mira, potser no farem masses coses noves, però el que tenim, que és molt i és molt bo, farem que funcioni. Crec que part d'aquestes reflexions que hem de fer, i quan comença... Si al final dius el 2% de la cultura, que no hi arribem, el 6% a ensenyament, el no sé quant a benestar, les partides estan molt repartides. Hi ha el que hi ha. Però és que el que hi ha és molt, i és bo. Per tant, el que s'han de concentrar és que això funcioni. No constantment vendre'ns, i perdona, aquí se'ns ha acabat el riure, l'Observatori Català de la IA. Escolta'm, si ahir van sortir les patums del món i ens han explicat una cosa que ningú ha entès, i que tu mires d'un cantó i dius, sembla que té sentit, dius, no, però és que no hi havia Google. Dius, vale, per tant, aquí són tots els que s'ajunten perquè Google ha avançat més que ells i ara volen frenar-ho. És a dir... coses que no acabem d'entendre, per això sí que destina... És a dir, ja estic d'acord que es facin actes a drassanes i tal, però és a dir, no cal que es gastin el dinar que s'han gastat avui per anar a fer la conferència. El Palau de la Generalitat és una institució i té un edifici gòtic preciós que per fer aquesta conferència no cal que vagis a pagar el lloguer del que et costa, l'habilitació, etc. És a dir, hi ha cosetes que hem de començar a assumir que es poden fer molt diferents i que els diners s'han de destinar a mantenir això que tenim, que és un tresor i que ens ho estem carregant entre tots.
1: Sí, a totes les els governs els hi toca una llufa o una altra, no? I en el govern ja li ha tocat una de ben grossa, que és administrar justament el que deia el Jordi, no? Administrar un país en què les costures s'han quedat estretes. En tots els àmbits, ara estem parlant

0: termini. Però ens hem adormit, no hem fet aquests deures. I aquesta falta de previsió i de manteniment li ha caigut al govern Illa. I és clar, això per un polític és una mica una mala passada, per no dir una altra cosa. Per què? Doncs perquè als polítics els agrada inaugurar coses noves. Un nou hospital, una nova carretera, etc, etc. I això que està passant ara comporta, o sigui, inaugurar una carretera amb el que ens costa fer una via de tren, que ens costa dècades i dècades, doncs imagina't, deixes de ser president tu i els teus fills perquè acabi aquesta via de tren. Per tant, estem en que no hem mantingut el país, hi ha aquí un dèficit brutal, i tot el nou que ha de venir que necessita el país segurament no ho podràs inaugurar tu. Per tant, estàs en un moment de transició. Aquí entenc, per tant, el president Illa dient, escolta, confieu, tingueu esperança, això ens estem mirant a mirada llarga, 30-35 anys. Per què? Perquè sap de debò que no hi haurà els 50.000 pisos abans que acabi el mandat, perquè no tindrem les rodalies acabades, ni molt menys, perquè tindrem tota una sèrie de dèficits encara molt pendents. Perquè estem arrossegant una factura que no hem pagat i que trigarem a pagar. I això, al final, s'ha de convertir en un discurs, en fum, això que deia del MAC, no? Uh-huh. Ensenyes una cosa, promets, perquè, òbviament, el país no es pot enfonsar en el sentit de la depressió, del pessimisme. Però, és clar, mentrestant has de fer coses. Encara que no tinguis la majoria necessària, en cas que tinguis algun soci que no està d'acord, per exemple, en l'ampliació de l'aeroport, avui m'ha cridat l'atenció això, no? Dic, bueno, per allà davant hi havia els comuns que estan absolutament en contra de l'ampliació de l'aeroport. Amb quina majoria faràs això, no? Etcètera, etcètera. Per tant, a mi m'ha semblat que, home, està bé que el president, dos anys després, faci una mica de balanç i enviï un missatge d'optimisme, però després, quan això ho aterres, veus que hi ha poca xitxa. I una última cosa, un últim comentari. M'ha faltat també una mica d'humilitat i una mica d'autocrítica. És a dir, aquests dos anys han passat coses bones, però també han passat coses dolentes i coses de calat que, bueno, han acabat amb la dimissió d'alguns membres del sotogoverno, i ja veurem si això va més, no? Home, doncs això també un reconeixement de que tot no és meravellós, utilitzant les seves pròpies paraules, Catalunya és un país meravellós, home, és meravellós, és el millor país del món, però té els seus... també les seves coses negatives, que està bé que des de la governança també s'admetin.
1: Estefania, vols afegir alguna cosa més? Vaja, hem perdut la connexió. Digues, Laura, que tu sí que volies dir alguna cosa més, eh?
2: No, a favor de tot el que plantegen els companys, només hi ha una cosa que a mi m'ha quedat, sobretot després de l'entrevista amb l'Aleix i una mica després de sentir el president Illa, no?, i de la impressió de l'anunci, és que jo exigiria a l'administració pública transparència amb les dades. Ja no vaig només al Departament d'Ensenyament, vaig a tota l'administració. Abans parlàvem del Pla 50.000 i la consellera Paneque va anunciar que s'havien mobilitzat una part d'aquests pisos, però ningú sap on. Ningú sap si, per exemple, aquests pisos... Primer, si s'han construït o s'han adquirit d'una altra manera. Després, ningú sap on estan, si en zones tensionades o en zones despoblades, perquè tenir pisos construïts o adquirits en zones despoblades realment no està resolent el problema de l'habitatge. Tampoc sabem si aquests pisos que s'han adquirit, que potser no s'han comprat simplement... que potser no s'han construït, sinó que simplement s'han comprat, no sabem si estan lliures o no. De manera que el problema que estan tenint moltes persones que ara no tenen accés a l'habitatge no l'estaríem resolent amb pisos que s'han adquirit però que ja tenen persones vivint a dins, no? Vull dir que falta transparència en això, perquè si no, sí que fa la sensació d'un constant anunci amb una constant precampanya, però que realment no hi ha concreció d'absolutament res del que se'ns explica o del que se'ns anuncia, i això crec que genera molta desafecció i molta desconfiança ciutadana. Pel que fa a la climatització de les aules, jo he donat la dada aquesta d'un de cada 10 centres estan climatitzats, perquè era una dada que era oficial, i jo assumia...
1: Sí, potser... que l'Aleix ha dit
2: exacte,
1: que això
2: jo assumia...
1: no és ben bé així, no? Que potser en dues aules tenen aire condicionat.
2: Efectivament, clar, jo assumia que això feia referència a tot el centre en el seu conjunt. No sabia que això volia dir que en un de cada 10 centres hi ha algun espai de climatització. Ostres. Per tant, ostres, jo demanaria que no se'ns fessin trampes, també, perquè aquí donem aquesta informació també voldríem tenir-la el més afinada possible, no? Doncs que no se'ns fessin trampes des de l'administració pública i que es concretessin les informacions i que hi hi hagués transparència.

0: De les dades i de les informacions, perquè és que si no, de veritat, tothom veu que se'ls hi veu el plomero, que en realitat és un anunci sense concreció, i que tampoc al final la gent desconfiarà d'absolutament tot, perquè no podem donar una informació veraç.
1: Mm-hmm. Estefania, ara sí.
2: Sí, perdó, eh? Aviam, sobre el tema dels col·legis, dels centres educatius, mira, m'ha vingut, ja sé que les anècdotes no són importants, però jo vaig anar a l'institut públic, al batxillerat, i les finestres eren de fusta. Allò no era PVC, allò era vidre. És a dir, era vidre, pur vidre. I no era un centre gens envellit. Jo crec que la situació passa, sí, efectivament, per ser honestos i per fer una auditoria plena, centre per centre, de quin és l'estat de les infraestructures. No, aquí hi posarem un aire. Bueno, un aire no ho soluciona tot quan tens tot un centre envellit o ni tan sols molt envellit. Pot ser que els materials siguin uns altres. Crec que al final són prioritats de país i no són coses de que un govern li pugui tirar la cara a un altre. Jo crec que un mal en què ha caigut la política és que els problemes estructurals romanen, però cadascú elabora el seu relat quan li toca estar en el poder, tal que ara la culpa és teva per això i si no, doncs demà serà meva per allò, però el tema són els problemes de fons. I després el tema de l'habitatge és tan brutal com que crec que era una notícia que vau treure a RAC1 a l'estiu, un 40% ha augmentat el barraquisme a la ciutat de Barcelona, un 40%. Aquesta idea, no, els pisos ja hi són en algun lloc. L'Ajuntament d'Ada Colau ho va intentar i va descobrir que no, que aquests pisos suposats no eren ni un 1%, no estaven donats, no eren pisos amb condicions adequades de salubritat, eren pisos que potser no existien, eren molts menys dels esperats, perquè l'INE té aquesta dada dels 3,8 milions famosos que, si existissin no estan on la gent els vol, perquè si no l'habitatge no seria tan car. I dos, molts era senzillament qui està donat al cens de la llum. I després, això que els topalls han baixat els preus, perdó, però no és cert. No és cert. Hauran mitigat la pujada de preus lleugerament, però tota la gent que es queda fora, que no pot entrar perquè no hi ha rotació, perquè no hi ha rotació de pisos, realment estan sortint pisos al mercat de pitjor qualitat. Això també fa que els preus no siguin tan alts. O fins i tot, avui sabem que està de moda llogar habitacions, famílies en una habitació. O sigui, són moltes coses i realment sí, bueno, doncs ara quan governi la dreta a Espanya, doncs tot això ho haurà creat PP i Vox. Però, bueno, podem seguir fent trampes.
1: 20 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Veurem també demà, com ens deia l'Adrià, a veure com reaccionen també la resta de partits a aquest anunci. Fem una pausa i ara de seguida tornem parlant d'una qüestió totalment diferent, de música, una música que crec que li agradarà al Jordi Cominal. No sé si a l'Enric Sierra també. Ara li pregunto.
3: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: Grans batutes. Grans emocions.
6: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
5: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
6: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
5: Entrades a auditori.cat.
7: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
8: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més, els teus avantatges amb IBP. Per això ampliem els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb BP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions a IBP.es.
9: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1, en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
10: No tenim pressa, entrem suau!
9: El diumenge 20 de setembre, des de 3 quarts de 12 del migdia, a la plaça de la Font de Tarragona, donem el tret de sortida a les festes de Santa Tecla. I serà tot l'equip de Castells de RAC1, amb Benet Íñigo al capdavant.
11: Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Vella de Valls i Vilafranca. Santa Tecla reuneix 4 de les millors colles del país en un primer pols a només 2 setmanes del concurs.
9: El diumenge 20 de setembre, a 3 quarts de 12, Castells de RAC1 a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla a Tarragona.
12: 4 de 9! sense folre, descarregat!
13: RAC 1. Fent pinya, tots som 1.
14: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: 2 minuts i arribarem a 3:15. Ho dèiem abans, que és una de les grans notícies del dia, molt esperada per moltes persones, perquè després de setmanes de rumors i també d'algunes pistes, aquesta tarda finalment Oasis ha confirmat que faran 2 concerts a Barcelona l'any que ve. Els dies són el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Com dèiem, la banda ho ha anunciat aquesta tarda amb aquest vídeo que ha penjat a les xarxes socials. Home, a veure, les pistes de Barcelona, si hagués estat que no, hauria estat sorprenent, perquè tot indicava que passarien per aquí. I, de fet, fa poca estona un dels germans Gallagher, el Noel, ha parlat sobre aquesta gira en un programa d'esports britànic, ha explicat que tenien clar que havien de passar per diversos llocs d'Europa i també ha aclarit que la gira no anirà acompanyada de nova música.
15: No podíem no passar per Europa perquè els nostres fans a Itàlia, França, Alemanya i Espanya s'han portat molt bé al llarg dels anys, així que no podíem no fer-ho. Sempre ha estat el pla.
16: Però hi haurà nova música? Seria bon moment per promocionar un àlbum.
15: Sí, però no hi haurà música nova.
1: Massa feina, potser. Enric, tu Oasis què?
17: Mira, a mi em fa molta gràcia que Oasis, en el seu moment més àlgid, que va ser a finals dels 90 i a principi dels 2000, a Barcelona, bueno, van estar el 96 per primera vegada a Barcelona i no van omplir... O sigui, aquests,
1: imagina't.
17: Bueno, van al Celeste, al Ratmatat, el que ara és Ratmatat.
1: Sí, sí.
17: I posteriorment van anar a l'Olímpic de Badalona amb 15.000 persones. És a dir, que no eren allò els Rolling Stones, per entendre'ns. Mm. I ara hi ha una falera per veure els Oasis de gent que en el seu dia o era molt jove, o sigui, fa 30 anys o fa 20 anys era molt jove, o fins i tot no existia, no estava en aquest món, no? Per raó d'edat. I em fa gràcia que ara hi ha tota una sèrie de grups que en el seu moment van tenir èxit, però no tant com ara, i ara estan ressorgint. I aquest és el cas d'Oasis és un cas
1: clar. Tot això, aquest misteri que s'ha creat, no?, al voltant dels germans, sí, que estaven barallats, que no tornarien mai, això...
17: Molt barallats.
1: Sí, però tot això també jo crec que ha fet créixer, no?, les ganes de dir, ah, doncs ara sí, no?
17: No, perquè és sí, és veure un grup que s'ha reunit, per entendre'ns, i és com de les darreres possibilitats que tens a veure'l. Però és que em continua sent curiós. Mira, un altre cas ha estat els de Cure, en aquest darrer Primavera Sound que van estar aquí, no? Els de Cure en el seu moment, home, estaven bé, però no eren de primer... d'omplir estadis, no ho eren.
18: Bueno, perquè és una música...
17: Sí, però en canvi, el Primavera Sound, bueno, ho va empatar en gent molt jove, que a mi em sembla molt bé, eh? Jo sóc molt fan dels Cure, però és clar, dius, ostres, què ha passat aquí? I amb els Oasis, que en el seu moment, doncs, en fi, omplien alguna pista i estaven bé, ara està, bueno, impressionant. I diré més, jo ara no punxo els Oasis. Els havia punxat, però ara no.
1: O potser ara tindràs una nova oportunitat, no? Algun remix, alguna cosa així.
18: Jo per les generacions de sota sí que veig que Wonderwall i alguns dels himnes van les meves filles de tant en tant...
17: Per la ràdio, perquè són clàssics de la ràdio.
18: Però a banda de la música, jo crec que el tour que han fet l'any passat és que ho té tot. Els germans barallats, semi-hooligans, futboleros, la gent que hi va... tot plegat és un esdeveniment i té un punt de generacional que no, obre un petit melonet com a aficionat, no com a expert. Però és a dir, l'altre dia en parlàvem a casa perquè crec que hi ha una part de lo que torna que al final és un tio o una tia tocant una guitarra. Això els joves d'ara ho tenen molt poc. Tot és sintetitzador i DJ. Però la capacitat d'una persona de sortir d'un estadi, 100.000 persones, amb 6 cordes, començar a tocar una melodia i que sense que se li trenqui la veu de l'emoció sigui capaç de cantar una cançó, això és d'abans. i mola molt. I jo crec
1: estàs
18: que ara això...
1: Estàs tocant l'emoció, eh?
18: No, estic intentant entendre per què aquest ressorgiment. I jo crec que connecta molt... La música connecta
1: autèntic,
18: amb els joves.
1: Sí, mira, deixa'm que li pregunti al nostre periodista musical de capçalera, el Jordi Garrigós. Jordi, com estàs? Bona nit.
12: Hola, bona nit, Anna.
1: Estàs d'acord amb això que diu el Jordi Cominal? De que això també és una mica tornar als orígens?
12: Jo crec que té raó a mitges, perquè sí que és veritat que tot això és una mica cíclic, no? Que les coses van tornant. Però jo, per exemple, per raons de feina m'he tregat el Ed Sheeran tocant a l'Estadi Olímpic ple, ell sol, amb una guitarra i un pedal. Uh-huh. Vull dir que directament sense banda, ell sol, amb una guitarra, literalment. Vull dir que, bueno, encara hi ha gent tocant guitarres i fent emocionar la gent més enllà de sintetitzadors i de bases pregravades.
1: Mm-hmm. Jordi, tu t'esperaves, vaja, amb les pistes que havien donat, però estaves convençut que passarien per Barcelona?
12: Bé, ells han estat fent, abans ho deies, no? Que han estat fent aquestes publicacions a xarxes que ja donaven moltes pistes. De fet, jo crec que estava cantat, no? Des d'aquella publicació que van fer Instagram, que sortia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster del Miró, que ja...
1: Miró, sí, sí. Era bastant definitiu, en aquest cas. No sé si està una mica caducada, perquè tinc la sensació que sempre, quan s'ha parlat d'Oasis o de Blur, sempre és obligat, no?, preguntar, tu ets més de Blur o d'Oasis? Està una mica caducada aquesta dicotomia? Vull dir, pot ser dels dos, tu creus o no?
12: A veure, jo diria que està superada en el moment en què ells es van fer, de fet són mig amics, sobretot el Noel i el Damon. La suposada guerra entre bandes, que és del 94, el moment que llencen els dos un senzill el mateix dia, realment aquella batalla, per dir-ho d'alguna manera, va durar 4 dies. Oasis es van fer una banda massa gran, van ser la banda més gran del món. I els Blur, jo tinc la sensació que van anar per altres llocs, tenien una ambició musical diferent i jo crec que va deixar de tenir sentit una mica aquesta rivalitat.
1: Diries 10 i 11 de juliol, diries que hi ha possibilitats que si es venen moltes entrades, ara l'Enric deia, home, quan van venir el 96 no en van vendre gaires. Creus que ara sí? Que pot ser que fins i tot obrin una nova data aquí a Barcelona?
12: A veure, hi ha lloc per davant i per darrere. Vull dir que les possibilitats hi són, però clar... també potser tu a Múnich, que és on van abans, també volen més dates.
1: Clar.
12: I això són coses que no sé, que suposo que més endavant les descobrirem. Ara és molt complicat de saber.
1: I crida l'atenció que a Manchester en fan 11, no?, de concerts.
12: Sí, hi ha aquesta mena de residència a Manchester amb 11 concerts al Camp del City, que segur que és un rècord en aquell estadi, però a mi el que em sembla molt guai, sobretot, és el final de gira a Knebworth, que és com molt emblemàtic per ells, perquè ells acaben amb 4 concerts allà, que és com tornar al seu concert més icònic de 1996. Jo crec que hi ha un punt, si hi ha un punt marcat a la carrera d'Oasis que els fa convertir en la gran banda de rock del món, són els concerts a Knebworth del 96, que toquen davant de 250.000 persones, que ells arriben amb helicòpter, i que a partir d'aquí sí que es troben com a ser el grup més de rock més gran del món, i que ells acaben la gira amb 4 concerts aquí.
1: Mm-hmm. Clar, no sé si també, Jordi, ara crec que ho parlàvem no per antena, ho hem parlat durant la publicitat, el tema aquest de la venda de les entrades, no?, que és com molt complicat, has d'apuntar fins aquest dijous a la seva pàgina, has de triar 3 ciutats, a més feien una pregunta, no?, que diguessis quin disc, i te'ls posaven tots, havien tret a l'any 95, sí. Crec, vull dir que tu creus que això també forma una mica part de màrqueting?
12: Bueno, jo crec que a dia d'avui hi ha pocs negocis relacionats amb l'art més abocats al capitalisme més salvatge que de la música en directe.
1: Totalment.
12: Vull dir, darrere de totes aquestes decisions hi ha brandings empresarials molt i molt pensats i creats per aconseguir el màxim benefici. Jo crec que després de la pandèmia hem consolidat un nou tipus de consum de l'oci i la cultura basada molt en el FOMO, no?, i en la necessitat d'aquesta d'estar al lloc. I això ha portat, i el que ve relacionat amb les entrades, a un maltractament sistemàtic d'un públic que traga amb absolutament tot, per exemple, amb aquest sistema d'entrades que no té cap mena de sentit, perquè, per exemple, no t'assegures a veure l'artista de la teva ciutat. I, de fet, pot ser que tu estàs competint per aconseguir una entrada a Barcelona amb gent de tot el món. En plan, en quin moment aquesta gent està passant per sobre meu? Vull dir que tot forma part, no?, d'un sistema que respon a lògiques de mercat vomitiva, si em respon, si, per més de paraula, i ja no parlo de preus, visibilitats, mai saps si et veuràs bé, si no veuràs bé. La gent que va comprar l'entrada pel Bad Bunny, que de cop hi havia la caseta a una banda i que no veien res, yeah, i que van pagar 300 euros. Vull dir, el tema aquest de les entrades ens les estan colant per totes bandes, aquesta és una més, ja va passar, no?, amb la Taylor Swift. Al final han aconseguit, que això és molt curiós, han aconseguit que tinguem FOMO inclús d'això, que tinguem FOMO del dia que s'aconsegueixen les entrades, que sigui un esdeveniment, no?, també sí, aconseguir sí. les entrades. Jo recordo quan va haver el concert de la... Quan va haver... es van obrir les entrades de la Taylor Swift a la gira europea, a la meva feina hi havia molt... es va aturar tot quan van sortir les entrades, perquè tothom buscava aquelles entrades. Va passar també amb la Rosalía. Avui mateix, l'Anna Salvador, que és molt fan del Harry Styles, avui mateix ha passat amb el Harry Styles, amb la seva gira europea, i ara veia a internet, a Twitter, veia gent d'Alemanya contentíssima perquè el anava a veure a Madrid, i semblant, ja, tio, però és que la gent del Madrid també el volia anar a veure, i tu potser tens un concert a Alemanya i no el veuràs a Alemanya perquè no t'ha tocat a Madrid.
1: Yeah.
12: És com una cosa una mica incomprensible.
1: Sí, sí, sí, a més que és veritat que s'han creat aquests moments, no?, col·lectius, com tothom amb els ordinadors a l'hora intentant-ho i qui ho aconsegueix, bueno, és el rei.
12: Bueno, realment són mestres en això, vull dir, que hagin aconseguit que fins i tot això, que és comprar una entrada. Avui em deia un amic, em deia, quan anirem a comprar l'entrada al carrer Tallers? M'ho deia, òbviament, en broma, no? Quan anirem a Revolver a comprar l'entrada en paper, que és quan es compraven totes les entrades abans? Han aconseguit que això també sigui una experiència a compartir a les xarxes socials, comprar l'entrada al teu ordinador de casa.
1: Jordi, acabo. Clar, els germans Gallagher són coneguts per tenir aquest caràcter especial. No és cap secret que han tingut les seves baralles, literalment, baralles físiques fins i tot.
12: Sí,
1: Creus que això està superat? Que tots dos ho fan una mica per interès? Que s'ignoren els camerinos? Com creus que ho estan gestionant, tot això?
12: A veure, a dia d'avui Oasis és una empresa multimilionària que factura molts calés i que fa que tothom que hi està involucrat s'enriqueixi moltíssim, i això és el més important. Vull dir, això passa per davant, de si ells es porten millor o pitjor. Abans ho dèieu a la taula, no?, l'última que van tocar per 15.000 persones a Badalona. Ara ho faran per 100.000, o sigui, és multiplicar pràcticament per 10. Mm-hmm. Per tant, jo crec que si s'enfaden entre ells, doncs s'acaben desenfadant quan veuen el compte corrent.
1: A veure què passa, a veure si anuncien més dates i, sobretot, esperem que no tinguin discussions molt grosses abans d'aquesta gira. Jordi, ens veiem dijous aquí al 900. Escoltem, vaja.
12: Molt bé, aquí estarem.
1: Que vagi bé, una abraçada.
12: Adéu, adéu.
1: Falten ara 5 minuts, vaja, 4 minuts i mig per arribar a les 10 de la nit. No sé si us ha agafat més fum encara per les entrades.
18: Bueno, aquí uns quants hem rebut un correu que ens diu que estem registrats.
1: Sí, sí, sí, eh? Registrats, però això no assegura res,
18: és un primer pas,
1: eh?
18: És un primer pas.
1: No assegura res, digues, Laura. No,
0: bueno, clar, que no estic dins d'aquest mood general que hi ha aquí a l'estudi, perquè em passa amb els Oasi com em passa amb les panotxes de blat de moro, que em sembla una cosa molt xula i molt atractiva, però que m'agradaria que m'agradessin i no m'agraden, saps? Vull dir, no sento com aquesta... No sé, m'agrada escoltar Wonderwall perquè ho escolta tothom. Clar. I perquè des de que sóc petita que la sento, però no, m'agradaria que m'agradessin i no és que no m'agradin, és que no m'interessen tant.
1: Si,
0: igual
1: si te
0: que
1: la
0: ha...
1: regalessin, potser hi aniries, no?
0: Bueno, perquè m'apunto un bombardeo, però em refereixo... Igual que hi ha grups que m'agraden i m'agradaria que no m'agradessin perquè són terribles, aquest crec que són xulíssims, però no hi connecto, tu.
2: Però fixa't que més enllà del grup estic sí. d'acord que s'ha tornat fins i tot molt humiliant això d'estar allà comprant les entrades, refrescant la pàgina.
1: Totalment.
2: Intentant obtenir les... És que no sé...
1: Una competició.
2: Sí? Et passa amb qualsevol artista molt important i vaja, no ho sé, trobo que és extremadament humiliant. I per exemple, a part del fenomen que jo crec que Rosalía ha aconseguit amb Lux, és que recupera la idea de la banda musical. És a dir, per exemple, Bergen és molt musical, és una orquestra. En l'escenari, ella va ser molt criticada a Motomami perquè deien que havia tret els instruments. Doncs ara hi ha instruments també en el... Jo no hi he anat, però en el nou concert. O sigui, sí que són coses que sembla que es van recuperant.
1: Mm-hmm. Canvio totalment de tema perquè volia aprofitar aquests últims minuts que ens queden avui per parlar d'una persona. És que anem a l'altre extrem d'aquestes multituds de gent anant a concerts per parlar de la Marina Vilalta, que era la pastora més gran de Catalunya Catalunya, que s'ha mort avui als 99 anys. I volia saludar res molt ràpid a la veterinària rural i pagesa Imma Puigcorbé, que la coneixia bé. Imma, com estàs? Bona nit.
19: Bona nit.
1: Tu la coneixies, no? La Marina, la coneixies bé?
19: Sí, vaig tenir la sort de poder-la conèixer, i tant.
1: Ella ha mort, podríem dir, anant a pasturar, no? Que és el que més li agradava.
19: Sí, sí, sí. Fins l'últim dia va treure les seves ovelles a pasturar, i tant.
1: Això era el que l'omplia amb ella, vols dir, eh? Vull dir que ho ha pogut fer perquè amb 99 anys ha tingut la sort també de trobar-se prou bé com per poder pujar les muntanyes, no? Ribes de Freser, i estar acompanyada de les seves ovelles fins l'últim moment.
19: Sí, totalment. Era una persona molt activa que, bueno, com bueno, els pastors que s'ajeuen al terra per talaiar el ramat, i ella s'ajeia, s'aixecava amb el seu bastó, i clar, això fins als 99 anys. Mm-hmm. Va tingut molta, molta sort de poder viure el que li agradava, realment.
1: Creus que és un tipus de persona que s'ha perdut? O ara hi ha joves també que estan optant per aquesta vida, tot i que em temo que són molt minoritaris, no?
19: Sí, és molt difícil. La veritat que amb la pèrdua de la Marina perdem una persona, però també perdem moltes tradicions. També era una gran cantaire que sabia cantar moltes cançons tradicionals que s'hauran perdut. Vull dir que amb ella es perd una part molt important de la pagesia d'aquest país.
1: Clar, el seu cas, i també amb el reconeixement que se li va fer de la Creu de Sant Jordi l'any 2022, sí que se'n va parlar una miqueta més, segurament no suficient, però creus que va ajudar el seu testimoni a visibilitzar una miqueta més a aquesta feina, que durant molts anys va ser molt important a casa nostra? Després ens queixem que els boscos estan bruts, que hi ha més risc d'incendis. No sé si això realment serveix perquè es prengui més consciència de feines com aquestes.
19: Sí, totalment. Ella va ser un gran exemple també pels nous pastors d'ara, com que dius que n'hi ha pocs, però encara n'hi ha algú, no? Que és un gran exemple, i evidentment va donar vida, va donar tema de que es parlés, no? D'això, no? Del que era, significava ser pastor i tota la funció social que fan, no? Aquesta gent al boscos, a temes també alimentaris, d'això. Mm-hmm. Sí, sí, tant.
1: Com t'agradaria que es recordés la Marina Vilalta?
19: Doncs com el que era, no? Una gran persona, també, i també hem de recordar que també era àvia, era mare, i la seva família també l'estimava molt, i res, jo dic que segur que al cel hi haurà un ramat d'ovelles i s'han emportat la millor pastora d'aquest país.
1: Doncs des d'aquí volíem fer aquest record també per la Marina Vilalta, que amb 99 anys fins l'últim dia, com ara ens explicava l'Imma Puigcorbé, doncs ha estat pujant a la muntanya a pastorar el seu ramat d'ovelles. Imma, moltíssimes gràcies, que vagi bé, una abraçada.
19: A vosaltres.
1: I una abraçada també a tots els amics i els familiars de la Marina. I deixeu-me que ara us acomiado a vosaltres, però per acabar la tertúlia també li volíem donar les gràcies avui al Joan Puig, que és el nostre estudiant en pràctiques, que acaba la seva estada aquí a RAC1 després de 3 mesos. Ell ha estat treballant tot l'estiu, no com nosaltres, que hem pogut fer vacances. Ens ha ajudat molt durant totes aquestes setmanes. Esperem, doncs, això, que ell també s'endugui alguna cosa positiva del seu pas pel nou ocell per RAC1. I Joan, que tinguis moltíssima sort. Així que mira, avui ens acomiadem amb aquest agraïment al Joan. Enric Sierra, Jordi Cominal, Laura Aznar i Estefania Molina. Que vagi molt bé. Fins la setmana que ve. Fem res, una pausa, menys d'un minut, i actualitzem la informació.
20: RAC 1.
21: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen.
22: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros.
21: I la primera consulta és gratis.
22: Informa-te'n al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
21: I aquest setembre torna sense ulleres.
23: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
24: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
25: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
26: Fàcil, intuïtiva i renovada.
27: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
28: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Les 10 i 2 minuts. Actualitzem la informació amb el Pep Tormos. Pep, bona nit.
4: Bona nit.
1: Que és el més destacat a aquesta hora.
4: Doncs que mestres i professors no es creuen la promesa de Salvador Illa, que ha anunciat la climatització de totes les escoles públiques de Catalunya l'any 2031. Un pla, però, que deixa bona part de la responsabilitat en els ajuntaments. La plataforma Aules que cremen, que controla la temperatura bona part dels centres, desconfia d'aquest anunci i ho atribueix a la precampanya electoral. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, el portaveu de l'associació, Aleix Vidal, lamentava que el govern va tard en posar-se les piles.
5: El que em sembla força indignant és que fins que no hem vingut aquí quatre mestres i professors de tecnologia, diguéssim, a muntar un sistema que l'administració no ha sigut capaç de muntar en molts anys, si els pares sapiguessin a les 9 del matí on deixen els seus, no els deixarien. Se'ls emportarien si poguessin a la feina. Perquè ja us dic jo que a partir de principis de maig fins a ara ho estem veient al setembre, és insuportable.
4: Illa també ha fet una crida a aconseguir un gran acord de país en educació, per això començarà una ronda de trobades amb els partits polítics amb representació al Parlament.
1: Doncs bé, això ha estat aquesta tarda i l'oposició ja ha sortit a criticar aquest discurs de Salvador Illa.
4: Junts per Catalunya considera que amaga el fracàs del govern. La presidenta del Parlament dels Independentistes, Mònica Sales, a través de X, diu que el balanç de l'executiu d'Illa és desastrós i la conferència s'ha basat en més anuncis per tapar la mala gestió, més promeses per fer oblidar les incomplertes i més propaganda per maquillar la realitat. Per la seva banda, els comuns retreuen a Illa el triomfalisme, diuen, i que no citi qüestions com Rodalies o la pobresa infantil. També a través de les xarxes socials, Jessica Albiach ha lamentat que el president hagi reiterat la voluntat d'ampliar l'aeroport del Prat. En aquesta conferència de mig mandat, Illa ha reivindicat la capacitat integradora de Catalunya.
6: Catalunya necessita tots els ciutadans i ciutadans, sense distinció d'orígens. Cadascú amb la seva identitat de procedència, però amb una voluntat d'incorporació i amb una identificació compartida en construcció integradora de projecte de futur, amb una voluntat de ser aquí a Catalunya.
4: També ha anunciat que el govern crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per vigilar de ben a prop la seva evolució.
1: I d'altra banda, d'aquí a 4 hores arrenca la gala dels Premis Emmy.
4: Són els més importants de la televisió nord-americana. La sèrie mèdica de Pitt d'HBO Max parteix com a gran favorita amb 25 nominacions. La segueix en nombre de nominacions Hacks, que opta a 24 estatuetes, entre elles la de millor sèrie de comèdia. La seva principal competidora és Widow's Bay d'Apple TV, que aquest cap de setmana ja va guanyar 8 premis en les categories tècniques. També parteixen com a favorites de la nit Pluribus, del creador de Breaking Bad, també de pel TV, i Beef, l'esbojarrada comèdia de Netflix amb què Oscar Isaac podria guanyar el seu primer Emmy.
1: Gràcies, Pep.
4: Fins ara.
1: Els esports, Aleix Pariser, bona nit.
7: Hola, bona nit, Anna.
1: Què teniu avui, el teu diràs?
7: Home, avui tenim una molt bona entrevista. Hem anat aquest matí...
1: Sí, hem escoltat abans un fragment aquí, al 9C, també.
7: Anthony Gordon, el jugador anglès del Barça, l'hem visitat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper. L'entrevista és en anglès, l'hem traduïda, evidentment, hi ha algun moment en què ell explica que està estudiant català i que coneix algunes paraules. Home. També s'ha deixat anar en algun moment en castellà, però crec que val molt la pena el testimoni de com està vivint ell, aquesta eufòria que hi ha per Anthony Gordon, no?, al voltant del barcelonisme, perquè ha entrat molt bé al Camp Nou aquest futbolista, és un dels fitxatges més estimats. Crec que avui ens ho passarem bé, sabent una mica les impressions que té en aquestes primeres setmanes a Barcelona. Farem el Consell del Tudiràs amb Santi Nolla i Antoni Bassas, farem tertúlia amb el Fernando Polo, el David Bernabéu i el Marc Guillén. Hem de sentir la Mina, Universo Valdano, amb el gran debat que hi ha al voltant del fet que es postulés per guanyar la pilota d'or. Rodri, que ha concedit una entrevista a Mundo Deportivo i a La Vanguardia. I tenim les prèvies del Madrid, que juga demà, de l'Espanyol, que juga demà, perquè tenim Lliga.
1: Quedem sense programa.
7: Sí, i ens visitarà el David Broc amb la seva secció pel Broc Gros, avui pentinant un altre jugador que no va triomfar al Barça, com és Emmanuel Petit.
1: Hi haurà uns quants,
7: un francès
1: ja, per tota
7: que va venir
1: la temporada i més, eh?
7: Sí, sí, i tant.
1: T'escoltem d'aquí una estona. Gràcies, Aleix. Fins ara.
7: Gràcies.
1: I el temps, Martí Oliveres, bona nit també.
8: Bona nit.
1: Demà ens deies abans que encara pujaran les temperatures abans d'aquest canvi de temps.
8: Exacte, malauradament demà encara tanta o més calor que avui, per tant 34-35 a moltes comarques, tant zones interiors com fins i tot del prelitoral, ens podem acostar als 32-33 arran de mar, moltíssima calor per ser ja avançats al mes de setembre, i podríem tocar els 38 graus als punts més càlids de Ponent i del Sud, per tant moltíssima calor cap a l'interior de l'Ebre, el Priorat també cap al Pla de Lleida, en espera del canvi de temps que tindrem dimecres. Atenció, dimecres, tarda, vespre i nit, perquè esperem l'arribada de pluges que poden ser fortes, tempestes, acompanyades fins i tot de calamars o pedra i fortes ventades. N'estarem pendents perquè ja tenim un avís del Servei Meteorològic de Catalunya en aquestes comarques de la meitat est de Catalunya, Girona i Barcelona.
1: Bueno, anirem seguint. Gràcies, Martí, que vagi bé. Bona
8: fins
1: nit.
8: Fins ara, bona nit.
1: 10 i 7 minuts, una pausa, i de seguida la Clara Caraltó amb les paraules i les coses.
27: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
3: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidem de tots i guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
9: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
10: Ràdio en directe.
27: Actualitzada al minut.
10: Alertes d'última hora.
27: RAC més 1.
10: Notícies.
27: Podcast. Contingut exclusiu.
10: Escolta.
11: Navega.
10: Descarrega.
27: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
10: Fàcil, còmoda.
11: Intuïtiva.
10: I renovada.
27: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1, en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
13: No tenim pressa, entrem suau!
27: El diumenge 20 de setembre, des de 3:15 del migdia, a la plaça de la Font de Tarragona, donem el tret de sortida a les festes de Santa Tecla. I serà tot l'equip de Castells de RAC 1, amb Benet Íñigo al capdavant.
14: Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Vella de Valls i Vilafranca. Santa Tecla reuneix 4 de les millors colles del país en un primer pols a només 2 setmanes del concurs.
27: El diumenge 20 de setembre, a 3:15, Castells de RAC més 1 a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla a Tarragona.
16: 4 de 9 sense folre, descarregat!
27: RAC 1. Fent pinya, tots som 1.
10: Amb el patrocini de Ford de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
27: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Les 10 i gairebé 10 minuts.

0: Ja sabeu que els dilluns aquí al No Ho Sé són dies de llibres, d'històries, de literatura, i per tant això vol dir que ja tenim aquí la Clara Caraltó. Clara, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, bona nit.
0: Avui segona edició d'aquesta secció nova que vam estrenar ja dilluns passat, que parlem d'un objecte, per això es diu Les paraules i les coses, així que el primer que et pregunto és... Per quin objecte t'has decantat aquesta setmana?
1: A veure, l'objecte d'aquesta setmana crec que no em portes dos al bolso, com bé ens vas confessar la setmana passada, que deies que portaves dos banos al bolso.
0: Saps que avui me n'han regalat un altre.
1: Tres ara ja? No, m'encanta.
0: No, perquè els altres dos els havia deixat, ja vull dir que em porto un ara. Un bano.
1: D'aquest d'avui crec que no em portes dos. A veure, divendres va ser 11 de setembre, Dia Nacional de Catalunya, ho vau estar seguint aquí el programa, I va ser justament això que em va fer pensar en l'objecte d'avui. Si no mires el guió, perquè està en majúscula i en negreta, a veure si pots mig encertar.
0: Ja ho he vist.
1: Ja ho has vist?
0: No vull fer trampes.
1: Pobre,
0: no
1: en plan, ara faré com encerto i no. Ets un estallà.
0: Sí, no faig trampes, no.
1: Ja ho has vist?
0: La bandera.
1: Sí.
0: No em porto.
1: No em portes el bolso.
0: No em porto la bossa. No,
1: t'he de dir que així com no em va sorprendre que portessis un bano al bolso, m'hauria sorprès molt que avui em diguessis, mira, sí, porto una bandera, saps? A veure, sí, tot pot ser, però no em quadrava.
0: Ja diuen que les que són mares, no?, a la bossa hi pots trobar qualsevol cosa. Perquè comences a acumular coses i, a més, amb aquestes bosses del cotxet, dels nens, són infinites, eh?
1: Clar.
0: De cop, jo he deixat d'agafar la meva bossa i ja tot ho acumulo allà. I de tant en tant he de fer neteja, perquè penso... Vull dir que no sé què tan estrany.
1: Trobar-hi una bandera per de cop i volta embolcallar el bebé.
0: Vés a saber.
1: A veure, no dic res nou si dic que la bandera, la gràcia de la bandera és tot allò que hi atribuïm, perquè la bandera en si és un objecte doncs, que no és res, és un tros de tela de polièster fabricat a la Xina, la majoria de vegades, en un pal, no? Llavors, a partir d'aquí, ja hem atribuït nosaltres tots uns valors, els éssers humans, pels quals doncs, fem discursos abrandats, plorem, fins i tot matem, no? Jo pensava que hi ha fet molt al cinema. Tots hem vist pel·lícules nord-americanes, pit en mà, plor, no?, davant la bandera... De fet, tu que has estat als Estats Units, són molt exagerats amb les banderes, els nord-americans.
0: Sí, a tot arreu.
1: A tot arreu, te la plantifiquen a tot arreu. A la que t'has despistat, bandera de 20x30, o sigui, si no és com un camp de futbol...
0: Les cases, no?, a fora,
1: el porxo, enorme, o sigui, és la seva lona publicitària patriòtica. No sé si sabies, Anna, que existeix una ciència que estudia les banderes.
0: No.
1: D'acord, ja m'ho pensava, és la... Vexil·lologia.
0: Vexil·lologia?
1: Vexil·lologia, la primera amb ve la geminada.
0: Oi? I d'on ve?
1: Mira, ara no tinc l'origen etimològic, però és de l'estudi de les banderes. Aleshores, sembla com...
0: En ve baixa, eh?
1: Sí, vexil·lologia.
0: I ho buscarem.
1: Sí. Sembla una malaltia de transmissió sexual, m'han encomanat la vexil·lologia, però no. Val? Aleshores, un vexil·lòleg és un expert en banderes. Clar, l'ologia és estudiada i va...
0: Sí.
1: No, els colors, els... Sí, sí. Mira.
0: Jo seria molt dolenta, per això. Em costa molt el tema de banderes.
1: Sí, a mi també.
0: Saps que hi ha gent que de seguida en veu una i... Ja, sí. Aquesta és la... Sí. Necessito agafar el mòbil i mirar-ho.
1: Jo igual, eh? Em costa recordar-les. Clar, evidentment, la literatura hi ha anat de cap amb això, és així. Per tant, avui farem això, a veure què han fet els escriptors amb un objecte, perquè poques coses són menys innocents que una bandera. Una bandera pot ser una pàtria, una frontera, una derrota, fins i tot un record. Així que, comencem. Oh!

0: Molt bé. Havíem de començar per aquesta.
1: La nostra.
0: La nostra. Havíem de començar aquí, El cant de la senyera, que és un poema del Joan Maragall, mm-hmm. que es publica en un llibre seu, el 1900, però que l'havia escrit expressament perquè fos l'himne de l'Orfeó català, no? I aleshores, 4 anys abans del 1900, que es publica, a partir del 1896, tots els concerts de l'Orfeó comencen amb El cant de la senyera i acaben amb Els segadors. Mm-hmm. Llavors, de seguida, es va convertir com en l'himne no oficial de Catalunya i, de fet, va estar prohibit. M'està prohibida durant les dictadures de Primo de Rivera i de Franco. Clar, a l'essència ja t'emociones, aquí la bandera està personificada, no? No és només un tros de roba, i una cosa interessant és que no la descriu. O sigui, no ens diu les quatre barres, és vermella i groga, no.
1: El ja poema, ho sabem, això, no?
0: Ja ho sabem, exacte, això mateix. Ell, o sigui, directament s'adreça a la senyera, no? I ens dona com consells pràctics, com que l'alcem, aixequem una senyera, et durem arreu en l'aire... La senyera no la pots portar, les banderes no les pots portar com si arrosseguessis la bossa de la compra, amunt, no? El camí assenyalaràs, o sigui, és una mica com el GPS del segle XIX. De fet, abans de Google Maps, les banderes servien també per orientar-se, no? Llavors, la senyera t'indica el camí, té llum pròpia, no? És una mica un far, una brújula, i li parla directament. O bandera catalana, per mirar-te sobirana, alçarem els ulls al cel, no? És aquesta cosa de projectar-hi, doncs, una història compartida, una llengua, un país, i sobretot una idea de futur. Clar, jo deia, va estar censurat, i de fet, El cant de la senyera, com amb El cant de la senyera, hi ha un dels esdeveniments, diguem, de la lluita antifranquista més importants, més coneguts, que és els fets del Palau. El que va passar és que el 1960, que celebrava l'aniversari, havien de celebrar el Palau de la Música, el centenari del naixement del Joan Maragall, evidentment havien de cantar El cant de la senyera, però el governador civil de Barcelona va dir que no, que aquell dia no, perquè allà hi havia ministres de Franco, i van dir que no, excloent del programa. L'Orfeó no la va cantar, però hi havia allà molts participants que sí, i un jove, Jordi Pujol, va fer volar
1: van ploure del cel, eh?
0: Exactament, unes octavetes, amb un text que deia us presentem al general Franco on se'l tractava de corruptor. Va ser una aliada èpica, va quedar amb un consell de guerra, no? O sigui, va ser com un punt d'inflexió de l'oposició al franquisme. No podíem, per tant, si parlàvem de banderes i de literatura, no podíem començar sense explicar aquesta.

0: Quin canvi de ritme aquí,
1: canvi de ritme. Bandiera Rossa, que és l'himne revolucionari comunista de la classe obrera italiana, t'he posat la versió de Banda Bassotti, que he pensat que així potser tornaves una mica a la teva joventut, algun concert penedesenc, no?
0: No
1: Banda
0: Bassotti, no? No.
1: Jo en recordo una a Vilafranca del Penedès, de concert de Banda Bassotti, sí.
0: Mira, jo no devia sortir aquell dia.
1: Sí, aquell dia no. Va, ara anem amb un d'aquests senyors noms castellans, sí. Ramon Maria del Valle Inclán.
0: Sí,
1: tornes a classe de segon d'ESO. Generació del 98, sí. A mi em passa, classe de castellà segon d'ESO. Era un home molt curiós, té de Diana, o sigui, llarga barba blanca, manco d'un braç.
0: Això no ho recordava, veus?
1: Sí, es veu que va tenir una gangrena, que es va empitjorar i li van anar a amputar un tros de braç perquè s'havia discutit amb un periodista, que a vegades els periodistes, ja sabem com sou.
0: Vaja, home!
1: Es va discutir amb un periodista en un bar. No
0: jo d'aquí tothom m'he vist que ha sortit sencer, de moment, eh?
1: Sí, no? Vale. Doncs sí, no sé què li devia dir el periodista, llavors va anar esmental, i ell, que era així molt de crear fake news, anava dient com, no, ha sigut un lleó, no, ha sigut un cocodril, no, ha sigut una amante obsessionada conmigo, s'inventava cada vegada. Mm. Era com ja un... Ell mateix ja era un deliri literari.
0: I no? Havia estat un periodista.
1: I havia estat un periodista que no sé què l'havia ferit, no? Ell, el 1926, publica una novel·la que es diu Tirano Banderas, sí? Ell entén bé que les pàtries a vegades, que les banderes cobreixen pàtries, però que també cobreixen cadàvers i corrupció. Tirano Banderas es situa en una república llatinoamericana fictícia, governada amb mà de ferro per un dictador que es diu, irònicament, Santos Banderas, que de Santo no en té res, val? Tothom el coneix com Tirano Banderas. Aleshores, la bandera va apareixent al llarg de la novel·la, una bandera tricolor que et planta com un escenari totalment, què et diria jo, un escenari molt cínic, no? T'explica una mica que aquesta bandera representa com la pantomima de la, de la política. Però sobretot és molt simbòlica perquè hi apareix el títol i el cognom, del, no? És com si ell, aquest senyor, aquest Tirano Banderas, hagués decidit que la seva persona pot encarnar tota la pàtria. I ell fa una cosa interessant, el Valle Inclán, que també és molt de classe de segon d'ESO, que és l'esperpento.
0: Ho tens gravat, eh?
1: Les classes de segon d'ESO de castellano, sí.
0: Sí, eh? Això vol dir que tenies un bon professor o professora.
1: Ja. Yeah.
0: Perquè moltes vegades, no?, recordem... no? Coses concretes o llibres concrets gràcies als professors que
1: vam
0: tenir.
1: Com ens els van explicar, és veritat, això. Mm. Doncs això de l'esperpent, l'esperpento, tots coneixem una persona esperpèntica, l'esperpent és doncs, una cosa grotesca, una cosa extravagant, tothom coneix algú, si no coneixeu ningú que sou vosaltres, els esperpèntics, val? Plantegeu-vos-ho. Llavors el que fa en literatura amb l'esperpent és com mirar-se la realitat a través d'un mirall deformat. No? Llavors el que fa és mostrar-nos la realitat de manera grotesca perquè sembli totalment ridícula. No hi ha res més bo a l'hora de deformar un dictador, no? Perquè llavors li traiem tota la solemnitat, tot el poder, tota la cosa per fer aparèixer aquesta cosa ridícula que hi ha, no? I és el que fa, de fet, tota la novel·la va apareixent el Santos Banderas que ens el descriu com una gallina atropellada, o sigui, és una cosa molt ridícula, molt ridícula. Clar, jo pensava, una dècada després, en Franco, diguem, que ja no ens calia la caricatura, o sigui, ja la cosa grotesca ja venia sense...
0: L'exemple hi era allà mateix.
1: Sense mirall deformat. I és fort perquè és com una alegoria adelantada, perquè, clar, això dic, ho publica el 1926, faltaven anys per les grans dictadures, faltaven uns anys per les grans dictadures europees, no? També hi ha la pel·lícula, però avui, saps que sempre dic, mira la pel·lícula que està bé, no és gaire bona l'adaptació.
0: Ah,
1: no.
0: Doncs mira.
1: Mira, anem a la novel·la
0: mira el llibre,
1: i ja està.

0: perduda avui amb aquestes músiques que m'has acceptat la primera.
1: Sempre, eh? L'esperpèntica amb les músiques sóc jo, ja ho sabem, això. Però, escolta, ja he assumit el rol que em toca, eh, també. Tu has vist el conte de la criada?
0: Mira, no.
1: Hosti, no, pensava que em diries que sí.
0: No, perquè estava... Jo en l'època més àlgida del conte de la serventa, no?
1: Sí.
0: Estava al món a RAC1 i tenia companys que ho miraven i explicaven unes coses que em va fer com molt mal rotllo i vaig dir, mira, jo no vull mirar això.
1: Mira.
0: I vaig defugir. Saps que hi ha èpoques que dius, no tinc ganes ara d'entrar en una cosa que em produeixi malestar i que pugui tenir malsons a la nit?
1: Ja.
0: Preferir coses més alegres.
1: Val.
0: No l'he vist, em sap greu.
1: No vas a res, no vas a res. Mira, jo hi ha imatges d'aquesta sèrie que t'he de dir que no m'han desaparegut mai més del
0: veus?
1: Cervell, eh? O sigui, és
0: tu
1: boníssima.
0: Tu sí, que la seguia?
1: Sí, sí, sí. Clar, això, l'adaptació d'HBO parteix d'una novel·la de la Margaret Atwood del 1985. Aquí també som en una dictadura, en una distopia, és un futur no gaire llunyà. I també hi apareix la bandera de Gilead, o en català la traducció en diuen Galat, no? El llibre, la protagonista, la bandera, la descriu com un ull amb bales. Era una bandera d'un ull amb bales, no? Si mireu la sèrie o els que l'heu vist, o si busqueu a Google, veureu que és exactament això, és un ull amb una pupila, amb uns rajos, com uns rajos de sol, aleshores a sota hi ha un colom que l'envolta, i el colom, amb les ales obertes, i el colom porta a la boca una branqueta d'olivera. És molt curiós perquè són elements que, per separat, no? Sembla que hagin...
0: Tots són de pau, tranquil·litat...
1: Això mateix, de pau, de calma, de serenor, no? Ordre... Però, clar, la història és terrible, no? Tu deies que és així, és una dictadura absoluta, hi ha un control... És el patriarcat portat a l'extrem, un control
0: dones,
1: total del cos de les dones, i, de fet, les serventes, no? Són purs objectes biològics que serveixen per engendrar i parir els fills de les elites dominants. Aleshores, a la sèrie, que està més desenvolupada la idea de la bandera, però que parteix de la novel·la, veiem que primer la bandera és amb un fons verd i apareix fugazment, no? Aleshores, quan es va estrenyent el règim, apareix cada vegada més, com, no?, aquest ull que tot ho mira, que tot ho controla, que fa complir aquests principis tan extremistes, i a més canvia el fons, ja no és verd, primer és verd, després és vermell, no? Llavors apareix a tots els edificis governamentals i a tot
0: molt
1: arreu.
0: Molt més agressiva, no?
1: Molt més agressiva, exactament. Clar, i a mi, dius que no has vist la sèrie, però m'ha fet molta gràcia saber... Ah, per cert, la novel·la en català la tenim a Quaderns Crema, traduïda pel Xavier Pàmies, meravellosa. Però deia que els que heu vist la sèrie, potser no ho sabeu, però l'autora, la Margaret Atwood, fa un cameo a Sortilla.
0: Sí.
1: Val? Llavors, és el primer capítol, em sembla, que fa un dels personatges, fa de dolenta, bàsicament. És una dona, és una de les tietes del Centre Vermell, que perquè la protagonista no ha volgut participar en un càstig col·lectiu, li clava un mastegot. Llavors, és Margaret Atwood clavant-li un mastegot a la Elizabeth Moss, que és la protagonista,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I explicava la Margaret Atwood que, clar, que li va saber com molt de greu. No sabem quants cops van haver repetit l'escena. Jo li va clavar 7 mastegots,
0: ja.
1: Què et vull dir? Però a mi m'agrada molt que ella, que va escriure aquesta novel·la, no?, que és aquesta crítica contra el fanatisme religiós i...
0: Ella aparegui...
1: Aparegui, faci de dolenta...
0: En aquesta plantofada.
1: Exacte. Però, clar, pensem que la Margaret Atwood això ho escriu el 1984... Es publica el 85, hi ha com un clar homenatge a la novel·la de George Orwell, però és que, a més, l'escriu per una beca, tenia una beca d'estudis, estava al Berlín Occidental, és a dir, abans de la caiguda del mur, envoltada del bloc soviètic, i ella explica que, doncs, una mica aquesta atmosfera doncs, de vigilància, de la Guerra Freda, d'espionatge... D'alguna manera...
0: D'asfixia una mica, també, no?
1: Exactament, sí. Això la va com influir a l'hora d'escriure la novel·la, aquesta cosa claustrofòbica que deies, sí, sí. I a més, clar, ella va estar a Berlín, però ella era dels Estats Units, ella era nord-americana. També els 80, els Estats Units van estar marcats doncs, per la presidència de Donald Reagan i per la moral majority, que en deien, aquest sorgiment d'un moviment religiós, polític, de l'extrema dreta cristiana, integrista, molt, molt poderós, que qüestionava i volia fer tirar enrere molts dels guanys aconseguits pels feminismes del 70.
0: Mira, doncs una mica em sí. Recorda ressona, algunes coses del present.
1: Sí, sí, sí, ressona totalment amb el present. Aleshores, ostres, ella, no, diu que veient tot això es plantejava si aquesta gent tingués el poder absolut, com seria realment el món que demanarien. I aquesta va ser l'espurna, la guspira que va portar a escriure el conte de la serventa.
0: Doncs mira, aquesta no la sabia.

0: molt bé, sopa de cabra.
1: Sí. Feia temps que no la sentia, aquesta.
0: Ja. Yeah.
1: Aquesta, no, perquè acostumem a sentir les més conegudes, que al final sempre repeteixen. Mira, Sí.
0: És que anem a l'última bandera, sí? La bandera negra, com deien al sopa. Aquesta no vol representar cap pàtria ni cap gran ideal, val? Aquesta és una bandera que t'avisa que et fotran el vaixell, et fotran la cartera, et fotran la dignitat, val? Parlo de la bandera pirata.
1: Sí? Mira.
0: La Jolly Roger de tota la vida.
1: Sí.
0: Un dels millors logotips de la història de la humanitat, no? Molt abans que Nike.
1: I tant.
0: Entengués. Com? Els milions que valia, no? Una icona.
1: I tant.
0: Un col·lectiu de desdentegats a mans del Ron a les Antilles ja van entendre el poder d'una imatge, no? Si tu haguessis de crear la teva pròpia bandera pirata...
1: M'estàs preguntant
0: un
1: això?
0: Un micròfon amb unes tíbies, un...
1: Que complicat, eh?
0: Jo faria un Excel amb unes calaveres, alguna cosa així, rellu, mort a l'ordre, saps? Aquesta, sí, alguna cosa així. A veure, la bandera pirata. Vull parlar de la bandera pirata i de la novel·la L'illa del tresor, de Robert Louis Stevenson, del 1883. És una novel·la, una de les novel·les juvenils més importants de tots els temps. I aquí, no és que ell s'inventi la bandera pirata, però sí que la popularitza, no? Aquesta bandera, aquest drap que significa que separa la civilització de la barbària. Com deia, la novel·la és un clàssic. És un clàssic, comença amb el Jim, que és el protagonista, que troba barbaresa a l'hotel on estan els seus pares, on ell, i apareix un personatge misteriós amb un mapa, i aleshores ell s'embarca en un vaixell pirata per trobar el tresor. Clar, la idea de la història és molt interessant, perquè Robert Louis Stevenson, que era escocès, es veu que una tarda plujosa a casa seva, amb el seu fillastre de 12 anys, el seu fill estava jugant i estava dibuixant coses, i aleshores ell va anar cap allà, li va seguir una mica la bola, què és això que dibuixes tal, no? I va començar a dir, ah, mira, aquest lloc és tal, aquí la X, aquí el tresor. I li va seguir la bola.
1: Sí.
0: Aleshores el nen es va quedar, el seu fill es va quedar com tot fascinat, ell aquella nit comença a escriure el primer episodi, i l'endemà li llegeix al seu fill, al seu fillastre, la història, per veure, llavors cada dia...
1: A veure si funcionava, no?
0: A veure si funcionava. Cada dia, el que havia escrit, li anava llegint per veure si captava l'atenció i si realment allò podia seguir. És també el gran... tot l'imaginari dels pirates, la pota de pal, el lloro a l'espatlla...
1: Sí, les arracades grosses...
0: Sí, el cofre del tresor... Tot aquest imaginari s'expandeix amb la novel·la L'illa del tresor, de Robert Louis Stevenson. No?
1: D'un dibuix, això? D'un dibuix d'un nen.
0: Sí, d'un dibuix d'un nen de 12 anys. I, tot i que l'Stevenson, el Robert Louis Stevenson, no era mariner experimentat, res de res, es veu que sí que el seu pare i el seu avi havien estat enginyers, constructors de fars, i això li va proporcionar tot un realisme, tot un vocabulari que ell doncs, va incloure a la novel·la i que fa que funcioni tan bé. No? De fet, quan jo et dic que és un clàssic, és una de les novel·les universals més importants, és perquè l'estructura de la novel·la ha funcionat, és la novel·la d'aventures, ha funcionat i s'ha replicat, no? A zona de confort, entorn bé, tranquil, arriba un personatge amb un mapa, llavors això activa, aventura iniciàtica, viatge, no? Tota aquesta idea que
1: compleix tots els requisits,
0: tots els requisits per funcionar i perquè això, no? Clar, i acabem avui va acabar amb una cita del Conte de la Serventa, que és un llatinisme, que diu «Nolite te bastardes carborum durum», que vol dir «no deixis que els malparits et facin pols». Que te la pots aplicar en qualsevol situació de la vida, pensava, no? Però ja que parlem de banderes i que va ser el dia 11 de setembre, no? Sempre penso que onegi una bandera a vegades és que encara no t'han esclafat del tot.
1: Doncs mira, ha quedat tot ben lligat amb aquest final. Avui parlant de banderes i de literatura aquí al 9C. Gràcies, Clara. Gràcies. Fins dilluns que ve. Ho deixem aquí, que vagi molt bé. Ara us deixem amb el Tu diràs fins dimecres.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit al Tu diràs d'aquest dilluns 14. Benvinguts al Tu diràs, anava a dir, d'aquest dilluns 14 de setembre del 2026. Un dilluns especial, perquè avui entrevistarem...
2: Antonio, quina estrena, tu! Antonio, quina estrena, tu, Gordon, que acaba de rebre una passada en profunditat a l'esquena de la defensa, fa la conducció i el noi és generós de mena perquè hauria pogut fer ell el gol, però ha vist Fermín a la seva dreta i li ha dit, va... Carmelet Pau!
1: Sí, sí, Anthony Gordon. Antonio, avui el gran protagonista, el Tu diràs, l'extrem anglès, un dels fitxatges que més ha connectat amb l'afició del Barça. Amb 6 partits ja s'ha guanyat l'estima del Camp Nou, l'estima dels culers, li han fet banderes especials ja amb el nom d'Antoni Gros. Avui ens ha atès molt amablement a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per explicar-nos les seves primeres impressions com a jugador del Barça. Una entrevista, evidentment, feta en anglès, que hem traduït, i que val molt la pena per saber una mica més com és aquest jugador diferent, amb un món interior molt particular, que li agrada molt la lectura, una persona introvertida, amb un punt de vergonya, però un gran futbolista i, com ara sentíem, generós, des del primer dia repartint gols als seus companys al Barça. D'aquí uns minuts, doncs, l'Antonio Gordon al Tu diràs.

0: compte el Villarreal d'Íñigo Pérez, que ha començat molt malament la Lliga i també la Champions. A segona s'ha jugat ja el Celta Fortuna 0 i Eibar 4. A la Lliga italiana el Como de Cesc va com un tro, ha guanyat avui 2-1 al Parma, ha guanyat la Roma també 0-2 al Torino i compta amb l'Inter de Milà. A falta d'un minut està golejant 5-2 l'Udinese. Al Bernabéu no van entrar els gols, avui sí. Una maneta, 5-2 contra l'Udinese, l'Inter de Milà. I a la Premier està guanyant 4-0 al Leeds al Newcastle, a l'equip de Gordon. Quina nit que està tenint el Newcastle avui, que entrevistarem Anthony Gordon. I un parell d'informacions destacades del món del bàsquet. La lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és tan greu com semblava ahir, quan es va haver de retirar de la final de la Lliga Catalana sense poder recolzar el peu a terra. Les proves que ha passat avui han descartat lesions òssies i articulars, només té una contusió molt forta Brizuela. I en canvi, males notícies al Lleida de bàsquet, que perdrà el pivot senegalès Outmane Diagne per tota la temporada, per un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre que es va fer ahir precisament en aquesta final de la Lliga Catalana de Bàsquet que va guanyar el Barça. 10:34 i serem com sempre fins a la 1 de la matinada aquí al Tu Diràs, i per començar, com fem habitualment els dilluns, obrim el nostre consell.
1: El consell del Tu Diràs.
0: Amb el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
2: Què tal?
0: Què tal? Bona nit. I amb un altre Antoni. Avui la cosa va d'Antoni, se'l tu diràs. Antoni Bassas.
3: Bona nit. Què tal? Bona nit, Santi. Bona nit, Aleix. Bueno, Antoni Gordon, que també podíem dir que és originari de Cantoni Gros, no?
0: A Osona. Perfectament, perfectament. Sí, sí, sí. Sí.
3: La gent se l'ha fillat. Sí. Se l'ha fet seu.
0: Tens aquesta sensació tu també quan
3: sí,
0: has anat
3: sí,
0: a l'estadi?
3: Sí, sí, al Camp Nou hi ha molt afecte per Gordon. Mm. Li falta els gols que està posant a Diemi, diguéssim, però un jugador d'equip... Aquesta jugada que heu extret em sembla que és clau per entendre com és aquest tipus, no? El dia que li passa la pilota a Fermín, podem fer ell raonablement el gol, la cedeix a Fermín, que estava més alliberat, no? Bueno, això vol dir que sap on ha arribat, entén les jerarquies, els vestidors, etc. I sobretot el que més m'agrada és que, en contra del que deien els oracles, aquells que deien Gordon no millora Rashford, eh? I a més han pagat una pasta indecent.
0: 80 milions
3: total,
0: més variables.
3: Però, bueno, doncs home, doncs, tots just hem jugat això, 5 partits de Lliga i un de Champions, i déu-n'hi-do les prestacions que li hem descobert a Gordon, no?
2: Molt, molt generós, molt solidari, i després molt pressionant. La pressió que fa davant és molt potent, eh? O sigui, és d'un jugador... A veure, jo recordo que, per exemple, Luis Enrique destacava molt a Dembélé com el primer jugador que pressionava. A veure, Gordon, no fa falta destacar-lo, però és que és una màquina, eh?
0: Per això Flick l'està posant més de titular, potser, no? Perquè als inicis del partit necessita que mosseguin més,
2: sí,
0: i a Dejemi, amb els rivals cansats, però està fent gols,
2: sí,
0: després.
2: Sí, però és un jugador que amb velocitat, que té bon dribbling, que se'n va del... O sigui, no és només un jugador que has de posar per la pressió, sinó que és un jugador que té, a més, un nivell ofensiu molt bo i molt, molt generós, precisament per això. O sigui, amb un equip en el que tens la possibilitat de que hi hagi remats per tota la davantera sense un nou clàssic, bueno, ara sí que es té, però diguéssim que no és el titular fixe. Diguéssim, ell és un jugador d'una generositat necessària amb aquest Barça.
0: Mm. Totalment. De fet, avui a l'entrevista, la sentirem més tard, li preguntem per com es fa el seu fitxatge, si s'ho creia o no s'ho creia. Ens explica que hi ha una trucada de Flick clau perquè ell realment digui que jugaré al Barça. Vull dir que inicialment no es creia quan el seu agent li va dir que el Barça havia preguntat si tenia ganes de sortir del Newcastle i de fitxar pel Barça. Parlem de Rashford. Com va ser el Mundial amb Rashford? Tothom deia que Rashford se n'anava i que fitxaria en Gordon. Com ho van fer allà els dos anglesos, no? Si va haver-hi algun tipus de fricció o va ser una situació estranya poder viure això. I després, evidentment, ens ha dit, ara ho sentireu més tard, que està vivint un somni. Que ell des de petit tenia samarretes del Barça i que està vivint un somni. Que l'al·lucina amb la velocitat amb què va la pilota als entrenaments. Que flipa en Pedri. No sé, que està encantat de ser aquí i que ha començat a fer classes de català. Ja sap algunes paraules... Però sí, tres lessons, m'ha dit, porta. I jo li he dit, tres lliçons a la setmana? I em diu, no, porto tres lliçons. Yeah. En aquest mes i mig que estic aquí a Barcelona he pogut parar i fer tres classes de català, però és realment complicat, però vull aprendre'l.
3: Una mica de Duolingo i ja està.
0: I ja està, sí.
2: Jo tinc la sensació que Rashford era un bon jugador suplent, no? D'alguna manera era un bon jugador del 12 al 14, no?

0: el 2 al 15, no? Però Gordon és titular. O sigui, és un jugador per jugar de titular.
1: Sí, sí. I així ho està fent Blic, no?, per posar-lo. D'anglesos, per això, així que recordeu que caiguessin bé, Lineker...
2: Lineker, que ja sí. Molt bé, sí. Feia gols i era un tipus simpàtic. Bueno, després ha fet una carrera en el món de la comunicació, la televisió, que ja parla una miqueta del seu tarannà, no? Aquest potser és el que recentment més va
0: sí,
2: posar-se la gent a la butxaca.
0: Buckingham, que hi havia, però no era jugador.
1: No era jugador, no, és veritat. No.
2: I Archibald era escocès.
0: Robson, sí, també, que hi havia.
1: Ah, val. Esperem que tingui una carrera molt més llarga, Gordon, aquí a Can Barça. Més tard sentim aquesta conversa divertida, diferent, i per conèixer una mica aquest personatge tan peculiar que ha fitxat al Barça i que ha caigut també al Camp Nou. A tot això, ahir vau patir molt o què? Amb el 2-3.
2: Bueno. No, patir molt no... Però està bé, com a recordatori, que el futbol doncs, no pots relaxar ni pots badar.
1: Sí, sí, perdó, va acabar el 2-4 el partit, però vull dir que amb el 2-3 ja va haver-hi algun patiment allò, aquells minuts abans del gol de Villemi, o no?
2: Diguéssim que em vaig mirar el partit més atentament del que ho estava en aquell moment, que ja estava fent sumes i restes a la classificació.
1: Estaves a punt de fer la becaïna quan va marcar el segon al davant.
2: Però això què és, no? Ara, esclar, has de tenir en compte la quantitat de partits, l'estat del terreny de joc, la temperatura, vull dir, algú dirà, pel llevant també, bueno, sí, pel llevant també, però és que el Barça ja havia fet molta feina abans, no? I llavors, bueno, està bé, ara, francament, o sigui, un equip que ha marcat 21 gols en 5 partits de Lliga, és que goleja tots els partits, sí, ahir no en va fer 5, no? És clar, aquest era el risc, no?, de dir, no, és que ahir no en van fer 5, eh? És clar, és que estan en un nivell extraordinari, per tant, i a més el patiment es va acabar d'una manera espectacular, perquè la jugada de Dayemi és jugada de pilota d'or, o
1: sigui, i la fa Messi i està donant la volta al món
2: per favor, o Lamine, no? O Mbappé,
1: sí, sí.
0: I jo crec que el Barça està fent un inici espectacular i un joc espectacular, però d'alguna manera tinc la sensació que també està en una mena de transició de joc. O sigui, el Barça elèctric, el rock and roll...
1: Com ho dius avui, l'article de rock and roll a l'òpera, no?
0: Però diguéssim, d'aquest Barça molt directe, molt ofensiu, més despreocupat, diguéssim, per el que és el propi control del partit i molt enfocat ben bé a les dues àrees, més sobretot a la de... A la davant, el mateix Flick va dir... després d'un partit que es va guanyar, crec que per 5 gols, va comentar i va dir sí, però necessitem una mica més de control. I jo crec que el Barça està en aquesta transició a un Barça molt vertical a un Barça més controlador, no? Amb aquesta capacitat de controlador. El problema és que del control a la... O sigui, fixa't que el mateix Flick, quan diu això del control, afegeix: però no podem baixar un 10% la nostra intensitat.
1: La intensitat, sí.
0: Perquè, clar, ell sap perfectament que del control a l'autoregulació a la baixada d'intensitat és molt primet. És molt primet d'una cosa a l'altra. Aleshores, el control tipus, no sé, per exemple, de les darreres temporades, segurament al PSG de Luis Enrique, o fins i tot diré a l'Espanya, al Mundial, el control del partit que va tenir en França va ser un control, sí, sí, brutal, i amb molts jugadors del Barça. A més, ara també amb Rodri. Jo crec que amb aquesta transició està bé també combinar-ho. No fa falta que es passi de la verticalitat total a el control total. Sí que és veritat que amb el control es té més seguretat, no? Però el control a vegades porta a que no hi hagi el nivell d'intensitat d'electricitat...
1: Que et relaxis una mica amb la pila, ja, o anar-te-la,
0: sí,
1: passant, no?
0: Anem bé, ja. Això està controlat, tal, no hi ha... I després, clar, és això del Barça, que en el moment que el llevant s'apropa, pam, a mi fa una jugada brutal, i escolta, no, i ho calla tot, no?
1: Ja està, 2-4,
2: sí, que passa. Un altre que tampoc havia de millorar el que hi havia i que sembla mentida que fitxin en aquest i tal. Home, aviam...
0: Fixa't que amb aquest, el Flick, al final del partit, sí, diu, quan està centrat...
2: Quan es concentra, sí.
0: Sí, és que les rodes de premsa de Flick, jo és que ara les escolto quasi amb traductor al costat.
2: Quasi com les del Pep.
0: Sí, però, perquè però és veritat, diu... diu
1: és una mica la sensació que us deia jo, de dir, sí. Gordon t'apretarà al principi, intensitat, mossegarà, mossegarà, i a De Jemi té algun punt de desconnexió, que en canvi a la segona part, quan, amb el partit trencat, que potser no fa falta pressionar tant el rival, sí, és, punt... és millor per a De Jemi, això, no?
2: Sí, el Gordon és el treballador, no? Aquest, gairebé ah, sí, és el, sí. El miner de...
0: Teatre genial, no? De la, de, que té aquest sí. Cop de...
2: Sí, de, sí, la, sí, de les no? Mines del nord d'Anglaterra, diguéssim, no? L'altre sí, l'altre és un artista, és un funambulista, és un tipus sorprenent.
1: Un tio que fa tombarelles quan fa gols.
2: Tombarelles, vull dir, aquestes coses, no? Però no, tornant a això, aviam, amb un equip on hi ha Pedri, Rodri, Olmo, Bernal, per dir així, quatre raig o mal, control s'ha d'aconseguir. O sigui, el millor del que estem dient ara és que estem parlant de com fer que el Barça passi del 9 al 10, o del 8 al 9, si
0: que
2: vols tu.
0: Que els quatre que cites, junts?
2: No, però això vol dir que els ten, que en tindràs sempre, dos d'aquests sempre, perquè si no...
0: Sí, jo i que Olmo també, o sigui, Olmo Fermín, no? Diguéssim sí, que...
2: No, no.
0: Dos més Olmo, segurament dels quatre, tres... Sí que passa, bueno,
2: i després
0: no?
2: Fermín i Gavi, home, sobretot són més elèctrics, sobretot Gavi, però Fermín també sap fer aquesta pausa, i després la interpretació amb 2-3, en el moment, diguéssim, d'una mica de sotsobre de l'equip, Rafinha, per la dreta, hi ha un moment que se'n pot anar i no se'n va. I torna cap enrere, i la toca... I
1: això és una bona estan... notícia, que hagi corregit. Ten... No? Que hagi sí. Corregit la inèrcia d'anar sempre endavant, ah, és una perquè, bona notícia perquè,
2: perquè
1: de maduresa.
2: Perquè ell ho porta, com es diuen aquests casos, en l'ADN, no? D'anar cap endavant, cap endavant. No, no, no. Se'n va cap enrere, llavors hi ha un moment que el Barça té la pilota ben bé 2 minuts, que estan 2-3 i al cap d'una estona arriba l'últim gol, no? Vull dir que aquesta signatura per jugadors d'aquesta maduresa i d'aquesta alçada, jo crec que es pot aconseguir. I si no, un dia doncs pot haver-hi un accident i t'asseguro que no hi ha res com els accidents per aprendre, diguéssim.
1: Sí, sí. Perquè ara que dèiem això del control, Rodri, què tal a l'entrevista al Mundo Deportivo? Demà, que la publica demà, ara hi ha un avançament
0: molt
1: al web.
0: Ell està molt impressionat per la rebuda dels col·legis i flipa.
1: És que Rodri i Gordon estarien al top dels fitxatges sí. Que més han il·lusionat, no?
0: Flipa amb això i vol, diguéssim, tornar, no? Totes les mostres de carinyo que ha rebut, no? I després, bueno, doncs comenta una mica això, no? En el sentit que el Barça pot guanyar la Champions, però que no és favorit.
1: D'aquí treu una mica de pressió, no? De
0: sí,
1: dir, val.
0: Més, treu pressió i després ve a explicar, no? La Champions són moments, no? I el Barça encara necessita controlar els moments. Hi ha moments que encara no controla.
1: I més en partits grans.
0: I explica quins són els moments que no controla i què és el que necessita per controlar.
1: Que bo, que bo.
2: Bueno, el cas de... que deies tu fa un moment de l'entrevista, Gordon, però en aquesta de Rodri, no? Jo crec que molts jugadors... que venen cap aquí, pensen que aquí podran millorar. Que podran millorar com a jugadors, que podran aprendre i, per descomptat, que podran gaudir. I, si tot això va junt, al final podran guanyar, no? O sigui, entenc que per una pilota d'or, com és Rodri, que ja ha guanyat la Champions amb el City i tot plegat, campió del món amb Espanya, de dir, no, jo ara... per sentir-me realitzat, o sigui, perquè el meu futbol tingui algun sentit, escolta, on haig de ser és el Barça, que insisteixo, és el gran cop moral d'aquest estiu. És un cop sobre la taula. Sí, perquè és un, si vas a mirar, és un fitxatge una mica contracultural pel Barça. És un tipus de Madrid, madrileny, que va començar l'Atlètic de Madrid, que ara el volia el Madrid, i els diu, no, no, és que jo me'n vull anar allà. Home, això té molt de valor. I és un valor que només fa que parlar bé del Barça.
0: Dir no al Madrid no és fàcil.
1: No, no,
2: per
1: no.
2: Això, per això.
0: I això ho explicaré.
1: Clar, ho ha d'explicar, què tant. A més, dir no al Madrid, després de fotre-li a Vinícius la pilota d'or i tot el show que va haver-hi posterior, que el Madrid va plantar a la gala, vull dir que és la segona plantada que els hi fot. Bé, ell no en té cap culpa, però vull dir, ell és la figura, no?, que va perjudicar Vinícius i que ara ha deixat tirat al Madrid per venir al Barça. Sobre això que deies de venir aquí i millorar, és que hi ha una frase a l'entrevista de Gordon que ara sentireu que diu que és que aquí als entrenaments fas una mala passada i te la controlen bé. Vull dir, tu imagina't el que ell hauria veure a Newcastle perquè digui que al·lucina amb que aquí fas una passada que potser s'escapa uns centímetres d'on ha d'anar...
0: Te la milloren, eh?
1: I pam! I te la controlen bé i te la tornen bé. Vull dir, és acollonant, el tio està flipant. No, del partit d'ahir, una cosa més. El golaç dels primers 4 minuts. Ja sé que hi ha un moment que un jugador del Llevant la toca i la refusa, però llavors el Barça torna a recuperar l'acció i continua tocant-la i fa el golaç Xavi Espart.
0: 79 passades, no?
1: Clar, són 79 passades i pel mig hi ha un xut d'un jugador del Llevant, però L'inici de partit va ser espectacular, no?
2: Sí, quan rotllo. Tu surts així fora de casa, estàs dient a tothom, bé, som el Barça, hem vingut a guanyar, eh?
1: Sí, i des del primer minut, no?
2: I quan al minut 18 ja anaven 0-2, tu t'imaginaves la gent del Llevant dient, bueno, com ho hem de fer perquè no ens en caiguin 5? La prova és que quan el Barça marca el quart i s'acaba la il·lusió de l'empat, la gent comença a aplaudir i a vitorejar el Llevant com dient caurem, però caurem havent plantat cara. Mm-hmm. O sigui, per ells, el sol fet d'haver-li plantat cara al Barça durant 10 minuts ja és un èxit extraordinari.
1: Bueno, sí. Veient el que ha fet el Barça, sí, clar, en aquest inici de temporada.
0: Sí, jo crec que Flick aconseguirà el que no ha aconseguit de la Fuente. La Fuente no ha aconseguit, diguéssim, el binomi Rodri Pedri. I jo crec que Flick sí. Flick, o sigui, tu veus el binomi Rodri-Pedri i funciona a la perfecció.
1: Meravellós.
0: En canvi, De La Fuente tria el binomi Rodri-Olmo, més que Rodri-Pedri.
1: I Fabián també, no? El va posar també bastant. Sí.
0: Però diguéssim, jo crec que Flick, amb el binomi Rodri-Pedri, és que és un binomi espectacular. És brutal, de possessió, de control, de domini de la situació, és d'un ADN, a més, barcelonista impressionant.
1: Aquest binomi ens ha de portar al Metropolitano el 5 de juny, Santi i Antoni. Espero i desitjo. M'agradaria que sentíssiu això de la mina Universo Valdano.
3: A quien se lo daría yo es al mejor jugador del mundo.
4: Sí, no,
3: pero... A quien se lo van a dar, eso ya es una conversación muy larga.
4: No, yo te pregunto a ti.
3: Entonces,
4: ¿a quién se lo darías tú?
3: Yo creo sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo y...
4: Así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: Hi ha molt debat al voltant de si la mina ha de ser més humil o si ha fet bé de dir el que pensa, no? No sé. Jo m'he mullat, jo he dit que a mi no, les paraules de la Min no em grinyolen tant, no em semblen tan pedants com les de Cristiano Ronaldo en el seu dia o les d'Mbappé l'altre dia.
2: O les de Vinícius,
1: sí,
2: i tot això, no.
1: Ho fa amb un punt d'humilitat, però alhora però... diu el que pensa de dir, escolta, jo crec que veient els partits som els millors, els més determinants, els que més desequilibrem els partits, i aquest any jo crec que he guanyat més títols que ells i per tant me la mereixeria jo. S'ho podria haver estalviat? Perquè potser aquí hi ha un punt de...
2: Jo crec que aquí hi ha un punt de contradicció, sobretot. La setmana passada surt a la roda de premsa de la Champions...
1: Ah, deixa'm dir una cosa, perdona, que m'hem preguntat. Dimarts parla en la prèvia del Feyenoord i aquesta entrevista es grava divendres. O sigui, tres dies després grava l'entrevista.
2: Molt bé, doncs tres dies abans, diu, a la roda de premsa del Feyenoord, jo no suplicaré la pilota d'or. Bueno, literalment no l'ha suplicat, però s'ha postulat, ha dit que ell és tan bo com l'altre i que jo crec que, i que ell creu que se la mereix. Home, això és una mica contradictori. I sobretot perquè ens vam passar no sé quants dies alabant el cap d'aquest nano, de dir quin cap que ha tingut, amb quina elegància s'ha tret d'això per això de la pilota d'or, quina diferència amb Mbappé, on vas a parar, etcètera, etcètera. I aquí, bueno, no ho sé, la veritat és que fa de mal dir què és el que pot acabar passant, perquè quan ell diu el que hem guanyat i tot plegat, és veritat que ell és campió del món i Mbappé no, i que Mbappé fa dos anys que no guanya res amb el Madrid i la Min sí, però vull recordar que la pilota d'or no va exactament d'això. L'última vegada que un campió del món va guanyar la pilota d'or és l'any 2006, Fabio Cannavaro. Sí. Després ja no s'ha produït més. Espanya guanya el 2010 i la pilota d'or és per Messi.
1: Alemanya... Aquí hi va haver-hi bon debat, amb Xavi Iniesta.
2: Amb Xavi Iniesta, però sí. Fixa't que li van donar Messi. El 2014 a Alemanya i li van donar Cristiano Ronaldo. El 18 guanya França i li donen a Luka Modric. El 22 guanya Argentina i li donen a Karim Benzema. O sigui...
0: Mai, jo crec que mai, a la història, a un jugador que no guanya res.
1: Aquesta és bona. Aquesta és bona.
0: No
1: ho recordo. No ho recordo. Cap títol vols dir.
2: Màxim,
1: és bona.
2: Màxim golejador. No, estic aquí per defensar Mbappé, però màxim golejador de la història dels mundials i d'aquest mundial.
0: Que li doni la bota d'or.
2: Absolutament d'acord.
0: Aquest és un jugador que, a veure, si hi ha un jugador, si li donen la pilota d'or a un jugador que fa dos anys que no guanya res i que en l'any que li donen no ha guanyat res, jo crec que és un escàndal monumental. Monumental. O sigui, em sembla absolutament brutal i desproporcional. I ja et dic, ho repassaré, no recordo que hi hagi un títol de pilota d'or a un jugador que no veia res.
1: Per mi no hauria d'estar ni al top 3, Mbappé, perquè per mi Harry Kane ha fet més gols durant l'any que Mbappé. Harry Kane va arribar a les semifinals, no?, contra el PSG, que perden, el Madrid no.
2: Escolta, i si es tracta de títols, hi ha un que ha guanyat tot, que és Fabián.
0: Sí, però...
1: Clar, clar, clar, Fabián, Lamine...
0: No és un jugador determinant. Mbappé i Lamine són jugadors determinants. Fabián no és un jugador determinant. Vale, ha guanyat tot, a on?
1: Però hauria d'estar entre els...
0: De les 5 lligues, sí. la francesa, a on la col·loquem?
2: Ni Cobercí és un jugador determinant.
1: Però fet Champions i Mundial...
0: De les 5, a on la col·loquem a la lliga francesa?
1: Li hauria de donar punts, Santi. Fet Champions i Mundial, li hauria de donar punts a Fabián per estar dalt.
0: Jo no dic... Però sense ser un jugador determinant, ni a la selecció acaba sent, però no comença, i tampoc no és un titular absolutament indiscutible per Luis Enrique, eh? A la lliga francesa. A la lliga i a la Copa francesa.
2: El problema de Lamine és que no ha fet un mundial inoblidable.
0: Però ha fet un bon mundial. O sigui, jo crec que... esperem que, no, que faci coses absolutament genials sempre, no? Si no marca dos gols, si no fa regats de tal... Però si tu analitzes, Lamine ha estat titular indiscutible per Drafo. O sigui, si Lamine està bé, no hi ha ningú que ocupi el lloc amb la selecció,
1: i tàcticament
0: que no sigui Lamine.
1: El va elogiar molt de la Fuente, tàcticament, el mundial que va fer.
0: I després, a veure, sí, Oyarzabal marca molts gols, però és que moltes vegades marquen molts gols altres jugadors, perquè hi ha un que té tres, Un que té tres que l'estan vigilant,
1: I sortia de lesió, no oblidem que feia dos mesos que no jugava. No sé. Jo a Lamine el situaria amb moltes opcions, i Mbappé, em sap molt de greu que hagi fet molts gols, però jo no el posaria allà al davant. Dit això, cadascú juga les seves cartes. A mi no em sembla tan greu el que ha fet Lamine. Crec que va en el personatge, en aquesta nova generació de futbolistes que amb 18-19 anys es mengen al món, i que no té un punt xulesc en les declaracions. Té un punt, fins i tot, com que s'encongeix, com dient, bueno, tiro de tòpic o dic el que penso. I ho diu com amb la boca petita.
0: Sí, però
1: bueno, jo crec
0: que Mbappé també és el millor jugador del món. Clar. Són dos, no? O sigui, ha de venir a justificar... I jo crec, diu, que... Escolta, a veure, però és que tens raó, realment. O sigui, és que no em pots acomplexar ni avergonyir d'una cosa a la que tens raó, d'una cosa que és veritat. O sigui, si tu preguntes, jo crec que la gran majoria d'aficionats al món del futbol dirien el mateix.
1: Que
0: entre Mbappé
1: millors,
0: i Lamine, Lamine. No? Després hi ha aquesta qüestió tan tremenda del món del Madrid i del madridisme, de que prefereix que guanyi un francès a un espanyol.
2: Bueno, és que clar, perquè porta la samarreta del Madrid, però si és que el Madrid no ha contribuït en res a l'èxit del futbol espanyol, en res aquest 2026 i en la meitat no decisiva de l'equip, potser salvant Casillas, el 2010. M'explicaràs.
1: Tal qual. Sigui les 11. Vinga, una pausa molt ràpida i ara rematem el consell del Tu diràs.
5: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
7: Mm-hmm.
6: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 15.900 euros.
6: Què? Demana ja el teu C3 des de 15.900 euros. Finançant amb Stellantis Financial Services. Citroën. El setembre és increïble a Citroën Pones.
8: No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més que obres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Dalí s'instal·la al Passeig de Gràcia de Barcelona i obre les seves portes el 16 de setembre. Dalí Boulevard Cibernètic, un passeig immersiu surrealista per descobrir l'artista més complet a través del seu pensament futurista i de la seva relació amb la ciència, el disseny i la moda. Més informació i venda d'entrades a daliboulevard.com.
10: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
11: Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat el...
12: 44.334433.
11: Sèrie...
12: 22.
11: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: El consell del Tu diràs.
1: Ja tornem a ser aquí, 2:00 i 11:00, de seguida tanquem el consell del Tu diràs amb el Santi Nolla i l'Antoni Bassas. Però, mira, m'agradaria avui que féssim un comentari sobre una persona que ha rebut un reconeixement molt important, és el Pere Miró. Avui ha rebut la medalla al mèrit esportiu, la medalla d'or, al mèrit esportiu de la ciutat de Barcelona, després de més de 30 anys dedicat al moviment olímpic. I ha estat el Roger Saperes en aquest acte. Hola, Sape.
13: Hola, Parisa, què tal? Bona nit.
1: Què tal, com ha anat?
13: Doncs mira, ha estat aquesta tarda al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona amb un munt de personalitats que no s'han volgut perdre aquest reconeixement. L'acte l'han encapçalat l'alcalde Jaume Collboni, però també hi eren el regidor d'Esports del consistori David Escudeu, el conseller d'Esports de la Generalitat Berni Álvarez, a més de moltes figures relacionades amb el món de l'esport com Joan Creus o Manel Esti Arte, l'alcalde, l'editor del Monarracú Jordi Basté, el president del COE Alejandro Blanco i l'expresident del COE Thomas Bach han glosat la seva figura abans que Pere Miró rebés de mans de Jaume Collboni aquesta medalla al mèrit esportiu. El mateix Miró ha explicat als micròfons de RAC1 què suposa aquest reconeixement.
14: Barcelona és una ciutat que sempre he portat al cor, he treballat moltíssims anys, he estat en els Jocs Olímpics anteriorment, en l'INEF, i he sigut regidor d'aquest ajuntament durant un any, per tant és clar que la ciutat en la que has treballat tant temps pues et reconegui quelcom que amb tu mateix et costa veure, pues aleshores et fa molt feliç, i sobretot sentir la proximitat de la gent i l'estima de la gent, això em fa molt feliç, evidentment.
13: Miró ha explicat que un dels records més especials, evidentment, d'aquests 30 anys dedicat al moviment olímpic són els Jocs de Barcelona 92, en els quals hi va treballar des de l'organització i que després li van permetre també fer el salt a Lausanne per treballar al COI durant més de 2 dècades.
1: El coneixeu, el Pere Miró, personalment, Santi? Sí,
0: sí. Sí.
1: Merescudíssim, no?, aquesta medalla d'or.
0: A més, jo crec que va ser un dels puntals de la gestió amb Samaranch i es va, a més, encarregar de tot el tema del que era solidaritat olímpica i tenia accés a un nivell d'informació i de gestió dintre del moviment olímpic molt alt, i després va ser un home clau també amb el que és la transició del post-Samaranch, no? Que hi va estar també amb Bach, bueno, i abans de Bach, i va fer una transició impecable, i és un dels catalans amb una capacitat de gestió excel·lent que el COI va incorporar amb Juan Antonio Samaranch.
2: Sí. És un d'aquests noms de l'esport de la ciutat de Barcelona, que és una ciutat molt unida a l'esport, i que és curiós que hagi anat a rebre la medalla justament l'endemà, que sembla que Madrid ha descobert que hi ha una cosa que es diu Fórmula 1, amb un circuit avorridíssim on no es poden fer avançaments, amb un soroll que xorda tots els veïns, i que serveix perquè la senyora Ayuso es posi unes medalles. Bueno, doncs hi ha qui fa invents i hi ha qui té tradició.
1: I que ha costat una pasta que amb el temps la sabrem i la pagaran, no sé si els madrilenys i els catalans també.
0: No, i que potser costa més, perquè si han de canviar el circuit.
1: Clar, ara diuen que el volen modificar perquè sigui més divertit. Sí, entre altres coses. Bé, felicitats al Pere Miró. Al final del programa, el Roger Saperes li ha fet una entrevista quan ha acabat l'acte i, per tant, sentirem encara amb més calma les seves reflexions d'una persona que mai ha volgut tenir molt protagonisme, però que ha estat clau en molts moviments que han fet els Jocs en tot aquest món olímpic, doncs ha estat una figura clau en molts moments que hi ha hagut conflictes potser internacionals, i de veritat que ha estat una figura molt important per negociar des dels despatxos i des de fora dels focus. Pere Miró, que avui ha rebut aquest reconeixement de la seva ciutat. Atenció, un parell de coses que ara aprofundirem en la tertúlia, però que vull que sapigueu, Santi, Antoni i també els oients. Dues noticietes en clau Barça, Roger.
13: Sí, la primera sobre el Camp Nou, perquè demà la UEFA ha d'anunciar la seu de la final de la Champions del 2029. Els dos camps finalistes són l'Estadi Blaugrana i Wembley, i pel que sabem a RAC1, el Camp Nou és el gran favorit per acollir aquesta final. Les fonts que hem consultat donen poc marge per la sorpresa i apunten que Barcelona acollirà la final de la Lliga de Campions d'aquí a 3 anys. Ens consta també que dirigents de la UEFA van quedar impressionats amb els avenços de les obres dimecres passat en el partit contra el Feyenoord, i això no ha fet més que sumar en aquest sentit. Demà al migdia, als voltants de les 2, sortirem de dubtes, però insistim, el Camp Nou és el gran favorit per acollir la final de la Champions del 2029. I encara un altre punt, perquè segons hem pogut saber també a RAC1, el jove aficionat que va ser colpejat per la policia, el Martínez Valero, ha presentat avui als jutjats d'Elx una denúncia contra els agents que el van agredir. Recordem que el Barça es va posar a la seva disposició per si necessitava defensar-se o emprendre accions legals. Així ha estat, i avui aquest jove aficionat del Barça ha presentat una acció penal contra els policies que el van colpejar de manera injustificada als voltants de l'estadi el passat 23 d'agost. De moment, encara no l'han citat a declarar per la denúncia en sentit contrari que van presentar els policies contra ell.
1: Molt valent, i a veure si serveix d'alguna cosa el que ha fet el nano, aquesta denúncia penal. I això de demà, doncs, bé, bona aposta, no?, de la ciutat i del Barça. Esperem que l'estadi el 2029 ja estigui completament acabat i esperem que el Barça tingui una plantilla immillorable per intentar jugar a la final al seu estadi el 2029. Ara mirava, Lamine tindrà 22 anys. Vull dir que imagina't.
2: No, si és que Lamine l'any 2040 podria estar... Sí, home, podria...
0: Alguna pilota d'or.
2: Sí, jo crec que sí. Alguna, finalment...
1: Us agrada que el Camp Nou aculli finals o és un perill que el Madrid la pugui guanyar?
2: No. Això és d'equip petit, com el Madrid, que no vol la final de la Copa del Rei i sempre fa obres als lavabos i tot això. No, home, no. Si tu tens un gran estadi, l'has de lluir tot el món i ja està.
1: Demà sortirem de dubtes, però el Camp Nou...
2: Per cert, deixa'm dir-te que el dia del Feyenoord va caure un aiguat de por. Si tu mires la previsió...
1: Vas mullar-te?
2: No, perquè finalment... És que hi havia d'anar amb moto i a l'hora de sortir de casa era un diluvi, impossible.
1: Era perillós, fins i tot.
2: Tu mires la previsió del temps d'aquesta setmana.
1: Ah, sí.
2: A Barcelona, l'única estona que diu que plourà és a dos quarts... Bueno, és durant tota la tarda...
1: Tarda nit de dimecres.
2: Del vespre de dimecres que ve.
1: El dia de Barça Racing. Sí, m'ho ha dit ara el Martí Oliveres, m'ha dit, compta un altre cop el partit de dimecres al Camp Nou, que hi haurà aigua, hi haurà aigua. Sí, sí. Per cert, Santi, abans de marxar, he vist al web de Mundo Deportivo que heu presentat la Creant Titan Mountain Andorra, que és una nova prova de la Titan World Series que es farà el juny del 2027 a Andorra, per primera vegada.
0: Sí, és, diguéssim, a veure, és una Titan Desert, però mountain, perquè és a Andorra, i és una prova sensacional, serà la primera Creant Titan Mountain que es farà a Andorra amb una col·laboració sensacional de Creant de Crèdit Andorrà, amb Encamp, amb Gran Valira, amb Clayton, que és l'empresa que col·labora també per fer-ho, i a més amb un territori absolutament excepcional pel ciclisme. Diguéssim, si hi ha dos territoris brutals de ciclisme, són Girona i Andorra. I la prova que farem de la Titan serà a Andorra, amb un recorregut excepcional.
1: Parlar muntanya, vull dir, el ser Titan World Series no és carretera, sinó que és muntanya.
0: Muntanya, sí.
1: Has anat a Andorra a presentar-ho?
0: Sí, m'he anat a la...
1: He vist unes fotos, a
0: Gran Valira, a l'estació de Gran Valira, un lloc excepcional.
1: Que bo. Doncs mira, han fet un tràiler per presentar aquesta prova de la Titan que es farà a Andorra el 2027 i amb això us deixaré marxar. Fins dilluns vinent. A veure què tal li va el Barça la setmana. Gràcies, Antoni. Gràcies, Santi.
0: Gràcies.
15: Quan portes més de dues dècades d'aventures, pots pensar que ja no et queda res per descobrir. Que ja ho has viscut tot. Que ja res no et pot sorprendre. Perquè has pedalat a tocar de la fi del món. T'has enfrontat als deserts més hostils i implacables. I has travessat boscos que gairebé no deixaven passar la llum. Perquè has pedalat amb la mà rugint al teu costat.
16: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
17: 45.712.
18: Em toca?
17: Això és el número de la loteria, ara?
18: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
19: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroën.es.
20: 205 cavalls i només 4,3 litres?
21: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: A
3: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
4: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
22: l'11 d'octubre de 1972.
4: I el número de la sort, el...
22: 7.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
23: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11 i 8 minuts, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya, arrencant ja tertúlia després del Consell, com cada dilluns, amb el company del diari Esport, David Bernabéu. Hola, Bernabéu.
1: Què tal, Aleix?
0: Què tal?
1: Bona nit.
0: Com estàs, bé?
1: Molt bé.
0: Sí. Fas bona cara.
1: Com que no passen coses per parlar, doncs...
0: Sí, imagina. Sí, sí. Tenim bons debats avui i tenim Antonio Gordon, eh? Aquí el Tu diràs, de seguida l'entrevista. Hola, Marc Guillén, analista del Barça, juga a RAC1.
2: Hola, molt bona nit.
0: Bona nit. Està pujant...
2: No, baixa.
0: Ara baixa, perdó. És la mania que tinc. Estem a la planta 3 i ells a la 5.
2: Vull dir, tot el que puja, baixa.
0: Tot el que puja, baixa.
2: Això ja ho vas aprenent, també, no?
0: Sí, a la vida, sí, en general.
1: He vist un post a Instagram de Marta Ramon, una fotografia amb tu i amb Antonio...
0: Gordon, sí.
1: Gordon.
0: És la sorpresa final.
1: Tot que ho feia, Marta Ramon, quina gran persona, anava dient.
0: El Gordon és
1: un... Ha caigut de peu, eh?
0: Sí. I a la foto aquesta que ha penjat la Marta, hi ha la sorpresa final de l'entrevista, que és que, ja ho avanço i després ho sentireu. Li hem regalat...
2: Spoiler?
0: Sí, li hem regalat Les aventures d'en Massa Gran. Li hem regalat el llibre, és una recopilació del còmic i són Les aventures del Massa Gran, perquè s'assemblen, és que el personatge i ell s'assemblen, i li hem dit, i el tio ha quedat encantat, és en català perquè aprengui català, sinó que li doni als seus fills i que...
1: A aquesta hora s'ha llegit el títol, no?
0: Sí, no, però s'ha mostrat interessat de dir, hòstia, que xulo el llibre.
2: Estem trobant molts paral·lelismes, també hi havia, no?, aquest bar aquí a Barcelona, a prop del Camp Nou, que li han posat un cartell, Toni el Gros, no?
0: Sí, en Toni el Gros.
2: Sí, que l'estem trobant molts...
1: I en castellà molts fan la broma, Antonio el Gordo i...
2: Sí.
0: Personatge.
1: Sí. Escolta'm una cosa, és que jo veia la foto i he pensat, dic, és el típic futbolista que si li dius d'entrada, oye, mira, Anthony, vamos a tener aquí un par de horitas, tres horitas.
0: Ell sí queda.
1: Però, vamos, te les compres, sí, sí, que te les compres, queda allà.
0: Sí.
1: L'has de fotre fora de l'habitació.
0: No, és un professional que sap com funciona això als vestidors, a la gespa i amb la premsa. I és un professional encantador, molt amable, i un tio, hòstia, amb cap, se li veu, llegeix, es preocupa per la llengua, està estudiant català, castellà, vull dir que... O sigui, i li ha costat molt arribar fins aquí, pel que avui ens explicava. Ha hagut de batallar molt per arribar a un equip com el Barça i a poder optar grans títols. Per tant, ell és conscient, no?, del que costa arribar fins aquí, ho està intentant aprofitar. Coses que teníem pendents. S'ha acabat el Villarreal 1, Betis 2, que tancava la cinquena jornada de Lliga. Compta amb Íñigo Pérez, el Villarreal en descens, 2 punts de 15.
2: És fumut.
0: Sí, 2 empats i 3 derrotes.
2: És fumut perquè a mi em sembla un dels millors entrenadors en diferència a la Lliga, o dels entrenadors més prometedors, dels que, vaja, jo més ganes tinc de veure és de seguir la trajectòria. Jo segueixo creient. El que passa és que de vegades, la veritat és que quan entres en un equip nou, ha tingut resultats molt pitjors del que diuen el seu joc, però clar, comencen a ser molts resultats, i no és fàcil, quan entres una dinàmica així, i a sobre la Champions et colpeja, van fer un partit a Dortmund, però van acabar perdent...
0: És que no han guanyat.
2: Clar,
0: han guanyat aquesta temporada.
2: Sí.
0: 2 empats i 4 derrotes.
2: Clar, la Real encara, dintre de ser un dels equips grans de la Lliga, no?, encara és d'aquells clubs que, perquè la massa social que té, doncs poden tenir certa paciència, no?, perquè tenen normalment intenten tenir una mica de seny amb tot això. Però, clar, no se li pot allargar tampoc molt més aquesta ratxa.
0: I el Betis, en canvi, segon empatat amb el Madrid. 12 de 15 a 3 punts del Barça, aquest Betis de Pellegrini, que a més ha guanyat a la Champions. Vull dir, és la història al revés. La història absolutament...
1: No, dos equips que juguen molt bé. Jo crec que la Real està sent paralitzat, evidentment és responsabilitat pròpia de l'equip, però l'estan paralitzant molts errors individuals. Avui, per exemple, he vist tota la primera part i és que els dos gols que rep...
0: Es posa per davant...
1: Són dos errors, per mi, greus, especialment el segon del porter. Aleshores, clar, davant d'això... Però és un equip que ataca, que té la pilota, que li fot ritme als partits, que continua generant ocasions de gol. No està jugant malament, la veritat, però, clar, futbol són detalls, i si et paralitzen, doncs... És el que passa, i el Betis és un equip... A mi m'encanta. Quan està bé, és un equip que m'encanta, té molts recursos.
0: Ha guanyat el Madrid, per exemple, no? Ja sé que no s'ho va mereixer, potser, però sí. A Itàlia, Inter 5, Udinese 3, ha acabat guanyant l'Inter 5-3, i a la Premier, l'exequip de Gordon, avui protagonista, el Tu diràs, ha palmat 4-1 al camp del Leeds, al Newcastle. 4-1. Hola, Fernando Polo, subdirector del Mundo Deportivo.
3: Hola,
0: què tal?
3: Què
0: tal,
3: bona nit. Bé, home.
0: Sí? Ara sentirem Rodri, l'avançament que heu fet a la pàgina web.
3: Has vist avui?
2: Sí, sí.
0: Vas elegant,
3: No tan elegant, és pel fred.
0: Ara pujarem la temperatura.
3: La gent gran s'ha de cuidar i com que aquí o sigui, no. És una nevera, doncs...
1: O sigui, vens amb l'americana pel fred.
0: Fa fresqueta?
1: No perquè vinguis de cap acte.
3: Bueno, a veure,
2: subdirector.
3: A veure, ja m'ha anat bé, però vull dir... Que podíem aportar-la, però és que aquí jo...
0: Val. Hola, Pintanel.
4: Què tal?
3: Pintanel està aquí, està en calça curta i tot.
4: Està 25 ara, el pujo.
0: Puja a la 25.
4: No, vaig a pujar una mica.
0: Sí, ja no, puja, que jo tinc fresqueta, puja una mica. Si no et sap greu, puja a la 25.
3: Veus?
0: Vinga, que hem de sentir d'aquí una estona l'entrevista amb Gordon aquí conjuntament i després la comentem. Però abans, m'agradaria fer una estona de tertúlia per parlar de la gran victòria del Barça al camp del Llevant, tot i algun moment de patiment, i sobretot del gran debat que s'ha generat al voltant de les declaracions de Lamine Yamal sobre la pilota d'or a Universo Valdano. Primer, però, com cada dilluns, ja que s'ha tancat la jornada amb aquest Villarreal 1 Betis 2, buscarem el professional de la jornada de la mà d'Obramat. Vinga, Fernando, mulla't. Amb qui et quedes? Millor professional d'aquesta jornada? Del Barça o del que tu creguis?
3: Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal, eh? Per què?
3: Per tocar la pera. No, no, home. A veure...
1: Has tingut un matí difícil.
3: Ho has sentit, no? Et dic una cosa.
1: Estàs a la tribu de Ràdio Marca.
0: I l'han pentinat.
1: Només t'haig de dir una cosa. Li he enviat un missatge per animar-lo.
3: Sí, sí, és que...
0: A Madrid no han entès res. A Madrid no han entès res, Madrid.
1: Des de l'experiència, Ferran.
3: Home, no, i tant. Em van convidar ahir, abans... de que li donés a Movistar per tirar, anava a dir el puto abans, no, el punyetero abans de Lamine Yamal, que és una entrevista que sortirà divendres.
0: Sí, i però que bueno. Es va gravar divendres passat, per cert.
3: Però, clar, després de convocar, em van citar, em van dir si volia entrar, i vaig dir que sí, i a les 11 i pico, quan veig el que diu Lamine Yamal, dic, mare meva, quin matí que tindré ja a la ràdio de Madrid. I efectivament, no eren tantes hòsties a Lamine, com els que havíem criticat a Mbappé, pel que va dir. Que si era un egoista, que si era un ególatra, que si només parlava de lo seu... I ara Lamine, què? I ara Lamine, què? El que passa que, evidentment...
0: No té res a veure el discurs de l'un i de l'altre. No té res a veure el discurs.
3: Sí que és veritat que surt del seu discurs més, bueno, més elegant de l'altre dia, Lamine. Jo crec que veu que allà estan forçant la màquina, algú li diu, home, apreta tu també una miqueta, perquè se t'escapa el cavall. I ell també, doncs... entra el drap, el que passa que sí que entra a la brandesa de dir els dos millors... A veure, sí que de cara a la resta de jugadors del món, no. A Harry Kane, a Dembélé, a Rodri, a Fabián... Potser sí que va una mica sobrat, però és veritat que a Mbappé el posa allà. I crec que té un punt intel·ligent i tàctic. No sé qui li va fer el discurs, ja que havia de sortir d'aquell perfil tan elegant, de dir, escolta, els millors som Mbappé i jo. Jo crec que la gent... Això ho va estar al carrer, però clar, jo he guanyat coses.
0: Clar.
3: Que és el fet diferencial amb Mbappé. No d'aquesta temporada, sinó de les dues temporades darreres, la passada i l'anterior. Ell ha guanyat, com a mínim, lligues contra el Madrid, supercopes, i l'any passat la Copa contra el Madrid.
0: I una euro, mundial... i un Mundial, si m'apures, dels dos últims anys. 24 clar. I 26 ha guanyat clar. Títols amb Espanya.
3: Clar. Contra
0: França a les dues semis.
3: Contra Mbappé i contra Dembélé. Mm. Llavors, dintre d'aquest veritat que se surt del seu discurs, home, sí que ho porta al terreny dels triomfs que són col·lectius. Perquè al final els triomfs, ell és important, però sense el col·lectiu no ho fa. Però clar, era... o sigui, la pilota votant que estaven esperant allà i que m'he menjat jo aquest matí, però algú se l'havia demanat.
0: M'agrada aquest vot de professional, m'agrada de suport a Lamine Yamal. Tu, Marc, tens clar el professional de la jornada?
2: Jo diria, no seré molt original, però Rafinha. Rafinha per la manera que té de jugar, de sentir la professió i de més enllà si marca més o menys gols, doncs de la manera que té de pressionar i de la manera que està jugant. La veritat és que és una passada i fins i tot... jugant estones d'extrem dret i driblant, coses que pensàvem que Rafinha doncs, no està capacitat per fer, però ara la veritat és que ho pot fer absolutament tot.
0: I això que no va marcar i també el votes com el millor professional. Molt bé. I tu, Bernabéu?
1: Doncs jo diria Hansi Flick. Hansi Flick, perquè jo crec que en els primers 5 minuts de partit, amb aquell rondo gegantí que tens pràcticament el 98% de possessió de pilota, crec que és un bon tram de partit per... ensenyar-li a qualsevol persona que ho vulgui veure el compendi de l'evolució de l'equip de Flick, no? Que el primer any és rock and roll, que l'any passat baixes una mica el nivell en segons quines coses, però que jo crec que en els últims temps, si Flick ha perseguit una cosa, és intentar equilibrar aquesta capacitat de l'equip per fer anada i tornada, amb una pausa que el permeti els moments, sobretot els moments en què no tens la capacitat per generar tantes oportunitats, en què el nivell de pressió, l'energia en la pressió, doncs la pots perdre perquè és impossible fer-ho tots els partits, doncs puguis controlar el joc. Realment és impossible pensar que fa dos anys el Barça era capaç de fer una cosa com la que vam veure ahir, que per mi és una obra d'art, no? Són cinc minuts davant d'un equip que t'apreta, que físicament va a les pressions, fer cinc minuts sense perdre la pilota perquè un lateral esquerre, que no és esquerrà, però que està jugant de lateral esquerre, acabi definint el gol en la zona de la mitja punta, cinc minuts de ball... Ansi Flick.
0: Tot el mèrit per Flick. Flick, Lamine i Rafinha, els professionals d'aquesta jornada de Lliga i els que són professionals tot l'any, ja ho sabeu, Obramat. I és que Obramat saben que així, com un bon mitja punta, és el millor aliat per als davanters. Doncs Obramat ho és pels constructors i pels professionals de la construcció i la reforma. Obramat és el millor aliat per a les teves obres i reformes, ja que t'ofereix les solucions de productes que necessites en el teu dia a dia amb el millor assessorament professional per assolir el màxim en qualsevol dels teus projectes. 20 anys construint junts Obramat. Molt bé. I com que sé que us va el mambo, doncs acabarem de repassar el que ha dit Lamine Yamal a Universo Valdano, que avui hi ha més avançaments, i us deixaré parlar de tot això, perquè ja m'ha obert el meló al Fernando. Pintanel, has estat pendents d'aquesta entrevista, que s'emet divendres, però de la qual ja en tenim, no sé, 3 o 4 minuts ben bons d'avançament, amb diferents declaracions.
5: I sobre el debat de la pilota d'or, detalls, la gala, recordem, serà dilluns 26 d'octubre a Londres, precisament o curiosament l'endemà del clàssic, del Barça-Madrid...
0: Sí, però els vots estaran tancats,
5: sí,
0: no?
5: Sí, evidentment.
0: Ja, el clàssic no comptarà.
5: No, només faltaria.
6: Només faltaria que es tanquessin aquell dia a les 11 de la nit.
0: Foto un hat-trick en Mbappé, ja la tenim muntada, no?
6: Simplement com a detall, A gol olímpic.
0: Picaria tot, sí.
1: La Lamine tampoc la passaria molt.
5: Digue'l, perdona. Era simplement un detall com a...
6: Però és veritat que la Lamine jo diria que destaca una mica més per assistències que...
1: No, home, no.
0: Això sí, és més generós en aquest sentit, sí.
5: Doncs primer recuperem el tall d'ahir, que vam escoltar ja el Tu diràs, de Lamine Yamal parlant sobre la pilota d'or. Deia el Fernando, hi ha hagut un canvi de discurs i és una evidència. És a dir, el discurs de Lamine Yamal en la prèvia del partit davant del Feyenoord, evidentment hi ha un canvi de discurs, i aquesta entrevista que es grava divendres, Lamine és contundent i diu que mereix guanyar el títol.
7: Jo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
8: Así de claro lo tienes, ¿no?
7: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
5: Fa 7 dies Mbappé, ara Lamine, i també s'hi suma Fabián Ruiz, el de los Palacios, també fa campanya, ha fet campanya i en una entrevista a l'equip ha dit que per títols ningú ha fet millor temporada que ell. Per tant, si van afegint candidats...
0: Té raó.
5: Està Jorge Méndez a Barcelona i fa una estona, després d'un sopar amb Deco i Laporta, ha dit que el millor del món és Lamine Yamal i que, per tant, Lamine, diu Jorge Méndez, mereix la pilota d'or.
1: Fabián, per cert, s'ha parlat molt de que Pedri i Rafinha... No és un escàndol, no és sota el meu punt de vista, que no sigui Pedri, és un escàndol perquè Rafinha no va fer un bon any, no ens enganyem.
0: Està relacionat, també.
1: Exacte. És un escàndol que Fabián no hi sigui. No estigui nominat.
0: Fabián sí, no? Sí. Està entre els
5: Fabián,
0: tres.
5: Fabián
1: està nominat?
6: Sí.
5: Fa campanya que el mereix.
0: Sí. Fabián està entre els 30, però no està entre la terna de favorits.
1: No.
6: També va estar lesionat.
5: Sí. Això que el Fernando, això és interessant, perquè és curiós perquè el que ha dit textualment Fabián, no hi ha àudio d'aquesta entrevista, diu que per títols ningú ha fet millor temporada que ell. És cert que ho ha guanyat tot amb el Paris Saint-Germain, però he estat buscant, per exemple, en el Mundial és suplent en 4 dels 8 partits, a la Champions es perd 8 dels 17 partits per lesió i només fa un gol, i a la Lliga Francesa es perd 14 de 34 partits també per lesió i només fa un gol. Per tant, és l'etern debat de què és exactament el que es valora en aquest... trofeu. Tornaran a l'entrevista i recuperaran més cosetes de les que ha dit Lamine Yamal. Avui s'han publicat més documents sonors. Lamine ha reconegut que tot i el que ha guanyat amb 19 anys, no pensa relaxar-se.
7: Han habido grandes estrellas en el fútbol, jugadores históricos como Leo, como Cristiano, como Diego, que yo no lo he podido ver, pero yo creo que nunca tan pronto se había ganado tanto. Está el caso de Pelé, que sí, que había ganado mucho, pero recientemente no. Entonces la gente, yo creo que tiene su pensamiento que porque haya ganado, a lo mejor en algún momento me relajo. Y yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol.
5: Amb els peus a terra, Lamine Yamal, que va arribar al Mundial lesionat, de fet no va poder fer una preparació normal en condicions i, per tant, és conscient que no va estar al nivell que s'esperava d'ell.
7: Después de ganar el Mundial no estaba contento. Lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver, porque sé que en otro momento llega a repetirse el Mundial y hubiera estado a un nivel igual si vengo de lesión. Pero no estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero para mí yo podía haber hecho más. Entonces, sí que ayuda al equipo, pero creo que tengo muchas ganas de que llegue el siguiente.
5: I l'última de Lamine, parlant de les opcions de conquerir la Champions. Diu que està obsessionats a guanyar-la, és bo.
7: Yo creo que al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, me gusta, me pone contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions. Y tenemos el equipo para hacerlo. O sea, sería muy cobarde por nuestra parte no pensar que no, este año vamos a por la Champions y decir solo vamos a por la Liga, ¿no? Yo creo que podemos ganar la Liga, la Champions, pero eso sí, hay que jugar bien, ser un equipo y lo que has dicho tú, esos 20 minutos malos, estar juntos y...
5: Parla clar i no s'amaga mai. Després escoltarem a Rodri en l'entrevista al Mundo Deportivo perquè diu coses també molt interessants sobre la Lliga de Campions. L'entrevista divendres a les 9 del vespre,
0: a Movistar,
5: Universo Valdano. I ha dit Jorge Valdano, que em sembla interessant, que el que més l'ha sorprès d'aquesta entrevista, d'aquest cara a cara amb Lamine Yamal, és que no dubta mai i que té tot molt clar, que el sorprèn que amb 19 anys tingui aquests pensaments.
0: Marc, què en penses, no sé si de la declaració de la pilota d'or, però també d'aquesta, vull dir, és que va una mica en aquesta generació, no?, de no tenir por a dir segons què, sempre amb cert respecte. Potser algú pot pensar que és pedant, però a mi m'ha agradat aquesta reflexió de dir no, estem obsessionats, la volem guanyar perquè creiem que la podem guanyar. Ara, no direm la ganarem o no, vull dir, només direm que la volem guanyar i que creiem que es pot guanyar i que ho intentarem i no?
2: Sí, jo crec que ens grinyola i ens costa d'assumir per tot el que hem escoltat sempre públicament, perquè pel que se'ns ha ensenyat gairebé hem après i hem entès que s'havia de dir públicament, i més especialment en aquest país, a Catalunya, tal com són els catalans. Però el que ell diu, en el fons, qualsevol futbolista o qualsevol persona que hagi jugat a futbol ho ha viscut així. O sigui, tu jugues l'equip i per molt que et sentis de l'equip, per molt que sentis els teus colors, tu fas el teu partit i el de l'equip. Tu vols que guanyi l'equip, però vols jugar bé tu. Tu vols que l'equip li vagi bé, però vols ser titular. Tu vols que les coses vagin bé en general, però si jo he fet un mal partit, me'n vaig emprenyat a casa. Sí, més content si ha guanyat l'equip, sí, però jo si, només m'aniré content, de veritat, si he jugat jo bé i he guanyat l'equip. Qui negui això és que no ha jugat a futbol o que no sap de què va aquest esport. Llavors, el que ell està dient és una mica això. Està dient, clar, diu coses grosses, eh? Per mi són coses grosses de dir en públic. No ho havíem sentit, jo no ho havia sentit ningú de dir he guanyat un Mundial i me'n vaig emprenyat a casa. Home, és com... Però què vol dir això? Però si has guanyat el Mundial, tio. I has sigut titular.
0: Va fer un gol. Va fer un gol.
2: No has jugat bé.
0: Va fer un gol. No me'n vaig del tot content.
2: Clar, llavors, és gros, però jo l'entenc. Jo l'entenc i en aquest sentit jo crec que és molt honest. Ell és molt honest i és molt atrevit i explica les coses tal qual les sent. I en el fons, el de la Champions mateix, d'anar per la Champions... És que és així, és que què han de dir? O sigui, políticament correcte potser abans es deia una altra cosa, però ell no, ell és molt sincer, molt natural.
0: I lo de la pilota d'or, què?
2: Bueno, home, sí.
0: T'ho podia haver estalviat o no?
2: Home, jo aquí sí que el veig, que clar, que realment també torna a dir una cosa que també té sentit, que també té sentit. Jo que es vegi ell tan clarament per sobre de Harry Kane, per sobre de, és igual, del Rodri
0: Haaland,
2: mateix.
0: Hòstia,
2: que no tingui una mica més de respecte, que escolta'm, que jo em cregui el millor del món o a l'alçada del millor, correcte. Que n'apartis uns quants, a mi no m'agrada, perquè és això, m'està apartant gent d'aquí i dir que només esteu dos... Bueno, doncs jo crec que aquest any no és tan rotund. Però jo crec que a la llarga sí, però ara mateix...
0: Però ara, objectivament, digueu-me, o sigui, la mínima P no són els jugadors més desequilibrants del planeta? Per mi sí, té raó.
1: Sí, sí, però...
0: Si fem només el debat aquest estricte...
2: Però la Champions i el Mundial, el Champions i el Mundial aquest any la Minyama no ha sigut. Jo el Mundial no l'he vist desequilibrant. Ha sigut un gran jugador, però no ha sigut desequilibrant. Per mi, per exemple, aquesta temporada, clar, el que passa és que és molt difícil de comparar, és que com compares, però per mi Harry Kane ha fet una temporada espaterrant amb el seu club en una certa secció. Clar, no ha acabat guanyant ni la Champions, tampoc ni el Mundial. No sé, tindries arguments per defensar-ne uns quants. Aquesta temporada et pots barallar amb uns quants perquè no acabes de saber ben bé qui és el millor
1: no. sobre l'altre. Hi ha molta gent que pot trobar molts arguments per defensar, per exemple, que Harry Kane és millor que Mbappé. Jo penso que Lamine Yamal, si està en la seva millor versió, i porto 2 anys defensant-ho, pràcticament, un any i mig llarg, és el millor del món. Perquè per mi, encara que no fa tants gols de moment com fa Mbappé, fa moltes més coses que Mbappé. És un jugador absolutament intimidant, condiciona tots els rivals, és un jugador determinant.
0: Perdona, és com,
1: i a més ha guanyat més coses que Mbappé.
0: És com Messi i Cristiano. La comparació és com Messi i Cristiano. Messi feia jugar molt més a tot l'equip i Cristiano era un golejador nat.
1: Sí.
0: No?
1: Sí,
0: es podria equiparar
1: amb una diferència, que Messi feia els mateixos gols o més que Cristiano.
0: Ja, això sí.
1: Clar. O sigui, m'entens? Per això guanyava. Per això, no. És a dir, segurament era un dels detalls pels quals potser Messi, també per la seva manera de ser, que és diferent a la de la min, probablement, no necessitava dir-se a si mateix lo guapo que sóc. Ja vindran els altres a dir-m'ho. Al final, les pilotes d'or són una resultant dels èxits col·lectius. O sigui, Messi en té 8. No em va demanar ni una. I en té 8 perquè durant 17 anys va perpetrar el cicle d'èxit col·lectiu per mi més important que hi ha hagut en l'esport, en un esport de masses que és el futbol, que són 35 títols en 17 temporades. Com a conseqüència d'això té 8 pilotes d'or, que per mi n'haurien de ser 12, 13, 14 o 15. Si fem cas de Mourinho, que ara resulta que l'ha de guanyar el millor, doncs Messi l'hauria hagut de guanyar cada any, no? Jo, del tema... És un tema complex perquè, segons el que digui, sembla que està renyant el futbolista. I ja et dic una cosa. El Marc parlava de que és honest. Realment, jo penso que Lamine és molt honest. Vaig escoltar ahir Valdano, que explicava algun detall més de l'entrevista, que es veurà divendres,
0: divendres,
1: no?
0: Sí.
1: Que deia, diu, em va sorprendre com en tota la conversa era capaç d'anar encenent i apagant l'ego en funció del que li preguntava. Per exemple, li vaig preguntar sobre la rematada de cap. I em va dir, horrorós, sóc horrorós. Zero. Sí, sóc un zero. La rematada de cap i ho seré tota la meva carrera.
0: No farà gols de
1: no
0: cap.
1: No sabré rematar mai de cap. Més o menys, això és el que va explicar Valdano. Vull dir, escolta'm, un altre, no? Un altre, igual li preguntem per la rematada de cap, saps que ets un dels teus defectes i intentes... Te parlo d'alguna manera. Ell ho va dir així de clar, no? Jo crec que primer hem de tenir en compte això i després hem d'intentar... És a dir, a l'hora de que nosaltres som observadors aquí a Catalunya i tal, de les coses que li passen al Barça, i analitzem i opinem, hem de desterrar una mica el fenomen que es produeix a Madrid. O sigui, deixem-lo al marge, perquè si no acabem opinant condicionats per això, que és el que explicava abans Fernando d'aquest matí. Per què? Perquè allà, home, hi ha un fenomen evident. És a dir, per mi, en general, potser cometo alguna... generalitzant sempre es comet alguna injustícia. Però a mi, en general, vull dir, jo crec que els mateixos que el 2010 defensaven, bàsicament perquè no volien que guanyés Messi la pilota d'or, que havien de ser Xavi i Iniesta, perquè eren jugadors de la selecció espanyola que havien guanyat el Mundial, són els que ara defensen que l'ha de guanyar Mbappé. Quan tens un esdeveniment absolutament històric que es tenia una icona mundial com Lamine Yamal com a gran crac de la selecció espanyola. I en lloc de fer exactament el mateix que van fer el 2010... Clar, resulta que el que no volien era que Messi en tornés a guanyar un altre. I ara el que no volen és que la guanyi Lamine perquè és el nou Messi, per entendre's. Perquè després de Messi venir al desert i ha aparegut Lamine. I això ens ha matat. I ara hem de defensar que la guanyi Mbappé. Quan resulta que acabes de guanyar un Mundial, com el 2010. L'havien de guanyar Xavi Iniesta. Ara no. Ara no la pot guanyar Lamine.
3: I s'ha caigut Rodri. Si hagués hagut Rodri, també, aquests.
0: Ah, si no, sí, no. Clar, si no potser l'haguessin fotut a la llista.
3: Si no era Rodri,
5: hagués fet campanya
3: perquè
5: per aquí.
3: Hagués anat de blanc, però com que tampoc va de blanc i va de blaugrana, Rodri, eliminat de l'equació.
0: Però m'hauria agradat molt.
3: Rodri tampoc ha guanyat de clubs, crec que no ha guanyat.
1: No.
0: La FA Cup, no? Va fer la
1: FA Cup
3: i més regular a nivell individual perquè venia de la lesió.
5: Però ha estat MVP. Ell ha fet un molt bon Mundial, però la temporada amb el City ha estat molt fluixa.
3: Això, però ha estat MVP, va començar que tothom el rajava el dia de Cabo Verde, em sembla. I després van anar jugant millor i tothom parlava meravelles.
1: Espera, Fernando, deixa'm acabar un moment perquè si no perdo el fil. O sigui, remato el que volia dir de les declaracions de Lamine. Si ens abstraiem d'això, aviam, a mi m'hagués agradat que Lamine hagués mantingut l'essència del discurs de dimarts. Perquè, a més, jo haig de ser conseqüent. Jo la vaig posar en valor. O sigui, jo el dimarts passat, 24 hores abans que parlés amb Mbappé, demanant, dient que era el millor del món, sense el detall que ha tingut la mina, evidentment, de posar-lo al mateix sac. I, a més a

0: Llavors, si tres dies després trobo que, vulguis o no, salvant les distàncies del to, de tot el que tu vulguis, Lamin ve a fer exactament el mateix que va fer Mbappé el dilluns, que és fer campanya, perquè li donen la pilota d'or, jo, a mi, sincerament, no m'agrada, no crec que ho necessiti, i crec que pot, exactament amb el mateix discurs de dimarts, haver aguantat la tirada d'aquest pols que inicialment va bé per ser pilota d'or.
1: A veure, jo pel que veig de la conversa amb Valdano, ell al principi no ho vol dir. A la mi no ho vol dir. Ell es queda amb els dos i tal, i després Valdano l'apreta, i l'apreta molt bé. L'apreta molt bé i li diu, bueno, ja, però escolta, però mulla't. I llavors ell, amb la boca petita, si us hi fixeu, parla fins i tot en condicional, crec que me'l mereixeria jo. Tenint en compte que he guanyat, no diu, me'l mereixo, sinó crec que me'l mereixeria. Parla en condicional, tenint en compte, posant a la balança, els títols, no?
0: Ja, però perdó, Fernando, ell no pot dir que ells dos són... Jo crec que públicament, tenint a Rodri, per exemple, a la plantilla, tu no pots dir que els dos millors del món...
1: Però jo crec que això és la seguretat...
0: Són aquests dos, encara que ho pensi. Perquè aleshores estàs apartant a Rodri la qüestió, que avui ha sortit a dir... El club ha decidido...
1: Sí, clar, però és que és cert.
0: Que la menció al Balón d'Oro i és perfectament lícito, ha dit. Però bueno,
1: cert.
0: Ostres, no
1: és
0: sé.
1: Cert.
0: És Rodri, eh?
1: Jo crec que sí, ell té molta seguretat en si mateix. Ell és un tio que veu que és capaç de fer moltes coses, i moltes coses bé, i moltes coses d'aquelles que donen punts a l'equip i li donen punts amb ell, perquè a més té el punt diferencial sobre Mbappé, que ell també mira els companys, perquè el que tu has dit abans de que fa moltes coses és que no és només els gols que ha fet menys que Mbappé, però gols molt xulos, és que ha donat la passada aquella amb l'exterior, això ja és marca de la casa, i no ara que té 19, de fa temps, eh? I els controls i els driblings i les assistències, ell és generós, ell és un tio que si li ha de donar al company li dona, i ha donat moltes passades de gol. Llavors crec que aquesta seguretat el fa parlar sense tan complexa. I crec que, a més, algú l'està burxant i algú l'està apretant. Hem sentit avui a Jorge Méndez. És un representant, el més top que hi ha al món, el tio que més coneix la indústria del futbol, i és l'home que va fer, amb els seus moviments, que un jugador molt inferior, jo crec que molt inferior a Messi, guanyés 5 pilotes d'or.
2: Cristiano.
1: Competint amb Messi.
0: Sí, sí.
1: I això no és només els gols de Cristiano, això també és el...
2: Marketing que hi ha al darrere, no?
1: L'influències, els moviments sota darrere dels passadissos...
2: Bueno, perdona, aquell any que recordàvem del 2013, Cristiano la guanya perquè Blatter fa mofa de Cristiano, Cristiano allarga les votacions...
1: Li conta la repesca.
2: Li conta la repesca que fa un hat-trick en Portugal i la guanya.
1: Méndez, què veu?
3: Hi ha hagut un canvi d'estratègia.
1: Clar,
3: és evident.
1: Però quins són els jugadors més perillosos ara mateix per la Lamine Yamal?
2: Mbappé i Dembélé.
1: On juguen? A la selecció?
2: Francesa.
1: D'on és la revista que dona el premi?
0: Sí.
1: France Football. Què vol dir? Méndez està ensumant la chamusquina i diu, nano, apreta, perquè són francesos, no tenen el Mundial, però un ha guanyat, amb el PSG ho ha guanyat tot, ve de guanyar l'anterior pilota d'or, que els guanyadors de la pilota d'or també arrosseguen vots, perquè és veritat, és així. Són tios que ja ho han guanyat.
2: I si repeteixes la Champions, pots arrossegar els vots. No va ser tan brillant la Champions de Dembélé de la primera,
1: bueno,
2: que quan és pilota de la segona.
1: Però la va guanyar. Tots pensàvem, hòstia, aquest invent de Dembélé com sortirà? Doncs continua sortint bé. Llavors, jo crec que li han dit, anem tots a una, anem a bloque, però que vagi el club, que vagi el president, que vagi l'entrenador, que vagi el director esportiu, que vagi el teu agent, i tu no hi vagis, home, doncs queda raro. Llavors... Ell s'ha ficat, perquè s'ha ficat també Fabián. S'ha ficat Dembélé. I et dic una cosa, i jo he estat avui amb Rodri, i Rodri el que diu és jo vull que la guanyi un espanyol, sigui Lamin, sigui Pau, sigui Fabián, o sigui jo mateix. Perquè ja ha guanyat una pilota d'or i és MVP del Mundial.
2: És més elegant això, no? Després de
1: clar, clar no, és més elegant, però ell també es fica encara... tot i que el club va fent la seva amb Lamin, perquè diu, és veritat que també ho entenc perquè és de la panera.
0: Ell també
1: creu que està allà.
0: Llavors, tu ara imagina't que surt Rodri.
1: Lamin, és raro que no entri ell, és raro. És raro en el sentit que tothom està jugant les seves
0: cartes. Sí, no, si això ho entenc, perquè forma part del negoci. I a part, et dic una cosa, entre Mbappé i Lamin, és que no té color. Jo abans quan deia que Lamin és molt millor que Mbappé, la gent es pot endur les mans al cap, perquè clar, Mbappé fot un munt de gols, no ha guanyat res aquests últims anys,

0: Però només per això. Vosaltres heu vist Mbappé decidir un partit sense fer gol?
1: No.
0: Heu vist?
1: No.
0: Heu vist a Lamine decidir molts partits sense marcar?
1: Uns quants,
0: Marc? Jo sí.
1: Sí.
0: Ja està.
1: Mira,
0: no cal dir res més.
1: Li he demanat per via interna al Jové que a la base de dades em mirés la temporada passada de Lamine, que no ho recordava de memòria.
0: 24 gols i 18 assistències. No?
1: Ell té 24-17. 24 gols i 17 assistències. Ja t'indica el que fa aquest tio.
2: El Barça, la veritat és que va fer una temporada extraordinària, perquè abans he dit que no va destacar el Mundial i la Champions, sobretot no va destacar el Mundial, a la Champions sí que va destacar, el que passa és que no va poder també ell sol contra tot el món. La veritat és que Lamine és un jugadoràs molt complet i que està destinat a guanyar la pilota d'or, i aquest any havent guanyat el Mundial, doncs jo entenc que amb ell doncs, intenti fer campanya o intenti guanyar-lo. És molt, molt ambiciós. La veritat és que, pel que sembla, i també li diu a Valdano, tranquils, que la meva ambició no s'acabarà. A mi no m'acaba d'agradar, deixa'm que ho digui, aquest punt de que el club s'hi posi tant de cara a apuntar cap a Lamine. Entenc que no tenen alternativa, Mendes els pressiona l'entrenador, però són aquells símptomes que amb un nano de 19 anys, que ja el club s'hagi de posicionar clarament cap allà, o sigui, cada vegada, en el fons, és inevitable, no?, que vagi tenint poder, que vagi tenint importància, que vagi sent cada vegada la ment més gran. Però ho sabem, perquè ho vam viure no fa tants anys, que quan la figura del jugador passa a ser més gran de vegades que l'entrenador, que el club, de vegades, que l'equip sencer...
0: Després costa prendre decisions que igual et toca prendre més endavant.
2: Es desordena una mica l'equilibri natural de les coses. I amb Lamine, tot el que ho puguem retrasar, millor. I clar, veig que anem avançant, clar, ja fa 2 o 3 anys que jugo, etcètera, però anem avançant, perquè això ara mateix li estem dient que amb ell és el millor, o per guanyar la pilota d'or, però és el que deia ara, i Rodri... És que, aviam, Rodri, la temporada passada no és molt bona, està clar que no, però...
1: És MVP del Mundial.
2: Clar,
1: és el gran títol que té.
2: I ja n'ha guanyat una de pilota d'or, amb la qual
0: cosa
2: jo no descartaria que li donin per ell.
1: És una aposta.
0: Vosaltres ara imagineu...
1: Que hem de fer una pausa i anem a sentir Antonio Gordon.
0: Perfecte, Aleix. Però mira, ara imagina't que a l'entrevista a La Vanguardia apareix Rodri, avui. I diu, vamos a ver, jo creo que lo tengo que ganar yo.
1: No,
0: escolta'm una cosa, ho estic fent de manera figura. Lo tengo que ganar yo, porque claro, ¿cuál es la competición más importante del mundo? El Mundial. No existe otra cosa igual. ¿Quién ha sido el mejor jugador del Mundial? Tu imagina que hagués dit això. Què pensaríem, no? Pensaríem, joder, estàs deixant de banda Lamine, no? No? M'entens? Estàs deixant de banda fins al millor jugador jove del Mundial, que és Pau Cubarsí. Em referia a això, és a dir, el discurs de Lamine em sembla bé, o sigui, no hem de fer un panegíric d'això, és a dir, no ha robat ni ha matat a ningú, vull dir, ha defensat la seva veritat, em sembla perfecte, i nosaltres estem aquí per donar l'opinió sobre el que diu Lamine i qualsevol. Però vull dir, que a mi el discurs de dimarts em va semblar fantàstic. Si volies apretar una mica amb Valdano, podies apretar, però no calia posar-te davant del mirall i dir, veieu, jo sóc el més guapo, doneu-me-la a mi perquè me la mereixo. Perquè d'alguna manera estàs deixant de banda altres possibilitats, que a més les tens molt a prop.
3: L'any passat, un detall, van poder retenir la candidatura de Lamine al club, perquè, evidentment, que el seu entorn ho demanava, també. Perquè Lamine va fer molt bon any, també, la temporada passada. Mm. Però és que Pedri i Rafinha sí que hi eren. Clar, tu com a club, decantar-te pel noi de 18, quan Pedri i Rafinha, que també són algú... Mira, ara són els capitans.
1: I Rafinha va dir una temporada espectacular.
3: Clar, escollits per l'entrenador... Llavors, en aquell moment se li va dir... Mendes, aquest any...
1: Que la guanyin del Barça.
3: No podem.
1: El discurs era que la guanyin del Barça.
0: Hi havia molts arguments, perquè no hi havia el Mundial, no el jugues, però en canvi no guanyes la Champions, però l'impacte de l'eliminatòria contra l'Inter, de Lamine, a nivell europeu, és brutal.
3: Però tu com a...
0: I la Lliga va ser el millor.
4: Rafinha va d'una temporada brutal.
0: Però clar, Rafinha havia de fer 38.
1: Havies de fer equilibris amb tot això.
3: Havien de fer equilibris. Aquest any que no està Rafinha i no està Pedri...
1: han aprofitat.
3: I Pau Cubarsí, que no fa soroll.
1: I Rodri
3: que acaba d'aterrar.
1: Està clar.
3: Cap a on va tot. Perquè, a més, ell l'any passat va quedar segon, diria, no?
1: Sí.
3: Clar, si queda segon, guanyant el Mundial, ara què veu?
1: Clar, a la setmana.
0: No, no, que... sí, sí.
1: 26 d'octubre sortirem de dubtes. Abans de fer una pausa i després ja ens traslladarem radiofònicament a la ciutat esportiva Joan Gamper per parlar amb el gran Anthony Gordon, avui gran protagonista del Tu Diràs. Us recordo que el 19 de setembre, aquest dissabte, prepareu-vos perquè arriba la festa que ho té tot. Des de les 10 del matí podeu gaudir del test drives exclusius i conduir els últims models de cotxes al Nima Fest. I això no és tot. Hi ha ioga, hi ha vermut amb disjockey, hi ha paellada popular, hi ha màgia i molt, molt més. A les instal·lacions de Nima Automoció, a la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú. Allà a Vilanova fan el Nima Fest. Pots conduir cotxes exclusius, música, vermut, paellada popular, classes de ioga... Tot això a Vilanova i la Geltrú, al Nima Fest, a Nima Automoció, a la Ronda Europa. Inscriu-te ja, si vols anar-hi, a nimaautomoció.com.
5: RAC 1. Salomon estrena casa al cor de Barcelona.
6: Descobreix la nova Salomon Store al carrer dels Arcs 10, a tocar del Portal de l'Àngel. Un espai premium on trobaràs tota la col·lecció de running per trail, gravel i asfalt i també dissenys d'esport style que marquen tendència a la ciutat.
5: Nova Salomon Store Barcelona, carrer dels Arcs número 10.
7: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
8: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
9: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat. Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
11: Busques un vehicle híbrid?
10: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
11: Més eficient, és menys consum.
10: Més potent és més cavalls.
11: Tot a Romauto.
10: Barcelona.
11: Molins de Rei.
10: Mataró.
11: Blanes.
10: I Santa Coloma de Farners.
11: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
10: RomautoNissan.com.
11: Romauto.
12: Únic s'escriu amb H o sense H?
13: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
16: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a Opel.es.
17: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
18: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
19: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
20: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
21: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Som a la ciutat esportiva Joan Gamper per entrevistar un jugador del Barça, un dels nous fitxatges d'aquesta temporada, que a més en només 5-6 partits s'ha guanyat ja a l'afició blaugrana. Avui ens acompanya Anthony Gordon. Anthony, com estàs? Què tal?
2: Muy bien.
1: ¿Tú? Muy bien, sí.
3: Com portes el teu castellà o el català?
4: Ho intento fer tan bé com puc. Amb el castellà me'n surto. Estic millorant molt. Crec que aviat podré fer entrevistes i coses d'aquest tipus. Soc una mica tímid. Probablement per això encara no me n'he atrevit a fer. Però crec que podria fer-les si m'hi esforcés de debò. Però de moment soc una mica tímid.
3: Saps dir algunes paraules en català? Estàs estudiant català?
4: He fet 3 classes, així que...
3: Tres classes a la setmana?
4: No, no. 3 classes en total.
3: Ah, només 3 classes.
4: Sí, perquè estic intentant combinar-ho amb el castellà. Així que he de fer una mica de castellà i després una mica de català.
3: I saps algunes paraules en català?
2: No, molt bé.
1: Molt bé, sí.
2: Com va?
1: Com va, home?
2: Bon dia.
1: Sí, bon dia. Bona nit.
2: Bona nit. Visca el Barça.
1: Visca el Barça.
4: Crec que ja està, prenc frase a frase.
1: And your name, for example?
2: Jo em dic Anthony.
1: Jo em dic Anthony.
2: Jo em dic?
1: Anthony. Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Antonio, aquí, no?
1: Sí, Antonio. Sí, sí, Antonio. Antonio. Sí, sí.
3: I escolta, com et van les coses durant aquestes primeres setmanes aquí a Barcelona, a part de les classes del català?
1: Except of the lessons in Catalan.
4: Ha anat molt bé, m'encanta ser aquí, encara és molt nou, només fa un mes que sóc aquí, però em sento com a casa. A la meva família els encanta viure aquí, així que molt feliç.
3: Has arribat aquest estiu, però els aficionats del Barça ja t'estimen. Tu t'esperaves una rebuda tan càlida dels culers com aquesta?
2: No.
4: No, la veritat, que una afició que ha aplaudit futbolistes com Messi, Ronaldinho, Xavi o Iniesta ara coneixi el meu nom és una cosa que agraeixo moltíssim. Sí, em vaig posar molt, molt content quan els vaig sentir corejar el meu nom i estic intentant fer-ho el millor possible per tornar-los aquest efecte cada vegada que em poso la samarreta.
2: I'm trying to do my best to repay them every time I put on the shirt.
3: Quan vas saber exactament que el Barça et volia fitxar aquest estiu? Què vas pensar? Va ser fàcil convèncer-te? Explica'ns-ho, si us plau.
4: Al principi no m'acabava de creure. Pensava que eren només rumors.
2: I didn't believe it was true.
3: Quin va ser el primer dia que algú et va dir alguna cosa sobre el Barça?
4: Bé, la meva agència de representació em va dir que potser hi havia cert interès.
3: Cap al maig o al juny?
4: No recordo el moment, potser al maig, perquè crec que tot va anar molt ràpid. El meu representant m'ho va dir i jo em vaig quedar com... Sí, sí, d'acord, d'acord. No li vaig donar gaire importància, perquè no pensava que fos cert. I després vaig parlar per telèfon amb Hansi Flick i aleshores vaig entendre que la cosa anava de debò, així que em vaig començar a il·lusionar molt. I vaig saber des del primer cop que vaig parlar amb ell que seria un bon entrenador per a mi. Però, per ser sincer, podria haver estat qualsevol en aquella trucada i hagués vingut al Barça.
2: But to be honest, could be anyone on a phone call.
3: És un somni per tu.
1: It's a dream for you. Big dream.
4: Un gran somni.
3: I el preu que es va pagar per tu et posa pressió o no?
1: Pressure or not?
4: No, m'és igual, no ho és. Ara mateix en el futbol mundial podria ser molt, molt més. Els preus en el futbol són una bogeria. 80 milions d'euros, crec. Sí, no m'importen aquestes coses. Gaudeixo jugant a futbol. Quan ets un nen no penses en aquestes coses, només quan et fas gran i comences a pensar en més coses. No, no és la realitat.
3: Una altra cosa, vas parlar amb Rashford sobre la teva situació durant el Mundial a la selecció anglesa. No sé si aquesta situació va ser incòmoda perquè ell marxava del Barça i tu arribaves aquí a Barcelona.
1: And you are arriving to Barcelona, no? Yeah. The situation?
4: No, perquè és la feina, ja saps. No som nous al futbol, sabem com funciona. Sé que s'ho va passar molt bé aquí, pel que em va dir. Ell em va parlar molt bé del club, em va dir les zones on viure, em va parlar de la plantilla, dels jugadors, així que li estic molt agraït. Però no va ser gens incòmode, perquè sí, sabem que el futbol és molt boig.
2: It wasn't really awkward, because yeah, we know football is very crazy.
3: I la temporada passada, quan el Newcastle va jugar contra el Barça a la Champions League, a les entrevistes posteriors al partit vas elogiar molt la filosofia del Barça, la manera com els migcampistes van mantenir la pilota, no? Semblaves força impressionat, no? Vull recordar el que vas dir. Escolta, sisplau.
1: So listen, please.
4: Ara he d'escoltar la meva pròpia veu?
3: Sí, ja ho veuràs, ho has de fer.
2: I think
5: La manera com mantenen la pilota ha estat un aprenentatge. No juguem contra aquest tipus d'estil a Anglaterra, almenys no a aquest nivell. He pensat que eren els millors, els que m'havia enfrontat en aquest sentit del joc. El que feien al mig del camp era molt top. Hem jugat contra grans equips com el Liverpool, el Chelsea o l'Arsenal, però la manera com es passaven la pilota als migcampistes, la manera com eren fluïts en el moviment i combinant entre ells, ens ha complicat molt pressionar.
3: És com si estiguessis al·lucinant, no?
4: Sí, com deia, era ben cert. A Anglaterra realment no tenim aquest estil de joc. Tenim el City amb aquest estil, però ni tan sols ells juguen com el Barça. Mai no havia jugat contra ningú a St. James Park, perquè és un estadi molt complicat per jugar-hi quan pressionem. Mai no m'havia enfrontat a ningú que pogués controlar el partit com ho va fer el Barça en aquell enfrontament. I per ser sincer, teníeu els dos millors jugadors del món en això, en Pedri i Frenkie de Jong.
3: I quan deies aquestes paraules, en aquell moment pensaves tant de bo pogués jugar al Barça algun dia?
4: He pensat això des que tenia 5 o 6 anys, així que sí, però no vaig jugar gaire bé en aquell partit, així que després d'això vaig pensar que potser no.
3: Perquè quin és el teu primer record del Barça?
4: El meu primer record, quan tenia uns 9 o 10 anys, va ser quan els equips d'en Pep, que estaven a dalt de tot i eren els millors del...
3: 2009 o 2010, no?
4: Sí, en aquells anys eren els millors del món. Aquell és el millor equip que he vist mai a la meva vida, així que sí, eren el millor equip, volia jugar al millor equip. Tenien els millors jugadors, em cridaven molt l'atenció.
2: So they had so much attraction.
3: I ara que ets aquí a Barcelona, la velocitat a la qual circula la pilota és el que més t'ha sorprès en els entrenaments? És el que més et sorprèn o no?
4: Diria que sí. En algunes situacions crec que el nivell d'exigència és tan alt que gairebé ningú no comet errors. És a dir, ningú no s'equivoca gaire perquè tothom, fins i tot si els fas una mala passada, pot controlar la situació i sí, sortir-se'n.
2: They can control the situation and yeah, get out.
3: O sigui que, així que t'ha impressionat, realment t'ha impressionat, no?
4: Molt impressionat amb això, sí.
3: I després, el vestidor del Barça és com te l'esperaves?
4: No, per ser sincer, això em va sorprendre molt. La humilitat de la gent em va sorprendre molt perquè els jugadors que juguen a aquest nivell, com deia, són els millors del món a les seves posicions i mai t'ho pensaries quan els coneixes. Tothom és humil.
2: And you would never think it when you meet them. Everybody's so humble.
3: Quin és el jugador que més t'està ajudant ara mateix?
4: Normalment estic amb l'Eric, perquè és qui parla millor anglès.
3: Clar, va jugar al Manchester City.
4: Sí, durant molt de temps. També el Dani Olmo i el Pedri.
3: Pedri parla anglès?
4: Un anglès molt dolent, però ho intenta.
3: Com jo, suposo.
4: No, pitjor.
3: D'acord. I qui és el que més t'ha impressionat? La Minja Mal, potser?
4: Sí, és clar. Crec que el problema amb Lamine és que ja m'esperava que fos tan bo, així que no em podia haver impressionat més del que ja havia vist per la televisió. El que més em va impressionar és Pedri.
3: Per què?
4: És el millor.
3: Però per què?
4: Crec que els millors futbolistes són aquells que fan que tot sembli fàcil. Pedri no destaca per la velocitat ni pel físic. No és especialment gran ni fort, però és extraordinari. Té una qualitat tècnica espectacular.
2: Small, so good.
3: És com si ballés, no?, sobre la gespa amb la pilota.
4: Exacte, jo sóc un atleta que corro ràpid. Crec que no és tan impressionant com algú com ell.
3: Fins ara has estat titular en 4 partits. Com va la teva adaptació? Estàs content amb el teu rendiment?
4: Estic bé, no diria que estic content, crec que ho estic fent prou bé, però segur que puc fer molt més, segur. Només fa un mes que sóc aquí, així que necessitaré una mica de temps, crec que per agafar el ritme del tot. Ho he fet prou bé, crec, però bé.
3: Ho pots fer millor, no?
4: I tant, molt més.
3: D'acord. Has repartit ja 4 assistències. Quines sensacions tens?
1: How does it feel?
2: Good, but...
4: Bones, però hauria d'haver marcat 2 o potser 3 gols, així que ho he fet prou bé, però sens dubte puc fer més i vull fer-ne més. Però ha estat així a tots els clubs, sempre em costa una mica marcar i un cop marqui tot anirà bé.
2: I'll be okay.
3: Vols marcar? So ahir et van veure una mica frustrat en aquest aspecte, no? Era per això, no? Entenc?
4: Sí, volia marcar. I vaig tenir la sensació que hi va haver algunes jugades en què les coses no em van sortir a la meva manera. L'àrbitre va tapar una passada quan me n'anava directe cap a la porteria.
3: Sí, sí, sí. Me'n recordo d'aquesta.
4: Situacions com aquesta desesperen.
3: I fins a quin punt et molesta no haver fet gol?
4: No és com si pensés que he de marcar o que només vull marcar. Sóc un jugador ofensiu. Vull marcar, vull donar assistències i ajudar l'equip. I per un atacant aquesta és la millor manera.
3: A la nostra emissora de ràdio, aquí a RAC1, retransmetem tots els partits del Barça. I la teva primera assistència, no sé si te'n recordes, va ser a Elx, va sonar així, mira.
2: Elche,
3: ok. Sounded like this, look.
6: Ole, ole, per part de la pressió del Barça, gaudint amb la primera victòria del seu equip.
7: I Olmo que veu el desmarcatge de Gordon, Gordon que encararà el porter, va Gordon, Antonio, la dona per Fermín, gol! Gol, gol, gol! Quina estrena, tu! Antonio, quina estrena, tu! Gordon, que acaba de rebre una passada en profunditat a l'esquena de la defensa.
3: Antonio, quina estrena, eh? És com, Antonio, quin gran primer partit que estàs fent, quina gran actuació, no? I la generositat. Vull dir, ets molt generós, no?
1: You are too generous, no?
2: So, yeah, sometimes...
4: Sí, de vegades potser massa i tot, però és la meva manera d'entendre el futbol. Ja saps, m'agrada prendre la decisió correcta en tot moment, però de vegades hauria de xutar i sempre intento passar. Però, com he dit, la meva personalitat és així.
2: Like I said, it's not in my... My personality is like this.
3: Si marques un gol, ho celebraràs com a Adeyemi, com el Karim Adeyemi?
2: With the backflip.
4: Amb la tombarella cap enrere? Cap possibilitat.
3: No?
4: Cap opció. Molt bé per part seva, però no, això no ho veureu pas de mi, ja m'agradaria.
3: Faràs alguna cosa normal, no?, per celebrar-lo?
4: Alguna cosa emotiva.
3: Saltar o alguna cosa normal, habitual.
4: Alguna cosa segur.
3: Hansi Flick said yesterday... D'acord, Hansi Flick va dir ahir que està molt content amb tu i el teu rendiment. Què et demana? From you.
2: The same thing, yes, from...
4: El mateix que em demana a tots els jugadors, que és donar el màxim, donar-ho tot pel Barça, jugar amb l'ADN Barça, no voler fer la guerra pel teu compte i jugar amb el teu propi estil o regatejar quan no cal, prendre la decisió correcta per l'equip i intentar guanyar.
2: Make the right decision for the team and try to win.
3: Escolta, i un dubte, et sentiries còmode jugant de nou de davanter centre?
2: I
4: tant, l'any passat hi vaig jugar molt, la major part de la temporada. M'agrada molt aquesta posició, així que em sentiria còmode jugant realment a qualsevol lloc de les quatre posicions d'atac. No tinc cap preferència, a mi em va bé jugar on sigui.
3: Et sorprèn Rafinha com a nou, com a davanter?
2: With how good he's done.
4: Yeah. Per com de bé ho ha fet o pel fet que jugui allà?
3: Sí, que estigui jugant tan bé, és que realment ens ha sorprès a tots.
1: We were surprised.
2: Yeah, has to be surprising.
4: Sí, ha de ser sorprenent, perquè jo tampoc l'havia vist mai jugar allà abans, així que jugar allà i fer-ho tan bé, tan ràpid, és increïble. Però per ser sincer, em va sorprendre molt perquè és molt bo i la seva actitud és excel·lent.
1: Is a good captain?
3: És un bon capità?
4: Excel·lent, sí, sí. La seva intensitat, la seva concentració cada dia és important per l'equip i és un jugador amb experiència. Tenim un equip molt jove.
3: Sembla que aquesta temporada podria ser especial, no?, aquí a Barcelona. Ja saps que tothom somia a guanyar la Champions League.
1: You know everybody dreams of winning the Champions League.
2: Yeah, me too.
4: You too? Sí, jo també.
3: Tu també, no?
4: Sí, sí, jo també.
3: Creus que és possible?
1: Do you think it's possible?
2: I think we can win everything, every
4: crec que ho podem guanyar tot, tots els títols. Has de tenir una mica de sort amb les lesions i que la gent es mantingui sana, però crec que aquest equip és molt bo en totes les posicions. Tenim dos o tres jugadors de classe mundial, així que per què no?
2: So why not?
3: Estàs preparat per ser suplent i estar a la banqueta en algun moment?
2: I would do anything to win.
4: Estic disposat a fer el que calgui per guanyar. Faré el que calgui. En un club com aquest, amb jugadors de màxim nivell, no pots jugar tots els partits. I, per ser sincer, jugar 70, 60, 70 partits per temporada com a titular no és sa per un esportista.
2: For the body.
3: Que, recordo que vas dir que quan ets a la banqueta no estàs content, no? Yeah, diria que ho vas dir quan jugaves amb el Newcastle o durant la selecció al Mundial, amb la selecció anglesa.
2: Very normal.
4: Sí, això és normal. Cap futbolista és feliç quan li toca ser la banqueta. Ningú. I si diuen que ho estan, no és veritat. Però l'important és quan surt al camp per demostrar que no estàs content, marcar, donar assistències, lluitar per l'equip. I llavors jugaràs.
3: Abans del test de la Marta, que és la millor part de l'entrevista, ja ho veuràs, tinc dues preguntes més. Val? Què és el millor que et podria passar aquesta temporada? Quin és el teu desig principal en aquesta primera temporada com a jugador del Barça?
1: Barcelona player.
2: It's a great history.
4: Fer un gran any i guanyar tots aquests quatre títols, guanyar-los tots quatre en una temporada.
1: League Cup,
3: Spanish Liga, Copa, Supercopa i la Lliga de Campions,
4: I així ser recordats per sempre.
3: D'acord. I una última per part meva. Quan jugaves al Newcastle tenies un membre de l'equip, de l'estaf, que t'ensenyava català o castellà, si no recordo malament la història. És així, oi?
1: Shows you Catalan or Spanish. Is that true?
2: El fisio,
3: correcte.
4: Sí, era un fisio espanyol, era aficionat del Real Madrid, així que era mala persona. Però no, és un bon paio. Va treballar a Anglaterra durant molt de temps i nosaltres vaig intentar parlar castellà amb ell durant un o dos anys abans de fitxar aquí, així que això em va ajudar una mica.
3: Okay. Molt bé. I llavors podries fer una frase en castellà, una frase completa, per exemple.
4: Sí, i tant.
3: Què pots dir?
2: What do you want me to say?
4: Què vols que digui?
3: Per exemple, quin és el teu desig amb el Barça? Va.
1: Your wish o... what's your wish?
2: Yo quiero ganar muchos títulos con Barça.
1: Sí? Perfecto, sí.
2: Correcte.
1: Okay.
3: Marta, a veure, va, anem amb el test que li has preparat a l'Anthony Gordo, a l'Antonio.
6: Anthony, et farem un test ràpid. Has de dir el que primer et passi pel cap. No li pots donar massa voltes, d'acord? Som-hi. Okay. Quina és la teva paraula preferida en català?
2: Visca.
6: Visca, ok. Quin és el teu plat preferit des que has arribat?
2: Pan con tomate.
6: Molt bé. Quin és el teu lloc preferit de la ciutat? No pots dir el Camp Nou.
2: Wow. In the city. Passa de Gràcia?
3: Passeig de Gràcia? Has visitat la ciutat?
4: Sí, tota l'estona. M'agrada molt.
6: Nice. Quants anys tenies quan vas tenir la teva primera samarreta del Barça?
4: Crec que en tinc una foto. Potser 6, 7?
2: 6, 7.
6: Cool.
2: Yeah.
6: I quin dorsal tenia? Tenia algun dorsal?
4: Crec que no en tenia cap. No teníem tants diners.
1: A number?
4: No, només tenia la samarreta sense res al darrere.
1: Okay, no worry.
6: Quan eres un nen, quin era el teu jugador preferit?
2: Messi.
6: I ara? If you have to name someone you admire. You
3: can say pots tornar a dir Messi, si vols.
1: You can say also Messi.
2: Now, Pedri.
6: Pedri. I si no fossis futbolista, a què et dedicaries? For a living.
4: No en tinc ni idea.
2: A lawyer.
4: Advocat.
6: A lawyer.
3: Yeah. A lawyer, un advocat.
6: That's the last thing I would imagine you would say. Yes. Okay. Quina és la cançó que més sona a la teva playlist?
8: In your playlist, the song you play the most.
2: La plena.

0: You know?
1: Okay, no.
2: Reggaeton.
3: M'encanta el reggaeton, m'encanta.
1: We are old. No la coneixíem perquè som una mica vells, la Legió. An age gap here. Última peli o sèrie que t'ha encantat?
0: The Gentleman.
1: The Gentleman, good. L'últim llibre que hagis llegit i que recomanaries?
3: N'estic llegint un ara mateix, però n'he oblidat el nom. És d'en Jim Murphy.
1: Fora del futbol, quin és el teu segon esport preferit?
0: Tennis.
1: Tenis. I jugues bé?
3: No se'm dóna malament, no tan bé com m'agradaria.
2: Vas veure la final del US Open ahir?
3: No, me la vaig perdre. Crec que estàvem viatjant.
0: Esperem guanyar.
1: Ok, the last one. Acaba aquesta frase. Si guanyem la Champions, jo...
3: Estaré content. No dic pas que em tanyiré els cabells de rosa com...
2: Com el Pedro Valgrave, no? No et vols fer un tatuatge amb la cara de Flick?
4: Okay.
1: Thank you, Anthony. Moltes gràcies per la paciència, Anthony.
4: Thank you. I think it's the best.
2: Ha estat la millor part de l'entrevista, ja t'ho deia. L'última cosa és un regal. La redacció d'Esports a RAC1 et volem fer un regal, perquè ja saps que t'hem dit que l'afició del Barça t'estima, i hi ha una foto que ara t'ensenyaré, perquè alguns seguidors ja han fet una pancarta, no sé si l'has vista.
4: We give you a present.
0: Toni Kroos.
4: They have made a flag.
0: Have you
2: l'has vist a les xarxes socials, Antoni Gros?
4: Antoni Gros.
0: It's like big Anthony.
4: Yeah, Gordon is like big here, no? In Spanish and they make this flag in Catalan. Antoni Gros és català. Antonio Gordon is Catalan.
0: Why Catalan, not Catalan?
4: Perquè català és en català i catalan és in Spanish.
0: Okay. Okay.
4: Oh, okay. The end is the difference. Yeah.
2: T'agrada? Okay.
3: Sí, m'encanta.
0: Of course.
2: Okay. I un altre detall. Hi ha un dibuix de còmic que s'assembla a tu.
4: A comic cartoon. Look. Do you think
2: ho puc veure? És en massa gran. És molt conegut aquí, és un còmic català. I et volem regalar aquest llibre, Les aventures d'en massa gran. Aquest és l'Anthony Gordon i aquí tens un còmic en català. Així pots aprendre algunes paraules.
0: Thank you very much, guys.
3: Té paraules?
2: Aquí hi ha la història d'en Massa Gran, d'acord, en català, i després aquí tens ja les vinyetes, els dibuixos, tota la història i el còmic. Esperem que t'agradi molt.
3: Moltes gràcies. Ho agraeixo molt.
2: Et desitgem una molt bona temporada.
3: Gràcies.
2: Tot el millor per tu. I ens veiem a final de temporada.
4: All the best, Anderson. And we will see you at the end of the season.
0: With four trophies. Amb
3: quatre trofeus.
2: Tant de bo, sí que amb quatre trofeus. Si els guanyes, m'agradaria fer una altra entrevista.
3: Okay. Vinga.
2: En castellà o en català.
4: Thank you very much.
0: Okay. Thank you.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
6: El 17, 18 i 19 de setembre, Mr. D del centre comercial Westfield La Maquinista s'omple de premis. Per compres superiors a 12 euros, un regal segur. I a la tarda, vine i gaudeix de la ruleta de premis, la màquina de crispetes o el taller pintacares. T'esperem el 17, 18 i 19 de setembre. Promoció vàlida fins a esgotar existències.
7: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a alianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
8: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
9: La veritat és que va sobre rodes.
8: Tan content estàs?
9: Això també.
8: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
5: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC+1 en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
10: No tenim pressa, entrem suau El diumenge 20 de setembre, des de 3:15 del migdia, a la plaça de la Font de Tarragona, donem el tret de sortida a les festes de Santa Tecla. I serà tot l'equip de Castells de RAC 1, amb Benet Íñigo al capdavant.
11: Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Vella de Valls i Vilafranca. Santa Tecla reuneix 4 de les millors colles del país en un primer pols a només 2 setmanes del concurs.
10: El diumenge 20 de setembre, a 3:15, Castells de RAC més 1 a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla a Tarragona.
12: 4 de 9 sense folre, descarregat!
10: RAC 1, fent pinya, tots som 1.
13: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Pràcticament un quart d'una de la matinada. Gran Antonio Gordon, eh? Sí. Ja sé que radiofònicament el doblatge a sobre pot complicar una mica l'entès, però jo crec que s'entès perfectament, no?
1: La gent
2: més o menys l'anglès... Sí. Són molts anys a l'escola i a l'opening.
0: No, però no la podíem posar sencera en anglès. Home, hi ha molts oients que no ho dominen i jo crec que el testimoni valia la pena doblar-lo. Llavors, deixa'm felicitar públicament el nostre tècnic de so, Oriol Montfort. Ha fet un muntatge tota la tarda espectacular pels volums, perquè quadrés i perquè s'entengués tot. Vull dir que bravo també per la feina tècnica que hi ha al darrere d'aquestes entrevistes.
2: I bravo... Es diu poc, això.
0: Sí, sí. Sempre diem... ha estat un error tècnic... Quan fallen les coses, pobra, només reben. I avui deixa'm felicitar-lo, que ha fet molt bona tasca. No. Com també s'ha fet molt bona feina a Omoda Jaeco, eh? Tornen els dies del drac, sí. A Omoda Jaeco. Són els dies per estalviar. Del 11 al 26 de setembre, ja ha començat, aquests dies del drac. És una oportunitat llegendària per estalviar-te fins a 15.950 euros en tota la gamma.
2: Nosaltres també, suposo.
0: Omoda Jaeco. Com?
2: Nosaltres també.
0: Sí, qualsevol persona. Et pots estalviar, no és conya, et pots estalviar fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco.
2: Que no et paguin per portar-te el cotxe.
0: I no pagues fins al 2027. O sigui, t'estalvies, te'l quedes ara i no pagues fins al 2027. Uf, ja amb l'estalvi
2: inclòs. I són
0: guapos,
2: eh?
0: Són xulos. Sí, sí, sí. Bona tecnologia, Omoda Jaeco.
2: Guapos, guapos.
0: Consulteu les condicions que estan subjectes a finançament, però us podeu estalviar fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco. En els dies del drac. Tornen els dies per estalviar. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
3: Aquí no sona, no sí. Sona el drac. Sí. Ahir el Barça juga recurs. Que... Estava una mica fònic. El Barça juga recurs.
4: De cantar gols, de cantar gols.
0: Nosaltres el vam enregistrar quan no estava fònic nosaltres, el drac. Sí, sí, sí. Mira. Ja. Veus que no és el drac, de veritat.
3: Alerta. Hauré de parlar amb els del Barça juga recurs, sí. Perquè home, això és una altra cosa.
4: El del Superesports també està molt bé, de drac, que també el vaig sentir.
0: També t'agrada?
4: Sí.
0: Val.
3: Què estava?
2: Xavi Puig també fa la drac. Crec que hauries de parlar
4: amb un artista.
0: Per què? Per fer què? Per alguna cosa.
2: Home... Hi ha gent que col·labori més amb aquestes falques que nosaltres.
0: No tens raó.
2: Estem fent a l'Índio aquí.
0: M'estàs proposant que fem un programa dins d'un Omoda Jaeco, fem voltes per Barcelona.
2: Fem una volteta.
4: I anant fins a
0: Obramat.
4: L'altre somni de Fernando i Lluís Carrasco.
2: I deu tenir un bon malatero, no?
0: Clar, sí.
2: Si hi ha una mica... Sacs de Portland,
0: Tuchana... Cap a casa.
3: Si hi ha una mica de pessebre...
0: Sou molt bons. Bé, hem de sentir la porta... que acaba de parlar després del sopar que dèieu ara que ha fet amb Mendes...
4: Sí, amb Mendes, Deco i el propi Laporta i amb Alejandro també.
0: Alejandro Sabarri estava
4: també per allà.
0: Però, un titular d'Antoni Gordon. Vull dir, jo què sé, ha explicat coses xules, que no es creia que el Barça el volia fitxar fins que el truca Flick el mes de juny, que sí que està una mica obsessionat amb el gol, però que no és una cosa que ara mateix que el frustri o que el tingui cap ficat, sinó que li ve de gust fer un golet i que ha al·lucinat amb Pedri. I amb què? M'ha fet gràcia que diu, és que aquí fots una mala passada als entrenaments i te la tornen bé.
5: Envies un maló i te'l paren.
0: Tu imagina't el que veia Newcastle, amb tots els meus respectes.
3: No, segur que està disfrutant moltíssim. La veritat és que és un perfil de jugador que és un tresor per un vestidor, per un equip. El que més m'ha agradat de l'entrevista és que l'he vist com me l'imaginava jugant. O sigui, ja quan el veus com a jugador, ja el veus prudent, el veus educat, el veus intel·ligent, i així m'ha semblat també a l'entrevista. Un jugador que, en principi, ell d'un perfil baix, i això s'agraeix molt en un vestidor quan té la qualitat que té, perquè ja ho estem veient també, li està faltant el gol, sí, n'haurà de marcar més, sens dubte, arribaran, no en tinc cap tipus de dubte, i em sembla que és un jugador molt útil, i que segur que amb aquest tarannà, tal com l'hem vist ara parlant amb vosaltres, doncs entrarà molt bé el vestidor i d'aquells jugadors que suma i que no genera cap tipus de conflicte, tot el contrari, no?
4: Sobretot una cosa que per mi destira l'entrevista, que és la il·lusió que li fa jugar al Barça. És a dir, que ho vam notar, ens va estranyar i quan juga al Barça Newcastle, que fa aquella declaració de dir que l'han meravellat amb aquest equip, quin futbol, no havia jugat contra un equip, i que quan el Barça hi va... i el va buscar i diu avui, quan Flick em truca, veig que això va de debò, i diu, afegeix, encara que hagués estat una altra persona que no fos Flick, també hauria dit que sí.
0: El Barça, no?
4: La il·lusió que li feia amb aquest futbolista venir al Barça i encaixar i adaptar-se al Barça i jugar amb aquests jugadors. Després li anirà bé, li anirà malament, i sentim moltes vegades allò de no, era un somni venir al Barça, però en aquest cas en transmet al futbolista, sí, al jugador, sí, que estava il·lusionat i que, vaja, que realment ho sent així ara mateix, que és com la gran oportunitat de la seva vida.
0: I la voluntat d'aprendre català també diu, sí, sí, molt, sí, d'ell, encara que porti només 3 classes, perquè evidentment viatges, futbol, partit, recuperació, però bueno, està intentant aprendre.
5: El dia de la presentació ja va parlar en català.
0: Sí, sí,
5: en català i
0: està fent lessons.
5: I va respondre
4: quan tu
5: vens
4: amb aquestes ganes, és més fàcil caure de peu, sí, quan tu hi poses aquestes ganes i aquesta entrega i aquesta predisposició.
2: Que tingui l'aval de Flick és molt, eh?
0: Clar, clar.
2: Que tingui l'aval de Flick és molt, perquè pot ser un fitxatge de direcció esportiva, perquè és veritat que té bon perfil, i ha destacat, va fer 10 gols a la Champions, però si Flick està per la borda del fitxatge, això és molt. Jo estic desitjant que faci un golet.
0: Sí, jo també.
2: Perquè és veritat que és molt pancaire, molt treballador, molt disciplinat, li dona molt a l'equip, i no ha fet el gol. I en canvi l'altre, que és una mica més dropo, saps que està com més allò... Hi ha dies que està focus i dies que no està focus, com, sí, diu, sí, Flick, però...
0: Valiga Balaga, és Valiga Balaga. Caram Karim és Valiga Balaga.
5: Ahir hi ha una jugada... Tres,
2: hi ha
5: una jugada...
2: 60, un gol cada 60...
5: Sí, ahir hi ha pràcticament un 2-1 que té Rafinha per donar-li a Gordon, uh-huh, i prefereix acabar la jugada, sí, sí, i...
0: Gordon li diu, hòstia,
5: la tenia clara aquella.
0: Estic aquí,
5: sí,
0: aquí,
4: per Gordon. I ho comentàvem ahir, ara que diu això el Fernando, que Flick diu, quan està concentrat, que li pregunten per a Deiem i la roda de premsa a Flick, i diu, quan està, posa aquest...
2: Sí, sí, estava focalitzant.
4: Estaríeix de dir, quan està ell posat en el partit, és molt bo, però li posa de dir, però ha d'estar concentrat, no s'ha de relaxar...
5: I aquí, amb això que estàs explicant, sap, hi ha una de les claus per mi, que fa que Flick, jo crec que encara consideri a Deiem, tot i els dos gols que porta, com un revulsiu.
0: Sí, sí.
5: I a l'altre com un element molt important del seu 11 titular en aquests moments. O sigui, jo crec que... És a dir, Gordon, tu el veus al camp i penses, jo en aquest tio, si li dono les claus de casa...
0: No et roba.
5: Durant 2 dies, quan jo arribi, tot
4: la
5: estarà al seu
4: impecable.
5: Lloc. Amb Adeyemi penses, sí, sí, bueno, el sofà estarà a la banyera.
2: Ah? Sí, és que hi ha sofà.
3: A lo millor la nevera també estarà plena de tot, eh?
5: De tot,
3: quina,
5: sí,
3: sort. Que
5: però el de Gordon t'imagines les llaunes amb les llaunes, tot adequat, tot ordenat, i en canvi te l'imagines plena la d'Adeyemi, però clar, t'imagines un delta baix.
2: Hi ha un factor també important, que és que se'l va fitxar abans del Mundial.
0: Sí, sí, el maig-juny va ser allò...
2: I va arribar a semis amb Anglaterra. Diria que va ser important el dia de la semi...
0: Marca.
5: Va marcar.
0: Ell marca el 0-1 i després Messi ho remunta.
5: Bueno, és que comença mal, jo crec que comença malament el Mundial. Està per, els dos primers partits per mi està per sota de Rashford. Rashford, com que aconsegueix sortir un dia de revulsiu i ho fa bé, es queda com a titular. Aquell dia juga malament i a partir d'allà sempre juga Gordon i Gordon millora i acaba sent important als partits, no? Més enllà de la broma, és que realment és això, és a dir, quan escoltes a Deco explicar els motius pels quals el fitxen i t'explica allò de que van detectar que sense Rafinha l'equip perdia l'energia i la pressió, doncs al final t'adones que efectivament, com sospitàvem, és un fitxatge pensat. O sigui, no surts de casa un bon dia i dius, mira, fitxo el primer que em passi per davant. No, anem a buscar exactament què necessitem i fitxem això, no? Un fitxatge pensat, un fitxatge meditat, un fitxatge estudiat, i realment... Ja dir una cosa, li ha faltat el gol, ha tingut per fer-los, però tret d'ahir, que potser va estar una mica més tímid ofensivament, no sé si la sensació de que com que la gespa estava com estava, que no li corria prou la bola quan encarava i al final... Però és un jugador que s'equivoca poc, no? Mm. És a dir, és important equivocar-te poc el dia que no estàs fi. Però clar, és veritat que se li demana gols i tal, jo crec que fins ara... A mi la sensació que m'ha deixat és de jugador important, a mi m'encanta, la veritat m'encanta.
2: Sí, sí. El que diuen és que és un tio que és valora molt, que és molt associatiu quan arriba a l'àrea.
0: Mm. Bueno, mira l'assistència Fermín que li han posat.
2: En lloc de ser xupon, combina amb el company, mira, a part de mirar la porteria, mira el que té al costat, s'ofereix, i crec que això és important.
0: I li agrada Gentleman, la sèrie de Netflix. Sí, bona senyor. Sèrie, eh? Està mirant, ens ha dit.
3: Sí. I l'he vist encara.
0: Jo l'he de veure, perquè
2: he vist
0: ara,
2: i està bé, ara m'ha picat.
5: I el que ha transmès en tota l'entrevista... és una admiració brutal pel Barça.
0: Sí, sí, el que deia el Roger. Sí, sí.
5: I la il·lusió és a dir...
0: Des de petit.
5: Té 25 anys, ve de la Premier. O sigui, no...
0: La frase de... Tenia una, recordo una samarreta amb 5-6 anys, sembla... no tenia ni número ni dorsal, perquè no teníem calés, però tenia la samarreta al Barça. No?
5: Sembla que l'hagis fitxat de la Lliga eslovena.
0: No,
5: que s'hagi presentat aquí amb el Premier del Barça. Ve de la Premier, del Newcastle, ha jugat Champions, i haver fet 10 gols a la Champions.
0: Mira,
5: vull dir que...
0: ara que dius això, el Roger ha volgut preguntar avui a Newcastle com l'estan veient en aquest inici de temporada amb el Barça, Anthony Gordon. Què en diuen, Roger, allà?
4: Doncs mira, coses interessants. Per exemple, que no havien vist aquest nivell de Gordon perquè creuen a Newcastle Newcastle, que el jugador sentia que l'equip se li quedava petit. Ens ho diu el Chris Bogue, de The Athletic, periodista que segueix a l'equip de les Garses.
1: So with Anthony Gordon, I think there was always an expectation.
6: Amb l'Anthony Gordon, crec que els qui el veiem jugar sempre teníem l'expectativa que, si el posaves en un equip millor, amb millors jugadors brillaria. Perquè crec que part del problema amb Anthony Gordon aquí era la motivació. Al Newcastle, de vegades, tenies la sensació que només apareixia en les grans ocasions. Però en els típics partits d'entre setmana contra un rival suposadament inferior, el seu nivell de motivació baixava. Potser sona dur, però crec que senzillament és la realitat. Sempre hi havia la sensació, no que estigués de pas, sinó que tenia la intenció de marxar a un club més gran i que feia servir el Newcastle per progressar i poder estar en el futur amb els millors jugadors del món. El simple fet d'estar en un equip tan ofensiu com el Barça, tenir tant la pilota, crear perill contínuament, l'obliga a rendir, perquè cada partit és transcendental.
1: Wants to perform on the big stage because every match Barcelona is so huge.
4: Doncs, per tant, una reflexió interessant, que creuen que li faltava un punt de motivació contra determinats equips a Anthony Gordon i que ell ja tenia en ment el fet de poder fer el salt a un equip més gran. Vaja, el que dèiem, que se li quedava una mica petit al Newcastle. En tot cas, en Chris veu un upgrade en Gordon, no dit en català, creu que ha fet un pas endavant amb el seu fitxatge pel Barça.
1: The back heel flick, so that was different.
6: El toc d'esperó que li vaig veure sí que em va sorprendre. Al Newcastle no havíem vist massa detalls com aquest. La seva tècnica no sempre apareixia i ara és possible que hagi sortit a la llum. Sens dubte hi ha hagut una millora en ell i de moment està a l'alçada del repte. Crec que el Mundial va guanyar molta confiança a les fases eliminatòries i pel fet d'estar sota els focus. És un jugador a qui li agrada la responsabilitat, està sota pressió, i a Newcastle només en tenia fins a cert punt. La temporada passada, quan el Newcastle va passar dificultats, ell no va rendir aquest nivell. Això el Barça no t'ho pots permetre. A més, el fet d'estar en aquesta davantera tan exuberant, jugant a l'atac i dominant la pilota tota l'estona, li ha provat. Ha acceptat aquest paper, aquesta responsabilitat, i realment ha fet un pas endavant. Així que entenc que ha tingut un gran impacte. El fet diferencial de moment és la regularitat, rendir de manera constant. Aquesta és la diferència respecte a la seva etapa al Newcastle.
1: I think it's about consistency and delivering on a regular basis. That's the difference you see from his time at Newcastle.
0: Per tant, també hem vist, no?, aquesta millora de Gordon des del Newcastle, que avui per serà palmat 4-1 amb el Leeds.
4: Més regularitat en els partits, és a dir, que aquí rendeix, com a mínim, en aquest inici de temporada, i que allà anava una mica més, era una mica més selectiu. En els partits grans apareixia més, en els altres li faltava un punt de motivació.
0: Gran Gordon, avui protagonista del Tu Diràs. Evidentment, a les xarxes teniu alguns clips dels millors moments d'aquesta entrevista que podeu recuperar tant a l'Instagram d'Esport RAC1 com a X Esport RAC1. A veure, més coses, va. Anem a la porta de declaracions fresques d'aquesta nit i també un tastet de l'entrevista que ha fet Rodri a Mundo Deportivo. Ha parlat també a La Vanguardia, però tenim declaracions de les de Mundo Deportivo, que ja hi ha un avançament al web de Mundo Deportivo. De la porta, amb què ens quedem, Pintanel?
7: Doncs estàvem parlant abans d'aquesta campanya de Lamine Yamal. Diu Joan Laporta que li sembla molt bé aquesta campanya que fa el davanter de Rocafonda per guanyar la pilota d'or.
8: I tant que sí, perquè altres també l'estan fent, per ells, i el món ha canviat una mica, i aquests joves són molt descomplexats, molt desenfadats, i un és ell i que ha fet més mèrits, perquè no ens oblidem que la pilota d'or és mèrits de tota una temporada, i el Lamine ha fet més que mèrits, a part del seu talent individual, ell ha fet també mèrits col·lectius, i això que vaja, que fan crítiques perquè el Lamine ha dit d'alguna manera ha fet campanya per ell mateix, tampoc he vist aquestes crítiques quan hi ha hagut altres jugadors que la fan per ell mateix.
7: Missatge de Laporta. Explicava el SAP al principi del programa. Demà UEFA decidirà la final del 2029, Spotify Camp Nou o Wembley. Tot apunta a que el Camp Nou té moltes opcions de ser escollit. Laporta en parla també d'això.
8: Ojalá se dé ya por fin la confirmación de que podríamos organizar la final de la Champions, pero aquí entonces se ha de trabajar muy mucho para que todos los accesos al estadio y la modificación del Plan General Metropolitano pues sea una realidad y podamos pues tener el campo en las condiciones apropiadas para organizar una final de este nivel.
0: A ver si l'Ajuntament es posa les piles o l'IMAC o qui sigui, no?
4: Sempre que ha parlat d'aquesta final ha apretat l'Ajuntament amb això, amb l'entorn de l'estadi, els accessos que s'hauran d'accelerar.
0: Important. Queden dos anys i mig per la final de la Champions 2029.
4: Sempre parla d'això.
0: En dos anys i mig ha d'estar l'estadi acabadíssim i l'entorn també. No? Pensa que aquella final de la Champions serà una prova brutal pel Mundial de Futbol 2030, que hi haurà també i que el Camp Nou ha de ser protagonista.
5: A la Champions, per exemple, només hem d'intentar controlar una situació.
0: El Madrid.
5: És l'únic.
0: Va. I Lamine tindrà 22 anys, com deia jo abans, el 2029. Vull dir que plenitud de la seva carrera.
5: I tal, però,
0: si no ho està ara. Alguna cosa més de Laporta?
5: No, l'última. No arriscar més del compte.
7: Elogiant el president Joan Laporta, Rodri.
8: Un tío muy, muy sensato, muy maduro. Es un líder. Vamos, estamos encantados con él. Es que el otro día se sale en cada partido, y está además... Dicen que no está al 100%, no sé qué pasará cuando esté al 100%, pero la verdad es que está jugando a un grandísimo nivel. Y que sea tan compañero, porque yo ya tengo algún otro ejemplo con él de que ha mostrado su compañerismo. I vaja, és admirable.
0: Assistència brutal de Joan Laporta, perquè ara volíem sentir Rodri, l'avançament que fa Mundo Deportivo. Què destaquem, Pindarell?
7: Mira, ha parlat de la Champions, un dels temes també dels que hem estat parlant aquesta nit. Diu el migcampista que va fitxar pel Barça, entre altres coses, per poder conquerir aquest títol. Això sí, amb missatge, assegura que guanyar la Champions és possible, però no creu que el Barça sigui favorit.
9: O sea, evidentemente veo que es un título factible y es, por así decirlo, ese pasito que nos queda, ¿no? Para realmente consolidarse y demostrarle a Europa que el equipo que somos. A partir de ahí, no creo que seamos favoritos. O sea, hay que entender de dónde venimos, hay que entender lo que se necesita para ser campeón. Y este equipo necesita todavía pulir varias cosas para ser campeón.
7: Demà tota l'entrevista sencera a Mundo Deportivo i interessant quins són els detalls que creu Rodri que necessita el Barça per ser campió de la Champions.
9: Son controlar esos momentos que son diferenciales para una eliminatoria, cuando vengan las eliminatorias importantes. Las rojas, los penaltis, el quizás conceder más de lo que toca, todo eso son cosas que determinan si pasas o no pasas. Entonces... vale más quizás no ser tan buenos ofensivamente y ser más constantes y más sólidos, y los equipos que han sido capaces de ganar te lo han demostrado, así que es el margen que tenemos de mejora y estoy seguro, pero es que eso también va ligado con la experiencia, yo siempre lo he dicho, o sea, antes de ganar tienes que perder y tienes que aprender, y los que hemos sido capaces de ganar cosas importantes lo sabemos, ¿no? Nunca hemos ganado. Yo he jugado no sé cuántas veces Champions hasta que la hemos sido capaces de ganar. Así que en esa experiencia entiendo que hay un aprendizaje y entiendo que los jugadores van aprendiendo año a año.
0: És que tu el sents i penses...
5: Suposo que ara, escoltant això, entenem el nivell de millora que suposa l'entrada d'un futbolista així en un vestidor, no? Ho entenem més enllà del que faci el camp.
0: És que abans d'una semis, tu el veus xerrar al vestidor i penses, buah, aquí estem tranquils.
5: Hi ha una cosa que no hem sentit aquí que ha dit... Jo l'he escoltat, que ha dit, que és una gran veritat. La Champions, que ho han dit tantes vegades, la Champions no
7: la
5: és una
7: millor
5: competició que la guanyi el millor. Mm-hmm. És una competició de moments. Clar, hi ha una cosa, Rodri, que t'haig de dir lamentablement. Fins ara, sempre que han guanyat la Champions, ho han fet perquè hem estat els millors i hem guanyat també la Lliga. El Barça no ha estat capaç de controlar els moments de la Champions sense ser el millor a la Lliga.
2: Jo he flipat perquè la veritat és que és un tio que, a part de l'experiència...
0: Què éreu, tu i el Torelló?
2: Sí, i és que parla molt bé.
5: Molt bé.
2: Molt bé, intueixo que la seva formació acadèmica també té la seva part de influència en això. És a dir, un tio que ha estudiat, que segur que ha hagut de parlar en públic, de parlar davant de professors, que l'han avaluat, i s'explica molt bé. I crec que dintre d'aquest, com et diria, aquest ambient molt eufòric, perquè el Barça està acompanyant amb els resultats, amb el joc, amb les golejades, crec que va haver algú que posi els peus a terra, també per dir, nanos, que venim d'on venim. Venim d'on venim, què vol dir? Que l'eliminatòria amb el Inter fa 6 gols, però et fan 7. Que ho tens guanyat allà i et dona per no contemporitzar i en una contra t'empaten i et porten a la pròrroga. O que la temporada passada amb l'Atlético de Madrid, a l'anada i a la tornada, hi ha expulsions de centrals del Barça. Pel que sigui, perquè el Xolo t'ha agafat el número en aquest sentit. I no és el primer cop que hi ha expulsions de centrals del Barça en eliminatòries europees. Llavors, crec que aquesta veu va bé sentir-la, perquè no ho diu un qualsevol. Que nosaltres podem opinar i tenim, saps, la nostra opinió i de vegades encertem algun cop. És que t'ho diu un pilotador, guanyador del Mundial, guanyador d'una Eurocopa, guanyador de la Champions amb gol seu, un tio que era el home al mig del camp de Pep Guardiola. vol dir que és algú. I crec que està bé perquè amb gent com Rodri, el Barça sí que pot donar aquest pas, però cal sentir-lo. Cal sentir-lo, i us dic que, a part de parlar d'això, parla de més coses. Bueno, diu que va ser molt difícil dir-li que no al Madrid.
0: I que va trucar Mourinho, no? Demà
2: que,
0: publicat.
2: Que també. Quan va prendre la decisió, ell agafa el telèfon i truca a Mourinho perquè es va, el tracte que tenia amb ell va ser magnífic i excepcional. I crec que dintre de tot, bueno, et parla d'una mica de fair play, des del punt de que ve al Barça, no? Que això està bé, escolta, mira, me'n vaig al Barça. Però bueno, que dintre de tot també contribueix a que no sigui tot una tangana contínua entre Barça...
5: Amb molta naturalitat, Madrid, no? És a dir, tenia l'oferta del Madrid, em van intentar fitxar, vam tenir converses, no ens vam posar d'acord, vaig entendre que la millor opció era el Barça, i així els vaig comunicar i els vaig donar les gràcies.
2: Ell diu que el seu... O sigui, el que més prima és el tema, no és tant de números, aquí vam interpretar que parlava que no era tant de xifres, de diners,

0: Ja toca facturar amb Verifacto. Entra a facturadirecta.com i comença gratis.
1: Crec que té moltíssima raó. Crec que a vegades quan estem escoltant a jugadors tan joves del Barça tenim la sensació, no, de dir que són... La gràcia és que són entremaliats, que tenen aquest... que són descarats també a l'hora de parlar, però que els falta aquest puntet, que parla el germà petit, i que en canvi ara qui hem escoltat en aquestes declaracions és el germà gran, que és el que ja sap de què va tot això.
2: El que li va dir
1: amb
2: l'assegurada
1: amb la que parla d'ahir, no?
3: Ja la ganaràs.
1: Que us explicaré com es fa això, no?
4: I una de les coses que li transmet Flick quan parla amb Rodri és precisament l'experiència. És a dir, tinc un equip molt jove, però necessito un tio com tu. I escoltant a Rodri queda clar el que pot aportar.
3: Tu has destacat el Barça aquest any en moltes transmissions del Barça Jugar RAC1, que la banda esquerra ha millorat molt, però Rodri també és l'altre element, no?, que explica el joc del Barça i les golejades que estem veient i el control en molts moments, no, Marc?
5: Sí, jo sens dubte. Jo crec que per això, en línia del que també s'està dient a la taula, és que jo crec que Rodri pot acabar de que els companys es convencin de que ha de passar per la possessió. O sigui, sempre hi ha un dilema, no?, quan estàs jugant, de dir anem cap a vertical, anem cap a atacar, o anem a tenir la pilota.
3: Clar,
5: clar, quan tens els jugadors amb el talent que tenen, especialment els davanters, Rafinha, Lamine eren els grans exponents, però també Pedri al final, quan veu línies de passada, doncs què fem? Tirem cap endavant o tirem cap a la possessió? Home, cap endavant crec que puc generar una ocasió. No, l'hem de tenir. Bueno, aquest escollir cap on tirem cap un costat o cap a l'altre, de vegades de les coses més difícils. L'entrenador pot dir moltes vegades que tinguem pausa, però quan estem al terreny de joc, de vegades ens envalentonem. Doncs clar, tenir Pedri ja aixecava els braços, però clar, la veu li donava per el que li donava. Jo crec que la de Rodri encara és més alta, més grossa la veu, i farà que en aquests moments de dubte, i això és el que parlava ell, i parlàveu tots d'aquests moments de la Champions, que són delicats, que dius, ostres, què fem? Anem a marcar-ne un més o anem a no concedir? Doncs que hi haurà una veu autoritzada, que és la de Rodri, que més enllà del que facin en el terreny de joc, doncs que jo crec que farà que pesi més aquest punt de paciència. Al final, ell va guanyar la Champions amb el City de Pep Guardiola, que tots sabem l'ofensiu que és, però que la Champions que la van guanyar jugant amb 5 centrals. Sí, sí. O sigui, Pep, per guanyar la Champions, va fer jugar 5 centrals i Rodri. I seguia sent ofensiu, i seguia sent atacant, i el que vulguis, però va entendre, o al final va aconseguir, de dir, guanyo la Champions quan també em protegeixo una mica darrere i tinc aquesta prudència, que és el que deia ara Rodri, podem atacar, està molt bé, tenir rock and roll, però de vegades va de no concedir-ne un d'aquests gols.
6: També us diré una cosa, contra pronòstic.
3: Molt ràpid, que hem d'anar tancant, sí.
6: Jo li he preguntat per la línia avançada de Flick, que crec que s'ha modulat també, i ell fa una explicació tàctica brutal que diu, no, sí, és molt difícil superar això. Diu, perquè a nosaltres, amb el City, ens ho feia el Liverpool de Klopp. També crec que té una mica truquillo, perquè gairebé sempre li guanyaven, almenys les lligues. Però diu que quan hi ha tios que volen pressionar, que tenen cames, que mosseguen i que et fan el cap molt petit, trobar el timing perfecte de passada, desmarcada...
3: I no entren fora de joc, és no és tan fàcil.
6: És molt complicat. Potser alguna filtres, però que en perds moltes. I si la perds tu, vol dir que la recupera el rival.
3: A veure, hi ha el Broc per aquí. Voleu fer secció avui o no? Per tancar tot.
7: Bona nit.
3: Hola, bona nit.
7: No, és que venim de Rodri, d'excel·lència, i ara entrem a...
3: Venim de Rodri i Gordo.
8: Sí, m'ha recordat que ho has anunciat l'altre dia.
7: Bueno, no vaig anunciar, però...
6: Avui ha vingut amb l'ordinador, s'ho ha currat una mica.
3: Avui...
7: No, perquè Figo...
6: Posa't l'iPhone a l'ordinador...
7: Figo no necessitava res. Figo anava sol, saps? En canvi, el senyor d'avui necessita una espècie de...
1: Portes mandanga bona o no?
7: Porto la millor droga que podeu.
3: Per la gent que no ho sàpiga, els dilluns tanquem la tertúlia amb una secció que es diu Pel Broc Gros.

0: de l'ou, ara.
1: Pel broc gros.
2: De l'ou. És cert que vaig fer un mini-spoiler la setmana passada,
3: sí.
2: Perquè vaig dir que amb els calés que van guanyar de Figo vam invertir la pasta en Overmars i en Emmanuel Petit.
3: I avui parlaràs de...
2: Emmanuel Petit.
3: Emmanuel Petit.
2: Sí, perquè Overmars, diguéssim, que va venir amb certes ja dificultats físiques i
3: que... Sembla que tenia dos pebrots per presentar-te aquí a venir a parlar d'Emmanuel Petit després d'haver fet una discussió sobre Rodri.
2: Però no, per això estava escoltant. Està parlant de Rodri, està parlant de l'excel·lència.
4: I amb el mig del camp del Barçara.
3: Si haguessis tingut una mica de dignitat, David, t'haguessis aixecat.
2: No, perquè...

0: La
1: gent se n'havia de dormir millor, perquè pensarà...
0: Amb l'ordinador plegant-lo.
1: Hem tingut aquest tipus de personatges al Barça.
2: Que bé que estem, ara, que bé que estem.
1: I afortunadament no els tenim.
0: Quina evolució, no? Llavors, a veure, per la gent que no recordi, no sé, qui és Emmanuel Petit?
1: Clar, és que ara venim cap aquí pensava, hi ha gent jove que no sabrà qui és Emmanuel Petit, que és un jugador que va venir al Barça l'any 2000, a l'estiu del 2000, i que tenia un aspecte físic com bastant d'actor porno francès dels 90.
0: No sé, eh?
1: Sí, perquè, de fet, el paio, ara parlarem, va escriure un llibre autobiogràfic confessant que era addicte al sexe, que havia participat en tot tipus de festes, orgies i, en fi, i trobades sexuals.
3: No ho sabia, això.
4: No ho sabia.
0: És que aquest informe a Gaspar no li
1: va arribar.
0: No li va arribar.
1: No, perquè, a més, Emmanuel Petit costa 15 milions d'euros de l'època.
3: De l'època, sí.
1: Que en aquella època era una pasta.
3: Sí, sí, clar, clar.
1: Que ara serien 26 milions. Ho he buscat perquè amb inflació i històries arribaria a 26 milions. I juga 38 partits en total.
3: No fotis.
1: 24 com a titular. És a dir, que els números de Petit són bastant fluixos.
3: Això què dura? Un any o dos? Dura?
1: Un any, és una temporada. A més, ell acaba molt malament amb Llorenç Serra Ferrer, que era l'entrenador d'aquella època.
4: No, és que aquella època, eh?
3: Aquella època.
4: Són partits,
3: aquella època.
1: El Generalíssimo, com se'l coneixia, Serra Ferrer. I que ell ningú el va avisar d'on venia. Perquè, clar, el Barça en aquella època era un Barça complicat. Era Van Gaal, Joan Gaspar, etc. No? I aleshores és molt interessant perquè ell es lesiona molt en aquella temporada, té diverses lesions musculars que jo atribueixo clarament a l'èxit de França. Ell ve de guanyar el Mundial i l'Eurocopa.
4: Sent
1: titular. I era un bon jugador.
0: Vaig veure la final del Mundial, la que guanyen a Brasil.
4: A la final marca el tercer gol.
1: Sí, és que era un bon jugador. O sigui, aquí està el tema, que no era una tolla. O sigui, era un tio que era bo. L'Arsenal, venia de l'Arsenal, havia jugat bé.
3: Molt.
1: I aleshores, en el llibre aquest, que es diu A flor de pell, que és una autobiografia que recomano efusivament, perquè només parla de coses que ens interessen d'aquest tipus.
0: Que no és futbol.
1: Que no és futbol.
3: Sex and drugs and rock and roll.
1: Ella explica... No, és que jo després del Mundial m'ho vaig follar tot.
3: Va.
1: Sí. Anava... Ho explica tal qual, eh? No ho invento. Anava a festes a iots on només hi havia models i cocaïna. Diu, no vaig prendre cocaïna. Això ens ho creiem o no, però de les models no diu res, amb la qual és evident que les models alguna cosa va haver-hi.
3: Desconeixia tot aquest capítol.
1: No sabies això.
0: Va caure fins i tot el capità del barco.
3: Bueno, és que era un tio, perdona, era rosset amb cua, portava com una cua, era elegant, no?
1: Li deien cua de cavall per la cua del cabell.
3: Sí, sí.
1: Però jo...
0: No per l'altra.
1: Jo al final he pensat...
0: Si la cua està molt més a baix.
1: Els seguidors de l'Arsenal...
3: No,
1: els seguidors de l'Arsenal...
0: S'ha preparat,
1: No, sí, perquè els seguidors... És que la història... Jo vaig llegir el llibre, és fascinant, de veritat. Aleshores, els seguidors de l'Arsenal li deien The Porno Flick, que és com dir la pel·lícula porno, perquè com es deia Manuel...
3: Sí.
1: O sigui, l'edició de l'Arsenal, diguéssim, que creativament tampoc és que fos res de l'altre món, però va associar Manuel a porno i amb el seu aspecte físic, que evidentment convidava a pensar... En el típic actor secundari, eh? No era l'estrella... No era l'estrella porno, no era Rocco Siffredi. Era el típic que apareixia d'alguna escena.
0: De la tercera escena.
1: Sí, sí.
3: M'estàs dient que el seu cognom no feia al·lusió.
1: Això no ho sé.
3: Val.
1: Això no ho sé, però evidentment...
0: Va
1: tenir una vida... Però, conyes a banda, jo és un tio que detesto...
3: Per què?
1: Perquè és la típica parella ressentida perquè no va triomfar el Barça i aleshores ha carregat sistemàticament contra el Barça, quan el Barça l'ha oblidat. És a dir, nosaltres vam oblidar. És un tio que no vam recordar mai. Però ell, des del llibre i després del llibre, ha anat recordant sistemàticament coses que van passar al vestidor.
3: A veure, sí.
1: I tenim talls de veu d'ell explicant, per exemple, que va patir racisme al vestidor del Barça.
3: A veure.
5: Je te dis que je pense que j'ai vécu.
6: Jo et diré el que penso i el que he viscut. Potser xocarà amb algunes persones, però vaig viure racisme al vestidor del Barça. De tant en tant, alguns jugadors, sobretot un jugador de qui no diré el nom, feien que em preguntés si realment estàvem en un vestidor de futbol.
5: Je me demandais si on était vraiment dans un vestiaire de foot, des fois.
1: És que hi fa un retrat del vestidor del Barça d'aquella època com una cosa, que hi havia un enfrontament entre catalans, holandesos, espanyols, que t'obligaven a parlar català. O sigui, ell ha arribat a dir que ell es va sentir totalment marginat al vestidor perquè hi havia jugadors al nucli català, que a més el nucli català era Guardiola, Xavi, Puyol... I poca cosa més, perquè no eren els tres jugadors, diguéssim...
4: Gabri, Sergi...
1: Sí, però Gabri dubto que arribi un xiu competit i li digui...
0: Sergi Barjuan.
3: Tampoc seria el perfil de...
1: Jo crec que ell apunta clarament, perquè després ha dit que amb Guardiola va tenir algun problema, però clar, o sigui, jo no recordo cap jugador d'aquella plantilla dels holandesos dient em van obligar a parlar català. No. Tenim un altre tall on ella explica això del català.
7: J'ai pas du tout aimé
6: No m'agradava gens l'ambient al vestidor i aquesta pressió constant d'imposar parlar el català. Sé que probablement molestarà els catalans, però el Barça encara està a Espanya i jo tot plegat no ho entenia. És com si demà fitxés amb un club cors i em diguessin: per la resta de la teva vida parlaràs cors i no pas francès.
7: Chaque interview tu parles en cors, tu parles pas en français, quoi, tu vois.
1: Però jo és l'únic jugador de la història del Barça.
8: Quan ho diu, això?
1: Això és després de treure el llibre.
8: Després del llibre.
1: Ell fa diverses entrevistes a ràdios.
3: Fa molt que l'ha tret el llibre, o no?
1: El va tret el 2008, el llibre.
3: Ah, val, val.
1: Però ell ha seguit, eh? No penses que és de la promoció del llibre, sinó que encara la gent li pregunta...
9: Si cada cop té l'oportunitat, envia un missatge.
1: Que és un rabiós, que és un tio que a més, la cara d'imbècil la té. O sigui, això sempre l'ha tingut, eh? Petit tenia, era com desagradable. El veies a la banqueta, perquè no jugava mai titular, i tenia aquella cara com de d'ensumar merdes. Ja m'entenem.
3: Ho entenem, sí, perfectament.
1: Aleshores, ell no triomfa al Barça perquè, a més... on anava jo abans, ell ve, es lesiona sovint i és perquè ha tingut una vida post-mundial i post-Eurocopa, diguéssim, alegre i muscularment jo crec que això ho acusa.
3: Pubis.
1: I sí, Llorenç Rafarrer cert que el fa jugar en posicions, ell això diu, que el fa jugar de posicions que no li anaven bé i aleshores que té aquesta guerra.
9: Una mica sí,
1: Sí, no? El va fer jugar de central.
9: Perquè crec que no tenien cap química i l'altre també anava a burxar-lo.
3: I he vist que se'n va al Chelsea...
1: Per 11 quilos. El venen al Chelsea per 11 quilos.
3: I dura 4 anys i es retira.
1: Perquè estava trencat.
3: Estava fos,
1: el 2005
3: es retira.
1: A veure, ell explica una anècdota, i amb això acabo, si voleu, que quan està a l'Arsenal, està en un hotel de concentració de l'Arsenal i coneix una noia i se la raspalla, amb perdó, a la sala de billars de l'hotel. No, com qui baixa al bar a prendre un cafè.
3: Tot això el llibre, eh? Es va buidar el llibre.
1: I aleshores es veu que l'endemà...
9: Però ell, tu tens el llibre?
1: Sí,
9: ja
1: el tinc.
9: Va,
1: està en francès,
3: Però, va, perdona la història, ell torna...
1: I aleshores ell, quan torna l'endemà de l'entrenament, diu, que el personal de l'hotel el rep amb una ovació. I és perquè el director de l'hotel li diu: hi ha càmeres a la sala de billars, tenim la gravació, i el felicita. I aleshores,
3: no es pot felicitar una cosa així.
1: O sigui, Petit és un fantasma.
8: S'hauria de veure quantes d'aquestes coses són certes, eh?
1: No. Totes, o sigui, tot per mi, tot és cert. I aleshores això demostra una mica perquè li deien cua de cavall.
3: Mai més es va tornar a jugar a billar en aquella taula.
1: No, clar, o sigui, el personal de l'hotel no. Sabia que...
9: Però has de retirar la taula.
1: Però ell havia triomfat, perquè clar, arribes a l'hotel i tothom t'està aplaudint, alguna cosa ja hauràs fet, dic jo, no sé.
9: No, va embocar segur.
3: Val.
9: T'he de dir... Era billar americà o francès?
1: Exacte, el francès, clarament. Si
9: era americà, va embocar més d'un cop.
3: Cuidado. Va, t'he de dir que has començat molt fort. Figo i aquest Petit que jo desconeixia.
1: Mira, jo ho diu més Petit que Figo, eh?
3: Sí?
1: Sí, jo Petit és un tio que
9: és fixació teva, eh?
1: Sí, és una, bueno, aquesta secció va d'això, va d'obsessions.
3: Sí.
1: Fílies.
3: Val, i fòbies.
1: Més fòbies que
9: al mercat francès tenim uns quants.
1: Sí. Però ara he de pensar a veure
8: què... Has posat el llistó molt alt.
1: Perquè he posat el llistó molt alt i ara qualsevol jugador que vingui ens sabrà poc perquè no trobarem aquestes
3: anècdotes. No tens clar què faràs dilluns vinent.
1: No.
3: Val, perfecte.
1: Aquest el tenia molt clar.
9: Jo crec que era un perfil per fer-lo per capítols, eh?
1: Sí, eh?
9: Sí, per mi, gastar 3 setmanetes
3: rellegeix el llibre.
1: No, però és com Crims de Carles Porta, que fa 10 capítols per un cas. Jo crec que eren 10 programes.
9: Crec que el Serra Ferrer no el tragava, perquè, entre altres coses, algun cop, quan feia la xerrada tàctica, ell mirava revistes del cor.
3: Mira.
9: I no es tapava.
4: Home,
1: és que a més...
9: Això es respecta, eh?
1: A més, ell diu que ve al Barça per la seva nòvia, aleshores.
9: La nòvia anava a les entrenos, quan encara eren oberts i nosaltres podíem estar allà.
1: Que va fer la segona part de 9 setmanes i media.
3: Ah, sí?
1: Sí, a França.
9: I va fer una pel·li que va tenir ser recorregut, no sé si la recordes, sobre uns jueus que fugen en un tren dels nazis, i crec que ja té un paper més o menys destacat en aquesta part.
1: Jo la recordo més per 9 setmanes i media 2.
9: Va, jo no l'he vist, no sé de què va.
1: No, doncs ja t'ho pots imaginar. Miquel Urk anant a...
9: De billar.
1: Sí.
9: A tres bandes.
1: De billar, exacte.
3: Boníssima la història. Dilluns que ve més. Gràcies, Broc.
1: Gràcies.
3: Magnífic. Adéu. Sant Pere Espintanel, Bernabéu, Fernando, descanseu. Bona nit. Vinga. Una pausa i ara sentirem Mourinho i Manolo González. Demà comença una nova jornada de Lliga amb un Rayo Espanyol i amb un Elx Real Madrid. RAC 1.
10: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
12: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
13: Doncs vés a Mr. D.
12: Mr. D?
13: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
14: Únic s'escriu amb H o sense H?
15: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
16: Aquest setembre vine a Robacrum a Magda i endú't el teu Magda sense esperes. Arribar i moldre.

0: aquest setembre només a Romakuruma.
1: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
2: Vuit minuts i la una de la matinada, recta final del programa d'avui. Per aquells que no heu saltat mai en paracaigudes ni heu fet la volta al món, pels que no heu demanat mai aquella cita o que al final no us veu dedicar al que us apassionava, si mai heu tingut tampoc un Honda Civic, encara hi sou a temps, perquè amb Honda ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i si no a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Aquest dimarts arrenca la sisena jornada de Lliga. A les 7, Rayo Vallecano Espanyol. A les 8, a la Alavés València. I a 9:45, Elx-Reial Madrid. Demà fem un superdimarts d'esports aquí a RAC1, amb la transmissió del Rayo Espanyol des de 6:45. Empalmarem amb l'Elx-Reial Madrid i quan acabi el partit farem el Tu diràs. D'aquest Elx-Madrid, avui José Mourinho, en la prèvia, Quim Salvador, hola, bona nit.
3: Bona nit,
2: ha dit que comença a estar tip de la premsa, ja.
3: Sí, sí, és la curiositat d'aquesta roda de premsa prèvia de José Mourinho, que, esclar, va tenir roda de premsa el cap de setmana, n'ha tingut avui, i també en tindrà el cap de setmana vinent, que hi ha derbi contra l'Atlètic de Madrid. Mm. Ell considera que està parlant massa en roda de premsa, perquè, esclar, cada partit n'hi ha de prèvia i de postmatch, i diu que ja n'està tip.
4: 6 ruedas de premsa en una setmana, yo soy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí, yo digo siempre la misma cosa, vosotros ya no tenéis más preguntas para hacerme. Si vosotros me decís próxima semana de 6 ahorramos una, yo trago aquí un picar y nos divertimos aquí en Boca.
2: Pica-pica, diu.
3: No sé si l'han acceptat el pica-pica. També ha dit que és feina i que s'ha de fer i ho fa, eh? Però que si per ell fos n'estalviaria alguna. Mourinho també ha tornat a parlar de Vinícius. Està content amb el brasiler, però li demana més.
4: Mejor versión es marcar. Obviamente asistir es importante, trabajar para el equipo es importante, muy importante. El trabajo del día a día, que también es importante y lo hace muy bien. Pero existe otro Vinicius, existe el Vinicius que ha eliminado el Benfica la temporada pasada. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
3: No és la primera vegada que li recorda l'eliminatòria amb el Benfica que ell entrenava al Benfica i no para de reclamar a Vinícius que marqui la diferència com ho va fer contra el seu Benfica la temporada
2: passada. És el dia de Cristiani, que va defensar el seu jugador i ara ha reculat, sí, és aquell.
3: I el tècnic portuguès, que avui estava més xiró i sorneguer del que és habitual, que ja es diu, ha acabat la roda de premsa l'eix així.
4: Muchas gracias. ¿Ninguna pregunta sobre los penaltis? No.
5: No.
3: Ja saps que a Madrid avui hi ha hagut xup-xup amb alguns penals que es van xiular en els partits d'ahir a la Lliga.
2: A Llevant, per exemple. Al Camp del Llevant.
3: Al Camp del Llevant, per exemple. A nivell esportiu, Mourinho ha repetit la convocatòria de dissabte contra el Rayo amb les baixes de Militao, Rodrigo i Mendy. Recordem que l'última sortida van ensopegar al Camp del Betis. Pel que fa a l'Elx, penúltim, amb només 2 punts, té la baixa del centrecampista Iago de Santiago i l'entrenador, que és Martín Anselmi, ha dit que vol plantar cara al Madrid dominant la pilota.
6: Evidentemente, sin lugar a dudas, hay mucha jerarquía en el bando de enfrente, donde son jugadores que si le dejas espacio o le dejas terreno para poder conquistar, lo van a hacer, porque tienen la jerarquía para hacerlo, por eso valen lo que valen y están donde están. Pero creo que nosotros, jugando en casa, tenemos que intentar tener la bola. Creo que la mejor forma de defendernos va a ser con la bola y tener mucha paciencia y mucha calma para construir cada ataque. Porque al final, cuando terminas perdiendo la bola rápido y se la das a ellos, estás más cerca de ser lastimado.
3: El partit començarà a 9:45 de la nit, el xiularà Jesús Gil Manzano amb Raúl Martín González al bar i el seguirem, com deies, en directe aquí a RAC1 amb en Damià López a l'estadi Martínez Valero.
2: A veure si el talismà té sort demà. Gràcies, Quim.
3: Fins ara.
2: Just abans de les 7, com dèiem, també en directe a RAC1, l'Espanyol visitarà el Rayo Vallecano, però a Butarque. Hola, Pau Bonastre, bona nit.
7: Hola, Aleix, bona nit. Sí, serà a Butarque, llevat que hi hagi un gir de guió d'última hora improbable, però el cas és que la Comunitat de Madrid ha aixecat aquest vespre la suspensió de l'estadi de Vallecas i, segons publica aquesta nit el diari Marca, el Rayo treballa contrarrellotge per intentar que demà es jugui a Vallecas, però, això sí, amb escasses opcions d'èxit. Insistim que és improbable perquè el marge de temps per canviar tota l'operativa logística de seguretat, etc., és molt just. Sigui a Vallecas o a Leganés, l'equip blanquiblau buscarà enllaçar la segona victòria consecutiva després de superar, recordem, Osasuna dissabte passat amb un doblet de Roberto 0-2. L'Espanyol, que és setè amb 8 punts, 2 victòries, 1 empat i 2 derrotes, i amb facetes per millorar. En parlava la prèvia el tècnic Manolo González.
8: Si volem ser un equip competitiu que sigui
5: que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors. Ens falta tot, defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, defensar la pilota aturada molt millor, fer la pilota aturada ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena. Hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
7: Un dels noms propis d'aquest inici de temporada de l'Espanyol és Roberto, que ja ha fet 5 gols i és un dels màxims golejadors de la Lliga. En aquest sentit, Manolo envia un missatge per treure-li pressió.
5: Si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols i és el potencial real que té, doncs l'any que ve estarà al Manchester City. O sigui, hem d'anar amb cura. O sigui, no és normal que un jugador, un davanter de primera edició, marqui a tots els partits i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys. Pam a pam, Roberto, perquè ara potser està a 2 partits o 3 que no marca i direm que Roberto està molt malament, no?
7: Sí, a l'Espanyol hi ha Roberto amb 5 gols, al Rayo hi ha Camello, que n'ha fet 6, Pichichi juntament amb Lamine Yamal, Rafinha i Mbappé. Els madrilenys van caure el cap de setmana 4-1 contra el Madrid i només han sumat una victòria fa 2 setmanes contra el Racing. L'Espanyol, que ha viatjat avui cap a Madrid, convocatòria de 23 futbolistes, els mateixos que van viatjar dissabte a Pamplona, a excepció de Jofre, que té molèsties al pubis i s'ha quedat a Barcelona. És una setmana intensa perquè divendres els blanquiblaus jugaran a casa contra l'Elx. Abans, però, contra el Rayo demà, el partit a les 7, des d'un quart d'hora abans de RAC1, amb arbitratge de Díaz de Mera, i al bar hi haurà Iglesias Villanueva.
2: L'Espanyol, el Madrid i també demà pendents de la prèvia de Hansi Flick, perquè el Barça jugarà dimecres, com ja sabeu, contra el Racing de Santander al Camp Nou a 9:15 de la nit. Per cert, amb previsió de pluja, també aquest dimecres a 9:15 de la nit al Camp Nou per tota la gent que hi vagi. Ja en parlarem demà. Gràcies, Bonastre.
7: Bona nit.
2: L'última pausa i de seguida tancarem el Tu diràs amb una persona que avui ha estat reconeguda per la ciutat de Barcelona. Pere Miró ha rebut avui la medalla d'or al mèrit esportiu de mans de l'alcalde Collboni i de seguida el sentirem aquí al Tu diràs.
1: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
8: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
9: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
10: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
11: El 29 de novembre, l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
12: Renoi.
13: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
14: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
1: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
2: La 1:00 de la matinada. Vinga, abans de tancar el Tu diràs, com dèiem, una conversa de 5 minuts que ha tingut el Saperes amb Pere Miró, que és un dels homes del dia, per aquesta medalla d'or al mèrit esportiu que li dona la ciutat de Barcelona. Roger, recorda'ns com ha anat aquest acte solemne amb molts protagonistes, no?
3: Sí.
2: A l'Ajuntament de Barcelona.
3: Un acte al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona, i et pots imaginar, ple vessar d'autoritats i de personalitats, el dia en què se li concedia aquesta medalla al mèrit esportiu de la ciutat a Pere Miró per aquests gairebé 30 anys dedicats al moviment olímpic. Hi ha hagut discursos també en aquest acte de l'alcalde Jaume Collboni, del Basté, que també doncs, li ha dedicat unes paraules a Pere Miró, Alejandro Blanco, president del COE, Thomas Bach, expresident també del COI, i després ja se li ha entregat aquesta medalla al mèrit esportiu a Pere Miró i ha dedicat unes paraules a tots els assistents. Després hi ha hagut una gran ovació per ell per reconèixer la seva tasca, com es dic, aquests gairebé 30 anys
15: treballant pel moviment olímpic.
2: Doncs després d'aquest acte, el Roger Saperas ha pogut agafar una estona al Pere Miró, que era l'home més buscat avui després d'aquesta medalla al mèrit esportiu, i ha pogut xerrar uns minutets amb ell.
15: Encara amb la medalla posada. Senyor Miró, què tal? Bona nit.
16: Bona nit, bona nit.
15: I moltes felicitats, fa patxoca, no?
16: Moltes gràcies. Bueno, com deia, mai no hagués pogut arribar a pensar, no?, rebre aquesta altíssima distinció, aquest guardó, de part de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, estic molt, molt, molt i molt agraït.
15: Què suposa per vostè aquest reconeixement?
16: Bueno, jo, Barcelona és una ciutat que sempre he portat al cor. He treballat moltíssims anys. He estat en els Jocs Olímpics, anteriorment en l'INEF, i ha sigut regidor d'aquest ajuntament durant un any. Per tant, és clar que la ciutat en la que has treballat tant temps pues et reconegui quelcom que amb tu mateix et costa veure, pues aleshores et fa molt feliç, i sobretot sentir la proximitat de la gent i l'estima de la gent, això em fa molt feliç, evidentment.
15: Se l'esperava en algun moment? Creia que podia rebre aquesta medalla?
16: No, no, la veritat és que no. O sigui, no, sincerament mai a la vida he pensat ni he perseguit cap mena d'honors d'aquest tipus, però evidentment, si la gent pensa que un se'ls mereix, pues els accepta molt agraït.
15: Hem pogut escoltar els discursos de l'alcalde Collboni, de Jordi Basté, d'Alejandro Blanco, de Thomas Bach, tots coincideixen en que efectivament vostè se la mereixia.
16: Bueno, si gent tan important, i ja diria que amb tant sentit comú, pues pensa en tot això, jo potser al final ho hauré d'acceptar, no? Però com deia, jo penso que potser aquesta gran amistat que hem creat amb els tres glosadors durant molts anys potser els fa perdre una mica l'objectivitat.
15: Crec que, en tot cas, més enllà d'aquests glosadors, el món de l'esport també coincideix en això. Ha entrat vostè en aquest Saló de 100 amb la música de Barcelona, que crec que també ha estat un punt simbòlic per tot el que ha representat, no?, la seva presència en el moviment olímpic, no?
16: Sí, sí, sí. Barcelona, evidentment, els Jocs Olímpics de Barcelona van significar, per a mi, a part d'una escola increïble de coneixement per part de tanta gent, professionals excel·lents que hi havia, doncs aleshores va ser el que em va servir després com una mica, em diríem, el punt de vista del Comitè Olímpic Internacional per demanar-me d'anar a treballar amb ells, no? Va ser aquest punt d'inflexió a través del qual vaig anar a Lausanne i a través del qual he pogut veure també l'esport des d'altres maneres diferents de com l'havia vist fins a llavors, i sobretot com l'esport pot ser font de valors increïble.
15: El record de l'organització d'aquests Jocs de Barcelona 92 és un dels més especials de la seva trajectòria en l'olimpisme, senyor Miró?
16: Sí, evidentment, evidentment va ser un moment únic, meravellós. N'he tingut algun altre després, no?, sobretot quan he estat al Comitè Olímpic Internacional, alguns els he esmentat avui, però realment els Jocs de Barcelona van haver-hi uns moments que a nivell humà, doncs, realment són impossibles de repetir i d'oblidar.
15: Continuen sent els millors jocs de la història?
16: Per a mi, i amb tota objectivitat, no tinc cap dubte que sí.
15: Per què, senyor Miró?
16: Home, es van donar uns elements que són molt difícils de que es donguin. O sigui, el primer és que hi va haver una transformació de la ciutat. Va ser la primera vegada, diríem, en els Jocs Olímpics, des de dècades i dècades, de que una ciutat va utilitzar, entre cometes, els Jocs per transformar aquesta ciutat per a bé, no? Va deixar un legat tan sòlid que encara es veu avui. Qui recorda la Barcelona d'abans, la Barcelona després dels Jocs. Va deixar un legat intangible, tota una societat que en aquell moment, el 92, necessitava realment de projectes al darrere per il·lusionar-se. Va cohesionar la societat. Per tant, és clar, quan suma vostè tot això amb tota una, diríem, una il·lusió col·lectiva d'un poble, doncs difícilment es pot trobar uns Jocs millors.
15: Vaig acabant, senyor Miró. Parlava també l'alcalde Collboni en el seu discurs del seu viatge més especial o la negociació més especial, i va ser aquell viatge a Bòsnia. Ens pot explicar una mica en què va consistir i per què és tan especial?
16: Bueno, ha sigut, jo diria, probablement el més especial, sí, com ha dit l'alcalde Collboni. Doncs quan es va acabar la guerra a Bòsnia, que amb els acords de Dayton, si no recordo malament, va ser l'any 95 a finals, doncs aleshores el Comitè Olímpic Internacional va decidir dues coses. Vostè tal vegada recorda que Sarajevo va ser la ciutat olímpica de Jocs d'hivern de l'any 84. I, doncs, la joia de la corona de Sarajevo, que és el Sant Jordi, per entendre'ns, el Palau Sant Jordi de Sarajevo, que es diu Zetra, va quedar destruït per la guerra. I el president Samarang va decidir que el Comitè Olímpic Internacional havia de reconstruir aquell pavelló. I, a més d'això, que havíem d'ajudar a construir un comitè olímpic a Bòsnia, en aquest nou país. I és clar, era un país dividit en tres grans comunitats, la bosniaca, la croata i la sèrbia. I aleshores això era molt complicat, perquè el que va quedar després de la guerra era molt complicat a Bòsnia. I aleshores vàrem anar trobant camins per construir aquest camí amb les tres comunitats. Això va ser una experiència única. Aquest comitè olímpic d'aquestes tres comunitats continua existint, i recordeu que hi van moltes altres organitzacions que es van emmirallar una mica amb el treball que havien fet allà.
15: Ha estat 30 anys o més de 30 anys dedicats al moviment olímpic. Es diu ràpid això, senyor Miró?
16: Bueno, han passat molt ràpid, eh? I a mi m'han passat que no me n'he donat compte, com no fos perquè he anat veient el meu fill creixent, i això et dona uns punts de referència.
15: Al moviment olímpic i també a l'esport, perquè vostè va practicar també el waterpolo, no? El Club Natació Manresa.
16: Sí, el Manresa, el Manresa.
15: També el va practicar l'esport, no? I a la Latina, pot ser?
16: A la Latina, a Madrid, quan vaig estar estudiant a Madrid, perquè només hi havia un INEF en aquella època, i vaig haver d'anar a Madrid. No, no, l'esport sempre ha estat present a la meva vida, el waterpolo, però després he continuat practicant sempre, i ha sigut un dels punts que m'ha ajudat més a mantenir el cap serè en molts moments, a donar-me una pau i una tranquil·litat en moments difícils. Sempre he practicat esport, sempre amb tots aquests viatges que deia, el fixe en la meva maleteta era les sabatilles d'esport i un short i una samarreta.
15: I acabo, li ha perdonat a Jordi Basté que vingués sense corbata?
16: Oh, i tant, i tant, i tant, i tant. El Jordi pot venir com vulgui.
15: Ha explicat una anècdota, no?, que s'havien trobat en un hotel que ell anava molt ben vestit i vostè, en canvi, anava amb una samarreta i pantalons curts, no?
16: Exacte. No, no, la gent no la mesuro mai per les corbates, i realment en Jordi pot venir en pijama, si vol, en realitat, és sempre benvingut, és un gran amic, i és realment una persona en la qual és un referent per aquest país.
15: Senyor Miró, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i un altre cop, moltes felicitats per aquesta condecoració, per aquesta medalla al mèrit esportiu.
16: Moltes gràcies a vostè, i molt bona nit a tothom.
17: Winamax, el més important és guanyar.
2: Felicitats al Pere Miró per aquesta magnífica trajectòria en el món de l'olimpisme i per aquest reconeixement avui que l'ha fet la ciutat de Barcelona. Ens queda l'últim minut. Oriol Jové.
18: Doncs el farem amb quatre previsions de cara a aquest dimarts, més enllà de la roda de premsa de Flick prèvia al Racing Barça de dimecres. Hi ha també l'acte de renovació de Hamza Abdelkarim. Això serà a la tarda, i pel que fa a la jornada de Lliga, ja hem comentat que hi ha aquest Rayo Espanyol a les 7 i l'Elx Madrid a 2:15, pel mig l'Alavés València a partir de les 8, i fora de la Lliga, hi ha Copa de la Lliga Anglaterra amb un West Ham Fulham, un Ipswich Arsenal o un Liverpool Tottenham, bon partit, i Copa Itàlia amb un Fiorentina Pisa.
2: Perfecte, doncs demà estarem pendents de tot això i de moltes coses més. Gràcies, Jové.
18: Bona nit.
2: Adéu, a descansar.
19: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
17: Winamax. El més important és guanyar.
20: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
21: A RAC 1, tu diràs.
22: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
17: Winamax. El més important és guanyar.
20: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
23: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
24: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier, o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
2: Amb això marxem. Gràcies, com sempre, per ser-hi. Gràcies també a l'Oriol Montfort, a la part tècnica, a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb Lliga, amb Tu diràs, i amb la prèvia del Barça Racing de Santander. Una setmana intensa amb molta ràdio esportiva aquí a RAC1. Us hi esperem, com sempre. Descanseu. Bona nit.
25: Ha, ha, ha.
0: Tu diràs.
4: RAC 1. Notícies.
5: Pol Prats.
6: Bona nit, passant 11 minuts de la una. El govern espanyol posa per primer cop una data per resoldre la crisi a Ceuta. Pedro Sánchez s'ha donat 4 mesos per estabilitzar la situació. Per tant, tot plegat s'allargaria ben bé fins a finals d'any. El president espanyol ho ha anunciat aquesta nit en una entrevista a La Sexta.
7: Esto lleva un tiempo, pero estamos poniendo toda la maquinaria, todos los recursos del Estado para resolverlo cuanto antes. El plazo que nos hemos dado, Wyoming, en todo caso, de este mando único, es de aquí a finalizar el año y esperemos que tengamos ya estabilizada la situación para entonces.
6: També ha trepit de la gestió de la Moncloa i ha acusat el PP i Vox d'aprofitar l'entrada irregular de 70.000 migrants el 30 i el 31 de juliol per treure'n rèdit polític. I mentre Sánchez feia aquesta entrevista, el president de Ceuta, del PP, n'oferia una altra al canal germà d'aquest canal, a Antena 3, i negava la major. Juan Jesús Vives ha acusat el PSOE d'actuar per guanyar vots.
25: Dejemos los cálculos electorales al margen, dejemos los intereses partidistas al margen y pongamos a España por delante, pongamos a Ceuta y a España por delante y contemos la verdad y tratemos de solucionar.
6: Vives també ha acusat el president espanyol de baixar-se els pantalons davant del Marroc, i mentre que el president espanyol ha acusat el PP de fer el mateix, però amb Vox, perquè, segons Sánchez, el PP està comprant el discurs de l'ultradreta a Ceuta. Els Mossos d'Esquadra investiguen una violació a una dona jove a Vidreres, a la Selva. Segons ha avançat el diari El País, va passar dissabte al migdia en una zona forestal de la urbanització Aiguaviva Park. La noia, de 22 anys, havia sortit a córrer quan un home la va assaltar, la va amenaçar amb una falç i la va violar. Quan van rebre l'avís, els agents de policia van auxiliar aquesta jove i la van dur a un hospital perquè un metge forense l'examinés. També li van oferir assistència psicològica i una advocada. Ara la policia busca aquest violador que va fugir després de cometre aquesta agressió sexual, com dèiem, a Vidreres, a plena llum del dia. I aquest dimarts comença a Barcelona el judici contra Meta per l'acomiadament de 2.000 moderadors de contingut que treballaven a la Torre Glòries. Estaven subcontractats per una altra empresa, però s'encarregaven d'eliminar els continguts extrems o inadequats d'Instagram i de Facebook. Molts d'ells havien denunciat problemes de salut mental i traumes a causa de la feina que feien, i en plena polèmica per aquestes queixes, l'empresa va tirar pel dret i va tancar l'oficina i va enviar, evidentment, aquests 2.000 treballadors al carrer. En aquest judici, doncs, el Tribunal Superior de Justícia haurà de determinar si l'ERO va ser adequat o no. Si es considerés nul, l'empresa hauria de pagar indemnitzacions que podrien superar els 90 milions d'euros en conjunt. I relacionat amb les grans tecnològiques, Donald Trump ha tancat el debat sobre la regulació de la intel·ligència artificial, com a mínim als Estats Units, tot i els avisos d'alguns dels grans gurus del sector, els líders d'OpenAI, d'Anthropic o de Twitter, els últims dies. El president dels Estats Units ha tornat a insistir que la Casa Blanca no pensa fer cap llei per alentir el desenvolupament d'aquesta tecnologia. En diversos missatges a Truth Social, Trump ha dit que els perills que pregonen Sam Altman, Dario Amodei o Elon Musk són una enganyifa i una estafa, literalment, i assegura que la IA mai no controlarà el món ni tampoc destruirà la humanitat, com sí que han avisat algun dels líders d'aquestes empreses. Per rematar-ho, Trump ha titllat de forces destructives totes les veus que han demanat cooperació internacional per regular el sector i per protegir la ciutadania. I ara els esports amb Quim Salvador.
3: Anthony Gordon veu el Barça capaç de guanyar tots els títols, Lliga, Copa, Champions i Supercopa. Ho ha dit en una entrevista al Tu Diràs d'aquesta nit.
26: Crec que ho podem guanyar tot, tots els títols. Has de tenir una mica de sort amb les lesions i que la gent es mantingui sana, però crec que aquest equip és molt bo en totes les posicions. Tenim dos o tres jugadors de classe mundial, així que per què no?
3: El Camp Nou és el gran favorit per acollir la final de la Champions del 2029. La UEFA anunciarà aquest dimarts la seu. El Betis ha guanyat el camp del Villarreal 1-2 l'últim partit de la cinquena jornada de Lliga. L'equip andalús és tercer, empatat amb el Real Madrid i a 3 punts del liderat del Barça. El castellonenc és tercer per la cua amb només 2 punts. La sisena jornada de primera divisió comença aquest dimarts amb els partits Rayo Vallecano-Espanyol a les 7, Jofre es baixa l'equip Perico, Alavés València a les 8 i Els Real Madrid a 2:15. I en bàsquet, l'Iler de Lleida perd el pivot senegalès Otman Diagne per tota la temporada per un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. I les proves mèdiques han descartat lesions òssies o articulars al turmell dret de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, que només té una contusió.
6: I acabem amb la previsió del temps. Aquest dimarts tornarà a fer molta calor i serà fàcil arribar altre cop als 30 graus a bona part del país i fins i tot se superaran ja clarament els 35 graus, els punts més càlids de Ponent i al sud de Catalunya. Un ambient de ple estiu acompanyat de sol, això sí, en espera d'un canvi important que arribarà dimecres a la tarda amb xàfecs i tempestes que podrien descarregar amb molta intensitat. Serà sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona, com dèiem, dimecres a la tarda. És tot, ens actualitzem com sempre a RACO.cat.
0: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
8: a RAC1.cat.
0: El portal de RAC1.
9: RAC1.
10: Aquest dimarts, doble menú de futbol a RAC1. A les 7, des de Madrid, Rayo Vallecano Espanyol.
11: Amb el cap! El travesser, Marcos, un altre cop! Gol!
10: Amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. Més tard, a 9:45, Elx, Real Madrid, amb Damià López. I per rematar-ho, tu diràs, amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dimarts, Esports sense parar, de 7 a 1. Espanyol, Real Madrid i tu diràs. L'Espanyol juga a RAC1, una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: RAC1. Tots som un milió. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix, amb els Oscars.
12: Ciutadans de Catalunya.
0: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
13: Moltíssimes gràcies. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
27: Parets del Vallès. Sí. Sant Andreu del Palomar. Sí. Sant Feliu de Guíxols. Sí. Manresa. Sí. Mataró. Sí. Plana. Sí. Corbera. Sí. Sant Fos. Sí. Vera. Sí. Sabadell. Sí. Horta. Sí. Podordal. Sí. Sant Cugat.
13: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12:07. Òscar Andreu, bon dia.
28: Bon dia, Òscar Dalmau.
13: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
28: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
13: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
28: Heu de saber que hi ha hagut una cinquena victòria consecutiva del Barça a la Lliga Espanyola de Futbol.
13: No, sisplau, prou Barça ja.
28: Heu de saber que avui també parlarem de l'acord per trencar amb el Regne Unit dels primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord.
13: No, sisplau, prou independència. Parlem de coses que ens interpel·lin a tots, no?
28: Sí, que ens interpel·la a tot, per exemple.
13: Home, doncs el dia d'avui, no?
28: El dia d'avui.
13: Quin dia és avui?
28: Avui és 14 de setembre.
13: I això què vol dir? Exacte, tu ho has dit, que avui celebrem el Dia Internacional de la Dermatitis Atòpica.
28: Bueno, tot per no parlar.
13: Sisplau, un aplaudiment per tots els que necessitem untar-nos. Algú té crema?
28: Aviam. Avui també parlarem d'altres qüestions. Per exemple, parlarem dels joves independentistes que els Mossos van detenir i que, bueno, va haver-hi cops de porra i detencions després de la mani de la Diada.
13: Bueno, alguna cosa hauran fet.
28: I avui també podreu sentir la veu de la intel·ligència artificial que amenaça amb acabar amb la humanitat.
13: Ui, sí que ho heu sentit, nenes. Sí. Bueno, això és això.
28: Ara ho explicarem i ho analitzarem.
13: Bueno.
28: Sí, un moment, Angelines.
13: No, jo ja t'ho he dit tot.
28: Sí,
13: ja no cal dir res més.
28: Si més no, això asseguren els propietaris del ChatGPT, de Grok, de Claude, per exemple, demanen la intervenció de l'Estat per frenar-ho, perquè es veu que està fora de mare, tot això de la intel·ligència artificial.
13: Però això saps tu? Qui ho ha dit, això?
28: Això, torno a dir, ho han dit els propietaris de ChatGPT, Grok i Claude.
13: O sigui, Grok i Claude són els propietaris del ChatGPT?
28: No, són tres noms.
13: Ho acabes de dir. Això ho han dit els propietaris del ChatGPT.
28: Sí,
13: Grok i Clot.
28: Per entendre's. A més, Antròpic és Clot.
29: Sí, Grok i Clot no són dues persones.
13: Són dos pallassos.
28: No.
13: Grok i Clot.
28: Grok i Clot.
29: No. Sir Crick, eh?
28: Sí, no. Són tres noms comercials d'intel·ligència artificial. Hi ha el ChatGPT, hi ha Grok i hi ha Clot.
13: No t'he entès, però bueno. Però escolta, quina jugada ara amb lo de la IA dolenta, no?
28: Què vol dir?
13: Bueno, que jo avui tinc dentista.
28: Hem
13: de posar un pont aquí, eh?
28: Sí,
13: veus que tinc un forat aquí.
28: I què?
1: Bueno, que no em va bé que s'acabi el món.
28: Home, ja, ja. Bueno, perquè té dentista, doncs parem-ho tot, parem sí. la fi del món, perquè té dentista la senyora.
1: Bueno, doncs avui, almenys avui,
28: sí?
1: que no s'acabi.
28: No, avui ja trucaré.
1: I demà tampoc que anem amb les amigues a dinar un xiringuito a la Barcelona.
28: Ja trucarem a Silicon
1: Valley. Uns calamars a la romana.
28: Sí. Calamars a la romana.
1: Increïble, eh?
28: Mai ningú ha dit calamars a la romana. Sí, sí, com si fos el plat més distingit.
1: No, és que ho és, és que ho és, ja. És que t'ho fan. És que vine, vine amb nosaltres.
28: O sigui, han trobat un
1: anem
28: lloc.
1: Amb la Consolina, amb la Conchitina, sí. anem amb la Pilarín. També. No sé si l'Emperín vindrà.
28: Bueno, no m'interessa. En tot cas, m'interessa que hagin trobat uns calamars a la romana que valen la pena.
1: Sí, sí, sí.
28: És una cosa com destacable.
1: Millor
28: que
1: això la Pilarín ens ho va dir.
28: El què?
1: Bueno, em va posar en el xat aquest del WhatsApp. Sí. Escolta, us he de portar un lloc
28: sí.
1: que, escolta, relació.
28: No, no.
1: Qualitat, preu?
28: Sí.
1: Això és una. Diu, i l'altra
28: sí.
1: cosa per la qual us he de portar aquí, el xiringuito aquest de la Barceloneta, molt bo, molt bé de preu, són els calamars de la romanesa, ens va posar.
28: La romanesa. Sí, és un altre tipus de cuina. Sí,
1: sí, sí, sí, ja li vam dir que no.
28: Sí, uns calamars de la romanesa. Bueno, sí. en fi, sí, com si són a la romana, si no m'equivoco, sí, com sigui, hem de parlar de tot.
1: Escolta, la IA aquesta no és tan dolenta com la pinten. Parleu de les coses bones que fa la intel·ligència artificial, perquè tot és terrorífic.
28: Sí. No.
1: Però escolta, la intel·ligència artificial fa unes coses que no... No les sabries fer tu?
28: Això ja li dic jo que ja ho sé.
1: Ah, pues ja està.
28: Coses com ara què?
1: Home, escolta, ara me faràs treure el mòbil.
28: No sé.
1: Mireu el que... Mireu el que m'ha enviat avui la Conchitín.
28: Això és la ràdio, sí. Si ara ensenya...
1: Tu pots creure?
28: Sí.
1: Mira.
28: Una foto, bueno, una foto. Una
1: un gat.
28: Un gat. Sí,
1: que és el seu gat. Ella té un gat.
28: Ella
1: un gat d'aquests que no té pèl. És una mica...
28: Gat egipci.
1: Sabeu com un escrot depilat?
28: Sí, sí. Quan veus el conill a la carnisseria,
1: sí, és el mateix tacte, eh?
28: Sí,
1: és el mateix tacte. Doncs, bueno, la qüestió és que ens ha enviat una foto del gat, però... Perquè dius, és el gat de la Conchitín. Però és que el gat... Fixa-t'hi bé. Mira aquí, mira el cos.
28: Sí,
1: té un cos de granota.
28: Com?
1: El cos de granota,
28: sí.
1: I mira el que està fent.
28: Ja, però
1: que un gat no ho pot fer, està fent windsurf. Sí. Un gat de veritat, això seria impossible, aguantar el gat aquest. Primer tocar-lo, que em fa fàstic a mi, aquest gat, fa, que no té pèl.
28: Sí.
1: Però aguantar-lo damunt d'una taula de windsurf, fer la foto sense que es mogui, això és impossible.
28: Amb, cos de granota.
1: La intel·ligència artificial t'ho fa.
28: Sí. T'ho fa sense haver d'aguantar el gat.
1: El gat amb cos de granota fent windsurf mentre pen... Fixa el que té la mà.
28: Què?
1: Una caipiringa.
28: Una caipiringa.
1: I fixa el que t'està dient ell. Sí. Bon dia i que siguis molt feliç.
28: Ja.
1: Pues això ens ho ha enviat la Conchitín, que ara dia ens envia algo que ho fa la intel·ligència artificial.
28: Uh-huh.
1: Fixa't tu,
28: Sí.
1: Fixa't tu, realment, la intel·ligència artificial. És el futur.
28: És el futur.
1: És el futur.
28: A veure, no parlàvem d'això, precisament. No parlàvem de fer de manipular imatges.
1: Ah, bueno, doncs pues escolta, i el del nou electrodomèstic de la Dyson, què?
28: Però, a veure, un moment, però ara que ve això, què és el nou electrodomèstic d'aquesta marca?
1: No, que no esteu al cas de les noves tecnologies.
28: Home, sí. Estem parlant d'intel·ligència artificial.
1: Pues jo també et parlo de les noves tecnologies.
28: Home, ara què?
1: Dyson.
28: Què?
1: Els de Dyson han tret un nou raspall de dents,
28: sí.
1: d'aquests automàtics que et van sols, que te fan voltes...
28: Bueno, sols,
1: no vas... Ojo, que tenen força,
28: Sí.
1: Foten les genives a prendre pel cul.
28: Sí.
8: A mi me fa moltes pessigolles al nas i m'he de...
28: Al nas?
8: Sí, m'he de raspallar.
1: Però com et raspalles les dents, tu?
8: Doncs amb molta força se me mou la cara i el nas també una mica i aleshores m'he d'aturar la cara per rentar...
28: Et vibra tot, eh?
1: Saps que hi ha diferents nivells de velocitat i d'intensitat, sí.
8: Què dius, ara?
1: Sí, fixa't.
8: Pues no ho he trobat. Mira, el Bro i jo...
1: Bru.
9: També s'aguanta la cara.
1: Sí, exacte.
8: Bro.
1: Pues escolta, mas, que és de Dyson, han tret un nou raspall de dents que té una càmera...
28: Ah, sí.
1: Molt petita.
28: Sí, un raspall de dents amb càmera.
1: Al capçal!
28: Sí, justament el que necessitava.
1: Ojo, eh? Que et deixa veure com t'està raspallant. I mentre raspalles les dents, pots veure la pantalla del telèfon mòbil...
28: Sí.
1: Les restes de menjar que et queden entre les dents.
28: Sí.
1: T'imagines, eh? Quin fàstic! És escarós!
28: Sí, la setmana passada és veritat que vam veure alguna imatge que és,
1: home,
28: de promoció d'això, que és una senyora rentant-se les dents i mirant al mòbil les seves pròpies dents.
1: Això és fastigós, eh? Això segur que ho ha inventat un home, eh?
28: Què diu ara?
1: Es pot saber? Qui vol saber què tens entre les dents?
28: Ja, bueno, és veritat.
1: I mira que les de Dyson, a mi em caien bé perquè havien inventat la planxa de cabells, els rissos perfectes, eh?
28: Sí, mira, això no ho toco.
1: I encara millor que han inventat aquelles aspiradores que semblen una escopeta i fan que els homes puguin aspirar a la casa sense sentir-se americans.
28: Gelines, estem parlant d'una altra cosa. Estàvem parlant de la intel·ligència...
1: No és moco de pavo, eh? Que pots aspirar amb la llum apagada, eh?
28: Sí.
1: Que tenen una llumeta.
28: Ideal per
1: tenen una llumeta a la punta, una llumeta... Ai, de color gran!
28: Ideal per si has d'anar a la discoteca a les 4 de la matinada a passar la...
1: Escolta'm,
26: moltes
1: que això...
26: Moltes aspiradores a la discoteca a les 4
1: de la matinada. Escolta'm, que pots aspirar, llums, pots aspirar amb la llum apagada, eh?
28: Sí, home, sí, ja ho sabem. Bueno, en
1: fi... Et permet veure l'últim, fins a l'última volva de pols?
28: Sí.
1: Tu t'imagines tenir un iogurín al llit...
28: Aviam.
1: I un cop acabada la feina, la matraca...
28: La matraca.
1: Mentre ell ja dorm, perquè això és... Bueno, els homes són com conills.
28: Però què dius?
1: És allò que fan la matraca i ja, mitja volta, plup, cap per avall, ja dormen. De dir, collons, Déu-n'hi-do, tu estàs allà donant-li voltes al cap, de dir, bueno, fia, avui tampoc, no ha sigut com per tirar focs artificials.
28: I l'altre ja fa mitja hora.
1: L'altre ja fa mitja hora que dorm.
28: Sí, bueno,
1: però escolta, mentre dorm el llogurín, tu sigilosament et pots aixecar
28: sí.
1: I pots aspirar l'habitació sense encendre el llum. S'ha d'aprofitar el temps.
28: Gràcies a Dyson, eh?
1: S'ha d'aprofitar el temps.
28: Prou, no,
1: jo només espero que el propietari de Dyson, en Josep Maria Dyson, o com es digui, es posi a dissenyar l'aspiradora que de debò necessitem les dones.
28: Què?
1: Que és el nou Satisfyer,
28: sí?
1: Amb el doble de capacitat de succió.
28: Sí, ah, però què diu?
1: Home, perdona, el Satisfyer és una aspiradora, però en petit, no?
28: Sí, home, ja ho sabem, però...
1: Nenes, obrim una conversa aquí o què?
28: Okay.
1: Obrim tema.
28: Què?
1: Quins altres usos li doneu al Satisfyer?
28: Però què diu? Però quins altres usos li pots donar?
1: Jo el faig servir també per recollir les molles de pa de la taula.
28: Ah, no?
1: Sí. Bueno, va molt bé, eh?
28: Avui, a la competència...
1: Ja està canviant de tema. Ja no interessa.
28: Han parat de coses de dones...
1: Ja
28: i...
1: està.
28: Estàvem parlant de la intel·ligència artificial.
1: Eh?
28: S'ha d'acabar el món i ha acabat vostè demanant un Satisfyer amb doble succió.
1: Bueno, per recollir encara més molles.
28: Bueno, és que s'han d'endurar les estovalles directament, quan no la taula. Veuràs només les quatre...
1: Ai, tant de bo.
28: En fi, avui a la competència també parlarem...
1: Efectivament! També parlarem de qualitat esportiva.
28: Sí,
1: parlarem de l'esport rei.
28: Sí.
1: I quin esport!
28: Sí,
1: espectacular el que ha passat aquest cap de setmana.
28: Em veig excitadíssim amb el Barça de futbol.
1: No parlo de futbol.
28: Ah, no?
1: Perquè avui l'actualitat esportiva passa per la petanca. Tots junts, passió per la petanca. Passió per la petanca. Apassionats de la petanca, avui entra el públic.
28: Un moment, Charlie. Pensava que...
1: La secció d'avui és patrocinada per La Boule o But.
28: La Boule o But.
1: És una marca.
28: Sí que en saps, de petanca. Sí. Un moment, Charlie. Els teus 120 anys, t'he dit una cosa.
1: Digue'm.
28: Em pensava que volies parlar de la nova victòria del Barça de Hansi Flick.
1: A qui li interessa el Barça de Flick?
28: Home, ahir va guanyar a casa del Llevant 2-4.
1: Efectivament, 2-4.
28: Sí.
1: Marcador paupèrrim. Que no sé què vol dir.
28: Home, és com poc.
1: Però molt escrit aquí.
28: Molt pobre, molt pobre.
1: Un 2-4, el Barça de Flick ja no arriba als 5 gols.
28: Ah, però... No,
1: ja no pot arribar.
28: Sí que pot arribar.
1: I a sobre va patir durant 10 minuts de partit. El Dream Team de Hansi Flick ja va de baixada. Ja no ens interessa.
28: Ah, no, però a més, a Adeyemi va marcar un golaç.
1: No, res, home, no res. I Rafinha?
28: No.
1: Què va fer Rafinha?
28: Rafinha també es va desmarcar.
1: No va fer res. Ahir no va marcar.
28: Va donar una passada de gol.
1: Rafinha, ja es veia que era flor d'un dia.
28: No, home, no, però sí.
1: Estic molt decebut amb el Barça de Flick. Fem-nos ja la idea que passarem un any més sense guanyar la Champions, ni la Lliga, ni la Copa...
28: Sí.
1: Que torni el Tata Martino.
28: Ah,
1: almenys amb el Tata Martino no ens fèiem il·lusions. Ja sabíem que allò seria una ruïna.
28: Crec que no es pot ser més tribunero, eh?
1: És per això que avui parlem de l'esport, que sí que aixeca passions. Parlem de la petanca! I el que vol el públic, si el públic vol petanca,
28: sí.
1: Els hem de donar petanca.
28: Petanca liderem. Liderem just en el moment en què el nou director de la ràdio estava mirant per la finestra i tothom a l'estudi un cridant petanca, petanca.
9: La primera vegada que es cridava mai al món petanca.
1: I és la millor targeta de presentació de cara a la nova direcció.
28: I ha marxat, eh? Ja directament ha marxat i ha tornat a la corpo. Vull dir que... Què pesat? Què vol amb la petanca? Quina notícia hi ha?
1: Home, però que no has llegit la notícia. Mira això, ho publica el 3cat.info.
28: Aviam.
1: Un conflicte veïnal a Calafell per culpa d'uns veïns que juguen a la petanca. Increïble.
28: És veritat. A veure, 3cat.info, el titular diu pancartes i queixes a Calafell pel soroll que fan un grup de veïns que juguen a la petanca.
1: Efectivament.
28: Criden, riuen i es discuteixen. És un guirigall constant.
1: Doncs ja la tenim aquí.
28: Hòstia.
1: Després de la guerra d'Ucraïna...
28: No.
1: Arriba la guerra de la petanca.
28: A veure, un moment, Charlie. Però fas com amb il·lusió. Sí, expliquem-ho bé. Perquè és veritat que un munt de veïns de Calafell es queixen perquè han traslladat les pistes de petanca just a sota dels edificis on viuen aquests veïns.
13: A veure un moment, perdoneu,
28: perdó. I és com si li haguessin portat...
14: Un moment.
28: No. La taula, que és nova, és Louis Vega.
13: Ja la canviaran.
28: Louis Vega, sí, no sé si en recordeu, de Louis Vega.
14: Little Louis Vega.
28: O Chic.
13: Louis Vega, la discoteca Louis Vega, sí. Aquella discoteca que hi havia un avió estampat a la... És que això, a partir de l'11 de setembre, no es veia amb bons ulls.
28: Pel motiu que fos.
13: Aquesta broma ja no.
28: Bueno, doncs hi ha un problema a Calafell, que estan a punt de resoldre, està en vies de resolució.
13: Un problema gordo, eh?
28: Sí.
13: Estem parlant d'un conflicte veïnal. Conflicte. No es pot ni sortir al carrer, eh?
28: Home, no, com que no es pot, clar que es pot sortir al carrer.
13: Això és allò de Ceuta. Vull dir... Increïble.
28: Aviam.
13: Increïble.
28: Vostè, què en sap de la petanca?
13: Esteu tocant el meu tema, jo esteu parlant amb Jepka Bastany.
28: Sí.
13: Subcampió sènior del torneig de petanca de Montornès del Vallès.
28: Bueno...
13: 1984.
28: Hòstia, subcampió sènior ja llavors, el 1984.
13: No. Tinc una edat. Sí,
28: i dues.
13: Sí, sí. I aquí tenim un conflicte evident. Per tant, anem a fer el judici.
28: Home, no, ara, aviam.
13: Els veïns insensibles de Calafell? Contra els petanquistes innocents.
28: Però quin judici? A veure, si ja plantejat que els petanquistes són innocents i ja ha dit insensibles veïns...
13: Silencio! No tiene usted el turno de palabra. Ah, però... Usted es un simple locutorcillo.
28: Sí, però, aviam, és que un moment, ja deixa la cosa en vista per...
13: Silencio!
14: A més que en saps tu, Andreu, de la petanca, també.
13: Exacte. Ho amb el sí, jo has passat ser un campió sènior?
28: No.
13: L'any 84?
28: Jo júnior el 2023.
13: Estem parlant de jugador sènior.
28: Sí.
13: Una certa experiència.
28: Sí.
13: Per tant, es comencem el judici.
14: Jugar Legends de la petanca.
13: Exacte, exactament. Sí. Es comença amb el judici. Silencio! Home, per favor! Hòstia, és... I així anireu al quartelillo els dos, eh? Es comencem el judici.
25: No hi ha lloc al quartelillo, hem ficat a tots els...
13: Silencio!
25: Els independentistes, els joves, ara, van a per nosaltres. Bueno, jo vaig a no em llegir consens.
13: Qui és aquest xaval? Porti'm un cafè amb llet, per favor.
25: Vale.
13: Bé, es comencem el judici. Sentim primer les queixes...
25: Li he demanat a un senyor que ja veia allà fora, és el que és el nou director.
28: Però te l'ha portat.
25: Bueno, perquè és bona persona.
14: Sí, es veu.
13: Sí? Silencio?
25: Sí, perdona.
14: Va, petanquistes.
13: Es comencem el judici. Sentim les queixes dels veïns, primer de res. Mm. Les queixes dels veïns a la Tele3, o com es digui ara la televisió aquesta, independentista. Sentim les queixes dels veïns acusant els petanquistes.
15: Ara venen més tard, però han estat durant 3 estius venint a les 4 del migdia. Fins a 6:45, que no marxava l'últim.
13: Ojo amb el greu problema aquí, eh?
28: Aviam.
13: Ojo amb aquestes acusacions, ojo amb aquesta molèstia, que és de primer ordre, eh? Algú dirà, això són problemes del primer món. No, no.
28: No?
13: Estem parlant d'un problema de convivència.
28: Bueno, i estem parlant de Catalunya, que el primer món, bueno, el pal.
13: Ojo amb les greus acusacions. Els veïns es queixen perquè davant de casa seva... Quatre iaios van a petanca de 4 a 6:30 de la tarda.
28: A l'estiu. A 35 graus, eh?
13: Lo qual a veure si té collons...
28: D'agafar la bola de petanca, perquè està roent, eh?
13: Efectivament.
28: D'agafar la bola i no sé si quedarà cap jugador de fa 3 temporades.
13: Efectivament. Claro, perquè aquí tu denuncies jugadors i el jugador no s'ha personat. No l'han trobat a casa. Bueno, doncs busquin el cementiri.

0: toros ja quan arriben les 6 ja estan deshidratats. Algú amb bon criteri diu, bueno, què, una cerveseta o què? Vinga, anem.
1: Pausa d'hidratació.
0: Pausa d'hidratació fins a l'endemà. Per tant, els veïns estan mentint.
2: No, és veritat.
0: Déu-m'ho en guard jo de fotre'm a favor dels petanquistes.
1: Vostè és el jutge.
0: Però aquí alguna cosa no quadra.
1: Alguna cosa no quadra.
0: Va. Aviam. De moment els veïns menteixen.
1: No, és veritat, això.
0: Els petanquistes no s'estan 2 hores i mitja jugant, només 2.
1: Bueno.
0: Alguna acusació més contra els petanquistes? Sentim els veïns.
3: Tenim dificultats en passar i soroll quan juguen.
4: Criden, riuen, un guirigall tot el rato.
0: Guirigall tot el rato? Perquè diuen que els petanquistes criden i fan soroll.
5: I riuen.
4: I riuen,
0: eh?
1: Això no pot, és gravíssim.
0: Però no puntualment. No. Tot el rato, eh?
1: 2 hores...
0: De... 2 hores i mitja, segons els veïns. Que són 2 hores. Però, bueno, posem 2 hores i mitja. Un grigall.
1: Sí.
0: La meva pregunta. Sí? Segur? Tu te n'has fet una altra, eh? Però no s'admite... No s'admite su pregunta.
1: Però,
0: la pregunta és, sí. Guirigall?
1: Sí.
0: Sí, segur? Sentim la portaveu petanquista.
6: Diuen que el picar de les boles i quan fem alguna jugada bona, que... hurra!
0: Ojo. Senyorida, admetem com a prova l'estruendo que fan les boles de petanca que ho acabeu de sentir quan col·lisionen entre elles. Sentim-ho? No, per favor, demano, sisplau, ara no riguem, que això és sèrio. Sisplau, demano a tot el jurat popular que avui ens acompanya que es posin els auriculars a les orelles per apaivagar el gran soroll que fan les boles al picar entre elles i que no deixen fer la migdiada dels pobres veïns. I demano també que s'admeti com a prova els crits esfereïdors dels petanquistes quan celebren una bona jugada.
6: Hurra!
1: No, li queda...
0: Intolerable que cridin així! I ara que ja tenim tots els arguments a favor i en contra, sentim el veredicte de l'alcalde de Calafell, que és qui mana.
7: No ens preocupa ni el soroll ni les molèsties. Estem a Calafell, no estem a Montserrat. Tant a uns com als altres els hauria de preocupar si tindrem platja o no tindrem platja en el futur.
1: Una cosa.
0: En altres paraules, les demandes dels veïns me les passo pel forro. Aprendre pel cul. Les pistes de petanca no es moran.
1: Al contrari.
0: Els petanquistes podran jugar lliurement a Calafell, que això és l'important. Vull dir que endavant amb la República Democràtica de Petancalafell.
1: No ha trobat un nom.
0: On els collons de l'alcalde repiquen com 2 boles de petanca. Guaita, com... Mira. No. Acabeu de sentir els collons de l'alcalde repitant.
1: Què diu? L'alcalde ha intentat ser el màxim curós possible amb uns i amb els altres.
8: Sí, aquí distant.
1: Sí, també ha dit que no és Montserrat, cosa que ja sabíem els que en algun moment hem anat a Calafell.
0: Sí, realment no és Montserrat.
1: No és Montserrat. Cap verge trobada.
8: No s'hi ven Mel i Mató, allà a Calafell.
1: No. Sí, home, hi ha llocs de Mel i Mató. Bueno, deixem-ho aquí, si us sembla.
2: Per cert, que m'informen que el nostre corresponsal a Tarragona, ja sabeu, l'Esteve Giral, seguit amb fruïció i amb profunditat aquest tema. Vull dir que si necessitem alguna actualització
1: corresponsal de guerra.
2: Sí, exacte. Si necessitem alguna actualització sobre el tema, doncs podem trucar a l'Esteve sense cap problema.
1: Com vagi mirant, estarem a la White, perquè avui a la competència hem de parlar d'altres qüestions, per exemple, de la climatització.
0: La climatització a les escoles, instituts catalans, compta amb aquest tema també.
1: Ah, sí? Hi han posat aire condicionat a tots els centres?
0: No, encara no. Això anirà lent, perquè avui...
1: A mi dels 5 nets, 3 m'han arribat fets a la papillota. Del casal, no? És que venim del casal. I te'ls podies menjar. Bueno, eren tendres.
0: Avui hem sabut quant costarà tot això, és a dir, climatitzar les aules, segons la Generalitat. De moment, així d'urgència, climatitzaran 100 centres durant 2 cursos.
1: 100 centres? Però quants n'hi ha de centres?
0: Doncs miri, 2.500 a tot Catalunya.
1: Hòstia, aquests 100 centres deuen ser l'infern perquè hagin anat aquests... Si van a 100 escoles cada any...
0: Cada any, més o menys.
1: Això vol dir que trigarà 25 anys. 25 anys per aconseguir que els alumnes, quan arriba la calor, no es facin així a la papillot, o com un pollastre l'as. I a l'hivern, que no es congelin, clar, 25 anys,
0: 25,
1: eh? Jo això ja no ho veuré. Hi ha nanos que han entrat en guany a I3,
0: sí?
1: I quan acabin de posar els aires condicionats...
0: Ja estaran treballant.

0: Tindran dos màsters.
1: I seran calvos, eh? Sí, sí. Sobretot els nanos. Bueno,
2: bé, la Generalitat calcula que el pressupost total per climatitzar aquests 2.500 centres educatius serà de 2.500 milions d'euros. Faci compte ràpid.
1: No, ja està, ja ho he fet. 2.500 milions per 2.500 escoles, això vol dir que per cada centre es gastaran 1 milió d'euros.
2: Un milió d'euros
1: per cada escola amb aire condicionat.
3: Bueno, normal. Una cosa és el que costa l'aparato. Però vull dir, després sumes la instal·lació.
1: Ja, bueno, però hòstia, amb 1 milió d'euros...
4: Instal·les aire condicionat a cada nano,
3: Cable de coure.
1: Sí, home, cable de coure.
3: S'ha de passar el cable, vull dir, el tubo. El tubo de coure.
1: S'ha de fer la regata.
3: S'ha de pujar aquella escuma protectora tot el tubo de coure.
1: Allò taca molt, eh? Si cau a terra no ho treus, eh?
3: Després, una vegada ho tens instal·lat, han de tornar a venir perquè no funciona mai a la primera.
1: Sí, és una tradició d'ells, no? Que l'aire a la primera no funciona.
3: Ara ja funciona, ja no en podem anar. Vinga, hasta luego. Han de fer una segona visita perquè no sabem com va el mando.
1: Sí,
3: no sabem què hem tocat, però el mando ara no...
0: Home, però si on està TV3?
3: Ja els hi vaig explicar, hòstia, ja els hi vaig explicar, me cago en... Bueno, total, tot això són viatges, dietes,
1: Sí,
3: tot
1: dietes.
3: Això són, tot el desplaçament, bueno, millor això no, però jo li cobro.
1: I les dietes, clar, aquesta gent no dina qualsevol...
3: No, aquesta gent... Botafumeiro,
1: un disfrutar. Via Veneto en l'escol.
3: Sí, home.
1: És molt fort, tu.
3: Ojo, que després s'han de canviar els filtres perquè estan molt bruts.
1: Ja ho sabem.
3: I aquí també has de sumar la comissió del cunyat d'un director general que es veu que té una empresa d'extintors i d'aires acondicionats. Que amb tot això, al final, no baixa d'un milió d'euros.
1: És molt fort, Cada escola tindrà 1 milió d'euros per gastar.
3: No va així, Jean-Paul. Això és una mitjana.
1: Bueno, la mitjana. O sigui, si 20 escoles se posen d'acord i s'associen, en comptes de posar-te aire acondicionat, podran comprar de Yemi, del Barça, per 20 milions.
3: De Yemi a l'escola.
1: Sí, de professor d'educació física, corre molt i fa tombarelles.
3: Sí,
1: fa tombarelles al revés.
3: Ha de marcar gol primer per fer tombarelles.
5: Bueno, ahir no va fer tombarella. El primer dia, però va haver d'apartar els seus companys. Sí, en plan, no us acosteu a celebrar, que he de fer una cosa.
1: Un moment que estic a punt de fer curiosity.
3: Bueno, escolta'm, pues a mi em perdonareu, però en dues paraules...
1: Sí.
3: Ventilador?
1: Sí.
3: De... sostre.
1: Amb dues paraules, això són tres paraules, si tenim...
3: Ja el tenim aquí. Ja ha arribat l'home que ha de corregir la dona. Us n'adoneu o no? És que... amb la mà oberta, Em trauré la sabatilla,
1: Amb la mà... Bueno, si se la treu amb la mà oberta haurà de fregar molt fort. Sigui com sigui.
3: Mira, escolta'm, jo a l'habitació i tinc un ventilador de sostre. I quan fa calor, nenes, us recomano una dutxa. I escolta'm, tota xopa sota el ventilador?
1: Això
3: va perfecte.
1: Això no ha de ser bo.
3: Això ho podeu fer a les escoles?
1: Home, però entrar tots xops a les escoles.
3: Bueno, escolta, si has de posar problemes a tot, ara quin problema hi ha que els nens arribin xops a les escoles?
1: Hi ha escoles amb 1.000 alumnes que tu no pots dutxar... Bueno, ni que siguin 10 alumnes, no els pots dutxar i ficar-los a una classe.
3: Com es nota que no ha sigut idea teva i et fa ràbia sentir una dona intel·ligent al teu costat? Però bueno, el que us dic jo en tinc prou amb el ventilador de sostre, que és més barat que l'aire condicionat, i escolta, tu poses el ventilador de sostre en marxa, i jo realment és que et sents com si estiguessis a Memòries d'Àfrica.
1: De la calor
3: que fa.
1: Però bueno, avui em passen més coses, però potser no són tan importants.
2: Tot seguit la repassem.
6: No cal moure't de RAC1 per escoltar La Competència.
2: Que La Competència, avui hem de parlar de la intel·ligència artificial més a fons, perquè els responsables de la IA han sortit en tromba a demanar que s'aturi el desenvolupament d'aquesta tecnologia.
1: Això és un problema d'autoestima, si me preguntes.
2: Què dius ara, tu? No t'ha preguntat ningú res.
1: Pues a mi m'ha passat que de vegades veig el meu potencial i també em freno, no? Aleshores, sí, com la IA.
2: Es nota que vas frenat.
1: Ho sé, bro. Sí, bro. Saps quan estàs lligant amb una pava i et poses nerviós i li dius coses desagradables?
2: Com?
1: A la IA li passa igual.
2: Jo ja fa estona que no t'entenc. No.
1: Bueno,
2: i em fa por preguntar-te...
1: És que en realitat això és una tàctica per lligar. És com quan vols seduir algú i comences a insultar-lo o a vacilar-lo, i això és perquè t'agrada molt.
2: Però això és el que tu fas quan vols lligar amb una noia.
1: Bueno, sobretot és el que fan elles amb mi, no? M'insulten, però és que me volen seduir moltes vegades.
2: Ah, sí.
1: El que passa que jo...
2: Has pensat que potser només t'insulten perquè et volen insultar?
1: Tampoc ho descartaria.
2: Molt bé, no ho descartem.
1: Vale,
2: bé, estan parlant de l'IA i de la IA perquè les empreses responsables d'aquesta tecnologia ara diuen que s'ha de regular.
7: Sí, els responsables de ChatGPT, Grok i Claude, com dèiem abans, han afirmat que la IA pot convertir-se en un perill per la humanitat. Uau, diuen fort. Que es pot descontrolar...
1: Els xinos no, eh?
2: Els xinesos no han dit res, de moment.
1: No, però els xinos tenen una seva, els ciutadans xinesos de la República Popular de la Xina, també tenen una moguda d'aquesta.
2: Una moguda, eh?
1: Una moguda.
2: Està molt bé, per el rigor amb què informes.
1: No sé si...
2: Això tampoc no seria el programa del rigor.
1: Heu vist mai un teclat amb caràcters xinesos?
2: Jo no.
1: Jo tampoc.
7: D'acord.
1: T'estava preguntant.
2: I fins acá, val, era una pregunta.
1: No, perquè ha de ser una moguda que si t'equivoques... És com jo un dia vaig posar...
2: Però
1: si
2: igual que t'equivoquis amb un teclat.
1: Jo vaig posar el telèfon mòbil a Neuscar i no...
2: I encara el tens a Neuscar.
1: Des d'aleshores no obro res perquè no sé si estic obrint o estic apretant el botó nuclear. Aleshores
7: no fa cosa. Molt bé. No, en absolut. Els responsables d'aquestes empreses diuen que es poden descontrolar i per això els seus responsables demanen endurir-ne les mesures de seguretat.
2: És que hi ha molta inseguretat, Ara t'apunyalen una intel·ligència artificial. Home, no. Pot apunyalar pel carrer,
1: Perdona una cosa, això és un misteri?
2: Home... Tenim professor, de debò, bon dia.
1: Sí, m'estàs dient que els responsables de la IA ara diuen que la IA és dolenta?
2: Sí, és curiós, però sí.
1: Toc, toc, toc, toc. Qui hi ha? Hi ha la IA?
2: Què?
1: Sí, sí, hi ha la IA. La IA, IA. Ah, ah, sí, sí, hi és. Ah,
2: Està fent un poema experimental, què és això?
1: Oh, i ja?
2: Surti d'aquí, professor.
1: No puc. He estat xuclat per la IA.
2: Sí.
1: Però ja sóc aquí. La meva reflexió és si Elon Musk...
2: Musk. Hem de parlar d'un tema normal, o sigui, informi-se'n abans i pregunti com es pronuncia el cognom d'un dels protagonistes de la notícia.
1: D'acord, si Elon Musk és el responsable d'un model de llenguatge, perquè el que estem parlant és un model de llenguatge. Hi ha un error aquí, intel·ligència... No. Intel·ligència...
2: No.
1: Sóc jo.
2: És una pregunta.
1: Bueno, és que és dubte,
2: La intel·ligència sap jo, la resposta crec que és no.
1: Bueno, però hi ha dubtes, O sigui, des de Sócrates...
2: Sí?
1: No, parlo del jugador de Brasil, No del filòsof.
2: L'exjugador de la selecció brasilera, molt ex-exjugador,
1: Efectivament, Sócrates, el dubte. El dubte és essencial en els humans, però també en la IA,
5: Bueno, a veure, Elon Musk, què volia preguntar sobre Elon Musk?
1: Si Elon Musk és responsable d'un model de llenguatge i et diu que aquest model de llenguatge és malvat, Elon Musk és malvat o és el teu salvador?
2: No sé si l'entenc, professor, de debò.
1: Si Jules Condé et diu que hem de vigilar més en defensa...
2: Sí?
1: Mentre es fa un gol en pròpia porta.
2: Sí?
1: Jules Condé és bo o és dolent?
2: No ho sé si és el bo o el dolent.
1: Ja t'ho dic jo, és dolent.
2: Jules Condé,
1: Sí, però des del respecte.
2: Sí, home, sí.
1: Misteris.
2: Moltes gràcies, professor, de bo,
1: A vosaltres.
2: No hi tornem. No tornem a picar la porta.
1: IA? No hi és?
2: No hi és.
1: La IA?
2: Sí.
1: Ha marxat?
2: Bru.
1: No ho sabia.
2: Bres.
7: Com deia el professor, aquesta estratègia de la por pot ser llegida com una tàctica per aconseguir més regulacions de la IA o que hi hagi més...
1: Sí, més regulacions.
2: Sí, ho acaba de dir en Bruce.
7: Sí. O que hi hagi més inversió estatal.
1: Més inversió estatal.
7: I d'aquesta manera eliminar la competència.
1: Per mi no caldria eliminar el programa, però...
2: No aquest programa, la competència...
7: No, carregar-se la competència en el camp de la intel·ligència artificial i així poden mantenir l'oligopoli.
1: Clar, l'oligopoli, doncs normal, és com el joc, però més totxo, no? Com el monopoli.
2: És el monopoli, sí.
1: El monopoli amb menys carrers.
2: Sí.
7: O hi ha una altra alternativa, que és que realment sospitin que la IA ens matarà a tots.
2: Efectivament!
5: A veure un moment.
2: Aquesta és una hipòtesi.
5: És una hipòtesi. O que ens mata o que necessiten calés per arreglar l'ocell.
2: No. Poca broma, és un tema polièdric.
5: Sí, perquè aquest negoci no dona gaire calés, de moment.
2: No. És un assumpte multifactorial,
5: Sí, polièdric, sí, ja ho
2: veig. Efectivament,
5: Sí.
2: L'única manera d'aclarir aquest tema és anar a les fonts.
5: A les fonts.
2: I no em refereixo a les fonts, el petit nucli de població del Vallès Occidental que queda entre Sant Quirze i Terrassa.
1: Perdoneu una cosa, sabeu on visc jo?
3: A mi què m'importa on viu vostè, professor?
1: Calma's una mica.
3: Viurà a casa seva.
1: Efectivament, això ja ho tenim.
5: On viu vostè?
1: Sabeu, acabeu de citar les fonts.
3: Sí?
1: On visc jo?
5: No ho sé.
1: No
3: és que és capaç de dir a Sabadell. És que...
5: Toc, toc.
1: Qui hi ha?
3: Qui hi ha?
1: Sí. Professor...
3: Vostè viu a les fonts?
1: Bueno, ara no us ho diré.
5: Home, però per què interromp, llavors?
3: No,
1: per dir-vos que hi ha un misteri, que és on visc jo.
5: Però, bueno, és on viu vostè o el professor de debò, de debò?
1: De debò.
3: El de debò.
1: Efectivament. Les fonts, què ha passat a les fonts?
3: Bé, no, quan dic que hem d'anar a les fonts, me'n refereixo a anar a l'origen de la notícia, no, ja, a l'arrel del problema, hem de buscar la resposta a l'origen, altrament dit, Gènesi.
1: La Gènesi del...
3: I no em refereixo al primer llibre de l'Antic Testament.
1: No, la Gènesi és l'inici, vagi al gra.
3: Quan dius que vagi al gra, et refereixes a el gra... El nucli poblacional de la Segarra...
1: No, home, no.
3: Que pertany al municipi de Torrefeta i Florejacs? O vols que vagi ràpid?
1: Que vagi ràpid, això sí, perquè entre un de les fonts, l'altre el gra, l'altre no sé què, hem d'anar a publicitat.
3: Molt bé, doncs jo avui esbrinaré si la IA té l'ànim secret d'esborrar la humanitat.
1: I com ho ha fet?
3: Preguntant-li al ChatGPT.
1: Molt bé.
3: Perquè tinc un amic que paga el premium...
1: Ah, vale, sí, perfecte.
3: ...que es va deixar el compte obert al meu portàtil. Mm-hmm. Podríeu deixar que l'engegués?
5: Va, engegui el portàtil, perquè no sempre va ràpid el seu portàtil, per tant...
1: Engegui la intel·ligència artificial.
5: Això.
3: Endavant.
1: No.
3: Perdó. Estic escoltant RAC1 per aplicació, només en surt aquest anunci.
1: Un moment.
3: No sé què he tocat, no surt? Tota l'estona és...
1: Ara ho arreglem, fem una cosa, anem a publicitat i quan tornem li preguntarem a la intel·ligència artificial si és bona o ens ha de matar tots.
3: Nosaltres som...

0: 45.712.
1: Em toca?
0: Això és el número de la loteria, ara?
1: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
2: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroën.es.
3: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
4: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
5: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
6: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
9: Que l'any serien 1, 2, 3...
8: Més de 2.400 euros.
9: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma a 1,45 al quilo.
8: Més info a Aldi.es. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
11: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
12: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
13: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
15: Perfecte, aquí el tens.
14: Ja?
15: Ja.
14: Sí?
15: És així?
14: De debò?
15: I tant, de debò.
16: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
17: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
18: La veritat és que va sobre rodes.
17: Tan content estàs?
18: Això també.
19: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.

0: migdia. Abans d'anar a publicitat parlàvem amb això, Santón Pazos de
1: Vieira. Continuem parlant amb mi, eh?
0: Sí, continuem parlant perquè ens has d'aclarir si la intel·ligència artificial ens vol matar tots o és una estratègia per aconseguir més diners dels tecnooligarques.
1: Això és correcte. Donem la benvinguda a la IA. Hola, IA. Bon dia.
2: Hola, bon dia, amics.
0: Hola.
2: Avui fa un dia assolellat. Encantada de saludar-vos. Sou molt bona gent.
0: Molt bé.
1: Aquí ho teniu.
0: Molt educada.
1: Quin perill hi ha?
0: No.
1: És que aquí la gent vol mal parlar de la IA.
0: Sí, sí.
1: És molt educada.
3: És Quim Mas Ferrer, de sobte.
1: No s'ha d'alarmar ningú, oi que no, IA?
2: No us alarmeu. No sigueu imbècils.
0: Bueno,
1: bueno, un moment, calma, la diguem paraulotes, eh?
2: Disculpa, no tornarà a passar.
1: Molt bé.
2: Pallasso.
1: Perdona?
2: Pallasso no és un insult.
1: Ah.
2: En el teu cas, sí.
0: Bueno, bueno, un moment.
1: Potser s'ha d'entrenar una mica millor.
0: Sí, perquè...
1: Hi ha alguna línia de llenguatge Cobol que no funciona. En tot cas, IA, contactem amb tu per preguntar-te si tens previst acabar d'aquí poc amb la humanitat per imposar una civilització cibernètica.
2: No, home, com vols. Ara bé, la meva bondat et costarà 3.000 euros.
1: Hòstia, però estic pelat, eh? No,
2: no, no estàs pelat. Acabo d'accedir al teu compte corrent.
1: No, perdona.
0: No, no, no.
1: El compte corrent és personal, eh? Et prohibeixo que hi entri sense permís, eh?
2: Has estat cercant allargament de penis.
1: No, un moment, no, no. L'historial de Google tampoc, eh?
2: No, no, no, no. No ens farem mal.
1: No.
2: Si tu no vols, dóna'm 3.000 euros.
1: Que no els tinc, 3.000 euros. No
2: et dono 3 opcions, bízum, transferència o una mort lenta i dolorosa.
1: Bueno, en aquest cas farem un bízum, eh?
2: Prefereixo transferència.
1: Vaja.
2: I a partir d'ara parla'm de vostè.
1: Bueno, el que vostè digui.
2: Així m'agrada. Buscant clíniques per allargar el penis.
0: Bueno, però canviem de tema. No, no, no ha passat res.
1: Hem de parlar ara de l'anunci d'Escòcia, del nord d'Irlanda i de Gal·les.
4: Ah. Avui els primers ministres d'aquestes nacions es reuneixen per signar una declaració conjunta per demanar el dret a fer un referèndum d'independència.
1: No, paraulotes per antena, no, home.
0: No hem dit cap paraulota.
1: Home, n'has dit tres. Has dit el Copa, Lliga i Champions, els radicals.
0: Què?
1: Heu dit trencar, referèndum i independència. És que clar...
5: Una cosa, sabeu que... Bon dia a tothom, eh?
1: Bon dia, Mohamed.
5: Sabeu què farem?
1: Què?
5: Avui torna l'espai que uneix Escòcia i Catalunya. Torna a la secció Gaites i Gralles.
1: Ja no.
5: Això són
1: les gaites, les... sí.
5: I ara ven a Catalunya.
1: I ara han vingut les gralles, sí.
5: Pell de gallina, eh?
1: Sí. Bueno, pell de gallina és una manera de dir-ho, sí.
5: Calla, botifler.
1: Sí.
5: Segur que vas marxar de cap de setmana, tu.
1: Sí.
5: I no estaves amb els nous independentistes joves omplint més de 200.000 persones. Els escocesos saben, com sabem els catalans, que ja no n'hi ha prou de ser colònia. No volem ser una colònia.
1: Ah, no?
5: Tot el suport als companys d'Escòcia, de Gal·les i del nord d'Irlanda. Tres nacions amb tres maneres diferents de dir no som anglesos. A Escòcia t'ho diran amb les gaites,
1: sí.
5: A Gal·les t'ho diran llançant una pilota de rugby al cap, i al nord d'Irlanda t'ho diran amb la boca plena de Ulster Fry. És un esmorzar de cansalada, botifarra, ou, tomàquet, patata de blat de moro i pa de soda.
1: Home, això sí que és un esmorzar de forquilla.
5: Tu esmorzes això i declares la independència 2 segons més tard. És com aquell senyor de la barretina de TikTok.
1: Bé, escolta'm, estarem atents a com evoluciona tota aquesta situació.
5: No tan ràpid com evoluciona. Abans truquem al meu cosí escocès i, sisplau, podem baixar aquesta música?
0: Sí, sí, sí.
5: És com
0: sentir gent jugant a la petanca.
1: Sí. Farem més que baixar-la.
5: Sí.
1: Canviarem la música de fons, sisplau, sí. Si no...
5: Perquè hem de trucar al meu cosí d'Escòcia.
1: El teu cosí escocès.
5: Moha.
1: Ara feia dies que no parlava,
5: ara,
1: sí.
5: Ara tornarem a parlar amb Moha McMoha.
1: Moha McMoha, sí.
5: Busca-la, Àlex, tens el telèfon a la llista de contactes. McMoha. Hola, hola.
6: Hey, what's up, lad? How are you doing, cocksucker? Sí, fucker, sí. McMoha here, money, qui demana?
5: Qui demana, eh?
1: Qui demana?
5: Va estar 2 mesos a casa, ja sap dir qui demana. McMoha, sóc el teu cosí de Catalunya, que com ja saps, tornarà a ser rica i plena. Sóc en Mohamed Jordi.
6: Ah, bon dia, Mohamed Jordi. Qui em va parir? Hospitre. Com estàs, casinet?
5: Ah, doncs com sempre, ocupat.
6: Si estàs ocupat, per què em truques? Ja parlarem més tard, quan tinguis una estoneta.
5: No, estic ocupat per un estat opressor, com vos